0: Golfo, la misión y todo en cascada. Cuando estuve en la comandancia detenido, ellos de lo primero que me hablan y me sacan son los expedientes del 2000 y 2005 que estaban cancelados, porque todo esto viene a raíz de que yo efectivamente en el año 2000, por mala suerte, eran fallas y disparé una carcasa que estaba defectuosa y salió hacia el suelo y se hizo un pequeño incendio, unos 100 metros o así. Ahí hubo un procedimiento que se archivó porque la juez entendió que había sido un accidente y eso quedó ahí. Y en 2005 hubo un incendio muy grande y directamente vinieron a por mí, por eso que tenía yo antes. Vinieron y me metieron en un procedimiento. Ahí fue la primera vez que me metieron en un problema gordo. Ese procedimiento al final también se archivó porque hubo gente que declaró que me había visto esa tarde y la juez incluso se enfadó con ellos.
1: Esta és la veu de l'home més buscat després de l'últim incendi del Saler. Juan Curiel, molt interessant tot el que conta en este primer tall de veu que han pogut escoltar. Primer han escoltat els representants de les administracions de l'Estat i de l'Ajuntament de València, Pilar Bernabé, delegada del govern, Maria José Català, alcaldessa de València, amb unes declaracions que van fer després de que es generara aquest incendi en el Saler, on confirmen, sense cap dubte, que es tracta d'un piròman i fins i tot aborden aquest debat que també està en la societat, que està en el bar, que està en les nostres llars. S'han d'incrementar les penes contra aquestes persones? Un home que ha sigut condemnat per provocar un incendi en el Saler i posar en risc la vida de les persones ha de ser condemnat, com ha sigut Curiel, a sols 9 mesos de presó, sense aixafar la presó? És un debat que està en la societat i que nosaltres volem portar així des del rigor, no? Ell conta com va ser el cas pel que va ser condemnat i conta altres, no? Conta un... també avança un que passa en l'any 2000 i un altre que passa en l'any 2003.
2: Bé, Juan, deixant un poc de banda això, Belén, què és el que t'ha contat de com pot estar ell?
1: Belén manté contacte amb Juan Curiel des de fa anys. Ella és periodista de succés, ha sigut periodista molt de temps de successos en les províncies. En el programa Apunte't Busca de persones desaparegudes ja van contactar amb ell per si en algun moment ampliàvem a més temes. I això és molt important en periodisme, Àngela, tu que estàs començant ara en la ràdio pública, és molt important en aquestes investigacions mantindre un contacte fluid amb els protagonistes de les històries. Pot ser que durant 20 anys te diguen que no, però l'any 21 te diran que sí, no? I Belén en aquest sentit ha fet una gran tasca. Li van plantejar fer l'entrevista i va acceptar, i Belén el que em trasllada és que jo també he tingut aquesta sensació, que estava molt nerviós, fumava molt, utilitzava, i això el que vaig a dir jo sé que els pot impactar, però utilitzava molt un encenedor que tenia, estava contínuament amb el metgero, clic, clic, clic, clic, se senten els talls, els hem netejat, disculpes per la qualitat del so, perquè és que encara ens faltaven els mitjans que són professionals per a captar la veu d'una altra manera, però com teníem accés a aquesta entrevista i no podíem esperar i la vam fer, no s'escolta en la qualitat que la nostra audiència es mereix, però s'escolta perfectament com encén tot el rato, no? I era un poc pertorbador, val? Belén també en trasllada que ell tot el rato està mossegant-se les ungles, molt nerviós. No sé, la veritat que és un home absolutament derrotat, ha sigut acusat de moltíssims incendis, la gent el persegueix, conta que la gent l'insulta, conta que... Clar, però a mi no m'acaba de convèncer els seus arguments, te ho dic sincerament, Àngela, jo no sóc ningú per a jutjar les seues paraules, però sí que sóc una persona que pot tindre una percepció normal, no?, com qualsevol persona que ens estigui escoltant ara, i a mi me genera molts dubtes el seu relat, molts. Bé, tenim més parts de l'entrevista a Juan Curiel. Escolten ara perquè és quan relata el primer incident en el que ell es va veure involucrat en l'any 2000. Això significa que fa 20

0: on vivo jo, on estan mis amigos, on està mi gente.
1: Ell diu que no té cap sentit que hi siga, però al mateix temps reconeix que és el responsable d'incidents puntuals.

0: incendi i per què.
1: Cuando lo vi, porque yo estaba en el chalet cuando ocurrió este último incendio. Yo esperaba incluso que vinieran a preguntarme, por lo menos, o incluso a detenerme. Yo me estaba preparando para lo peor, pero bueno, no vino nadie. Y sí que es cierto que en redes sociales han salido cosas e incluso en televisión me han comentado. Pero yo es que, como ya estoy tan harto de esto, trato incluso de no ver, y si no me lo comenta la gente, trato de omitirlo y de no buscarlo. Porque yo no provoqué ningún incendio, y que hacer juicios de valor sin saber los hechos y sin conocer a la persona, pues es un poco, por una parte cruel y por otra parte poco justo.
0: L'han escoltat, Juan Curiel confirma que ell estava en el paratge del Saler el dia que es va provocar l'incendi, assegura que ell no va participar en aquest succés, però bé, segur que les seues paraules tenen moltes conseqüències, perquè hi ha molts dubtes, i tant l'Ajuntament de València com la delegació del govern de la Comunitat Valenciana estan investigant estos fets per aclarir què és el que va passar, perquè hi ha una casualitat que no li acaba de quadrar als investigadors, i és que mentre s'ha mantingut activa aquesta ordre d'allunyament, no s'ha registrat cap incendi, i quan aquesta ordre d'allunyament ha caducat, tornen els incendis al Saler. Són les 12:45. Respirem un poquet i en seguida tornem.
2: Expedients oberts. Crims reals. La veritat oculta a cada racó de la nostra comunitat. Això és La Pista, en Apunt Ràdio. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
4: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Els nostres camps. La nostra gent. El sector primari, el que fem i el que devem fer per ajudar-lo i tirar endavant.
5: Este és el programa d'Agricultura, Pesca i Alimentació que tracta tots els temes que ens afecten de prop. Així, treballem de sol a sol a un sector que té el seu moment de dilluns a divendres de 3 a 4 de la vesprada.
2: El Forcat, molt més que un programa agrari i ramader. Perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
6: La Lliga es viu al punt a punt. Cada jornada vivim l'esport ben a prop. Els quatre equips de primera, la segona divisió i tot el futbol valencià en marxa a la Ràdio Autonòmica Valenciana. Baix la direcció de Luis Urrutia. Amb Salva Folgado, Paco Polit, Clara Alcover, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Manolo Montalt i José Luis Gual a la redacció. Com sempre, amb els millors comentaristes. Viu amb nosaltres un clàssic de la Ràdio Valenciana. Punt a punt. 100% esport en València. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: Són les 12:48, això és La Pista, el teu programa de successos i tribunals d'Apunt Ràdio, i continuem amb la secció de La Pista de Servei Públic.

0: La secció on volem posar en valor els consells, les indicacions que ens donen les forces i cossos de seguretat de l'Estat, policies locals, bombers, qualsevol persona que treballi en este àmbit per evitar els delictes. Ja saben, és més important previndre que evitar, avançar-nos a que passen totes aquestes coses. I avui, en la pista de servei públic, ens centrem en les xarxes socials que formen part del dia a dia de milers de xiquetes, xiquets i també adolescents. I atenció amb este assumpte, perquè és que la Policia Nacional ha alertat, Àngela, d'una pràctica que està creixent: presumptes caçatalents que contacten amb menors per demanar-los fotos, informació personal a canvi de diners, però que en realitat podria ser tot una trampa per buscar favors sexuals. Conta'ns.
1: Els agents expliquen que el patró es repeteix sempre. Un perfil aparentment professional, amb fotos elegants i un discurs convincent, li escriu a un menor. Li diu que té potencial i que podria ser model, creador de contingut o participar en alguna campanya. I a partir d'ací comença la pressió.
0: Clar, i damunt estem parlant de menors, adolescents, preadolescents, gent molt vulnerable, que els diuen quatre tonteries i en seguida contesten sense saber que el llop, que el monstre, podria estar amagat darrere d'un perfil. Molts d'estos perfils, de fet, utilitzen un llenguatge amable i afectuós, no, Àngela?
1: Quan el menor envia fotos per diners, el fals representant, el problema és que ja té el control. Clar. Per tant, pot amenaçar amb publicar les imatges, amb contar-ho als pares o amb fer-les circular per xarxes. És una forma d'extorsió que pot derivar en delictes greus.
2: La combinación de redes sociales y menores de edad conlleva riesgos. ¿Qué crees que pasaría si un supuesto cazatalentos se pusiera en contacto con un menor de tu entorno para pedirle fotos o vídeos a cambio de dinero con la excusa de estar buscando nuevos actores?
0: La policia recomana parlar amb els fills, no?, sense dramatismes, no?, i que tinguin confiança amb els pares.
1: I ha que explicar-los que qualsevol oferta professional real sempre es fa a través de canals oficials, mai per missatges privats improvisats.
0: Clar, el que passa és que moltes vegades mantindre aquesta relació de confiança amb els pares i mares és difícil, però no impossible, no? Tu creus que, Àngela, que en l'actualitat les famílies tenen este tipus de converses amb ells?
1: Per a respondre't, hem eixit al carrer a preguntar i això és el que ens han dit.
3: Supose que sí, sé en qui es relaciona. Vale, i té l'Instagram, té el TikTok... Crec que tot el que té un adolescent o un preadolescent. Sí, però vamos, jo crec que la relació que ell té és en els amics. He parlat moltes vegades amb el meu fill sobre el tema del perill de les que es troben des de les xarxes socials, perquè hi ha molts enganys.
4: Si al meu fill li passara una situació com aquesta, que si m'ho contaria, doncs vull pensar que sí, ja que un dels motius del que el vaig deixar en les redes socials és que em demostrara que podia confiar en ell.
3: Jo, sincerament, tinc molt bona relació amb el meu fill i jo crec que sí, perquè farà cosa d'un any ens van hackejar el mòbil tant a ell com a mi. Van entrar, a mi van canviar el compte en l'Instagram i li enviaven coses rares a ell, li se bloquejava el mòbil i sí, la veritat és que ell, el primer que va acudir, va ser a mi i dir: mamà, així està passant algo.
0: Mamà, així està passant algo. Que important mantindre eixa relació de confiança entre pares i fills. Molta atenció, estiguen atents a qualsevol alarma, perquè ens arriba eixa crida de la Policia Nacional que nosaltres, en la pista de servei públic, volem fer extesa en tots vostès. Si tenen qualsevol signe d'alarma que els advertisca que els seus fills mantenen converses amb desconeguts per xarxes, la solució la tenen ben fàcil: parlar amb ells.

0: Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Així comença El Forcat. L'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.
1: Hola, molt bona vesprada. Les 3 i 4 de la vesprada i avui no és un dia qualsevol, és el dia de l'agricultura. És el 9 del 9 i tenim pues, un espai diferent. Tenim felicitacions, tenim alguna entrevista, reflexions generals, no anem a aprofundir en massa qüestions, però sí, en alguna demanda, algun desig, algun posicionament. En fi, jo crec que vos va encantar, perquè és una mena de suma, d'afegit, a les felicitacions per este dia, que ja ens han deixat en esta sintonia, en esta casa de Apunt Ràdio, Enrique Bellés, Rubén Alejandro Cohen, Carles Peris, Pepe Carbona i tots els que passen i han passat esta setmana per el Forcat. Per suposat, no són totes les veus del sector, ja m'agradaria a mi, necessitarien hores i hores de programació, però queda així davant de vosaltres i en este dia el meu compromís de tindre a tots aquells que aporten, valoren, analitzen, dignifiquen, sumen per este sector. I tot i això, en la segona part comentarem, això sí, un par de qüestions que també ha arribat alguna reivindicació i connectaré amb la primera col·laboradora que vos vaig a presentar. Vindran més. És Regina, a que a ningú li sorprèn. Tot el món coneix a Regina Monsalve, sabeu que jo tinc una relació amb ella personal i professional de fa molts anys, i ella està actualment de presidenta d'Intereco, i la part d'ecologia també m'interessa, així que també connectaré, que crec que està en Canàries avui, en unes jornades, i està preparant, que és el principal motiu, no lo de Canàries, sinó el que està preparant-se per al Dia de les Dones Llauradores. Perquè jo, ahí, tenim que fer algo i sumar-nos a la idea. Així que benvinguts, ara ja en 2 minuts, són les 3 i 6, arranca un especial Forcat Dia de l'Agricultura, que per cert arranca en les paraules del conseller, que ens ha felicitat des de Bunyol. Estava en una visita dels encausaments del riu, on estan fent-se les obres de reparació afectades per la riuà del 29 d'octubre. A aquesta obra en concret destinen 1 milió d'euros. Bueno, i des d'allí ha reclamat al govern de Sánchez que complisca, assumisca les seues competències perquè no està fent res. I la Generalitat ja està invertint més de 46 milions en 45 actuacions de 30 municipis. Soc Sílvia Soria, ja sabeu que en estudi està Sílvia Labor i en la part tècnica avui dirigint este especial Tono Escribano.
0: El Forcat, a Punt Ràdio.

Dia Mundial de l'Agricultura. L'agricultura és una activitat molt important per a tots els ciutadans, perquè és la part més important de la nostra alimentació sana i saludable, perquè també és una part de la nostra economia, de la nostra societat, de les nostres tradicions i, en definitiva, perquè també aporta i manté el nostre entorn natural. El nostre entorn natural molt important per a la nostra vida. Per tant, enhorabona a l'agricultura i enhorabona a tots els que dediquen la seva vida a este digne treball.

0: evidentment, qui no pot faltar en un dia com el d'avui és Cristóbal Aguado, president d'EABA, tota una autoritat del sector. Cristóbal, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Sílvia.
0: Bueno, feliç dia de l'agricultura, és el dia de tots.
1: Bueno, és un dia importantíssim perquè l'agricultura, pese als seus dificultats i èxits, pues la veritat és que alimenta el món i sense l'agricultura el món no podria menjar.
0: Així és. Bueno, l'any passat, perquè anem a fer un poc de balanç un dia com el d'avui, no és qüestió d'aprofundir en temes concrets, sinó de fer una valoració pues, un poc més genèrica, no? L'any passat jo recorde, i si no me matises, que donar-li una xifra de pèrdues, va ser un any complicat, que superava els 340 milions. A mi el que m'agradaria és fer un poc un missatge, fer un poc d'esperança, donar missatges d'esperança al sector, perquè jo crec que sí, tenim dificultats, però també hi ha reptes bonicos per davant i l'agricultura no va desaparèixer.
1: Efectivament, l'agricultura no desapareixerà mai, però fa falta el compromís i el reconeixement de les màximes autoritats que en aquest moment estan en Brussel·les i que en la complicitat d'alguns estats estan mostrant massa mostres d'insolidaritat, buscant quizá la defensa de altres interessos i utilitzant l'agricultura com a moneda de canvi, algo que xoca en els fundadors de l'acord de Roma de quan va fer el mercat comú i que, des de luego, tenim que començar a repensar. Europa té que ser zona de desenvolupament, de progrés, de benestar i d'equilibri entre tots els sectors econòmics. L'agricultura en aquest moment, i més la valenciana, que és la regió de les més antigues d'Europa, en un regadiu a manta i, des de luego, antiquíssim, i que naturalment ha ensenyat a fer agricultura a grans parts de les regions d'Espanya, està necessitat d'un gran plan per a reformar estructures, per a lançar un futur millor i, des de luego, adaptar-se a aquesta nova política agrària que té que renaixer en Europa de cara al futur, si volem tindre una seguretat alimentària.
0: Cristóbal, en aquesta búsqueda de solucions en Europa, quins són els nostres aliats?
1: Bueno, indiscutiblement no té res que veure l'agricultura del nord d'Europa en l'agricultura del sud d'Europa, i molt menys els polítics del centro-nord d'Europa i els polítics del sud d'Europa. Perquè l'agricultura realment que s'utilitza majoritàriament com a moneda de canvi és la mediterrània, i perquè en aquest moment quizá per les situacions de tensions polítiques, quizá per les decisions que han pres els mandamassos de Brussel·les oblidant els fundadors d'Europa i generant conflictes armats en Europa quan això era la regla número 1 que volien evitar els fundadors d'Europa, indiscutiblement estem pagant nosaltres les conseqüències d'aquesta inseguretat perquè els del mig i nord d'Europa avui pensen més en comprar armes i en defendre's de futures situacions bèl·liques que de la economia, la solidaritat i l'Europa del futur unànime i solidària.
0: Hem après algo d'aquestes crisis geopolítiques a les que es fa referència? Hem après almenys que hi ha que defensar lo propi, el territori, no tindre dependència alimentària? Hem après?
1: Bueno, pues està clar que hem oblidat, quizá per la massa seguretat alimentària que han tingut i l'època de bonança que han viscut, i ara estem començant a veure que altres àrees del món estan desenvolupant-se d'una forma notable, que estem perdent pes polític en el món, que Europa està més dividida que mai i que, des de luego, avui molts agricultors del sud d'Europa diguem que els enemics els tenim en Brussel·les. Una situació, des de luego, que no dona seguretat i que inevitablement va a sorgir veus sensates, gent que pensen positiu, que començaran a parlar i espero que en un futur no molt lluntà pues m'emprenguin a reconstruir eixa Europa i eixe camí d'Europa, solidari, objectiu, centrat en l'economia però en el benestar de les persones i que treballe d'una forma equilibrada. Això jo crec que tornarà, però en base a que isquen persones com els fundadors d'Europa, que tenien sentit comú, que posaven els peus en terra i que el cap el portaven sobre els ombros. Europa té que tornar a encontrar l'origen perquè l'està perdent.
0: Un origen que, més d'una vegada, algú de vosaltres ja m'ha explicat, que va partir inclús de la búsqueda d'una llei, una normativa, una directriu en política agrària. Molta gent diu que l'origen d'Europa, vaig a exagerar-ho, no? Però per a resumir-ho, està en la PAC mateix.
1: Efectivament, la PAC era la pedra angular perquè garantir l'alimentació en Europa després d'una guerra pues era essencial. I evitar les guerres per mantenir aquesta possibilitat d'alimentació de màxima qualitat i no dependre de ningú era unànim el criteri. Avui no és així. Avui estan sacrificant el sector agrari en acords internacionals per la inseguretat bèl·lica que n'hi ha en Europa, per la necessitat d'establir contactes en altres àrees del món buscant altres interessos econòmics, però si n'hi ha algo precís en Europa i en el món és garantir-se una alimentació suficient. I vist els conflictes que n'hi ha en el món i que quan hi ha conflictes o n'hi ha epidèmies sanitàries o qualsevol altra alerta mundial, el primer sacrificat és el servici i la garantia alimentària, que sense això no se pot sobreviure. Així és que des dels soldats d'una guerra possible que tenen que menjar, fins al ciutadà normal i corrent que té que menjar, si no n'hi ha agricultors, no n'hi haurà aliment. I confiar en que cauran del cel o vindrà de fora és molt arriesgat i, des de luego, demostra una irresponsabilitat dels governants.
0: I, clar, una insensatesa, inclús. I a casa, Cristóbal, les noves polítiques que estan fent-se, el suport econòmic, l'intent de fer front a el que per a mi és un dels problemes bàsics, que el relleu generacional. Esteu contents de com estan fent-se, o almenys intentant-se, les polítiques agràries locals?
1: Bueno, tinc que parlar que la Generalitat té un pressupost totalment insuficient. No n'hi ha més diners perquè Espanya, el govern d'Espanya, mos nega la dotació econòmica que la Comunitat Valenciana es mereix. Això està fent un endeudament tremendo, s'han de pagar molts interessos i al final ho paguen tots els sectors socials de la Comunitat Valenciana, respectant només sanitat i educació, que són els que estan més ben tratats perquè és inevitable fer-ho així. Però els sectors com l'agricultura i sectors com el comerç, la indústria, l'hostaleria i altres no tenen el que correspon perquè no n'hi ha més diners. Estan administrant-se bé i n'hi ha una bona relació de diàleg per a veure com solucionem problemes puntuals. Però, indiscutiblement, si la Comunitat Valenciana tinguera la compensació que es mereix, podríem parlar de polítiques estructurals i més ambicioses i que significaren millorar el futur, incorporar més joves, donar una major estabilitat en els preus i, des de luego, si poguérem recuperar el dret civil valencià i especialment el que referís a agricultura, per donar una major autonomia administrativa i funcional al sector agrari valencià, guanyaríem tots.
0: Més pressupost, renàixer, almenys en aquesta pedra angular, l'Europa que volem, i ser dret civil valencià, relleu generacional, sanitat vegetal, perquè també és un problema que sempre esteu ficant damunt la taula.
1: Essencial.
0: Essencial, perquè, clar, sense això estem malament. O sigui, molts reptes per davant. I l'any que ve, entre reptes, tenim una celebració que serà, jo crec que molt sentida i molt esperada. És de veres que compliu anys, Enava?
1: Efectivament, l'any 2027 farà 50 anys que naixqueava, com la majoria d'organitzacions, perquè va ser la llei que va aprovar l'Estat del sector empresarial i organitzatiu. I crec que és una fecha per a commemorar i per a marcar reptes administratius de gestió estructurals agraris i de tot tipus, però especialment per a demostrar que ABA segueix tan viva com el primer dia, tan ambiciosa en servir als agricultors que representa com el primer dia i mostrant que no mos preocupen els reptes. Anem a seguir posant xènit, caràcter, voluntat i ganes de lluitar perquè l'agricultura valenciana i la ramaderia valenciana de la nostra terra, de la nostra regió, de la nostra comunitat, s'ho mereixen. Eixes persones que, pese a tants problemes com es posen, seguixen vius, actius i, des de luego, peleant per un futur que se mereixen.
0: 2027. Un any especial, per tant, per a ABA. Així estarem per anar contant-ho, per a donar testimoni. I per a concloure, Cristóbal, perquè m'agradaria tindre més veus del sector, evidentment, tu com a històric del sector, com a persona admirada per molts, respectada per tots, molt apreciat en tots els àmbits. De fet, fa no res, eres reelegit com a president d'Asatxa. I, bueno, un líder, per a mi, un líder agrari per excel·lència, eres sinònim de lideratge en aquest sector. tanquem, però sí que m'agradaria un missatge clar en un dia com el d'avui, en el Dia de l'Agricultura. Cap a on anem o tenim que anar?
1: Bueno, en el Dia de l'Agricultura tindre la possibilitat d'arribar a la societat valenciana des d'un programa com el Forcat, des d'una periodista com tu, Sílvia, que portes moltíssims anys trencant escolces, treballant i fent arribar les nostres necessitats i reivindicacions, per a mi és sobrat motiu de satisfacció i d'orgull. Fan falta més programes com el teu, fan falta més veus com la teua, que facin veure a la societat lo important que és el sector primari valencià i lo important que som les organitzacions agràries, que intentem alçar la veu en nom dels agricultors i ramaders per a que els polítics reconeguen, escolten i actuen en conseqüència, perquè els polítics estan per donar solucions i no per generar burocràcia ni problemes.
0: Així és, deixar-vos fer. Gràcies, Cristóbal. Des del cor, des de la pressa i des de l'admiració. Un beset molt gran.
1: Un bes i enhorabona i molt d'èxit futur.
0: Gràcies, cuida't.
1: Un abraç.
2: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Forcat.

0: I entre les veus que no poden faltar en un dia com el d'avui estan la del president del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. Perquè si algun sector ha anat a poc a millor i té moltes expectatives de futur per la mitja edat que té, per la presència de dones, per molts elements i paràmetres, és este. Així que, Vicente Faro, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, com estem?
0: Molt bé, celebrant el Dia de l'Agricultura, que com li deia Cristóbal és el dia de tots.
1: Exactament, és el dia de tots els agricultors, sí. Bueno, siguen de l'àmbit que siguen.
0: Exactament, ahí anava a matisar. Bueno, la ecologia és una forma d'entendre la vida, no només una forma de produir, però vosaltres ahí estan les dades d'any rere any, aneu a més i a millor.
1: Sí, sí, sí, afortunadament, i gràcies a Déu, mos va, diguem, d'alguna manera bé, perquè estem mantenint una estabilitat de preus, de producció, i gràcies també als consumidors que apoyen el consum del producte certificat en ecològic, crec que tenim ahí un suport important de la societat que confia en els nostres productes, en la qualitat dels productes, i que, bueno, estem ahí, treballant dia a dia.
0: Ahí estan les dades, si no recorde malament, l'any passat, que són les dades que encara, diguem, estan en vigència, superàveu els 4.215 operadors ecològics, més de 133.000 hectàrees certificades, estaven ja rosant 3.000 milions de facturació, o sigui, anem molt bé. Però a mi m'ha cridat especialment l'atenció, ja que avui tenim que parlar de futur, el fet de que n'hi ha molts joves i moltes dones dins de l'agricultura ecològica. Aquesta tendència també, per a mi, no? No sé si per a tu te consideres que, igual que jo, és una de les claus de l'èxit.
1: Pense que l'èxit està ahí, en que les noves generacions que s'incorporen a l'agricultura aposten per l'agricultura ecològica, per un fet de diferenciar-se de la producció més estàndard que n'hi ha des de l'agricultura, diguem, l'agricultura tradicional, però, clar, el que aposta per agricultura és jove i té les noves tecnologies al seu abast, s'ha criat en eixe entorn digitalitzat, que treballa molt bé en programes, treballa molt bé en dades i saben portar un quadern d'explotació, diguem que des del primer dia, pues per a ells és molt fàcil, és fàcil i funcional. I per una altra banda es diferencien de la gran majoria fent un producte també d'una qualitat excepcional i que té una garantia en una certificació i en un segell que afortunadament la certificació és pública en la Comunitat Valenciana i tenim un gran apoyo de la Conselleria per a, diguem, ajudes a la certificació d'aquest producte ecològic.
0: Anava ahí a preguntar-te com se comporta l'administració en aquest sector, ja m'has dit que molt bé, vos deixen fer. I ahí estan els cítrics, fruits secs, el sector, la vinya també, les hortallisses, sí, cereals, cultius extensius, jo crec que toqueu tot, no? Agricultura ecològica i ramaderia.

0: Tant tot?
1: Sí, sí, sí, ho toquem tot, perquè la nostra ramaderia, sempre han parlat de que la nostra ramaderia és ramaderia extensiva, no pot ser, diguem, estabular, té que ser a l'aire lliure, té que tindre un espai per a pastura. L'agricultura abarca tots els aspectes, secà, regadiu, hortícola, diguem, l'aguacat, que ara està implantant-se
0: en, sí,
1: en la Comunitat Valenciana, doncs així estem aproximadament en un 10-12% de tota la superfície d'avocat que s'està fent en la Comunitat Valenciana.
0: Així
1: vol dir, això és un indicador de que la nostra agricultura ecològic té aquesta qualitat diferenciada i n'hi ha alguns llauradors que aposten per això.
0: Reptes, Vicent? Quins són els reptes de futur? Perquè jo continuo dient-ho i ho diré fins que m'esgote. L'agricultura no és que té futur, és que té moltíssim futur. I tal vegada hi ha que replantejar coses, tal vegada hi ha que demanar a Europa que ens doni suport. També és evident que a nivell administratiu és importantíssim que ens deixin fer, és a dir, cada vegada menys burocràcia. Tot això ho tenim tots clar. Però quin és el futur en ecològic? Quin és el vostre repte, almenys el més immediat?
1: Mira, el nostre repte, almenys en immediat, és que el consumidor i la gent en general, no? Vull dir jo, que entenga que cada euro que es gasta en agricultura ecològica repercuteix no sols en eixe llaurador del territori que està treballant tots els dies i al costat de ta casa, sinó també en el medi ambient. Cada euro que gastes tu en agricultura ecològica ajuda també a eixa sostenibilitat del medi ambient, a que hi hagi terres de cultiu en marxa funcionant, que estiga tot el sector ordenat i que d'alguna manera tinguem una garantia de tindre menjar de qualitat al nostre costat de casa.
0: Consum responsable.
1: Això és el que tenim que fer, entendre la societat.
0: I ahí estarem. I així trobareu a aquesta que vos parla i a este programa i a esta casa. O sigui que ja ho saps, Vicent. Moltes gràcies i feliç dia de l'agricultura.
1: Moltes gràcies i feliç dia per a tu també, Sílvia, que si tu eres algú que està en el món de l'agricultura, és la que dones esperit perquè molts estiguem ahí i mos representen en tota la societat i en tots els medis de comunicació. Moltes gràcies.
0: Com a filla i neta de llaurador, per a mi és un orgull. Gràcies, Vicent. Endavant. Cuida't. Adéu.
1: Gràcies.
2: El camp, les muntanyes, els ports i la gent que els treballa a El Forcat, amb Sílvia Soria.

0: I és imprescindible dins d'un espai, d'un programa com el d'avui, el que més que aprofundir, ho he dit diverses vegades ja, però més que aprofundir en qüestions concretes estem donant una visió global de com està el sector i de cap a on va. Pues bé, si hem tingut ja veus reconeixibles, pues evidentment Cilo Hernández, tota una autoritat en la matèria, una persona boiguda, apreciada, respetada i també un històric del sector i del món cooperatiu no podia faltar en este especial Forcat Dia de l'Agricultura. Així que, Cirilo, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada, Sílvia.
0: Avui tinc així, he pogut parlar amb els grans del sector i ja saps que jo te consideré un d'ells. Per cert, gràcies per estar així també el dia a la presentació d'este programa, perquè, bueno, va ser un poquet el meu padrí, no?, podríem dir internament. Gràcies, te ho dic públicament així.
1: No n'hi ha res que agrair.
0: Bueno, Cirilo...
1: Cada lo que es mereix.
0: Ai, moltes gràcies. Bueno, Cirilo, cap on anem? Perquè hem reflexionat, Europa, estem parlant de que ens fa falta més pressupost, n'hi ha noves formes de produir, que ja no són noves, com l'agricultura ecològica, no són noves com a tal, però que tenen que buscar la forma de conviure. Però el que no cap dubte és que el sentiment cooperatiu de l'agricultura valenciana és una senya d'identitat.
1: Sí, està clar, però... Nosaltres necessitem més Europa. Necessitem més Europa perquè sempre hem fet i hem anat davant de lo que Europa ha anat proposant-nos. Prova d'ell que producció ecològica, la Comunitat Valenciana i Espanya és el número 1 en Europa, i pensia que així ningú feia producció ecològica. I no és això, és que fa 20 anys que estem fent ja producció

0: La xica no, però el pas primer per a pegar a la producció ecològica, que ha sigut el que ens ha permès també en 3 anys complir en el tema de matèries actives autoritzades. I no és això, és que a partir d'ahí el que han fet és llevar-nos en més, però nosaltres ja estàvem perquè ja estàvem en marxa en tots els temes ecològics i en el tema de producció integral. Producció integral que el dia que prenen les mesures de la taula a la mesa, el nostre ministre s'ha oblidat de dir que en Espanya estem 20 anys en producció integral.
1: Ja. Tu diries, Cirilo, i si no és així, me corregis, per favor, que tu tens més informació i estàs més en el dia a dia, tant de l'administració com de les normatives, que és un món complex, que ningú pense que l'agricultura s'anarà a cultivar i ja està. Així n'hi ha que estar al dia i cada vegada més, Cirilo, de formació, d'agronomia, de sanitat vegetal, d'alimentària... O sea, cada dia és més complex produir, no és tan senzill. Però tu diries que Espanya, a nivell de país, es defensa suficient en Europa? A veure si el problema el tenim en Madrid.
0: No, jo diria que Espanya, en general, sense mirar a ningú, ni d'ací ni d'allà, a pesar dels polítics, en Europa hem seguit funcionant. En aquest moment som el segon país exportador de fruta i hortalisses d'Europa. I bueno, això és fruit d'una evolució que hi ha hagut dins de la comunitat europea i que ens ha permetit estar ahí. Mantinguem la balança econòmica en positiu gràcies a l'exportació de fruites i hortalisses. Pues totes coses, aquestes coses s'havien de veure i s'havien de valorar. I què estem veient? Estem veient que se firmen acords internacionals, convenis, en el que l'agricultura segueix seguint moneda de canvi.
1: Sí.
0: Quan sempre hem dit que estem d'acord en totes aquestes evolucions, si se tinguera en compte la realitat del nostre sector i, per un altre costat, si són sabedors de que aquests acords i aquestes firmes ens van a perjudicar, havia d'haver un retorn perquè no fos el llaurador el pagano. I això, de fet, de moment encara ho han aconseguit. Estan les clàusules de salvaguardia. Les clàusules de salvaguardia, que ja mos les coneguem molts anys,
1: sí,
0: sempre pleguen tard i mal. Quan tu fiques una clàusula de salvaguardia per salvar una campanya, quan te l'han donat, la campanya s'ha acabat. I t'has carregat una campanya, t'has carregat tot un sector. Prova d'això, enguany ningú compra cítrics, no compren cítrics en el camp perquè tenen por al mercat. Però és que estan inundant-nos de productes de Sud-àfrica i d'Egipto. En aquest moment, els supermercats nostres estan plens de taronja de Sud-àfrica, sí, no de taronja, de Clement Villa, de Tango. Què passa? Pues que nosaltres moguem en les clementines de primera part de campanya. Les clementines de primera part de campanya són molt bones, però són les clementines de primera part de campanya. Mentre la gran superfície, el mercat, està venent Tangos, està venent Clement Villa, que són campanyes clementines, mandarines de final de campanya, que vulguis que no vulguis, pues tenen més sucre, tenen més de tot, perquè és aixina. La fruta que vulguis del principi de campanya sempre és una taronja que es comença i l'altra és el final ja, que són quan estan en la plenitud del consum i de menjar.
1: I Cirilo, ara que estem celebrant el dia que estem celebrant, estem parlant d'optimisme, de que l'agricultura no va acabar, evidentment, estarem per a defensar-la, però sí que és de veres, i tu i jo hem sigut estuics, i tu més encara en primera línia, que portem uns anys ja molt complicats, en els que jo ja no sé si és una crisi permanent o és que realment el sector està canviant. Això és una crisi o un canvi?
0: Jo diria que és una crisi que està forçant un canvi.
1: Vale.
0: El que passa és que és una crisi
1: resposta
0: que està forçant un canvi en un moment en el que aquestes persones que devien de apinyar aquest canvi, que devien de ser llauradors de 30 anys, 25, fins a 40 anys, i aquests que creen que han fet els canvis fins ara, ens falten.
1: Yeah.
0: I ahí s'està treballant també, de que hem de treballar Però és que per dir-li-ho al fill, agarra l'explotació.

0: Jo, això, és que vols que el teu fill li està cedint un futur, no que li està cedint una ruïna. Jo dic una cosa sempre, ho acaba la carrera d'agrònomo, i si li donen una finca criar d'un volum important, igual aguanta. Però si té que muntar l'explotació ell, ruïna total.
1: Sí.
0: Sin embargo, acaba de la carrera de dentista, la carrera que vull, monta la clínica, es gasta un dineral i al tercer any està amortitzat i està comprant-se un xalet en la playa, és això. Els dos han acabat una carrera. I les coses s'havien de
1: replantejar.
0: Pegar una miraeta, també.
1: Sí, hi hauria que pegar una miraeta.
0: Perquè això mostra quina és la realitat.
1: Per tant, tu, a modo de resum, què necessitem? Menys burocràcia, més jovens, m'ho fa falta i se relleu urgentment, que vinga format com vinguen, però per a plantejar aquest canvi, que com bé has dit està forçant aquesta crisi, més Europa a Brussel·les, més respecte a Madrid per a deixar de ser espaganos, deixar de ser aquesta moneda de canvi, i rendibilitat al camp. Podríem dir que són els aspectes vitals en la Carta als Reis que estem demanant ara en setembre?
0: Sí, sobretot el que necessita un jove per anar a treballar per decidir la moïda va ser per ahir, té que veure futur i té que veure il·lusió i té que agarrar una il·lusió. Entonces, o generem aquesta visió de futur, d'il·lusió, que l'agricultura és algo igual que qualsevol d'això. A més, és que l'agricultura, és que la sentim, l'agricultura és vida, l'agricultura ha sigut futur. L'agricultura ha plegat a la realitat actual. Europa, gràcies a aquesta aposta per l'agricultura que li ha permetit tenir una alimentació la més sana del món,
1: sí.
0: I encara que pareix cara, Europa mitja barato.
1: Sí, està més clar que l'aula. Futur, il·lusió, menys burocràcia, més joves, més rendibilitat, més respecte, més Europa, això són els missatges. Cirilo, així estarem per a donar testimoni i tinc que agrair-te públicament el teu treball diari des de ja fa molt de temps, molts anys, en aquesta primera línia del cooperativisme, ajudant a que tot això siga possible i a la vegada mantenir el territori, perquè si algú és important en el territori és el cooperativisme. Molts pobles viuen al voltant de la seva cooperativa. Gràcies, Cirilo, de cor, i bueno, parlarem prompte de més coses.
0: Un exemple
1: sí.
0: El tenim en el que està passant en els incendis.
1: Exacte, un bon exemple.
0: Els culpables no són els agricultors, és no estar els agricultors.
1: Totalment, d'absència.
0: Ara fan culpable un que està en la cosechadora. No, el que està en la cosechadora té que estar en la cosechadora. El que n'hi ha que antes de aplegar el temps de la cosechadora, tindre en condicions l'entorn, el bosc, això, que mai pot ser ni dir que és el culpable el que està treballant i està fent-ho bé.
1: Totalment d'acord. Gràcies, Cirilo. T'anirem parlant d'això i a defensar el sector que bé que ho mereix. Cuida't molt.
0: Molt bé. Un abraç.
1: Adéu, adéu. Continuem.
2: A Punt Ràdio. Sílvia Soria.

0: Sí, hola, buenos días. Soy Alejandro Monzón, presidente de Aneco. Hoy más que nunca hay que lanzar un mensaje de agradecimiento a nuestros agricultores. Europa tiene un modelo agrícola que es referente en seguridad y sostenibilidad. Y España es su gran huerto gracias a la experiencia y profesionalidad de nuestros productores. La agricultura cuida de nuestra tierra y mantiene vivos nuestros pueblos. Es el motor de nuestra alimentación y de nuestra salud. A los oyentes les pido un gesto sencillo. Miren las etiquetas y elijan producto de aquí. Apoyar a nuestros agricultores es asegurar nuestro propio futuro.
1: Cal consumir productes valencians, perquè així, el millor ho tenim a casa.
2: Última hora! Hem fitxat el número 2 dels matins de la ràdio. Ve al cine a la ràdio autonòmica.
3: Sí, home. I demà ens retransmet el partit la BBC. A veure, llegis bé el contracte? Que posa Olcina, amb O d'oliva i C de cullera.
4: Olcina? Ah, escolta, mira, millor... No és més jove, però sí més de la terra i no ens costarà un ull de la cara.
3: Per a assabentar-te de tot sense que t'ho conten des de la meseta. 5 hores de ràdio en viu, amb rigor, bon humor i molta proximitat. Presentat per Sergi Olcina. Amb O i amb C. A Punt Ràdio.

I així m'on anem, en aquesta llibreta que tinc el nom i el telèfon de tanta gent del sector que m'ha donat i me continua donant vida tots els dies des de fa 27 anys, complirem prompte 28. Tots sabeu que este és el dia de l'agricultura, el dia dels forcaters, així que consumiu productes valencians. Perquè nosaltres, per tots vosaltres, el millor ho tenim a casa. Fins demà.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La nostra veu, la nostra identitat. El batec de tot un poble.
1: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
0: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que uneix totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobreix la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
1: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
0: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
2: Per a nosaltres, res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
0: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire, amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Tot el que ens uneix, cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: A Punt Ràdio. A la Marina Alta, 93.5.
1: Com estan? 7 minuts passen de les 4 de la vesprada i ha arribat l'hora de que parlem d'economia.
0: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En A Punt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic i empresarial d'A Punt Ràdio d'avui. És dimecres, és 9 de setembre, un dia que ve marcat per l'inici del curs escolar en la Comunitat Valenciana i per les tempestes que ja s'estan fent notar en part del nostre territori. De l'oratge, els amplien tota la informació els companys dels informatius i de la tornada a l'escola en parlem en la segona part del programa, però com a pinzellada, la tornada a escola costarà de mitjana 2.190 euros per família. La despesa comporta un augment del 4% respecte al curs passat i, atenció, un 26% més que fa 7 anys. Són xifres que es desprenen d'un estudi de l'OCU que mostren com la inflació acumulada afecta en tots els àmbits i més en un mes com este, el de setembre, on la demanda del material escolar creix. Volem com podem fer front a tot això i a més també parlarem amb els comerços que aquestes setmanes viuen una de les campanyes més fortes de la temporada perquè la tornada a l'escola pot ser una càrrega financera o la salvació econòmica. Depèn sempre de a qui preguntem. Però abans d'això parlarem del món empresarial que avui ve carregat de notícies. En primer lloc analitzarem el xoc entre l'administració Trump i la direcció de Ford. El govern dels Estats Units ha enviat una carta criticant els pactes i les aliances de la multinacional amb empreses xineses, com per exemple en el cas de Geely en la planta del Musafes. La resposta per part del fabricant d'automòbils no s'ha fet esperar per reivindicar la seva importància en l'economia americana. Ara bé, com pot afectar tot això a este pacte en la planta d'Almussafes? De seguida ho analitzarem. I tot en un dia en què Inditex ha presentat els resultats. Atenció, perquè la companyia ha guanyat 2.980 milions d'euros en el seu primer semestre. És un quasi un 7% més i eleva un 7,6% les vendes fins als quasi 20.000 milions d'euros. Tot i això, avui cau en borsa més d'un 3%. Analitzarem per què passa això i com ha afectat aquesta caiguda d'Inditex a l'IBEX 35. I d'un gegant com és Inditex a un sector tan concret com és el de la viticultura en la Comunitat Valenciana, perquè l'inici de la verema no ha sigut positiu, els preus continuen a la baixa i per això la Unió Llauradora demana ajudes urgents a la Generalitat. Intentarem entendre per què són tan necessàries i com poden ajudar a frenar l'abandonament d'aquest sector que en els últims 10 anys ha perdut més de 5.000 hectàrees cultivades. Tot això és part del que tenim en el menú del dia per avui, així en Cadena de Valor.
2: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa d'avui dimecres i, com sempre, m'acompanya així Arturo Rico. Bona vesprada, company.
3: Hola, Javi, molt bona vesprada. Un plaer, com sempre, estar així avui dimecres. Iniciem programa fent una primera ullada al món empresarial. Anem ja.
1: Fem la primera parada de l'actualitat econòmica posant el focus en un motor econòmic per a la província de València com és la planta d'Almussafes de Ford, que, recorden, la marca nord-americana va arribar a un acord amb l'empresa xinesa Geely, que tindrà el 34% de la fàbrica de la Ribera. Bé, sembla que aquest tipus d'acords no han acabat d'agradar en l'administració Trump, Arturo.
3: Així és, Javi. El secretari de Transports dels Estats Units ha advertit a Ford sobre la seva adopció de tecnologia i manufactura xineses en alguna de les seues plantes, com és el cas de la fàbrica d'Almussafes, a causa de preocupacions de seguretat nacional. L'administració Trump advoca pels treballadors estadounidens qualificats que es veuen perjudicats, mentre Ford continua fabricant vehicles amb empreses xineses a l'estranger en lloc de produir-los als Estats Units.
1: Però davant d'esta missiva sembla que la resposta de Ford no s'ha fet d'esperar, tal i com explica en Economia Digital el seu delegat en la Comunitat Valenciana, el periodista especialitzat en motor, Julián Larraz. Bona vesprada.
4: Muy buenas tardes.
1: Julián, en primer lloc, què recrimina el govern de Trump a Ford?
4: Que le está permitiendo a Geely crecer en Europa y hacerle la competencia desde Europa. Es una acusación muy dura. Acabamos en este mismo momento en Economía Digital de publicar la carta íntegra que ha enviado el secretario de Transportes de Estados Unidos a Jim Farley, al presidente de Ford a nivel mundial. Y

0: Mat és de dimecres el grup.
1: Les vendes, per l'altra banda, també van créixer quasi un 8% respecte al primer semestre de l'any passat i van aconseguir quasi 20.000 milions d'euros amb una evolució satisfactòria tant en botiga com en la modalitat en línia. I així, un dels indicadors més interessants són les anomenades com a vendes a tipus de canvi. Aquest indicador elimina l'efecte de la fluctuació de les monedes estrangeres per a mostrar el creixement real del negoci i en aquest cas, aquestes vendes van créixer més d'un 9%. Però, tot i estos bons resultats, la companyia, des de primera hora del matí, cau en borsa, Arturo.
0: Ja saben que en el món de la inversió es compra amb el rumor, es ven amb la notícia. I això és el que passa avui també amb Inditex. El mercat està castigant la reina del textil espanyol amb una caiguda que s'acosta al 4% fins als 54,3 euros. Això també es deu a que ha obtingut un benefici operatiu pitjor de l'esperat, acompanyat també d'un augment de la inversió de capital. Com a resultat, l'IBEX 35 ha perdut els 20.000 punts bàsics.
1: No deixem la borsa perquè la renda fixa torna a oferir rendibilitats que no es veien des de l'any 2023. Una cartera diversificada de deute públic i deute corporatiu, tot això a nivell mundial, supera ja el 4% de rendiment esperat, el nivell més alt des d'octubre del 2023, després de les fortes vendes registrades als mercats dels bons.
0: Este moviment respon al risc que la inflació continuï elevada, a la revisió de les expectatives sobre els tipus d'interès i també al gran volum de deute que han de col·locar els governs. La caiguda del preu dels bons perjudica aquells que ja hi havien invertit, però millora el punt d'entrada per a aquests nous inversors. Encara això sí, que els gestors recomanen seleccionar bé els actius.
1: Ja saben que sempre que parlem d'inversió comporta un risc i també recomanem sempre posar-se en mans d'especialistes. En aquest sentit, atenció, perquè les advertències de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que avui ha informat sobre 33 entitats que no disposen d'autorització per a prestar aquests serveis d'inversió després dels avisos emesos pel Superior Financer de Luxemburg.
0: Així és, Javi, entre els casos destacats hi ha nombroses pàgines web que suplanten empreses que sí que estan autoritzades, així com persones que utilitzen correus electrònics enganyosos per a fer-se passar per treballadors de firmes financeres. La Comissió Nacional del Mercat de Valors recorda que aquestes advertències es poden consultar en el seu portal d'entitats no autoritzades.
1: Moment ara per escoltar els titulars internacionals que ens porta Reis Joan. Bona vesprada.
2: Bona vesprada, companys. La inflació industrial de la Xina va pujar fins al 3,8% interanual al mes d'agost, lleugerament per damunt del que s'esperava, i encadena ja 6 mesos consecutius d'increments després de més de 3 anys de descensos. Al mateix temps, l'índex de preus de consum es va accelerar fins al 0,8%, 3 dècimes més que al juliol, i dir que els aliments es van abaratir. Quina sort, els xinesos. Mentre que els productes no alimentaris, els béns de consum i els serveis van registrar pujades de preus. Els Estats Units han intensificat la disputa comercial amb el Canadà, estem sorpresos, i prohibiran la importació de determinats productes lactis i begudes alcohòliques canadenques a partir del 29 de setembre. L'administració Trump respon així als nous aranzels aplicats per Ottawa sobre productes nord-americans amb recàrrecs d'entre el 15 i el 50%. Washington també modificarà la llista de mercaderies gravades i amenaça d'excloure els productes canadencs dels contractes del govern federal si no hi ha reciprocitat comercial. El gegant Amazon ha iniciat la venda de la seva primera emissió de bons en lliures esterlines, dividida en 4 trams i amb venciments d'entre 3 i 10 anys. Es tracta de la 4ª operació de la tecnològica fora del mercat del dòlar nord-americà en el que portem d'any. La companyia ja havia recorregut a l'euro per primera vegada al març i també havia protagonitzat emissions rècord en francs suïssos i dòlars canadencs.
3: Economia, actualitat, finances, en cadena de valor.
1: I del món tornem a la Comunitat Valenciana. Ja saben

0: de 3 a 5 años en el mapa rural de la Comunidad Valenciana?
1: Pues que muchas zonas del interior de la Comunidad Valenciana y del viñedo se verían abandonadas y en los pueblos más pequeños desaparecería la viticultura, desaparecerían las cooperativas, que en muchos casos es la única industria o es lo único eso que tiene que crea puestos de trabajo dentro del pueblo.
2: Sí, es un motor económico.
1: Con lo cual sería el motor económico de las zonas de interiores desaparecería.
2: Esperamos, por tanto, Luis Javier, que la Consellería se haga eco de esta solicitud, que lleguen esas ayudas y que la campaña acabe mejor de lo que ha empezado. Luis Javier Navarro, Vicesecretario General de la Unión, muchas gracias por atendernos.
1: Gracias a vosotros.
2: Buenas tardes, un saludo.
0: De les ajudes que acabem de comentar, passem ara a altres. En este cas, recordem que la Generalitat ha obert la convocatòria del Bo Joguer Jove 2026. Un bo destinat a persones de fins als 35 anys. L'ajuda és de 250 euros mensuals durant un màxim de 2 anys, fins a un total de 6.000 euros, i a més tindrà caràcter retroactiu des del mes de gener de l'any 2025 per a aquells contractes que complisquen els requisits.
2: Molt important que el termini per a sol·licitar-les acaba este divendres 11 de setembre. El tràmit es pot fer per internet, a través de la seu electrònica de la Generalitat, presencialment als serveis territorials d'habitatge o mitjançant correu administratiu. La llista definitiva haurà de publicar-se com a màxim el 21 de novembre.
0: I entre els requisits figuren disposar d'ingressos regulars, no superar els límits econòmics establits, tindre un contracte de lloguer d'almenys un any i no ser propietari d'una altra vivenda ni familiar ni arrendada. També cal respectar el preu màxim fixat en cada municipi i aportar el contracte, els justificants de pagament, l'empadronament i la documentació laboral.
3: Demà serà notícia.
2: Com cada dia, per a tancar este primer bloc sobre informació econòmica, parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
4: Què tal, companys? Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
4: Abans de revisar l'agenda, recordar-vos que demà, 10 de setembre, és el Dia Internacional de la Prevenció del Suïcidi. Solem parlar, o hem parlat en altres ocasions, de salut mental i malauradament, el que té també com a afectació no només a la vida laboral, però també personal.
2: Correcte, correcte. Esta setmana parlàvem de l'absentisme laboral, el dilluns, i una de les causes que està darrere està les enfermedades de salut mental. Vaja.
4: Així és. Bueno, però rapidet, no? Que m'imagino que anem una miqueta en retard.
2: Correcte, sí.
4: Sí, demà tenim apertura del curs acadèmic i tindrem el focus a la Universitat Politècnica de València, pel que afecta també tota la tornada del professorat, estudiants, conciliació, tot el que té a veure en esta tornada de setembre. Però també, per exemple, tenim a Cambra València un taller presencial dirigit a futurs emprenedors al voltant de la creació d'empreses. També interessant per a aquests joves emprenedors que tinguin una idea d'empresa que Cambra València pot fer-hi ser acompanyament.
2: Interessant i necessari, Pere, perquè molta gent...
4: Marxa, sí que...
2: Clar, correcte. Va avant en una idea, però no solament fa falta una idea. Fa falta moltes més coses per a anar avant en aquesta empresa, no?
4: I en este moment de mercat en el que si no trobem ocupació, igual tenim que inventar-la.
2: Exacte,
4: no?
2: Sí.
4: Si parlem d'autoocupació, sí. En clau global, fiquem també el protagonisme en la reunió que n'hi ha demà de política monetària del Banc Central Europeu. Ja sabem que es reunís, veníem avançant-ho dies enrere, i es reunís per a prendre una decisió sobre els tipus d'interès. L'última revisió va ser abans d'estiu, deixar els diners en un 2,25%, i se baralla aquesta possibilitat de que pugui pujar al 2,50. Ja veurem, esperarem aquesta posterior roda de premsa, però és que pinta que sí.
2: Tot fa pensar que això passarà demà, vaig, a aquest 0,25 pujarà el preu dels diners.
4: Sí, sí, perquè si veiem aquest context del mercat i el repunt de l'energia, pues, tot apunta que sí. Però bueno, estarem pendents. I després del Banc Central Europeu, dies posteriors o la setmana vinent, pues, vindrà la Reserva Federal, el Banc d'Anglaterra, el Banc del Japó, aleshores, o sea, va ser algo en cascada, que es diu, i veurem això també si té alguna

0: una implicació o la negociació entre Estats Units i Iran fa parar tota esta dinàmica de pujada del preu dels diners. Però bueno, per altra banda, tindrem també índex de preus harmonitzat al consum a Alemanya i índex de preus del productor als Estats Units. Si estava revisant finalment la borsa l'IBEX 35,
1: sí.
0: Este matí arrencava per davall dels 20.000 punts, estaven de 9.800, però és que continua aquesta baixada i està anclat en els de 9.650-55 punts, o sigui, baixant un 1,70%. Mentre que el barril de Brent arrencava este matí en $99 i està en esa xifra que crida l'atenció de $100 a $60 i s'ha pujada del 2,7%. Esperem revisions en el cas del barril de Brent a la baixa i de la borsa que pugui continuar pujant.
2: Esperem que sigui així. Pere Ferrer, com sempre, moltes gràcies, company. Bona vesprada.
0: A vosaltres, bona vesprada. Bona vesprada. Adéu.
2: Nosaltres fem ara una xicoteta pausa, però de seguida continuem amb més actualitat econòmica, així, en Cadena de Valor.
3: Cadena de Valor. Javi González. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: L'entreteniment és una part important de la nostra vida. A qualsevol hora del dia, sense mirar pèl i dient les coses pel seu nom, com et passen pel cap.
5: A qualsevol hora del dia, sense mirar pèl i dient les coses pel seu nom, com et passen pel cap.
3: Com ho veus? A partir d'ara anirà tot per l'aire en A Punt Ràdio. De dilluns a divendres, de 5 a 8 i mitja de la vesprada. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Cadena de Valor.

0: I ara busquem un altre punt de vista, els d'aquells que veuen este mes de setembre com una part fonamental per a la facturació anual. És el cas de molts xicotets comerços, com puguen ser papereries, llibreries, quioscos, entre molts altres. I per això volem saber com viuen este mes i parlem amb el president d'una unió gremial, Mauro Lorenzo. Mauro, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Mauro, a veure, parla'ns una miqueta. Quin percentatge del negoci anual es juguen les papereries o comerços com les llibreries que estàvem comentant en aquestes poques setmanes de final d'agost, principi de setembre?
1: Este periodo para nosotros es importantísimo, dado que aproximadamente se produce entre el 60 y el 70% del negocio anual. Eso significa que es como si fuesen nuestras navidades anticipadas, ¿no? Es importante que se entienda que la papelería y la librería viven de la campaña escolar que se inicia ahora mismo.
0: Clar, entre el 60 i el 70% és un percentatge molt elevat.
2: Són xifres molt elevades.
0: Correcte, sí. Molt important.
1: Sí.
2: I és que, Mauro, venim d'uns anys d'inflació notable en la cistella de la compra. Com afecta també la pujada del cost del paper i, per exemple, de les matèries primeres, els preus del material escolar este curs?
1: Esa es una buena pregunta porque no solamente viene de los últimos años, sino que viene ya, estamos viendo que cada vez el IPC está creciendo.

0: Fins ací l'anàlisi de la jornada. Tornem en el pròxim programa per a seguir el pols de la nostra economia. Cadena de Valor, en la ràdio pública de tots els valencians. A Punt Ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: El futbol és passió, és esport, és respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
2: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
3: Manolo, que portem anys veient el mateix Ainet.
1: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per a analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O potser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'Hora de la Cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: Torna la paraula. La transmissió. Els periodistes que informen i treballen, sobretot, dos elements fonamentals. La veritat i la claredat. Directes al cor i al coneixement de qui escolta. Per contar-te les coses. Per transmetre. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Fronta una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén-te a casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
0: La nostra veu, la nostra identitat. El batec de tot un poble.
5: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
0: Arriba La Flama, el programa de la Ràdio Autonòmica que uneix totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobreix la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
5: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
0: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Sagunt, 102.2 i 94.5.

0: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

És 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb Juan Alpuente, ben tornat Juan, al control de so, i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a TDT, ja la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxa.

xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts. @90minuts. 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio. 90 minuts ràdio. 90 en xifra, en número també. Sense xifres ni números, el perfil d'Instagram, 90 minuts ràdio. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el nostre canal, el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem i que és de quants partits seria l'ultimàtum, el marge que li donaríeu a Corberan per a intentar alçar l'asso. Aquesta és la pregunta que fem, de quants partits seria l'ultimàtum que li donaríeu a Corberan. Dos cosetes molt ràpides, perquè tenim molta tralla i no vull llevar-li temps ni al programa, ni a la càtedra, ni a la tertúlia. Rodri, el jugador del Barça, ha demanat disculpes en el dia d'avui pel vídeo del dia després, ja sabeu, aquell en el que li enganxaren sorprenent-se de que el València estiga fet un desastre. Abans ha demanat disculpes, Rodri, per dir la veritat, que Meriton per més de 10 anys de mentides. Abans ha demanat disculpes qui no ha ofès al valencianisme que qui porta més de 10 anys burlant-se dels aficionats i destruint el club. Abans me crec a Rodri dient que desitja que el València torne pront a estar dalt que a Meriton quan diu cada estiu que va fer un equip per Europa. Així són les coses en el futbol modern. 11 i 4, grans 6 minuts. Benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: minuts. En el dia d'avui hi ha hagut un testimoni que creguem que és d'interès en els companys, amb els companys del Partit de la Una, amb Nacho Sánchez i Gerard Muñoz. Salva ha estat un dels excomponents de la Secretaria Tècnica del València, com és Carmelo del Pozo.
1: Sí, ha estat present Carmelo del Pozo en este mateix estudi, este matí, en el Partit de la Una, amb Nacho i amb Germán. Bueno, comenta diferents qüestions. Una, coneguda, però que és la primera vegada que la verbalitza, pues en este cas, un exempleat del València, com és Carmelo del Pozo. Tots tenim clar, encara que el tècnic ho nega permanentment en roda de premsa, que Corberan és qui té l'última paraula a l'hora de firmar o d'incorporar o fitxar futbolistes, el tècnic ho nega, i avui a Carmelo del Pozo li han preguntat efectivament si era València, fitxa Corberan, i esta és la resposta de Carmelo del Pozo.
2: Yo creo que es lógico, si el CEO se llama Ron Gurley y es amigo suyo. No creo que sea una cosa que nadie entienda. Es decir, yo creo que todos los entrenadores tienen poder de decisión en el Valencia, porque ningún jugador viene, si no viene con el ok del entrenador, pero es verdad que, por ejemplo, en el último mercado que yo he estado yo, que yo he vivido aquí, lógicamente el entrenador ha intervenido bastante activamente en todas las decisiones.
1: Este es Carmelo del Pozo, torne a dir-ho, vull dir, ho sabíem, és Vox Populi, tots els mitjans de comunicació, conegam que qui firma
0: de
1: és
0: fet,
1: el tècnic.
0: Ho avançarem en esta casa.
1: Però és la primera vegada que ho verbalitza, en este cas, un exempleat del València, com és Carmelo del Pozo. Una reflexió de Carmelo també interessant d'este migdia, jo crec que també li l'ha escoltada ja a Miqui i a Fernando Gómez en esta mateixa tertúlia, Carmelo.
2: Al equipo hay que pedirle que compita. Pero yo porque pienso una cosa, yo he visto al equipo todos los partidos y cuando compite, la gente se pone. El día del Betis, cuando él metió el gol al Valencia, el Betis, y empezó el equipo a apretar, la gente apretó y ayudó. Entonces yo creo que el equipo tiene capacidad para competir. No tiene capacidad para ser sexto, probablemente no, pero si tu presupuesto te lleva a ser el octavo o el noveno de la competición, tú tienes que luchar por ser el octavo o el noveno, y a lo mejor el mercado o el fútbol te pone el sexto, pero no es para ser el último, pero el equipo tiene que competir, y la sensación que tengo es que el equipo no compite, y para competir hay dos partes que tienen que empujar, jugadores y entrenador, entonces tienen que ir de la mano. Y la sensación que tengo es que no van en el mismo camino, es la sensación externa que se ve desde fuera.
1: Bueno, moltes coses en este mateix fragment de, sí, de veu. Acaba d'una manera demolidora, no? Per a Corberan, jugadors i tècnic no van de la mà, no van pel mateix camí.
0: De veure, Carmelo, evidentment no sembla que vagin. Bueno, això pel que fa als testimonis. Després en la tertúlia jo crec que recuperarem algun i repetirem algun per a comentar-ho a Miqui, a Manolo Mas i a Fernando Álvarez. Diagabí, Salva, com no... a dir, no és d'estranyar, desgraciadament s'ha tornat a trencar de manera important.
1: Bueno, tampoc ho sabia això ningú que anava a córrer, és a dir, sí. Mukhtar Diakabi, Manolo, així ja la temporada passada contaren com estava, fa uns mesos advertirem este estiu que si el València el volia traure era impossible perquè no anava a passar la revisió mèdica amb qualsevol equip, i a partir d'ahir, bueno, pues el València tenia que suportar i sa fitxa, se parla molt de la fitxa de 6 quilos de Gallà, però apenas se parla de la fitxa de 5 milions d'euros per temporada que cobra Mukhtar Diakabi, la segona fitxa més alta de la... plantilla. Per tant, què ocorre? Si tu ha dit que havia el forces i Corberan està forçant-lo per tots els problemes que ha tingut en la rereguarda i perquè ha optat moltes vegades per sentar un central sa i estalvi i utilitzar a Diakabi, pues a partir d'ahir, Manolo, Diakabi s'ha lesionat, que és el que tots intuïem, tenint en compte els minuts de continuïtat en l'11 que tenia Diakabi, pues estarà pràcticament, Manolo, fora dels terrenys de xoc un mes, el que agreuja tots els problemes en la zona de rereguarda que té el València Club de Futbol.
0: Bueno, y para tancar, además de la cátedra, Rodri, jugador del Barça, que tal y como nos contaba Anit, Nacho Sánchez en este mateix programa, ha demanat disculpes y ha verbalizado también las disculpes que li ha demanat al València.
1: Sí, anem a escoltar un fragment de veu llarg, o tot el fragment de veu de Rodri demanant disculpes després d'aquell vídeo de diumenge, o de dilluns en el dia després, després del partit de diumenge a Mestalla, que se va emetre... dilluns, aquestes són les disculpes post-partit de Champions que ha tingut avui el Barça al Camp Nou.
3: Antes de comenzar, sí, me gustaría decir unas palabras porque se ha generado un poco de controversia con el vídeo del otro día. Sí, me gustaría... En esta vida, cuando uno comete un error, pues hay que salir a pedir disculpas. Este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya podido sentir ofendido por mis palabras. Bueno, ya tuve una llamada pertinente con mi amigo y compañero José Gallán, que le pedí disculpas y ahora toda la plantilla. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa, cualquiera que vea el vídeo lo puede ver, en ningún momento quise burlarme o

0: Tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana en 90 minuts.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: L'emoció no s'explica, es viu. I a la Comunitat Valenciana l'esport es parla en la teua llengua.
2: La pilota ja roda i l'actualitat no s'atura, des del terreny de joc fins a l'últim detall que ningú més et compta.
3: Perquè així no només analitzem el partit, vivim cada jugada amb tu, amb la passió, el rigor i el sentiment de la nostra terra.
0: Connecta amb la referència esportiva de la Ràdio Pública Valenciana. Paco Polit i Miguel Martínez t'esperen per analitzar el millor del nostre futbol, del nostre bàsquet i de tots els nostres esportistes.
2: T'esperem.
3: No ens faltes.
0: L'esport de casa a gran escala. En la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
5: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Són les 6 del matí. Comença les notícies del matí. Amb Alba Requejo. Tota la informació de primera hora en 60 minuts.
1: Bon dia, dijous 10 de setembre i ja coneixem el contingut dels 40 documents dels cossos i forces de seguretat i del CNI que Sánchez va anunciar que el govern faria públics, documents relatius a la situació a Ceuta els dies previs a l'entrada massiva. I n'hi ha un titular destacat. El CNI va alertar 24 hores abans, el 29 de juliol, a la delegació del govern, la Guàrdia Civil i també Rabat d'un assalt per terra i mar. I aquest informe és molt exacte. Descriu que dos grups de WhatsApp i de Facebook preparen l'entrada per al dia 30 a les 8 del matí. Són grups que sumen 182.000 seguidors. El mateix dia 29, la Policia Nacional també posa el focus en l'increment exponencial de persones migrants que volen creuar la frontera nadant. Les xifres es disparen, es parla de risc alt i d'amenaça prioritària en eixa via marítima. De la quarantena de documents en destaquen més assumptes que repassarem en este informatiu. En esta pròxima hora anem ja amb els titulars. Des de l'executiu insisteixen avui que cap d'estos missatges ara públics va suposar un avís urgent que arribarà a Defensa o al mateix president del govern. Elpidia Viver, bon dia.
2: Bon dia, Alba. La delegació del govern a Ceuta, la informació va arribar via WhatsApp i després amb una telefonada, però el delegat parla d'un intercanvi de comunicació informal.
3: Los WhatsApp del día 29 no suponen una alerta ni ningún informe. Es una conversación entre una persona del CNI y un miembro del gabinete. No se refiere a la entrada en Ceuta, a la posibilidad de entrada de 180.000 personas, sino que habla de un perfil de Facebook con 180.000 seguidores.
2: Hem escoltat a Miguel Ángel Pérez, és el delegat del govern a Ceuta. Pedro Sánchez va assegurar a nit en xarxes assegurat esta passada nit que amb els avisos del CNI cap podia anticipar la crisi migratòria ni en Espanya ni en la Unió Europea.
1: En un moment anem amb la resta de reaccions, també des de l'oposició, i ens fixarem també en l'oratge.
2: Sí, els avisos per pluges fortes estan actius fins a les 8 d'este matí al litoral de València i d'Alacant per ruixats i tempestes que en les pròximes hores encara podran descarregar localment més de 40 litres per metre quadrat en una hora, sobretot al litoral sud del Golf de València.
1: I avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, una conducta que causa, segons l'Organització Mundial de la Salut, 720.000 morts cada any.
2: En la prèvia, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha presentat el nou Servei de Prevenció Precoç del Suïcidi, que, segons ha explicat, serà proactiu, àgil i eficaç. Gómez ha destacat que les unitats de salut mental han avaluat 4.000 alumnes, dels quals entre el 15 i el 20% han presentat idees suïcides.
4: Donde hemos valorado a casi 4.000 pacientes, 4.000 niños y aproximadamente un 15 o 20% de los mismos con ideación suicida. Vamos adelantándonos a lo que es la situación para prevenir.
1: I pel que fa als esports, Rodri, atenció perquè s'ha disculpat. El migcampista ha volgut demanar perdó públicament al València Club de Futbol, al qui considera un dels equips més importants de la Lliga. El futbolista ha pronunciat aquestes paraules que fan referència al que va dir després que el Barcelona golejara per 5-1 al Feyenoord. Els catalans, de fet, seran el pròxim rival del Llevant en la Lliga. I pel que fa a l'oratge, ja els ho he avançat, estem molt pendents perquè per avui encara estem en avís per tempestes fins a les 8 del matí. Es preveu un descens tèrmic molt destacable amb màximes que no arribaran als 28 graus per avui. Després del pas del front, aquestes màximes han baixat per a quedar inclús més baixes del que és habitual en esta època. De seguida ampliem este i altres arguments. És així com es presenta el dia. Al comandament tècnic està Òscar Pellicer. Anem amb tot.
0: Les notícies del matí. A Punt Ràdio.
5: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb el partit de primera entre Atlètic de Bilbao i Elx, el partit de líder de segona, el Castelló front el Girona, tot el futbol regional, la primera jornada de la primera divisió de futbol sala, la pilota valenciana i la pretemporada del bàsquet valencià. Tots els esports tenen cabuda este dissabte des del migdia al Punt a Punt.
0: Ho sents? És el teu cos demanant-te un bon mos de la nostra millor cuina. És hora de regalar-li al paladar els millors sabors de la nostra terra. Los tapes de tota la vida, els productes de temporada i els racons amb més encant de les nostres comarques. A esta casa no et deixarem passar fam. Perquè divendres, a partir de les 12, tenim el menú més complet de les zones. Tastem la comunitat. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.
1: Tal com havia anunciat, el govern espanyol ha fet públics els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència i de les Forces de Seguretat que va rebre abans de l'entrada massiva de migrants a la ciutat de Ceuta. Entre ells figuren avisos del CNI sobre una convocatòria per a participar en un assalt a la frontera el 30 de juliol. Alguns dels documents parlen també de passivitat en les autoritats marroquines per a impedir aquesta entrada.
2: En total són 40 documents i entre ells destaca l'avís enviat el dia 29 de juliol sobre la planificació de diverses convocatòries per entrar a Ceuta, tant nadant per la platja com botant-se la tanca. Tot aprofitant la celebració al Marroc del Dia del Tron. L'informe diu que s'ha identificat alguns perfils en xarxes especialment actius. Un d'ells es diu directament Assalt a la Tanca de Ceuta i estaria preparant un intent d'entrada pel perímetre fronterer per al dijous 30 de juny, el dia en què finalment es va registrar l'assalt, dijous 30 de juliol, volíem dir. El CNI destaca que en els missatges que mouen els grups es diu que qui vulga creuar té una última oportunitat en la festa del tron i a les 8 les autoritats estaran distretes amb la celebració i les desfilades. El contingut d'aquest informe va ser comunicat via WhatsApp al cap de gabinet de la delegació del govern, que després va rebre també la informació en una conversa telefònica d'11 minuts. El delegat Miguel Ángel Pérez parla d'un intercanvi de comunicació informal.
3: 29 no suponen una alerta ni ningún informe. Es una conversación entre una persona del CNI y un miembro del gabinete. No se refiere a la entrada en Ceuta, a la posibilidad de entrada de 180.000 personas, sino que habla de un perfil de Facebook con 180.000 seguidores.
2: Alba Pérez, Pérez Triano, diu que no té intenció de dimitir.
1: Este és només un d'aixòs 40 informes desclassificats, ni a menys, i alguns, a més, el PIDIA no contenen cap tipus d'advertència.
2: Sí, per exemple, un altre informe, en este cas del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres de la Policia Nacional, CENIF, i en data 28 de juliol, dos dies abans de l'entrada. Este informe diu que no s'aprecien indicadors d'intel·ligència ni un augment significatiu d'interaccions que apunten a l'organització articulada d'un salt massiu o assalt violent als elements físics de contenció entorn al dia 30 de juliol. No obstant, es diu també, es mantindrà la monitorització activa dels grups de WhatsApp i canals de missatgeria detectats amb l'objecte d'identificar amb antelació una eventual expansió o intensificació de la mobilització.
1: La documentació que s'ha fet pública ara també deixa clara la preocupació que hi havia entre les forces de seguretat per les conseqüències que podria tindre eixa sentència del Tribunal Suprem del 29 de juny. Molta gent va interpretar que la resolució prohibia l'expulsió o el rebuig en frontera de qualsevol persona que entrara a Espanya nadant.
2: Sí, la Guàrdia Civil va sol·licitar al Ministeri de l'Interior 20 dies abans de l'entrada de migrants un reforçament del grup especial d'activitats subaquàtiques pel risc d'increment dels accessos irregulars per via marítima. Un altre informe, en este cas de la Policia Nacional, Alba, fa un seguiment de les entrades irregulars registrades des de la sentència. En total, 1.000 240.
1: I trobem també informes realitzats ja el mateix dia de l'assalt, en este cas amb origen en les forces armades i en els seus serveis d'intel·ligència.
2: Sí, l'exèrcit de terra, per exemple, i més concretament el regiment de guerra electrònica número 32, va alertar a les 12 del migdia d'una entrada massiva molt probable. Ho va comunicar el Centre d'Intel·ligència de les Forces Armades, el CIFA, un organisme que una hora més tard, a la una, va emetre un altre informe. En este parla de passivitat de la policia marroquina de la frontera. Deia textualment que és molt probable que les autoritats marroquines no estiguen afavorint activament l'onada migratòria, però sí que hagin actuat de forma negligent o passiva.
1: I des de l'executiu anem ja amb les reaccions. S'insistix que cap d'estos missatges i notes es va convertir després en un avís urgent que arribarà a la ministra de Defensa o al mateix president del govern.
2: L'última en reaccionar ha sigut el propi Sánchez a les 10:30 d'esta passada nit i en xarxes i en un missatge extens. Diu, amb els avisos del CNI cap podia anticipar la crisi migratòria ni Espanya ni la Unió Europea. Sánchez apunta que les xifres que es donen de seguidors dels comptes de Facebook que hem escoltat, aixòs 180.000, és una mostra, diu Sánchez, de l'abast de la difusió dels missatges, que es coneixia la campanya, però no es podia interpretar com un indicador de l'escala o probabilitat del que després va passar, probabilitat de l'arribada. El president del govern a més apunta al CNI, que segons ell tampoc ho va fer, i com a prova de la prudència de l'organisme escriu, este només va telefonar a la delegació del govern i a la unitat de la Guàrdia Civil, les dos de Ceuta, i que no va emetre cap alerta major de les Forces Armades, la Policia Nacional o el Ministeri de Defensa. Això pel que fa a les xarxes, però tenim més reaccions de l'executiu davant els micròfons d'una televisió. Òscar Puente assegura que encara que els informes hagueren sigut més clars, no haguera donat temps a afrontar l'entrada. Diu, i a Brussel·les, si davant dels micròfons vam escoltar el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
6: Mire, yo le hablo como ministro de Asuntos Exteriores de España dentro de mis competencias y dentro de lo que yo viví aquel día 30, a mí no me consta que hubiera ninguna información de ningún tipo que indicara la magnitud de la avalancha.
2: Álvarez estava a Brussel·les, on va consultar els responsables del Frontex, la Vigilància Europea de Fronteres. Estos també, diu, li han confirmat que els satèl·lits no van detectar cap

0: Zapatero ressalta la seva trajectòria com a president, confia en la seva innocència i anticipa que tornarà a donar-li cabuda en la pròxima campanya electoral.
1: Yo creo en la presunción de inocencia de José Luis. Esperemos que se pueda aclarar todo. Y esa es mi convicción y esa es mi...
2: ¿Estará entonces en la campaña electoral del Partido Socialista?
1: No, por supuesto, yo voy a contar con José Luis, como he contado siempre en las campañas electorales.
0: Sobre un suposat finançament irregular del PSOE, Sánchez deplora que se li doni més credibilitat a un delinqüent confès com l'empresari comissionista condenat en el cas Ábalos, Víctor d'Aldama, que a tot un partit. No obstant això, mostra cautela quan se li pregunta sobre una possible imputació.
1: No hay financiación irregular del Partido Socialista. No la hay. Y bueno, yo no sé si nos imputarán o no nos imputarán, pero yo le puedo garantizar que no hay financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español.
3: I un últim apunt que hem de fer-los també en la crònica política, esta vegada a casa nostra. Carlos Mazón tornarà a declarar davant la Comissió d'Investigació de la Dana del Congrés dels Diputats.
0: Ho ha decidit la mesa d'esta comissió. Convoquen l'expresident per al dia 21 de setembre. Volen que expliqui els últims arguments de la seva defensa sobre l'efectivitat dels avisos a la població. També s'ha acordat que convocarà l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüello, per al mateix dia.
3: Vesprada de tempestes en diversos punts del territori. Esta matinada encara hem vist ruixats dispersos en punts del litoral sud de València i d'Alacant i alguna tempesta local més forta. Els avisos estan actius fins a les 8 ací al litoral.
0: La massa d'aire fred en altura ha recorregut la província d'Alacant d'oest a est i ha concentrat les principals precipitacions a l'Alacantí, l'Alcoià i el Comtat, així com a punts del Baix Segura a Orihuela. El vent també ha colpejat amb força. Al Campello s'ha registrat albarratges de fins a 137 km per hora.
3: La crònica és la fa des d'Alacant, Isabel González.
4: La pluja va regar les comarques alacantines des d'Uta Nord i des de l'interior cap al litoral. A Cox, al Baix Segura, un cel ennegrit sospitava una tempesta que no ha descarregat tan fort com s'esperava. Les tronades i les pluges van ser curtes però intenses. Les temperatures baixaren de sobte entre 7 i 10 graus al pas de les tempestes.
5: No preocupa, s'ha sigut 10-15 minuts. Primer ha fet vent, no? Un poc d'aire... i després ha caigut un xaparró, però ja està.
4: A Sant Vicent del Raspeig van caure vora 25 litres per metre quadrat, inundant alguns carrers i passos subterranis. La ciutat d'Alacant tampoc no es va escapar de l'aiguat. A la zona de la platja quasi es feia de nit, mentre alguns contemplaven la negror des de l'arena. Al Campello és on més es va sentir la tempesta. Van caure vora 27 litres per metre quadrat en molt poc de temps i es van registrar ràfegues de vent de fins a 137 km per hora. Per sort, no va provocar danys i el veïnat s'ho va prendre quasi com un espectacle.
6: Endavant ha sido precioso y muy bien, muy impresionante.
7: Sí, con relámpagos y todo, pero aún así hemos venido a surfear.
4: Les precipitacions es van centrar sobretot en l'Alacantí, on la vista taronja es mantindria fins a la mitjanit. A la Marina Alta, on no va ploure massa durant la vesprada, l'avís s'ha mantingut durant tota la matinada.
3: Més notícies, el calfament global podria acurtar fins a 25 anys la vida útil d'infraestructures. Un estudi desenvolupat per investigadors i investigadores de la Universitat Politècnica de València i el Human Institute of Science and Engineering de la de Xina estima que el calfament global podria provocar un deteriorament tèrmic prematur de les infraestructures, el PIDEA.
0: Sí, també del mateix estudi es conclou que podria reduir de manera significativa la seva vida útil si es mantenen les tendències d'augment de temperatura. El treball presenta un nou model que avalua l'efecte de temperatures extremes sobre la durabilitat de les instal·lacions, les infraestructures i l'impacte d'aquest dany en les emissions de carboni. Víctor Llepe n'és un dels participants de la Universitat Politècnica.
8: Parece poca cosa, pero después de muchos años estos movimientos van generando pequeñas fisuras y grietas que aceleran el envejecimiento de la estructura. Y hay un dato que nos preocupa especialmente. Casi el 9% de los grandes puentes a nivel mundial han tenido que demolerse antes de tiempo por este tipo de deterioro. Y si tienes que sustituir un puente antes de lo previsto, necesitas mucho más hormigón, acero, las emisiones de CO2 pueden llegar casi al triple de...
0: L'informe advertís del perill sobretot en les zones de clima templat, marítim i continental, identificades com a zones d'alta vulnerabilitat.
3: I els parlem ara de Juan Curiel, l'home condemnat per un dels incendis de la Devesa del Saler l'any 2023, que reconeix que estava prop d'on es va produir l'últim foc este mateix setembre. Assegura, tot i això, que no en té res a veure. Són declaracions que ha fet en exclusiva el programa La Pista d'Apunt Ràdio i que ara ens conta Fran Martínez.
9: Juan Curiel va ser condemnat per un dels 17 incendis que fa 3 anys van assolar la Devesa del Saler. Ara ha reconegut als micròfons del programa La Pista de la ràdio d'Apunt que en l'últim, el de finals d'agost, també estava allí.
10: Yo estaba en el Saler cuando ocurrió este último incendio. Yo esperaba incluso que vinieran a preguntarme, por lo menos, o incluso a detenerme.
9: Tot i estar prop, assegura que és innocent.
10: Que yo no provoqué ningún incendio y que hacer juicios de valor sin saber los hechos y sin conocer a la persona. Pues.
9: L'home viu des de fa 40 anys al Saler, però assegura que les sospites sobre ell van començar fa 26 anys.
10: El año 2000, por mala suerte, eran fallas y disparé una carcasa que estaba defectuosa y salió hacia el suelo y se hizo un pequeño incendio. Y en 2005 hubo un incendio muy grande y directamente vinieron a por mí.
9: Els dos casos foren desestimats als jutjats, encara que Juan creu que van provocar la seva condemna de 2023. Ara les sospites tornen sobre ell, i més quan reconeix que estava allí.
3: I un apunt més, esta matinada ha sigut localitzat a les aigües de Canàries un caiuc, una embarcació amb 170 persones a bord, està sent remolcada cap al port de la Restinga i, segons indiquen els serveis d'emergència, n'hi haurien persones mortes a bord. N'estarem pendents.
11: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio.
3: Ara volem que escolten, volem compartir amb vostès un testimoni.
12: Buenos días, soy Alba Rubí Pérez y soy superviviente. Ahora mismo tengo 30 años, pero allá por el 2018 sobreviví a dos intentos de suicidio que fueron consecuencia de una anorexia nerviosa que me llevó a una, como digo yo, una gran depresión. Y aprovechando este Día Mundial de la Prevención del Suicidio, quería decir en alto a las personitas que quizás me escuchen que yo también me encontré sola, me sentía muy sola, estando acompañada de un montón de gente.
3: Avui es commemora el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, una conducta que causa, segons l'OMS, 720.000 morts cada any. Es calcula que una persona se suïcida al món cada 40 segons.
0: I darrere la salut mental, en el cas d'Alba, una depressió.
12: Como un estado de vacío absoluto. Porque yo estaba triste, pero por lo general no sentía tristeza, sentía un absoluto vacío emocional del que no podía entrar nada feliz, nada alegre.
0: Les veus expertes demanen centrar l'atenció en el problema, reduir l'estigma associat a ell, crear consciència entre les organitzacions, els governs i la societat. Per a Alba, després de començar el tractament, l'esperança li la donaren altres persones que, com ella, havien viscut situacions de depressió.
12: Los relatos con delicadeza de la gente que tenía alrededor acudiendo a asociaciones y demás que habían pasado por ello o que estaban pasando por ello, pero tenían ya esperanza.
0: En este Dia Mundial es busca també reforçar el missatge de que el suïcidi es pot previndre. 9 de cada 10 persones que se suïciden manifestaren clarament els propòsits. Conèixer els senyals d'alerta pot ajudar les famílies i persones properes a actuar abans que siga massa tard.
3: En este context, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, va presentar ahir el nou servei de prevenció precoç del suïcidi, que segons ha explicat, segons ha definit, serà proactiu, àgil i eficaç. Estarà actiu les 24 hores del dia. Ha explicat Gómez també que amb el nou sistema els pacients als quals se'ls ha diagnosticat una malaltia mental seran atesos de manera individualitzada.

0: de... En sap més, Amparo Fernández.
1: També en salut mental, com en diferents anomalies o patologies, arribar a temps és transcendental i fer-ho de menuts pot significar salvar vides. Hi ha unitats, de fet, dins del pla de prevenció escolar que treballen amb joves estudiants i avaluen quines són les seues necessitats. Estes són les dades. Més de 4.600 escolars valencians atesos, més de 20.000 consultes i un resultat alarmant. Una de cada 5 d'aixes consultes es produeixen per haver pensat en el suïcidi, dades que ha presentat el conseller de Sanitat, Marciano Gómez.
2: Donde hemos valorado a casi 4.000 pacientes, 4.000 niños y aproximadamente un 15 o 20% de los mismos con ideación suicida, vamos adelantándonos a lo que es la situación para prevenir.
1: El nou pla es diu Acompanya. Quan s'identifica un risc de suïcidi, per exemple, a través d'una autolesió, es posa en marxa. És el nou vessant que incorpora la Conselleria de Sanitat als plans de salut mental, un servei que compta amb 42 psicòlegs entre atenció directa i supervisió amb capacitat per atendre més de 6.000 persones. En la Diana, les persones identificades amb eixes tendències suïcides, a qui se'ls farà un seguiment personalitzat a través de videoconferències, teleassistència mòbil, entre d'altres. El pla acompanya també els familiars de persones que han perdut un dels seus familiars en un suïcidi o bé els supervivents.
2: Un projecte complementari, donde se le va a llamar al paciente que haya tenido una tentativa de suicidio o que se le haya diagnosticado en las unidades de salud mental una potencial ideació suïcida.
1: Important, Acompanya és un servici que treballa amb un perfil de persones identificades i que és complementari al telèfon gratuït 024 que funciona per a qualsevol necessitat d'immediatesa.
3: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio.
0: I tanquem amb un apunt de l'exterior amb referències valencianes. Ford contesta al govern de Trump. En un comunicat, la companyia nord-americana rebutja les crítiques de l'administració de Donald Trump a les seues relacions amb empreses xineses i qualifica d'equivocada i de plagada d'errors factuals la carta del secretari de Transport, Sean Duffy, que qüestiona, entre d'altres operacions, l'aliança de Ford amb Geely en la seva planta valenciana d'Almussafes. Toni Cano, bon dia.
4: Bon dia. Ford acusa Duffy d'intentar acaparar titulars a costa d'una companyia que, segons afirma en un comunicat, ha fet més per la indústria manufacturera estatunidenca que pràcticament qualsevol altra. Recordem que el govern de Donald Trump ha qüestionat l'aliança de Ford amb la companyia xinesa Geely en la factoria d'Almussafes. En una carta al president de Ford, el secretari de Transport, Sean Duffy, ha advertit a Ford sobre l'adopció de tecnologia i manufactura xineses en algunes de les seves plantes, com el cas de la fàbrica d'Almussafes a la Ribera Baixa. Duffy alegava, Alba, preocupacions de seguretat nacional.
0: Mentrestant, enmig d'este clima enrarit amb els Estats Units, a casa nostra este matí hi haurà reunió entre la direcció de la planta d'Almussafes i els sindicats.
4: Ford presentarà als sindicats de la fàbrica valenciana la seva proposta de condicions laborals i salarials per als pròxims 4 anys que entraran en vigor a partir de 2027, l'anomenat Acord per l'electrificació 2030. Aquestes condicions s'han de convertir posteriorment en conveni col·lectiu. La comissió negociadora per l'acord 2030 la van constituir el passat 20 de maig i fins al moment ha celebrat 5 reunions en les quals no hi ha hagut avanços.
3: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.
5: El Barcelona torna a visitar València per a jugar contra el Llevant. Viu el partit al Punt a Punt. Este diumenge, des de les 12 del migdia, tota l'actualitat de l'esport valencià amb atenció especial als partits Sporting Eldense, Huesca Villarreal B i Fertiberia Port de Sagunt de Mar de Lleó. Amb totes les notícies, les narracions i els protagonistes de la jornada. I a les 11, els últims 90 minuts del Punt a Punt amb l'anàlisi de la jornada. Este diumenge, des de les 12 del migdia, viu l'Esports Valencià en A Punt Ràdio.
3: Hi ha mil maneres de començar el cap de setmana, però cap té tanta força com la nostra. Desperta amb l'energia, el talent i la cultura del moviment associatiu més gran del món.
6: Sintoniseu el matí. Obriu la finestra i escolteu a la vostra gent. Soc Ima Mateu i vos espere en Fem Banda.
3: L'actualitat, les entrevistes, la història i la millor música de les nostres bandes. Tots els dissabtes i diumenges, de 7 a 10 del matí. Fem banda. El programa de les bandes i les societats musicals en la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo. La informació comença amb el dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Les notícies del matí.
0: Ja coneixem el contingut dels 40 documents dels cossos i forces de seguretat i del CNI que Sánchez va anunciar que el govern faria públics. Són documents, com saben, relatius a la situació a Ceuta els dies previs a l'entrada massiva.
7: I n'hi ha un titular destacat. El CNI va alertar 24 hores abans, el 29 de juliol. Alertar la delegació del govern, la Guàrdia Civil també rebat d'un assalt per terra i mar. I aquest informe és molt exacte. Descriu que dos grups de WhatsApp i Facebook preparen l'entrada per al dia 30 a les 8 del matí. Grups que sumen 180.000 seguidors.
0: Des de l'executiu s'insistís que cap d'estos missatges ara públics va suposar un avís urgent que arribarà a defensa o al mateix president del govern.
7: A la delegació del govern a Ceuta, la informació va arribar via WhatsApp i després amb una telefonada, però el delegat Miguel Ángel Pérez parla d'un intercanvi de comunicació informal.
8: Los WhatsApp del día 29 no suponen una alerta ni ningún informe. Es una conversación entre una persona del CNI y un miembro del gabinete. No se refiere a la entrada en Ceuta, a la posibilidad de entrada de 180.000 personas, sino que habla de un perfil de Facebook con 180.000 seguidores.
7: Pedro Sánchez va assegurar a nit en xarxes que amb els avisos del CNI cap podia anticipar la crisi migratòria ni en Espanya ni en la Unió Europea.
0: I avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, una conducta que causa, segons l'OMS, 720.000 morts cada any.
7: En la prèvia, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha presentat el nou servei de prevenció precoç del suïcidi que, segons ha explicat, serà proactiu, àgil i eficaç. Gómez ha destacat que les unitats de salut mental han avaluat 4.000 alumnes dels quals entre el 15 i el 20% han presentat idees suïcides.
2: Donde hemos valorado a casi 4.000 pacientes, 4.000 niños y aproximadamente un 15 o 20% de los mismos con ideación suicida. Vamos adelantándonos a lo que es la situación para prevenir.
0: De qüestions a les quals pararem avui atenció, destaquem també la visita de Pedro Sánchez. Estarà avui a Alacant fent un especial èmfasi en el teixit empresarial. A les 11 coneixerà de primera mà l'empresa d'enginyeria aeronàutica PLD Space amb seu al Parc Empresarial d'Elx a Torrellano. Fa només dues setmanes va ser seleccionada aquesta entitat per l'Agència Espacial Europea per a participar en un programa que desenvolupa la pròxima generació de llançadors privats europeus.
7: A l'any 2023 es va convertir en la primera empresa europea a col·locar amb èxit un coet a l'espai. Ara s'ha atrevit amb el Miura 5, construït per a llançar satèl·lits en òrbita. D'altra banda, recorrerà a Novelda les instal·lacions de la coneguda empresa d'espècies Carmencita, que inaugura una nova fàbrica després del centenari al 2023.
0: Visita de Pedro Sánchez amb aixòs dos punts en l'agenda. També el ple del Congrés aprovarà avui previsiblement la proposició de llei de Sumar que permetrà accedir a la nacionalitat espanyola a les persones nascudes al Sahara Occidental abans del 29 de setembre del 77. Això va ser quan el territori estava sota govern espanyol. Molta activitat judicial també prevista per avui, sobretot el PIDEA, perquè se celebra l'acte d'obertura de l'any judicial.
7: Que presidís el rei Felip VI i que es produís de nou envoltat de polèmica després de la recent decisió del Suprem que ha suspès les altes en el cens electoral per la llei de nets i la investigació de la crisi migratòria a Ceuta, que ha erosionat encara més la relació entre el govern i els jutges.
0: Coincidint amb esta obertura de l'any judicial, la Fiscalia General de l'Estat publica la memòria d'activitats de l'any passat. És un document que reflecteix l'evolució de la criminalitat a Espanya i els principals propostes del Ministeri Públic per a combatre-la. N'estarem pendents també en l'agenda del dia. Continua en marxa dos processos judicials.
7: Sí, a l'Audiència Nacional continuen les declaracions pel cas Lezo, centrat en les presumptes irregularitats de càrrecs del PP en Madrid en la compra de l'empresa Inassa en 2001 pel canal d'Isabel II, carrer Gènova. I també avui, en el conegut com a cas Leire Díaz, Compareix com a investigat l'exdirector general de la Guàrdia Civil, Leonardo Marcos, i com a testimoni el fiscal en cap de Badajoz, José

0: Luis Alonso.
1: Un últim apunt. Comença ja el curs en infantil, primària, secundària, batxillerat i FP GUI, una de les universitats valencianes que ja ha començat també les classes. La Universitat Politècnica de València celebra l'acte d'apertura de l'any acadèmic.
2: Les notícies del matí. A Punt Ràdio. A Punt Ràdio. Les notícies del matí.
1: Ho va anunciar dijous passat Pedro Sánchez al Congrés. Ahir de vesprada, algunes hores després del que s'havia previst, el govern espanyol feia públics els informes, les alertes i comunicacions emesos entre l'1 i el 31 de juliol sobre la situació a Ceuta. Ho ha fet a través del web de Moncloa, 40 documents dels cossos i forces de seguretat i del CNI. No estan tots els que són. Al·ludint a la seguretat nacional, s'han quedat fora alguns documents classificats com a especials i també fragments dels que sí s'han publicat. També els que van fer arribar altres serveis d'intel·ligència. Amb Magda Nicolau aprofundim un poc més. Fem un resum del que diuen estos informes.
3: La vespre de l'entrada massiva, el Centre Nacional d'Intel·ligència va advertir d'un assalt a Ceuta per mar i terra. Ho va comunicar a la delegació del govern i a la Guàrdia Civil. Posa el focus en les convocatòries a les xarxes socials. Hi ha dos grups diferents amb un total de 180.000 seguidors. El CNI també incidís en la coincidència de la festa al tron del Marroc. I en la conversa amb la delegació del govern a Fitch, perquè et facis una idea de l'abast de la difusió. També del dia previ és el document del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres de la Policia Nacional. Valora un risc extrem de col·lapse per una entrada massiva de migrants, però dins d'un escenari de probabilitat baixa o mitjana. A més, constata un increment de publicacions per a la venda de vestits de neoprè i aletes per a les entrades per mar. El dia de l'allau de migrants, l'Estat Major de la Defensa informa de situacions contradictòries. Mentre a Melilla la seguretat marroquina té una actitud activa, a Ceuta s'observa una passivitat migratòria que permet la transgressió de la frontera. L'informe d'intel·ligència de l'exèrcit espanyol apunta: és probable que les autoritats marroquines no afavorissin l'onada migratòria, però han actuat de forma negligent i passiva.
1: Des de l'executiu s'insistís que cap d'estos missatges i notes es va convertir en un avís urgent que arribarà o que arribarà directe a la ministra de Defensa o al president del govern. L'últim en reaccionar per part de l'executiu ha sigut el propi Sánchez a les 10:30 de la nit, a nit, en xarxes i en un missatge extens. Deia: amb els avisos del CNI cap podia anticipar la crisi migratòria ni en Espanya ni en la Unió Europea. Sánchez apunta que les xifres que es donen de seguidors dels comptes de Facebook, això és 180 mil, és una mostra de l'abast de la difusió dels missatges. Diu que es coneixia la campanya, però que no es podia interpretar com un indicador d'escala o probabilitat després del que va passar. El president del govern també apunta al CNI, que segons ell tampoc ho va fer. Com a prova, escriu, de la prudència de l'organisme, que només va telefonar a la delegació del govern i a la unitat de la Guàrdia Civil a Ceuta. També a Brussel·les vam escoltar ahir el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, donant explicacions.
4: Mire, yo le hablo como ministro de Asuntos Exteriores de España dentro de mis competencias y dentro de lo que yo viví aquel día 30. A mí no me consta que hubiera ninguna información de ningún tipo que indicara la magnitud de la avalancha.
1: També les reaccions en l'oposició, que coincideixen en dreta i esquerra. El Partit Popular considera aprovat que el govern estava avisat i que no va fer res per a impedir l'entrada de migrants. La portaveu al Congrés, Esther Muñoz, responsabilitza Sánchez de l'entrada de les víctimes.
5: Pedro Sánchez ha mentido. Y hoy lo sabemos oficialmente. Son responsables directos de la invasión en Ceuta. Y, por supuesto, de los fallecidos.
1: Per a Vox, la portaveu Pepa Millán demana que el Congrés responga, encara que no diu quina ha de ser eixa resposta.
6: Esta mentira es una mentira criminal y es un acto de traición. Y por eso el Congreso de los Diputados tiene que responder como la voz de la soberanía nacional.
1: I entre els socis de legislatura i de govern, preocupació per la cadena de comandament i el paper del Marroc. Escoltem Enrique Santiago de Sumar i Maribel Vaquero del PNV.
7: Además del contenido, lo que nos preocupa es ver cómo ha funcionado esa cadena de transmisión de la información, porque es cierto que aunque los contenidos no advirtieran realmente del alcance de lo que aquello podía tener, pues no es lo mismo que se hubieran transmitido debidamente
0: que estamos viendo es que se está corroborando esa versión que hemos tenido todos los grupos políticos, excepto el gobierno, de que Marruecos tiene algo que ver con lo que ha estado pasando, ¿no? Que está implicado.
1: Obrim ja la finestra als esports i destaquem eixes paraules de Rodri, que ha volgut disculpar-se públicament amb el València Club de Futbol. Ens porta l'última hora del món de l'esport, Josep Carbonell. Josep, bon dia.
8: Bon dia, Rodri, que ja s'havia disculpat amb el vestidor del València, ho ha volgut fer també públicament. Estes han sigut les seues paraules.
9: Con mi amigo y compañero José Gallá, el que le pedí disculpas y a toda la plantilla. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa. Cualquiera que vea el vídeo lo puede ver. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo. Todo lo contrario. Todos deseamos que, o en mi caso, que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde, la que es nuestra liga, ser uno de los mejores clubes de esta liga. I nada, simplemente decir eso.
8: Després de la polseguera que van alçar les seues declaracions, sorprès pel baix nivell oferit pel València, el migcampista ha volgut tancar la polèmica mostrant el màxim respecte per l'entitat de Mestalla. Les paraules les va pronunciar després de la victòria del FC Barcelona per 5-1 davant el Feyenoord. Els catalans, en la golejada, es situen segons en la classificació de la Lliga de Campions. Rafinha, per partida doble, Adeyemi, Lamin i el brasiler Gabriel Jesús van ser els autors dels gols. El valencià del Feyenoord, Nacho Ferri, va veure com li anul·laven una diana per un fora de joc d'un company. L'altre partit, amb representació espanyola, l'Atlètic de Madrid va caure en el camp del Liverpool. Els de Simeone van avançar en el marcador amb un gol de Marcos Llorente, però la reacció anglesa es va produir. Al final del primer test va encertar Szoboszlai, mentre que McAllister va firmar el definitiu 2-1. També destacada la victòria del vigent campió, el PSG, que es va imposar a l'Slovan de Bratislava per 6-1 amb 3 gols del davanter valencià Ferran Torres. I canviem de pilota per a parlar de bàsquet. El València Bàsquet continua amb la ronda de presentacions dels seus reforços. Ahir va ser el torn de Moguer. El nord-americà de 2 metres i 6 centímetres ha mostrat l'agraïment tant al cos tècnic com als seus companys per com l'han rebut en el vestidor.
10: Thank my teammates and my coaches for helping me.
11: Agraïsc que els meus companys i els entrenadors m'hagin ajudat tant i haver pogut aprendre molt ràpid, sobretot perquè vaig haver d'eixir per la finestra de la FIBA. He estat limitat per la quantitat de dies que havia d'entrenar i m'han ajudat molt a posar-me al dia.
8: Estaronjo tancarà la pretemporada disputant este cap de setmana el torneig en Cestarrías a Pontevedra. I l'altra cita important per al dia d'avui la protagonitza la selecció espanyola de bàsquet, que disputa el Mundial. A partir de les 9:15 de la nit jugaran el partit de quarts de final davant Austràlia, que va superar Itàlia per 82-80 després que les italianes remuntaren un desavantatge de 20 punts en l'últim quart. La valenciana Aguafam i el seleccionador Miguel Méndez parlen del partit que marcarà la lluita per les medalles.
12: Lo que vamos a intentar es que ellas adapten a nuestro estilo, más que nosotros al suyo, y yo creo que el equipo está muy preparado para jugar pues cualquier tipo de baloncesto que se plantee.
13: Hemos podido tener 2 días libres cada una para desconectar, para preparar el partido, para tener esa confianza, que yo creo que nunca se nos ha ido esa confianza de que realmente podemos hacerlo.
1: I veníem anunciant-ho, eixe descens tèrmic, eixa possibilitat de tempestes que efectivament s'ha produït. Ens ho conta Antonio Sánchez. Antonio, bon dia.
14: Bon dia, Alba. Sí, i ara el que tu estàs dient, el protagonista d'este matí, sobretot és el fred, o no tan fred, però sí podem dir la fresqueta, no? Que sí que s'ha notat i se baixa en el termòmetre. Estem parlant avui de 7-8 graus respecte a ahir a esta mateixa hora. On més s'està notant és cap a l'interior. Al Racó de Mus estem només en 8-9 graus, cap als ports també n'hi ha localitats que estem només en els 7 graus, a Morella 10 graus, a Utiel Requena estem també entre els 11 i 12 graus, i ja si anem un poc més cap al litoral i prelitoral estem entre els 15 i els 17, però clar, ja no estem en nit tropical, que això és una gran diferència respecte a les últimes nits, s'ha notat moltíssim. Ja si a València ens hem alçat a 21 graus, que no són els 17 i els 18 que es preveien, però que sí que es deixen descansar un poquet i es donen un respir almenys de nit de la calor que estem vivint encara en aquest estiu que no ha acabat astronòmic del 2026. Veurem com en les pròximes hores també es notarà de vesprada de baixar en el termòmetre, i és que tindrem una jornada entre núvols i clar i clarianes, sí que tindrem més estones de sol que ahir, però la nuvolositat i sobretot l'ambient més fred d'esta massa d'aire fred que s'ha quedat amb nosaltres es deixarà les màximes

0: només en uns 26-28 graus, o més puja el termòmetre, sí que podríem veure 29, però avui serà molt difícil arribar als 30, així que és una boníssima notícia per a gaudir un poc més de la vesprada i per eixir al carrer sense la basca o sense la calor intensa seca. Calor de qualsevol tipus avui no la patirem tant com els altres dies. Són temperatures que, de fet, de màximes quedaran un poc per davall del que hauríem de tindre en el mes de setembre, així que podem descansar un poquet de la calor. Sí que de vesprada tindrem més estones encara de sol, serà una vesprada assolellada. Alguns núvols d'evolució cap a l'interior nord, però poca cosa, avui no plourà. De fet, està plovent ara mateix cap al sud del Golf de València i les tempestes hem d'estar encara vigilant-les perquè poden ser puntualment fortes, però ja esperem que a partir de les 10-11 del matí se'n vagin i es deixen una jornada molt més estable que la d'ahir. I els pròxims dies el que esperem és que el termòmetre torni a pujar. Veurem què passa, però ara per ara no serà el mateix que el que hem viscut en estos 9 primers dies del mes de setembre.
1: Que no semblava setembre. Antonio Sánchez, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Alba.
1: Adéu. Sí, sí. Ara sí, 49, i anem ja amb la previsió o amb la vista a eixes carreteres, al trànsit. Ja són les 6:49 i tal vegada ja es registre algun que altre problema en les carreteres valencianes. Sònia López, bon dia.
2: Bon dia, Alba. Bé, a hores d'ara podem dir-los que pel que fa a la xarxa principal viària de la Comunitat Valenciana no tenim complicacions importants en aquests moments, afortunadament. Això sí, els més matinesses que entren pronte a treballar, un poc després que nosaltres, això sí, Alba, ja sí que estan circulant, sobretot pel que fa a València, creant aquesta congestió habitual de primera hora a la zona del riu, a la B30 en les dues calçades, la lenta i la ràpida en sentit a set, també pel seu pas per Mislata, i també el coll de botella que hi ha a la Ronda Nord, la CB30, quan s'incorpora la B30 cap al port. En aquests dos punts són en els que a hores d'ara comencem a veure congestió. I pel que fa al trànsit a dins de la ciutat de València, un avís que informen des del Centre de Gestió de Trànsit de l'Ajuntament, Alba, s'acaba de produir fa uns minuts un accident en els carrers Jesús amb Sant Francesc de Borja que pot crear complicacions, per tant, molta precaució.
1: Molta precaució, per tant, si han de circular per eixa zona en les pròximes hores, perquè segurament que tardarà un poquet en tornar a la normalitat. Sònia López, moltes gràcies.
2: Adéu.
1: Adéu.
3: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio.
1: Ja els ho hem comentat, ahir va ser el primer dia de classe per als prop de 800.000 alumnes valencians d'infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional que tornen a les classes després de les vacances d'estiu. Són 2.000 estudiants menys que el curs anterior. Va ser una jornada de nervis, d'emoció, de motxilles carregades de material i de llibres, i així és com es va viure la tornada a les aules a Caudiel, a València, a Gandia i a Alacant. La crònica és de la nostra companya Celia Cerezo.
4: Primer dia d'anar a escola en cotxe, caminant, en patinet o en bici, però amb moltes ganes de conèixer gent nova. Escoltem alumnat de Caudiel, a l'Alt Palància.
5: Que estoy con mis amigos y puedo conocer a otros.
6: Pues conocer a profesores nuevos.
4: Calia rebre ànims i abraçades. El d'ahir era un dia de començar nous cicles. Parlen alumnes de València.
7: Me llamo Yusuf y voy a entrar a primero de la ESO.
8: Pues yo me llamo Micaela Sofía Sevilla Castro, voy a pasar a sexto.
4: De revisar ben bé el material i les motxilles.
9: Làpices, rotuladores, sacapuntes i aquarel·les.
4: Alguns van tornar amb cares llargues.
10: No tengo ganas de comenzar.
11: ¿Por qué?
10: Porque quiero vacaciones.
4: I molta son.
12: Es que no quiero ni despertarme.
4: I d'altres amb molta motivació, com estos alumnes d'Alacant.
13: Sí, tengo muchas ganas.
14: Poco a poco, ¿verdad, Leire? ¿Tienes ganas?
13: Sí. Estaba ya aburrido en clase de estar a hacer lo mismo siempre.
4: També va ser un dia important per a ells, per als pares, les mares i els iaios.
15: Hem fet reorganització, tenim un altre xiquet i també teníem que organitzar-nos pel cuidat del menú, perquè ja tocava anar a la guarderia.
16: Ja duguem dies preparant el material i parlant d'aquests primers dies. Ho tenim controlat.
4: Primer dia d'escola superat i ara toca el segon. I 9 mesos més de curs amb molts aprenentatges.
1: A punt està de començar aquest segon dia d'escola. Algunes dades que repassem. Poc més de 850.000 alumnes des d'infantil a l'ESO són els que han començat el curs. Enguany hi ha 2.042 alumnes menys que en l'anterior i 385 docents més en l'educació, que està sostinguda amb diners públics. S'han obert 14 centres educatius nous. El curs escolar ha començat com va acabar l'anterior, amb el conflicte laboral que mantenen els sindicats de l'ensenyament públic amb la Conselleria d'Educació sense resoldre. La Plataforma per l'Ensenyament Públic també va recordar ahir que les reivindicacions que van propiciar la vaga educativa de maig i de juny continuen en marxa. Això deia Kilian Cuerda, d'UGT del País Valencià.
11: Inclús aprofitant en total agostitat i alevosia per a donar una punyalada per l'esquena i una agressió directa a la dignitat i decència del professorat i l'escola pública, implantant en agost en la llei d'acompanyament unes funcions de policia política, de gestapo educativa, que volen diguem-ne, desenvolupar en la inspecció educativa per a perseguir l'educació lliure per a perseguir la llibertat de càtedra.
1: El cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, ha inaugurat el curs escolar a Caudiel, al Col·legi Rural Agrupa Palància Millars, i ahir ha retret els sindicats que entre les reivindicacions no consideren, per exemple, el reforç en matemàtiques i llengua després de la calamitat, ha dit, de l'informe PISA, i ha advocat pel consens per a millorar l'educació.
17: Cride a la reflexió. Queda molt per millorar en l'educació. Però hem presentat un pla que, sense ningú dubte, va millorar. Ells podran considerar si no és suficient o és insuficient, però és un inici. I jo crec que el que verdaderament es necessita en l'educació són pactes, perquè al fi i al cap tots tenim la mateixa finalitat. Jo el que crec és que sobre ideologia a les aules i el que hi ha que centrar-se més és en l'educació dels jovens valencians i valencianes.
1: I quan són les 6:54, iniciem ja la mirada cap a la cultura. Cultura, en este cas, i esports. Les arts marcials mixtes femenines salten a la gran pantalla amb Valkyries, el debut en el llargmetratge documental de la directora valenciana Carmen Torner. La pel·lícula acompanya durant 4 anys dos de les millors lluitadores de MMA del panorama europeu per a mostrar què hi ha darrere dels combats. Sacrifici, pèrdues i una constant lluita per a superar-se. Iñaki Espeso.
18: Me llamo Mariona Umbiadé. Y soy luchadora amateur de MMA.
19: Les victòries se celebren dalt de l'octògon, però les batalles més difícils sovint es lliuren lluny del focus. Valkyries acompanya durant 4 anys Mariona Om i Emily Mota per a mostrar el preu físic i emocional de competir a l'èlit de les arts marcials mixtes. Dirigida per la valenciana Carmen Torner, la cinta retrata el sacrifici, les pèrdues personals i la capacitat de superació de dos dones que busquen fer-se un lloc en un esport encara poc visible a Espanya.
20: Habla tanto de la lucha en el día a día, de las mujeres y de las luchadoras, como también habla del deporte y del MMA, de la superación personal, de la superación de traumas.
21: Todo el proceso antes de la lucha para mí es como un ritual.
19: Una reflexió sobre una altra manera d'entendre la feminitat allunyada dels estereotips tradicionals.
20: Porque plantean el cuerpo como un arma, y no solamente como un objeto de consumo.
19: L'estrena de la seva primera pel·lícula inaugura un llarg recorregut internacional amb seleccions en festivals especialitzats de Londres, Milà, Las Vegas i Palerm. Valkyries modernes que han fet de la lluita una manera d'enfrontar-se a la vida.

I ara parem atenció als pròxims compassos. Tal dia com avui, però en 1991, la història de la música va canviar per sempre. Nirvana llançava esta cançó.

quatre acords van bastar per a enterrar el pop dels anys 80 i convertir el grunge de Seattle en un fenomen mundial amb este tema, Smells Like Teen Spirit. Sabíeu que Kurt Cobain va traure el títol d'un grafiti a la seva paret? Una amiga va escriure que Kurt odia Teen Spirit. Teen Spirit és una marca de desodorant barata. Ell no ho sabia i va pensar que era una frase revolucionària. Esta cançó és ja un himne de la generació X. Però els últims minuts, l'últim minut i mig de les notícies del matí és avui per a música en València.

És l'estrena que ens arriba des de la Ribera Alta. Altre tu de Suau, el grup d'Alzira, ha publicat nou senzill sobre la recerca de la identitat personal, acompanyat d'un preciós videoclip gravat al Botànic de Cullera. Amb esta cançó hem arribat a les 6:59 minuts. I hem arribat també al final d'aquest informatiu, fins a tot el que volíem contar-los. Gràcies per acompanyar-nos en aquests minuts d'informació. Es queden ara amb el Matí Directe. Tornem demà a partir de les 6 i fins a les 7. Que tinguin molt bon dia.

0: Les 7 del matí. Així comença l'actualitat de la jornada. Amb Sergi Olcina.
1: Què tal? Molt bon dia. Benvinguts per la nostra part. Deia el genial Groucho Marx una frase que sembla escrita expressament per a la situació actual. La política, deia Groucho, és l'art de buscar problemes, trobar-los a tot arreu, fer un diagnòstic fals i aplicar els remeis equivocats. I és que, mirant la sessió de control d'ahir al Congrés, no es pot descriure millor. Tenim un govern central acorralat per la desclassificació dels papers secrets del CNI sobre Ceuta i la polèmica per les llistes de periodistes per ideologia feta des d'Interior. Un escenari on Feijóo li diu a Sánchez que cante qui cante se'n va, Abascal denunciant que traicionar Espanya té recompensa i els mateixos socis de Sumar i Esquerra Republicana de Catalunya que li giren l'esquena exigint explicacions. Mentrestant, en el món real, el temporal de pluges deixa el servici de l'AVE Madrid-Barcelona completament suspès i un autèntic festival de diagnòstics falsos i remeis equivocats avui són els que desglossarem de dalt a baix en este matí directe que ara comença.
0: Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Realització tècnica, Maria José Collada.
1: Bé, l'actualitat d'este dia, d'este dijous 10 de desembre de 2026, ve marcada per revelacions d'intel·ligència a Espanya, fortes tensions militars a l'Orient Pròxim i decisions judicials i educatives clau a la nostra comunitat. La veritat és que ens espera una jornada de gran intensitat on la seguretat, la política i la llibertat de premsa centren l'atenció a tots els nivells. El dia arranca calfant motors amb les dures reaccions a la polèmica entrevista de Pedro Sánchez en Televisió Espanyola. El president encès els ànims en minimitzar la polèmica dels periodistes classificats per la seva ideologia que va elaborar el Ministeri d'Interior, titllant-la simplement de document pot apropiat i aprofitant per a llançar un atac a la premsa criticant al mateix Tribunal Suprem. Una intervenció en el programa Mañaneros que provocava més una forta crisi interna dins de la pròpia televisió pública on els professionals denuncien intents de silenciar-los. Tot això coincidint amb una sessió de control elèctrica al Congrés després de que el govern hagi desclassificat aquests 40 documents secrets que demostren que el CNI sí que va avisar amb antelació de la crisi migratòria de Ceuta el juliol, desmuntant la versió oficial. Mentrestant, en el pla internacional, l'Orient Pròxim conté l'alè davant una greu escalada militar després que els Estats Units hagin destruït 5 vaixells petroliers d'Iran i Teheran que hagin respost amb un atac de míssils a Jordània. Esta gent està que no para. I en clau valenciana també posem la mirada en els tribunals i les aules. El TJ obliga Sanitat a indemnitzar amb 100.000 euros a una jove en coma per una negligència en una jornada on el Consell també celebra l'èxit de les

0: escolarització gratuïta de 0 a 3 anys que dobla les seues xifres de matrícula. En la Crònica Negra, 4 detinguts a València per una agressió sexual grupal, i en la Cultural, el Saló de Cristall de l'Ajuntament de València, que es vist de gala pel Premi Planeta. De tot això, de les reaccions a la llista d'Interior i del temporal que manté tallat l'AVE a Catalunya i encara ens dona un respir almenys en temperatures, parlem detalladament en els pròxims minuts, o almenys el que ens queda fins les 8 del matí. Ens posem en marxa. A aquestes hores estem preparats per acostar-vos tota l'actualitat que marca l'agenda de les pròximes hores. Ho fem, Lucy, bon dia, què tal?
1: Bon dia.
0: Arrencant amb una d'aixes exclusives periodístiques que fan trontollar la crònica de successos i que està en boca de tots. El focus estava posat en les ones en esta casa, a Punt Ràdio.
1: Sí, és la notícia de que ara també es parla. El periodista Juan Nieto estrenava ahir el seu nou programa La Pista amb una entrevista en exclusiva a Juan Curiel, el conegut com a piròman del Saler. Curiel confessava en antena que el passat 27 d'agost esperava que el detingueren, tot i que nega l'autoria dels últims incendis que han patit els veïns.
2: Esperava incluso que vinieran a detenerme. No vino nadie. A Fallas y disparé una carcasa que estaba defectuosa y salió hacia el suelo. Les dije que sí que había estado por allí y de hecho les enseñé la llamada al 112 que había hecho yo. Una tontería. Y la parafina esa era para una estufa de queroseno.
0: I de la Crònica Negra passem a la tempesta política i social que es respira als despatxos oficials. La tensió augmenta per moments a voltes així en les nostres terres, com al Congrés dels Diputats, amb decisions judicials de gran calat i un inici de curs escolar que, per altra banda, està batent rècords. N'hi han molts dels principals fronts oberts en la gestió pública, Lucy.
1: El primer d'ells, escàndol polític al voltant de la crisi de Ceuta. La desclassificació dels documents secrets revela que la seguretat de la frontera es va gestionar a col de missatgeria mòbil.
0: El delegat del govern a la ciutat autònoma de Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, nega haver rebut cap informe oficial d'alerta.
1: Tot a pesar de que el CNI va avisar per un simple missatge de WhatsApp que dos xarxes socials amb 180.000 seguidors estaven coordinant l'assalt massiu per a l'endemà.
0: En la part positiva per al Consell Valencià, es trau pit amb eixe èxit de l'escolarització gratuïta de 0 a 3 anys, que aconsegueix la xifra rècord de 45.000 alumnes matriculats a la nostra regió i podia arribar fins i tot a 48.000.
1: Mentrestant, l'Ajuntament de València es flexibilitza les bases del Bo Comerç 2026...
0: D'enguany, de 2026.
1: De 2026, per a injectar oxigen a la butxaca dels ciutadans amb els famosos vals de 25 euros.
0: Tot això en un clima nacional marcat pel clam contra el CNI i les anomenades llistes negres de periodistes de Moncloa. És també moment d'obrir la pàgina de l'esport i de les infraestructures, i és que la informació de l'abast porta avui des dels despatxos de Singapur fins a un dels rumors empresarials més sorprenents del futbol alacantí. Però atenció, perquè també es mira de prop la seguretat dels trens d'alta velocitat.
1: I revolució absoluta a Elda davant el fort rumor i l'existència d'un principi d'acord perquè l'argentí Leo Messi compre el club esportiu eldense.
0: I a València, Carmelo del Pozo passava pels micròfons de Punt Ràdio per a revelar els secrets millor guardats de Peter Lim i el funcionament intern de Meriton.
1: I l'alerta en el transport la posen els maquinistes, que denuncien esquerdes en els trens Talgo en la línia Madrid-València i exigixen reduir la velocitat de l'AVE de manera immediata per motius de seguretat.
0: Este repàs el continuem en clau molt més amable. Les nostres tradicions que continuen ahir, la nostra cultura i eixes festes que comencen i continuen de vida, omplint de vida els carrers dels nostres barris i pobles de nord a sud de tota la comunitat valenciana. La cultura i la festa també tenen un lloc reservat avui.
1: Comencen al Cabanyal perquè l'Ajuntament ha confirmat que el pròxim 15 de setembre s'inaugurarà el nou Museu de la Mar a la històrica Casa dels Bous.
0: A més, el barri de Benimaclet, també en la capital, arranca les seues festes patronals amb un programa d'actes que s'allarga fins al 21 de setembre, mentre a Segorbe continuen vibrant al galop amb les seues internacionals entrades de bous i cavalls.
1: I l'apunt literari el posa al Saló de Cristall de l'Ajuntament de València, que es vestia de gala per a celebrar el 75è aniversari del Premi Planeta de novel·la.
0: No es pot tancar este repàs a l'actualitat inicial sense mirar cap al cel. Ara mos ho contarà Antonio Sánchez. El temporal de les últimes hores ha remullat diferents punts de la comunitat valenciana, però sobretot a Catalunya i Balears, deixant imatge de carrers inundats, retards i molta feina per als servicis d'emergència. Fins i tot en les illes, alguna víctima mortal.
1: Les pluges torrencials han deixat acumulats de més de 100 litres per metre quadrat en algunes comarques, provocant talls de carreteres secundàries i el desbordament de barrancs puntuals. La pitjor part se l'ha importat el transport ferroviari, amb el trànsit de l'AVE Madrid-Barcelona completament suspès per greus avaries en la infraestructura. temperatura a causa de l'aigua.
0: Però atenció a aquestes pròximes hores, perquè ara ho contarem, l'oratge, tot i que es tranquil·litza, deixa alguna pluja residual. Això sí, esta fresqueta ens dona per obrir les finestres i ventilar amb esta bona olor a remullat. Parlarem del que ens esperen les pròximes hores.
1: Unes pluges que, això sí, provoquen un descens notable de les temperatures, donant un respir tèrmic després d'un estiu molt intens. Caldrà agafar el paraigües perquè la inestabilitat ens acompanyarà part de la jornada.
3: Estàs escoltant Matí Directe, la millor forma de començar posant-te al dia.
0: Antonio, bon dia. Com deriva la situació que es va viure ahir, especialment els afectats Catalunya i les Balears? Clar, a nosaltres no tant, no?
4: Sí, bon dia, Sergi. Va ser una jornada que així es va quedar millor, és a dir, perquè sí que es preveien tempestes que podien ser fortes, teníem a vista l'onja, i van caure fins als 40 litres per metre quadrat en alguns punts del comtat, que és on en principi més va ploure, a Alfafara, a Agres. Però el que estem patint ara mateix també és preocupant. Ara mateix està plovent moltíssim. Tenim dos tempestes ben localitzades, ben agarrades i ancorades cap a la Safor i una altra cap a la Marina Alta. I en principi les localitats més afectades en aquest moment són Gandia, Oliva i Xàbia. Així que precaució si estem en aquestes localitats, perquè ja sabem que quan tenim aquest tipus de tempestes que es queden molt penjades i que no se'n van, pot ploure moltíssim. Ja tenim vora els 40 litres per metre quadrat a Oliva i a Gandia i més de 30 a Xàbia en alguns observatoris de la xarxa d'Avamet. Encara pot ploure més, aquestes tempestes podrien estar en aquestes localitats fins a les 9-10 del matí, és a dir, que encara pot ploure un poquet i amb més força. També tenim tronades puntuals acompanyades a aquestes tempestes i, en principi, a la resta, un ambient molt més tranquil. Sí, encara tenim núvols, però una situació completament diferent a la d'ahir. Pel que fa a les temperatures, com has dit, avui ja podem obrir la finestra sense cap tipus de problema, encara que el termòmetre no baixant tant com s'esperava. Ara mateix a les capitals encara estem en els 20-21 graus. No hem baixat els 20 cap al litoral la major part, encara hem tingut una nit tropical, però sí que ha baixat més cap a l'interior, on ara mateix ens alcem als ports, per exemple, en 7-8 graus, depenent de la localitat. A Morella tenim 10, a Ademuz estem en només 8 graus, a Requena i a Utiel en els 11-12 graus, així que són en aquestes comarques on més està notant la diferència en el termòmetre, que estem parlant d'uns 7-8 graus de diferència. Esta vesprada tindrem una vesprada assolellada, amb més núvols cap a l'interior, núvols d'evolució, però això sí, en temperatures, Sergi, que molt diferents a les d'ahir i a les dels últims dies. Estem parlant de màximes que no arribaran als 30 graus i que estaran entre els 25-28, així que avui és una vesprada en la que podem gaudir de passejar i tot.
0: Això és del que teníem ganes ja fa mesos.
4: La veritat és que sí,
0: calor.
4: Ja tocava.
0: Vinga, després ens trobem. Gràcies, Antoni.
4: Gràcies.
0: Fins ara. Són les 7:10. Mirem, atenent al que ens ha contat Antonio respecte a la Safor i la Marina Alta, per aquestes pluges que allí estan caent, a les carreteres. Donem una ulleta a com està l'estat del trànsit a aquestes hores, connectant, com sempre, amb la DGT, saludant avui, un dia de nou, a Marta Míguez. Marta, bon dia.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Arranca la jornada de jueves y por el momento tan solo registramos complicaciones en Valencia si circulan por la V30 en los entornos de Chirivella y Mislata a esta hora con tráfico lento en ambos sentidos de la marcha. En el resto de vías y provincias, sin embargo, se circula con normalidad a esta hora, pero como siempre, les pedimos mucha precaución al volante.
0: Y aquí saludem ara també a Josep Carbonell, que ens apropa la crònica esportiva. Josep, bon dia.
6: Bon dia, Rodri, que ja s'havia disculpat amb el vestidor del València, ho ha volgut fer també públicament. Estes han sigut les seues paraules.
7: Con mi amigo y compañero José Gallá, en el que le pedí disculpas y a toda la plantilla. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa. Cualquiera que vea el vídeo lo puede ver. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo. Todo lo contrario. Todos deseamos que, o en mi caso, que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde, la que es nuestra liga, ser uno de los mejores clubes de esta liga, y nada, simplemente decir eso.
6: Després de la polseguera que van alçar, les seues declaracions, sorprès pel baix nivell oferit pel València, el migcampista ha volgut tancar la polèmica mostrant el màxim respecte per l'entitat de Mestalla. Les paraules les va pronunciar després de la victòria del Futbol Club Barcelona per 5-1 davant el Feyenoord. Els catalans en la golejada es situen segons en la classificació de la Lliga de Campions. Rafinha per partida doble, Adeyemi, Lamine i el brasiler Gabriel Jesús van ser els autors dels gols. El València del Feyenoord, Nacho Ferri, va veure com li anul·laven una diana per un fora de

0: de presentacions dels seus reforços. Ahir va ser el torn de Moguer. El nord-americà de 2 metres i 6 centímetres ha mostrat l'agraïment tant al cos tècnic com als seus companys per com l'han rebut en el vestidor.
1: Thank my teammates and my coaches for helping me.
2: Agraïsc que els meus companys i els entrenadors m'hagin ajudat tant i haver pogut aprendre molt ràpid, sobretot perquè vaig haver d'eixir per la finestra de la FIBA. He estat limitat per la quantitat de dies que havia d'entrenar i m'han ajudat molt a posar-me al dia.
0: Este taronja tancarà la pretemporada disputant este cap de setmana el torneig en Cestarrías a Pontevedra. I l'altra cita important per al dia d'avui la protagonitza la selecció espanyola de bàsquet que disputa el Mundial. A partir de les 9:15 de la nit jugaran el partit de quarts de final davant Austràlia, que va superar Itàlia per 82-80 després que les italianes remuntaren un desavantatge de 20 punts en l'últim quart. La valenciana Aguafam i el seleccionador Miguel Méndez parlen del partit que marcarà la lluita per les medalles.
3: Lo que vamos a intentar es que ellas adapten a nuestro estilo, más que nosotros al suyo, y yo creo que el equipo está muy preparado para jugar pues cualquier tipo de baloncesto que se plantee.
4: Hemos podido tener dos días libres cada una para desconectar, para preparar el partido, para tener esa confianza, que yo creo que nunca se nos ha ido esa confianza de que realmente podemos hacerlo.
5: En Apunt Radio, Matí Directe.
6: Set i 14, estem ja rodant, anem a parlar de miracles, o millor dit, de miracles polítics, perquè el que s'ha descobert amb els 40 documents secrets desclassificats del CNI no és una simple filtració, és pràcticament una revelació divina. Així consta en una nota informativa de l'alerta primerenca del CNI, inclosa en eixos 40 documents sobre la crisi migratòria de Ceuta que el govern espanyol va fer públics ahir després de la desclassificació acordada pel Consell de Ministres. Eixos documents parlen d'avisos a la Guàrdia Civil i també que el Centre d'Intel·ligència de les Forces Armades i les Forces de Seguretat de l'Estat, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, van constatar la passivitat dels agents marroquins davant de l'onada migratòria només unes poques hores després de començar l'entrada massiva. El CIFAS contemplava ixe dia 30 que era quasi segur que el deteriorament de la situació a la ciutat autònoma requeria l'activació de les Forces Armades a molt curt termini. I també veia probable que es generaren incidents de seguretat pública a Ceuta. Resulta que a la Moncloa tenen poders endivinatoris o, com a mínim, una capacitat sublim per a llegir el futur, mirar cap a una altra banda i fer veure que la realitat és una novel·la de ficció. Anem a posar-nos en situació. Imagineu que tens el servici d'intel·ligència més potent del país, el CNI, i els servicis d'informació de la policia treballant nit i dia, a full, com diuen ara. Arriba el mes de juliol i els espies envien un informe urgent i detallat a la taula del president. Atenció, que demà hi haurà un assalt massiu a la tanca de Ceuta. L'avís és tan clar que fins i tot es comunica oficialment al Marroc un dia abans de la crisi. I per WhatsApp fins i tot, que avui en dia és quasi igual de vàlid. Podíem pensar, és un treball impecable. Quin orgull de servicis secrets. Però clar, a la Moncloa deuen de tindre la safata d'entrada del mail col·lapsada amb tant de correu de propaganda institucional. O els missatges de WhatsApp del CNI en arxivados i no els veuen. O pot ser que aquell dia de juliol el comitè de crisi estava molt ocupat preparant l'agenda de les vacances a la Mareta. O potser pensaven que l'assalt massiu era el nom del grup d'un festival de música índia a la platja. El cas és que l'informe es va quedar allà, agafant pols digital mentre milers de persones creuaven la frontera davant la mirada de sorpresa de les forces de seguretat. I el més fascinant és la capacitat del president per a capgirar la tortilla. Quan li pregunten en la seua última i polèmica entrevista en televisió pública, la culpa no és de la inacció del govern, no, no. La culpa és de l'oposició, que crispa. Del Tribunal Suprem, que no entén el context, i, per suposat, de la premsa, que té la lleja mania de criticar que el Ministeri de l'Interior faça llistes de periodistes segons la seva ideologia. En resum, els espies espanyols funcionen a la perfecció i detecten les crisis abans de que passen, és el seu treball. El problema és que el govern practica eixe ecologisme polític tan de moda, el de reciclar els avisos de seguretat nacional en paper brut per a fer avions que ni volen, com els trens espanyols, que fallen més que una escopeta de fira. Un èxit absolut de coordinació de la qual, per descomptat, ningú té la culpa.
5: A Punt Ràdio, Sergi Olfina.
6: Però bé, la primera sessió de control del curs a Pedro Sánchez significava un nou enfrontament entre el president del govern espanyol i el líder de l'oposició i del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, amb dos temes focalitzant el debat. els resultats de l'informe PISA i la crisi fronterera a Ceuta derivada de l'entrada massiva de migrants des del Marroc.
7: Obria la roda d'intervencions Feijó retraent al mandatari socialista que les aules es buiden de coneixement, en referència a la baixada educativa de l'alumnat espanyol constatada per l'OCDE en l'últim estudi d'avaluació, que apunta un empitjorament generalitzat de les competències de matemàtiques, lectura i

0: Ciències. El dirigent popular ha afirmat que Sánchez no està pendent de la qualitat educativa, sinó que només està pendent de manipular el cens amb la llei de Neig, i ha dit que el primer examen al socialisme educatiu ha sigut el fracàs més gran de la història democràtica d'Espanya.
1: El problema es que usted no está pendiente. No está pendiente de la vivienda, no está pendiente de la calidad educativa, no está pendiente de la huelga sanitaria, no está pendiente del funcionamiento de la alta velocidad, ni de que las familias no lleguen a fin de mes. Usted solo está pendiente de manipular el censo con la ley de nietos y parece que esto tampoco le va a salir bien.
2: Es va posar lírica Alberto Núñez Feijóo davant un Pedro Sánchez que continua llançant pilotes fora amb la desclassificació dels papers de Ceuta. El líder del Partit Popular decidia llançar-li la tornada definitiva de la jornada. En un atac d'honestetat musical, Feijóo li plantava cara davant el president, dient-li ben clar que per a ell, a hores d'ara, el govern de coalició ja és com una orquestra de poble a les 5 de la matinada. Textualment, Feijóo a Sánchez li vaticinava que cante, qui cante, se'n va. I potser tinga tota la raó del món. Tant es val si canta el CNI en els seus informes secrets, si canta l'oposició des de l'escó, si canten els periodistes des de les seues famoses llistes negres de l'interior, o si, directament, canta la mateixa realitat en una entrevista de televisió on jo no sosté cap relat.
1: La preocupación en el día de hoy, señorías del Partido Socialista, son las preguntas que en la Audiencia Nacional se le hace o se le hagan a la gerente del Partido Socialista y lo que la gerente del Partido Socialista responde ante el juzgado sobre la financiación de su partido. Su problema es que el futuro político y procesal del presidente del gobierno depende del silencio de demasiadas personas. Si la gerente canta, usted se va. Si Ábalos canta, usted se va. Si Zapatero canta, usted se va. Si Julio Martínez, si Gertrudis, si la directora general de la Guardia Civil canta, usted se va. Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted.
2: Podrien dir que Sánchez pot continuar afinant la guitarra, ajustant els micròfons de la Moncloa i canviant la partitura cada quart d'hora per intentar salvar el concert. Però la sentència de Feijóo quedava surant en l'aire del Congrés. La música està acabant-se, el públic comença a replegar les cadires i per molt que el president intenti estirar els bis, el cartell de fi de festa ja està penjat. Feijóo acusa també al president de desprotegir Espanya davant d'una agressió consentida o impulsada pel Marroc en relació amb la situació a Ceuta i de dependre del silenci de massa persones per a poder continuar en el càrrec. Finalment, també tornava a pressionar el president perquè avance les eleccions, desprotegint, diu, el seu país, i això és algo que li faran pagar. El retava, de més, Feijóo a Sánchez a posar data i a vores en les urnes.
1: No me responde sobre Marruecos, no me responde sobre las listas negras, ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Señoría, ponga fecha y nos vemos en las urnes. Muchas gracias.
0: Sánchez contraatacava responsabilitzant dels mals resultats escolars mostrats per l'informe PISA a les comunitats autònomes governades pel PP, perquè, segons defensava, no governen ni executen els recursos destinats a l'educació que els arriben des de l'executiu central. De fet, assegurava que el seu govern ha multiplicat per dos la inversió en el Ministeri d'Educació respecte de l'anterior.
3: Señor Feijóo, usted mezcla unas cosas con otras de manera interesada. Sobre la educación y resultados de PISA de la OCDE, efectivamente son de una extraordinaria preocupación en todos los países occidentales y también en España. Mire, este gobierno multiplicó por dos la inversión en el Ministerio de Educación respecto a la anterior administración del Partido Popular, de 3.200 millones de euros a más de 6.000. Las becas ocurrió otro tanto de lo mismo, más de 1.000 millones de euros para garantizar la igualdad de oportunidades y más de 400 millones de euros en cooperación interterritorial con las comunidades autónomas competentes en la materia educativa para reforzar la comprensión lectora y para reforzar también las matemáticas. ¿Cuál es el problema? Que hay comunidades autónomas del Partido Popular que no ejecutan esos recursos económicos.
2: Recordava Sánchez també que hi ha dos projectes de llei pendents de tramitar-se al Congrés, fonamentals per a reforçar la comprensió lectora dels xiquets i la dels docents, també ràtios d'alumnes per aula i la prohibició a menors de 7 anys per entrar en les xarxes socials. Clar que igual no li convé massa a Sánchez que els menuts comprenguen el que veuen, escolten i sobretot llegen, perquè igual encara ix més mal parat.
0: El cap de l'executiu també ha respost a les insinuacions del Partit Popular i Vox de manipulació del cens electoral i els ha criticat per voler retallar el dret de vot de milers de ciutadans espanyols afectats per la llei de Neig, que permet als descendents espanyols exiliats, per exemple durant el franquisme, obtindre la nacionalitat espanyola.
2: De fet, el líder de Vox no va voler ser menys que altres en la sessió de control i va decidir agafar el llibre de text del nou curs escolar per per a fer-li una revisió a fons al president del govern. Abascal es plantava en la tribuna i, sense tremolar-li la veu, li va repassar a Sánchez el resum definitiu de la seva gestió a les aules. Cal reconèixer que a la Moncloa són molt de potenciar el multilingüisme i l'obertura de ments, però el salt culinari i geogràfic ha agafat a més d'un pare de família a contrapeu. Segons la visió de Vox, a les escoles espanyoles ja no s'estudia la llista dels Reis Godos ni el comentari de text del Quixot. Ara directament s'aprèn a conjugar els verbs en àrab, a negociar convenis amb Rabat en el pati i a substituir l'entrepà de pernil de tota la vida per un cuscús ben lluent en el menjador escolar.
4: ¿Está usted siendo chantajeado por Marruecos por la información que tienen de su corrupción, la de su familia y la de su gobierno? No se preocupe, que es una pregunta retórica, no la conteste, que además le veo muy tenso. Toda España sabe que sí, toda España sabe que nuestro gobierno está en Rabat, toda España sabe que la presidencia de nuestro país se le ha entregado a Marruecos. Toda España sabe que incluso el señor Sánchez estaría dispuesto a entregarles Ceuta y Melilla y las Islas Canarias si fuera necesario. Pero el señor Sánchez no se ha entregado solo, se ha entregado con toda la izquierda española a la que ha llevado a la sumisión y a la que ha convertido en una simple embajadora del islamismo. Igual que lo es la extrema izquierda en todo el continente europeo. Por eso les irrita tanto cuando allí donde gobierna Vox sacamos a los agentes de otros países extranjeros, a los agentes marroquíes de nuestras aulas, donde andaban enseñando cultura marroquí. Ese es su sistema educativo, cultura marroquí, lengua árabe y menús halal en los comedores escolares. Y esos son sus resultados, los del informe PISA, que son una auténtica vergüenza para España. ¿Y por qué es esto? Porque ustedes tienen siempre las mismas banderas. La del señor Sánchez ya sabemos que es la de Marruecos, la de otros por aquí, pues la de Cuba, la de China, la de Palestina o la de cualquier grupo terrorista que amenace a Occidente. La de España no, esa les da asco, no aparece ni en sus mítines y tienen socios que asesinaban para que no fuera izada.
0: Santiago Abascal posava la cirereta a la sessió de control en recordar-li a Pedro Sánchez quin és, segons Vox, el verdader full de ruta de la Moncloa. I és que el líder de la formació li espetava al president que, baix el seu mandat, s'ha instaurat una perillosa màxima on traicionar a Espanya tenia premi.
4: El gobierno de España va a servir a los intereses de los españoles, a esos que usted ha traicionado durante los últimos 8 años. Les ha mentido, les ha arruinado, les ha traicionado. Y si ha podido hacerlo, señor Sánchez, ha sido únicamente porque durante mucho tiempo traicionar a España tenía recompensa.
2: Sánchez escoltava des del banc blau amb el seu somriure de costum, potser pensant que amb tanta polèmica el pròxim decret educatiu directament portarà el segell de la Medina de Marràqueix, segons els representants de Vox. Una autèntica revolució pedagògica on, segons la bancada de la dreta, l'única assignatura pendent que li queda a este govern és aprovar la de geografia espanyola. Però el verdader incendi de la jornada el provocaven els seus propis aliats. Des de les mateixes files de la coalició, Sumar posava el crit en el cel i s'enredava en una forta, diguem, baralla interna amb els socialistes. Consideren inacceptable el rastreig ideològic de tertulians i exigeixen que s'investigui com un clar examen a les llibertats de premsa. Clar, que faltava algú més en tota esta festa. El portaveu del Partit Socialista a la Comunitat Valenciana, que eludix deliberadament condemnar el fitxer ideològic que el Ministeri d'Interior té sobre els periodistes i que ha acabat a les mans de la justícia. Les associacions de periodisme, fins i tot veus socialistes, estan contundents contra eixe atac, mentre que el síndic José Muñoz es desmarca i respon atacant als mitjans de comunicació. La qüestió, una vegada més, és que la culpa sempre és dels demés.
5: Yo creo que lo que no es útil es lo que está pasando en muchos medios de comunicación autonómicos. Hay afirmaciones que se tienen que cuidar. Leí una información la semana pasada diciendo algo así como que Diana Morán había hartado a Vicent Mompó y que fruto de ese hartazgo del presidente de la Diputación le había llamado lameculos. Pues creo que ese tipo de titulares tampoco ayuda.
0: Per la seva banda, els socis d'investidura tampoc han exigit el rescat. Gabriel Rufián, des d'Esquerra Republicana de Catalunya, s'ha mostrat molt punyent exigint respostes clares sobre el greu problema de la vivenda i recordant-li al president que no pot minimitzar el risc de la dreta que la dreta puga arrasar si el govern continua actuant amb parsimònia.
6: Usted ha dicho que quiere ser president en el 27 y más allá. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo se hace esto? ¿Con quién va a sumar? Nunca mejor dicho. ¿Con quién va a poder? Nunca mejor dicho. A mí los números es que no me salen. Y me duele la boca ya de decirlo. Es que no salen. ¿Saben a quién le salen los números? A esta gente. En las últimas 10 encuestas, 194, 203, 204, 209, 205, 201, 208, 207, 202 y 213. Son los diputados que suman

0: PP y Vox en las últimas 10 encuestas.
1: La d'ahir va ser una jornada elèctrica on Sánchez va intentar calmar les aigües prometent fons estatals i lleis digitals, però on quedava palès que a l'hora de rebre cols a la Moncloa ja no li queden escuts ni a un costat ni a l'altre de l'hemicicle. Se les emporta doblades com les paperetes dels vots. Set i 28. Més coses. Mirem cap a casa. La comissió del Congrés que investiga la gestió de la Dana, que va deixar 232 morts el 29 d'octubre de 2024, principalment a la província de València, ha citat per segona vegada a l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, que serà interrogat de nou el pròxim 21 d'este mes, 21 de setembre, en una sessió per a la qual s'ha convocat també a l'imputat Emilio Argüello, en aquell temps secretari autonòmic d'Emergències.
2: Així ho ha acordat este dimarts la taula de la comissió d'investigació. Segons han precisat a Europa Press, fons parlamentari, la compareixença de Mazón tindrà lloc al matí i la d'Argüello en sessió vespertina. Mazón ja va acudir al Congrés, recordem, el passat 17 de novembre, però el Partit Socialista i Sumar no tenen la majoria en la taula de la comissió d'investigació, consideren necessari tornar a interrogar-li sobre la seva responsabilitat en la gestió de la catàstrofe.
1: L'Ajuntament de València ha aprovat amb èxit el pilot 5G Emergències, una iniciativa que ha permès validar en condicions reals l'ús de la tecnologia 5G per a reforçar les comunicacions dels servicis d'emergència durant grans esdeveniments multitudinaris.
2: La prova es va desenvolupar durant la celebració de la Crida, un dels actes amb major afluència del calendari festiu valencià, on es va avaluar el funcionament del mecanisme de priorització de xarxa en un entorn d'elevada congestió de comunicacions i de persones. Els resultats obtinguts confirmen que els terminals configurats amb accés prioritari van mantindre una millor qualitat en les comunicacions de veu, dades i també videotelefonades, quan la xarxa va registrar el seu major nivell de saturació, mentre que altres dispositius van experimentar dificultats per a establir comunicacions o van patir una degradació del servici. La iniciativa ha permès millorar la coordinació entre els diferents organismes que intervenen en una emergència, reforçant d'esta manera la interoperabilitat i la capacitat de resposta davant situacions crítiques.
1: Per cert, els bombers...
3: 660-78-39-80.
1: Volíem dir, els bombers de València han donat per extingit este dimecres a les 3 de la vesprada l'incendi forestal declarat el passat 27 d'agost a la Devesa del Saler. El foc cremava 37 hectàrees del Parc Natural de l'Albufera i, segons les investigacions, va ser intencionat.
2: L'incendi es va declarar cap a la 1 del migdia del passat 27 d'agost i va obligar a mobilitzar 12 mitjans aeris, 40 terrestres i fins a 270 professionals, a més d'un equip de la UME, de la Unitat Militar d'Emergències. El foc va provocar el desallotjament d'unes 160 persones de la pedania del Saler, dels càmpings pròxims i de la Torre U d'apartaments. També es va tallar les carreteres d'accés a la zona afectada per a facilitar les tasques d'extinció i evitar, sobretot, riscos per a la població. L'incendi es va donar per estabilitzat el 28 d'agost. La intervenció ha posat fi a un incendi que ha afectat una de les zones forestals més importants de València. L'Ajuntament ha destacat la tasca dels equips d'extinció i emergències durant aquestes quasi dues setmanes.
3: Estàs escoltant? Matí Directe, la millor forma de començar posant-te al dia.
1: Mirant en clau nacional, avui arranca l'any judicial amb un acte oficial presidit pel rei Felip VI.
2: Una de les novetats des de dijous serà el discurs de Teresa Peramato inaugurant l'any judicial per primera vegada com a fiscal general de l'Estat. Peramato va accedir al càrrec al desembre de 2025, després que l'anterior fiscal general, Álvaro García Ortiz, fora condemnat per revelació de secrets. I este inici de l'any judicial està marcat per l'enfrontament entre el govern i el Consell General del Poder Judicial a compte de la crisi migratòria Ceuta i per la investigació a Zapatero.
1: El govern basc estableix el tercer grau a l'exdirigent etarra Henri Parot.
2: El govern basc ha concedit el tercer grau penitenciari a l'exdirigent etarra que va ingressar a la presó en 1990 en compliment d'una condemna acumulada de 40 anys i que eixirà en els pròxims dies de la presó de Zubieta. Fons governamentals basc, que dirigi la socialista Maria Jesús San José, ha confirmat la concessió d'este tercer grau a Parot en base en l'informe de la Junta de Tractament de la Presó. La decisió encara podria ser recorreguda per la Fiscalia Fiscalia, que haurà d'estudiar el cas. El col·lectiu de víctimes del terrorisme ha denunciat la concessió d'este tercer grau a Parot, que considera fraudulent i que en este cas s'aplica per a un dels assassins més sanguinaris d'ETA. En un comunicat, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha qualificat d'inacceptable que l'executiu basc concedisca la semillibertat a un terrorista condemnat per l'assassinat a 39 persones sense que hagi mostrat un penediment real, públic i verificable.
1: I detinguts quatre xics a València per agredir sexualment a l'exparella d'un d'ells.
2: Quatre homes d'entre 44 i 53 anys han sigut detinguts a València per la Policia Nacional per presumptament agredir sexualment a una xiqueta d'un d'ells, gravar-ho i també amenaçar-la amb difondre-ho. Segons fonts policials, la víctima, baix amenaces de ser colpejada, va ser obligada en diverses ocasions per la seva exparella, a la qual també se li imputa un delicte de maltractaments contra la dona, i a mantindre relacions sexuals amb ell, així com amb el seu germà i dos amics. Si la víctima s'oposava a les exigències de la seva exparella, este arribava a agredir-la físicament i amenaçar-la amb difondre les imatges sexuals que gravava amb el seu telèfon mòbil sense el seu consentiment. Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista. És gratuït, confidencial, no deixa registres en la factura telefònica, però sí s'ha de borrar la cridada del registre de cridades del mòbil. I per a casos de perill imminent, telefonar al 112.
1: Agost de 2026 s'ha convertit en el mes més càlid mai registrat. I això el fa empatar amb juliol de 2023.
2: Són dades del Servici de Canvi Climàtic de Copernicus, que establix que la temperatura mitjana global de l'aire va arribar als 16,96 graus centígrads, una xifra que se situa 0,85 per damunt de la mitjana del període entre l'any 1991 i 2020. Una altra dada extremadament preocupant és que agost es va situar 1,65 graus per damunt dels nivells preindustrials, convertint-se en el primer mes de novembre de 2025, que supera de nou el llindar d'1,5 graus centígrads. A més, la calor es va traslladar als oceans amb el valor més alt per a este mes i un registre diari rècord de 21 graus. Així, a Europa Occidental també podem parlar de l'estiu més càlid de la història, superant el rècord de 2003.
1: Així estan les coses. Ara donem una ulleta a la resta de qüestions que ens plantegem, però en este cas ho fem ara mateix mirant a totes les portades impreses i també digitals dels periòdics comunitaris i nacionals. Abril Peidro, bon dia. D'això te n'encarregues tu.
4: Què tal, Sergi? Bon dia. Si comencem pels diaris en àmbit autonòmic, en Levant el Mercantil Valenciano llegim que el curs arranca amb el pols entre el Consell i els docents de nou en l'horitzó. Les províncies, en referència al València, titula «Són tan roïns com diu Rodri». I també destaca que l'advertència de Trump a Ford amenaça l'acord amb Gili vital per al Musafes. El diari Información d'Alacant obri amb l'inici del curs escolar a 35 graus i en el periòdic Mediterrani escriuen «Castelló estrena un inici de curs baix gran tensió». En clau nacional, el País porta en la seva portada que el CNI va avisar de convocatòries massives per a un assalt a Ceuta i El Mundo destaca que tots els cossos de l'Estat van alertar d'eixe assalt massiu.
3: En Apunt Ràdio, Matí Directe.
1: I si mirem els assumptes que ens afecten la butxaca, perquè al final tot ens afecta la butxaca, el govern baralla suavitzar les exigències als centres de dades si no disparen el rebut de la llum.
4: Sí, el govern avança en eixa regulació dels nous centres de dades, un tema que ha fet esclatar la polèmica entre els interessats en invertir en este nou sector a causa de les dures exigències imposades per a accedir a una llicència. I és que, segons assenyalen responsables de l'administració encarregats d'elaborar esta nova normativa, l'executiu està disposat a suavitzar les exigències plantejades per a facilitar que els millors projectes de centres de dades puguen materialitzar-se i arriben a Espanya inversions que el propi sector assegura que podria arribar a mobilitzar quasi 67.000 milions d'euros per als pròxims anys. Això sí, esta disposició de l'executiu no és gratuïta com res en esta vida. A canvi, la normativa hauria d'evitar que l'arribada massiva d'estos centres de dades acabe disparant la factura de la llum per aquest fort increment de la demanda que portarà aparellada, ja que aquestes plantes tecnològiques consumeixen moltíssima electricitat. I això podria acabar repercutint a les nostres butxaques.
1: Estem pràcticament com en el tema de la intel·ligència artificial, que entre altres coses el que fa és, diuen, consumir molta llum cada volta que es fa una consulta.
4: Totalment. Precisament és que estos centres de dades són, en definitiva, centres que utilitzen aquesta intel·ligència artificial i que, per tant, tenen moltíssims costos que, d'alguna manera o altra, acabaríem notant nosaltres.
1: Com dius tu, res és de baix en aquesta vida.
4: Efectivament.
1: Bé, anem a donar una ulleta també a la resta del món. Donald Trump ha posat una promesa econòmica d'enorme calat sobre la taula a menys de 2 mesos de les eleccions legislatives estatunidenques. David González, bon dia.
5: Bon dia, sí. El president ha fet l'anunci durant el seu discurs davant la Convenció Nacional Republicana que s'ha celebrat en Dallas, en Texas.
6: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
5: Trump assegurava este dimecres que cada adult estatunidenc rebrà $5,000 si els republicans guanyen les eleccions del terme mitjà del pròxim dia 3 de novembre. El mandatari ha presentat este pagament per als ciutadans finançat gràcies a la política arancelària de la seva administració. Segons Trump, els Estats Units estan fent una fortuna amb els arancels, encara que no ha explicat com s'articularia este programa, quins requisits tindria ni quan es realitzarien les transferències. La promesa arriba en un moment especialment delicat per als republicans. El partit afronta unes eleccions legislatives molt ajustades en les quals està en joc el control de les 2 cambres del Congrés.
1: Quasi tots els dies és protagonista Donald Trump, per això continuem parlant d'ell. El seu govern critica a Ford per la seva aliança amb la companyia xinesa Jigli Almussafes.
5: Els efectes de Trump també ens arriben així. El secretari de Transports dels Estats Units, Sean Duffy, ha advertit Ford sobre la seva aposta per la manufactura i tecnologia xineses en algunes de les seues plantes, com és el cas de la fàbrica d'Almussafes, gestionada des del mes de juliol per Ford en un 66% i Geely en un 34% de propietat de la planta, la marca xinesa que ha establit la primera seu a Europa a la factoria de la Ribera Baixa. La multinacional critica l'advertència del secretari de Transport, que considera equivocada i farcida d'errades, i l'atribueix a un intent d'acaparar titulars a costa de la firma.
1: I atenció a això que vos contem, són les 7:40. Dimitix un enginyer d'Anthropic i exdesenvolupador de ChatGPT. Ell assegura que la IA, la intel·ligència artificial, podria matar-nos a tots a finals d'esta dècada.
5: Es diu Jacob Coxon i ha causat un autèntic terratrèmol amb una dura advertència sobre la irresponsabilitat de les empreses que volen crear una superintel·ligència sobrehumana. Els desenvolupadors de les plataformes d'intel·ligència artificial Anthropic, la creadora de productes com Claude i OpenAI de ChatGPT, no estan actuant amb responsabilitat, assegura, i estan jugant amb les nostres vides. Participen en una cursa fora de control per a desenvolupar una superintel·ligència, espentats per la competència empresarial, tot i ser conscient dels riscos fatals que podria tindre. Les persones que estan construint la intel·ligència artificial creuen sincerament que podria matar-nos a tots per a finals de la dècada, ha advertit Coxon, un enginyer britànic de 27 anys, en un fil de la xarxa social X, en què anuncia la seva dimissió d'Anthropic i ha deixat bocabadat mig planeta. Només el primer missatge suma ja més de 85 milions de visualitzacions.
7: 660 78 39 80.
1: A aquestes hores també obrim la nostra màquina del temps particular, perquè el 10 de setembre no és un dia qualsevol al calendari. És una data plena d'aniversaris que han canviat el rumb de la història, de la literatura, de l'art i, per descomptat, de la música. Marina Perelló, bon dia.
8: Bon
1: Girem
8: dia.
1: Girem eixa màquina cap a les efemèrides de la jornada.
8: Girem la cerca i comencem el viatge a l'any 1229 amb una data fonamental per a la història de la Corona d'Aragó i dels valencians. És el dia exacte en què les tropes de Jaume I el Conqueridor desembarquen a Santa Ponsa, donant inici a la conquesta de Mallorca. Una operació militar clau que canviaria per sempre el mapa geopolític i cultural de la Mediterrània. Si fem un salt cap a la crònica internacional, un 10 de setembre de 1898, el món es va quedar commocionat. L'anarquista Luigi Luceni assassina a Ginebra la famosa emperatriz Elisabet d'Àustria, més coneguda com Sissi, un crim que la convertiria immediatament en un mite romàntic. I avançant en el segle XX, en 1939, el Canadà li declara oficialment la guerra a l'Alemanya nazi, sent el primer país de la Commonwealth a unir-se de manera independent al conflicte mundial. A Espanya, la història d'este dia té un fort component institucional i també una gran dosi d'art. En 1831 es vota la llei que dona llum verda a la creació de la Borsa de Madrid. Però, sens dubte, la imatge que va obrir tots els telenotícies un 10 de setembre de 1981 va ser el retorn de l'exili El Guernica, de Pablo Picasso, que aterrava a Madrid procedent del MoMA de Nova York per a ser instal·lat definitivament en el Casón del Buen Retiro. Un viatge carregat de simbolisme per a la transició.
1: I atenció a la pàgina esportiva nacional, Marina, perquè un 10 de setembre de 1910 es funda oficialment el Cádiz Club de Futbol. Més d'un segle de passió groga que va arrancar en la mítica Tacita de Plata. I més coses, la música també vivia un moment de luxe i ho feia de la mà d'un dels grans de la història del pop a nivell mundial. Imagine there's no heaven.
8: I avui la història també es balla. En el panorama musical, al setembre de 1971, John Lennon llançava als Estats Units el seu àlbum Imagine, convertint la seva cançó principal en un himne pacifista universal. Cinc anys més tard, en 1975, una de les bandes més teatrals de rock, Kiss, llançava al mercat el seu icònic disc en viu, Alive, el treball que els va catapultar a la fama mundial.
1: I n'hi havia molts més que triomfaven, ja ho hem apuntat en l'hora del primer informatiu del matí. Parlem de la banda de Kurt Cobain.
8: Sí, perquè si parlem de canvis de rumb culturals ens hem d'aturar obligatòriament en el 10 de setembre de 1991. Tal dia com avui, la banda nord-americana Nirvana publicava Smells Like Teen Spirit. El que havia de ser un senzill més es va convertir de colp en l'himne generacional de la generació X i en la cançó que va introduir el rock alternatiu en el mainstream mundial. Per cert, avui també és el dia de felicitar el guitarrista d'Aerosmith, Joe Perry, nascut en 1950 i de recordar a nivell nacional el naixement en 1943 d'Antonio Morales Jr., meitat de l'emblemàtic duo Juan y Jr.
1: És a dir, des de Jaume I fins a les camises de quadres de Nirvana, passant pel retorn de Picasso, un 10 de setembre que ens demostra que la història es pot escriure amb espases, amb pinzells o a cop de guitarra elèctrica. I amb els acords de Kurt Cobain de fons també donem pas a altres qüestions un poc més transcendentals, culturals i festives.
7: 660, 78, 39, 80.
1: Set i 45, David Castelló de la Plana commemora estos dies el seu 775 aniversari amb l'exposició El privilegi d'existir, 1251-2026. Una exposició que va valdre el document pel qual el rei Jaume I va autoritzar el 1251 el trasllat de la vila de Castelló des del seu emplaçament al Castell Vell fins a la Plana.
5: L'exposició està organitzada pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, l'Ajuntament de Castelló i la Diputació de Castelló. El document representa la voluntat del poble de Castelló d'evolucionar i d'adaptar-se als nous temps. I això requeria moure's del turó on vivien els antics pobladors a la Plana. La vida administrativa, política, judicial estaven al Castell Vell, a mitja lògica militar basada en la seguretat. Es veu perfectament a través del privilegi del trasllat, quan s'obri un nou món amb una nova mentalitat. Ho destaca el comissari Carles Senso.
9: El privilegi del trasllat és un document essencial en la història de Castelló, perquè si no funda, sí que obre una nova possibilitat vital per als veïns i veïnes de Castelló. La vida administrativa, política, judicial estava al Castell Vell. A mi, la lògica militar, basada en la seguretat, s'obre un nou món en una nova mentalitat.
5: Este trasllat va impulsar la ciutat i en va expandir la capacitat agrícola, ramadera i, conseqüentment, demogràfica. I amb el temps s'impulsarien també la pesca, el comerç i altres parts. S'obriria una etapa més civil que militar i amb potencial de capitalitat.
1: Parlant de capitals, tornem a València, perquè la Junta Central Fallera demanarà a les falleres aspirants a les Corts d'Honor que presenten les seues fotografies pròpies a partir de l'any que ve.
5: La polèmica generada enguany per les fotografies oficials de les 146 candidates a les Corts d'Honor de les Falles tindrà conseqüències a partir de l'any que ve i el mètode canviarà. Junta Central Fallera canviarà el procediment en 2027 de tal manera que les candidates presentaran una fotografia pròpia que es regirà per uns criteris comuns. Un anunci que, per cert, arriba la mateixa setmana en què s'han triat els jurats que designaran les dos Corts d'Honor. Ahir, passades les 8 de la vesprada, al Palau de la Música es va celebrar l'Assemblea Extraordinària de Presidents anys per a l'elecció dels jurats de les Falleres Majors de València 2027 i de les seues Corts d'Honor. Cada jurat està format per 7 membres, 3 triats directament per Junta Central Fallera i els altres 4 votats per l'Assemblea de Presidents.
1: I ja per últim, mirant el calendari festiu, al llarg i ample de la nostra comunitat valenciana, si n'anem a Mutxamel, veritat?
5: Sí, a Mutxamel, en la localitat de l'Alacantí, inauguren avui les seues festes de moros i cristians a la Mare de Déu de Loreto, amb la gran entrada que celebra avui a partir de les 7 de la vesprada. En el calendari també hem de mirar que avui és festiu local en alguns municipis, com per exemple en Montcada, on celebrem l'últim dia de les seues festes patronals. També és festiu en la Pobla de Farnals, on celebren la seva festivitat de Sant Josep dins de les seues festes majors, i a Villena, que també és dia festiu, en la jornada posterior a la fi dels seus moros i cristians.
1: Ara una recomanació, no se n'aneu, perquè al tornar d'esta xicoteta pausa, per a veure els aparadors de la nostra comunitat, tenim una entrevista que fa referència precisament a un dels temes fonamentals de la jornada. Ara tornem.
7: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La Diputació d'Alacant posa en marxa el Bo Consum 2026, una iniciativa que impulsa comerços, hostaleria, oci i serveis, ajuda a les famílies, dona suport als autònoms i a les xicotetes empreses i genera activitat i ocupació. La teua compra dona vida a la nostra província. Informa't en diputacionalicante.es.
10: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
7: Descubre por qué todo el mundo está hablando de la mejor temporada lírica en España. Entra en lesarts.com y compra tus entradas para la mejor ópera, los conciertos sinfónicos, títulos de danza o el mejor flamenco. Les Arches Art.
11: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: A Punt Ràdio. A Castelló, 103.7.
1: Set i 50 del matí d'este 10 de setembre de 2026. Ho comentàvem a primera hora. La polèmica llista de periodistes classificats per la seva ideologia que va elaborar el Ministeri de l'Interior està ara mateix al centre del debat. De fet, ho comentarem just al tornar del butlletí de les 8 del matí. Per això, a estes hores, volem saludar al periodista del Confidencial, Alejandro Requeijo, que ha sigut el responsable de destapar esta, com a mínim, qüestionable pràctica. Alejandro, bon dia, buenos días.
12: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Formando parte del sector, como mínimo, evidentemente preocupa la existencia de este dossier. ¿Cuántas personas podríamos decir que aparecen señaladas? Tú mismo creo que apareces en la lista, ¿no?
12: Sí, yo soy uno de ellos junto a 279 compañeros más, que son periodistas y tertulianos. Son un total de 280 en un folio, en un documento de 54 folios con membrete del Ministerio del Interior, donde, como decís, pues hay apuntes y comentarios en cada una de las fichas sobre la ideología política y la ascripción política de los periodistas. Claro, todo esto hecho por un Ministerio del Interior que, como comprenderás, no es un ministerio cualquiera.
1: Hombre, esto si lo extrapoláramos a décadas atrás, bastantes décadas atrás, sería calificado como sería calificado, pero claro, ahora no.
12: Bueno, es que además genera muchos interrogantes, ¿no? Porque el ministro del Interior, en su visita a Ceuta de esta semana,
1: sí,
12: cuando tuvo que dar explicaciones sobre este documento, dijo que era un documento de trabajo para conocer y saber qué es lo que dicen los medios de comunicación sobre la actividad del Ministerio del Interior. Lo que pasa es que una vez accedemos al contenido del documento, esas explicaciones no sirven, porque en los apuntes que hacía el Ministerio del Interior vienen recogidos cuáles son las opiniones de los periodistas respecto a cuestiones como la ley de amnistía, la relación del gobierno con los independentistas, la opinión que tienen los periodistas de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, y eso excede con mucho la actividad del Ministerio del Interior.
1: Vaya, con los progresistas y democráticos. Si no me equivoco, el documento corresponde al año 2024. Ya que estamos hablando de lo que ahí se apunta, ¿a ti qué tipo de indicaciones sobre los periodistas, podríamos decir, sobre nosotros, te han llamado más la atención?
12: A mí me han llamado la atención varias cosas. Una es la facilidad con la que el documento atribuye ideologías políticas a periodistas que no necesariamente han reconocido ser de una tendencia o de otra. Es decir, que podemos decir que son presuntas ideologías políticas. El año 2024 efectivamente es un año especialmente convulso para el gobierno. Es el año en el que se produce la detención de Koldo García, el asesor de Ábalos. Es el año en el que empieza la investigación a la mujer de Pedro Sánchez, el año de los 5 días de reflexión, el año en el que el gobierno agrava sus ataques hacia la prensa, el año en el que se ponen en marcha las cloacas, que desvelamos también en el Confidencial. Por lo tanto, creo que es importante también ponerlo en su contexto. Si bien ese documento se encarga ya desde finales del año 2023. Y luego, claro, hay cuestiones que, aparte de estigmatizar

Era en l'any 59, en una setmana com esta també eixia a la venda eixe primer disc de l'històric grup espanyol El Duodinámico. Manuel de la Calva i Ramon Arcusa, dos joves de Barcelona amb bates blanques de mecànics d'aviació que decidien juntar les seues veus i quasi sense saber-ho van inventar el fenomen fan al nostre país. Aquell primer disc de quatre cançons publicat per la mítica discogràfica La Voz de su Amo va ser l'encesa d'una metxa que va revolucionar les llistes d'èxits amb les seues camises roges, els seus xupetins i un ritme que trencava amb la grisor de l'època. Avui, 67 anys després d'aquell primer vinil, els homenatgem també de la millor manera que sap fer la ràdio, posant la seva música. I amb aquest ritme incombustible del Duodinámico arribem just a les 8 del matí, hora del butlletí de notícies, amb Toni Cano i la tècnica d'Òscar Pellicer.

0: Són les 8 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, va alertar 24 hores abans, el 29 de juliol, del risc d'entrada massiva de migrants a Ceuta. Alerta la delegació del Govern d'Espanya, la Guàrdia Civil i també Rabat, d'un assalt per terra i mar. A més, aquest informe descriu que dos grups de WhatsApp i Facebook preparen l'entrada per al dia 30 a les 8 del matí. Grups que sumen 182.000 seguidors. És part del contingut dels 40 documents dels cossos i forces de seguretat i del CNI que Sánchez va anunciar que el govern faria públics relatius a la situació de Ceuta els dies previs a l'entrada massiva. El mateix dia 29, la Policia Nacional també posa el focus en l'increment exponencial d'immigrants que volen creuar la frontera nadant. Les xifres es disparen. Parla de risc alt i d'amenaça prioritària en eixa via marítima. L'executiu espanyol insisteix que cap d'estos missatges ara públics va suposar un avís urgent que arribarà a Defensa o al mateix president del govern espanyol. A la delegació del govern central a Ceuta, la informació va arribar via WhatsApp i després amb una telefonada a un agent del CNI, però el delegat, Miguel Ángel Pérez Triano, parla d'un intercanvi de comunicació informal.
2: Los WhatsApp del día 29 no suponen una alerta ni ningún informe. Es una conversación entre una persona del CNI y un miembro del gabinete. No se refiere a la entrada en Ceuta, a la posibilidad de entrada de 180.000 personas, sino que habla de un perfil de Facebook con 180.000 seguidores.
1: Pedro Sánchez va assegurar a nit en xarxes que amb els avisos del CNI ningú podia anticipar la crisi migratòria ni a Espanya ni tampoc a la Unió Europea. Mentrestant, el ple del Congrés aprovarà avui, previsiblement, la proposició de llei de Sumar que permetrà accedir a la nacionalitat espanyola les persones nascudes en el Sàhara Occidental abans del 29 de setembre de 1977, quan el territori estava sota sobirania espanyola. Parlem ara de l'oratge a casa nostra. Els avisos per pluges fortes estaven actius fins a esta hora, a les 8, al litoral de València i d'Alacant, per ruixats i tempestes. Encara en les pròximes hores podria ploure localment fins a 30 litres per metre quadrat en una hora, sobretot al litoral sud del Golf de València. Per això, encara es manté l'avís groc fins a les 10 del matí en eixa zona. Litoral i prelitoral del sud de la província de València i del nord de la d'Alacant. De fet, ara plou molt entre la Safor i la Marina Alta, sobretot a la zona de Pego. Canviant d'assumpte, avui és el Dia Mundial per a la prevenció del suïcidi, una conducta que causa, segons l'OMS, 720.000 morts cada any. En la prèvia, este dimecres, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha presentat el nou servei de prevenció precoç del suïcidi que, segons ha explicat, serà, diu, proactiu, àgil i eficaç. Gómez ha destacat que les unitats de salut mental han avaluat 4.000 alumnes, dels quals entre el 15 i el 20% han presentat idees suïcides.
3: Donde hemos valorado a casi 4.000 pacientes, 4.000 niños y aproximadamente un 15 o 20% de los mismos con ideación suicida. Vamos adelantándonos a lo que es la situación para prevenir.
1: Pel que fa als esports, parlem de futbol. Avui parlarà el tècnic del València, Eva Casany.
4: A la 1:30, Carlos Corberán compareixerà en roda de premsa prèvia al partit que l'equip jugarà demà a Sevilla. De segur que li pregunten pel possible ultimàtum que li ha donat el club per a revertir la dinàmica de jocs i resultats que el TQR de la Lliga en les pròximes 3 jornades abans de la parada de seleccions. Altre tema serà com ha encaixat el vestidor les paraules de Rodri en la banqueta de Mestalla en què qualificava de roïns els valencianistes. El jugador, com els avança a esta casa, ha demanat disculpes.
5: Con mi amigo y compañero José Gallá, en el que le pedí disculpas y a toda la plantilla. Fue una expresión de sorpresa. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo. Todo lo contrario. Todos deseamos que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde, la que es nuestra liga, ser uno de los mejores clubes de esta liga.
4: Va ser unes paraules en la zona mixta després del partit de Champions que el Barça guanyà per 5-1 contra el Feyenoord. En canvi, l'Atleti de Madrid va perdre a Anfield contra el Liverpool per 2-1, tot i que el Xolo tragué per sorpresa a Julián Álvarez de titular. I el davanter de Foios, Ferran Torres, ha fet en la seva estrena amb el PSG en la Champions un hat-trick en la victòria que feren per 6-1 contra el Bratislava.
1: Tornem a les 9 en punt. Et deixem ara amb la segona hora del programa Matí Directe, amb Sergi Olsina.
0: A Punt Ràdio, notícies. Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: El Palau de la Música celebra su 40 aniversario. Disfruta de una temporada irrepetible con la Royal Concert Bowl, London Philharmonic, Stasca Predresden, Nelina Garancha, Julia Fischer, Yuya Wang, Sokolov, entre otros grandes artistas y de la Orquesta de Valencia. Consulta condiciones de abonos en www.palauvalencia.com.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
9: Descobrís per què tot el món parla de la millor temporada lírica a Espanya. Entra en lesarts.com i compra les teues entrades per a la millor òpera, per a concerts sinfònics, per a títols de dansa o per al millor flamenc. Les Arts és art.
10: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
11: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
12: No és precís que siga diumenge per viure alguna cosa excepcional.
13: Tenim una hora per davant on no caben les presses. Una hora per escoltar una bona conversa, descobrir una idea nova, entendre un poc millor la ciència i mirar la cultura amb uns altres ulls.
12: L'hora de la cultura, amb Reis Juan. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. El Baix Segura, 100.5. Matí directe.
14: I tan directe, són les 8 i 7, pràcticament 8 del matí d'este dia 10 de setembre de 2026. Estem a dijous i després dels episodis de pluges que en alguns llocs de la geografia espanyola, també les Illes Balears, han afectat d'una forma o altra, fins i tot, contàvem este matí, en Balears, d'una forma greu, en una dona perdia la vida. En Catalunya també han tingut conseqüències, com la tallada, per exemple, de la via ferroviària de l'AVE Madrid-Barcelona, per a que sapigueu com estan les infraestructures i per a que després vagin traient pit. També tenim que mirar a la nostra comunitat com ha sigut este, bueno, temporal de pluges, que en alguns llocs, en contava Antonio este matí, han arribat a caure fins 40 litres, i que fa justet una hora, pràcticament, Antonio, bon dia de nou.
15: Bon dia.
14: Ens contaves que n'hi havia dos comarques, sí, la Marina Alta i la Safor, que on estava caient de valent.
15: Seguís caient ahí de molta força, i de fet estem veient...

0: ho diria perquè així està lluint el sol, ara.
1: Sí, és que són tempestes superpuntuals. És una línia de tempesta que ja fa un cosa de 2 hores que està afectant aquestes comarques i que deixa ara ja més de 50 litres per metre quadrat a Gandia, sobretot més cap al Grau Sud, i ara també a Pego. N'hi ha una estació de la xarxa d'Avamet que ja està recollint més de 50 litres per metre quadrat. A Xàbia també ha caigut amb força, ja acumulen més de 45 en algunes estacions. Així que aquestes localitats, no?, on estem veient aquesta pluja forta, el que sí que s'ha activat és un avís groc, l'Emet, per aquestes pluges que s'estan concentrant cap allà. Fins a les 10 del matí, veurem què passa, per pluja de més de 20 litres per metre quadrat en una hora, i de fet ja s'han registrat més. De fet, la pluja que ha caigut al Grau de Gandia ha sigut torrencial fins i tot, perquè han caigut uns 50 litres en només 40 minuts, així que sí que les tempestes són fortetes. A la resta no, com has dit, ambient més estable, amb núvols encara cap a les comarques del sud. A la resta sí que estem veient el sol en esta primera part del dia. Veurem com encara quedaran núvols cap al sud i a poc també se n'aniran, i la vesprada ja serà més assolellada, exceptuant alguns núvols ancorats cap a les muntanyes del sud i també a l'interior nord. En tot cas, avui ambient estable, amb sol com protagonista ja en les pròximes hores i amb temperatures, això sí, molt més baixes que els últims dies. Avui ja hem notat aquesta baixada del termòmetre, cap al litoral estem entre els 20 i 21 graus, cap a l'interior és on més està notant la caiguda, que ha sigut d'uns 7, un 8 o fins a 10 graus en alguns casos. Ara mateix el Forcall ha sortit en 7 graus, 6 graus, cap al Racó de Mus en uns 7, 8 graus, a la Pau del Requena estan entre els 10 i els 12 graus, i a la resta ja no hem vist aquesta nit tropical, només cap a zones de litoral. De vesprada veurem com el termòmetre baixarà també respecte a ahir i als últims dies. Ja no arribarem als 30 graus, així que són temperatures fins i tot un poc més baixes que haurien de tindre el mes de setembre. Les màximes estaran entre els 25 i els 29 graus. Veurem com els pròxims dies esta situació es mantindrà, però això sí, torna a pujar el termòmetre. No amb valors tan alts com els dels últims dies, però sí, veurem com les temperatures pujaran el cap de setmana.
0: I una cosa important és saber què durarà això, perquè ja estem en època de normalitzar-nos, però excepte aquest episodi, la normalització no existeix massa.
1: No, estem tenint descansos i respirs de la calor intensa, però no, en principi, el cap de setmana tornarem a tindre temperatures més altes del normal, així que sembla que este 2026 està sent supercalorós i encara el mes de setembre serà també marcat per temperatures més altes del normal.
0: Ai, quina creu. Bé, Antonio, gràcies.
1: Demà gràcies xerrem. A tu. Adéu.
0: Bon dia. La veritat és que a aquestes hores tot és susceptible de tindre-ho en compte. Vos contàvem fa no res que n'hi havia un parell de comarques en les que encara està caent l'aigua de valent en aquestes tempestes puntuals. Ahir vam arribar a escoltar els trons, sobretot en la zona de l'Horta Sud, l'Horta Nord, la mateixa capital de València. Jo vaig arribar cap a la Vall d'Albaida per la vesprada i la veritat és que em va sorprendre molt aquells núvols baixos que cobrien, per exemple, algunes de les serralades i també tota la vall, no?, amb aquesta humitat característica en la que olia, entre altres coses, vos tinc que ser sincers, a bolets, a pebrassos, a esclatassangs, a rovellons, que d'ací no res, esperem que si l'oratge acompanya, puguem collir-los. Bé, però atenció sobretot a aquestes hores, 8 i 12, a una part fonamental del nostre dia a dia. Des que ha començat el curs, l'afluència de vehicles ha augmentat i, per tant, tenim que prestar atenció al trànsit. Saludant a José Antonio Pedrosa, com sempre, des de la DGT. José Antonio, bon dia, buenos días.
2: Bon dia, què tal? Muy buenos días. Pues hasta un accidente complica la entrada a Alicante por la 70, ya en Torrellano, al mismo tiempo que van a encontrar retenciones ya en Mercalicante, en ambos sentidos. En cuanto a la provincia de Valencia, lo peor lo van a encontrar ya de entrada por la V31, tanto en Beniparrel como Sedaví, así como también se complica ya la 7 en Paterna, sentido Castellón. Tráfico bastante intenso en la V30 entre Mislata y Chirivella, ya en ambos sentidos, y en cuanto a la provincia de Castellón, también van a encontrar algo de tráfico más lento de lo habitual, en este caso por la autovía ya CV10 en el entorno de Betchí, en este caso dirección Tarragona.

Són les 8 i 13. N'hi ha diversos aspectes que ens han posat la pell de gallina, no només la baixada de les temperatures. Jo sóc un dels que ahir en la moto em vaig xopar completament a això ara a punt.

habitual pràcticament l'hora de dinar en què ploïa molt en esta zona, en la zona on estan els nostres estudis centrals per Burjassot i sobretot en la capital on l'aigua caia de valent. Però sabeu, era un poquet com els hindús.

0: totes les situacions en un moment. I no, no és així.
1: Però ser responsable, o sigui, número uno.
2: Una altra realitat.
1: No estem parlant d'això.
0: No estem parlant d'això. Estem dient que a voltes li donem als presidents una capacitat d'aconseguir solucionar les situacions que no tenen.
2: Una altra realitat és la que viuen aquestes persones, que n'hi han uns altres allí clavats que, de moment, com, quan i de quina forma els traus. Perquè els tindràs allí, eh?
3: I quants?
2: I quants, que, Jorge, això és la veritat. Per això vos dia jo lo de les campes estes i les carpes que n'hi han allí, que igual són semi-eternes, perquè ningú sap això quan passarà. Bé, encantat. Ens trobem en altres dies, d'acord, Jorge? Alberto, un altre dia de nou així. I Pilar, perfecte, què vaig a dir-li a Pilar? Si Pilar és omnipresent. Anem al butlletí de les 9, vinga.
4: Són les 9 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
5: Plou de valent a la Safor i nord de la Marina Alta. Segons dades de l'associació Avamet, al terme de Pego, a la Marina Alta, porten vora 96 litres per metre quadrat arreplegats en el que portem de dia. Més de 60 en porten a la capital de la Safor, Gandia. A Sagra, a la Marina Alta, han registrat fins ara vora 57 litres per metre quadrat. Recordem que, tot i que ja no està vigent l'avís taronja de la EMET, sí que continua vigent l'avís groc fins a les 12 del migdia al litoral i prelitoral sud de la província de València i nord de la d'Alacant. Este matí, d'ací a mitja hora, està previst que es reunisquen la direcció de Ford de la planta d'Almussafes i els sindicats. Ford presentarà als sindicats del comitè d'empresa de la fàbrica valenciana la seva proposta de condicions laborals i salarials per als pròxims 4 anys, que entraran en vigor a partir de 2027, l'anomenat Acord per l'Electrificació 2030. Aquestes condicions s'han de convertir posteriorment en conveni col·lectiu. La comissió negociadora per a l'Acord 2030 la van constituir el passat 20 de maig. Fins al moment han celebrat 5 reunions en les quals no hi ha hagut avanços. D'altra banda, recordem que la companyia nord-americana ha rebutjat en un comunicat les crítiques de l'administració de Donald Trump a les seues relacions amb empreses xineses i qualifica d'equivocada i plagada d'errors la carta del secretari de Transport Sean Duffy. Eixa carta qüestionava, entre altres operacions, l'aliança de Ford amb Geely en la seva planta valenciana d'Almussafes. Anem ara al Baix Segura perquè esta matinada a les 2:25 hi ha hagut un terratrèmol xicotet a Torredella. Ha sigut de magnitud 1,5 amb epicentre en esta ciutat. L'han percebut algunes persones, però no hi ha ni danys materials ni personals. Matí complicat perquè fa a les carreteres valencianes. A Alacant es registren retencions en diversos trams de l'A70 en els dos sentits, a hores d'ara, per dos accidents. També hi ha un altre accident a l'A31, al pas per Montfort, que crea congestió en direcció est, al Vinalopó Mitjà. València també presenta problemes d'entrada per la pista de Silla, a l'Horta Sud, per dos accidents, un a l'altura de Beniparrell i l'altre ja en el riu d'Alt del Pont, el pont que passa per la B30, per damunt del llit del Túria. A les 12 del migdia tindrà lloc l'acte d'obertura de l'any judicial que presidirà el rei Felip VI i que es produirà de nou envoltat de polèmiques després de la recent decisió del Suprem que ha suspès les altes en el cens electoral per la llei de nets i la investigació de la crisi migratòria a Ceuta, que ha erosionat encara més la relació entre el govern d'Espanya i els jutges. Coincidint amb l'obertura de l'any judicial, la Fiscalia General de l'Estat publica la memòria d'activitats de l'any passat, un document que reflecteix l'evolució de la criminalitat a Espanya, així com les principals propostes del Ministeri Públic per a combatre-la. Mentrestant, a l'Audiència Nacional continuen les declaracions pel cas Lezo, centrat en les presumptes irregularitats de càrrecs del Partit Popular en la compra de l'empresa Inassa l'any 2001 pel canal d'Isabel II. I també avui, en el conegut com a cas Leire, compareix com investigat l'exdirector general de la Guàrdia Civil, Leonardo Marcos, i com a testimoni el fiscal cap de Badajoz, José Luis Alonso. Marcos està citat d'ací a una hora a les 10. En esports, futbol, el Llevant entrena en mitja hora per a preparar la visita del Barça de diumenge. Eva Casany.
6: Serà la segona sessió de la setmana per als de Castro, que no podran comptar a Meta de Jong per al duel. El davanter camerunès està lesionat en el muscle recte anterior de la cama dreta. Els granotes porten 6 victòries seguides a casa i confien en la força de l'afició que tornarà a omplir el Ciutat per a este atractiu enfrontament contra el líder invicte de primera divisió. Només queden lliures les entrades que alliberen els abonats. Mentrestant, avui continua la Copa de Pilota en Raspall. A les 6:30 el trinquer de Castelló de Rugat anuncia l'enfrontament entre la parella de Bercheri Tonet Quart i el trio format per Marraí, Lorja i Bosio. Ahir comença la competició en escala i corda a Guadassuar. El triomf va ser per al trio de Salva Palau, Peri Bueno, que s'imposa 45-60 a la parella Alejandro Hilari. A més, diumenge, a partir de les 11:15, retransmetrem des de Benissa la partida també de Copa que enfrontarà Giner i Tomàs contra De la Vega, Salva i Carlos. Serà després del programa A Punts de Pilota.
5: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'A Punt i en el web apuntmedia.es. Així la pròxima cita informativa és a les 10 en punt. Els deixem amb el programa Matí Directe.
4: A Punt Ràdio, notícies. El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La Diputació d'Alacant posa en marxa el Bo Consum 2026, una iniciativa que impulsa comerços, hostaleria, oci i serveis, ajuda a les famílies, dona suport als autònoms i a les xicotetes empreses i genera activitat i ocupació. La teua compra dona vida a la nostra província. Informa't en diputacionalicante.es.
3: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: Ja pots tornar a pujar al Rodalia amb el teu patinet. Perquè el mitjà de transport més eficaç no calia inventar-lo. Només calia tornar a ajuntar-ho. En Rodalia. En Renfe.
9: Este verano, que el calor no te la pegue. Bebe agua con frecuencia. Evita el sol entre las 12 y las 17 horas. Usa cremas de protección solar. Protege especialmente a mayores, menores y personas vulnerables. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
4: A Punt Radio. A Elx, 98.4. Matí Directe, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
2: L'actualitat mana i vosaltres, que esteu en qualsevol dels pobles, ciutats i també comarques d'esta comunitat autònoma, també maneu. És important saber tot el que passa al nostre voltant. Quan més propet, millor. Són les coses que ens afecten directament. Per això, donem una ullada a les diferents portades comarcals, tant a nivell digital com imprès, perquè algunes d'elles encara no és que siguin romàntiques, sinó que tenen eixa part fonamental de difondre tota la seva informació i actualitat en impresos. Anem a començar per saludar a la gent d'Infotúria, que per cert va estar en la nostra presentació, com la resta dels companys, i allí, com sempre, està Patricia Guzmán, que és complidora, com sempre, posant-nos al dia de tot el que porten, no només en la portada, sinó també en el seu interior. Patricia, bon dia.
10: Bon dia. Ja està al carrer el periòdic del mes de setembre amb l'actualitat més destacada dels 17 municipis del Camp de Túria. En portada entrevistem a Enrique Santafosta, alcalde de Sant Antoni de Benaixeve, que fa balanç d'aquest primer any al capdavant del consistori després de la moció de censura. En l'entrevista es postula com a candidat a l'alcaldia de les pròximes eleccions municipals. D'altra banda, Noemi Morales repetirà com a candidata del PSPV a la Pobla de Vallbona i Alberto Inglés, a qui a més hem entrevistat en pàgines interiors, ha confirmat que encapçalarà la llista de Compromís a l'Eliana. També fem balanç de l'incendi de la Calderona, que va afectar Gàtova el passat agost. El municipi rebrà 200.000 euros de la Generalitat per a començar les tasques de recuperació de les zones afectades. Els alumnes del Camp de Túria ja han tornat a les aules després de les vacances d'estiu, una volta al col·le marcada també per les actuacions de millora als centres educatius de la comarca, entre elles l'ampliació de l'IES Benaixeve. Este mes entrevistem també a Edi, fundador de Kai Collect, l'única botiga d'Espanya dedicada exclusivament a Pokémon TCG, situada a Sant Antoni de Benaixeve. El projecte, que va començar fa 7 anys com una afició, avui rep clients de diferents punts d'Espanya i fins i tot han passat pel negoci figures reconegudes del futbol i de la música. En l'entrevista ens conta com va decidir apostar per Pokémon i com funciona el mercat de les cartes, ja que algunes poden arribar a valdre milers d'euros. Per últim, este mes dediquem un especial a les festes de Llíria, que enguany estan marcades per la commemoració del 700

0: 300 aniversari del monestir de Sant Miquel, una celebració que comptarà amb la destacada actuació del grup valencià Bombay. A més, la Fira Amos Redó celebra el seu 25 aniversari. D'altra banda, la plaça Major de Llíria, les obres de la qual es troben ja en la recta final, obrirà parcialment durant els pròxims dies per acollir els diferents actes festius.
1: No és poquet allò que tenen plantejat des d'Infoturia. A veure, Cecília Roca, que mos planteja des de els 7 puntes. Cecília, bon dia.
2: Bon dia. Esta setmana tornem com els alumnes a la rutina i a la tornada al col·le. Ho fem amb notícies educatives que arriben d'Alcalà Alcossebre, que tenen com a protagonistes els centres, les famílies i els més menuts. A Alcossebre, el CEIP La Mola estrena el curs 2026-2027 amb un nou edifici. Una actuació del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana que ha suposat una inversió de més de 4,2 milions d'euros i que amplia i modernitza les instal·lacions del centre. I també, amb la tornada de les aules, arriben els bons per al material escolar, que l'Ajuntament d'Alcalà Alcossebre ha guanyat augmentat la partida a 20 euros per alumne. A més d'ajudar a les famílies amb les despeses del curs, fomenten les compres al comerç local. Dues notícies que marquen aquest inici de curs i posen el focus a l'educació, les famílies i els serveis que ofereixen els nostres municipis.
1: I de nou anem cap al nord de la nostra comunitat i també cap al nord de la província de Castelló per a saludar a Clàudia Cózar, que com sempre està complidora, com cada setmana, en Ràdio Benicarló. Clàudia, què tal?
3: Bon dia, de nord a sud. Amb la tornada a les classes, als col·legis, instituts i universitats, parlem a Ràdio Benicarló d'educació i també d'excel·lència acadèmica. I és que la Fundació Caixa Benicarló ha lliurat l'edició número 30 de les beques a l'excel·lència acadèmica. Una edició especialment significativa, a més, perquè coincideix amb la commemoració del 25 aniversari de la Fundació Caixa Benicarló. En total s'han reconegut 12 estudiants de 3 centres educatius de la ciutat, l'Institut Ramon Tiz, la Salle Benicarló i l'Institut Joan Coromí. Les ajudes estan dotades amb 1.500 euros cadascuna, destinades a donar suport a joves i les seues famílies en l'inici de la seua etapa universitària. Vicent París és el president de la Fundació Caixa Benicarló.
4: Ens emocionava veure com sou capaços de millorar i superar-vos. Ja esteu a punt d'incorporar-vos a la universitat, el començament d'una nova etapa d'estudiants i vida fora de casa. Estem segurs que enriquireu el món amb el vostre talent i que posareu tota la vostra il·lusió en les àrees professionals que heu escollit. Si seguiu lluitant per vostres somnis, aconseguireu tots els vostres objectius, tant en l'àmbit professional com en el personal.
3: A partir de 2027, les beques s'ampliaran a l'alumnat que accedisca a la universitat a través de cicles formatius de grau superior. La Fundació busca així reconèixer diferents itineraris educatius i adaptar les ajudes a les noves realitats de l'alumnat. Clàudia Cózar, Ràdio Benicarló.

0: claro que no.
1: Abril, què tal? Bon dia de nou. Com portes el dia?
2: Què tal, Sergi? Bon dia. Molt bé, així estem. Un dia més, un dijous més.
1: Mentre ens mantinguem fresquets, que nosaltres som de terra fresca...
2: Això és l'important. Si ara que sembla que han baixat una miqueta les temperatures, que aguanten.
1: Sí.
2: Perquè esta calor humida... Per nosaltres, que som de secà, no mos veig gens bé.
1: No mos veig gens bé, això és la veritat. Bé, allò de les temperatures i l'oratge són pujades i baixades, la vida també. Són moments d'estar alts i estar baixos.
2: Efectivament, i quan un esportista està en el cim de la seva carrera, pensem que té el món als seus peus, que no hi ha res més gran al que pugui aspirar i que, per tant, ha d'haver aconseguit la plenitud, és a dir, la felicitat. Allò que tant busquem i que quan pensem que ho tenim ben a prop, quasi ahir, se'ns torna a escapar. I així ens passem la vida, com si fora una cursa de fons on la meta és precisament eixa, ser feliços. Però clar, amb un esportista que ha aconseguit una medalla olímpica, que ha conquerit un mundial, que s'ha guanyat el reconeixement de tots, ens sembla que eixa cursa de fons és només un sprint i que amb tot el que té, inevitablement, ha de ser feliç. Però si una cosa ens ha demostrat l'esport professional, sobretot en aquests últims anys, és que fins i tot en el millor moment de la teua carrera pots sentir-te la persona més a soles del món. Fa unes setmanes es complien 7

anys de la mort de l'esquiadora espanyola Blanca Fernández Ochoa. Pionera de l'esport femení a Espanya i primera espanyola en aconseguir una medalla en uns Jocs Olímpics d'hivern, es va suïcidar als

0: I si pensem que el suïcidi és una realitat que només afecta uns pocs a un sector molt concret de la població, estem molt equivocats. Qualsevol pot arribar a patir una situació complicada, fins i tot aquell que en aparença ho té tot. Esportistes com Álvaro Morata, Ricky Rubio, Simone Biles o Andrés Iniesta s'han atrevit a contar que la depressió és un trastorn mental molt més comú en els esportistes del que ens pensem. I avui volem continuar trencant aquest tabú al voltant de la depressió i del suïcidi i per això saludem a Joana Tomàs, que és psicòloga i doctoranda en prevenció del suïcidi.
1: Joana, què tal? Bon dia, com estàs?
2: Hola, Abril, Sergi, bon dia, molt bé, vosaltres?
0: Molt bé, molt contents de que puguis estar així amb nosaltres. Si et sembla, abans de començar amb esta conversa, saludem també a l'altra persona que ens acompanya, que és Tània Lamarca, exgimnasta rítmica, bicampiona del món i medalla d'or en els Jocs Olímpics d'Atlanta 1996, a més d'activista de la Fundació Blanca, creada per Lola, la germana de Blanca Fernández Ochoa.
1: Tània, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Encantados de saludarte desde la Radio Autonómica.
3: Igualmente, encantada de estar aquí con vosotros.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
3: Bien, muy bien, muy bien.
1: Bueno, Joana, anem a començar per tu, si el sembla. Amb allò que fantàstic comentava Abril fa no res. I, a més, són coses que no són agradables de comentar, però que també són una realitat. El suïcidi, que, torna a repetir, és una realitat que realment ens afecta i ens toca a tots.
2: Totalment. Al final, el suïcidi no deixa de ser una resposta a unes condicions adverses en un moment donat on totes i tots podem veure'ns en aquest moment, tant perquè la situació que estem vivint ens sobrepassa, perquè ens sentim, en el cas de, com comentava els esportistes, moltes vegades, quan arriba l'èxit, aquesta soledat, en qui ho compartix, o totes les coses que ha hagut de sacrificar, que sempre està com aquesta paradoxa de l'èxit, de sempre tinc un pas més i m'he de seguir esforçant per arribar a aquest èxit, i una volta arribe, què m'espera després? On està aquesta vida que algunes coses he sacrificat, he deixat de banda per potenciar aquest èxit? També les expectatives moltes vegades de la resta de la societat que mira als esportistes com a... En primer lloc, si eres un esportista o una esportista d'èlit, ja sembla que eres una persona forta, entre cometes, d'aquesta connotació de fortalesa, de no pots tindre moments on estar passant malament.
1: Sí, que no n'hi ha res que puga en tu.
2: Exactament, ja és com físicament se suposa que la teua capacitat és millor que la de la resta de la població i per això eres esportista olímpica o olímpic o et dediques a un esport a nivell professional, ja sembla que aquesta part de gestió psicològica ha de ser impoluta quan no deixem de ser persones com qualsevol altra persona del món que poden passar qualsevol situació al igual que la resta de nosaltres i al igual que dèieu, aquesta pressió i expectatives de la resta de gent de... Si algú erra, ho hem vist, per exemple, en el cas de Ferran Torres, que ara en el Mundial, al veure el gol, és com que tota la gent és ja tornat Ferran, però quan van a començar a haver de dificultats en el rendiment, que probablement passava per una etapa com qualsevol persona, ja està aquesta pressió, aquestes expectatives, aquest no arribes al nivell, no vals, que d'alguna forma o l'altra, quan això és tan repetitiu, al final el nostre diàleg intern ho acaba assimilant i ens ho acabem creient i es genera el que anomenem com profecia autocomplida, de partir d'això, de no soc suficientment bo o no puc i m'ho acabe creient, m'equivoque, a l'equivocar-me confirme aquesta creença i ja la meva percepció sobre mi mateixa i el meu estat d'ànim, doncs òbviament i s'han afectat.
1: Claro, no ho pots aleshores superar i acabes com acabes, no?
2: Exactament, per això és tan important just el que dic sempre, aquest recolzament social, aquest sentir de pertenència al grup quan fem esport, el sentir-nos integrats, però també crec que a nivell social hem de ser un poc crítics de no sabem mai com està vivint la vida d'una altra persona, no deixa de ser un esportista o una esportista que està vivint i està rendint, i està molt bé que animem i esperem cert rendiment d'ella, però aquesta persona té una vida que encara que l'estem veient a la tele no la coneixem. Aleshores, jo puc esperar i puc tindre ganes de que aquesta persona tinga un rendiment, però una cosa són les meves expectatives i l'altra cosa és com la realitat d'aquesta persona.
1: Tania, lo comentava Abril hace un momento, desgraciadamente

0: tengo que ponerme en manos de profesionales, y cuando Lola, en este caso, lo hace la de Ochoa con la fundación, pues me rescatan y bueno, me ayudan para que ahora podamos ayudar a los demás.
1: Tania, hablas, te has referido al alto rendimiento, a las exigencias que ello conlleva, como por ejemplo, pues entre ellas, anularte como persona o destruirte la vida interiormente, mientras aparentemente eres una triunfadora. Poco se habla y poco conocemos el resto de los mortales de cómo se vive la presión en el mundo del deporte de élite.
0: Sí, esto es, mira, yo cuando me retiro, bueno, pues era muy pequeña, ¿no? Como os decía, era adolescente, y cuando empiezo a ver deportistas a lo largo de los años, ¿no? Como veo, todo el mundo ve por televisión, el fútbol, el baloncesto, bueno, todos los deportes que vamos viendo que van consiguiendo medallas, atletismo, y hay veces, hay en casos que deportistas luego se retiran y de repente, pues, mira lo que le ha pasado, qué vida lleva. Entonces, los comentarios de la propia sociedad es como que en el momento que estamos en el podio somos héroes, pero en el momento que bajamos nadie se acuerda de lo que somos, ¿no? Y no porque nos tengan que reconocer las medallas, sino porque hay veces que se olvida como esa parte de persona que somos, que no solo somos deportistas, ¿no? Y entonces somos personas en las que nos tenemos que acordar que para llegar arriba pues hemos tenido que pasar por un camino, ¿no? Y entonces es cuando bajamos del podio, cuando de repente toda esa gente que está alabando esas medallas pues no ve a la persona que hay detrás.
1: Pero atención a que esto también tiene sus aristas. Me refiero, Tania, a la gestión del éxito cuando estás en la cima. Depende de quién te rodees, qué es lo que te aconsejen, cómo tú mismo o tú misma puedes llevar esto adelante y ser consciente. Me imagino que lo más difícil de todo, mantener los pies en el suelo o que te ayuden a mantener los pies en el suelo.
0: Sí, eso es. Yo creo que bueno, el entorno es fundamental. Como hemos dicho, ¿no? Realmente el deportista tiene toda una familia deportiva alrededor que lo que más le van a enseñar es que el resultado es lo importante, porque en el alto rendimiento no olvidemos que el resultado es lo que más premia o lo que más hace que puedas estar ahí, que consigas las becas, bueno, es como una rueda. Entonces es muy importante que haya ese acompañamiento psicológico, como hablaban antes, ¿no? Que realmente ahora hay muchos equipos que tienen esa parte mental, que tienen el equipo psicológico, pero el deportista tiene que tener un buen entorno donde, además del alto rendimiento y de conseguir los objetivos y los resultados deportivos, pues se preocupe por esa otra parte que es la que realmente le va a valer cuando baje del podio.
2: La veritat és que és un gust i un honor poder tindre testimonis com el de Tania. Joana, com d'important creus que és que els esportistes donen veu a aquestes realitats?
3: Doncs al final, com deia Tània, és algo molt rellevant perquè a nivell professional nosaltres podem saber-ho, però la vivència en primera mà d'una persona que ha passat per aquest testimoni o que treballa les seues dificultats en un moment donat, també és un espai i un escenari molt gran per visibilitzar això, de que qualsevol persona en un moment donat pot tenir una situació X, que jo puc estar treballant una meta a la qual la resta de gent considera com a èxit i tindre pors. També reivindicar just el que acaba de dir, de tindre un entorn proper òptim, que l'acompanyament psicològic pot estar bé, però si no n'hi ha un entorn òptim arreu dels esportistes i arreu de cada persona que pugui estar escoltant-nos, la nostra llavor a nivell professional es queda curta. Aleshores, aquest context és totalment rellevant i important. I també l'altra banda de parlar del que estava comentant-nos Tania abans, d'aquesta valia associada als objectius. Aquí sóc jo més enllà d'aquesta identitat lligada a l'esport. De també reivindicar que al final és una professió a la qual m'he d'esforçar i probablement hauré de fer sacrificis i he de tindre un itinerari marcat per a poder assolir uns objectius que al final molt poca gent pot arribar ahí, però també el cultivar el qui sóc jo més enllà d'això.
2: Clar.
3: Aleshores, aquesta banda és molt important perquè, paradògicament, el construir qui sóc jo més enllà de l'esport pot fer-me inclús que en l'esport tinga un major rendiment, encara que no siga com un objectiu principal.
2: Totalment. Al final no podem entendre als esportistes i no podem considerar-los únicament per seus assoliments esportius, sinó que darrere hi ha persones i és molt important. Sobretot també jo crec que com a espectadors, com a persones que ens agrada seguir competicions, etc, tindre-ho molt clar, perquè evidentment, i sense voler culpar de tot a la societat i als espectadors i al públic, el seu paper, per exemple, en xarxes socials, com hem vist en els últims temps, és també molt rellevant i hi ha una responsabilitat darrere.
3: Totalment.
2: Mm-hmm. Tania, volviendo un poquito a tu experiencia personal, nos comentabas que pasas por una depresión, luego por otra, y que finalmente es cuando llegas a la Fundación Blanca con Lola Fernández Ochoa, cuando también empiezas a hablar sobre salud mental, sobre depresión, sobre suicidio. En este sentido, ¿qué hacéis desde la Fundación?
0: Bueno, pues mira, nosotros lo que tenemos es un servicio 24/7 de apoyo psicológico a los deportistas que acudan a nosotros, y luego lo que tenemos son proyectos de sensibilización y visibilización para precisamente sensibilizar a la gente, ya sea en los institutos, en las federaciones, en las organizaciones, para que haya ese apoyo, ¿no?, de apoyo psicológico y de prevención, para que no lleguemos tarde. Realmente la Fundación se crea para continuar el legado de Blanca, precisamente para no llegar tarde, para trabajar en esa prevención y que el deportista, cuando se retire, ya esté preparado para esa nueva etapa y pueda estar bien.
2: Uh-huh. Joana, hem parlat d'esportistes, com també podríem haver parlat de cantants, d'actors, de personatges públics en general. Avui sabem que parlar de suïcidi no provoca un efecte contagi, sinó tot el contrari. Fins a quin punt és interessant i positiu parlar de suïcidi en el cas de personatges públics? Com pot ajudar a la població en general?
3: Exactament. Al final, parlar és prevenir i especialment la vostra tasca a nivell de comunicació és molt rellevant, perquè el llenguatge crea realitats i no hi ha major forma de comunicar per a poder prevenir. De quina forma? Està clar que no de qualsevol, perquè a nivell de... quan parlem de persones famoses i de més, moltes vegades la comunicació ha tirat de quines raons han pogut fer que aquesta persona mora, però clar, una volta faltat aquesta persona és difícil saber quines raons han provocat el que hagi pogut morir per suïcidi. Aleshores sí que és molt important i essencial el saber com comuniquem. Aquest efecte contagi que s'anomenava va rebre el nom justament per això, per donar detalls escabrosos, el inclús romantitzar com el suïcidi com una forma d'acabar en aquest sofriment, el parlar de detalls que puguen ser sensibles. Aleshores, a dia d'avui, l'evidència ens diu que aquest efecte preventiu és quan comuniquem d'aquesta persona s'ha mort per suïcidi, donem una visibilitat a aquest sofriment, exposem campanyes d'ajuda com el 024, el telèfon de l'esperança, el poder anar als nostres metges o metgesses d'atenció primària, el sobretot tindre xarxes que ens puguen acompanyar a aquesta contenció, a aquesta prevenció de la soledat, a aquesta solidaritat. Aleshores, aquesta prevenció és molt important i aquesta comunicació, però sempre que siga responsable i amb sentit comú, i el més rellevant de tots és proposar alternatives a aquest sofriment per a que la persona senta que no està sola i, sobretot, que si demana ajuda i toca una porta i aquesta porta no obté la resposta que espera, jo sé que és molt cansat a nivell personal i professional anar tocant portes, però si en un espai no es troba l'ajuda que es necessita, que es busque un altre espai, que es busque un altre context, encara que sigui, torna a dir, molt cansat i molt tediós, però que al final que aquesta persona entenga que pot tindre solució a la seva situació, siga de la forma que siga d'acompanyament, siga guanyar temps, siga gestionar que certs problemes doncs no poden tindre solució en cert moment o inclús per la situació no pot solucionar-se en un moment X, però que almenys aquesta persona no ho visca soles.
1: Mm-hmm. Està clar. Pues, Joana, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i haver-nos ajudat a poder entendre un poquet més este problema, en el que és innegable que encara queda un camí que recórrer. Una abraçada molt forta des de la ràdio. Adéu.
3: Gràcies a vosaltres. Volia recordar-vos que el diumenge 27 de setembre a les 11 tindrem una manifestació de prevenció del suïcidi a Madrid, i a València també s'estan organitzant coses, així que qui vulgui assistir pot estar convidada i convidat.
2: Estarem molt
3: contents.
1: Una abraçada. Gràcies, adéu.
3: Gràcies,
1: Tania. Bon dia. A ti també, moltíssimes gràcies per haver format part d'esta conversació i haver levantat el telèfon per poder ajudar a tots els demás. Un abrazo.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un abraço.
1: Hasta luego.
2: Moltíssimes gràcies. I recordem, si algú està patint, com ens comentava Joan, una situació complicada o té algun familiar o amic al voltant que puga estar patint-la, hi ha molts recursos d'ajuda a l'abast de la ciutadania. El 024 és aquest telèfon gratuït d'atenció a la conducta suïcida, disponible les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. Estan també els recursos dels telèfons de l'Esperança, que a València és el 9639-16-006, Alacant és el 965-131-122 i a Castelló és el 964-22-70-93. I per a emergències, com sempre també, el 112, i recordar que hi ha eixida i que hi ha moltes persones disposades a ajudar altres quan estan patint una situació complicada.
1: Ara parlem de més coses, així en directe, com sempre, a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio. Són les 9:35.
4: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: El Palau de la Música celebra su 40 aniversario. Disfruta de una temporada irrepetible con la Royal Concert Bowl, London Philharmonic, Stasca Predres, Denelina Garancha, Julia Fisha, Yuya Wang, Sokolov, entre otros grandes artistas y de la Orquesta de Valencia. Consulta condiciones de abonos en www.palauvalencia.com.
6: Producciones de ópera que te dejarán sin palabras. Las mejores voces y las batutas internacionales para dirigir a una de las mejores orquestas europeas. Todo esto en la nueva temporada de Les Arts. Entradas ya a la venta en lesarts.com.
7: La Diputació d'Alacant reforça el seu compromís amb els municipis de la província amb una nova aportació de 31 milions d'euros al pla Més a Prop. Una inversió que servirà per a millorar els serveis públics, mantindre les instal·lacions municipals i donar resposta a les necessitats del dia a dia.
8: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
4: A Punt Ràdio. A València 102.2.

0: Bé, és un tema del que també hem estat parlant en les últimes hores. Fa dies que la coneguda com a Leyde Nietos s'ha convertit en una més de les protagonistes de l'actualitat política, però també social del país. Un element legislatiu que, n'hi ha que tindre clar, tot i això, es va aprovar en 2022 en un procés obert per a nacionalitzar els descendents exiliats de la Guerra Civil en Espanya i que ara torna a estar d'actualitat després d'una suspensió cautelar del Tribunal Suprem. Però què sabem realment d'esta llei? Què implica? Però sobretot per què s'ha suspès? Anem a intentar donar resposta a algunes d'aquestes qüestions de les que la majoria no estem especialment familiaritzats parlant amb Josep Bonet, que és catedràtic de Dret Processal de la Universitat de València. Professor, què tal? Bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: La primera pregunta cau pràcticament pel seu propi pes, diria jo, i és més que necessària per a posar en context la conversa. Hauríem de saber tots què és la coneguda com a Llei de Nets. És realment una llei en esta matèria?
1: Pues no exactament és una llei. La coneguda com a Llei de Nets és en realitat una disposició d'una altra llei, que és la Llei de Memòria Democràtica, que efectivament s'aprovava en el 2022, i que obri un ventall de possibilitats, no? I bueno, és una part d'una llei, realment. I no és solament de nets, és de més coses que de nets.
0: Bueno, de descendents, no? En concret, podríem dir. O més encara,
1: sí, bueno,
0: s'obri el ventall.
1: Sí, és de descendents, però no... Sí, és de descendents, bàsicament, però no solament dels exiliats, també n'hi ha altres supòsits.
0: El que passa que a vegades les coses les venem d'una forma molt bàsica i això dona peu a confusions, veritat, professor?
1: Sí, lo que se sol donar frases cliché o frases icòniques, sí. Que resumixen un poc, però en fi, després la realitat és un poc més complexa.
0: Val. Dit això, hem parlat a l'inici amb quina finalitat es va crear, però si intentem desmenuçar una miqueta això i parar atenció al text, quins supòsits estableix el text? Bueno, i ja que estem, i ho hem iniciat en esta pregunta anterior, a qui beneficia realment?
1: A veure, principalment beneficia, com hem assenyalat, els descendents d'espanyols que van ser exiliats per motius polítics, ideològics, en fi, i també per altres motius religiosos, o relacionats amb la guerra civil, però bàsicament des de la guerra civil, com havien contemplat, no? Però també replega altres supòsits, no? Per exemple, els fills de les dones espanyoles que van perdre la nacionalitat per casar-se en un estranger abans de la Constitució, no? I fins i tot els fills majors d'edat de persones que han obtingut la nacionalitat per les vies de memòria democràtica, perquè si són menors l'adquirissen, però si no, pues també l'adquiririen per esta disposició addicional.
0: Clar. Bueno, com que es va aprovar fa 4 anys, en 2022, a dia d'avui podríem dir que el termini de sol·licitud ja ha acabat.
1: Evidentment, acaba en octubre de 2025, fa quasi un any.
0: Sí.
1: Però que hagi acabat el termini de sol·licitud no significa que no se siga tramitant. És a dir, tu ja no pots sol·licitar-ho, però n'hi ha un montó d'expedients que estan ahí pendents de tramitació i que s'estan tramitant, de fet.
0: Vale, és que això és el que li volia preguntar-li, què implica aquest fet i en quin punt es troba ara, diguem, tot aquest procés que es va posar en marxa des d'aquest moment i que la gent va començar a sol·licitar, clar.
1: A veure, en principi, pel que fa al procés no implica res, simplement se segueix tramitant. Altra cosa és que se tramite en major celeritat o menys celeritat. Però el que ha decidit el Tribunal Suprem no és posar fi al procediment. El que ha decidit és simplement que determinats efectes electorals de les persones que obtenen la nacionalitat o que puguen obtindre la nacionalitat, pues no siga efectiu de moment fins que es decidisca la sentència.
0: Val, vostè està dient molts d'aixes mesures que ha pres el Tribunal Suprem per de manera cautelar, no? Respecte a la inscripció en el cens electoral. Però per a que mos entenga la gent que mos està escoltant, professor, atenent a què s'han pres aquestes mesures?
1: A veure, el tema està, n'hi ha que entendre el que és una mesura cautelar. Una mesura cautelar és una acció que se fa per a que evitar els perills que puga generar la tramitació d'un procediment. És a dir, que pot ocórrer que el Tribunal Suprem al final decidisca, no sé, anul·lar la llei o limitar-la en algun aspecte i que, no obstant, l'aplicació inicial, mentre això se decidís, pot generar uns efectes que són perjudicials. Entonces, lo que fa és anem a mantenir la situació fins que es pronunciï el Tribunal Suprem sobre la decisió per no evitar i per evitar i sortants. Això és únicament lo que fa, és suspendre, diguem, els efectes electorals a, perquè, clar, si després s'estimara la sentència i persones han pogut votar i han pogut condicionar fins i tot un govern, pues clar, això tindria uns efectes molt greus, no? I el que fa el Tribunal Suprem és anem a deixar-ho que és de moment, a veure què diu la sentència, i una volta decidir la sentència, pues ja tindrà els efectes que corresponga, però no abans.
0: És a dir, que parlant clar i intentant traduir una miqueta, això, si algú, dic jo, si algú haguera intentat que poguera aprofitar-li per a traure rèdit en un resultat electoral derivat d'aquestes persones, de moment ni es contempla, ni està ni se l'espera, podríem dir.
1: Justament el Tribunal Suprem el que fa és això, que no puga obtindre rèdit.
0: Claro.
1: D'altra manera, si no s'haguera decidit, sí que s'haguera pogut obtindre rèdit. Que potser és un rèdit legítim, no? Si no s'estima la demanda. El problema és si s'estimara la demanda, entonces no seria legítim ser rèdit, no? Entonces lo que fa el Tribunal Suprem és, de moment, fins que se dicte la sentència, pues anem a deixar-ho aquest, i esta gent no va a poder votar. Lo qual no significa que puga tindre la nacionalitat. La nacionalitat no la va a perdre. El tràmit de procediment, simplement el que fa és parar els efectes electorals, és a dir, que no puguem votar, de moment.
0: De totes formes, professor, a pesar de la decisió i de tot el que acabem d'explicar, que ens ho ha deixat prou clar, hi hauria o hi ha excepcions en aquesta suspensió del dret a vot?
1: Sí que n'hi ha excepcions, no? Perquè així de lo que es tracta, o sea, el problema que es decidís en la sentència és que no s'ha acreditat la situació d'exili, no? Entonces, si tu ja la tens acreditada, no s'aplicaria aquesta suspensió. És a dir, solament s'aplica en el cas que és objecte de la sentència, però n'hi ha altres casos, no? Per exemple, les persones que han adquirit els fills majors, o les persones que perderen la nacionalitat per haver-se casat abans de la Constitució i tal, a aquestes no els afecta la sentència, per tant no els afecta tampoc la mesura cautelar.
0: Vist des de punt de vista del que s'és capaç, no? O el que pot suposar una quantitat de vots més o menys per a intentar fins i tot prendre totes aquestes mesures i que fins i tot s'hagin de deixar les coses en quarantena pel que podria suposar. Això és una reflexió que estava fent per a mi mateix.
1: De fet, la majoria dels vots ven precisament per el tema dels exiliats, no? Uh-huh. Hi ha que tenir en compte que hi ha un càlcul aproximat d'un milió de vots, i un milió de vots pot canviar un govern, eh?
0: Bueno, i menys boig també, professor, veritat, que podrien canviar.
1: Sí, i menys també, no? Però vaja, depèn com se concentren els boig, no?
0: Sí.
1: Però que són molt boig, vull dir que és una cosa que no és una cosa baladí, és una cosa important.
0: Home,
1: i per això el Tribunal Suprem ha pres una mesura que a mi me pareix prou correcta de moment. El problema està en que els procediments duren tant,
0: sí,
1: que pues és necessari prendre aquestes mesures. Si en comptes de tardar 5 anys un procediment, tardarà 5 mesos o 5 setmanes, pues no faria falta tot això.
0: El problema és que això està en tots els aspectes de la vida, igual. Que...
1: No, en tots els procediments. És que tenim un problema molt greu de procediments.
0: Sí.
1: I aquesta és una manifestació de tantes altres. El problema greu i important en Espanya en matèria de justícia, que és general, que se manifesta així en això, però és general, és que tenim un col·lapse endèmic en la justícia. I això n'hi ha que denunciar-ho, perquè ho tenim un poc, diguem, naturalitzat o normalitzat, i no és de rebut que els procediments duren tant. Fan falta mesures cautelars, fan falta procediments sumaris, falta coses que al final limiten els drets de les persones.
0: Bé, home, li posaré un últim exemple que consultava estos dies en la gent de consum. La famosa pròrroga del decret que no es va aprovar al final a principis d'any, en la que els inquilins podien sol·licitar que s'ampliaren 2 anys el dret a mantindre's en una vivenda, tot i que s'acabava el contracte. En dient alguns dels advocats que resultats per a saber com ha funcionat la cosa, com ha anat la fira, igual fins d'ací 2 o 3 anys no ho sabríem. Això sap què significa? Que la majoria de totes aquestes persones ja hauran eixit con creces de les vivendes que havien reclamat estar 2 anys més. Ho penses i dius, això no és possible.
1: Bueno, el tema de la vivienda és un poc complex, perquè ara...
0: em referia als processos judicials, que imagina el que tarden...
1: No, ja, sí.
0: Que quan, quan vinguera a estar resolt això judicialment, la persona ja hauria eixit i tot de la casa.
1: Sí, bueno. És que és allà on mires, no? El sí. problema de la justícia tenim, i jo me sap molt mal dir-ho, tenim un desastre en la justícia, que no solament en Espanya, és a nivell internacional, hi ha països que fins i tot estan pitjors, però és que n'hi ha que denunciar-ho, però ja està bé. Entonces, tot això de les mesures cautelars i la necessitat, pues, precisament és com a conseqüència d'aquest problema que tenim important en la justícia.
0: Bueno, vaig a fer-li ja que estem una pregunta.
1: Els procediments duren anys, això no pot ser.
0: Claro.
1: Dona't compte que un procediment civil ordinari sí. està pensat, segons la llei, per a que dure aproximadament un mes. I està durant anys.
0: Però va permetre que li faci una pregunta.
1: Els procediments haurien de durar dies o mesos.
0: Sí, sí, sí, això està clar.
1: Com a molt, dos mesos. No tindrien que durar més. I podríem, per exemple, pues, asomar-nos al Tribunal de les Aigües de València, que el procediment dura una setmana. Pues, no sé, algo tindrien que dependre dels llauradors de València, per exemple, per dir algo.
0: I no serà ja per últim, Josep, que també s'ha frivolitzat massa la forma en la que accedir als juzgats, posar demandes, denunciar, etcètera, etcètera, que per a qualsevol, i li ho diré d'una forma clara, qualsevol tonteria o qualsevol bobà, com dirien en el meu poble, un va i posa una denúncia o un inicia un procés judicial que potser no el porta a ningun lloc, i això també contribueix a diguem, a col·lapsar la justícia?
1: A veure, la gent en general té la pell molt sensible, però jo no victimitzaria a les víctimes. I acudir a un procediment judicial és perquè patís i perquè té un problema. Jo no ficaria el focus en això. Jo el ficaria en el sistema, en la maquinària judicial que no funciona com toca.
0: Yeah.
1: I les solucions que s'han establit, que això és un altre debat, com per exemple pues, passar necessàriament per un procediment de resolució alternativa de conflictes previs, famosos MASC i tal, pues no ha funcionat, desgraciadament.
0: Yeah.
1: I el que ha provocat és encara més col·lapse. És a dir, la solució que venia a solventar un problema l'ha agreujat, per exemple, no? Entre altres moltes coses. Però bueno, això és un debat que se'ns té mai cinc ja.
0: No, no, i que mos donaria per una altra conversa, perquè és molt interessant. Al cap i al fi ens afecta a tots. Sí, sí, sí, sí.
1: Pues... Evidentment.
0: Josep Bonet, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de València, li agraeix molt l'amabilitat que ha tingut per a les preguntes que li han fet i, sobretot, per haver sigut tan clar en tot allò que mos ha aclarit. Moltíssimes gràcies, que tinga un bon dia.
1: Molt bé, bon dia.
0: Adéu. Ja vegeu, en 10 minuts pràcticament estem...

0: Les 10. Alguns matinem de bon matí, altres també, que sou els que ens escolteu des de que s'alceu, fins i tot abans de que es faça de dia, però al mateix temps, penseu que n'hi ha gent que pot ser que fins i tot no s'ha alçat a aquestes hores? Aquells que viuen una miqueta més de nit i que potser mos puguen escoltar. Al respecte d'això que anem a parlar a 10 minuts, per a que siguin les 10 del matí d'este dia 10. Mira, quants 10s hi ha. Bé, hi ha una beguda que probablement tots hem vist alguna vegada en una motxilla d'institut. Damunt de la taula d'un estudiant, al costat d'un ordinador, en un gimnàs, o fins i tot últimament en les barres d'un local. Ja no de matinada, sinó ben entrada a la nit, podríem dir. Ve en llaunes de colors que pareixen cotxes moderns, fins i tot, amb noms que prometen energia, concentració, potència, velocitat, és a dir, convertir-te en una superpersona. Tota aquesta propaganda ens diu que podem aguantar una hora més, que podem estudiar un poc més, que podem treballar un poc més, entrenar més, és a dir, que el nostre rendiment augmenta considerablement, com si el nostre cos fora una màquina a la qual només li faltara ixe combustible que ens el proporciona determinada beguda. Però potser la pregunta no és només que hi ha dins d'una llauna de beguda energètica. Potser la pregunta és per a què necessitem nosaltres la beguda energètica? Igual d'extrapolable a quan prenem vitamines per prendre-les. Si ja les tenim i el nostre cos té les suficients, per a què ens hipervitaminem, com deia aquell famós ratolí dels dibuixos? Bueno, la resposta és per què? Pues perquè vivim accelerats, dormim menys del que hauríem, encadenem pantalles, feina, estudis, esport, oci i moltes més coses. I cada vegada sembla que tinguem menys marge per parar. I en eixa carrera permanent, aquestes begudes han trobat un lloc privilegiat. És a dir, ens venen la promesa de poder continuar i continuar i continuar sense parar. El seu origen, de fet, té molt a veure amb això. Van néixer a Tailàndia i ho van fer a finals dels anys 70 com una beguda destinada als treballadors que necessitaven mantindre's desperts durant llargues hores i jornades laborals. Dècades després, aquella fórmula ha acabat convertida en un fenomen global. Primer, associada sobretot als homes joves, al món de l'esport, els videojocs, l'aventura o la festa, i ara, amb nous formats i nous missatges publicitaris, tal com ha evolucionat la societat, dirigida pràcticament a tots els públics. I ahí és quan apareix una paradoxa interessant. Mentre parlem cada vegada més de vida saludable, és que és molt curiós això, de descans, de benestar, de salut mental, de dieta mediterrània, etc, etc, també vivim en una cultura que ens demana ser més productius, més ràpids i més eficients. Per tant, les begudes energètiques són, en certa manera, el combustible d'esta contradicció. Però què li estem demanant realment al nostre cos quan obrim una llauna d'estes que pareix un poquet la l'ampra meravellosa? Quins efectes tenen sobre la salut? Perquè això és la segona part contratant de la segona part. Què passa quan les consumixen adolescents? Quina responsabilitat té la publicitat, que és equiparable, mos ho contaven estos dies, a la de la indústria tabaquera? I sobretot, per últim, necessitem energia o al ritme que anem avui en dia necessitem descansar? Bé, pues, Ana Teijeiro és especialista en medicina preventiva i salut pública, que ha estudiat precisament l'expansió de les begudes energètiques, els seus efectes i les diferents formes de regulació que existeixen al món, perquè en cada lloc del planeta això funciona d'una forma diferent. Ana, bon dia, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Principalmente agradecerte que nos atiendas una vez más a la gente de la radio, pero vamos a empezar por lo más básico. Cuando una persona se toma una bebida energética, ¿qué está introduciendo realmente en su organismo? ¿Y qué es, claro, por tanto, ese resultado lo que hace que durante un tiempo sintamos que somos incombustibles, que tenemos más energía para continuar?
1: Pues a ver, por una parte, los dos principales componentes que hacen una bebida energética son la cafeína y el azúcar. Pero es que además de la cafeína y el azúcar, que son lo que más afectan y lo que más hacen por esa energía, también hay otro tipo de estimulantes, como pueden ser pues la taurina, el ginseng o el guaraná, que son todo componentes que tienen en sí pues algún tipo de también efecto en esa estimulación. Entonces, son todo componentes que hacen que pues creamos que tengamos más energía, pero que afectan a nuestro organismo, o sea, están asociados, claro, tanto a problemas

0: entendido y habernos aclarado algunas de estas cosas que vienen a ser, como tú te ocupas, de prevención para que no pasen esto a mayores. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
1: Gracias a vosotros por contar conmigo.
0: De un boletín de los Dodgy Tornem.
2: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
3: Plou amb força a l'Asafor i sobretot al nord de la Marina Alta. Segons dades de l'associació Avamet, al terme de Pego, a la Marina Alta, porten més de 100 litres per metre quadrat arreplegats en el que portem de dia. Més de 60 en porten a la capital de l'Asafor, Gandia, on ha parat de ploure. A Sagra, a la Marina Alta, han registrat fins ara vora 89 litres per metre quadrat. Recordem que, tot i que ja no està vigent l'avís taronja de l'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, sí que continua vigent l'avís groc fins a les 12 del migdia al litoral i per el litoral del sud de la província de València i del nord de la d'Alacant. I a més de la pluja, també es notícia la baixada de temperatures de manera generalitzada, però especialment a les zones de l'interior i sobretot a les zones de l'interior de la demarcació de València. És el cas de la pedania del Rebollar, a la plana d'Utiel Requena. Estan a hores d'ara a 14 graus de temperatura i la mínima ha arribat a ser de només 11 graus.
4: Pues no sé, repentinamente, porque vino así un poco de nublado, y a raíz de eso fue cuando cambió.
5: Sí, es que claro, de los 38 y 40 grados que hemos tenido casi todo el verano, pues esta mañana con la mía tormenta que hubo ayer tarde, pues ha cambiado mucho. Hemos bajado a 30 y tanto, me parece que estamos.
6: Entre el matí y pelanilla ya se necesita un poco de jersey.
7: Esta mañana hacía un poco fresquito, pero nada bien. Sí, es que yo vivo ayer. Però el tiempo va muy bien. Hace mucho calor este año, ¿eh?
3: El Rebollar és una pedania de la ciutat de Requena. I a la plana alta, gran esglai, este matí a Benicàssim per la deflagració d'una bombona de butà en un sèptim pis. Una dona, propietària de la vivenda, ha patit cremades i ha sigut atesa per serveis d'emergències. L'edifici ha sigut desallotjat per prevenció. Redacció de Punt Castelló, Raül Pinyana.
8: L'incendi s'ha declarat poc després de les 9 del matí en un bloc de 8 altures. La deflagració ha provocat importants danys materials a la vivenda i ha obligat a mobilitzar 3 dotacions de bombers de la Plana Alta i el Baix Maestrat. A hores d'ara, els efectius continuen treballant a la vivenda per revisar l'estructura i evitar possibles revifades. La resta de veïns han sigut desallotjats de manera preventiva.
3: Parlem ara d'economia. L'índex general de producció industrial ha pujat un 4% interanual el mes de juliol a la Comunitat Valenciana, 1,4 punts més que la mitjana espanyola. Són dades publicades fa pocs minuts per l'Institut Nacional d'Estadística. La producció industrial continua així en xifres positives i encadena 2 mesos de creixement del nostre territori. L'índex va ser positiu en totes les comunitats autònomes, amb Múrcia, amb un increment del 9,6%, Cantàbria i Balears, amb els majors increments. Sols a Canàries va caure la producció industrial un 2,5%. Ara bé, en el que va d'any, la producció industrial en la Comunitat Valenciana ha caigut 6 dècimes, un 0,6%, enfront d'un increment de l'1,3% de la mitjana espanyola. En els esports, a esta hora comença l'entrenament del València per a preparar el partit de demà contra el Sevilla. Eva Casany.
9: L'equip obrirà la quinta jornada lliguera visitant des de Luis García Plaza i ho farà marcat per les baixes. Caldrà veure si poden treballar amb el grup Guido Rodríguez i Justin de Haas, que estan prou de tornar de lesió i han d'estar treballant de forma individualitzada fins ara. Luis Rioja encara té problemes al turmell i té molt complicat arribar. A més, ja Cabí és l'últim en caure lesionat amb l'abductor de la cama esquerra. L'absència se suma a les de Sadí, Fulquier i Copete, a més de les de llarga durada, Diego López i Sergi Canós. A la 1:30, Carlos Corberán compareixerà en roda de premsa prèvia al partit, de segur que li pregunten pel possible ultimàtum que li ha donat el club per a revertir la dinàmica de jocs i resultats en els pròxims 3 partits abans de la parada de seleccions. Altre tema serà com ha encaixat el vestidor les paraules de Rodri en la banqueta de Mestalla en què qualificava de roïns els valencianistes. Com els avança hasta casa, el jugador demana disculpes en la zona mixta després del partit de Champions que disputa el Barça.
3: Això és tot de moment, tenen tota l'actualitat així en Apunt Ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Els deixem ara amb el programa Matí Directe.
2: A Punt Ràdio, notícies. El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Quan el rellotge s'acosta a l'hora de la veritat, l'esport valencià no s'atura. El València, el Villarreal, el Llevant, la pilota, el bàsquet i cada detall de la jornada. No puges al cotxe sense saber tota la veritat. Així, no només contem el que passa, et diem per què passa. De dilluns a divendres, a la una de la vesprada, sintonitza la ràdio. El partit de la una. L'anàlisi més complet, el debat més intens i la veu dels protagonistes amb l'equip d'esports de Punt Ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112. Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà?
3: Perquè a esta casa considerem que les tradicions deuen perdurar. Les falles i totes les nostres festes són una cosa gran. Coneix-les.
4: Farem el possible per a mantindre-les vives i perquè seguisquen formant part de les nostres vides.
3: Les nostres festes, la nostra gent, la nostra història. La Flama, amb Loren Donat, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
5: No patisques. L'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
3: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alacantí 96.5. Matí Directe, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
0: Bueno, amb els alts i els baixos que comporta un directe de 5 hores tots els dies, nosaltres no deixem de funcionar i sobretot d'estar al vostre costat, pues, intentant polsar totes aquelles coses que, sempre ho diem, és com allò de l'efecte mariposa, encara que siga una d'elles la que es menjara en un lloc del món i les seues aletes foren les que mogueren una miqueta l'aire, acabaria afectant a la resta del planeta. Pues això passa en moltes altres qüestions. Que ha notat una presència al costat i resulta que aquesta presència és Manolo Montal. Què tal, com estàs?
6: Hola, què tal?
0: Què el porta per ací?
6: Pues mira, que com fa un ratet estava per ací, acabant del 90 minuts, dic,
0: ja posats. M'espero un rato més i ja està.
6: M'espero un rato més i me quedo al·lucina.
0: Escolta, què vam traure en clar de lo que mos van contar d'ixe engranatge interior del València, de Meriton, de Peter Lim, de tal? Perquè jo crec que al final, pocs secrets, no? O...
6: És que jo crec que de Meriton i de Peter Lim està tot escrit a nivell de què són, què fan, què volen, sí. I sobretot què no volen. Lo que volen és lo que no es vol per al València i lo que no volen és lo que es vol per al València. Ja està. I jo crec que aquesta és la base, la premissa, i d'ahí parteix absolutament tot.
0: T'ho dic per la visita que mos va fer Carmelo del Pozo a la ràdio.
6: Sí. Allò dels, bueno, el contar a Carmelo del Pozo no és... Home, va ser molt curiós perquè jo recordé quan el 90 Minuts va donar en exclusiva que quan l'entrenador actual anà fa dos estius a Singapur,
0: sí,
6: tornava investit en poders quasi de manager general. I recorde que el club se va enfadar molt. Bueno, és el típic, el club viu enfadat en nosaltres. Intenta sempre desprestigiar el nostre treball, dir que és mentira. Tal. I el Carmelo Pozo diu, no, és que este senyor és el que fa l'estat que està més, de fitxar, de... Vull dir, va validar la informació que van donar així fa un any i que el club se va encabotar en intentar desmentir i en tirar merda sobre el nostre treball. De la resta, és que torna de lo mateix.

0: Abad de Carmelo del Pozo, bueno, jo valore la entrevista dels companys del treball de la UNA, crec que és un molt bon testimoni. Altra cosa és lo que jo, la credibilitat que jo li puc donar a Carmelo del Pozo.
1: Este senyor, no?
0: Sí, perquè jo entenc que s'ha de menjar tots els dies, però... i que uno, pues, quan està en un lloc, a voltes calla coses, a voltes pel bé propi, a voltes pel bé del treball, però és que va ser la madreta del... pitjor, de la pitjor direcció tècnica de la història del club. Bueno, esto están fent los bons.
1: Perdona, hem conegut coses fantàstiques.
0: El senyor Garli i el senyor Lisandro Isella estan fent bons al senyor Miguel Ángel García Pérez Roldán, més conegut con Corona, que tenia de mentir hasta el nom,
1: sí.
0: I a Carmelo del Pozo. Però, d'altra banda, sí va contar coses, bueno, que si no les sabíem, les intuíem, el gran mèrit dels companys del Partit de la Una és... posar-les en la boca d'una persona que ha estat ahí dins.
1: Escolta, tindran en el València també una llista negra?
0: Com?
1: És com la que han tingut en el Ministeri de l'Interior? Esteu allà assenyalats?
0: Sí, home, clar. Sí,
1: si pogueren, vos gasejarien perquè no obrireu la boca?
0: Jo te dic que el València ha parlat, que jo sàpiga, de manera segura en dos empreses on jo he treballat per a intentar tapar-me la boca. I a una inclús li va recomanar no contractar-me.
1: Ah. Que gust, no?, donar a saber això.
0: Un senyor, una d'elles va ser precisament un senyor que no vas dir que era company, perquè company és una altra cosa, va ser coincident laboral amb mi, en l'antiga Ràdio 9.
1: Ja. Bueno, com està el panorama? En fi, que no mos lliurem ningú, que últimament mos hem convertit... era allò del quart poder, se'n recordeu quan mos diuen que érem el quart poder, Marc Gómez i David, bon dia?
2: Sí, sí.
1: Ara som la pedra en la sabata de la majoria de la gent a la que no convenim.
0: Som l'enemic. Perquè
1: ja no hi ha llibertat.
2: No, claro, però precisament per ser el quart poder, per tenir ese poder, és per lo que han puesto la diana ahí.
0: Per cert, fins i tot, a mi me costa que els nostres programes i d'alguns companys més se graven i se transcriuen per intentar pillar-te. I, de fet, en l'anterior ràdio on jo vaig estar, que era en Plaza Ràdio, sí, arriba un moment en què València va enviar un informe de coses que jo havia dit, bé en la ràdio, bé en el meu Twitter. A mi, en el meu Twitter personal, jo puc posar el que me doni la gana mentre no falte al respecte a ningú, però l'informe era tan pueril...
1: Bueno, i si faltes el respecte a algú, és responsabilitat teua.
0: No, ja, jo sempre he dit que una de les coses que el València se pren a la boca de és que mos falta el respecte i mos insulta, bueno, estan els tribunals, dugueu-me als tribunals,
1: claro.
0: Jo estic fart de dir-ho. L'informe, vull dir, tenia la consistència del raonament d'un xiquet de 4 anys.
1: No, és un bon dia per a parlar d'aquestes coses, després d'haver conegut lo de la famosa llista també, és a dir, que és que al final resulta que no pot obrir la boca a ningú en qualsevol dels àmbits, més que la que convé a determinades persones, i això tampoc.
2: Claro, i precisament per això, per ser el poder, el quart poder de control, i hay que decir les coses.
3: Fiscalització, realment,
2: claro.
3: Sí.
2: I más que nunca, ¿no? I más cuando hacen listas y demás. Es como...
0: En el nostre cas, per exemple, nosaltres el València fa anys que no mos agarra el telèfon, no mos parla de res, no... Això és... Des de dilluns de treball, que n'hi ha on se parlen de tantes coses que després no mai acaben siguin realitat, ja fa temps que no mos criden, perquè a mi, al primer any que me cridaren, me contaren 3 milions i jo vaig dir, un moment, jo d'això no me crec res. Mm-hmm. I no m'ho crec perquè això ja no torni.
1: De totes formes, la paraula aquesta que acabes de dir tu, fiscalització, n'hi ha fins i tot grups polítics que presumixen de fer això, i t'ho dic a nivell personal, de anem a fiscalitzar-vos. O sigui,
3: no.
1: Sense problemes.
3: Però és que de vegades se'ns oblida que som els mitjans i els periodistes el que hem de fiscalitzar tant als clubs com a la resta d'organismes, i no ser els que estem en el focus de ningú, en este cas, com la llista.
0: A veure, jo crec que també els periodistes se'ls ha de fiscalitzar.
1: Ara ens sent mal per no estar en la llista.
0: Com tot en la vida, eh?
1: Que no significa res, no me quieren.
0: Jo crec que als periodistes, com tot en la vida, se'ls ha de fiscalitzar. Vull dir, no podem ser el vigilante a qui no vigila ningú. Però també he de dir que probablement estigui agafant el rol de fiscalitzar-nos qui no hauria de fiscalitzar-nos.
3: Exacte, sí.
1: Claro.
3: Sí.
1: Bueno, Marc,
3: estem en la diana, i precisament fa dos dies era el Dia Internacional del Periodista, que pareix que conforme passen els anys la nostra figura es va va caigent en un ostracisme o en una demonització també per part de la ciutadania en general, i és una pena.
1: Doncs pues vaig a dir-te una cosa, nosaltres estem ja en la rampa d'eixida, com diu Climent, però tu encara queda. Vosaltres bueno, segur que teniu que pelear que això no continue amb aquesta dinàmica,
0: sí,
1: eh?
0: Ho tenen malament. Sí. No ens enganyem.
2: Però, sí, en fi... perquè jo crec que el tema del periodisme estàs comentant que sí que deja bastante que desear cuando ves que...

0: Claro, dentro de un ordre.
1: Jo crec que sobretot hauria d'estar molt diferenciada quan estàs donant informació i quan estàs donant opinió, perquè ningú te pugui acusar de manipular. Jo almenys ho veig així.
0: O quan estàs en la nòmina de alguien o de alguna institució o de algo.
1: Que n'hi ha moltes maneres d'estar en la nòmina.
0: Efectivament.
1: I aquí, per dos mig informacions, que la majoria són intoxicades i parcials o partidistes, i aquí ven la seva ànima, el diable.
2: Bueno, ni aquí va de cap de premsa i no és més que una replega cagarrutes, tampoc...
1: D'ahí te podria escriure jo un llibre, eh?
2: Però, en fi, deixeu-me que parli un moment en Manolo Universo Star Wars, perquè... vaig veure este cap de setmana Mandalorian i Grogu. Pues a mi em va agradar, jo tinc una ment molt simple.
3: No feu spoilers, eh?
0: No, és que Manolo no la va a ver, si no recuerdo mal.
2: No l'has vista?
1: Jo ja l'he vista.
0: Ah, però no dijiste que no la verías.
2: Però com va resistir-se?
3: Fiscalitza, Marc, fiscalitza.
1: No, fiscalitza jo. Me sembla un capítol de la sèrie més llarg.
2: Claro, pero si es entretenimiento, Manolo, ya está.
1: Sí, pero ni hay determinadas series o películas que sí que están... Això és molt de Favreau i de Filoni, que són els que ara mateix estan conduint l'univers Star Wars,
2: sí,
1: de interconnectar les sèries per a que una te dona la clau... Estil Marvel, són els mateixos que s'han encarregat.
2: Bueno, jo en Marvel quasi acabem a Jara, eh? O sigui, així no pensé que...
1: Jo en Marvel el que passa és que tinc el comodí que se l'ha folgado. Jo, quan alguna cosa se m'escapa, folgado, això per què? I ell que és a Marvel, el mateix que jo, a Star Wars,
2: sí,
1: ell te fa la retaila i te fa l'explicació i te ubica una miqueta en el temps.
2: Què seria de tu sense Salva Folgado?
1: Pues probablement ell seria més feliç, sí.
2: No, bueno, a mi em va entretindre i se me va fer curta i vas dir, bé, pues pa una ment com la meua no està mal la cosa.
1: Bé, té punts molt Star Wars, correcte, però sí que és cert que no passa de ser un capítol independent, vull dir que no conduïs a res més de la saga.
2: En la sèrie en dona grima
1: el
2: bitxet, i així fins i tot arriba a caure en B. Això sí, per a ser el tipus de tecnologia que maneja Lucasfilms, que no és més que Lucasfilms, i Disney en la guita que tenen, lo de com es maneja la criatura és un poquet bàsic. És a dir, no deixa de ser un Muppet, un teleñeco,
1: sí, bueno,
2: una rana Gustavo.
1: Sí,
2: es que... nota molt que estan manejant uns senyors.
1: Saps el que passa? Que cada volta que la saga ha tirat de CGI per a fer...
2: Sí.
1: Per exemple, el Yoda de la trilogia...
2: El primer està molt ben parit.
1: Però el primer és que és una marioneta.
2: És el de Franco. Però està molt ben...
1: Correcte. I quan tiraren, perquè en teoria era més modern...
2: Del rotllo infogràfic.
1: Del tema infogràfic, per a les prequeles. I després, per a l'última aparició en l'ascens de Skywalker, que és l'últim capítol de la saga Skywalker...
2: Sí.
1: Ah...
2: Sí, era com quan van ressuscitar a Leia i coses d'estes. Què dius?
1: No, jo això bé, però és que en el cas de Yoda és que cantava molt.
2: A més, que li van canviar el color i tot. A més, és de veres que en algun aspecte tenies que haver entendre que havia... era més jove, evidentment, sí, però tot i això no quadrava. Era una rana, Gustavo.
1: Correcte. Per cert, parlant dels universos que saps que a mi me pertoquen, diuen, el rumor és que ja els estudis ja han escollit el nou James Bond.
2: Ah, sí?
1: Que ja està escollit i
0: però
1: que
0: no
1: encara no s'ha fet públic.
0: Tu tampoc lo sabes?
1: No.
0: No tienes contacte?
1: No, tinc contacte.
0: Con la cúpula?
1: No.
0: Bond?
1: No.
2: A veure, espere que encerten, perquè...
0: ¿Cuál es vuestro preferido?
2: Sí, ja ho vam parlar un dia.
1: Ja ho vam parlar un dia, sí. per a mi, com a... A veure, el primer, fora de concurs, està Sean Connery.
2: Claro, és que és James Bond.
1: A partir d'ahí, discutirem la medalla de plata.
2: És igual que l'inspector Clouseau és Peter Sellers.
0: Però, claro, elegir a Sean Connery com tu favorito era fàcil.
1: La medalla de plata.
0: No és una sorpresa.
1: Estem parlant de la medalla de plata.
2: Després ja ho vaig dir. Jo vaig dir que Pierce Brosnan.
0: Nada.
1: I jo també Pierce
0: Brosnan. Jo en la última posició, Pierce Brosnan.
1: Pierce Brosnan.
2: Tu la tens a mà.
0: No.
2: Pega-li igual.
0: No. Brosnan nunca
1: nervió.
2: Era el James Bond.
1: Era James Bond.
2: Havia nascut a ser James Bond.
0: Para Brosnan, mucho mejor Roger Moore. De calle.
2: Però si era una abuela.
0: Nada.
2: James Moore.
0: Roger Moore no.
1: Jo crec que el problema que va tindre Brosnan és més de guió de pel·lícules que d'interpretació. Crec que fa una gran interpretació de lo que és el estereotipo de Bond, però crec que...
0: No tuvo suerte con
1: estem parlant dels anys 90... Bueno, pues això se paga.
0: I le pasó lo contrario a Daniel Craig, que el guión fue tan bueno que le hizo bueno él como James Bond.
1: Sí, que a mí Daniel Craig com a tal

0: Yo iba a decir en el día un señor que está que posa la mateixa cara.
1: Sí, la boquita.
0: Cuando está parlante en el suposado amor de la seva vida y cuando el villano le está pegando una paliza, pues no me
2: acaba. Pero així n'hi ha molts, ¿eh?
0: Sí, que son
1: una foto en cames. Actrices de boquita. Pero una cosa, mataron a James Bond. Ahora yo no sé cómo van a...
0: Un Deus Ex Machina, como se ha hecho toda la vida. No, eso era para despistar.
1: Pues entonces no era...
0: Eso era para despistar a los enemigos.
1: Será preciso.
0: Tenía el...
1: Será preciso. No, yo creo que... Para luego resucitarlo. Yo creo
0: que... Ah, vale. Es que estas cosas pasan, voy a decir. Moltes voltes calcules mal. ¿Y por qué hubo que decir? La primera previsión de George Lucas es que en el retorno del Jedi Luke Skywalker morirá en la explosión final de la Estrella de la Muerte y que el halcón milenario se estavellara para rescatar la Estrella de la Muerte, en el cual de una atacada
2: se descarregaba todo.
0: Se cargaba a Luke Skywalker, a Han Solo, a Chewbacca, al halcón milenario y a Lando Calrissian. Y algo le iba a decir, yo de tú no me descarregaría, no siga cas que eso continuara donant diners.
1: Como me recuerda... Ya.
2: No siga cas que eso continuara
0: no
2: donant diners.
0: No, no, sí, tal cual.
1: Que
0: tal
1: la
0: cual.
1: Gallina de los huevos de oro tal aún cual. Le quedara
0: y
1: algún
0: huevito. George Lucas, que altra cosa no, pero olfacte para la pasta siempre ha tingut, va a decir...
1: Tens raó.
0: Casi que millor.
2: Pues vaig a dir-vos una coseta, no sé si ho heu vist en internet.
0: I en Bond, algú no li va parar els peus a Bàrbara Broccoli, que és el productor, li va dir, carregar-te a Bond...
1: Bàrbara, para.
0: Para.
1: Para tiempo, pero me recuerda vale, a Jon Snow.
2: Carregar-se a Bond, a M i a Monto de Gent, claro.
1: Y me recuerda a Jon Snow porque en Juego de Tronos le matan. ¿No?
0: ¿Aquí?
1: A Jon Snow, ¿no?
0: A Juan Nieves.
1: Jon Nieve. Y luego...
3: Bueno...
1: Bueno, no digo nada y
2: es
1: lo digo todo.
2: Agore, en fin.
1: Para que,
3: mira, la saga de llibres està en els 5 publicats que n'hi ha i acaba amb la mort de Jon Snow.
2: Com es nota que controla, eh?
1: No,
2: bueno,
1: també
2: en South Park maten a Kenny en tots els capítols.
3: Bueno, mira, clar, i precisament
1: nos vamos ahora con South Park.
2: No, deixeu-me dir una coseta només.
1: Antes de entrar en
2: South Park. Ah, no sabia que aneu a passar en South Park.
0: Dos coses. En teoria... En teoria, la notícia és d'unes declaracions de Gary Oldman, lo de Bond, i el rumor s'apunta a Jack Lowden, que és company d'ell en la sèrie, com el nou Bond. Jo l'he vist i no me diu res. Després igual...
2: Jo crec que el Superman de Vin Diesel seria un bon candidat.
0: David Conesset?
2: El conill este.
0: Sí, David Conesset?
2: Sí, li diuen... Pues eso, yo creo que sería un bon James Bond. No sé.
1: Pero hay un Superman que no...
0: Sí. ¿Qué pasa? Que una vuelta entres en una franquicia...
2: Es que ser Superman y James Bond tampoco es muy compatible.
0: No,
1: pues también podían hacer una cosa, elegir un actor que no lo tengamos ubicado.
0: Bueno,
1: porque estoy viendo ahora series
2: y pelis.
0: Les primeres normes que se valen autoimposar...
1: incluso desconocido.
0: El padre de Bárbara Broccoli, que es Albert Broccoli, que es el creador de la saga.
2: Muy sano.
1: Muy sano él.
0: Tiene una historia de por qué se dio Broccoli. Albert Broccoli y Harry Saltzman, que son los dos productores que crearon la productora E.ON, All or Nothing, que es como se dio el
1: todo para nada, ¿no?
0: All or Nothing.
1: O todo o nada.
0: Exactamente. La productora de Bond es All or Nothing, todo o res. Pues había tres normes. Había de ser británico, había de estar entre como máximo tindre 40 años y había de ser un desconegut.
1: Claro.
0: Y si son los tres normes que después, eso sí,
1: pues es lo que tendrían que haber hecho ahora también.
0: Porque después de renunciar Sean Connery y entrar George Lazenby, Lazenby fa només una película, el tema de Lazenby donaría para hacer varios programas. Y sí, el tema de Lazenby donaría para hacer varios programas. Y para recuperarse una miqueta, porque ahí sí que noten el pasar de Sean Connery, que se había hecho un nombre y un papel en Bond, a Josh Lazenby, ahí baixa más la recaptación de la sisena peli, y para la setena, que ya es Roger Moore ya era un actor consagrat.
2: Mira, si enjuntem a Manolo un día y a Pau Gómez, un parlant de Connery y el otro parlant de Indiana Jones...
1: Nolan, mira, de Indiana
0: pero Jones. Pau, yo en Pau Gómez no puc competir. Eso es lo que diem de Sean Connery, està en altra lliga.
2: Tenim que fitxar-lo, tenim que dur-lo per fer coses. Sí, per cert, enguany estarem en Sant Sebastián també, perquè aniran les xiques que col·laboraven amb nosaltres en el Rai, les Entendides, i aniran a intentar atraure allí tot allò que van aconseguir en el seu moment, perquè van i aniran també en nom del programa i de Punt Ràdio al Festival de Sant Sebastián. O sigui que només una coseta, abans de parlar de South Park, que jo el veia, o sigui, i mira que...
3: Li estava dient a Marc que jo m'he vist, no sé si són 27 temporades, jo les he vist totes.
2: 27 temporades? Sí. Has vist més d'això que de One Piece, no?
1: Estan a punt
2: d'estrenar
1: la nova,
3: No, de One Piece, no. De One Piece.
2: A mi m'agrada One Piece, el real, sí que l'ha vist. Ha vist les dues temporades que n'hi ha. No, que parlant d'universos, el de Star Trek, ara crec que la factoria de Jim Henson, que també és Disney, és que tot és de Disney. Només falta que se queden los... Picapiedra, vamos, es que tot és Disney.
0: Tot és Disney o el Corte Inglés.
2: Sí, estan produint una nova sèrie de ficció en Muppets, rotllo Epi i Blas, en alguna interacció de persones reals, però de Star Wars. Star Wars, rotllo Muppets. És com lo de... com se diu això?
1: Barrio Sauna.
2: Barrio Sauna, però en Star Trek.
1: Barrio Sauna en Star Trek.
2: No, però no té mala pinta. Jo ho he vist ahir en Instagram i tal, i m'ha agradat la cosa. Ara sí, ja. Manolo i jo mos callem.
1: South Park. Nos vamos con South Park, sí. Porque
2: la música deixa-la, no fa falta tampoc.
3: Es que la música, la música és la de la madre de és
2: no,
3: la cançó.
2: No, la música és la de la capçalera de
3: no,
2: o
3: és la capçalera.
2: És la capçalera.
3: No, no és la capçalera.
2: Esta no és la capçalera,
3: no,
2: bueno, és la
3: no,
2: esta
3: no,
2: és la
3: no, no,
2: esta
3: no
2: la cançó central de la
0: no,
2: és la cançó central de la pelis.
3: Crec que és la de la mare de Kyle.
2: Sí, sí, sí, mare meva.
3: Que sí, crec que
1: pues perquè hablamos de South Park perquè Donald Trump, que és muy dado a cambiar nombres, canvia muchos nombres. Entonces, como homenaje todo el equipo de South Park, que me estaba comentando David que no se corta ni un pelo, ¿no? Con
3: mira, esta última temporada ha sigut yo pensava i esperava que la cancel·laren en qualsevol moment perquè era...
1: Se los carga.
2: Contra Trump.
3: Bueno, Trump és protagonista, passa al rango de protagonista. O sea que m'ha paregut estrany que no l'hagin tallat.
2: Jo no he vist South Park des de la peli i els tres capítols.
1: Pues es que han canviat el nombre. Si ahora se llama, no se llama South Park. South America.
2: Ah, ara es diu South America. Però va en serio? O m'estan prenent el pèl?
1: No, no, no, que han canviat el nombre.
3: O sea, la promo para la próxima temporada, claro.
1: South America justo antes de la próxima temporada.
2: N'hi ha una pregunta que vos volia fer als que suposadament continuen veient South Park. Han evolucionat en el tema dels dibuixos i tal, com van fer els Simpson, que tu ara veus els Simpson del principi i dius mare meva, que cosa més com, xunga.
0: Com
2: no?
0: Mortadelo i Filemón. Tu veus els Mortadelo i Filemón del principi i veus els d'última hora.
2: Claro.
1: Bueno, todos.
2: En South Park ha passat el mateix.
3: Sí que han evolucionat. La primera temporada se veu deficiències en el moviment,
2: bueno, deficiències,
3: però jo crec que les últimes, a lo millor 10 temporades ja són en una línia de...
2: On ho fan? Tendré que veure'n alguna.
0: Més que dibuixos animats, semblaven titelles dibuixades.
3: Sí, tens que pagar. Jo és que no puc dir-ho en la veig.
2: Mare meva, és que n'hi ha que pagar per tot.
0: Per tot.
2: Ahir me van arrear una vaina, a veure, i ho dic sense problema, de 220 pavos per netejar-li la boca al gos. Estem en un planeta un poquet.
1: Oye,
2: 220.
1: És mucho más caro una higiene de...
2: Perdona, jo li vaig dir a la veterinària que la veterinària, higiene. La veterinària, que és coneguda de fa molts anys, va al mateix dentista que jo, el doble, mira, te ho vaig a dir en castellà, què cojones, prou més... Ella i jo anem al mateix dentista i li vaig dir, perdona, hermana, com diries tu, dic, tu i jo anem al mateix dentista i mos costa 35 euros la neteja de la boca i m'acabes de rebentar 220 euros per fer la del gos. Diu, és que hay que anestesiarlo. Dic, pues a la próxima li ho fas despert. Si no, li ho faré jo en casa.
1: Te juegas tu manita.
2: Home, per l'amor de Déu, però en quin planeta estem? Últimament és que està tot molt car. No ho pensem i no ho analitzem, però no dona la vida. No dona la vida. És que és quilo i mig del sou, pràcticament, que te cobren això per netejar-li les dents al gos.
1: Lo has traducido a bolsas de arena de gato.
2: Sí, sí, sí.
3: Parlant de gossos, volia passar-te-ho i no t'ho he passat.
0: Parlant de gossos,
3: i
0: ho diu mirant cap a nosaltres...
3: Parlant de gossos, s'ha fet viral el vídeo d'un cocker que resulta que té narcolèpsia i el gosset, el vídeo s'ha fet molt viral perquè quan s'emociona se dorm, se cau, se queda adormit. És una monada.
2: És un cadellet de ruà, no? De cocker ruà.
3: És un cadellet,
2: sí.
3: Sí, sí, és com... com el teu, clavat, sí, sí, sí, sí, de
2: és
3: color.
2: És que l'altre dia va veure un dels meus gossos i volia furtar-me-lo. Bueno, volia
3: no, vaig amenaçar de que me'ls portava a casa, sí, perquè jo a ser València no tinc els meus gossos i dic, pues tindré que omplir el buit.
2: Jo sempre dic que és la meva pilota antiestrès i últimament el deixaré, vaig a fer-li cardenals i tot, perquè estic un poquet atacat.
1: Realmente con el elenco tampoco pasaría nada por dejar así en modo adopción, pero claro, ¿a quién?
2: Yo li deixava...
1: ¿A cuál de los perros dejarías

0: una semanita solo en modo adopción. Ay, sería como elegir entre papá y mamá.
1: No, pero
0: entre...
1: antes sí que Ufea, todos se recordaré, o en Gloria Estiga, una compañía que teníamos que era Maricruz Guillot. Ella tenía una filla que le tenía pànic als gossos, però pànic als gossos. I jo en aquella època tenia una Westie que vam adoptar, per cert, que la van comprar directament, no en casa, els antics propietaris d'Irlanda, i la van dur, i quan la van dur, al temps pensaven que la gossa era un poc tonta, no? I
0: ai,
1: com era poc tonta, la van deixar en la peluqueria, i que era la peluqueria on jo anava en el meu mastín, i em van dir, que tu no querràs una Westie? Bueno, pues sí, me la vaig quedar. I la gossa, la veritat, és que era molt terapèutica. I jo me recordo que la deixava els caps de setmana, se l'emportaven a Denia, on ells passaven els caps de setmana, i d'aquesta forma, en la meua Westie, va perdre la por als gossos conforme anava creixent. Després no me la volien donar, quasi, però... Sí.
0: Terapèutica. O sigui que la Westie terapèutica.
1: No és la primera volta que faig concessions d'aquest sí. tipus per a deixar gossos.
0: Però seria difícil elegir, no, a David?
1: Sí, a David no sé quin li deixaria, no?
0: A veure, David...
2: No, realment no podria endur-me ningú. Perquè
0: con la boquita pequeña,
2: perquè
0: no?
2: Jo tinc el hàmster en casa, i quan me'n vaig endur el hàmster a casa meua, a Alacant, i vaig intentar que socialitzara més gossos, més que res, pues, tonta del segle, pues el hàmster se va quedar patidifuso i va estar pues, 5 minuts infartado.
0: Com el perro narcolèptico.
2: Sí, però és que resulta que ho vaig mirar a internet, que són molt propensos a tindre infartos.
1: Home, claro. I, els...
2: I clar, va a veure la boca del gos.
0: Jo crec que se hizo el muerto.
2: Yo creo que va a ser una esta de defensa.
0: Por supervivencia.
1: Que és un conill d'índies, no és un macaco. Els macacos sí que se fan els morts.
0: O
1: i
0: los
1: altres,
0: chorritejos,
1: i altres
0: los
1: bichos.
0: Heridos, los pajarillos.
2: És un hàster sí. rus.
1: I les cuques i tal, també se fan les morts.
2: Bueno, ja... No.
1: Però vos tinc que dir una cosa, i això ho vam estudiar en veterinària. N'hi ha certes espècies, per exemple, els pardalets, quan els portes, o les aus, quan els portes al veterinari, tens que tindre molt en compte perquè els agarren infartos i la palmen directament. I hàmsters i roedors de xicotet tamany també els agarren pajaritos, mai millor dit, perquè són sers molt hipersensibles,
0: un
1: com
0: susto.
1: Manolo. Sí, sí, els agarra un... No, i poden palmar. I el teu, sí. pues, el teu va estar ahí, va veure la llum al final del túnel i encara...
2: Va estar al límit. Jo vaig pensar, com el gos, quan el gatet era xicotet aixina, sí. eren amics, pues dic, pues el hàster com és igual, pues també seran amics. Clar. Mira, anava
1: Entonces
2: a dir...
1: Entonces no te puc deixar a Panda, perquè Panda se ho menja tot.
2: No pots.
1: I
2: no
1: el quedaria sense... No perquè sigui la carnicera de Milwaukee, sinó perquè ella tot ho traduix... Ella em veu a mi, y en mí veo una bolsa de menjar, no veo otra cosa.
0: Exacto, bueno. Como en los cómics cuando veías el filete, ¿no?
1: Sí.
0: O Carpanta cuando se imaginaba el pollo.
1: Pues es el mateix, no es sí. que ella mate per matar.
2: En que aguaiten, pero... que s'apropi a la gàbia ja...
1: Sí, directament
2: el pobre Milfred ja...
1: Engullit, però en fi. Bueno, y a banda de
0: Venga,
1: la novedad de South Park...
0: Pues mira, llevo varios días intentando hablar de los IG Nobel.
1: Pues ho fem ara, si vols, quan tornem.
0: Sí.
1: Sí, sí. Em feu cas.
0: Però, por favor, sí,
1: porque...
0: M'ha quedat flipat,
1: si no... no és possible. Vamos, quin poderío tinc, ni...
3: ¿Estás a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Apunt Ràdio. A la costera, 101.5.

0: Vull dir, qui té el temps lliure suficient com per a dir vaig encarregar un estudi per a que determinen lo que és un bes.
1: A ver, pues cosas de
0: t'avorrices
2: no,
0: molt, mantén.
2: Son muy curiosos, sí. Porque el que también
1: bueno,
2: se ha llevado...
1: Depende de qui pilles y a qui li encarregues,
2: En economía, un experimento con caramelos que demostró que las personas con ingresos más altos tienden a comportarse de forma más egoísta que quienes tienen menos recursos, imaginaos. Y en biología, un estudio sobre qué
0: perdona,
2: hace...
0: Perdona, a eso se ha fet toda la vida, s'ha dit, ningú s'ha fet ric de donar.
2: No hacía falta...
0: No hacía falta un estudio. Yo una dita valenciana que es ningú s'ha fet ric de donar.
2: Exacto. Final. Ya está. Si es mejor para mí que para el otro, ¿no? Y en biología...
0: Dios mío, no te pido que me des, sino que me ponga donde haya. Lo matéis.
1: Yo la que tingues de... Es la que tingues de señor. Permitís que em toque la lotería para demostrar lo generós que podría arribar a ser. Pero no...
2: Pero no, mira...
1: No te hice a cosa también.
2: Mirad el de biología, que es muy curioso. El estudio sobre qué hace que las serpientes muerdan para que los investigadores...
0: Pues
2: que
0: te den boca.
1: Claro.
0: ¿Qué meter en el cos? Ulch.
2: No, pero
0: boca y ulch.
2: Dependiendo de la zona que pisaban de su cuerpo, ¿mordían o no mordían?
0: Ah.
1: Mira, perdona, no. Posa't una bitxa,
0: sí,
1: tu home, hi ha cosa
0: que si veuràs. Si una serp li xafes el cap, ja no te mossega.
1: Claro,
0: sí,
2: o sea, ya fuera. Eliminada. El de ciencia
0: no
2: de
0: fa
2: suelos...
0: No fa falta ser Fran de la jungla.
2: El premio de ciencia de suelos fue para un grupo que enterró 1.000 calzoncillos en más de 25 países.
1: ¿Y això pa qué?
2: Y los desenterró 2 meses después para medir la actividad biológica del terreno.
1: Però això no fa falta que ho faci soterrant-los. Si té fills... En que els deixi una setmana damunt del llit, ja sabrà.
0: O que passe per un pis d'estudiants.
1: O que passe per un pis d'estudiants.
2: Eso es mucho más terrible. Y otro tema que es curioso, que podría interesarle mucho a Manolo, por lo que comentaba Manolo más el otro día, un urinario antisalpicaduras.
1: Home, m'imagino que això estarà ja estudiat per part dels senyors Roca
2: pues
1: i tota
2: aquesta
1: gent.
2: Este se lo
1: ¿no?
2: ha llevado también el premio. Y un estudio sobre la aerodinámica de sonarte la nariz. Son los premios
1: o de estornudar cap a dins, ¿no?
2: Oye, celebran la ciencia más disparatada.
0: Tiene sentido del humor. Pero es ser que no se sonará igual el nas Scarlett Johansson que Adrian Brody. Claro. Uy, per la diferencia.
2: Por ejemplo,
1: home, no estornudem igual
2: Marina
1: Perelló que yo. Marina Perelló estornuda, que es como un
2: como
1: suspiro,
2: un pajarito.
1: Pobre.
2: Sí.
1: I
2: para
1: estornuda
2: dentro,
1: i
2: no?
1: els cristals es menegen.
0: Es menegen.
1: Que és, sí, aquestes coses en part sí, però bueno, tampoc és que siga transcendental. El queda molt poquet temps, Mar.
2: Sí, pues mira...
1: Això és com el contador este que n'hi havia en els bars abans del telèfon.
2: Insòlites de la ciència, però ¿cuál os ha sorprendido más? El urinario antisalpicaduras, la aerodinámica de sonarte la nariz, los calzoncillos enterrados en la tierra,
1: dónde
2: pisar a la serpiente para que te muerda o no.
3: Lo del urinario es más práctico.
1: Sí.
3: Y más del día a día.
0: El más
3: ¿no?
0: práctico que el urinario.
3: Claro, més de andar por casa.
0: Des de la perspectiva masculina, imagina que la perspectiva femenina serà diferent.
3: Jo crec ens influeix a tots, no?
1: Jo crec que l'aerodinàmica seria més interessant del pedo que d'estornudar, però en fi...
0: Bueno, ahí se podria escriure un tractat sencer.
1: Veus? Ja puestos a que
2: pues
1: me donen
2: seguro,
1: un premi.
2: Claro, pues seguro que alguien ya está investigando tema... para los premios del año que viene.
1: No, y no,
2: para los innobles, los Nobel innobles.
1: ¿Quién va a dir-li a una senyora que inventaria una pastilleta de chocolate o de menta per a que te la menjares i quan et vinga una flatulència precisament que faça olor d'això, pues, això també li hauran donat el premi.
2: Mm?
1: Sí, perquè realment és un poquit inexplicable. Bueno, en fi, pues tu esta nit ja mos trobem, no? Com sempre, 90 minuts.
0: Sí, com sempre.
1: Aquest t'agarà trasnotxar.
0: A les 11. Mala vida.
1: Ja, això és la mala... A més, és mala vida per partida doble. Per l'horari que tens, per tot el que te ve de fora.
0: Te diria jo que quasi triple, però bueno, ja és un altre tema.
1: En fi, bueno, xics, a vosaltres vos trobe després, val? Ara anem al pròxim butlletí de notícies. L'actualitat ve carregadíssima. Perquè, ara va dir, des d'ahir, no des d'ahir. Així cada minut és una sorpresa, cada declaració és un tret d'eixida a 1.000 opinions, notícies i, sobretot, reflexions. I, en fi, cada persona que obri la boca pues, es converteix en protagonista. Per tant, les coses que han passat, estan passant i van a passar són les que ara mateix els nostres companys del pròxim butlletí de les 12, de les 11, millor dit ara sí, mos conten.
4: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
5: Afluixa la intensitat de la pluja al nord de la Marina Alta, però ha sigut un matí complicat, amb ruixats importants. Anem fins a Pego, perquè allà ha plogut amb ganes. Volem saber quina és la situació ara. Allà està Lluís Sempere.
6: siempre.

0: Los han acumulado ya 100 litros per metro cuadrado en esta tempesta que ya avanza cap a altres municipis de la Marina Alta y en alguns punts de la Marina Baixa on també està plovent. En Sagra, per exemple, també s'han acumulat 86 litres per metre quadrat. Algunes incidències, el tall durant unes hores de la CB700 i de la CB727 al seu pas per Pego. També algunes solcides en la carretera que uneix Pego amb Sagra i la caiguda d'algunes cornises en el terme municipal de Pego.
1: Més coses, les víctimes de la Dana protesten per la incorporació de la consellera Salomé Prades com a professora de la Universitat Jaume I de Castelló. L'Associació de Víctimes Mortals de la Dana ha comunicat al rector Jesús Lancis, a través d'una carta, la indignació i malestar, diuen, per aquesta incorporació de Prades al claustre. Li han reclamat una resposta institucional davant d'una situació que consideren d'especial sensibilitat per a les famílies. En el comunicat, a més, l'associació diu que este fet genera importants qüestions de caràcter institucional, ètic i moral, tot i que respecten la presumpció d'innocència i el dret a la defensa, i que ho reclamen apel·lant a la responsabilitat i sensibilitat que ha de mantindre una institució pública. Prades repeteix enguany, per segona vegada, com a professora substituta de la Universitat Jaume I Lugi de Castelló. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, visitarà avui el sud de la Comunitat Valenciana fent un especial èmfasi en el nostre teixit empresarial. A hores d'ara està a Elx, al Baix Vinalopó. Coneixerà de primera mà l'empresa d'enginyeria aeronàutica PLD Space amb seu al Parc Empresarial d'Elx, ubicat a la pedania de Torrellano. Fa només 2 setmanes, esta firma valenciana va ser seleccionada per l'Agència Espacial Europea per a participar en un programa que desenvolupa la pròxima generació de llançadors privats europeus. L'any 2023 es va convertir en la primera empresa europea a col·locar amb èxit un coet a l'espai. Ara s'atrevís amb un nou coet, el Miura 5, construït per a llançar satèl·lits en òrbita. D'altra banda, Sánchez recorrerà a Novelda, al Vinalopó Mitjà, les instal·lacions de la coneguda empresa d'espècies Carmentita, que inaugura una nova fàbrica. Això serà d'ací 1 hora i mitja, aproximadament, cap a les 12:30 del migdia. Més al sud, a Torrevella, al Baix Segura, la Guàrdia Civil havia tingut un home de 43 anys reclamat per Alemanya per un ordre europea de detenció i entrega per un presumpte delicte d'homicidi i agressió amb lesions greus. També se li atribueix un delicte de falsedat documental. Els fets es van produir quan els agents estaven fent un servici de seguretat ciutadana en una urbanització d'esta localitat. Van observar una actitud estranya en l'home i li van demanar la identificació. Va ser en aquest moment quan van comprovar que el document estava falsificat. El detingut va passar a disposició del Tribunal d'Instància de Torrevella i les diligències s'han remès a la secció d'instrucció del Tribunal Central d'Instància amb seus en l'Audiència Nacional, encarregada de tramitar el lliurament d'este fugitiu a Alemanya. En els esports, parlem de bàsquet. La selecció espanyola disputa esta vesprada els quarts de final del Mundial contra Austràlia. Eva Cassany.
2: Després de 2 dies de descans, les de Méndez han resetejat cos i cap per a un duel que es preveu molt físic contra el combinat de les Antípodes, que fou bronze en passat mundial i en els Jocs Olímpics de París. Així afronten el partit el seleccionador Miguel Méndez i la jugadora valenciana Agua Fam.
3: Con mucha experiencia, muchas formadas en Estados Unidos, muchas jugando en NBA, y es un equipo muy, muy duro físicamente. Y lo que vamos a intentar es que ellas adapten a nuestro estilo. Y yo creo que el equipo está muy preparado para jugar cualquier tipo de baloncesto que se plantee.
4: Hemos podido tener 2 días libres cada una para desconectar, para preparar el partido, para tener esa confianza, que yo creo que nunca se nos ha ido esa confianza de que realmente podemos hacerlo.
2: Austràlia té el dubte de les seues estrelles, Alana Smith i Ezi Magebo, però caldrà parar atenció a la base i sobre el Borla Seca anota 30 punts en el duel d'octaus. Este partit contra Austràlia, amb 4 jugadores del València Bàsquet en equip espanyol, serà les 9 menys quart. Els altres partits són Xina-França, Bèlgica-Alemanya i Estats Units-Hongria.
1: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat ací, en la ràdio, les nostres xarxes socials i en el nostre web, ací. La pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Els deixem ara amb el programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
5: A Punt Ràdio, notícies. Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: En 2026... La Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.

0: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: La ràdio ja no és com abans. Les vesprades d'Apunt Ràdio tampoc. Hem canviat.
2: Per a nosaltres, res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
1: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
4: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
1: No és precís que siga diumenge per viure alguna cosa excepcional.
5: Tenim una hora per davant on no caben les presses. Una hora per escoltar una bona conversa, descobrir una idea nova, entendre un poc millor la ciència i mirar la cultura amb uns altres ulls.
1: L'hora de la cultura, amb Reis Juan. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. En el dia a dia correm massa. Treball, obligacions, presses... I tu? Quant t'atures?
6: Soc Sílvia Sòria. Cada setmana obrim una finestra a la teua salut física i mental, perquè estimar-se comença per cuidar-se. Prendeu com un regal per a tu.
1: Mil i un motius per escoltar Cuida't, el teu moment de benestar i atenció personal. Cada dimarts, de 12 a 1 del migdia, a la ràdio de tots els valencians. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Apunt Ràdio. El racó d'Ademús, 98.6. Matí directe, Sergi Olcina.

Ho penses bé? I quantes cosetes venen a passar-nos en 5 hores de ràdio, que és el que diem tots els dies? M'imagino que s'haureu donat compte, perquè si no s'haureu donat compte és perquè esteu pitjor que jo. Però en les 2 hores anteriors li ha donat pas pràcticament al butlletí de les 12. No us preocupeu, que a la certa ho encertaré. A la tercera, millor dit, a la tercera ja ho encertaré. La tercera és la de veritat, que serà el butlletí de les 12. Però des de les 10 del matí, que un servidor, en aquestes patinades que tenim la gent que fem directes, pues, ha donat 2 voltes el pas al butlletí de les 12. Sabeu què? Que és que encara tenim jet lag des d'aquestes qüestions del canvi d'horari. I clar, això no vol dir que no matinarem tant quan fèiem el programa fins les 2 de la vesprada. És perquè, clar, com s'allargava per darrere, pues, jo em pense que estem arribant a les 2 i que fa 2 hores eren les 12, però no. Estem en les 11 i 9 del matí d'este 10 de desembre de 2026. La veritat és que és un dia un poquet atípic, sobretot en el tema de l'horatge, que mos ho contava el nostre company Antonio Sánchez este matí, en el que n'hi ha que prestar atenció, sobretot a l'aigua que ha estat caent a primeres hores del matí en algunes comarques, entre elles la Safor, la Vall d'Albaida, i també el que fins a este migdia podia anar fluctuant en matèria de graus de temperatura i també tempestes. Nosaltres hem començat el dia en esta part central, sobretot de València, propet de Burjassot, lluint el sol. El cel s'ha encapotat completament i hem tingut uns núvols que ens han cobert, mentre ara mitjanament despunten algunes claroretes. Això no vol dir que puguen haver algunes tronaetes en punts determinats i que algunes de les aretes s'hagueren mantingut pràcticament fins les 8 del matí. Afortunadament no hem tingut les causes que han patit, per exemple, en Catalunya, on, entre altres coses, el AVE Madrid-Barcelona estava tallat perquè s'havien danyat algunes infraestructures degut a la pluja torrencial que havia caigut en algunes zones, o en Balears, on una dona arrossegada per una tromba d'aigua, una dona de 61 anys, havia perdut la vida. I això són ni més ni menys que algunes de les qüestions que ens porten, pues, eixes pluges descontrolades que, després d'episodis de calor com el que hem patit, no sols la setmana passada, ni l'anterior, sinó també els mesos, fins i tot, què podríem dir, des de juny, mos han anat arrossegant. La veritat és que hem patit molta calor, hem suat. Avui estem així tots contents perquè la frescoreta ens acompanya fins i tot sense aire condicionat, però ahir podíem estar perfectament presumint de que la majoria no havíem dormit perquè la nit havia vingut a ser d'estes tòrrides de veritat. Moltes vegades li ho dic a Victòria i a Fortea, que són els que controlen això de l'horatge, també Javi Miró, Obiols o Sánchez, que això de... I a Núñez, el de la EMET, que això de la nit tòrrida es queda curt. L'any passat me'n recordo que va estar ja plantejant-se lo de les nits infernals degudes a les grans calors que patíem, però pareix que no havia acabat de despegar la cosa. Home, per favor, enguany que s'ha desmesurat prou i que vam estar per damunt de la mitjana, inusualment, ja no des de 1950, que diuen que és quan es feien els registres, sinó des de que el món és món, pues ja haurien de canviar un poquet la denominació. Això i altres cosetes. La veritat és que, tot i la fresqueta que estem gaudint en les últimes hores, tot apunta a que tornarà un poquet la calor en els pròxims dies, que tornarem a veure els cels realment espavilaets i despejats, però que, entre altres coses, tindrem i mantindrem, estem a dia 10, vos ho recorde, un mes de setembre atípic pel que fa a un mes que hauria d'anar encarat a la frescoreta, a la tardor, a la caiguda de les fulles, que si vos fijeu, a més això revertix molt. Sílvia Soria mos ho podria comentar en la comportació, en el comportament, millor dit, de la natura i dels animals, de com tot florix d'una forma diferent, cauen les fulles d'una forma diferent, i tot ve a ser, pues, no com era quan a lo millor érem xicotets. Han caigut tempestes, per exemple, podia contar-vos en Pego, on esta matinada han caigut més de 100 litres. Era el primer episodi rellevant de pluges i tempestes després de l'estiu a l'arc mediterrani i que ha regat la meitat septentrional de la Comunitat Valenciana. Este és l'episodi que mos contava Antonio Sánchez este matí. Això s'ha produït en les comarques alacantines, el sud de València, i venia arrossegat després d'eixa jornada en què l'Agència Estatal de Meteorologia decretava ahir precisament l'avís de nivell taronja al litoral d'Alacant per acumulats de 40 litres per metre quadrat en una hora. Per tant, avui
Fins les 10 del matí, com vos contava, es mantenia ese nivell groc a la costa sud de la província de València i l'extrem nord d'Alacant. Si tinguem que fer un resum de les coses que han anat succeint en matèria de pluges, doncs durant la matinada els núvols han continuat descarregant aigua, han hagut certs xàfecs dispersos i focalitzats, sobretot a l'àrea compresa entre la Safor i la Marina Alta, que era on estava caient de valent, i la EMET pronosticava acumulats de 30 litres en una hora i ruixats que localment al final han sigut més forts a la zona de la platja de Gandia a Pego, on han caigut, com vos comentava, vora 100 litres. La qüestió és que les temperatures han baixat i han de manera dràstica, es complia aquest pronòstic meteorològic i sobretot a les comarques de l'interior les mínimes han arribat i estan inclús baixant per damunt dels 10 graus després d'un inici de setembre, i ahir remataré amb registres de ple estiu. Per tant, és que, a veure, el dimarts les màximes van superar les dels dies anteriors, que van sobrepassar els 42 graus de forma puntual, i estem parlant d'un descens tèrmic experimentat en qüestió de 24 hores de 10 graus centígrads fins a 20, depenent del lloc, que ens ha donat, afortunadament, un respir a la població. No és d'estranyar que en totes les ganes que teníem de que ploguera i refrescara, no portarem ahir ni paraigües, sobretot perquè tota aquesta aigua que caia ens caiguera damunt i ens deixara. Per favor, almenys disfrutar una miqueta d'estes pluges i estes frescoretes, que no està gens mal que hagin caigut. Per cert, al respecte d'això, mentre contactem amb el següent convidat,

alertar-vos que l'Agència Espacial Europea, la ESA, que és realment les sigles que té en anglès, llançarà en la nit del 14 al 15 de setembre, si voleu això ho podem parlar estona,

0: que proporcionarà observacions globals sense precedents del funcionament de la vegetació durant els pròxims 4 anys, serà enviada des del Port Espacial Europeu de Kourou. Això ens pilla ja una miqueta lluny. Estem parlant de la Guaiana Francesa. Serà a les 10:21 hora local o les 3:21 de la matinada a Espanya del 15 de setembre. És a dir, pràcticament després d'este cap de setmana. I podrà seguir sent obert també a través de la pàgina web de la Universitat de València, www.uv.es. Per què? Perquè estaran enllaçats en l'stream de l'ESA, que es pot veure en YouTube, en European Space Agency Streams. És a dir, que tot això, si voleu i vos agraïn aquestes qüestions i no... o si sou un poquet Sheldon Cooper, podeu veure, perquè diuen que amb Flex es podrà per primera vegada anar més enllà, perquè a través de la fluorescència es proporcionarà informació directa sobre els processos interns que regulen la dinàmica de la vegetació, quantificant, i en això acaba, l'activitat fotosintètica, la capacitat d'assimilació del carboni atmosfèric i la capacitat d'adaptació a condicions d'estrès ambiental i variabilitat climàtica en tot el planeta. Precisament perquè vos contava, perquè tot això que està passant està revertint directament en la forma de comportar-se de les plantes, els animals i tot allò que ens envolta. És a dir, el que és al nostre voltant, i la paraula que a mi m'agrada tant, l'ecosistema.
1: Matí Directe, el magazín de la Comunitat Valenciana, en Apunt Ràdio. Yeah!

0: Bé, només n'hi ha un espai al món on sabor, aroma, color, cultura, història i aprenentatge poden presentar-se de la mà. La cuina. Per posar en valor i traslladar a la societat la necessitat de difondre l'estima per la cuina, també entre els més menuts, ha arribat a les llibreries Cuina per a xicalla i adolescents. Este, de altres tants, és l'últim llibre de Casimir Romero, a qui conec des de fa tants anys que ja ni me'n recorde. Els dos crec que teníem la barba negra. És una publicació que va més enllà del receptari tradicional i que converteix els fogons en un espai d'aprenentatge per a les famílies i les escoles i que naix amb un propòsit clar. Tancar la porta als menjars precuinats i obrir, de pam a pam, la de la cuina de veritat per a les noves generacions. Casimir, amic, què tal? Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Quina descripció més bona has fet, home.
0: Bueno, a tot això, com estàs?
1: Bé, estic bé. Sí, estic fent cosetes i... Sí, moguem-me.
0: Bueno,
1: com Clint Eastwood, fent coses.
0: I proactiu, com sempre, tu no pares, eh?
1: Sí, però mesuradament.
0: Bueno, a cada capítol d'este llibre trobem receptes i consells pràctics per a començar a cuinar amb els més menuts en una època en la que crec que això s'ha perdut i hauria de recuperar-se. Se'ns oblida de vegades que és fonamental inculcar-nos, per això t'ho dic, Casimir, des de xicotets, el gust per la cuina i per cuinar i menjar bé?
1: Sí. Sí, sí. Ja, este llibre va dirigit als més majors de la primària i a tots els de l'ESO, i també batxillerat, no? És de xicotets que van... A més, les iaies els poden ajudar i els pares també és com un joc en ells, també, no?
0: Mm-hmm. Bueno, de fet, bueno, una cosa que tenia més pendent. Per què és important un llibre d'aquestes característiques i per què tu vas decidir donar-li forma? Perquè en els aspectes de la cuina crec que has tocat ja totes les vessants.
1: Per què este llibre dirigit als aprenents, no? Mm-hmm. Jo he treballat a l'escola, a vegades he fet PQPIs, que són alumnes en dificultats, i a mi, gràcies als directors que m'han deixat fer en les cuines, he fet molta cuina, perquè a partir de la cuina es poden ensenyar moltes coses, no? I la cuina ha sigut per a mi una eina molt important en el meu fet de mestre.
0: Bueno, tu has sigut un d'aixòs mestres, podríem dir a aquestes altures, vocacional, dels que tu ara mateix ho acabes de dir. Els directors...

0: tingut la sort de que t'han deixat fer, però t'han deixat fer perquè sempre has sigut una persona en iniciatives. No va ser el meu profe, però sí que recorde que va ser el profe del meu germà i puc parlar en coneixement, puc parlar en coneixement de causa.
1: Sí, home, m'agrada esta faena i també intentar relacionar-la en el món en el que visquem és un repte que jo crec que he practicat sempre, no?
0: Mm-hmm. Bueno, de totes formes, continuant, això pot servir també perquè els xiquets s'animen a provar receptes o aliments que d'altra forma potser rebutjarien, perquè Carmina Gramaje, que saps qui és la cuinera youtuber que tenen en
1: Ontinyent,
0: sí, la mare de Santi, que col·labora amb nosaltres en el programa, ho diu moltes voltes, és que ara... llavors jo sóc dels que em miren molt quan menge carn, però també tinc les meves manietes, i ara tots els jovenets tenen moltes més manies, és a dir, que a l'hora de menjar se'ls ha fet la pell molt fina, Casimir.
1: Bé, no, bueno, se'ls ha fet la pell molt fina, però n'hi ha molts que diuen la cassola de la iaia m'agrada, en Ontinyent m'agrada molt, no?
0: Sí.
1: Se'ls ha fet, però jo crec que no tant, no? Estan menjant coses que igual no són massa, massa sanes, però jo crec que el gust no l'han perdut.
0: Això és interessantíssim, perquè és de veres, si tingueren que triar on anar a dinar, la majoria d'ells triarien anar a casa de la iaia. En això tens tota la raó del món.
1: Bueno, sí, el putxero de la Mare de Déu de desembre, no en tingui, en la cassola.
0: Sí que
1: es van mirant.
0: Home, jo t'ha de dir una cosa, la majoria de les coses que sé elaborar és perquè em fixava tota la vida de com cuinava ma abuela, i una de les coses que sempre m'ha tingut o crec que estic orgullós d'haver heretat, a banda de fer la coca en tomaca o les rosquetes, el que es coneix en castellà per torrijas, és precisament l'arròs eixut, i l'arròs eixut, la gent del Coi, deriva precisament del caldo de putxero, del que va quedar encara del putxero.
1: Sí,
0: i això no n'hi ha volta que el faça, que és cada volta que fas putxero que me'n recorde d'ella. També és un llegat de memòria.
1: Sí. Sí, respecte a lo que m'hagués preguntat dels xicons i tot això, en Ontinyent jo crec que encara es guisa prou, no? Hi ha un fet, no? Te recordes que McDonald's va muntar un establiment en Ontinyent?
0: Sí.
1: Te recordes que va fracassar i ha tancat?
0: És de veres. Bueno, ara crec que torna una altra volta.
1: Bueno, però...
0: també la societat no és la mateixa, va tancar.
1: Va tancar, estava en un bon lloc i tot, però va tancar.
0: Pues això és el que dona sintomatologia del que en determinades zones, i és de veres que sobretot aquesta part de la Vall d'Albaida encara es cuina molt i la gent ho té molt present. De totes formes, este llibre, Casimir, és un llibre, com diem, per a xicalla i també per a tots aquests adolescents que reclamen autonomia. Per tant, n'hi hauria que considerar la importància que té cuidar també l'alimentació en l'adolescència, a pesar de que sigui molt fàcil oblidar-se'n que hi ha que menjar bé.
1: És un dels apartats del llibre. El llibre té tres apartats. El més gros és el de la receptari, això, i el segon és sobre la cuina sana i equilibrada.
0: Uh-huh.
1: Ahir també hi ha moltes coses. Ahir tenen que intervindre l'escola i els pares també. I, bueno, i finalment, ara que estem, hi ha un tercer apartat que seria l'hort escolar. És molt important que els alumnes sàpiguen fer quatre verdures.
0: Sí.
1: I a més, en la zona rural, algun llaurador haurà d'eixir, no?
0: Home, i te tinc que dir una cosa, i saber d'on venen les coses que mengen.
1: Sí.
0: Jo poso l'exemple de que, bé, per la carn som tots maniàtics, cada volta ens tornem més, perquè la qualitat de les carns, depenent d'on vinguen, ja sabem com són, i no són... les coses com abans, però que tu li digues a un xiquet realment donis un ou i te fas ascos, pues és que això és la realitat, no? És molt important conèixer d'on procedixen els menjars, però dona igual, siga l'ou d'una gallina o siga, una lletuga que acaba de cultivar qualsevol en l'hort de sa casa o en l'hort que puga tindre on siga.
1: Està clar que les xarxes no poden allunyar els alumnes de la realitat. La realitat té que estar ahí. Lo bo i lo que no és tan bo ha d'estar ahí. És la realitat, no?
0: Sí, és cert, això. De totes formes, en este sentit, podíem parlar que estem referim-nos a una època d'independència, i tindre coneixements culinaris implica donar-los autonomia i una eina per a tota la vida, cosa que és importantíssima, i tu com a profe ho saps, que s'assumís millor quan el cervellet està formant-se.
1: Sí, sí, clar que sí. Sí, quan més menuts més.
0: Este també és un llibre per a adults, perquè també hi ha una part fonamental de recuperació, de receptes tradicionals, com estem dient, i també de coneixements nutricionals, que als majors, ara sí que en deixaràs que fem aquesta reflexió, no ens venen gens malament tampoc, perquè el que no vam perdre de menuts estem perdent-ho ara de majors.
1: Sí, sí. És la tendència, però bueno, ahí estem, ahí estem.
0: Moltes vegades quan es parla dels canvis en l'alimentació i de la desaparició de receptes tradicionals, Casimir, tendim a tirar la culpa, i això ho hauràs escoltat tu en moltes ocasions, a que no tenim temps, però en realitat fa falta tant de temps per a cuinar bé, ni tan sols per a cuinar.
1: Fa falta temps, però si és com una cosa lúdica. I després hi ha trampes també, perquè tu pots fer canelons i fer-ne pa 3 dies, no?, congelar-los.
0: Sí.
1: Aleshores, sí, fa falta temps, però si és una cosa lúdica, inclús el fet de comprar i xerrar en el comerciant és una cosa lúdica, no és tant el temps que ocupa.
0: Escolta, jo sóc dels que cuine per a tot un regiment, eh? Després tinc que acabar congelant les coses, que per cert, em van dir Santi i Carmina que no està gens malament això de congelar, sempre que congeles en condicions.
1: No, no, clar que no. Tu pots fer 3 racions d'un caldo d'arròs caldós i en test per 3 o 4 dies.
0: Els que no fan això, saps qui són? Els que potser no necessiten això. Però quan vius, jo què sé, en un poble, en una zona, amb els recursos limitats, quan prepares, ja prepares per a tindre per a uns quants dies o per a tindre per quan et faça falta, que d'això també es parla poc.
1: I jo normalment prepare per cada dia, no? Però sí que faig a vegades...
0: Una miqueta
1: més. Vàries. I jo tinc 2 fills que no viuen en casa i a vegades els faig algo ells i els ho porten, no?
0: Sí.
1: A vegades els ho porten congelat o a vegades fet.
0: Escolta...
1: Jo faig com a mare, que sempre me n'anava a menjar a casa.
0: Veus,
1: però... Jo estic fent el mateix en els meus fills.
0: Però no els dius als teus fills, que això sí que m'ho han dit a mi més d'una volta, els tàpers... tenen, o les fiambreres, tenen que vindre...
1: Ah, bueno, això...
0: Venen batalla, plenes, però tenen que tornar buides perquè tornen una altra volta plenes, no?
1: Això és una batalla perduda. Bueno, no som molt cars.
0: No, no, a veure, depèn també, perquè l'altre dia la meva companya Lucía es clavava en mi i en els que reciclem tot aquest tipus d'objectes, però compres un gelat, bueno, si és una tarrina d'eixes importants, i mor la tarrina de gelat, però naix una fiambrera per posar un plat preparat.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui que...
1: Sergi, volia dir que este llibre l'ha fet jo, però no l'ha fet jo soles, no?
0: Ah, doncs això és important que ho digues, sí.
1: Guillem Llin ha fet una bona maquetació, Guillem Llin d'Ontinyent.
0: Sí.
1: Anna Pellicer i Andreu Romero han estat ahí pues, ajudant, donant-me força. I, bueno, han fet un llibre interessant. També volia comentar-te, Sergi, que este llibre, a finals de mes, el posaré en Google.
0: Ah, però és a dir, lliure, perquè el puga llegir la gent...
1: Sí, lliure. I jo enviaré 12 llibres en paper, 12 llibres impresos,
0: sí,
1: als 12 centres de professors del País Valencià. I es diré, mireu, este llibre està en Google. Si us plau, difongueu-lo entre tots els instituts i escoles de la vostra àrea, no? D'esta manera, si tot va bé, a principi de febrer, totes les escoles, instituts del País Valencià tindran el llibre.
0: És a dir, tindran accés a aquest llibre que tu has creat i, a més, que ara has fet que interactue entre l'imprès i el digital, el de Google, per a ser exactes.
1: Sí, sí. El de Google és el que vulgui baixar-se una recepta o tot el llibre, se ho pot baixar. No només és escola, sinó també alguna persona major, clar.
0: De totes formes, quant important és això que acabes de dir? Perquè estem acostumats a que tot de forma material tinga que tindre una reversió econòmica, però a voltes quan es tracta de que això, i torni a gastar la mateixa paraula, revertisca en benestar i coneixement per als demés, sobretot els més menuts, tampoc està de més fer això que tu estàs plantejant-nos, que siga a lliure disposició.
1: Saps què passa, Sergi? Que jo sóc jubilat i cobro una pensió, no?
0: Sí.
1: I jo en això, jo tinc prou en aquesta pensió. Els mestres tenim una atenció bona, no? I, i jo què sé... A
0: no mi... volia dir-ho jo, però ja ho has dit tu. Per lo menos és una cosa, és una realitat.
1: Sí, sí, és una feina vocacional i és una feina que cada vegada és més difícil perquè els alumnes no acaben d'entendre, no acaben d'entrar en la història massa xarxa, no?
0: Sí.
1: Però sí, estic jubilat i no fa falta... Econòmicament, pues, no em fa falta.
0: Tens suficient per viure. I això ja és, sí. I això és prou en la vida avui en dia, eh?
1: Sí, és molt.
0: Mm-hmm. Però no faràs turné per les escoles, perquè com és possible que un profe de tota la vida, torne a dir vocacional com tu perquè el conec, es plantege la idea d'obrir un llibre i posar-lo en obert, en internet, i a banda de lo que els teus companys puguin contar-los als alumnes, no vagis tu a visitar-los de tant en tant a dir-los, mireu,
1: sí,
0: en este llibre n'hi ha això.
1: Sí, aniré, per exemple, a l'escola del Port de Xàbia, que fan tenen un currículum centrat en la cuina, aniré a Bèlgida, també sí. Aniré a venir a Llar, que fan coses relacionades amb la cuina. No?
0: Sí, escolta, hi ha carrícola, que són molt moderns.
1: Sí, i bueno, sí que aniré a algun lloc, no? El que passa que ara, a l'hora de visitar, d'anar un dia a la setmana a fer alguna cosa, estic dedicant-me a un documental que he fet, que és sobre la retirada de l'any 39, no?
0: Sí.
1: És un documental que es diu Camins de llibertat, la retirada. Mm. Està en YouTube.
0: Sí.
1: I jo, algun institut m'ha demanat que vagi a comentar-lo després, no? Aleshores, aquest documental ara necessita temps, no?
0: Sí, tot en la
1: vida. I també és un tema molt interessant, sobretot per als majors, per als que estan en batxillerat i en l'ESO.
0: Uh-huh. Bueno, ha començat el curs i n'hi ha moltes coses que fer. Casimir, com sempre, gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé. Ja el preguntaré com ha sigut aquesta difusió a través d'internet del llibre en el seu moment, d'acord?
1: Moltes gràcies, Sergi. Una abraçada ben gran.
0: Igualment, cuida't. Adéu.
1: Salut. Adéu. I alegria.
0: Que em falta mos fa, sí que és de veres. Sí.

Bé, ara parlem de altres cosetes que tenen que veure precisament. Mira, Casimir mos parlava de la importància que té el producte de proximitat, les coses que es fan en casa, l'heretat de la cuina, de les persones que ens han precedit i de tot allò que ens ha omplit la memòria. I ho hem anat deprenent poquet a poquet per a crear fins i tot ixa cultura culinària. Ell li ha donat forma de llibre, els demés li donen forma de tradició. I, entre altres coses,

0: jovens i els més menuts, els que estan en edat escolar, ara que acaba de començar el curs, ho deuen de tindre ben clar. Qui som els que tenim precisament el recurs per a que això no quede en buit? Pues nosaltres, primer els majors i després, per la part que ens toca, els mitjans de comunicació. És a dir, que una volta més anem a parlar del comerç, d'artesania i de tot allò que la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, productora d'este programa, articula a través de la Generalitat Valenciana. I anem a parlar de l'apertura d'un nou comerç, en este cas en el municipi de Benissuera. I per això tinc a l'altre costat del telèfon a Yolanda Úbeda, que és l'alcaldessa de la localitat de Benissuera. Alcaldessa, què tal? Bona vesprada.
1: Hola.
0: No, bon dia a aquestes hores. Jo és
1: bon
0: que tinc
1: dia,
0: encara
1: bon
0: en un jet lag de l'horari anterior del programa. Com estem?
1: Molt bé, molt bé. Així, escoltant el programa també i, bueno, i participar amb ell, que em pareix molt, molt interessant.
0: Escolta una cosa, Yolanda. Benissuera, com estava dient, compta des de fa molt poquet amb un nou comerç, que ja és dir. Què suposa per a un municipi xicotet l'apertura d'un nou establiment?
1: Pues sí, des de fa uns 3 mesets vam tenir aquesta iniciativa de poder obrir aquest comerç tan important i que tanta necessitat tenia el nostre municipi. A veure, el que nosaltres volíem fer és pues, cobrir aquestes necessitats bàsiques de la gent major que no té vehicle per a desplaçar-se a altres llocs més grans per a fer la compra bàsica del dia a dia. Era molt important el poder obrir un establiment d'alimentació hacia el nostre municipi.
0: Clar, això és el que anava a preguntar, perquè un dels problemes que té o tenen els pobles menuts és que la població va fent-se gran, inclús els que fins fa un temps conduïen, per l'edat ja no poden fer-ho i no disposen d'eixa proximitat per a poder, no?, adquirir els seus productes. Era precisament el que anava també a plantejar, quin tipus de servicis del que ofereix aquest establiment i quines són les necessitats dels veïns i veïnes que ve a cobrir. Diem-me que és l'alimentació, ja m'ho ha dit tot, clar.
1: Sí, a veure, sí, és necessari en pobles xicotets també pues, tindre oferir o poder oferir també, ja parlant més enllà, no?, del tema turisme per a que la gent també pues, vinga i pugui trobar totes aquestes comoditats que poden trobar en un poble una miqueta més gran. El tema de tindre la tenda d'alimentació propera sí, al poble i que la gent pugui fer ús tots els dies d'aquest servici bàsic, no? Com és el pa, la llet, els dolços, pues, tot el que el pugues necessitar dia a dia, pugues tindre-ho a la mà, era molt, molt important. Era molt important per a nosaltres oferir això.
0: Yolanda, com a màxim representant de l'Ajuntament de Benissuera, quines són les mesures que podeu o que porteu a cap des de l'Ajuntament per ajudar als xicotets comerciants, en el cas que n'hi hagin, i a les persones que decideixen, cosa que és molt valenta, emprendre en el vostre municipi o en altres, però en aquest cas en Benissuera?
1: Sí, a veure, és una iniciativa, pense que especialment positiva per als nostres municipis més xocotets, no? I el que fem és facilitar en tot moment pues, el local on tenen cobrir el tema del pago mensual, pues, tindre una quota assequible i adequada per a aquest tipus de municipis i la nostra ajuda en tot moment per a tot el que necessiten i vaig a fer falta. Saps? Això és essencial, que l'Ajuntament apoya aquests xocotets comerços que claro, decidissin emprendre en el nostre municipi. A més que és molt xocotet, és molt important que l'Ajuntament estigui darrere recolzant a gent.
0: Sí, perquè ja que posar-ho fàcil, qualsevol d'una persona que decidisca emprendre ja té que pagar un autònom que està per damunt dels 300, factures o no factures, vengues o no vengues, pues si l'Ajuntament damunt te ho posa fàcil, millor que millor, clar.
1: Per supost, això és algo que és així, és a dir, l'autònom és igual per a tots, siga un comerç gran o un comerç menut,
0: sí.
1: Per tant, el risc de que no vagi bé o el risc d'invertir en un poble xocotet i que a lo millor no vagi bé és molt més elevat que en qualsevol altre lloc, no?, de més habitants. Per tant, hem d'estar ahí sempre recolzant a aquests emprendedors que han decidit obrir així en aquests pobles xocotets, hem d'estar sempre recolzant-los.
0: Alcaldessa, una cosa és la funció comercial i l'altra és la funció social, perquè l'existència d'aquest tipus de comerços de proximitat el que fa és contribuir també, primer a crear vida en els carrers dels pobles i després a reforçar les relacions entre els veïns que es troben allí.
1: Sí, la veritat és que és molt important també.

0: el posar, el recolzar i l'estar també donant aquest valor als veïns i veïnes també que vinguen de fora, no? És com l'arribada de nous veïns que aposten per desenvolupar així el seu projecte de vida i la seva activitat professional també contribueix, com bé has dit, a dinamitzar l'economia local i a mantenir també tota la gent més unida, òbviament.
1: Mm. De fet, la persona que ha posat en marxa el comerç, ara que està mencionant-se, és d'origen estranger. Això mereix una valoració especial, no? Que persones que procedixen d'altres països decidisquen emprendre i desenvolupar el seu projecte de vida, en este cas en Veneçuela.
0: És superimportant, superimportant. I a més, això també farà que ells també puguin tenir una convivència i una integració en la comunitat més afavorit, no? Perquè això també fa que hi hagi més contacte entre els veïns, entre els veïns i veïnes del poble. I, bueno, la veritat és que és molt, molt important això també.
1: Bueno, i que és un exemple d'integració i d'inclusió dins del propi municipi, clar.
0: Per supost, ajuda a mantenir viu també pues, això, no? el social i l'empresarial, òbviament. Des de l'Ajuntament, bueno, valorem positivament que aquestes persones, no? D'un altre lloc d'origen trien el nostre municipi per a poder viure, treballar, invertir i aposten per facilitar també i donar aquesta integració i suport a tots, no?
1: No deixa de ser.
0: La veritat és que
1: una ferramenta més, alcaldessa, contra la despoblació i mantindre vius els municipis d'interior o de qualsevol lloc que hi hagi en la nostra comunitat, en este cas la nostra comunitat autònoma, que pateixen aquest fenomen de la despoblació. Ja per acabar, quin missatge és el que traslladaria a altres persones, siguin de Veneçuela o que procedisquen d'altre lloc i que estiguin pensant en emprendre o obrir un xicotet negoci en el municipi?
0: A veure, jo des d'ací diria que s'atrevisca a fer el pas i que no descarte els nostres pobles com a lloc per a desenvolupar, no?, el seu projecte de vida i la seva activitat professional. És a dir, emprendre també en un municipi menut pot tenir dificultats i requerir esforç, però també ofereix grans oportunitats i molt d'apoi, no? I a més, hi ha una necessitat real de determinats servicis i en relació amb els veïns i veïnes, el contacte directe amb l'oportunitat fan que aquests projectes també tinguin un valor especial. I des de l'Ajuntament volem que les persones tinguin una bona idea i vulguin apostar per el nostre municipi i que sapin que es trobaran sempre amb un recolzament de part de nosaltres, sempre.
1: Segur que és així. Pues Yolanda Úbeda, alcaldessa de Veneçuela, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i per la seva amabilitat. Una abraçada molt forta des de la ràdio.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
1: Adéu, bon dia. Vinga, bon dia, bon dijous. Bé, això és la realitat de molts dels pobles que apropem de la mà de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, des de la Direcció General de Comerç i Artesania de la Generalitat Valenciana i també esta casa, A Punt Ràdio.
2: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
4: ¿El dolor articular limita tu calidad de vida? Este septiembre abre Arcot Burjassot, tu nuevo centro de traumatología y ortopedia especializada, con consulta rápida, radiografía, ecografía y medicina regenerativa. Te esperamos en la avenida Blasco Ibáñez 97, Arcot Burjassot, la traumatología especializada más cerca de ti.
5: Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
6: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
5: Fem banda, amb Imma Mateu, els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. La Marina Baixa, 101.2.

0: aneu a tindre el síndrome de les bessonaes.
1: Sí,
0: perquè com un dia es posa l'altra malalta, o s'agafa uns dies, o estiga més temps del que toca, sense vindre, notareu com si vos faltara un braç.
2: Pues això mos va passar este estiu.
1: Efectivament.
2: Va ser molt dur.
1: Vam estar molt de temps sense veure'ns.
0: Pues...
2: Pensava que el referies, no sé per què, a que les dos tindríem xiquets bessons.
0: Ah, bueno.
2: I jo, bueno, pues mira, quatre xiquets de repente.
0: Que no passi això, perquè si no se'n recordaríeu de mi tota la vida, i crec que no massa bé, no? Sí, sí, sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno.
0: Com seria aquesta coincidència?
2: Pues
0: que
2: si
0: no
2: tingués
0: res que vore, bessonar per una part i xulíssima quan no tingués que canviar els bolquers.
1: Efectivament, ara que no la tinc. Una diversió assegura.
0: Sí, veritat. Diversió assegura, segur que sí. O per lo menos...
2: Entreteniment segur.
0: Ahí està el tema.
2: Sí, estaríem torbaes.
0: Bé, parlant d'entreteniment, mira que queda només un quart d'hora per arribar a les 12. Ara sí que ho ha dit bé. És que porta 2 hores dient que arriben les 12.
2: Ah, bueno.
0: Tinc el jet lag este.
1: I ja per fi han arribat.
0: Sí, sí, ara sí.
2: Ara sí, ara sí.
0: Bueno, també arriben Nicole Kidman i Sandra Bullock, no?
1: Efectivament, avui fem... Bueno, estrenem la nostra cartellera, el nostre moment favorit de la setmana, amb l'americana, perquè jo ja...
0: Ja, però esta és una americana bien, és xula.
1: Esta és xula, esta és xula. Abril, estem parlant de la segona entrega de Pràcticamente Màgia, que protagonitzen Nicole Kidman i Sandra Bullock, i que s'estrena, arriba demà mateix.
0: Però, convindria que veguera la primera...
1: Pues yo, com no l'ha vista...
0: És xula, és atemporal, sí.
2: No, però
0: sí.
2: Estàs bé pues l'anunci que m'apareix quan entre per internet.
1: En qualsevol lloc.
2: Sí. Entretinguda, sí.
0: És que però crec bueno, que igual és rotllo Hocus Pocus que... Tens que veure un poquet
1: context,
0: la primera,
1: per
0: clar.
1: Per atindre un poquet de context.
0: Sí, per atindre el context. Tampoc és una pel·lícula, no?
2: No és transcendental.
0: Te'n veus una i després te'n
1: no,
0: veus una
1: no, no tens que agarrar punts ni res.
0: No, està no,
1: bé.
0: No.
1: Recordes de tot. Bueno, per si de cas et posem un poquet el tràiler i decidim.
3: No hay magia más fuerte que la de la relación entre hermanas, forjada por el destino e inquebrantable a pesar del paso del tiempo. ¿A ti qué te pasa? ¿Qué tienes, 6 años?
1: Sí.
0: És curiós, es diuen Owens i acaba de mencionar Hocus Pocus i crec que es diuen Olsen o una cosa d'estes. És molt paregut el cognom. Es veu que totes les bruixes i les magues venen a
2: la màgia.
0: Són família, sí, sí.
1: Ha de ser. Per què les mencionen? Perquè són elles, les hermanes Owens, les que han de...
2: Owens?
0: Ewons.
1: No començo a fer-me risa.
0: Ewoks.
1: Ewons. Les que han d'enfrontar-se a l'oscura maledicció que amenaça amb desintegrar la seva família d'una vegada per totes. No estic fent vos cas, eh? No estic fent vos cas.
0: Estàs desconnectant de nosaltres, no?
1: Estic fundida. Bueno, i esta és l'única americana de la setmana.
2: Pues estic un poc triste.
1: No estigues. No estigues no, perquè
2: a mi
1: m'agrada
2: una bona americana, dices...
1: Para
2: no
1: veure-la,
2: eh?
1: Vull t'aportar una americana que damunt
0: no,
1: és bona.
2: Claro, però a mi no m'agrada ni ses americanes.
0: Esta no és una americana...
2: Jo vull les ruïnotes.
0: Ja, però és que pues, tens un estómago, filla, que...
2: No, però no les veig, eh? És només per
1: comentar-les.
0: Per comentar-les. Pues... En espolsen cada una en les televisions nacionals, els caps de setmana que t'agarro un mal de fetge.
1: Marinera.
0: Sí, sí, sí, jo em veig... Però és que jo sí que les veig. Faig l'abuela aixa de que el quedes, mira, Maria, com diu. Sí, sí, això que el quedes allí mig, què dius?
2: Estàs mig dormint, mig no, però te la menges
0: sí,
2: en serena.
0: Mig dormint, mig despert, mig malse, no malse, faig la digestió... I el quedes veient això.
1: El quedes veient això, efectivament.
0: Sí.
1: Però esta setmana jo vos volia dir que estic contenta perquè només n'hi ha esta americana i, atenció, molt de cinema espanyol.
2: Ah, que bé, que bé.
1: Que comença amb una comèdia, en este cas, Un plan perfecto.
4: Pues esta casa pilla junto a ese banco. El túnel ya está prácticamente hecho. Solo falta acabar unos metros, entrar en el banco, abrir la caja, coger el dinero.
5: Podria solucionar-nos la vida.
6: Hola.
5: I pagar-nos la
1: igual hipoteca. Alguna veu ja l'heu identificat.
2: Sí, això és el que més m'agrada.
1: Està protagonitzada per Leo Harlem, Jordi Sánchez i Ernesto Sevilla i conta la història d'Els Ibáñez, que són un fracàs com a família. Estan arruïnats, sense il·lusió per la vida i la seva convivència familiar és un desastre.
0: No fa falta que ho digues perquè tot el que mos has plantejat és un asco de vida la que porten les
1: persones. Estan a punt de ser desnonats pel banc i descobreixen que en el sòtano de sa casa algú va cavar un túnel amb la idea de furtar en el banc de d'enfront. Així que amb l'ajuda de Rufus, que és un veterà lladre retirat, la família decideix completar el túnel i pegar el colp de la seva vida. Però clar, conviure i treballar en equip resultarà molt més complicat que cavar els últims metres del túnel.
2: Divertida.
1: No, jo, aquest tipus de pel·lícula, jo ho sé molt.
0: I no que patixes per si peguen el palo, no?
1: Efectivament.
2: Per anar a veure-la al cine, no. Però per veure-la, jo què sé, un dia que em tapeti riure-te una miqueta, sí.
0: Bueno, que el quedes ahí un poquet com
1: en
0: abans.
1: Trance.
0: El quedes en trance, sí que veus. I, a més, és didàctica perquè t'expliquen, si vius d'enfront d'un banc, les possibilitats
1: les
0: que
1: tens. Les possibilitats d'èxit o fracàs de furtar.
0: Sí, atracar-los subterràniament.
1: Efectivament. Jo sóc
2: no
1: més...
2: No donem idees.
1: Jo sóc més de La Pròxima, que és un thriller protagonitzat per Michel Jenner i Pablo Derqui, que es diu El Nido.
0: Tota loca.
6: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
7: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
6: A nosotros la casa nos protegerá, ¿verdad?
0: És que ahir vaig veure un reportatge que se va fer d'esta peli.
1: Ah, sí?
0: I m'hi va donar un mal rotllo.
1: Oh, jo tinc una gana de veure-la.
2: Ai, conta, sí, conta-la sí, si no.
1: Mira, sí. Resulta que Marta, que és Michel Jenner, sí, vull obsessionar en protegir a la seva família del món exterior. I per això els manté tancats, a ell, o sea, a sa mare, ella i el seu xiquet xicotet en una casa. Tot pareix estar en ordre fins que arriba Velasco, que és Pablo Derqui, que és un home capaç de despertar en Marta l'oscuritat que amaga dins.
0: Clar, però que tu
2: veus a la... Sí, que la vull veure, esta la vull veure.
0: Tu veus a la Jenner ahí, rotllo, càndida, la tens
1: sí,
0: en papers ahí romàntic, no sé què...
1: Sí.
0: Mare meua, després igual no la convidaries a sopar, estan tu soles en casa.
2: Però Pablo Derqui fa de malo.
1: Pablo Derqui no sempre fa de malo.
2: Sí, és que per això t'ho dia, perquè
1: sempre
2: és
1: el malo etern.
0: Ja, però la mala és ella, eh?
2: Claro. Mala, bueno, no sabem si
0: mira, com li agrada que diga a Maria Caballero li agrada molt que diga la chunga. La chunga d'esta pel·lícula és
2: Michel
0: Jenner. Sí, sí, sí.
1: O però, no, tindrem que veure-la.
2: Però clar, és que després les coses no són com semblen.
0: Bé, no, chunga és que vosaltres no l'heu vist, però chunga, rotllo...
1: Chungalí, eh?
0: Rotllo misery. Imagineu-vos,
2: ja,
0: si mira Mariajo, li s'han posat els ulls com a pla... Sí, sí, Mariajo, rotllo misery... Sí, rotllo misery.
1: Ara volem veure-la, ara esta me l'apuntem,
2: sí,
1: però
2: veure-la.
0: Sí, però i la de misery també.
1: També.
0: És que la de Misery...
2: jo no l'he vista, tampoc.
0: Pues és un, és un peliculón de patir, però és un peliculón, en serio.
1: Però és sí, sí. Que te'n vas i tens un poquet d'aixina de mal de panxa quan les acaba de veure que dius ai...
0: Li prens mania a l'actriu.
1: Vale.
2: Ah, no.
0: De bueno, perdida, veritat. Mariajo, dius, que mania li tinga.
2: Però no és com quan iixes de veure Expediente Warren que tu estàs ahí un poc
0: no,
2: inquieta.
0: No, no, perquè està acaba bé.
2: Va, vale,
0: bé.
2: Vale.
0: No acaba bé per a tots, però acaba bé.
1: Però més o menys bé.
2: Sí, vale, sí. Se l'apuntem, de tota manera.
1: Bueno, xiques, ja tenim fantasia, tenim una miqueta de comèdia, tenim thriller. Què ens falta?
2: Amor?
1: Una miqueta de drama. Ah, una miqueta drama. De drama que arriba amb el cinema espanyol esta setmana amb La Forastera.
8: M'agastaràs el nom?
9: O jo, abuela.
2: És mallorquina?
1: És mallorquina, és una pel·lícula mallorquina. Entre els protagonistes està l'actor català Lluís Omar, que segur que tots teniu al pensament. I jo està, jo... Només veient el tràiler,
2: tu ja pots pegar ploraïta.
1: Efectivament. Conta la història de Catalina, que ve con les seues vacances, es queden trastocades per la mort de la seua iaia, que viu ella, que ella presència. Un gest casual, que és portar les prendes de sa abuela, es convertirà en la porta d'entrada a un món, una espècie de fantasmagòric que portarà a Catalina a ocupar literal i figuradament l'espai que ha deixat la seua iaia. Un fet que provocarà un terratrèmol emocional entre tots els que se l'estimen. És una pel·lícula que està basada en un curt que porta el mateix nom.
2: Un 10.
1: Un 10.
2: No l'he vista i ja li dono
0: però,
2: el 10.
0: No té cas d'estar avui un poquet esmonyigat. Li falta alegria. O és que les produccions són totes ahí...
2: La comèdia de l'atracament.
0: Les músiques d'Estrailer... Està tot reblanit.
1: Està tot baixet.
0: Se m'ha baixat el suflé.
1: És que és la vuelta a la rutina, és, sí. Tu saps, no? La gent està... Cau total.
0: De...
2: No, perquè
1: no n'hi ha gens d'acció esta setmana.
0: Claro, no t'he dit jo que està tot desunflat, està la cosa pansida, diria jo.
1: De fet, més pel·lícules espanyoles i està també un drama, Lionel.
10: No hay manera de estar con él y tú te crees que hay manera de estar contigo, ¿o qué?
11: ¿Te vas a venir conmigo de viaje a Francia a ver tu hermana o qué?
12: No, papá, no me voy contigo a Francia. Te paras en la siguiente salida.
1: Quan Lionel accepta viatjar amb son pare a visitar la seva germana en França, el que comença com un simple viatge per carretera es converteix en un ajuste de cuentas.
0: Yo no podría anar en Lionel.
2: Ajust de comptes.
1: Ajust de comptes.
0: No podría, anar en Lionel ni de viatge ni de res. Perquè és d'aquestes persones que no vocalitza.
2: Ah, vale. Jo dic, tu com saps com és Lionel si no l'has vist?
0: Però és que ja sabeu vosaltres que jo vos conté que la penya que no vocalitza em posa un poc nerviós.
1: I tu estaries tot el viatge digue-li què? Que no t'entenc.
0: El meu nebot, els amics del meu nebot, bueno, totes aquestes criatures que poden xinar a viatges, pues este, el Lionel...
1: Quevedo quan canta.
0: Quevedo quan canta, Babani, pues el Lionel crec que vocalitza igual que tots estos.
1: Sí. Pues sí, és possible.
2: És possible.
1: Pues va, desterrem el Lionel i a veure esta última opció espanyola.
2: Esta mi tampoc m'ha acabat.
0: És que, home, no. Jo crec que està en com mos ho vens.
2: Sí. La millor, com es diu
1: la de antes? Esta és la millor. Esta és la millor que vos vaig a vendre ara, això vos va encantar, sí, les 3.000 sí, sí. Maravilles.
13: Antonio, ¿dónde anda?
9: Necesito un favor. Unos tíos muy peligrosos eran esa mochila antes del amanecer.
13: Que estás en
1: vosotros
13: las tres.
1: Vosotros sabeu
0: què és, Juana.
1: Què és això?

0: Sabeu qui és Juan Amodeo, uno que fa vídeos de risa en el Instagram?
1: No.
2: Pot ser, espera't un moment que el busque.
1: Juan Amodeo?
0: Amodeo.
1: Juan Amodeo?
0: És un xic que fa vídeos de risa, de...
1: Bueno, està bé que n'hi hagi gent que fa coses de risa que de plorar ja tenim
2: no,
1: prou,
2: jo este xic no el conec.
0: Pues ara és una de les persones que protagonitza esta comèdia que conta la història de Pablo, que és un xic tímid i obsessionat amb analitzar els riscos que comporta qualsevol situació. Porta un any esperant per assistir a un esdeveniment d'anime i quan arriba el seu gran dia, el seu germà li demana un favor i és que té que anar a les 3.000 viviendes, que són el barri més perillós de Sevilla, a recuperar una motxilla.
1: Home, també l'envia un puesto que té l'ita marinera,
0: ja,
1: eh?
0: Pues,
2: però això és un drama, no?
0: És una comèdia. Ah.
1: És un drama anar a les 3.000 viviendes.
0: És un drama, efectivament. Igual lo que es viu allí sí que és un poquet dramàtic.
1: Sí, jo no sé qui és este xic tampoc.
2: Jo tampoc,
1: no,
2: però bueno, ara és actor.
0: Bueno, ja. Sí, jo crec que fa un poquet de tot, no? Veus? Perquè són persones que comencen fent risa a les xarxes.
1: Sí.
0: S'ha fet major, ara ja s'ha casat, ha tingut un fill, saps? I jo el veig des de... Que era molt jove.
2: Pues mira, jo este no el tenia identificat.
1: Tu el coneixes de tota la vida?
0: Jo de tota la vida, com si fórem cosins prims.
1: Vale.
0: Però no, en realitat
1: vale, vale,
0: no.
1: Vale.
0: Bueno, i com en queden moltes pel·lícules, vaig a fer-vos un xicotet resum de lo
1: vale.
0: que anirà
1: bueno,
0: més aquesta setmana.
1: Que te queden ahí uns minutets per a poder
0: mira, vaig a dir-vos, una altra opció, que també està xulíssima, així aprofitant la vuelta a la rutina, és Bad Apples, que és una pel·lícula del Regne Unit, un thriller sobre una mestra que s'esforça per motivar els seus xiquets, però no acaba d'aconseguir-ho.
1: Males pomes, ah,
2: mira,
1: no?
2: Això està males pomes, està molt ben tirat.
1: Com de poma, se pot dir poma... una pel·li? Males pomes.
0: Pues mira, a Virginia Gastem molt l'expressió de fas cara de poma agra.
1: Sí.
0: Saps? Tu saps aquestes persones que sempre fan cara que no són molt bé?
1: Sí.
0: Jo crec que seria això, poma
1: bueno,
0: agra.
1: Jo he dit més d'una volta que ja arriba una edat en què tenim cos de poma al forn, també.
0: O sigui també.
1: Que la poma és molt recurrent, pel que vegeu.
0: Sí, la poma és una fruta pobra que sempre li toca tot,
1: sí. En el meu vale també la poma és una altra cosa, que ja vos diré després.
0: Sí, en el meu
2: sí,
0: també.
2: Ja,
1: la pometa.
2: Ja.
1: La, no?
0: Sí.
1: La pometa, sí.
0: La pometa és una altra cosa. Després tenim també un thriller australià, que és Mother's Baby, i atenció, una nova entrega de Detectiu Conan. No sé com de dins de Detectiu Conan esteu.
2: Fora.
0: Esteu foríssima.
1: Estava rient-me perquè dic que en el meu poble, com si esta no fora cosa, si fora
0: ja,
1: un altre.
0: No, és que ja anàveu a fer altra volta una
2: Marina,
0: compinge
2: no
0: de persones d'Arcoi.
1: A veure, no n'hi ha res
0: no
1: que supere...
0: Res.
1: Marina, no n'hi ha res que supere a lo de haver tingut a Jack el Destripador en el poble.
2: Bueno, efectivament.
0: Bueno.
2: Però és que en aquesta ocasió jo no he dit res. I a mi se m'acusa.
0: A tu se
2: sense obrir la boca.
0: Perquè al ser tu del coi també, clar, entres
1: tot el
0: en el
1: rato,
0: pacte.
1: Sí, per empatia, clar que sí.
2: Jo no, bueno. Tot el ruïn que passa és culpa meva sempre. Sí. Jo no sé com
0: obrir
2: ho faig.
0: Poc d'alto baix. Bueno, anem a acabar un poquet de música, perquè el sí. que arriba a cinemes també és un nou documental d'Oasis, titulat Don't Look Back in Anger.
3: Oasis, the world's biggest rock band.
4: The popularity likened to that of the Beatles.
5: The pop group Oasis is in doubt tonight.
6: Brother against brother.
1: No. Estos dos son unos plorons de tota la vida.
0: Sí.
1: Pregunteu-li a Mar, que sempre ho diu, unos lloriques. Sí,
0: unos
1: són uns lloriques.
0: No el, els
1: germans Gallagher, remoñacos que són, sí, sí, sí.
0: Bueno,
2: si la setmana passada teníem a Katy Perry i aquesta setmana
0: tenim Oasis. M'ha donat jo compte escoltant que no ho havia pronunciat
1: jo. Katy Perry és poc valenta, esta, eh? No està molt bé, tampoc, però és valenta.
2: Pues
0: el seu documental es va estrenar la setmana passada.
1: Però quins concerts fa que se columpia ahí, que fa malabarismes i fa tot? Està molt loca,
0: esta
1: dona.
0: Ella fa una cosa molt loca.
1: És de veres, la Katy Perry.
0: Bueno, en este cas és la reunió de Liam i Noel Gallagher en Oasis Live 25, que és un dels regressos de rock més esperat, on l'experiència de la banda, hasta la de seus seguidors en tot el món, es trasllada a la pantalla. I bueno, pues si vos agrada Oasis, bé. I si no, què podeu veure esta setmana?
1: És com el documental de Parchís, però en els Gallagher.
0: Efectivament, efectivament. Que per cert, esta setmana, per si de cas algun encara no l'ha vist, arriba també a les plataformes, concretament a Movistar Plus, Los mejores años de nuestra vida, que és el documental de Hombres G. Que, per si algú no l'ha vist, que va estar en el cine, està a partir de demà en la plataforma.
1: Estos són com el de Parchís, però ja de majors.
0: Sí, sí, és que cada uno va contar...
1: Tot és com el de Parchís.
2: Està molt de moda, això dels documentals.
0: La gent és molt pesada.
2: La gent, documental de...
1: Es diuen docusèries, es diuen ara, no? O algo així, la nomenclatura que tenen.
0: Si té capítol docusèries, documental, docu-reality, docu-docu...
2: Té de tot, té de tot. Podríem parlar un dia de realities, perquè...
0: La gent
2: em fa molt.
1: La pel·lícula del Polp podria considerar-se un reality?
0: Què?
1: O un docu? La de mi amigo el Pulpo.
2: Però és el Pulpo Pol?
1: No, no, no.
2: A lo millor li han fet un documental al Pulpo Pol.
1: Jo m'ha fet ara una mescla entre el Polp i el doctor Polp. El doctor Pol, que és un veterinari que també fa una sèrie ahí. Jo dic, una xisparra que m'ha pegat. No, és una pel·li d'un tio que conviu en un polp i se fa amic del polp, acaba explorant en el tema del polp i és d'un mi amigo el pulpo.
0: I està
1: en Netflix
0: plores,
1: i tal.
0: Perquè
1: tu arribes a empatitzar a muntó en el polp.
0: Ah,
1: i no és de conya el que vos dic, és de veres.
2: Hachiko
1: sí,
2: vibes,
1: sí, sí, sí. Sí, és un hachiko però en polp. tu ho has dit.
2: Que llàstima.
1: Una cosa molt sentimental.

0: és que ho han vist, m'entendran perfectament. Una altra cosa que teniu per veure.
1: Sí, la
0: veniu així a vendre, que n'hi ha que veure tal i
2: Masqual. I al final anem en una llista.
1: I en quines anem, res? Marina? Fes-nos una última
2: en
1: recomanació.
2: Forastera.
1: Pues Forastera.
0: Pues vinga, Forastera, m'on anem. Vinga, xiques, que ho passeu bé. Ara sí que són les 12, demà tornem a partir de les 7. Adéu.
3: És migdia. A Punt Ràdio. Notícies.
4: La companyia Ford ha presentat a sindicats de la fàbrica d'Almussafes la seva proposta de condicions laborals i salarials per als pròxims 4 anys, que entraran en vigor a partir de l'any que ve, 2027, l'anomenat Acord per l'Electrificació 2030. Aquestes condicions s'han de convertir posteriorment en conveni col·lectiu. En una reunió este matí amb el comitè d'empresa, la direcció ha proposat un increment salarial per a l'any que ve de l'IPC més 1,5%. I per al 2028, 2029 i 2030, de la inflació més 1%. Ho explica el portaveu de CTM Intersindical en Ford, Dani Portillo.
5: Se contempla siempre el IPC más el 1,5 para el primer año, en un suelo mínimo de un 3% y un tope de el 5%. Y para el 28, 29 y 30 sería el IPC más el 1% con un mínimo del 2,5 a otro tope de otro 5%.
4: L'empresa també ofereix altres millores laborals, com ara l'extensió d'alguns permisos. En un comunicat, Ford assegura que la d'avui és la seva oferta final en aquestes negociacions i incorpora de manera realista un equilibri entre la millora de les condicions econòmiques i socials de la plantilla i les necessitats de flexibilitat operativa del centre, imprescindibles, diu la companyia, per assegurar la competitivitat i la continuïtat de l'activitat industrial a València, segons afirma Ford en este comunicat. Intersindical valorarà esta oferta en una assemblea amb els afiliats de la factoria. Previsiblement, segons fons d'este sindicat, la pròxima reunió negociadora serà al final de la setmana que ve. I a la planta valenciana de Ford i al seu futur, ara garantit amb el pacte amb la companyia xinesa Geely, s'acaba de referir el cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca.
6: Yo estoy orgullosísimo de que hayamos podido garantizar el futuro de una industria tan importante y tan emblemática en la comunidad como Ford.
4: Ho ha dit Llorca a Torrevella, al Baix Segura. I al Baix Vinalopó, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, visita a Elx la seu de l'empresa aeroespacial PLD Space, que té previst llançar a l'espai l'any que ve, 2027, el coet Miura 5, capaç de posar satèl·lits en òrbita, una idea planificada i executada a la ciutat il·licitana. El cap de l'executiu espanyol s'ha congratulat que Espanya estigui allà entre els països del món que desenvolupen esta tecnologia. Ha sigut en un acte, en esta visita, que acaba de finalitzar. Pedro Sánchez.
7: Bueno, yo creo que hoy, en este acto, de nuevo, hacemos una reivindicación de la investigación, de la innovación y de la ciencia española. Porque hoy nuestro país está demostrando que también puede, desde siempre pudo, pero especialmente ahora puede, estar entre quienes, bueno, desarrollan las tecnologías que están definiendo ya nuestro presente y nuestro futuro.
4: El Ministeri de Ciència participa en el desenvolupament d'este coet, el Miura 5, i la ministra, la valenciana Diana Morán, ha explicat quina serà l'aplicació de la tecnologia aeroespacial espanyola.
8: Vamos a tener mayores capacidades gracias a vosotros y a los satélites que vais a cargar para anticipar una dana, para detectar, monitorizar y luchar contra un incendio, para hacer frente a las sequías, en definitiva, para protegernos.
4: I a València, l'alcaldessa desmentís que es desallotjarà de manera imminent l'assentament de Xaboles instal·lats als antics terrenys de la Fórmula 1. Les ONGs, en canvi, aquestes ONGs que treballen amb les persones que allà viuen, la majoria migrants, han acudit avui a la zona per a denunciar que sí que es preveu un desallotjament imminent. Maria José Català, però, diu que no es pot estar municipal alçar aquest assentament, però sí tractar a les persones que allà viuen. Diu que es tracta, en la seva majoria, de persones sahrauís i ataca el govern central per no donar una solució irregular a la seva situació.
9: Ahí no hay ningún desalojo, es decir, hay un desalojo fake. Es un asentamiento que tenemos absolutamente monitorizado por el ayuntamiento. Los servicios acuden dos veces a la semana. Es un ejercicio de hipocresía y de cinismo absoluto. Provocar el problema, como está haciendo la izquierda en este país. Generar un bulo, como es el de que hoy se iba a producir un desalojo. Convocar una concentración para que vaya al Cuerpo Nacional de Policía y evidenciar que hay policía cuando la policía va porque va a la concentración y no porque hay un desalojo. Y encima decir que es culpa de los demás.
4: més esports, parlem de futbol. El Sevilla espera un València disposat a lluitar pels 3 punts en el duel que els enfrontarà demà. Eva Cassany.
2: El tècnic del conjunt andalús no es refia dels de Corberán, tot i anar cuers, remarca que estem en el principi de la Lliga i poden canviar moltes coses. Luis García Plaza acaba d'alertar els seus que caldrà competir al màxim per a tindre opcions de puntuar.
10: Al Valencia le considero un gran club, un gran equipo, con buenos jugadores y que viene una situación, como tú dices, que no nunca mal, que viene con el cuchillo entre los dientes y que va a venir a cambiar. Que nadie olvide, es aquí, en los últimos 4 años ha ganado 2 y ha empatado 2 veces. O sea, que dentro de los problemas que siempre han tenido, han llegado aquí y han sido capaces de ganar o de empatar. Pues ellos son el Valencia. Es otro gran club, otro gran equipo y para mí en la plantilla hay jugadores de mucho nivel. Javier, Anjuma, bueno, te puedo decir muchos.
2: En la última sessió d'entrenament han tingut les baixes de Rubén Vargas i Sangante i que esperaran el duel contra el València. En canvi, podria entrar en la convocatòria Marcao per primera vegada en esta lliga.
4: Això és tot de moment. Així, la pròxima cita informativa és a la 1:00. Et deixem ara amb el programa de Flama, així, en Apunt Ràdio.
3: Apunt Ràdio, notícies. Olem a mar, sonem a festa. Parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Llum, pólvora, música i tradició. Comença el viatge al cor de la festa. El programa faller de la Ràdio Pública Valenciana. Comença La Flama. Amb Loren Donat.
0: Molt bona vesprada, són les 12 del migdia i això, amics i amigues, és La Flama en Apunt Ràdio. Avui tornem així a encendre per segona vegada este programa dedicat a les festes, a les nostres tradicions i, sobretot, a les persones que les fan possibles. És dijous, 10 de setembre. L'agenda festiva de la nostra comunitat torna a estar plena de cites, d'històries i de protagonistes. I nosaltres volem explicar-te-les totes. Avui posem el focus, a més, en una de les grans notícies d'aquests dies. Comença el camí cap a les Falles 2027. Arranca el procés per a triar les pròximes falleres majors de València. Jurat, candidatures, il·lusió, nervis i moltes històries darrere d'una elecció que anirem seguint-la molt a prop, així, a on? En La Flama. Però avui tenim molt més. Parlem amb protagonistes que viuen les festes des de dins. Coneixerem tradicions que passen de generació en generació. Viatjarem pels nostres pobles i ciutats per a descobrir què se celebra, com se celebra i, sobretot, per què es celebra. Perquè en la comunitat valenciana tenim una forma molt especial d'entendre la festa. Una festa que s'escolta, que es balla, que es cuina, que es compartix i que forma part del que som. Aixina que puja el volum, perquè durant la pròxima hora tenim molt que explicar-te. Actualitat, entrevistes, tradició i festa, tot això és La Flama. Ara sí, amics i amigues, arrenquem.
3: El programa que respira pólvora, amb Loren Donat.
0: El primer que anem a fer és saludar als nostres col·laboradors. Omaira López Beltrán, Fran Casales, què tal? Molt bon dia, com estem?
11: Bona vesprada ja, jo crec.
0: Sí,
11: molt bé, estem preparats per a un programa que ve avui molt, molt intens.
0: Intens com va ser la nit d'ahir, Fran, quan varen escollir els jurats per a les Falleres Majors de València 2027.
12: Hola, bona vesprada. Sí, molt intensa, és una cita al calendari que tots els que som un poquet friquis de la peineta estàvem esperant perquè comença el Mundial per a nosaltres, el Mundial de les Falleres.
0: Aixina és. Va, anem a descobrir què tenim preparat per avui amb el nostre sumari, Omaira López Beltrán, què tenim este segon programa de La Flama.
11: Pues avui en La Flama tenim un programa carregat de protagonistes, tradició i molta actualitat festiva. Començarem en València, en el Mundial que acaba de comentar Fran, perquè ahir 9 de setembre

0: Es van donar a conèixer els jurats que tindran la responsabilitat de triar a les Falleres Majors de València 2027. Qui són, com ha sigut el procés d'elecció, quin serà exactament la seua comesa i, sobretot, quins passos queden per davant fins a arribar al gran moment. Contarem en exclusiva amb alguns membres d'estos jurats. I de València viatgem fins a Mutxamel, perquè avui els seus carrers viuen un dels moments més esperats de les seues festes de moros i cristians, el dia gran de la seua espectacular entrada, una celebració plena de música, color i emoció, en la qual les comparses mores i cristianes prenen els carrers per a recrear a través de les seues desfilades la història i la tradició d'aquestes festes. També tindrem una cita imprescindible amb un dels grans símbols de la nostra gastronomia. Este diumenge, 13 de setembre, se celebra a Sueca el 65 Concurs Internacional de Paella Valenciana, un certamen que reuneix cuiners de diferents llocs del món per elaborar la que, per a molts, és la gran reina de la nostra cuina, la paella. Parlarem d'este concurs, dels seus protagonistes i de tot el que envolta a una cita gastronòmica que posa a Sueca en el mapa internacional. Continuem el nostre recorregut a Utiel, on estos dies viuen la tradicional Fira i Festes en honor a la Santíssima Mare de Déu del Remei. Una de les grans cites del calendari festiu de la localitat, amb dies replets d'actes, música, tradició, participació veïnal i molta, molta gastronomia. Una cita ineludible en el mes de setembre. I avui tindrem el nostre debat flamer, on parlarem d'un tema que ha donat molt que parlar, les fotografies de les candidates a Fallera Major i Fallera Major Infantil de València. València, Mutxamel, Sueca i Utiel, quatre destins, quatre històries i una mateixa protagonista, la festa. Tot això i molt més, avui en La Flama.
1: Moltes gràcies, Omar Alobe Beltrán. Ja sabeu vosaltres, així, en Apunt Ràdio, en La Flama, de tot el que anem a parlar en el dia d'avui i el que ens espera per davant, perquè al final tindrem l'agenda de tot el cap de setmana perquè no se perguin cap festa al voltant de la nostra comunitat valenciana. Ja estem en marxa en la carrera per arribar a lo més alt de les falles de València, a ser Fallera Major de València, o Fallera Major Infantil de València. Ahir l'assemblea de presidents va quedar constituïts els jurats que tindran la responsabilitat de triar a les màximes representants de les falles 2027. Tant en l'elecció infantil com en la major, l'assemblea va triar a quatre dels integrants del jurat, mentre que els membres restants són designats pel president de Junta Central Fallera, don Santiago Ballester. Ara sí comença el camí un somni. Per davant, 73 xiquetes i 73 dones que comparteixen un mateix somni, arribar a lo més alt, convertir-se en la Fallera Major de València. 146 il·lusions i només dos noms seran els que coronaran aquestes falles 2027. Des d'ací, a unes setmanes, les protagonistes seran el jurat i elles, les candidates. Per això tenim l'oportunitat de tindre així en La Flama, històricament, quan ahir van ser triats el jurat, a Amparo Martín, jurat de la Fallera Major Infantil de València, i a Maria Tomàs, jurat de la Fallera Major de València. Molt bon dia a les dos.
2: Bon dia, Lorena.
1: Com estem? Estava així, Omaira, apuntant-me. Dis-me, Omaira.
0: Que volia, si te pareix a tu bé, clar que dir sí. Primer... Tot el jurat, quines persones conformen tant el jurat infantil com el jurat major. A més, anem a contar telefònicament amb un altre membre del jurat infantil.
1: Anem a repassar els títols perquè després parlarem en les dos protagonistes que tenim així a l'estudi, que estan curtides dins del jurat, estan molt curtides, perquè ja han passat ja en 2014, si no recordo mal, Maria Tomàs, i Amparo crec que dos vegades, no?
3: En 1991 i en el 2015.
1: Pues jo havia nascut en aquesta edat. Bueno, però anem a repassar. Amparo Martín, Fallera Major Infantil de València de 1984, periodista dels informatius d'esta pròpia casa,

A punt. Fallera de naixement, pertany a la Comissió Peu de la Creu, falla que representa també en el Congrés Faller. Ha sigut jurat de les Corts d'Honor, com han dit, en 1991 i 2015. Això en el jurat infantil. Consuelo Benavent Palop, fiscal de la secció de menors de la Fiscalia Provincial de València, fallera de la Comissió Nord Doctor Zamenhof, i està en possessió del bunyol d'or en fulles de llorer. I la seva filla, que és Almudena Reig, va ser de la Cort d'Honor de la Fallera Major de València del 2016. Maria Fernández González, vicepresidenta de Cultura, que la tindrem al telèfon també en nosaltres en este matí. Cultura, solidaritat i consells, i de consells locals de Junta Central Fallera. Fallera de la Comissió Poeta Alter Bení Carló, de la que ha sigut Fallera Major en l'any dos vegades, 2008 i 2011. Presidenta en 2016 i 2017. I copresidenta, perquè com n'hi ha tants presidents avui en dia, en els anys 2022 i 2023. Té el bunyol d'or amb fulles de llorer i va formar part de la Delegació de Protocol Relacions Públiques, Agenda de Junta Central Fallera, i és administrativa de finques, que mos ve molt bé. Ampar Prat Chacón, presidenta de la Falla Serranos Plaza de los Fueros. Presidenta durant 17 anys i va ocupar el càrrec de delegada d'infantils i també va ser delegada de protocol.

0: políglota, idiomes, querida, saps? Té el bunyol d'or i brillants amb fulles de llorer i treballa a l'Ajuntament de València. Òscar Mollà Ferrer, faller de la Falla Albacete Mar, va? Actualment és vicepresident de la Federació de Falles Centre, va ser president de la seua comissió en 2011 i 2017. I posseix el bunyol d'or brillants amb fulles de llorer. Així tenen tots els distintius. Això és el que tenim i conforma el jurat de la Fallera Major Infantil de València. I anem ara a la Fallera Major de València. Cristina González Beibel, membre de la delegació infantil de Junta Central Fallera, policia local, n'hi ha que portar-se bé en ella, fallera de dos comissions, de doctor Serrano Carles Cervera i Clero, i de Blanqueries. Ai, mira, la falla de Glòria Martínez Amigo, que va ser també fallera major de València. Té el bunyol d'or amb fulles de llorer i va ser fallera major en 2003. Ángel Marcos Devis, ojo, un veterà de la festa. Ex vicepresident de Junta Central Fallera, forma part de la comissió Isabela Catòlica Cirilo Amorós Hernán Cortés, des de la seva fundació en 1978. Ha sigut president en els anys 1993 i 1994. En maig de 1992 va ser elegit delegat del sector de Pla del Remei, formant part de la delegació de Cultura i també, com no, acompanyant de les falleres majors de València. Disme,
1: però... I pare de cor d'honor de fallera major infantil i cor d'honor de fallera major.
0: Així ho tenia. La seua filla va formar part de la cor d'honor de la fallera major de València i la seua neboda, Begoña, de Begoña Jiménez, en l'any 2013.
2: Va ser fallera major de València, la seua neboda.
0: Sí, la seua neboda.
2: Va ser vicepresident meu, quan jo era de la cor d'honor.
0: Veus, és que porta carrera. Maria Tomàs López, que la tenim també així amb nosaltres. Vicepresidenta de l'àrea de mitjans de comunicació web i xarxes socials, la que ens cuida a nosaltres. Clar que sí. A més, està en l'àrea de patrimoni, promoció exterior i publicacions de Junta Central Fallera. És fallera de la comissió Sant Ignasi de Loyola i Jesús, de la qual va ser fallera major infantil en 1995 i fallera major en 2019. I a més això me'n recordo jo molt bé perquè va ser component de l'acord d'honor de la fallera major de València del 2010 en Maria Pilar Jiménez Santa Marina, que si no Santa Marina s'enfada, eh? Això n'hi ha que recordar. Té possessió, ojo al cargo, eh? Possessió del bunyol d'or amb fulles de llorer. I en la seua etapa, que ja porta molt dins de la Casa Gran de Junta Central Fallera, va començar en 2019 fins a juny del 2020 i ja va ser nomenada vicepresidenta i hasta ara també forma part del Congrés. Té tot, si és que Maria Tomàs és tot. És, vamos, el món sencer de les falles. Rafa Mengó, un altre que porta un carreró, vamos. President de la falla Monestir de Poblet a París i Albinyana, de l'antiga de Campanar. És el president de la Federació de Falles d'Especial. La seua filla, Laura Mengó, que és maravillosa, va ser fallera major en 2023. I posseix el bunyol d'or i brillants amb fulles de llorer. Tenim una altra més, Beatriz Pérez Faus, presidenta de la falla Regne de València, mestre Serrano, enginyera industrial i funcionària de carrera en la Universitat Politècnica, presidenta des de l'exercici 2010-2018. Va ser fallera major en 1992 i, evidentment, té el bunyol d'or i brillants amb fulles de llorer. Així tots tenen, menys jo, ho tenen tots. Clar que sí. I una altra de la casa, Pepa Gómez Valle, membre de Junta Central Fallera de la Delegació de Patrimoni, Promocions i Publicacions, que treballa colze en colze en Maria Tomàs.
2: Correcte.
0: Fallera de la Falla Fernández Catòlic Erudit Irollana, va ser vicepresidenta de Cultura en Junta Central Fallera i va formar part de la Comissió Burrull Socors, de la que va ser fallera major i presidenta. I és periodista, evidentment, de así, de la casa, de Apunt, de la Radio Televisió Valenciana. Sandra Llopis Barber, fallera de la plaça El Negret. A més, la seua vinculació amb la festa va començar en Paiporta, on va formar part de la cor d'honor de la fallera major de Paiporta. Va ser fallera major de la Casa Regional de la Mare de Déu de a Sevilla en 2024 i fallera major del Centre de València Gran Sur de Montpeler en 2018. És fundadora i propietària d'una floristeria. Amics i amigues, així tenim conformat el jurat de la fallera major infantil de València i el jurat de la fallera major de València. Lo primer de tot, enhorabona a les dos.
1: Gràcies.
0: Perquè tenim una tasca complicada per davant, eh?
1: Ja te dic.
0: Jo, Amparo, tu tens a les menudes, a les xiquetes. Què és el que n'hi ha que mirar? Què és el que n'hi ha que fer en tanta xiqueta mona, tan

0: guapa i tan complicat, perquè a més les menudes sempre és més difícil que les majors, perquè a què t'hi deixes fora?
1: Clar, la qüestió és que són 73 angelets i jo sempre he dit que no s'ha d'elegir a 13 falleres, sinó que cal no elegir a 60 falleres. És a dir, són 60 xiquetes superboniques que, clar, el número és el número, són 13 les úniques que se poden elegir. I, per tant, te deixes molt fora. La veritat és que cada jurat és un món i és una elecció prou subjectiva. Per això, la gent després, no tot el món està content. És lògic que n'hi hauran 13 famílies afortunades i molt felices, i n'hi hauran 60 famílies i 60 comissions que se quedaran decebudes, no? Què se busca? Cada un busca una cosa i avui ja anem a ajuntar-nos el jurat per a sentar les bases i per a tindre un objectiu. Però la veritat és que a mi m'agradaria elegir a 13 falleres majors infantils, sobretot, que siguin molt falleres, que ho senten bé de cor, sobretot perquè van a viure una experiència única, una experiència que van a poder estar en tots els actes i en tots els fallers. I, per tant, a mi m'agradaria que foren 13 xiquetes que ho van a pues, d'alguna manera... no només disfrutar-ho, no? Sinó que viure-lo i donar el 100%. Però també necessitem que siguin educades i que sepan estar en cada situació, perquè se van enfrontar en moments molt xulos, no? Molt guais, però també pues, en moments de fred, en moments de cansanci, en moments que a lo millor poden inclús en un moment donat avorrir-se, i per tant no són tot alegries, elles faran un treball durant tot l'any.
0: Que és lo important, que van a fer un treball. Mira, tenim una companya teua que la tenim també amb nosaltres, perquè dic, anem a intentar aglutinar a tot el jurat. I tenim amb nosaltres a Maria Fernández González, vicepresidenta de Cultura i Solidaritat, que ja l'hem presentat abans, i que és component del jurat de la Fallera Major Infantil de València. Maria Fernández, què tal? Molt bon dia, bona vesprada. No sé en quin moment del dia estem ara mateix, perquè així com entrem tant de matí, pues mira, se mos oblida l'hora. Dis-me, Maria.
2: Hola, què tal? Bueno, buenos días, buenas tardes. Sí, ja han pasado las 12, ya son buenas tardes.
0: Bueno, lo primer de tot, enhorabona, perquè el que tens per davant, pues les menudes, com estàvem parlant ara en Amparo, jo supose que ja esteu bitxeant tot el que n'hi ha i els vídeos que han pujat i totes les fotografies que tenim de totes elles.
2: Bueno, yo de momento todavía no he querido entrar bastante sin ver demasiado y poder conocer a las niñas, porque al final, pues sí, hemos visto alguna entrevista y tal, pero sobre todo conocerlas desde cero. Y como bien ha dicho mi compañera, pues sí, una responsabilidad tremenda y con un objetivo creo que compartido, porque opino igual, hay que sacar a 13 niñas a lo mejor, bajo nuestro criterio obviamente subjetivo, pero vamos. Y sí, 60 niñas que desgraciadamente no van a poder escuchar su nombre, pero bueno, vamos a intentar hacer un proceso en el que sean felices, que disfruten, que también lo guarden como un bonito recuerdo. Y nosotros también, pues dentro de lo difícil y del sufrimiento que también vamos a tener, que estoy segura, pues también lo pasemos bien y hagamos un buen equipo, sobre todo eso, que haya buena cohesión y compartamos criterios.
0: Yo una pregunta te anava a fer. Tú estás dins de Junta Central Fallera. ¿Te esperabas que te anaven a tocar en este cas pues el president de Junta y te diga, vas a ser xurat?
2: A ver, esperarme. Santi... quiere tener siempre gente de su confianza porque al final obviamente es un proceso muy complejo y yo creo que los vicepresidentes antes que después, pues después del año pasado que estuvo Bea, pues había posibilidades de que pasara. Era algo que bueno, que si tenía que ser, pues obviamente lo iba a ser, no le iba a decir que no, pero que si era que no también, oye, que no había ningún problema, me parece, sinceramente, me parece una responsabilidad muy grande. Y lo tomo así, o sea, lo tomo con muchísima seriedad y sobre todo por el cargo que ocupo, porque obviamente el resultado de esto pues también lo voy a vivir durante todo el año con ellas y quiero sentirme orgullosa de ello. O sea, que no me lo esperaba, pero tampoco me ha sorprendido, para que me entiendas.
0: Bueno, pues a mí la veritat que jo estic esperant a que me toque Santi Ballester per a ser xurat. A mi jo, a lo millor pues ho celebraria jo, jo parlaré en ell, a veure, ara estem en un any, a veure què passa.
2: Però tu estàs molt metido con los medios y todo, no sé si tienes tiempo para tanto.
0: Pues yo te digo una cosa, me disaba tota una banda y me ficaba yo, ¿sí?, de xurat de Faller. A mí me encantaría, sería feliz, clar que sí. Como Faller, ya abans de mig de comunicació, Faller, clar que sí.
2: Yo lo veo diferente con el paso de los años. Si me preguntas a la María de hace 10, creo que esto lo hubiera visto de otra manera, como madre mía, pero ahora lo veo con un perfil mucho más maduro o adulto y digo, virgen, qué tasca, como decís en valenciano, tenemos por delante y hay que hacerlo bien, no, excelente.
0: Excel·lent, Aixina. Tenim el xurat infantil per una banda i el xurat major, que la tenim així al nostre costat. Maria Tomàs, que tu ja tens experiència en això, se passa prou mal quan tens que prendre la decisió. Ara és molt bonic. Això és com comprar-te un vaixell. És bonic quan el compres i quan el vens. Entonces, jo no sé com te sents tu en la pressió que tens ara damunt d'escollir al màxim estàndard de la festa fallera.
3: A veure, jo crec que és un cúmul de sentiments que tens en el moment que et nomenen i et donen aquesta responsabilitat, no? Em sent afortunada perquè crec que no tot el món té la possibilitat de poder disfrutar i tindre aquest honor de triar a les màximes representants de la festa, però sí que és cert que bueno, pues que hi ha que fer-ho en jo crec que en una barreja perfecta de cor i de cap, no? És a dir, hi ha que tindre el cap per a veure quines són aquestes candidates que, com bé ha dit Amparo, en el criteri del jurat siguen les més idònies, que això no vol dir que les que no senten el seu nom no ho siguen, això és el primer que vull dir, o sigui, no és una qüestió de... sinó és una qüestió de sensacions i de veure també, pues, després de les proves que facin, que els nervis no les traicionen, per favor, que vinguin a disfrutar, sobretot perquè pensen que sempre estan en el somni, no?, de ser màxima representant de la festa, però n'hi ha molta gent que s'ha quedat pel camí. Així que també el que poden disfrutar és això, que no totes tenen l'oportunitat. I jo crec que el més important és això, és tractar de triar un grup, unes persones que sàpiguen molt bé representar a la festa, ser ambaixadores, i jo també crec que a valorar això, no? El regal que li dona València a les falles a 13 xiquetes i a 13 senyoretes cada any.
0: Sempre està darrere el que diuen del xurat, eh? Pues si se regala una cosa, no se regalen, els pares van, parlen, arriben missatges, perquè això sempre està, i n'hi ha molta gent que no és fallera que diu, i el xurat, què li faran i ficaran? Jo crec que, clar, jo crec no, tot això mai s'ha donat en les falles i se tria segons el criteri del xurat.
3: Clar, com bé dia Amparo, nosaltres se reunirem esta vesprada i pues, entre tots jo crec que cal pensar què vol cadascú, no? I ficar, sentar bases, veure que anem tots cap al mateix lloc i aquestes línies que no volem creuar, és a dir, pues mira, pues a mi si una candidata fa això, pues no seré una persona millor que... Però jo crec que ja t'he dit, com ha dit ella, té una part subjectiva que la gent també ha de ser conscient de tot això. I el tema de que moltes vegades se parla dels contactes, les coses tals, a veure, és una cosa que no podem evitar en la festa que es parle, i el que cal pensar i el que cal fer, i és també la nostra tasca, és ser transparents i fer-ho el millor possible i sobretot creure de veritat en les candidates, en les possibilitats d'elles, que elles també han de fer-ho i han de fer-ho molt bé.
4: Jo t'anava a preguntar, Maria, tu com a membre de Junta Central Fallera, com a vicepresidenta, passes moltíssim temps en elles, al seu costat. Ara, com a xurat, per això, perquè passes molt de temps en ella, busques alguna cosa en concreto en les candidates?
3: Mira, jo sempre dic una cosa. Per a mi, el més important de tot això és que sàpiguen valorar on estan, no? Moltes vegades tota la gent pensa en això, com també, pues, jo crec que anem en la mateixa sintonia. Penses en les coses boniques que la gent veu, no? El més visible, jo estant en mitjans de comunicació, és això, pues, penses en el balcó de l'Ajuntament de les Mascletaes, penses a lo millor pues, quan te'n vas a les festes germanes, penses en el dia de la crida, són moments increïbles que sé que tot el món vol viure. Però també hi ha moments molt xiconinos, no?, que cal també apreciar. Hi ha moments també durs, que no hem d'amagar tot això, no? Si hi ha moments de cansanci, hi ha moments de la logística de treballar i després m'he d'anar correguent a un altre puesto. I jo crec que si de veritat la gent que es triada valora això, és el millor, no? Perquè al final... esta festa no és només la cara bonica, i ho hem vist en moltes coses, té eixa doble cara, i cal viure-la, perquè això enriqueix a la festa. i el més important també és que quan després d'haver viscut això, que és un regal i que no ho té tot el món, puguen elles també aportar a la festa tot el que han après. I això jo crec que és el més important, valorar de veritat aquest regal que li dona la ciutat i la festa a cadascuna d'elles.
0: Jo el que penso també que xua prou la família que tenen darrere, tant en les infantils principalment com també en les majors, no?
1: Sobretot les infantils. Pensa que les majors, moltes són independents, ja tenen una edat, i més ara fa anys eren més joves, ara ja tenen ja una certa edat, algunes inclús viuen per la seva banda, però clar, les infantils sí, és molt important les famílies en les infantils, perquè han de donar-les el suport, han d'estar en elles, han de calmar-les quan vinguin a casa, quan isquen de casa. És a dir, són molts consells que han de rebre dels familiars. I per tant, nosaltres sí que volem fer una entrevista, tot i que sigui curta, però de seguida saps de què van i si estan per la labor, no? O sigui, per la feina de portar la xiqueta tot el que faci falta. Y sí que vuelven a hablar en los pares. Creo que es súper importante.
2: Yo estoy de acuerdo. ¿Se me oye a mí? ¿O ya no estoy...?
5: Sí,
2: ¿hola?
5: Sí.
2: Ah, vale.
0: Sí, sí,
2: cuando habéis dicho María, vicepresidenta, que comparte con el año, claro, como somos dos Marías, estamos en la misma situación, exactamente igual. Y efectivamente, en el caso que me ocupa, que es infantiles, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Amparo. O sea, lo que le rodea a la niña, o sea, a la familia, es imprescindible. Así como las mayores pueden tener un poco más de autonomía, que también necesitan una logística tremenda, o sea... por supuesto la fallera mayor de Valencia infantil tiene que tener un séquito, en el caso de la corte también necesitan una logística, pero las infantiles es crucial, o sea, la disponibilidad de los padres, la capacidad de poder llevar a cabo la agenda que tienen, que es bastante grande, como ya sabemos todos, y creo que eso es imprescindible. O sea, en las niñas el asunto familiar creo que es bastante prioritario, y estoy de acuerdo con ella, con lo que ha dicho. Quería simplemente apuntillarlo, que vamos, totalmente de acuerdo. Vamos muy bien, Amparo.
1: Vamos
2: bien, estamos yendo muy bien.
1: Ahora el permateix camí, eso está bien.
0: Yo, abans de acomiadar-vos en el dia d'avui, des del programa La Flama, este segon programa de La Flama, que hem tingut l'oportunitat de tindre-vos així com a jurat, teniu alguna prova en el cap que podem, des d'infantils a majors, que podem adelantar-nos? Perquè, clar, nosaltres anem a estar darrere vostre.
3: A veure, encara no per això, perquè esta vespre parlarem i posarem tot en comú.
0: La crida la tenim en el cap.
1: Mira, jo te dic una cosa, referent a això. Jo sóc només una sèptima part del jurat, per tant, no puc parlar per tots. Però per si per mi fora, jo la crida no la faria de prova a la corte infantil, bueno, a les 73.
0: Oh, mira, ja tenim
3: jo
0: una coseta.
3: Jo estic d'acord amb ella.
1: Saps per què?
2: Perquè... Jo també. Vamos todo el rato.
1: Anem per mateix camí, Maria, perfecte. Ojo. Saps
2: per què? La crida és un evento que se mega prepara.
1: Claro.
2: O sea, es probablemente dentro del ejercicio, aparte del discurso de despedida, el que más tiempo le dedican a aprendérselo con conciencia, claro. Porque es uno de los puntos más importantes de su reinado, porque es cara a todo el mundo, sobre todo la crida.
1: Y eso, claro, y sobre todo, no, y también por una cosa, subirte, María.
2: Claro,
1: yo pensé, yo soy fallera mayor infantil de Valencia y puc dir, y ho he vist, que la fallera mayor infantil o la fallera mayor de Valencia no naix, se fa. Y per tant, d'ací a la crida queden 4 mesos. Quatre mesos que estaran,
2: un creixement
1: total, que estaran fent entrevistes
2: total.
1: I tal, o sigui que... Vale, crida
2: tiene
1: no.
2: Crida, ja ho tenim... Però ja... se va creciendo durante los meses.
0: Clar que sí. Maria, ja ho tenim clar. Crida, no, ni en machos...
2: Bueno, escúchame, te lo han dicho, somos una parte de un jurado, exacte. Lo mismo el resto de compañeros...
3: Això és una opinió, perquè al final quan...
2: Claro,
3: sempre
2: es que
3: ara tenemos
2: que consensuar lo que ellos han preparado.
0: Esta vesprada, a partir de ellos...
2: Igual si nos han escuchado en la radio, llegan esta tarde con la idea de decir, no, crida no, pero igual sí.
0: Bueno, ya veurem. María Fernández, moltíssimes gràcies d'estar amb vosaltres.
2: A vosotros, nos vemos luego, compañeras.
0: Claro que sí. Amparo Martín, moltíssimes gràcies. María Tomás, gràcies per estar amb nosaltres.
3: A vosaltres per contar-nos.
0: Així, en La Flama, moltíssima sort i que gaudisquen vostès, mai millor dit, del procés d'elecció de fallera major de València 2027. Gràcies a tots.
3: Gràcies.
0: Anem a fer una xicoteta pausa i tornem de seguida amb tots vostès.
6: Olor a saquer. Trons de Bac. I terratrèmols que fan vibrar la terra. Obrim la catedral de la pólvora. La Flama.
7: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
5: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
8: Ho sents? És el teu cos demanant-te un bon mos de la nostra millor cuina. És hora de regalar-li al paladar els millors sabors de la nostra terra. Los tapes de tota la vida, els productes de temporada i els racons amb més encant de les nostres comarques. A esta casa no et deixarem passar fam. Perquè divendres, a partir de les 12, tenim el menú més complet de les zones. Tastem la comunitat. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. La ràdio que sent la festa. La Flama. Apunt Ràdio.

0: anteriormente a las 11 también tenemos, se nos agolpan los actos, porque tenemos una actuación en el Teatro Rambal, precisamente una obra de teatro que es Escape Room, protagonizada por José Manuel Casani y Cristina García, bueno, artistas de primer nivel. Y bueno, también el sábado tenemos muchos acontecimientos, pero tenemos en el parking de camiones, como decía, el Remember Fest, que está a cargo de DJs y de, bueno, muchísima gente. El año pasado fue un éxito, se llenó con más de 1000 personas. Y tenemos también las noches de la Alameda con la orquesta Flama. Además habrá una caldereta de bou para degustación de todo aquel que quiera venir a probar.
1: Ay, la caldereta de bou, ahí no podían faltar un bon minchar, buena gastronomía. Hay que comer, hay que degustar esa caldereta bou, sí, que es tan maravillosa de Utiel. Sí, además, sobre todo no faltarán unos actos, nos los hemos apuntado todos en la agenda. Para no faltar a ningún acto que tenemos en Utiel, Ricardo, porque ha sido un auténtico placer que nos traslades hasta aquí la feria y fiestas de Utiel, y que evidentemente son muchos los vecinos y sobre todo la gente que quiere, pues, sobre hacer turismo en la Comunidad Valenciana, ir hacia Utiel y estar junto a vosotros en estas ferias y fiestas. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros en estos días. Un placer, y disfruta mucho lo que queda por delante.
0: Muchas gracias por ayudar a que se nombre la fiesta de Utiel, y estáis invitados todos este fin de semana para visitarnos y probar esa caldereta y escuchar todos estos conciertos que hay.
1: Caldereta de bou es lo que vas a mechar yo. Gracias, Ricardo, un abrazo.
0: Un abrazo.
2: La radio que esté en la festa. La Flama. A Punt Radio.
1: Si parlàvem de caldereta de bou, qui no se minxa una bona paella valenciana? I si parlem de paella valenciana, el bressol, d'on és tot? D'on és la receta tradicional, autèntica i mundial? D'on és? De la localitat de Sueca, perquè ahir és on van a fer una vegada més, un any més, que ja no sé quants anys són, que ara m'ho dirà el senyor alcalde, el concurs internacional de la paella de Sueca. Senyor alcalde, don Jesús, com estem? Bon dia.
3: Bon dia, Loren. Molt bé. Estem 65 anys.
1: 65?
3: Ja. 65.
1: Quina barbaritat.
3: Però no se jubila, eh?
1: No se jubila mai.
3: No, que va.
1: Jo el que dic, com ha anat creixent, perquè és internacional. Abans a Sole se feia en Sueca i ara ha recorregut tot el món sencer.
3: Sí, efectivament. El concurs va néixer sent de caràcter nacional només. I després de l'èxit de les primeres edicions, arribar un any que ja comença a ser internacional i fins avui.
1: I jo me pregunto sempre, per què Sueca és el bressol de la paella valenciana?
3: Pues perquè allí fem el millor arròs del món. Això és fàcil.
1: A més, es presenta sempre el concurs de paella en la muntanyeta dels Sants, que menges un arròs, una paella valenciana espectacular, eh?
3: Així és, fem una presentació digna en un enclau envejable, sense comparació, allí a la muntanyeta dels Sants, rodejat d'arrossals, i degustant paella, no? Tenim aquest detall en els mitjans de comunicació, en els patrocinadors, no? En la gent que també fica el seu granet d'arena, no? D'arròs.
1: D'arròs.
3: Per a que el concurs siga el que realment és.
1: En què es diferencia este concurs de tots els demés? Perquè és mundial i ve gent de tot el món. N'hi han restauradors valencians, n'hi han restauradors de Chapó que fan paella valenciana. Ojo al dato, amigos, que és una barbaritat. I tenim moltíssima gent, perquè... Què té de diferent?
3: Mira, Loren, l'any passat per primera vegada tinguérem participants de 5 continents, i enguany, per segon any consecutiu, mantenim aquesta participació de 5 continents. D'Àfrica ve un restaurant de Tànger, del Marroc. Després tenim, en la part també d'Oceania, tenim participants d'Austràlia, d'Europa tenim de molts països, de França, de la República Txeca, del Regne Unit, etc. D'Àsia tenim del Japó, que no falten. Enguany han fet una semifinal en Osaka, també. I d'Amèrica tenim també participants d'Argentina, de Mèxic, de Perú. Farem una semifinal en Querétaro. També farem una semifinal autonòmica en Castelló de la Plana. És un concurs que, a banda de lo que és la gran final, que serà el dia 13, este diumenge, portem tot l'any treballant-lo. I per a participar en Sueca t'has de guanyar el puesto.
1: Jo el que dic, i me pregunto moltes vegades, és com pot ser que un estranger o un japonès mos guanya a fer la paella valenciana, als de València,

0: Sueca.
1: Això vol dir que no n'hi ha tongo. Això, quan guanya un que no és valencià, dius, això és perquè no n'hi ha tongo, si no sempre es donaria més d'ací, no? Perquè nosaltres ens considerem que millor la cuinem, no? Però jo estic segur que moltes vegades qualsevol iaia, qualsevol mare de qualsevol de nosaltres, qualsevol pare, cuina un diumenge una paella digna de concurs també.
2: Jo te dic una cosa, quan guanya un estranger, exportem la gastronomia valenciana fora. I traspassa les muralles i les fronteres, i això és bo, perquè tu vas al Japó ara i te pots menjar una bona paella valenciana com està la recepta autòctona, perquè crec que la tenim patentada, no?
1: Efectivament, això és el que volia jo incidir, Loren. Nosaltres, una de les raons de ser del concurs és precisament exportar la recepta oficial del concurs, la de la paella valenciana, en el pollastre, en el conill, en la tabella, en el garrofó, en els caragolets, que també li fiquem, i en el millor arròs del món, que és l'arròs que fem així, i que això després vaig a restaurants de tot el món, de tot arreu, i veig que respeten aquests ingredients, pues te dona més alegria que compensa quan veus autèntiques aberracions per ahir.
2: Jo el que dic que parlem de gastronomia, però no parlem de la festa que se monta al voltant del concurs, perquè se monta una festa és com la MotoGP, la CLGP, la Fórmula 1, però en gastronomia, això.
1: Sí, el concurs és la guinda. El concurs és el diumenge, a partir del migdia, en el parc de l'estació. Allí es cuinaran les 40 paelles participants, però al voltant de lo que és el concurs, nosaltres des de divendres de vesprada tenim en marxa el que és Fira Arròs, que és una fira de tapes, de degustacions, en el que participen una dotzena d'establiments, no? De bars, de restaurants, de forns del poble, en el que el fil conductor és l'arròs, però també se poden provar productes de tot tipus des que fem en Sueca, en la plaça, en el nostre mercat central, no? I paral·lelament a lo que és el concurs tenim Fira Arròs, que són ja 11 edicions i que a banda també pues, té activitats paral·leles, concerteig, música... O sigui, si no teniu res que fer, este cap de setmana n'hi ha que anar a Sueca.
2: Jo te parlava abans, que n'hi ha que anar a Sueca, jo parlava abans de la MotoGP o parlava de la Fórmula 1, perquè és que quan fiqueu els quadradets i que estan és com els boxes, i després la gent va passant per ahí com si fos el paddock, saps?
1: Exacte.
2: I entonces dius, mira, és que ahí està el restaurador no sé què, i té nom. I després, clar, en xarxes socials són molt sonats tots els restauradors que van allí. Algú porta l'estrella Michelin i tot darrere.
1: Sí, sí, sí.
2: O sigui, que és un concurs per anar a degustar arròs, però també per a veure els grans gastrònoms que tenim allà.
1: Cuidem tots els detalls, no? En cada compartiment, en cada box, sí. Tenim el nostre calderet en el nom del participant, en la bandera del país o de la comunitat autònoma d'on ve. I el més bonic de tot és veure com el guanyador del concurs, al final el major prestigi és tindre eixe pergamí que li entreguem en la sala després en l'entrega de premis, tindre-lo penjat en el restaurant. Això és el que després li reporta d'ell prestigi, perquè tot el món vol provar la millor paella del món.
2: Bueno, pues tot el món que vulga provar la millor paella del món este diumenge en Sueca. A quina hora n'hi ha que estar? Per a tota la gent que mos escolta així en Apunt Ràdio, en La Flama, a quina hora n'hi ha que estar? Com n'hi ha que fer les coses? Com n'hi ha que tastar la paella? Conta'ls una miqueta per a tindre una miqueta d'informació.
1: Jo aniria allà prontet. Jo no ho deixaria a migdia. Jo aniria allà prontet a Fira Arròs, a esmorzar allí en qualsevol dels puestos que tenim. Esmorzar allí i després ja... començaran a sentir-lo l'oreta ja de com va el fum, com va cuinant-se les paelles, i a partir de les 12 ja allí quasi t'has de guanyar el puesto, per poder-ho veure.
2: Així és, pues un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, gràcies Paloma també per haver estat i haver convidat així al senyor alcalde, i sobretot transportar l'arròs valencià, la nostra gastronomia, la nostra cultura i la nostra identitat, que és la paella valenciana, en aquest concurs internacional de paella valenciana que realitzarà este diumenge en Sueca. Jesús, ahí estarem en Sueca, a tastar la millor paella del món.
1: Gràcies, Loren. Te ficaré falta quan no vingues.
2: No, jo aniré, home. Jo no que siga a menjar, se n'anem així tots junts a menjar a Sueca on faig falta, clar que sí. Pues gràcies a tots, ahí ja ho saben vostès, el diumenge és el gran concurs internacional de paella valenciana.
3: La ràdio que està en la festa. La Flama. A Punt Ràdio.
2: I arriba el moment de que tots els dijousos tindrem el debat flamer, el debat on anem a traure totes les informacions que n'hi ha al voltant de la festa, que tot el món es pregunta moltes coses, i avui tindrem l'oportunitat de tindre les úniques declaracions que farà el que ha traspassat totes les fronteres i barreres, que han sigut les fotografies de les candidates a Fallera Major de València i Fallera Major Infantil de València. Unes fotografies que s'han juzgat en les xarxes socials, unes fotografies on han qualificat d'una forma... ara ho escoltarem, que no crec que siga la idònia, el fotògraf que fa les fotografies, que ja porta molts anys realitzant-li, que és component de Junta Central Fallera i treballa per a Junta Central Fallera. I tot això, pues jo crec que ha arribat un moment de parlar-ho. I ell no volia eixir a donar declaracions, però tindrem l'oportunitat d'escoltar Armando Romero Francés, que és el fotògraf de Junta Central Fallera de Fotofilmax. I això és el que mos deia ell de les fotografies que s'han fet a les candidates a Falleres Majors de València.
0: A ver, como todos los años, la forma de hacer las fotografías, pues es eso. Tenemos una hora para hacer las 146 candidatas. Nosotros ponemos una iluminación bastante sencilla para que no salgan sombras ni cosas diferentes. Además, utilizamos un objetivo 1.85 para que no hagan deformaciones ni haya nada. Y a partir de ahí, pues ponemos un sitio, hacemos las pruebas y todas las demás van saliendo bastante bien. El desarrollo de las fotos es tan fácil como... Se hacen las 146 candidatas en una hora, luego esas fotos se eligen, las elegimos nosotros porque ya no hay tiempo para elegirlas, les hacemos 3-4 fotos, cogemos la mejor de las 3-4 fotos y simplemente el único retoque que tienen las fotos son fuera brillos, los brillitos que tienen evidentemente es julio, muy morenitas y mucho brillo, se quitan los brillos y poco más, un pelín de suavizado de piel y no tienen nada más de retoque. Como he dicho anteriormente, hay que tener muy en cuenta, esto es importante, no son fotos de estudio al uso, que vienen a mi estudio y están 20, 15, 20, 25 minutos cada una. Aquí tienen 20, 25 segundos, o sea, tengo una hora, un poquito más de una hora para hacer las 146 candidatas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. A ver, el concejal y la última noticia que se ha dicho que el año que viene las chicas van a entregar sus propias fotos, yo soy el primero que estoy contento. Yo llevo más de 6 años diciendo que este método hay que cambiarlo y que al final el único que sale casi siempre perjudicado soy yo. Cuando yo lo hago con la mejor voluntad, lo hago con los mejores materiales que tengo y con todo el cariño que tengo, pero evidentemente con una hora de tiempo pues hacer 146 candidatas es bastante complicado. A ver, una de las cosas que me parece curiosas es que de las pequeñas no han dicho nada, solo han dicho de las mayores, y sí que es verdad que indistintamente las fotos, las 146 fotos están hechas por igual, en el mismo tiempo, mismo objetivo, misma cámara, misma persona, misma iluminación, todo exactamente lo mismo. Y el problema es que se ha ido de madres este tipo de polémicas. Yo creo que es una falta de respeto lo que está teniendo la gente, creo que es abusivo, creo que es despectivo y creo que la gente tendría que hacérselo mirar muy mucho, la verdad.
2: Ahí tenim les declaracions de Armando Romero, el fotògraf, que li han arribat per tots els costats. Omaira, Fran...
4: Pues sí, la veritat, que com bé dius, li han arribat per tots els costats i des d'ací, des de a Punt Ràdio, jo volia donar tot el suport a Armando Romero. És un grandíssim professional. Ha dit una cosa que és ben certa, és tots els anys se produeix la mateixa polèmica. Enguany s'ha sobredimensionat un poquet, però a mi me dol molt tot el que ha arribat a formar-se en torta a aquestes fotografies. Primer per ell, per Armando, que és amic, és company i és un grandíssim professional, i segon per les candidates, que al final estan pantit d'una muntona de comentaris despectius que no es mereixen i que no és aixina. I el que més me dol també és veure com altres professionals tracten de posar i de hundir el treball d'un company. Jo crec que s'han passat molt i que des d'ací tinc que donar les gràcies a Armando per el seu treball, perquè està ben fet segons les condicions en les que pot fer el seu treball, que no són fàcils, i és un professional com la copa d'un pi.
2: Fran Casales.
5: Efectivament, jo soc molt conscient de que tot el que envolta el procés d'elecció de cordó d'honor provoca moltíssim de debat. A això estem molt acostumats. El que no tolere, que és com bé ha dit Omaira, és que se posen entredit el treball, el treball d'un professional que menja d'això crec que l'ha demostrat amb els seus treballs sempre que ha sigut perfecte. Però per el fet de parlar del tema del procés, atacar el seu treball, crec que n'hi ha uns límits. Un límit entre riuremos de vosaltres mateixos, de la sàtira fallera, a la falta de respecte. Falta de respecte, com sempre fan a les candidates, que tampoc les tolere, però en aquest cas particular

0: particular, falta de respecte al treball d'un professional. Això no el tolere.
1: Jo el que dic és una cosa molt senzilla. Les fotografies te poden agradar o no te poden agradar. Això és totalment viable que cadascú opine el que vol. Ara, d'ahí a clavar-se en les 5-6 dones, tots els memes que s'han fet, que n'hi ha alguns que puguen ser graciosos, sí, però n'hi ha algú que crec que falten el respecte,
0: clar,
1: i la dignitat de la persona. Entonces, jo crec que no és cosa de la fotografia. És
0: també
1: cosa...
0: crec que les xiques són conscients de que per tota la circumstància no va ser la seua millor foto de la seua vida. En això no són conscients. Moltes inclús se tomen a risa el no eixir, però forma part de la seva vida, però això s'anarà de mare
1: i això continuem parlant-lo perquè ara ja canviarà la torna, ara parlaran dels xurats i s'ha acabat tot perquè ja s'han acabat les fotografies i parlaran del xurat, que si està l'altra fulanito o fulanito, però bueno, no, t'estarem pendents perquè també estem pendents de tot el que passa en les fogueres de Alacant de Castelló, igual que este cap de setmana estarem pendents de lo que serà la imposició de bandes de les reines de Castelló i estarem pendents de tot el que va succeir en la comunitat valenciana. I per això, tots els diseusos tindrem l'agenda setmanal i ahí tenim el nostre company Fran Casales. Conta'ns què anem a viure este cap de setmana en la comunitat valenciana.
0: Te conte i vos conte a tots per a que pugueu fer plans per a aquest cap de setmana, per tot arreu de la comunitat valenciana. Avui, sense anar-nos més lluny, ja n'hi ha diverses poblacions que fan el seu pregon que dona inici a les seues festes patronals, com pot ser Catarroja, Tavernes de la Valldigna, a Carlet continuen també les seues festes que van tenir fa poquet el seu pregó. El diumenge també podeu tenir a Xilxes les seues festes en honor al Santíssim Crist de la Xunquera. El dia 11, que és demà, a la Pobla de Farnals també tindreu pirotècnia i molts actes per la festa de Sant Fèlix, el patró de la localitat. També pólvora a Sedaví, que també tindrà les seues festes fins al 20 de setembre. I com moros i cristians, tindrem a Mutxamel, també tindrem a Ibi, de l'11 fins al 13. Per la banda dels fallers, ja ho heu escoltat, inicia el procés d'elecció de candidates demà a la terminal de Transmet. Tindrem a totes les candidates que coneixeran el seu jurat i podem veure-les tots. I durant el cap de setmana tindrem també totes les proves que podem anar veure-les.
1: Pues això és el que tindrem tot este cap de setmana. I moltes més coses, moltes més coses. Dis-me, Mayra, correguent, que se n'anem.
2: Només, correguent, demanar disculpes a Mutxamel perquè al final no hem pogut tindre el seu alcalde perquè estava en l'entrada de bandes i no ens ha pogut atendre.
1: Molt bé, pues bueno, estarem pendent també de Mutxamel, de l'entrada de moros i cristians de Mutxamel. Fran Casales, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: O Mayra López Beltrán, moltíssimes gràcies.
2: A tu sempre.
1: I nosaltres acomiadem hasta el dilluns que ve, que vos esperem a les 12 del matí a ESIE, en La Flama. Moltíssim, en les notícies.

0: Es la una de la vesprada. Apunt Radio. Notícies.
1: El rei Felip VI presideix en estos moments l'acte solemne d'obertura de l'any judicial en el Saló de Plens del Tribunal Suprem, en què la presidenta del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial ha reclamat una justícia independent i dotada de mitjans humans i materials. Isabel Perelló.
2: Defender esta justícia, lejos del corporativismo, es defender los derechos de los ciudadanos, porque nuestra independencia es la mejor garantía que podemos ofrecerles para que estén convencidos de que a la hora de tomar una decisión lo haremos sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo.
3: Abans, la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, ha llançat un missatge de suport als i les fiscals de Ceuta. Ha demanat que la normalitat arribi a la ciutat després de l'allau de migrants arribats des del Marroc a finals de juliol, però amb respecte als drets humans.
4: Por ello quiero recordar la necesidad de preservar el principio de legalidad y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad, lo que no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas.
1: I el president de la Generalitat acaba de presentar l'ampliació de l'Hospital de Torrevella, un dels projectes sanitaris més destacats de la legislatura, perquè el municipi ha crescut molt en població i necessita majors instal·lacions hospitalàries. Amb l'ampliació, l'hospital tindrà 150 llits més, 50 noves consultes. Juanfran Pérez Llorca ha anunciat una inversió de 175 milions d'euros.
5: El pistoletazo de salida a un projecte sanitari

0: Importantísimo para la ciudad de Torrevieja y para su área de salud, que ya no va a tener parada alguna. Cuando todo esto esté terminado, tendremos uno de los hospitales más grandes de la Comunidad Valenciana. Vamos a trabajar en paralelo todas las administraciones, especialmente Generalitat y Ayuntamiento, cada uno con las tareas que tiene asignadas.
1: Al president Pérez Llorca li han tornat a preguntar durant aquest acte per la futura designació com a candidat del PP a la Generalitat, sobre la qual encara no hi ha data. El president ha tornat a contestar que no lleva el son, que ell està en la gestió del dia a dia a la Comunitat Valenciana.
0: Jamás un presidente tan interino como dice usted ofreció tantas realidades como las que ofrezco yo a cada municipio que voy. Estoy absolutamente tranquilo. Yo asumí el reto de ser president de la Generalitat sin pedir nada a cambio, porque es un honor ser presidente de tu comunidad. Y solo tenía una misión, y es la misión que tengo todos los días, y es mejorar la calidad de vida de todos los valencianos y las valencianas presentando acciones y proyectos como este.
2: La Policia Nacional ha desarticulat un dels majors arsenals clandestins d'armes localitzats mai a Espanya. L'operació continua oberta i ja hi ha 7 persones detingudes en una xarxa que utilitzava València, Benidorm i Alzira també com a punt de partida per a distribuir tot aquest armament.
1: La policia ha trobat 644 armes de foc, més de 220 ja modificades, milers de cartutxos, silenciadors i carregadors que es venien a bandes de narcotraficants i que feien segrestos. A València s'ha detingut un dels intermediaris que anava armat amb un rifle, una pistola i abundant munició. Les armes estaven amagades en un taller de Figueres, on es manipulaven. Un dels cervells de la xarxa està detingut a Benidorm, ho explica l'inspector de policia Enrique Azorín.
3: El principal investigado en la Comunidad Valenciana, en concreto en la provincia de Alicante, fundamentalmente utilizaba en la Nucía y en Benidorm empresas de paquetería, y se consiguieron detectar decenas de envíos realizados por esta persona pues a remitentes, algunos de la provincia de Badajoz, otros de la provincia de Huesca y otros de la provincia de València.
2: I a València també la Policia Nacional ha detingut 3 persones per la sustracció d'un nadó acaba de néixer. La menor, en una bebè, anava a ser tutelada per la Conselleria de Servicis Socials de la Generalitat. Els arrestats són els pares i el iaio.
1: Els progenitors van fugir de l'hospital on la mare havia donat a llum. El iaio els va ajudar a l'escapada. Als pares els imputa un delicte d'estafa, a la mare també un d'usurpació de l'estat civil. El pare tenia una reclamació judicial perquè ingressara en presó per altres fets delictius.
2: I bona sintonia en la represa de les negociacions entre empresa i plantilla en la primera reunió de treball de la tornada de l'estiu de la factoria Fort Almussafes. Amb el pla de futur, ja ho saben, i l'acord amb la companyia xinesa Geely per a fabricar nous models.
1: El comitè d'empresa assegura que la direcció de la planta d'Almussafes ha replegat el guant de la majoria de reivindicacions sobre salaris i plantilla i sobre l'advertència del govern nord-americà sobre els perills de l'aliança amb Geely, i assegura el comitè d'empresa que no hi ha preocupació, que el mercat europeu du el seu propi full de ruta. José Luis Parra, secretari general de la UGT, també del comitè d'empresa.
4: Lo que estamos hablando aquí es del futuro del automóvil en Europa. Y en ese sentido lo que le hemos trasladado a la empresa es un poco que se aleje de ese ruido mediático y nos centremos en cerrar el acuerdo 2030, que es lo que tiene que dar esas garantías de futuro a la plantilla y esa estabilidad para los nuevos lanzamientos.
2: En els esports, estem pendent d'aquesta compareixença en roda de premsa de Carlos Corberán, de l'entrenador del València Club de Futbol, prèvia al partit contra el Sevilla de demà, que el València se la juga una altra volta més. Eva
5: Casany. Sí, l'equip obre esta quinta jornada lliguera, visitantes de Luis García Plaza, i ho farà més marcat per les baixes i en una situació molt complicada. Guido Rodríguez i Yacine de Haas només han fet una part de l'entrenament. Luis Rioja encara té problemes al turmell, però ja ha xafat xespa, i en estes baixes l'última en sumar-se ha sigut ja cap més Sadik, Fulquier, Copete, és de llarga durada, López i Canós. En la roda de premsa, de segur que li pregunten al tècnic pel possible ultimàtum que li ha donat el club per a revertir la roïna situació en els pròxims 3 partits abans de la parada de seleccions. Altre tema serà com ha encaixat el vestidor les paraules de Rodri en la banqueta de Mestalla en què qualificava de roïns els valencianistes. Com els abans d'esta casa, el jugador de moment ja demana disculpes en la zona mixta del seu partit.
2: Sí, ja demana disculpes, i ja que també volia demanar disculpes als jugadors, pròpiament dit, un a un. Ja veurem. La 1:06 estarem pendents d'aquesta compareixença de Carlos Corberán. Es la contaran els nostres companys del partit de la 1, en Sánchez al capdavant, en Nacho Sánchez al capdavant. Nosaltres actualitzem a les 2 i després a les 2:30 tota la informació d'este dijous. Fins ara.
6: A Punt Ràdio, notícies. Així comença el partit de la 1. Amb Nacho Sánchez i Germán Muñoz.

0: Hola família, què tal? Com esteu? Benvinguts a la vostra casa, benvinguts a A.Punt Ràdio, on vos acompanyaré des de la una de la vesprada fins a les dos i mitja. Estem a la ràdio, sí, estem a casa i ens podeu sintonitzar a les 102.2 de la FM si esteu a València, 103.7 si esteu a Castelló i 96.5 si esteu a Alacant, a més de les múltiples, moltíssimes emissores que tenim per a tots els pobles, municipis i ciutats que conformen esta bellíssima comunitat valenciana. Però si la ràdio no és el teu, també tens a la teua disposició la pàgina web on sonem en directe i també al TuneIn. I ja, si no pots escoltar-nos a temps, també pots fer-ho a la carta al web d'Apunt, a iVoox, Spotify i Apple Podcast. Com sempre dic, jo crec que anem sobres d'opcions per a que el que no s'escolte siga perquè no vol, no perquè no pot. I per últim ja, per a estar connectat 24/7, amb nosaltres tens el canal de les xarxes socials, @elpartitdelauna, tot en letra, res en número, @elpartitdelauna. Avui escoltarem Carlos Corberán, que parla en uns pocs minuts a roda de premsa prèvia al partit davant el Sevilla. Una roda de premsa que escoltarem, li donarem un toc de participació, d'opinió, mentre el tècnic parla, perquè és important. És important perquè hi ha que traduir a l'entrenador, hi ha que entendre en quina posició està. Perquè Carlos Corberán comença a esgotar el seu crèdit. Hi ha un paró de 3 setmanes, en pràcticament una setmana. I la possibilitat de prendre decisions no està descartada. Però no està descartada per a res. Carlos Corberán ho sap. Sap que no té el mateix crèdit que la temporada passada. Les coses han canviat. Kiat Lim va estar així. Kiat Lim sembla que tot el passotisme que tenia el pare en termes de gestió i d'inversió també el té, però en termes d'arribar així... la faràndula, parlar en la porta,
1: acuerdo,
0: tal, pues sí que li agrada. Com vam informar, l'entrenador, quan va concloure el mercat, tenia la sensació, Carlos, de que li havien deixat un poquet venut, en el sentit de que la plantilla requeria una renovació pel desgast que s'havia produït durant la temporada, la passada i l'anterior. Per això va apretar públicament, en una roda de premsa en la que va dir això de les paraules sense fets irriten. Corberán és un home, diguem-ne, corporatiu i de club. Rara vegada s'ha eixit del guió. De fet, quan va tancar el mercat no va fer cap mal comentari, tot i que tots sabíem que ell volia més fitxatges. Però aquesta vegada sí, perquè demanava, no dic una neteja, perquè jo crec que és un terme que no toca, però és un canvi d'energia al vestidor. Carlos, ara, no és que se la jugui a Sevilla a vida o mort, perquè el València pot no guanyar i el tècnic continuar. Però tant el club com el propi entrenador són conscients de que si la situació no millora és insostenible per a totes les parts. Que Carlos no és bobo. Sap el que està passant al vestidor. Sap el que està passant en la graderia. I al món del futbol és habitual. De fet, hi ha entrenadors al món del futbol que ja els seus entorns s'han informat de què passa a València. De què va passar en Carlos Corberán. Continuarà? No continuarà? Un d'ells acaba de firmar per l'Olympiacos. I Manol Alguacil, el seu entorn, va fer preguntes, no al València directament, però sinó a gent de València de «Oye, què passa en València? Quina situació és? Quin poder té Carlos Corberán? Quin poder tindria un entrenador d'arribar?» Lògicament, fan el seu treball d'informar-se. Ara, com dic, i Manol és una opció descartar perquè se'n va cap a Grècia. Carlos sap que ha de fer algo, perquè si estava esperant que li canviara la plantilla, això no ha corregut, i l'opció de mantindre aquesta posició que ha tingut ell distant als futbolistes, per a mi errònia, no ha funcionat tampoc. És una realitat que la relació seu amb la plantilla no ha sigut bona durant molt de temps. De fet, encara està molt lluny de ser idíl·lica. Carlos, durant molt de temps, ha sigut aquest entrenador distant, que estava molt pendent de la tàctica, de la tècnica. De fet, jo crec que si pregunteu a entorns, agents, familiars, futbolistes per ser al voltant de si Carlos Corberán sap de futbol, jo crec que tots els futbolistes, totes les persones diran que sap moltíssim. El tema és que no terminava d'arribar al futbolista. I ara, pues,

0: ha tractat de canviar-ho. Està intentant, ara mateix, arribar al futbolista, tant ell com el seu cos tècnic. En les últimes setmanes han tractat de fer teràpia individuals en futbolistes que, pues que no estan enxufats. No estan enxufats, és una realitat. Hi ha moltíssims futbolistes, de fet, vos diria que quasi tots, que no estan al seu millor nivell. Carlos està tractant d'apropar-se al futbolista. És algo que hi lisca natural? Jo crec que no. Però informativament parlant, jo sé que el fàcil seria dir que Carlos és un ogre o que la plantilla uns malcriats. Però informativament parlant, com Carlos ha vist que no li han canviat la plantilla, pues s'està tractant d'apropar als futbolistes que s'han quedat, que sí, que ell volia una renovació d'energia, és una realitat. És que no passa res per dir-ho. I els futbolistes estan escoltant. Per a mi, arriba un poquet tard. No un poquet, arriba tard. Però també informativament ho està tractant de fer-ho. Xerrades individuals, comentaris per a tractar d'arribar a la pell del futbolista, no a soles de tècnica, tàctica i tot allò. No, comentaris per arribar a la pell. Bé, el millor exemple de que no tot és sempre l'assumpte tàctic o tècnic està el seu segon, Jorge Alarcón. Deia ahir Carmelo del Pozo a esta casa una entrevista que és insostenible mantindre un entrenador per fer un retuit on es diuen males paraules d'un futbolista, referint-se al que va dir el que va retuitejar Jorge de Dugo Duro, que un tuitero deia que s'anava d'anar o algo similar, no me'n recordo exactament. Jorge, que des que va arribar a València va ser qui va tractar més d'empatitzar en el futbolista, també tenia ese rol al València Club de Futbol com a segon entrenador, també ho tenia Chema Sanz quan estava Rubén Baraja, és algo habitual en els segons entrenadors. Pues la bona part de tindre una bona relació és que Jorge va poder anar a parlar en Hugo i tot va quedar bé. Per què? Perquè tenien bona relació. Bé per Jorge per demanar disculpes, bé per Hugo per acceptar-les i no fer de totes un circo. I aquest tipus de relació és la que també està treballant-se ara Carlos Corberán. Com dic, jo crec que arriba tard, perquè s'està veient que l'equip no està enxufat. Però informativament hi ha que dir-ho. De la mateixa manera que l'any passat s'havia dit, per activa i per passiva, que Carlos no tenia relació amb els futbolistes, que no parlava en ell. Jo crec que hi ha que dir-ho tot. I no canvia la cosa. Per què? Perquè les coses es reflecteixen a la gespa. Arriben tard les xerrades de l'entrenador? Informativament parlant, sí. Però opinativament, jo crec que és millor eixir-te dels teus patrons immòbils i si caus, com pot caure Carlos Corberán, caure pensat que has fet tot per salvar el teu treball al València Club de Futbol. I parlant de disculpes, les de Rodri. Ja ho va fer en privat, com va avançar ahir a esta casa, abans d'ahir per la nit a esta casa, que va telefonar José Luis Gallà. I ahir, com també vam informar este programa, en consonància amb els companys de Punt Televisió, pues també es va disculpar públicament. De fet, ahir hi havia una càmera d'esta casa, de Punt Televisió, i va captar les paraules de Rodri Hernández.
1: Con mi amigo y compañero José Gallá, el que le pedí disculpas y a toda la plantilla. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa, cualquiera que vea el vídeo lo puede ver. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo, todo lo contrario. Todos deseamos que, o en mi caso, que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde, la que es nuestra liga, ser uno de los mejores clubes de esta liga. Y nada, simplemente decir eso. Pero en ningún momento quise faltar el respeto y de nuevo remitir mis disculpas al Valencia Fútbol Club.
0: Valencia Fútbol Club. Está tan acostumbrado a hablar en Inglaterra que la mayoría de clubes acaban en Fútbol Club. Que es va a fer un embolic. Chapó per Rodri per demanar disculpes, chapó per Rodri per dir el que moltíssimes persones pensem i chapó per Rodri per ubicar nacionalment, internacionalment al València i la situació que viu al mapa. Ja ha demanat disculpes Rodri. A mi m'agradaria que avui o Carlos Corberán o algun futbolista demanara disculpes pel que va ocórrer a la gespa de Mestalla. Per a mi l'assumpte Rodri ja està tancat. Per a mi que altra golejada li caiguera al València Mestalla. Bé, com diu el company d'esta casa, 90 minuts Manolo Montal, la gent veterana té una golejada de Calrue, crec que era un 0-7. Els valencianistes de la meva edat, o menys, tenim moltíssimes, el 7-1, el 0-5, el 3-0-5, el 3-0-5, 3-0-5 a Mestalla els últims anys. Per tant, per a mi, assumpte Rodri tancat, chapo per ahí, jo res a dir, i ara li toca al València. que si tan de mal li van fer les declaracions, si Corberán s'està tractant d'aprovar, etc. Almenys actitud i ànima. Després no hi aniran les coses, sí, no, perquè a la fi no se pot arreglar.

0: Una i 18 minuts, 12 minuts resten per a que parle Carlos Corberán a la Ciutat Esportiva de Paterna. Ahí crec que tenim a Germán Muñoz. Germán, què tal?
1: Què tal? Bona vesprada, Nacho. Sí, així estiguem ja, preparats per a la roda de premsa de Carlos Corberán, com dius tu. Poc més de 10 minuts i la veritat és que n'hi ha molta expectació. Hem de contar que n'hi ha expectació així, molts periodistes, perquè avui és una roda de premsa. Jo m'atreveria a dir, Nacho, que igual és l'última... Estàvem comentant-ho abans els periodistes, els companys. Igual és l'última roda de premsa de Carlos Corberán com a entrenador del València. Aleshores, n'hi ha molta expectació, n'hi ha coses a preguntar, tema de Rodri, tema del seu possible ultimàtum, dels resultats. Així que veurem a veure què passa.
0: Què et sembla, aquest intent a la desesperada d'apropar-se a la plantilla, d'arribar a la pell que han fet tant ell com el cos tècnic?
1: Home, a mi em sembla bé que l'entrenador intenta acostar-se a la plantilla, a una plantilla que fa temps que no creu en ell, però és veritat que jo crec que ja arriba tard, o sigui, ja està tot parlant un poc mal, està mort, la situació està morta, o sigui, jo crec que ara ja que Corberán intente apropar-se, acostar-se a la plantilla per a dir, vinga, va, anem a donar-li la volta a la situació, jo crec que ja arriba un poc tard perquè els jugadors ja no creuen en ell. Aleshores, per un costat, pense que està bé, que l'entrenador hagi fet això, però per altre costat jo crec que ja arriba molt tard.
0: Estem d'acord, anem ja amb les notícies de Germán. Corberán parla avui enmig de la polèmica amb Rodri i del seu possible ultimàtum a la banqueta.
1: L'entrenador del València compareix a la 1:30 en una roda de premsa en la qual els focus estan posats en les disculpes que va fer ahir el jugador del Barça, Rodri Hernández, després d'haver qualificat a la plantilla del València de molt roïna i en la seva situació en la banqueta com a tècnic valencianista. Així valorava ahir Carmelo del Pozo, exsecretari tècnic del València, en l'entrevista concedida al partit de la 1, la situació de Corberán com a entrenador che i del seu equip.
2: Hay que pedirle que compita, pero yo porque pienso una cosa, yo he visto al equipo todos los partidos. Y cuando compite, la gente se pone. El día del Betis, cuando él metió el gol al Valencia, el Betis, y empezó el equipo a apretar, la gente apretó y ayudó. Entonces yo creo que el equipo tiene capacidad para competir. ¿No tiene capacidad para ser sexto? Probablemente no. Pero si tu presupuesto te lleva a ser el octavo o el noveno de la competición, tú tienes que luchar por ser el octavo o el noveno, y a lo mejor el mercado o el fútbol te pone el sexto. Pero no es para ser el último, pero el equipo tiene que competir. Y la sensación que tengo es que el equipo no compite. Y para competir, hay dos partes que tienen que empujar, jugadores y entrenador. Entonces, tienen que ir de la mano. Y la sensación que tengo es que no van en el mismo camino. Es la sensación externa que se ve desde fuera.
0: Y ahora ambientas al Ciutat de València per al Llevant Barça.
1: Este diumenge, 13 de setembre, a partir de les 4 i quart de la vesprada, el conjunt granota es mesurarà al Barça en un partit que registrarà una entrada pròxima als 24.000 aficionats. És a dir, es fregarà el ple, ja que les úniques entrades que queden per a vendre són les que poden alliberar els abonats que decidisquen no anar al partit. Esta bona dada del Ciutat recorda la del Betis, on el Llevant ja va vendre totes les entrades disponibles per al públic en general.
0: El Villarreal continua amb la ressaca de Champions i, cuidado, que ara ve el Betis.
1: Malgrat que les sensacions en Champions van ser millors que les mostrades en Lliga, el submarí groguet segueix sense guanyar esta temporada. Són 2 empats i 3 derrotes, comptant la d'este dimarts en Champions. Però, per si no fora prou, en esta pròxima jornada ve el Real Betis, un equip que arriba de guanyar

0: guanyar-li al Madrid a casa i de remuntar amb molt bones sensacions a França davant el Lille.
1: I l'Elx, pendent també de Messi i l'Eldense.
0: L'equip il·licità va realitzar ahir un acte de presentació dels últims quatre fitxatges que va realitzar en el mercat d'estiu: Tomàs Lemar, Kevin Lomónaco, Roy Revivo i Rubén Sánchez. Un esdeveniment que va servir perquè el director general d'Elx, Pedro Esquinoca, reafirmara, primer, la confiança en l'entrenador Martín Anselmi, malgrat els resultats, i segon, perquè deixara la seva visió sobre la pròxima compra de l'Eldense per part de Leo Messi.
2: Bueno, al final creo que si llega a ser cierto, no creo que no hay ninguna confirmación ahora más que rumores o situaciones de prensa. La realidad es que es un orgullo, ¿no? Que una persona que ha logrado todo lo que logró Leo, lo tengamos tan cerca, proyecto como puede ser el del Club Deportivo Eldense, y a partir de ahí no te puedo decir más, simplemente el orgullo que sería para tener un club tan cerca y bueno, con las raíces y con lo que genera Leo a nivel mundial.
1: Em fa gràcia este titular. A Elda van acabar ahir les festes majors, però la festa continua el Leo Messi.
0: Com deia Pitbull, don't stop the party, que no pare la festa. L'Eldense va tornar ahir als entrenaments, ja sense Claudio Barragán i amb Josep Ferrando com a interí per a preparar el partit davant l'Sporting de Gijón. Però tot això s'està fent amb la ment en què cada vegada està més a prop l'arribada de Leo Messi, que ja té un principi d'acord per a comprar la totalitat accionarial del club. Això deia ahir Rubén Alfaro, alcalde d'Elda, sobre el que significa per a la ciutat l'operació.
3: Reitero que para la ciudad es una gran oportunidad, es una noticia magnífica para nuestra ciudad, y ahora pues se brinda esa oportunidad con, bueno, pues con el mejor jugador del mundo, que es Leo Messi, que está cercano a cerrar esa operación de compra del club, donde nos sitúa a nuestra ciudad, a Elda, pues a nivel del panorama nacional e internacional del deporte, ¿no?
1: Y Valencia Basket presenta a Mo Güelle.
0: Ahir va ser presentat oficialment en el Roig Arena Mo Güelle, l'ala pivot estadounidenc amb passaport senegalès de 28 anys i de 2,06 metres d'altura, que va a reforçar a l'equip taronja. El jugador va destacar en la seva presentació que algunes de les grans qualitats que té són la seva versatilitat i la seva capacitat per a influir en el partit.
1: La 1 i 24 minuts, 6 minuts resten per a que parli Carlos Corberán. Vinga, fem una pausa i de seguida l'escoltem.
4: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: A Punt Ràdio. A Torrevieja, 100.5. El partit de la una. Nacho Sanchís.

Una i 26 minuts de la vesprada. De seguida arribarà Carlos Corberán a la roda de premsa. Una roda de premsa que, com parlàvem abans de les notícies de Germán, pues, jo no sé si serà l'última. A mi em costa pensar-ho. És cert que una golejada com la que va patir el València davant el Barcelona, com la que va rebre davant el Deportivo de la Coruña, pues, evidentment suposaria canvis. És cert que a Lim no li va fer res de gràcia aquí a Lim el que va ocórrer a Mestalla davant el Futbol Club Barcelona. Que no va, o sea, que va acabar cabrejat el partit pel que va veure. Hauria que preguntar-li o fer-li ver a Kiat que el que va ocórrer és una conseqüència de la gestió que ha ocorregut, no a sol és responsabilitat de l'entrenador, però la situació està com està. Hi ha entrenadors preguntant, hem comentat la situació, no?, d'Imanol Aguasil, que ja ha acabat a l'Olimpiakos, però part del seu entorn, pues, estava interessant-se per, oye, què passa a València, si arribarà el moment per oferir al nostre entrenador, tal... I és una situació que s'està donant, perquè és insostenible, però com dèiem a l'editorial, és insostenible tant

0: per al club com a tal, per a l'afició, però jo insistís que el propi entrenador és conscient que si no canvien les coses és una situació pues, molt difícil. Molt difícil. Ja ho pensava al mes de setembre, a l'inici del mes de setembre, quan va tancar el mercat, i estem a soles a dia 10, ell ho pensava. Perquè ell volia una renovació de plantilla, d'energia. No se l'han donat, doncs, si no canvies res, no canvien les coses. Abans de començar, volia també informar-vos d'un assumpte de Luis Rioja. Luis Rioja va patir una lesió al turmell, que li va tindre, crec que va ser un partit fora, la segona jornada. Després va reaparèixer davant el Deportiu de la Corunya i després ha tornat a estar ausent. De fet, no ha entrenat en tota la setmana i avui sí que ha saltat a la gespa de la Ciutat Esportiva a provar-se. La lesió que té Luis Rioja no és de turmell. No és una lesió de turmell, és una lesió diferent. És una lesió que va patir durant el partit davant el Deportiu de la Corunya, a la planta del peu, més o menys al taló. Ell es va frenar i es va clavar pues, part de la bota per dins. I té com un edema, si no m'enganye. Un hematoma, no edema, hematoma. Ell, quan va en sabates normals, no li fa mal, però quan se posa els tacos, pues, els tacos se claven. Vos dic un detall més. Li han limat a Luis Rioja de la bota els tacos. El taco U, concretament, per a que no li faci mal, per a que no se li clave. Per això avui ha eixit a la gespa de la Ciutat Esportiva a provar-se, a veure com està. Però que no es tracta així de... Jo vos estic dient, no es tracta de que Luis Rioja no entrene perquè no vol, perquè mira, a veure si ha acomiadat en Carlos Corberán. No. Que jo insistís, jo sé que és fàcil dir que Carlos Corberán és un ogre ara mateix i que la plantilla uns malcriats. Però jo si estic a esta casa és per a tractar de dir el que n'hi ha, i és que la relació no és idíl·lica, la relació ha sigut molt roïna durant molt de temps, no han tingut empatia uns en altres, ni Corberán pot ser la plantilla, i pot ser que la plantilla en Corberán tampoc, i que en esta situació desesperada, on s'ha quedat una plantilla que la situació, ja parlava ahir Carmelo del Pozo, o canviaves l'entrenador o canviaves part de la plantilla. No s'ha canviat res, davant d'aquesta situació, pues l'entrenador ha tractat d'apropar-se als futbolistes. Jo insistís, jo crec que arriba un poquet tard, però millor pues, tractar de fer-ho tard que no fer-ho. Perquè a fi de comptes, tot i que Carlos és un tipus d'entrenador, Carlos Corberán és un tipus d'entrenador que pot ser en aquesta mentalitat que té de, oye, jo sóc entrenador i jo sóc autoritat, pues té més espai, jo crec, a Anglaterra, a la Premier League, al West Bromwich, on estava. A Espanya jo crec que el futbolista demana algo més per part d'un entrenador en termes de tracte personal. Bé, jo pense que està ben fer. Perquè ja ho feia el segon entrenador. Ja ho fa el segon entrenador, Jorge Alarcón. I per tant, jo insistisc en que és una bona notícia. Dit això, veurem si dona resultat demà a les 9 de la nit que juga el València en un partit on després afonarem amb Germán Muñoz, que ja està dins de la sala de premsa per a parlar, per a escoltar Carlos Corberán i per a preguntar-li, però on tenim novetat, que és que tant Justin De Haas com Guido Rodríguez viatgen, estan a la llista de convocats, viatjaran en el grup, tot i que apenes han entrenat a soles una vegada en tota la setmana. Luis Rioja encara no està clar, a mi em diuen que és molt complicat que entre perquè encara li fa mal el peu quan xafa, tot i que com estàvem comentant, com hem informat, li fa mal el taco de la bota, i el València continua amb moltíssimes baixes. Ahir es va fer oficial el part mèdic de Mukhtar Diakabi, com vam avançar-vos dilluns, és una lesió per a vora un mes, al adductor, no abductor, vam posar a xarxes abductor, perquè jo em vas fer un embolic, al adductor, i estarà fora vora un mes. És el futbolista, evidentment, que més partits s'ha perdut. Jo crec que el tema Diakabi haurà que tractar-ho un dia en profunditat, perquè és cert que en termes de genoll mai ha recaigut, el qual és evidentment una boníssima notícia, però muscularment ese futbolista ja no està. De fet, com serà l'assumpte, que aquest estiu, quan preguntaves Diakabi o el seu entorn, pues, evidentment, ell volia el seu contracte, però la idea de Diakabi, quan acabi contracte al València, és tornar a França, a un equip prop de la seva família i jugar tranquil. ¿Cree que tenim ja Carlos Corberán?
1: Sí, tenim ja... Ah, no, és que saps què passa? Saps què passa, Nacho? Que he vist corrent a Iván Herráiz, a Carlos Villena, com si fora això, la marató, i pensava que venia ja Carlos Corberán, però no, ja han passat la una i mitja i de moment Carlos Corberán no està així a la sala de premsa. Falsa alarma.
0: Arriba tard?
1: Arriba tard, de moment arriba tard, però esperen que no tarde massa, però és que ja te dic.

0: 2:05 de la vesprada. Germán, ¿estás por ahí?
1: ¿Qué tal? Sí, sí. Estoy per así. Ya hice de la roda de prensa de Carlos Corberán. Ya estoy en per así.
0: ¿Qué te ha paregut?
1: Bé, com has dit tu, Nacho, jo crec que ha donat molts titulars. El primer, jo crec que el titular més clar és el de Rodri, el de les paraules de Rodri, que ha dit que no van ser afortunades per part del jugador del Barça. Crec que ha estat bé en aquest sentit Carlos Corberán. I després, per a mi, ara veurem què diuen Salva i Salva, els dos Salves, no? Salva Folgado i Salva Gómez. Però per a mi, Carlos Corberán avui s'ha justificat un poc. Per a mi s'ha justificat un poc, que té en part de raó, en part de raó, però quan ha dit jo estic així des del primer dia que vaig estar així, he intentat fer el millor pel València, però així han passat coses, no és el mateix el que va passar l'any passat que el que està ara, és veritat, així han passat moltes coses, li han deixat ara un equip que és, per a mi, pitjor que el de l'any passat, però és veritat que Corberán, no el dic jo, el va dir ahir Carmelo del Pozo, intercedís. Decidís en el fichatge del València. O sigui, ell ha tingut ese poder per a decidir. Aleshores, part del que està passant estos anys, per a mi també és culpa de Corberán. I jo crec que avui ha tret un poc la cama i s'ha justificat un poc.
0: Molt bé. Per a mi el titular principal que deixa la roda de premsa és el que dona la raó al que publicàvem este matí, de que Carlos Corberán és conscient del que passa, és conscient de que ell volia una renovació d'energia, ha ficat com a exemple o s'ha mostrat content en el que va fer el Sevilla, no? Ha dit va haver un reajust de l'equip, molts moviments d'entrada i sida, tot i que tenien restriccions del fair play. Si per Carlos Corberán haguera sigut l'estiu, potser haguera sigut paregut en el sentit de fer eixides, que era el que ell volia en bona part, però, con la plantilla que s'ha quedat, és la que té. Pues el que está intentando es el que contaba en este matí, aproparse, empatizar en el futbolista, que el futbolista empatice en él, y o tenimen en quan ha dit que tot el que passa a la gespa és culpa seua. Tot. L'any passat se va dir que Corberán va assenyalar futbolistes després de la derrota a Oviedo, per a mi no estava assenyalant futbolistes, simplement estava explicant una acció, no? Això de que va dir de, no, Javi Guerra l'ha perdut, no sé què, tal, que va dir noms en concret. I avui el que fa és de manual d'entrenador, tota la culpa és meua. Jo protegisc els meus futbolistes públicament. I, com hem contat, ell s'està protegint públicament i en privat s'està apropant, està tractant d'arribar més al futbolista, està tractant de que empatixen més en ell. No sé com l'han vist, Salva Gómez, què tal? Bona vesprada, benvingut.
2: Què tal, Nacho, com estàs? Lo primer, gràcies per convidar-me, enhorabona, i com encara estem en esta setmana d'estrena, bueno, pues molta sort.
0: Folgati, què tal? Bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada. Pues me sumé les paraules de Salva.
0: Tertúlia de la casa o tertúlia dels Salvas, no sé com...
2: Nosaltres tenim una conya habitual i és que com moltes vegades en dona pas Salva Folgado, és hola Salva, hola Salva, hola Salva, bona nit, i bueno, pues és un poc el meme de Spiderman, no?
0: El Salves, com ha dit...
2: Sí, Salve Maria.
0: Salves. Bueno, què vos ha paregut?
1: Era graciós, eh?
0: Sí, graciós. Parlem de la roda de premsa. Vull anar punt per punt. Primer, què vos sembla aquesta manera de protegir els futbolistes, que a mi m'ha recordat en part a com ho feia Baraja, que sempre deia, no, tota la culpa és meua, tota la culpa és meua, tota la culpa és meua. Jo crec que és de manual d'entrenador, que fa bé Corberán, però també és cert que és noticiable, perquè així també no ha deixat acabar la pregunta per a ell ser l'escut de la plantilla.
2: Jo no vull fer una comparativa, una comparació en lo que és un lleó ferit, un lleó quan està ferit, no sé si de mort o està, en este cas, malament. La seva defensa sempre és extrema, desesperada, agressiva. Jo ho he vist per primera vegada a un Corberán que disparava, que es defenia de tot, i en un comportament de defensa basada en l'atac, sense la por o sense aquesta sensació de tindre que tallar-se en res, aprofitant que jo crec que no té molt a perdre, jo crec que sap que no té molt a perdre, buscant el cara a cara, sense achantar-se, sense anar-se cap enrere.
0: Sí, no? Del discurs corporatiu habitual, on ell tracta de ser molt correcte i no clavar-se en xarcos.
2: I jo faig eixa comparació, eixa metàfora. Jo penso que és un tema de que ell sap que està ferit, que està, no vull dir mort, però però que està malament la seva situació, i jo crec que ell el que fa és tractar d'això, de buscar el cara a cara, de comportar-se d'una manera, jo crec que més agressiva en sala de premsa. No té pràcticament res a perdre, i també de protegir el seu, com fa jo, el seu territori, el seu grup, que és la plantilla. És, abans de morir, doncs jo el que vaig és a tractar de defendre el meu, encara que els meus, jo també tinc molts dubtes de que estigui amb ell.
0: Salva.
3: Jo vaig a copiar-li el discurs a Salva. Jo penso exactament el mateix. Jo crec que està arraconat, i per primera volta des que és tècnic del València, pues, ha tret les ungles el tècnic del València, Carlos Corberán. Jo crec que ha sigut una roda de premsa d'autodefensa. Crec que aquesta defensa, valga la redundància, a la plantilla arriba tard. Ha començat a parlar d'una sèrie de futbolistes que tenien implicació, Rioja,
0: Guido,
3: uh-huh, no sé qui. De Raba no ha dit absolutament res. Val? No sé si ha tingut algun problema amb Raba recentment en les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna. Deixi esa pregunta ahí en l'aire.
0: Tu rara vegada deixes algo en l'aire.
3: En tot cas, si solament un futbolista més content com és Raba, pues no hauria de tindre cap tipus de problema amb la resta de la plantilla. I té un problema amb la resta de la plantilla, però ja des de la temporada passada, uh-huh, perquè és evident que la plantilla no connecta enguany i no va connectar la temporada passada en Carlos Corberán. I després, a mi me fa gràcia que diga que el problema són que el València ha competit entre setmana o que el València té moltes lesions. Que tinga moltes lesions, jo no tinc la informació, perquè ell està dins del cos del vestidor, i si el València té un problema de lesions, ell ha de tindre clar si la raó és de sobrecàrrega d'entrenaments, de problema de preparació física o de problema de cos mèdic i de fisios readaptadors. La raó la coneix ell, però no pot parlar a la lleutxera que és que hemos tenido muchas bajas y muchas lesiones, sí, però quina és la raó? Saps quina és la raó? Si saps quina és la raó, has de posar-li remei, si és un problema mèdic. L'any passat ja volies fer canvis en l'apart mèdic i no vares poder o no te varen deixar. Canvia la preparació física si el problema és de preparació física. I si és un problema teu, pues és un problema teu. Però vull dir, hi ha una raó que explique o que ha d'explicar el

0: que el València té tantes baixes en este començament de temporada, i després que el València competeix entre setmana i cada setmana, bueno, i la resta d'equips no competeixen entre setmana o cada setmana.
1: I si el València tinguera, no té una plantilla curta, eh?
0: I si el València tinguera competició europea?
2: Què vos sembla que...
0: Perdona, no té una plantilla curta.
1: És que al no contrari, té una plantilla
0: ell
1: curta.
0: Vol una plantilla gran, que és el que després li planteja...
1: Per a una competició, perquè la Copa del Rei no hi la compte.
2: Hem informat este matí, no?, d'aquest apropament que ha fet Corberà. És cert que ho porta fent des d'inici d'esta temporada. Jo vull ficar un exemple perquè l'audiència ho sàpiga. Per exemple, la pretemporada, quan estaven concentrats a Girona, pues l'any passat la pretemporada va ser molt seriosa, molt entrenament, tal, i menys, com dir-ho, convivència en el sentit de fer coses a banda de, del que és futbol. Esta pretemporada, per a que l'audiència tinga clar que parlem en informació i no perquè ens rota, esta pretemporada, Corberán, ell mateix, per si mateix, sembla una xorrada, però no és. Va organitzar ell un torneig de pàdel per a la plantilla. Que sembla una xorrada.
1: No.
2: Però quan jo dic, què és? Coses com aquestes, està tractant d'arribar-li al jugador, en tàctica tècnica, cap persona del món del futbol ha parlat malament de Carlos Corberán. És una realitat. Jo sé que ara, no, és que l'equip no juga bé, li estan golejant. És cert, però tu preguntes al món del futbol, tàctica, tècnicament, cap persona te parla malament, de fet, el contrari, però en el tema arribar al futbolista, pues a ell li costa i ho està tractant. I què vos sembla que ara, quan està en una situació delicadíssima, haja, esté tractant, diguem-ne, d'explotar esa via? És perquè no li queda altra? És perquè... No sé, per què? Com ho veieu?
1: Jo, a veure, penso que... I també ens consta, no?, que aquest estiu hi ha hagut un canvi d'estratègia comunicativa a nivell personal entre Corberán i la plantilla. El problema és que si jo en el meu equip o en la meva redacció no tinc una bona relació l'any passat, encara que faig molt...
2: La renovació, clar,
1: si faig molt d'esforç en el mateix estiu o en el següent estiu de convidar-los a una paelleta, d'anar-nos d'after work, de convidar-los al meu poble, a les festes del meu poble, si no me traguen, o si jo no tinc relació amb ells, o si han passat coses durant l'any, ja no val de res. Vull dir, ja no és que siga tard, o que siga pronte, o que puga aprofitar per a...
3: No, Salva, és tard, és tard.
1: No és tard. Ara no és tard, Germán. Ara, avui, si ho ha fet avui, o si avui ha intensificat aquesta estratègia, no és tard. Tard és...
3: Per a mi sí.
1: No, tard és en juny.
3: Tard és en juny. Abans.
1: Clar, pues tard.
3: Deuria haver-lo fet abans.
1: Però ja en juny i en maig era tard. Perquè si tu no neteges, o si tu no canvies la plantilla, que més dona que tractes de dur-te bé en una persona que no vol que estigues tu, i que tu estàs damunt...
3: Tu en el moment, com ha dit abans Nacho, Corberán no és bobo. En el moment veu que la plantilla no està amb ell, el que ha de fer és intentar acostar-se a la plantilla, intentar apropar-se, interessar-se per ella.
1: Jo penso que això un entrenador
3: saber molt de futbol, però jo... si no estàs amb els jugadors i el jugador no està amb tu,
1: jo no penso, res, jo penso que un entrenador no ha de fer això mai, Germán. Mai. Mai té que
3: sí.
1: Vendre...
3: No? Jo crec que sí, tio.
1: No, o sigui, mai té que vendre's a una plantilla. Mai.
2: No, però a veure...
1: Jo dic per el que acaba de dir Germán, que té que apropar-se a la plantilla, que té que tal.
3: Has de tenir tracte personal amb la plantilla.
1: Has de pell,
3: no, tracta. Salva, sí. Tu eres el meu entrenador. Salva, tu eres el entrenador.
1: Pell.
3: Jo arribe, no, jo t'entreno i res. Ja està, hem acabat.
1: Quan acabes,
3: te vas a casa. No, hem de tindre un poc de tio, què passa?
2: Colgado,
3: sobretot
2: com
3: si les coses no van bé.
0: A veure, jo estic d'acord pràcticament amb Germán. Jo crec que un tècnic té que tindre empatia i té que tindre pell amb la plantilla. Si tu no tens pell ni tens relació dins del vestidor, quina relació vols que tinga la plantilla amb tu quan les coses van a males, com és el cas? Jo crec que ja la temporada passada parlarem de l'acostament de Corberán amb la plantilla, perquè tots sabíem, Nacho, i ho hem parlat moltes vegades, que en diferents dinars de plantilla, sopars, etc., Corberán no tenia ni ganes d'anar, ni anava.
2: De fet, ni anava als primers,
0: I en les dos últimes o tres, no recordo.
3: A vegades inicials d'entrenament, Salva.
0: Claro, però en les últimes dos o tres últims dinars de la plantilla, no sé si un va ser provocat per ell, però ell va anar quan no anava, perquè ell entenia que aquestes coses no tenia que fer-les. La temporada passada, ja les acaba, des de la campanya passada, Corberán va tractar d'acostar-se a la plantilla. Jo crec que el València tenia que haver-li fet una neteja important dins del vestidor, no l'ha feta, i a partir d'ara probablement estigui intensificant les seues relacions personals, perquè si no sap que això se li va escapar, i perquè no n'hi ha un altre, perquè està en un carrer sense eixida. És que Corberán està en un carrer sense eixida, Nacho. És que jo no sé si hi ha ultimat o no, jo aquesta informació no la tinc confirmada, però torne a dir que l'entorn de l'entrenador, quan jo vaig

0: com tu contares, Salva, quan, ja, quan va Kiat a donar una xerrada a l'hotel, després parlen en Corberà, en Solís, Gurley, sí. I la cara de Corberà a l'Isir és uf. Sí. I Kiat Lim, i sabem que informativament es va quedar dient, però això què és, quan va veure el 0-5 del València. Deies, Germán.
1: No, que fa temps, que això és informació i és veritat, però que de veritat jo crec que estem parlant d'una realitat que no és l'actual. O sigui, a Corberán des de fa temps sap que la plantilla no està amb ell. Això que ha fet ara, que has contat tu en primícia este matí, Nacho, d'acostar-se a la plantilla, que t'he dit, a mi em sembla bé que ho faça, però la situació ja està morta. No pots fer-lo ara, has de fer-lo fa mesos. No n'hi havia cap persona a l'entorn de Corberán que li haguera dit, escolta, acosta-te a la plantilla, apropa't a ella, sí, interessa't, sí, perquè no està amb tu.
0: Sí, Germán, sí que
1: sí,
0: ja...
1: Sí, el va fer, sí, i per què sí, no, per què sí no l'ha ja, fet? Per què no
0: sí
1: ha fet?
0: Que ja, sí que ja... Però també
1: cada, I per què no ha fet?
0: Perquè cada entrenament és un món, i Carlos Corberán ha fet dos segones voltes...
1: No ha fet bé les coses, Corberán. No ha fet
0: Carlos Corberán ha fet dos segones voltes de Champions en un estil molt clar. Carlos Corberán ha arribat on ha arribat en un estil molt clar, i ara que està en una crisi que no li està podent donar la volta, pues està provant diferents enfocs. Però anem a canviar de coses que ha dit. A veure, ell ha parlat i ha dit... No tinc la sensació de que indirectament, perquè no ha sigut molt clar, però miraven en enveja el que ha fet el Sevilla. Perquè ha dit, no, han fet reajustes, tenien ja, però
2: que li han netejat la plantilla,
3: claro, han fet el que ell volia fer, li ho han fet a Luis García Plaza.
0: Sí, i ha destacat ell, el Sevilla també tenia problemes de fair play financer.
3: Claro, i han fet malabars.
0: Molt més alts que els del València.
3: I han fet malabars. La plantilla, el Sevilla estava en pràcticament en negatiu en el fair play. És que han hagut de fer una neteja molt important de sous molt alts en la plantilla i portar jugadors i treballar un mercat que jo penso que així no s'ha treballat de la mateixa manera. L'opció Fofana l'últim dia de mercat per al Sevilla, no sé on llegia ahir, que crec que paguen el 8% del salari. Vull dir, està pràcticament regalat per el Milan. Vull dir, no. Això el València no ho ha fet. Comença a acabar pagant-li el 85 a Harvey Elliott al Liverpool. No és el mateix. Vull dir, jo pense que sí que, evidentment i lògicament, pues, té enveja de la gestió que ha fet el Sevilla, que està, jo diria, inclús pitjor que tu, i que ha fet un equip que de moment està funcionant millor que el teu.
2: Salva. Que la diferència entre el Sevilla i el València és que els rectors del Sevilla, que veritablement manen,
3: estan ahí.
2: Xafen els carrers. Xafen els carrers.
3: I els canten tots els dies.
2: I podran estar...
3: A l'orella,
2: Podran estar equivocats o no, que s'han equivocat moltíssim. Però són del Sevilla. Però són del Sevilla des de menuts, eh? Són del Sevilla. Així...
3: Són famílies sevillistes.
2: Claro, així, pues la família propietària és de Singapur, no és del València. És del València accidentalment perquè, bueno, pues, fa uns anys varen accedir com una empresa més de Meriton a la compra del club. Per tant, jo crec que tenen més, parlant de pell o de sintonia, tenen més pell amb el club de la que pot tindre Singapur. I hi ha gent que s'ha equivocat, però l'estructura esportiva del Sevilla, tot i equivocar-se, està més preparada que l'estructura esportiva del València. És que és una realitat. També l'entrenador ha aprofitat per a reivindicar-se.
0: Anava a anar per ahí, que de fet. Germán, és en la seva primera lectura que ha dit, com que Corberán estava... Pues jo no sé si traguen pit, jo no crec que és tant traguen pit, però sí dient, jo he fet el meu treball.
2: Sí.
0: A mi me van emportar per a salvar el València el primer any, o vaig salvar, en una situació que a més ha dit critiquíssima, per a mi he de dir que la del primer any de Baraja, no sé per què, em donava més vertige, no, millor és perquè era la primera vegada que estava tan clavat ahí el València, no sé, però no em fa falta comparar. En la segona temporada, una temporada de canvis, de tal, hem quedat al lloc nou, que a fi de comptes és el millor lloc del València des que pues, va fer tot el... va destrossar tot Peter Lim amb Marcelino i companyia, que van acomiadar-los. I ara és veritat, ha dit, no hem començat bé, tal... Està, diguem-ne, com dient, oye, jo he fet el meu treball.
1: Els que no han fet... Justificant-se és la paraula. Justificant-se.
0: Sí. Està justificant que ha fet el seu... És que a més, ell, el seu cos tècnic...
1: La roda de premsa de Corberán avui és de justificació.
0: Espera, Germán. Ell, el seu cos tècnic, pensen que ells el seu treball ho han fet. Que han fet el seu treball. Que qui no ha fet el seu treball són els altres. Per tant, està somant la pateta?
3: Jo crec que és que ell realment pensa això. Jo crec que ell realment pensa que ell, la seva faena està fins...

0: on arriba la seva faena, pues la feta com tocava o com podia, no? Jo crec que si a ell li preguntes o ell en privat, pues evidentment dirà moltes més coses de les que diu en roda de premsa, però pense que ell realment pensa que està on ha arribat, en lo que té, en les ferramentes que té, avui s'ha escudat en les baixes en este començament de temporada, pues fa el que pot, no? I jo pense que en part té algo de raó, perquè entrenar al València o treballar en el València no és fàcil. Ahir, per cert, enhorabona, la entrevista de Carmelo, jo crec que ell ho reconeixia. Ell li pregunteu el club en el que més complicat o en el que més dificultats tenen per a treballar, i ell diu el València quan ha estat en un Llevant crític i en un Hèrcules que ni te conté.
1: No, de fet, diu obertament que li va preguntar Germán al seu test on has treballat més a gust,
0: sí.
1: València o Llevant? I va dir Llevant, però sense pensar-ho.
0: I on menys en el València. Vull dir, és símptoma, i després pues parlarem qualsevol que en els últims anys, perquè han eixit 2.000 persones en el València en els últims anys, qualsevol te diria que és un club en el que és complicat treballar. El problema és el de sempre. És que és a qui tens que demanar responsabilitats. És l'entrenador. És el problema. O sigui, tu acceptes quan entres al València que vas a ser la diana en cada setmana i en cada roda de premsa. Si això no ho acceptes, pues no estàs preparat per a vindre al València.
1: Salva. Folgado.
2: Ya he arribat tard a la roda de premsa, no sé si en una de les primeres preguntes...
1: Sí, ha sigut les primeres que ella ha dit que...
2: Sobre lo que va a ir Carmelo así, de que evidentment hi fitxa, perquè és amic de Ron Garling, no sé si li han preguntat, jo no
0: sí, escolto. Sí.
2: Què ha dit?
0: Que des de fora és més, és més fàcil
3: sesgades.
0: Que l'opinió
3: la paraula és sesgada. La paraula és sesgada. Però clar, està molt... parlant d'una persona que fa un any estava així, clar. Treballant. Clar.
0: Ha dit que el respeta molt perquè ha treballat en ell, que sap el que és estar dins, però que des de fora pues, l'opinió és sesgada i que no...
2: És que, vull dir, ahir Carmelo per primera vegada en una emissora de ràdio, va ser en esta, i en este programa, en el Partit de la Una, va ser el primer el primer exempleat del club recent que verbalitza el que tots sabíem.
1: Així és.
2: Però no havíem pogut confirmar en la veu de cap empleat. És un exempleat, però acaba de dir que va dir que efectivament qui firma, qui fitxa per la seva amistat amb Ron Garling és Carlos Corberán, efectivament. Quan ell ha tractat de negar-ho absolutament
1: és algo
2: durant tot el error de premsa.
1: Que jo no entenc
2: perquè
1: mai.
2: Jo sí que l'he escoltat dir... És que moltes vegades, quan tu repetixes moltes vegades una afirmació, encara que no siga certa, se convertís en una realitat. Lo que ha tractat d'aconseguir Corberán negant que ell firmava és el mateix que estava criticant en roda de premsa.
1: Totalment.
2: El mateix.
1: Totalment.
2: Perquè ella va saber repetir, jo no fitxo. Volia que calara l'afirmació de que no, Corberán no firma futbolistes.
1: Però és que vivim en un futbol, o estem en un València, on sembla que es vol negar la realitat o repetir mentides o negar veritats. Exemple.
0: És el que ella ha dit, eh?
1: Exemple. Li han fet alguna vegada el llit a Carlos Corberán? No. No. No,
0: però
1: rotundament,
0: però com van
1: no.
0: A fer-li esta plantilla?
1: No.
0: És impossible que li faci el llit a
1: no,
0: un entrenador?
1: No, li fan
0: impossible.
1: El llit. Hi ha química 100% entre Corberán i la plantilla? No! No existís. Està Corberán tractant de recuperar esa química? Sí. Està en temps? Pues no, està tard, evidentment. Però, per altra banda, Corberán s'implica al mercat moltíssim. Però que això no ha de ser bo, malament, roïn. No, és una realitat. És una realitat. Per què? Perquè a més tu parles en Mont Corberán i el que te diuen és que si no ho fa ell, no ho fa ningú. És que si no ho fa ell, arriba Miquel Brencis en comptes d'Arnau Martínez. És que si no ho fa ell, arriba Dieng en comptes de Guido. I que no passa res, Germán.
3: Però Nacho, per això jo pense que avui s'ha justificat, perquè ell quan està parlant de no, és que quan jo vaig vindre era una cosa, després va haver canvis, no sé, era com tot el rato que n'hi havia canvis, és que tu des que estàs així has format part d'aixòs canvis. Tu vas ser la persona que no volies a Jarek, tu vas ser la persona que volies renovar a Fulquier, que ara no saben quan va tornar a jugar. O sigui, Carlos Corberán ha sigut part d'aixòs decisions. Aleshores, quan avui Carlos Corberán diu no, és que quan jo vaig vindre va deixar tot per València, que jo això no ho dubte. Jo crec que Carlos Corberán, qualsevol professional, deixa tot el que pot pel seu
1: Carlos
3: treball.
1: Carlos Corberán, Germán, però... va tindre una oferta al Wolverhampton que li pagaven 4 milions. 4 milions.
3: Perfecte.
1: I va vindre al València i en aquest sentit...
3: Perquè és valencianista, si jo no dubte això. Si jo, però jo no dubte, valencià i valencianista, si jo no dubte això, però tu, per a mi, quan tots saben, i que ho ha dit una persona que treballava l'any passat així, quan tu estaves així, no pots dir, no, és que abans eren unes coses, després va haver uns canvis, perdó, però si és que tu eres part d'aixòs canvis.

0: tu estaves decidint al mercat de fitxatges. O sigui, per a mi, avui no jo, pot eixir Carlos Corberan a dir el que ha dit. En aquest sentit, en altres jo crec que ha estat millor quan ha defès a la plantilla, quan ha dit que la plantilla encara és competitiva, que té confiança. Ahí, per a mi, Corberan sí que ha estat bé, però en l'altre jo crec que no pot justificar-se d'aquesta forma.
1: Salva.
2: Jo crec que la lectura és que està raconat perquè és conscient que, pues, que té tres partits abans de que Meriton se planteje, que jo entenc que Meriton ja està buscant tècnics, perquè és el que ha de fer. Si Meriton no l'estarà, no està buscant entrenadors, vull dir, no ho entendria. Jo
1: no, no, no solo he contat que hi ha entorns d'entrenadors que ja han preguntat, oye, el primer, el d'Imanol Aguacil, que va interessar-se.
2: Jo és que crec que el València, ja ho discutia en Montal, que hi pensa tot el contrari, com és habitual, i no és una pose, és que és realment... És que
1: passa el mateix en Germán.
2: És que és real. El València continua sent un club que li avellís a molts entrenadors.
3: Sí, clar que sí.
2: Perquè
3: sí. Hasta que arriben.
1: Però que ha vingut Harvey Elliott, en la pitjor etapa en la història del València ha vingut un fitxatge al Liverpool.
2: Però Nacho, que així arriba un entrenador i té totes les coartades del món. Totes. I més si ve en esta tesitura o en esta coyuntura. Per què? Pues perquè sap el que passa amb la propietat, el que passa amb l'absència de reforços, amb l'absència d'una estructura esportiva. Si és intel·ligent, pot utilitzar aquestes coartades sempre, sempre.
1: Vinga, que se'ns va...
0: Nacho, un apunt rapidíssim, rapidíssim, que l'hem dit abans. És que Guido Rodríguez finalment no viatja a la convocatòria. Ho ha dit Carlos Corberan. No. El que passa és que a lo millor viatja per a tractar-se amb els fisios.
1: Perfecte.
0: Però no està disponible per a entrar en convocatòria. Que quede clar, eh?
1: Perfecte. Salva Gomis.
3: Corberan, jo ferit. Gràcies.
1: I Folgado.
2: Adeu, bona nit.
1: Vinga, nosaltres ens deixem en l'informatiu. A les 10 fins a les 3 de la vesprada. Ens escoltem demà, que també juga el València. Sigueu feliços. Bona vesprada.

0: Són les 2:30 i això són les notícies del migdia.
1: No puede ser sustituida por la atribución generalizada al juez de propósitos políticos o ideológicos.
2: A una situación de plena seguridad y normalidad, lo que no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas.
3: Yo nunca he recibido un WhatsApp de ese tipo del CNI. Es que el CNI no tiene que avisar a la delegación del gobierno.
4: Lo que le hemos trasladado a la empresa es un poco que se aleje de ese ruido mediático y nos centremos en cerrar el acuerdo 2030.
5: Estaba totalmente quemada, pues despellejada, digamos.
6: To every adult citizen in the United States of America for $5,000.
7: A Punt Ràdio. Les notícies del migdia. Patricia Oles.
0: Hola, com estan? Hi havia expectació este migdia en l'apertura de l'any judicial a Madrid, un acte presidit pel rei i que ve marcat enguany per diferents punts de fricció entre el poder judicial i el govern espanyol per la crisi de Ceuta, per la resolució del Suprem que paralitza l'anomenada llei de Nets, per exemple, que dona dret de vot als descendents dels exiliats espanyols, o per les sentències i les investigacions sobre casos de corrupció. Doncs sobre això, sobre el lawfare, sobre l'ús abusiu o manipulat dels procediments judicials com a arma política per a tractar d'atacar a l'adversari, la presidenta del Tribunal Suprem ha llançat un recadet al govern i als polítics. Isabel Perelló qualifica d'extrema gravetat acusar els jutges d'adoptar decisions per raons polítiques i no jurídiques. Advertís que cada volta que s'ataca un jutge, s'ataca, diu, a l'estat de dret. Isabel Perelló.
1: En los últimos tiempos hemos escuchado, sin embargo, acusaciones expresas, generalizadas, de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas que expresan sus resoluciones. Esta es una imputación de extraordinaria gravedad que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva.
0: Lorena Diego, Madrid.
8: Bona vesprada. Una obertura de l'any judicial que ha presidit el rei Felip VI, que per cert ha dit en corredors després la inauguració de l'any judicial que s'està preparant per a fer una visita a Ceuta. Sobre Ceuta, sobre la crisi migratòria, s'ha referit també la presidenta del Suprem, Isabel Perelló, diu que Ceuta exigeix de la major estabilitat per a les seues fronteres. Diu Isabel Perelló que el poder judicial, la independència de la justícia, és la millor garantia sense cedir a cap pressió política.
0: Bé, i el president dels Estats Units,

0: Ara parlarem d'Estats Units, però primer anem a parlar del que ha dit Margarita Robles, perquè també hi havia molta expectació sobre el que haguera de dir la ministra Margarita Robles després de la publicació dels documents de desclassificats del CNI. La ministra ha dit este migdia que diverses vegades ha insistit en que l'actuació de la intel·ligència va ser impecable. Avui ha baixat el to, s'ha alineat en les posicions del govern espanyol, ha dit que l'executiu treballa unit i que no cal buscar discrepàncies on no les hi ha. Ha dit també Robles que hi ha escenaris com este de magnitud imprevisible.
1: Todos tenemos que aprender y sacar lecciones, pero también quiero decir, es un acontecimiento que era por su magnitud difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, y todos hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible.
0: Les 2:34 minuts, Patricia Valero està a la tècnica. Més coses d'este dijous 10 de setembre.
2: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
0: Atenció al que ha dit avui el president dels Estats Units, Donald Trump, que ha participat esta nit, hora d'ací, en un mitin a Dallas a poc més de dos mesos per a les eleccions de mitjan mandat. Ha promès el president $5,000 a tots els estatunidencs adults si el Partit Republicà, el seu partit, guanya aquestes anomenades midterms.
3: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for 5,000.
0: Doncs això, 5.000 euros per cap. Òscar Martínez, bona vesprada.
4: Bona vesprada, un poc més, $5,000. A l'anunci ha afegit una condició que els diners es gasten en els Estats Units i no en el Canadà, el país veí que ha plantat cara a Trump en la disputa comercial iniciada pel mandatari nord-americà. Si la promesa, una més de Trump, no és l'anunci de la compra de vots per a les eleccions de novembre, s'assembla molt. En les midterms, o eleccions de mitjan mandat, el Partit Republicà juga a perdre el control del Senat i de la Cambra de Representants per la impopularitat de Trump després de dos anys de la segona presidència. Les enquestes no li són gens favorables als republicans, pot ser per això l'envit. Tampoc és una novetat el magnat tecnològic Elon Musk va sortejar $1,000,000 entre els votants de Donald Trump en les últimes eleccions presidencials.
0: 2:35, anem amb la previsió de l'horatge que avui encara continua rebolicat. Antonio Sánchez, bona vesprada.
5: Molt bona vesprada. El matí i la jornada en general han estat marcats, com diem, per la pluja. Una pluja que ha deixat més de 100 litres per metre quadrat registrats puntualment a la Marina Alta en localitats com Orba, Pego o Sagra. Veurem com a la resta del territori. Encara hi ha alguns núvols ancorats a les muntanyes del sud, però a la resta ja el cel és més assolellat i amb pocs núvols. Esta vesprada veurem com el sol guanyarà terreny, desapareixeran aquestes pluges que encara estan caient a la Marina Alta i veurem com el sol serà el protagonista, això sí, amb més nuvolositat de tipus d'evolució cap a l'interior nord. Perquè fa les màximes avui, una jornada molt més de setembre o de la tardor que els últims dies. Les màximes es quedaran entre els 25 i 29 graus, puntualment podria pujar el termòmetre al Baix Segura, que és on més pujarà, però la resta tindrem temperatures molt més suaus i veurem com els pròxims dies esta situació es mantindrà, això sí, pujarà lleugerament el termòmetre. Perquè fa l'estat del cel, seguirem amb ambient més assolellat i alguns bancs de boira de matí i veurem com de vesprada augmentarà la nuvolositat cap a l'interior, però sense precipitacions.
0: I també sobre l'horatge, especialment sobre el canvi climàtic. Avui hem conegut les últimes dades de Copernicus, que és de l'Observatori Europeu del Canvi Climàtic, i confirma la tendència de la pujada, Òscar, generalitzada de les temperatures.
4: Bueno, per a concretar, de manera global, es van registrar temperatures d'1,65 graus més elevades que en el període preindustrial. Durant tot l'estiu també s'han batut rècords. A l'Europa Occidental les temperatures van superar en 2,5 graus la mitjana. L'agost passat va ser el més calorós en el món i les temperatures dels oceans també van assolir nivells sense precedents, 21,11 graus centígrads.
0: I el canvi climàtic, que està augmentant també la mortalitat relacionada amb la calor a les ciutats espanyoles. A Castelló de la Plana, Castelló de la Plana és precisament la ciutat on més ha crescut de tot Espanya, més d'un 560% en les últimes dècades. És una de les principals conclusions de l'últim informe de Lancet Countdown Europe.
4: Bé, la capital de la Plana ha passat de 25 persones mortes per milió d'habitants als anys 90 a 168 entre els anys 2015 i 2024. L'informe alerta que les ciutats són especialment vulnerables per l'efecte d'illa de calor i a Castelló de la Plana aquest fenomen es combina amb un altre problema, que és la falta de vegetació. A Espanya, només el 13,2% de la superfície urbana té cobertura d'arbres. La tenia l'any 2020. Els experts reclamen

0: zones verdes, infraestructures adaptades per a protegir la població de la calor extrema.
1: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio. On es decidís el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Forcat. Tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència. Sílvia Soria.
2: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
1: Pren nota. De dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Els Serrans, 100.9 i 102.2. A Punt Ràdio. Les notícies del migdia. Patricia Orts.
3: Anem amb l'obertura de l'any judicial. La presidenta del Consell General del Poder Judicial ha dit avui, en este acte solemne, que és inadmissible que es taxi als jutjats als jutges i les jutgesses estar polititzats, un acte en què també ha pronunciat en el seu discurs la fiscal general de l'Estat, que ha reclamat el retorn a la normalitat de Ceuta, que ha dit no està renyit amb la humanitat. Lola Oliver.
4: Sí, Patricia, l'obertura de l'any judicial marca l'inici d'un curs calent en un acte solemne que presidís el rei.
5: Se abre la sessió. Audiència pública.
4: Hi ha un triangle de tensions entre el govern, la judicatura i la fiscalia. La llei de nets i la condemna a l'exfiscal general García Ortiz estan en el rerefons. Amb acusacions mútues d'estar polititzats de manera taxativa, ho ha negat la presidenta del Consell General del Poder Judicial, que és Isabel Perelló.
6: Acusaciones expresas, generalizadas, de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas. Esta és una imputació d'extraordinària gravetat.
4: Sembla un missatge al govern que ha posat en entredit decisions judicials, com la del Suprem en la llei de nets o amb l'obertura de la instrucció pel cas de Ceuta per part de la jutgessa Tardón.
6: Los tribunales han de resolver conforme a lo que el derecho dispone, sin presiones directas ni indirectas.
4: Abans havia intervingut la fiscal general, Teresa Peramato, i les primeres paraules per a Ceuta.
7: La necessitat del retorno a una situació de plena seguretat i normalitat, lo que no está en absoluto reñido con los valores de humanidad.
4: Peramato avui ha demanat més autonomia per a la Fiscalia.
7: Independencia y determinación, particularmente cuando afectan a autoridades o funcionarios que se prevalen de las responsabilidades inherentes a su cargo.
4: Paraules que podrien ser un missatge, esta volta en clau per a la judicatura, demanant independència i portar la batuta en les investigacions.
3: I bé, sobre la crònica política de Ceuta, especialment sobre aquests documents desclassificats, sí hi havia avisos, però no que alertaren de la magnitud de l'arribada. Això és el que indiquen aquests informes d'intel·ligència sobre la ciutat autònoma fets públics en les últimes hores, Òscar. Diferents interpretacions en qualsevol cas, perquè com han desvelat aquests informes, el CNI sí.
0: Sí, el CNI va alertar d'una possible entrada massiva, però només ho va fer per WhatsApp. Això, segons el govern espanyol, no es pot considerar una alerta suficient. Per a l'oposició, tot això és un escenari i un escandall i demanen que es depuren responsabilitats.
3: Belén Barrachina, Madrid.
8: L'únic missatge del CNI que va parlar d'una possible entrada massiva a Ceuta va ser a un cap de gabinet i per WhatsApp. Segons el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, això no és una alerta oficial.
9: No, por supuesto que no es una alerta. Primero, las alertas del CNI no se emiten así. Eso no es ninguna alerta. Es un comentario, es una conversación.
8: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, manté la versió.
10: No hubo ninguna alerta referente a ningún hecho, a ninguna entrada irregular masiva.
8: Tot i marcar perfil propi durant esta crisi, avui la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recorregut a l'argumentari.
11: Y todos hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible. No me van a encontrar en polémicas porque no tenemos derecho.
8: Però la desclassificació d'informes no ha convençut ni els socis de govern ni l'oposició. Escoltem Borja Semper del PP, Alberto Ibáñez de Compromís i Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana.
12: Es razonable que nadie haya asumido ninguna responsabilidad. Que ni el Ministerio de Interior, ni de Defensa, ni por supuesto en Moncloa, nadie haya hecho un gesto mínimo de humildad o de reconocimiento de errores.
13: Que las explicaciones del gobierno son bastante peregrinas. Yo creo que es evidente que algo falló. Hay gente que va a tener que asumir responsabilidades.
14: A los pies de los caballos a Robles,

0: porque prefieren, repito, que se hable de sus peleas y sus disputas internas que de lo que se estaba hablando hasta hace media hora, que es de Marruecos.
1: Bé, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, està avui a Alacant. Ha visitat la companyia aeroespacial PLD Space amb seu a Elx, que ha presentat una evolució del seu coet Miura. Pere Conca.
2: L'empresa il·licitana ha aprofitat la visita per a presentar el Miura 9, la nova evolució del Miura 5, que serà llançat en uns mesos. Sánchez ha destacat esta millora en el model que permetrà el llançament de satèl·lits de més tamany i una recuperació del dispositiu més senzilla. Tot això, segons el president del govern, permetrà que Espanya es posi al capdavant de la indústria aeroespacial a Europa. L'escoltem.
3: El Miura 9, por su parte, abre, yo creo que una nueva y emocionante etapa que pondrá a Elche, a Alicante y a España donde merecemos estar, que es a la vanguardia de la industria espacial. Así que, bueno, pues larga vida a la industria espacial española y enhorabuena.
2: Sánchez també ha aprofitat la seva estada a Terres Alacantinès per a visitar la nova factoria de Carmencita, a Novelda, el principal productor d'espècies i edulcorants d'Espanya. En les dues visites ha estat acompanyat per la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, i la delegada del govern de la comunitat, Pilar Bernabé.
1: Doncs sobre esta visita se li ha preguntat al president de la Generalitat, a Juan Fernández Llorca, que estava avui en la presentació del projecte d'ampliació de l'Hospital de Torrevella. Diu que és una visita buida.
4: Yo hoy visito Torrevieja con un plan director debajo del brazo. Él visita hoy nuestra provincia sin nada que ofrecernos. Cuando se marche hoy de la provincia, seguiremos siendo la provincia 52 de 52 en inversión. Seguiremos teniendo un problema hídrico importantísimo. No nos habrá dado ninguna fecha concreta de cuándo terminará el corredor mediterráneo. Cuando hoy se vaya de esta provincia, no nos dirá si ya los 1.300 millones de euros que nos debe por los desplazados de la sanidad.
1: Bé, com dèiem, el president de la Generalitat ha fet aquestes declaracions a Torrevella, on ha presentat, l'ampliació de l'Hospital del Baix Segura, una infraestructura que és clau per a aquesta localitat, aquest municipi que a l'estiu quadriplica la seva població.
5: Parlem d'una inversió superior als 175 milions d'euros i que preveu 186 nous llits, 4 quiròfans més i 150 consultes externes. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha posat esta actuació com a exemple de gestió.
4: Quan s'incrementa la població, surgen noves necessitats, que és el que tenemos que hacer los responsables políticos, atenderlas. En total va una inversión de 175 millones de euros. Esta es la legislatura de las inversiones sanitarias.
5: Preguntat pels periodistes sobre la seua possible candidatura, el cap del Consell s'ha mostrat tranquil respecte al seu futur.
4: Estoy absolutamente tranquilo. Yo asumí el reto de ser president de la Generalitat sin pedir nada a cambio, porque es un honor ser president de tu comunidad. Y solo tenía una misión, mejorar la calidad de vida de todos los valencianos y las valencianas.
5: L'ampliació de l'hospital es farà en tres fases i està previst que estigui acabada en 6 anys.
1: Notícia econòmica d'impacte que acabem de conèixer. El Banc Central Europeu acaba d'anunciar que puja els tipus d'interès un quart de punt fins als 2,5%. Darrere d'aquest increment, la pujada de preus del conflicte entre l'Iran i els Estats Units.
6: Bé, és la segona pujada del preu dels diners enguany. Ara s'obre un debat entre els membres del Consell, del BCE i els analistes sobre si s'ha de pujar encara més el preu dels diners per arribar a l'objectiu d'una inflació del 2% o farà massa mal a l'economia, també a la butxaca de les famílies.
1: I la plantilla de la factoria de Ford en Musafes, la direcció de la planta també, han començat avui a negociar el conveni col·lectiu sobre el que la plantilla treballarà quan entre en vigor l'acord amb la xinesa Geely per a fabricar, ja ho saben, vehicles de manera conjunta. En l'ambient, l'amenaça de l'administració Trump per l'acord entre Ford i l'empresa xinesa. Maria Poveda.
7: Sí, bona vesprada. La que s'ha presentat avui és una proposta de 9 punts en la que s'inclouen moltes de les peticions fetes pels sindicats. Entre elles, una pujada salarial per damunt de l'IPC per als 4 anys en què durarà l'acord, és a dir, fins al 2030. Però també contempla més incentius produir en dissabtes si el volum de treball ho requereix o més facilitats per a la cura de menors o de majors. Ara són els sindicats els que han de valorar la proposta i donar una resposta en principi en una nova reunió que es produirà la setmana que ve. Escoltem José Luis Parra, secretari general d'UGT i del comitè d'empresa de Ford en Musafes.
8: La empresa ha hecho un movimiento importante, nos ha presentado una propuesta que recoge gran parte de lo que nosotros planteamos en la asamblea afiliativa, un acuerdo completo que nos tiene que permitir dar estabilidad en los próximos 4 años a la planta y poder lanzar todos esos nuevos productos que se nos han asignado.
7: Tot apunta, quizás resposta serà positiva, la qual cosa demostra que es manté el full de ruta previst, tot i les crítiques de l'administració Trump a l'acord amb Geely. Tant els sindicats com la Generalitat lleven ferro a l'assumpte i recorden que el mercat europeu no té res a veure amb el nord-americà i que ara en el que s'han de centrar així al Musafes és en el seu propi futur. Tornem a escoltar José Luis Parra, secretari general d'UGT i del comitè d'empresa de Ford al Musafes.
8: Lo que estamos hablando aquí es del futuro del automóvil en Europa. Y en ese sentido lo que le hemos trasladado a la empresa es un poco que se aleje de ese ruido mediático y nos centremos en cerrar el acuerdo 2030, que es lo que tiene que dar esas garantías de futuro a la plantilla y esa estabilidad para los nuevos lanzamientos.
1: Bé, doncs sobre aquestes crítiques llançades per l'administració Trump a la multinacional Ford a compte de Geely, hi ha reaccions polítiques. El portaveu del PSOE, del PSPB a les Corts, José Muñoz, ha criticat la intromissió del govern de Donald Trump en interessos que poden danyar a la comunitat valenciana. Ha demanat també al president de la Generalitat que defense Ford del Musafes.
9: Lo que necesita nuestra industria es producción, empleo y futuro. No que Donald Trump decida desde Washington qué se puede fabricar en una fábrica valenciana. Y reclamamos a Pérez Llorca que deje claro de qué lado está, si del lado de los trabajadores valencianos y de nuestra industria o del lado de las políticas proteccionistas de Trump. Trump no puede decidir qué se fabrica en Almusafes, pero Pérez Llorca sí puede decidir de qué lado se pone.
6: Bé, i Pérez Llorca ha afirmat que està molt orgullós de l'aliança entre Ford i la xinesa Geely perquè garanteix el futur de la planta del Musafes.
10: Yo estoy orgullosísimo de que hayamos podido garantizar el futuro de una industria tan importante. Nos hemos involucrado las administraciones. Hemos asumido un plan de formación y unos gastos importantes a garantizar el futuro de muchísimas familias, el trabajo de muchísimos trabajadores y la continuidad de muchísimas industrias, de muchísimas empresas que también dependen de una planta como Ford, que va a volver a estar al 100% de su producción.
1: Renfe ha substituït alguns dels trens que cobrissen la línia d'alta velocitat entre València i Madrid del model S106, també conegut com l'Abril, en el que s'havia detectat una fissura que està ara analitzant-se.
6: Bé, no obstant això, l'Agència de Seguretat Ferroviària assegura que no hi ha cap problema de seguretat que poden circular a la velocitat habitual. En els darrers dies, això van contar ahir alguns maquinistes, per instrucció del sindicat SEMAF, estan reduint la velocitat a 200 km per hora dels 300 als que pot arribar este model de tren. Per a complir amb els compromisos de puntualitat, Renfe ha decidit canviar les màquines perquè els maquinistes no hagin de reduir la velocitat.
1: 10 per a les 3, l'Ajuntament de Xiva ha demanat que es revise de forma urgent el pont del Gallego que es va reconstruir després de la dana. Pau Ibars.
11: Bona vesprada. Les tronades que es van produir ahir de vesprada van provocar que el pont quedara completament negat i ha generat alarma entre el veïnat, ja que, segons asseguren, les pluges no van ser especialment intenses ni quantioses. Tot i això, les fotografies i vídeos que van fer mostren que el pont va quedar completament negat. El regidor d'Urbanisme de Xiva, Manu Verdeguer, ha demanat a la Conselleria d'Infraestructures i Transport una revisió per a garantir que el pont és segur i operatiu.
12: No podemos normalizar que una infraestructura recién construïda destinada a recuperar una conexión esencial después de la dana, presente problemas de este calibre con las primeras lluvias.
11: La conselleria ha explicat que este pont el van fer per tal d'ajudar al poble que no podia assumir l'obra i que es va augmentar la seva capacitat. El problema ha sigut que s'ha omplit d'aigua que baixa dels carrers que fan pendent i no disposen de clavegueres. Tot i això, la Generalitat ha dit que revisarà la infraestructura.
1: I sobresalt majúscul el que han viscut a Benicàssim, on l'explosió d'una bombona de butà en una vivenda deixa una dona ferida i nombrosos danys materials. Raül Pinyana.
13: Cap a les 9 del matí, l'explosió de la bombona en la cuina del 7è pis d'un bloc d'edificis ha alertat el veïnat, que ràpidament han sufocat les flames i han ajudat els inquilins, una parella d'ancians. La dona ha patit cremades greus i ha sigut traslladada a l'Hospital La Fe. La vivenda ha patit nombrosos desmaterials en una deflagració que ha obligat a mobilitzar 3 dotacions de bombers i desallotjar el veïnat que ja ha pogut tornar a les seues cases. Pablo Martínez, veí de l'edifici.
14: Estava totalmente quemada, pues despellejada, digamos, y con mucha sangre y bueno, en estado claro, muy catatónico, digamos, ¿no? Impresionado.
1: Més coses. La Policia Nacional ha desarticulat el que considera un dels majors arsenals clandestins localitzats mai a Espanya, confiscat també 644 armes amb un valor al mercat negre de 5 milions d'euros. Ja hi ha 7 persones detingudes, l'operació continua oberta. La xarxa distribuïa des de València, Benidorm i Alzira l'armament per a tot el país. Santi Hernández.
15: 644 armes de foc, milers de cartutxos, silenciadors i carregadors. Armes amb un valor en el mercat negre de 5 milions d'euros que s'enviaven a bandes de narcotraficants i especialistes en segrestos. La xarxa tenia com a punt clau la Comunitat Valenciana des d'on inicien enviaments d'armes cap a diferents punts d'Espanya. Escoltem Enrique Azorín, inspector en cap de l'Audico.
16: El principal investigado en la Comunitat Valenciana, en concreto en la provincia de Alicante, fundamentalmente utilizaba en la Nucía y en Benidorm empresas de paquetería. Y se consiguieron detectar decenas de envíos realizados por esta persona pues a remitentes, algunos de la provincia de Badajoz, otros de la provincia de Huesca y otros de la provincia de Valencia.
15: La policia va detectar paquets sospitosos. Un dels enviaments interceptats havia eixit de Benidorm. A l'interior hi havia una pistola, un subfusell, un silenciador i un carregador de gran capacitat. Un altre enviament es va detectar al Cira. La investigació va arribar a València, on la policia va detindre un dels intermediaris. La major part de les armes estaven amagades en un traster de Figueres que funcionava com un taller il·legal. Ja hi ha 7 detinguts i la investigació continua oberta.
17: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
1: Ara volem compartir amb vostès un testimoni.
18: Buenos días, soy Álvaro y Pérez y soy superviviente. Ahora mismo tengo 30 años, pero allá por el 2018 sobreviví a dos intentos de suicidio que fueron consecuencia de una anorexia nerviosa que me llevó a una, como digo yo, una gran depresión. Y aprovechando este Día Mundial de la Prevención del Suicidio, quería decir en alto a las personitas que quizás me escuchen que yo también me encontré sola, me sentía muy sola, estando acompañada de un montón de gente.
1: Bé, avui es commemora el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, una conducta que causa, segons l'OMS, 720.000 morts cada any. Es calcula que una persona se suïcida al món cada 40 segons.
6: Bé, i darrere està la salut mental, en el cas d'Alba, que acabem d'escoltar, la depressió.
18: Como un estado de vacío absoluto, porque yo estaba triste, pero por lo general no sentía tristeza, sentía un absoluto vacío emocional del que no podía entrar nada feliz, nada alegre.
6: Les veus expertes demanen centrar l'atenció en el problema, reduir l'estigma associat a ell, crear consciència entre els governs, les organitzacions i la societat. Per Alba, després de començar el tractament, l'esperança li la donaren altres persones que, com ella, havien patit depressió.
18: Los relatos con delicadeza de la gente que tenía alrededor acudiendo a asociaciones y demás que habían pasado por ello o que estaban pasando por ello, pero tenían ya esperanza.
6: El Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi busca reforçar el missatge de que el suïcidi es pot previndre. 9 de cada 10 persones que se suïciden manifestaren clarament el propòsit de fer-ho. Conèixer els senyals d'alerta pot ajudar les famílies i les persones properes a actuar abans que siga massa tard.
17: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
1: Encara cueja l'alarma creada per l'enginyer d'una companyia d'IA que ha dimitit després de dir que la intel·ligència artificial ens aniquilarà abans del 2030. Per això ho hem volgut saber amb l'expert en IA de la Universitat Politècnica de València i director del Museu d'Informàtica, Javier Palanca, què hi pot haver de cert en esta afirmació. Victoria Masso.
19: De segur que recorden este clàssic de la ciència-ficció.
20: In 3 years, Cyberdyne will become the largest supplier of military computer systems.
19: És la saga Terminator, el cyborg, conta a Sarah Connor que una intel·ligència artificial, Skynet, destruirà la humanitat. Bé, després de les paraules de l'investigador d'Anthropic, d'Air, l'expert en intel·ligència artificial Javier Palanca ho té clar.
21: Home, jo crec que aquesta declaració ha sigut un poquet alarmista.
19: Afirma que actualment no hi ha evidències d'aquest objectiu destructor, però reconeix la preocupació entre la comunitat científica.
21: Cada vegada s'apropem més a lo que diguem esta superintel·ligència, que lo que fa és automillorar-se. I què passa? Que si s'automilloren més que la pròpia intel·ligència humana, no som capaços de saber on pot arribar. I tenim un problema avui en dia, que és que tota aquesta investigació ha eixit de la universitat i està a grans empreses privades que no compten el que estan fent.
19: Són empreses com Anthropic en mans de multimilionaris, opaques, companyies ubicades als Estats Units o la Xina, que al contrari que a Europa s'oposen a qualsevol regulació i control. Però la IA defèn este expert comporta avanços.

0: El professor universitari i també director del Museu de la Informàtica, Palanca, afirma.
1: Jo sempre dic, si algun dia es revela, tirem del cable i ja està, no?
0: De moment, i amb la informació, remarca, pública existent, no acabarem com Sarah Connor, a tirs contra robots.
2: De la informació internacional, ja ho saben, les últimes, la última de Donald Trump, paren atenció a la seva última proposta. Promet una paga a cada nord-americà adult si els republicans, el seu partit, guanyen les eleccions de novembre.
3: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
4: $5,000, diu, si els ajuden a aconseguir la majoria en les dues cambres, el Senat i la Cambra de Representants. Trump no ha aclarit d'on eixirien tots aquests diners. És la promesa estrella d'una insòlita convenció republicana.
2: Una convenció republicana de la qual ens parla Vicent Montagut.
5: És la primera vegada en la història que el Partit Republicà celebra una convenció a mitjan mandat. I no ho fan per explicar el programa ni elegir candidats. La idea és mobilitzar els votants per a les eleccions del 3 de novembre perquè les enquestes pinten malament. Estem rodejats, diuen, és una lluita del bé contra el mal. L'escenografia, els cantants, tot està dissenyat a la mida de Trump. El president dels Estats Units planteja les eleccions com un referèndum sobre si mateix. Imagineu que estic en les paperetes, diu, perquè si no, perdreu la frontera, la seguretat. El nostre país se n'anirà a l'infern. Trump s'ha presentat com l'únic líder capaç de guanyar i per aconseguir-ho es guardava un as en la mànega. $5,000 a cada adult nord-americà si els republicans aconseguissin la Cambra de Representants i el Senat. Una proposta de legalitat dubtosa que costaria més d'un bilió de dòlars.
2: Són ja les 3. Abans de dir-los adeu, el repàs d'allò principal que tenim a aquesta hora, passem per Llíria, perquè estem pendents d'un incendi forestal que s'ha declarat a primeres hores de la vesprada a aquesta població del Camp de Túria, a Llíria, concretament a la zona de Canyete. Tot indica que les flames han sigut provocades per l'impacte d'un llamp. A la zona treballen sobre el terreny diversos efectius, entre ells dos mitjans aeris i tres brigades forestals. I també tenim la notícia econòmica d'impacte, Òscar,
4: els tipus. Sí, que els hem anunciat fa uns minuts. El Banc Central Europeu acaba d'anunciar que puja els tipus d'interès un quart de punt, arriba fins al 2,5%. Darrere d'aquest increment, la pujada de preus per la guerra oberta entre els Estats Units i l'Iran.
2: I també del migdia, la jutgessa de Catarroja ha tornat a rebutjar els recursos de dos investigats en la causa de la Dana, a Salomé Prades i Emilio Argüello, en els quals insistien a demanar que Pilar Bernabé, la delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, entregara els seus missatges.
4: La instructora rebutja que les defenses puguen reclamar de nou les comunicacions de la delegada del govern espanyol, Pilar Bernabé, perquè considera que no han concretat quina prova o quina circumstància justificaria esta petició.
2: I la presidenta del Tribunal Suprem, ja saben que avui ha sigut l'apertura solemne de l'any judicial, Isabel Rosselló, considera extremadament greu acusar els jutges i jutgesses de lofer.
6: En los últimos tiempos hemos escuchado, sin embargo, acusaciones expresas, generalizadas, de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas que expresan sus resoluciones. Esta es una imputación de extraordinaria gravedad que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva.
4: Per allò, en l'obertura de l'any judicial en què la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, ha demanat que es respecten els drets humans en la repatriació dels migrants que encara romanen a Ceuta.
2: I hi havia expectació.
7: A trasladar un mensaje de reconocimiento y de solidaridad a la ciudadanía de Ceuta, que ha afrontado y continúa haciendo frente a situaciones especialmente complejas, con serenidad, responsabilidad y con cercanía a las personas migrantes en condiciones de especial vulnerabilidad que han llegado a nuestras fronteras.
2: Deia jo que hi havia expectació sobre el que hagués de dir avui Margarita Robles després de la publicació dels documents desclassificats del CNI.
4: La ministra de Defensa ha insistit diverses vegades en que l'actuació de la intel·ligència, el CNI, va ser impecable, ha assegurat que el govern treballa unit i que no cal buscar discrepàncies on no hi ha.
8: Todos tenemos que aprender y sacar lecciones, pero también quiero decir, es un acontecimiento que era por su magnitud difícilmente alcanzable no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, y todos hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible.
2: Acabem, són les 3 i 3 minuts. Nosaltres actualitzem a les 4 de la vesprada. Arriba ja Sílvia Soria i el seu equip del Forcat i demà tornem més i millor. Adeu.
9: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb el partit de primera entre Atlètic de Bilbao i Elx, el partit de líder de segona, el Castelló front del Girona, tot el futbol regional, la primera jornada de la primera divisió de futbol sala, la pilota valenciana i la pretemporada del bàsquet valencià. Tots els esports tenen cabuda este dissabte des del migdia al Punt a Punt.

Ràdio. A l'Alacantí, 96.5. Així comença El Forcat. L'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada. Les 3 i 4 de la vesprada i arrenquem clar perquè cada dia tenim més notícies que contar-vos i més protagonistes que escoltar. Mal inici de l'actual campanya vitivinícola o vitícola. I la Unió de Fet, ahir mateix, demanava ajudes extraordinàries. Ara escoltarem en contra la denominació d'origen protegida raïm de taula embolsada del Vinalopó. Ha iniciat la campanya, almenys de moment, en bones perspectives. Tenim la intenció de parlar amb els seus responsables. I per cert, Agrosegur assegura, i dic assegura perquè tinc intenció estos dies d'estar molt pendent a veure si va complint-ho, que ha iniciat ja el pagament de les indemnitzacions corresponents als sinistres que vàrem registrar a la vinya durant la campanya d'enguany, el 26. I diuen que estan ja abonant el primer abonament de 15,1 milions d'euros per al conjunt de tota Espanya. D'aquesta quantia, als viticultors de la nostra comunitat vos corresponen 1 milió. Així que estaré pendent, si comenceu a cobrar és això, i si no, m'aviseu, per favor, que ja sabeu que teniu al vostre abast un mail, elforcatdesilvia@gmail.com, i me conteu el que vulgueu, si no cobreu també, eh? I bueno, tenim també novetats des de la finca Sinyent, investigacions interessants, de fet estan implicats algunes persones que tinc la sort de conèixer i que han treballat a la NASA, sí, com sona. Tenim bones notícies, almenys bones intencions per als productors de garrofa, i un monogràfic que tindrà Requena com a protagonista, i no serà el primer, perquè ja sabeu que enguany Requena és ciutat espanyola del vino. I bueno, tinc intenció de preguntar a Jaime Nicolau, que està darrere, és de l'equip de l'organització, què s'ha fet fins ara, què queda per davant, i aprofitarem a veure si tenim sort i ens pot atendre al telèfon, perquè és hosteler i té restaurants. Manuel Espinal, el president de la Confederació, que agrupa a tots els restaurants i hostelers de la Comunitat Valenciana. Bueno, a Sacha Alacant, per altra banda, sí que ha demanat avui que el govern se fique les piles. I estic d'acord, a mi això em preocupa, eh? A Sacha Alacant denuncia que l'abandó del govern d'Espanya davant del risc d'una altra gran inundació a la Vega Baixa, pues està ahí, eh? Preocupant el sector, que entén molt d'aquestes coses. Parlarem també, no vaig entrar avui en tot, perquè necessitaríem més d'una hora, però parlarem també molt pronte de tot el que preocupa a Alacant, perquè estic en contacte amb Sacha Alacant per tal de fer un especial alacantí. Evidentment, la Gima tindrà un protagonisme especial, però aquest tipus de preocupacions també. Així que anem a veure què podem afrontar en aquesta hora que tenim per davant, moltes qüestions, diferents totes i totes importants. I en la part tècnica, a l'altra banda, donant ritme i marxa a aquest espai, el nostre tècnic, Tono Escribano, i en estudi en producció, cridant, atenent-vos, i se somriure etern, Sílvia Labort. Jo sóc Sílvia Sòria, i quan són les 3 i 7, arranquem.
1: El Forcat.

0: La finca experimental Sinyent, sabeu que pertany a Asatja, a Ava Asatja, continua consolidant-se com un referent en innovació agrària i ho fan gràcies a treballs per impulsar-los, per exemple, de teledetecció aplicada al sector agrícola. Aquesta tecnologia està transformant de deberes la gestió de les explotacions, completant el que és l'observació tradicional a peu de camp, la de tota la vida, a l'anàlisi massiu de dades que obtingueu a través de sensors remots, entre els quals es troben les instal·lacions de satèl·lits de la NASA, també algun que altre de l'Agència Espacial Europea, la ESA. Bé, un dels principals avanços s'ha aconseguit en cítrics, on els, dins d'un marc d'un projecte que és AgroAl Next, en anglès, s'ha dissenyat un algoritme capaç de detectar de manera molt primerenca, molt ràpida, la presència de plagues, i no només de plagues. Belén Frank, que és una de les investigadores del projecte, ens ha parlat de què va aquesta qüestió. Per cert, que Belén és doctora cum laude de física des del 2013 en el Departament de Física de Terra i Termodinàmica de la Universitat de València. I des del 2013 fins al DNU va estar com a professora associada a l'institut d'una universitat que pertanyia directament a la NASA. Així que no és qualsevol. Això ens conta Belén del que estan fent allí, a Sinyent.
1: Desarrollamos un algoritmo capaz de detectar plagas como la del cotonet y que se ha aplicado a la Comunidad Valenciana. Otro ejemplo de cómo la teledetección puede ayudar a monitorizar la agricultura es el caso de los cereales. En el caso del trigo, hemos hecho un experimento donde hemos estado testeando diferentes niveles de fertilización. Lo que hicimos fue alinear las parcelas experimentales con los píxeles del satélite Planet, el cual utilizamos para monitorizar cómo va avanzando la temporada y cómo la fertilización ha afectado al cereal. Esto es realmente interesante a la hora de predecir cuál va a ser la cosecha, que es la aplicación final que estamos desarrollando dentro de NASA Harvest.
2: A Punt Ràdio, Sílvia Soria.
0: I canviem de ritme perquè canviem d'assumpte i d'estat d'ànim. La Unió Llauradora ha presentat a la Conselleria una proposta per a establir amb caràcter urgent una ajuda extraordinària directa de 1.000 euros per explotació, més 300 euros per hectàrea, amb un màxim de 6.000 euros per beneficiaris, el que demana la Unió. Aquí i per aquí, per als viticultors professionals de tota la comunitat. La petició es produeix per el que vos deia en el sumari, al principi, el mal inici de l'actual campanya vitícola, en la qual les primeres ofertes de compra per als productors estan situant-se, en alguns casos, per davall dels preus de la campanya passada. Dic en alguns casos, però la veritat és que és la majoria, segons el sindicat. Bé, la Unió advertís que és una nova campanya en preus insuficients i això agreuja la delicada situació econòmica que ja teniu en les explotacions. Per què? Pues lo de sempre, l'increment dels costos de producció, la falta d'estabilitat en els mercats, la successió d'adversitats climàtiques en els últims anys. Vamos, que el problema no és conjuntural. Segons les dades oficials del Registre Vitícola que publica el Ministeri d'Agricultura, han passat de 60.031 és el número exacte. 60.031 hectàrees de vinya que teníem en el 2015 a algo més de 55.000, exactament 55.000 d'èneu que teníem en el 25, que és l'últim registre oficial. Això suposa que han desaparegut més de 5.000 hectàrees en tot una dècada. Bé, això és també, si busquem un percentatge, una reducció de guanys de 8,3% de la superfície. Luis Javier Navarro és el responsable d'esta àrea i vicesecretari general de la Unió.
3: Des de la Unió sol·licitamos ajudes directes a los viticultores profesionales, puesto que año tras año, entre inclemencias meteorológicas y bajos precios, estamos perdiendo rentabilidad en nuestras explotaciones. Cada vez en la Comunidad Valenciana se están abandonando más viñas, más hectáreas de viñedo, con lo cual eso perjudica gravemente al medio ambiente y a los viticultores principalmente, puesto que un viñedo abandonado durante tres años o sin declaración de cosecha deja de ser viñedo, con lo cual estamos perdiendo también patrimonio. Por eso necesitamos ayudas urgentes para que no se abandonen más viñas y si es posible que las que se hayan abandonado poderlas recuperar.
0: El tema me preocupa, así que queda el

0: El meu compromís de la propera setmana, ja està, jo este matí parlant amb ells, entrar en més profunditat en la qüestió. Perquè igual que el dilluns estiguem parlant del sector arrosser, que està patint, i ja heu vist que tots els programes estem molt pendents de l'Albufera. Avui parlant del concurs de l'arròs de Sueca, demà els companys de Tastem estaran en l'Albufera. Per cert que demà, en la televisió, en Apunt Televisió, a les 11:30, estarà Cristóbal Aguado també, parlant de l'arròs. En fi, que té tot el món pendent d'aquest cultiu. Pues igual passa exactament molt semblant en la verema. Així que la pròxima setmana el forcat pendent del raïm de vinificació. I no m'oblide, parlant de raïm, de l'altra vessant, de l'altra realitat al voltant de la vinya, i és el raïm de taula i espero que tinguem bones notícies.
1: El camp, les muntanyes, els ports i la gent que els treballa a El Forcat, amb Sílvia Soria.

0: La veritat és que tenim per davant cites atractives, interessants, premis, guardons, convenis. Això és més farragós, sé que estan molts mesos donant-li voltes i n'hi ha certes complicacions, ja aprofundirem en el tema. I, bueno, i més jornades. Ara, quan queden escassament 12 minuts per arribar a les 4 de la vesprada, anem a fer una xicoteta pausa, però coneixerem més programes d'esta casa i després obrim. N'hi ha molt, però a veure què vos puc contar de la quantitat d'esdeveniments, cites en online, presencials, que ja teniu que començar a apuntar-vos en agenda. Jo intentaré que els dijous i el divendres siguin al final un poc més per això, no? Per anar fent agenda, previsions, cites atractives, enoturisme, llocs, restaurants, cases rurals... Vos agrada, eh? A mi també.
1: El Forcat. A Punt Ràdio. La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
2: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
1: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meronyo i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb el partit de primera entre Atlètic de Bilbao i Elx, el partit de líder de segona, el Castelló front el Girona, tot el futbol regional, la primera jornada de la primera divisió de futbol sala, la pilota valenciana i la pretemporada del bàsquet valencià. Tots els esports tenen cabuda este dissabte des del migdia al Punt a Punt.
1: La tauromàquia envesteix no sols els toreros, els joneguers, fins i tot els banderillers, sinó que arremet contra l'oient mitjançant els sons que, al cap i a la fi, són l'essència pura del periodisme radiofònic taurí. El mateix que l'art de lidiar ho és per a la festa nacional i per als seus fidels seguidors. Terra de Bous, el genuí programa taurí. Divendres de 7:30 a 8:30 de la vesprada. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Elda 96.2. De dilluns a divendres, en A Punt Ràdio, el Forcat.
0: Fer referència a moltes de les coses que estan per vindre i on Requena, com a ciutat espanyola del vi, tindrà presència i estan propi. I ha fet referència a Dénia. Així que apunteu bé, perquè Dénia, que mai està mal anar a Dénia, sempre és una molt bona alternativa, però si vos planifiqueu una escapada, feu-ho el 26 i 27 de setembre. Perquè a Dénia es va celebrar aquests dies el gran festival Dénia, Festival Gastronòmic. És un festival que dirigís Quique da Costa, el nostre cuiner 3 estrelles Michelin, per excel·lència. I va reunir en Marineta Cassiana gran quantitat de representants, de restauradors, d'artesans, de cuiners, de chefs. Entre els protagonistes s'espera que estiga Ferran Adrià, que és una de les figures més influents de la gastronomia. Ja vos ho contarà demà el nostre company Vicent en Tàstem, ja vos parlarà d'aquestes coses i sobretot segur, estic segura d'aquest tipus de certàmens. Però van a compartir la seva visió, per exemple, i xerraran i compartiran i tindrem ponències i show cookings en Paco Roncero, en la gran Susi Díaz, que també estigui l'altre dia en els companys de Tot per l'aire, en Òscar Molina, en fi, en Ausia Signes, en Bruno Ruiz, en Manuel López, que són més de la zona de la Marina Alta, en Nazario, Don Nazario, Un dia tindrem que parlar amb ell, que això home té una història impressionant. En fi, durant dos dies, 26 i 27, allí, en la Marineta, pues es convertirà en un gran espai. 800 metres, m'han dit que hi haurà, per a tot el que vos deia, tallers, degustacions, demostracions, xerrades, productors o cookings. Tindran 24 productors, 20 establiments de restauració, 3 espais, un a l'arròs, que continua seguint protagonista, 32 seran els tallers i en les ponències, per a ser exactes, seran 10. Bé, serà un lloc perfecte, és un lloc ideal, un fil conductor per a transmetre el coneixement gastronòmic, però des d'una manera, des d'un enfoc molt forcater, defensant molt

l'origen del producte i la qualitat. A més, hi haurà que germanar-se a una ciutat, no vaig a desvelar-ho tot avui, que n'hi ha espais gastronòmics específics en esta casa, però jo, sense cap dubte, vos recomane que vos ho apunteu en agenda 26 i 27. També la pròxima setmana, dijous, dia 17, n'hi ha una gran cita a Solla, en la ciutat de València, en la, que és la nit de la música i la gastronomia. Ahí està Proava, darrere. Ese dia, pues, monarem tots a l'Umbracle, i disfrutem, compartim bona música, l'espai ja de per si que és meravellós, i prenguem bons vins, i crec que hi hauran, m'han dit, més de 20 cellers, exactament 24, era la xifra que estaven comentant més tematí, i també tinc intenció que vinga a Proava un dia o dos abans, per a que mos desvele més coses, no?, d'aquesta cita. És ideal, un dijous que encara fa bon horatge, espero que no mos plogui aquest dia, i estaré en l'Umbracle, en bons cellers, en el Nòlex, que van tots, i te xarlen, te precomenten, te presenten novetats i bona musiqueta, pues escolta, me pareix un planazo. I si el que voleu és anar a fires internacionals, també en tenim d'alguna, perquè s'han obert, els terminis per inscriure's en les que ara vos conté. Fruit Logística, que requerirà que estiga molt pendent de la presència de les empreses, entitats i associacions valencianes, castellonencs de la Cantines, que estiguen allí a Berlín. Quan serà? Del 3 al 5 de febrer de l'any que ve. Vale, Fruit Logística, ja s'han obert els terminis per a participar. Les empreses que vulgueu anar agrupades en l'estand de la Generalitat, espavileu, perquè teniu poc de temps, crec que, nada, estos dies, si no avui i demà, per a presentar la inscripció, eh? O sea, que acaba esta setmana. Recordeu, Fruit Logística, 3 al 5 de febrer, i teniu avui i demà per a concloure la sol·licitud. També tenim en febrer, però del 16 al 19, febrer del 27, Biofac. Això és en Nuremberg. També s'ha obert el termini de la Generalitat per a que vos pugueu inscriure's. I si esteu vinculats al món del vi i vos apetís anar a París, escolta, què voleu que vos diga? Del 15 al 10 de febrer, Sílvia Laborte i jo mos anem també a París uns dies. No, Nuremberg i Berlín tampoc està malament. I Tono, quina preferirà? Berlín, Nuremberg o París? A veure, tu quina preferís? Tono, París, París. Pues París és del 15 al 10 de febrer i és Wine París, o sigui, vi. Imagineu-vos, eh? També s'han obert les inscripcions, també és entre avui i demà, conclou el termini, així que també espavileu. Què teniu que fer? Sol·licitar la participació d'aquestes fires, teniu que presentar, a banda de llegir bé les normes de participació i signar el que és la declaració responsable, la signatura digital de l'apoderada de l'empresa, tot això ho trobeu en portalagri.gba.es. Ahí teniu tota la documentació, tota la inscripció, tot el que és la declaració responsable, o ho signeu i avant. Vos ho recorde? Vale, ràpidament. Fruit Logística, 3, 4 i 5 de febrer, Berlín. Biofac, Nuremberg, 16, 17 i 19 de febrer. I Wine París, París, 15, 16 i 17 de febrer.

Este podría ser el himne del Forcal, ¿no? Mos pega, que vull que paramos, que ho intente. Vosaltres tornarem demà de 3 a 4 en esta sintonia, en Apunt Ràdio. Ara vos dixe en els companys de Cadena de Valor. Recordeu que demà Cristóbal Aguado estarà en la tele, 11:30, que comença també, tastem el programa de gastronomia de 12 a 1, de la mà de Vicent Gil, que també es pararà i parlarà de l'Albufera. En fi, tots units en la defensa del sector arrosser. I tots units en la defensa del consum, que per cert, consum propi me referisc, tinc que dir-vos que estic especialment contenta avui perquè hi ha hagut un informe, una enquesta, que és més correcte, que han realitzat des d'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, i està quallant el missatge, perquè el consum d'aliments locals i de proximitat va guanyant terreny entre els consumidors de tota Espanya. Dos de cada tres espanyols, concretament el 65%, ha assegut

segura que té en compte a l'hora de consumir producte que siga d'origen local i que siga de temporada. Així que el Forcat va quallant, se va notant. Home, no som l'únic motiu, n'hi ha moltes campanyes darrere, però espere que nosaltres tinguem algo que veure encara que siga un poquet, perquè tots els dies li gritem al vent cal consumir productes valencians, perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. Fins demà!

0: Són les 4 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Pendents d'un incendi forestal que s'ha declarat a primeres hores de la vesprada al terme de Llíria, al camp de Túria, concretament a la zona de Canyete. Tot indica que les flames han sigut provocades per l'impacte d'un llamp. A la zona treballen diversos efectius, entre ells dos mitjans aeris i tres brigades forestals. I pel que fa a les pluges que van caure ahir, també avui el Centre d'Emergències de la Generalitat ha detallat que des del 112 han gestionat un total de 44 incidents ocorreguts entre el migdia d'ahir i el d'avui. Alejandro Moles.
2: Sí, sobretot han sigut per danys materials i altres incidències relacionades amb la circulació de vehicles per municipis. Els més afectats han sigut Alacant, Sant Vicent del Raspeig, El Campello i Xiva. I hores d'ara, i tot i que han millorat l'oratge en bona part del nostre territori, la pluja ha caigut de valent en diversos indrets des que ha començat esta jornada de dijous. Destaquem els acumulats, els municipis on més ha plogut, per damunt dels 100 litres per metre quadrat, i tots estan a la Marina Alta. Són, per este ordre, Pego, Sagra i Orba.
1: I continuen les reaccions a les crítiques llançades per l'administració de Donald Trump a la multinacional Ford, unes crítiques en què se qüestiona l'aliança de Ford amb la companyia xinesa Geely en la factoria d'Almussafes per qüestions de seguretat nacional, ja que consideren que la Xina és un adversari estranger. Xavier García del Valle.
3: Sí, així a casa nostra el portaveu dels socialistes a les Corts, José Muñoz, ha criticat la intromissió del govern de Donald Trump en interessos que poden danyar la comunitat valenciana i ha demanat al president de la Generalitat que es posicione al respecte.
4: Lo que necesita nuestra industria es producción, empleo y futuro. No que Donald Trump decida desde Washington qué se puede fabricar en una fábrica valenciana. Y reclamamos a Pérez Llorca que deje claro de qué lado está, si del lado de los trabajadores valencianos y de nuestra industria o del lado de las políticas proteccionistas de Trump. Trump no puede decidir qué se fabrica en Almussafes, pero Pérez Llorca sí puede decidir de qué lado se pone.
3: I esta és la postura que manté precisament el cap del Consell, Juan Ferran Pérez del Llorca, respecte a esta polèmica que envolta la Ford d'Almussafes arran les crítiques de l'administració de Trump per l'aliança amb la companyia Geely.
5: Yo estoy orgullosísimo de que hayamos podido garantizar el futuro de una industria tan importante. Nos hemos involucrado las administraciones. Hemos asumido un plan de formación y unos gastos importantes a garantizar el futuro de muchísimas familias, el trabajo de muchísimos trabajadores y la continuidad de muchísimas industrias, de muchísimas empresas que también dependen de una planta como Ford, que va a volver a estar al 100% de su producción.
1: I el president Llorca li han tornat a preguntar per la seva futura designació com a candidat del Partit Popular a la Generalitat, sobre la qual encara no hi ha data.
2: I el cap del Consell ha tornat a contestar que no li lleva la son, que ell està en la gestió del dia a dia a la Comunitat Valenciana.
5: Jamás un presidente tan interino como hizo usted ofreció tantas realidades como las que ofrezco yo a cada municipio que voy. Estoy absolutamente tranquilo. Yo asumí el reto de ser presidente de la Generalitat sin pedir nada a cambio, porque es un honor ser presidente de tu comunidad. Y solo tenía una misión, y es la misión que tengo todos los días, y es mejorar la calidad de vida de todos los valencianos y las valencianas.
1: I a les comarques del sud, a Elx, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la seu de l'empresa aeroespacial PLD Space.
3: En l'empresa il·licitana s'ha presentat avui el coet Miura 9, capaç de posar satèl·lits en òrbita i que està previst que estigui acabat abans del 2028. Abans, l'any que ve, es llançarà a l'espai el coet Miura 5. El cap de l'executiu espanyol s'ha congratulat que Espanya estigui allà entre els països del món que desenvolupen esta tecnologia.
6: El Miura 9, por su parte, abre, yo creo que una nueva y emocionante etapa que pondrá a Elche, Alicante y a España donde merecemos estar, que és a la vanguardia de la indústria espacial. Así que, enhorabuena.
3: Acompanyant el president del govern espanyol ha estat la ministra de Ciència, Diana Morant, que ha destacat quina serà l'aplicació de la tecnologia aeroespacial espanyola.
7: Vamos a tener mayores capacidades gracias a vosotros y a los satélites que vais a cargar para anticipar una dana, para detectar, monitorizar y luchar contra un incendio, para hacer frente a las sequías, en definitiva, para protegernos.
3: El president del govern, Pedro Sánchez, també ha visitat la nova factoria de Carmencita, a Novelda. Carmencita és el principal productor d'espècies i edulcorants d'Espanya.
1: El rei Felip VI ha presidit l'acte inaugural de l'any judicial, un acte en què la presidenta del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha reclamat una justícia independent i dotada de mitjans humans i materials. A més, ha dit que és inadmissible que s'acuse als jutges d'estar polititzats.
8: Acusacions expressas, generalitzades, de que jueces i tribunals adopten determinades decisions per raons polítiques. Esta és una imputació d'extraordinària gravetat. Els tribunals han de resolver conforme a lo que el derecho dispone, sin presiones directas ni indirectas.
1: I a casa nostra, un jutjat de Novelda, el Vinalopó Mitjà, ha obert una causa contra els pares d'una xica trans a la que van soterrar amb el seu anterior nom de xic. Concretament, el jutjat instruïs diligències per un presumpte delicte d'odi.
2: La xica trans de nom Daniela es va llevar la vida fa 4 anys, en 2022, quan tenia 21 anys. Els seus familiars van identificar Daniela, que va ser soterrada en el cementeri d'Asp amb el seu nom de xic. La investigació judicial es va iniciar a instàncies de la denúncia presentada per l'associació Eufòria Famílies Trans Aliades davant de la Fiscalia, després de tindre coneixement dels fets a través d'una amiga de Daniela.
1: I un apunt econòmic, tal i com havien previst els experts, el Banc Central Europeu ha encarit esta vesprada el preu dels diners en un quart de punt, un increment que situa els tipus d'interès en el 2,5%.
3: La institució justifica esta mesura per a combatre la inflació en l'eurozona, que ha passat del 2,9% que hi havia al juliol al 3,3% del mes d'agost. I tot això, diuen, per causa del conflicte entre l'Iran i els Estats Units.
1: I en la informació esportiva, el València viatja esta vesprada a Sevilla per a l'enfrontament que tindrà demà a les 9 de la nit.
3: I avui Carlos Corberán ha comparegut en roda de premsa en un moment complicat per a l'equip, que necessita revertir el pitjor inici lliguer de la història del club. L'entrenador no pensa dimitir, tot el contrari, se sent amb forces de continuar i canviar les coses.
9: Me encantaría pasar dinámicas donde todos tengamos una sonrisa y el ambiente sea mucho más discernido y relajado, ¿no? Entero, con fuerzas, con ilusión y con ganas. Te diría que esas cuatro palabras definen cómo me siento. Lo que hará Corberán es dejarse la vida a cada partido para dar al Valencia todo lo que Corberán pueda darle.
1: Tornem amb més informació a les 5 de la vesprada. Els deixem ara en companyia del magazín Tot per l'aire.
0: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
11: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua

0: empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Informació, entreteniment i companyia. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Hola, com estan? Són les 4 i 9 minuts. Ha arribat l'hora de que parlem d'economia.
1: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En Apunt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
2: Molt bona vesprada. Benvinguts, benvingudes a aquest espai econòmic i empresarial d'Apunt Ràdio d'avui. És dijous, és 10 de setembre i en este moment arranca un nou programa de Cadena de Valor que ens portarà fins a les 5 de la vesprada. Jornada la d'avui marcada en roig en el calendari econòmic de la Unió Europea. Fa només unes hores, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha anunciat el que tots els analistes ja donaven per fet, la pujada dels tipus d'interès d'un 0,25%, de forma que es queden en un 2,5%. La inflació, que en agost es va situar en el 3,3% en l'eurozona, està darrere d'aquest encariment dels diners. Com s'imaginen, això es notarà en les hipoteques variables o en els nous préstecs, però, com comentava, esta pujada era el que s'esperava. Ara bé, la incògnita és saber si d'ací a que acabi l'any hi hauran més pujades de tipus. Una la donen per segur. Veurem què és el que passa. Esta mesura es pren per contindre la inflació, però en excés podria tindre també efectes contraris, aixina que de seguida ho analitzarem. Però això, avui posarem el focus en aquests efectes que té l'escalada dels preus en la nostra economia domèstica, en les nostres finances, però també veurem quin paper juguen les empreses i el seu tamany en l'evolució de l'economia espanyola. Segons un estudi del BBVA Research, el fet de que el teixit empresarial espanyol es base principalment en pimes explica el baix creixement de la producció activitat si ho comparem en Alemanya. A més, també destaca la baixa inversió en tecnologia. Ho intentarem entendre per què passa això, però ja els avance que la burocràcia s'ha convertit en un fre per a moltes empreses. I si parlem d'empreses, avui vos presentem una que s'ha posat per objectiu acabar en la falta de professionals tècnics. S'anomena Campe. És valenciana i és una plataforma digital i de formació que ajuda a les persones a aprendre i a treballar en oficis tècnics d'alta demanda, com puga ser d'electricista o també algunes ocupacions, que no m'hi ha la paraula, relacionades amb el món de la climatització. Atenció, perquè de mitjana, en Campe, en més de 100 dies, el seu alumnat acaba trobant feina. Veurem com s'organitza esta nova empresa. I a banda de tot això, com cada dia també repassarem l'actualitat econòmica internacional, així, en Cadena de Valor.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
2: Comencem programa i com cada dia m'acompanya així Arturo Rico. Bona vesprada.
3: Molt bona vesprada, Javi. Així estem, avui dijous. Anem a arrencar ja el programa parlant d'eixa pujada dels tipus d'interès.
2: Podria ser la notícia econòmica del dia. Com era previsible, el Banc Central Europeu ha acordat avui la pujada dels tipus d'interès en 25 punts bàsics fins a deixar la taxa de depòsit en el 2,5%. L'organisme reprèn les pujades que va emprendre al mes de juny per la inflació derivada del xoc energètic del conflicte a l'Iran. Amb este context internacional, l'anunci no ha sorprès els analistes, Arturo.
3: Així és, Javi. La veritat és que no ha sorprès a ningú, perquè si mirem les xifres, la inflació de l'eurozona es va situar en el 3,3% al mes d'agost, enfront del 2,9% registrat al juliol, amb els preus de l'energia incrementant-se des del 10,3% des de juliol al 14,4%. Encara així, la inflació subjacent es va moderar una dècima, fins a arribar al 2,1%, la qual cosa mostra signes de continència en les expectatives inflacionistes.
2: I precisament per això, el que es qüestiona ara és quantes pujades més hi haurà abans de que acabi l'any. Volem analitzar tot això amb el director de desenvolupament de negoci de Forinvest, Alejandro Tolà. Bona vesprada, Alejandro.
4: Hola, bona vesprada.
2: Alejandro, anem a anar a la part més bàsica perquè ho puguem entendre tots. Per què quan pugen els preus, quan puja la inflació, els bancs tanquen el grifo i puja el preu dels diners?
4: Pues sí, esta es una realidad, ¿no? Bueno,

0: dos veces, ¿no? Entonces, estas son, y sobre todo también el dinero que esté en cuentas corrientes, pues que se pueda poner remunerado, bien en un depósito, bien en un fondo de dinero, por lo menos para intentar mantener el mismo poder adquisitivo que se tenía, que tiene el dinero
1: Sí,
0: que
1: pero que
0: tendría el
1: no,
0: año anterior, ¿no?
1: exacte, per no perdre encara més valor. Alejandro Hortolà, prenem nota de tot això, no? D'aquesta recomanació d'ajustar-se el cinturó a l'hora de fer certes despeses. Molta atenció també a aquests crèdits al consum i a veure també com evolucionen les hipoteques, especialment aquelles que són variables. I com sempre comentem, és fonamental o és important també, si volem que la inflació no se menja els nostres diners, posar-los a treballar. Alejandro Tolà, com sempre, un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Bona
0: Bona vesprada.
1: vesprada. Adéu.
2: Continuem en el programa d'avui i el que està clar és que la pujada de preus és generalitzada, però especialment és de l'energia. Estan darrere d'esta decisió del Banc Central Europeu. I en aquest sentit, el preu de la gasolina escala per desena setmana consecutiva després d'encarir-se quasi un 5% i es situa al voltant del 1,81 cèntims el litre, mentre que el dièsel dona un respir, això sí, i baixa quasi un 4% fins a arribar a l'1,79. Omplir un depòsit mitjà de gasolina és avui 18 euros més car que fa sols un any i 21 euros més en el cas del gasoil.
1: Tot i esta tendència alcista motivada pel context internacional, els carburants a Espanya continuen lluny dels seus màxims històrics que van arribar en l'any 2022, que van superar els 2,10 euros per litre. A més, continuen per baix del preu mitjà també de la resta de la Unió Europea. Però la pujada de preus no es nota, solament, com ja saben, en els carburants, sinó també en tot allò que consumim, inclús també en la restauració, Arturo.
2: Així és, Javi, és que menjar fora de casa és cada vegada més car per a la butxaca dels consumidors, amb un repunt en el preu de bars i restaurants superior al 4% interanual al mes de juliol. Es tracta d'una inflació en hostaleria que el que està fent és obligar els espanyols a rascar-se més la butxaca. Segons el CIS, un 29% ja gasta més de 30 euros per persona en eixir a menjar o sopar, mentre que els que inverteixen més de 50 euros pugen al 6,2% i un 2,2% desemborsa més de 70 euros per comensal.
1: Anem també en alguna nota positiva, perquè tot i l'augment dels preus, els espanyols aconsegueixen estalviar de mitjana el 16% dels seus ingressos, la qual cosa equivalix a reservar al voltant de 300 euros al mes, segons, això sí, l'informe de la Unió de Crèdits Immobiliaris. Encara que el 84% dels ciutadans manté l'hàbit d'estalviar, quasi 8 de cada 10 llars reconeixen que ho aconsegueixen a força de retallar despeses en oci, viatges i fins i tot, i això és el més preocupant, en la cistella de la compra o en el confort tèrmic del seu propi habitatge.
2: La capacitat d'estalvi varia segons la comunitat autònoma i l'edat dels consumidors. Castella i Lleó i la comunitat valenciana lideren el nivell d'estalvi, mentre que Canàries cau al 10,8%. D'altra banda, encara que els joves de 25 a 34 anys són els que més diners reserven, el seu marge de maniobra es desploma progressivament a partir dels 35 anys, principalment a causa del pes de les càrregues familiars.
1: L'encariment de la vida manté a la cistella de la compra com la major inquietud domèstica per damunt de la factura de la llum. A més, el pagament de la vivenda suposa una dura càrrega per al pressupost familiar i el 30% dels espanyols afirma que li resulta molt complicat arribar a la final de mes per pagar el lloguer o la hipoteca. Una tensió econòmica que colpeja amb especial duresa el 51% dels joves.
2: I és que estem parlant d'unes xifres que s'entenen si tenim en compte que, segons les xifres que publica avui el Ministeri de Treball, els salaris pactats en convenis van pujar de mitjana un 3% al mes d'agost. Aquest augment es queda quasi 1,3 punts per davall de l'IPC del mes d'agost, que en la taxa interanual es va situar en el 4,3%. Per tant, pugen els salaris, però no al mateix ritme que la inflació.
1: Anem ara en els titulars internacionals que s'apropa Rejoan.
3: Bona vesprada, companys. Dir-vos que la Comissió Europea ha proposat una llei d'habitatge assequible que donarà més seguretat jurídica a les autoritats per a restringir el lloguer turístic i els immobles no destinats a residència habitual en zones tensionades. Per a aplicar aquestes limitacions, caldrà acreditar que aquestes activitats

0: han perjudicat durant almenys 3 anys la disponibilitat o el preu de la vivenda. És a dir, durant 3 anys cal resistir. Les mesures estaran limitades a la zona afectada. Hauran de revisar-se periòdicament i no podran prolongar-se més de 5 anys. I ja sabem que al president dels Estats Units li agrada donar titulars i este no es queda cap curt. Donald Trump ha promès un pagament de $5,000 a cada ciutadà adult dels Estats Units si els republicans aconsegueixen la majoria al Congrés en les eleccions de novembre. El president no ha detallat com s'articularia la transferència, tampoc ha dit si entén per ciutadà adult els vora 68 milions d'hispans i els 20 milions d'asiàtics després d'atonyinar-los. A més, el que sí que ha indicat és que els diners s'haurien de gastar dins del país i que es finançarien amb els ingressos dels aranzels. La mesura podria suposar els 1,2 bilions de dòlars aproximadament, necessitaria l'autorització del Congrés i podria trobar-se amb obstacles legals. El Regne Unit ja supera Espanya en percentatge de joves que ni estudien ni treballen. Un 13,61 davant del 12,86, segons les dades de l'OCDE. Davant d'esta situació, el govern britànic revisa les causes de la crisi i estudia frenar les pujades del salari mínim juvenil o congelar-lo, però no reduir-lo directament per a facilitar la contractació. L'anàlisi també apunta a altres factors, com puga ser la debilitat del mercat laboral, l'augment de la inactivitat i l'empitjorament de la salut entre els joves.
1: Economia, actualitat, finances, en cadena de valor.
2: Tornem de nou a la nostra economia. La producció industrial va créixer un 4% interanual al mes de juliol en la Comunitat Valenciana, un punt i quatre dècimes per damunt de la mitjana espanyola. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'activitat industrial valenciana encadena així 2 mesos consecutius de creixement.
3: Tot i el bon resultat del mes de juliol en el conjunt dels 7 primers mesos de l'any, la producció industrial valenciana acumula una caiguda del 0,6%. Entre altres factors, la baixada de l'activitat de la factoria Ford d'Almussafes dels últims anys, fet que canviaria amb l'acord que hauria arribat amb l'empresa xinesa Geely.
2: Precisament la direcció de la multinacional ha presentat avui als sindicats les condicions del conveni fins a final de l'any 2030. Ford proposa un increment salarial garantit entre el 2,5 i el 5% anual, major gratificació extraordinària i 8 dissabtes de producció.
3: I continuem ara amb xifres positives, perquè la creació de noves empreses així a casa nostra va pujar un 15% al mes de juliol. Es tracta de la millor dada de constitució d'empreses en un mes de juliol a la regió de la sèrie històrica. En aquest sentit, Aragó, Múrcia i la Comunitat van ser les que van registrar creixements més grans en la creació d'empreses.
2: No obstant això, com tot en la vida, el més important ja no està en la quantitat, sinó en la qualitat. I en aquest sentit, un estudi del BBVA Research ha analitzat la bretxa o la diferència que existeix entre Espanya i Alemanya. Bé, segons això, el tamany de les empreses i el seu menor rendiment expliquen el 75% de la bretxa de productivitat d'Espanya davant del d'Alemanya. Mentre que les grans companyies són el doble de productives que les microempreses, a Espanya solament el 35% de la plantilla treballa en companyies amb més de 50 treballadors. Això se suma també a les traves burocràtiques i l'escassa inversió tecnològica.
3: A més, el nostre model productiu està concentrat en sectors com el turisme, el comerç o l'hostaleria, que absorbeixen el 30% de l'ocupació, però al contrari, generen un valor afegit reduït enfront de l'escàs 12% que ocupa, per exemple, la indústria. Així, volem analitzar tot això amb la professora titular del Departament d'Anàlisi Econòmic de la Universitat de València, Empar Pons. Molt bona vesprada, Empar.
4: Bona vesprada.
2: Empar, per què el tamany de les nostres empreses influeix tant en la riquesa del país i, sobretot, per què les xicotetes pimes no poden créixer?
4: Bueno, el cas espanyol és que el problema que tenim és que tenim moltes xicotetes empreses de menys de 50 i, a més, elles presenten un diferencial respecte a les mateixes empreses de menys de 50 europees, un diferencial de productivitat. I crec que són diversos els factors

0: actors, entre ells, encara no tenim una gerència, uns líders de les empreses en unes capacitats i en un capital humà que requereix aquest creixement i aquesta internacionalització. Encara que, per exemple, pense que de part de les universitats, en els programes Erasmus i la formació més pràctica que donem als nostres estudiants, tot això, el canvi generacional, anirà a poc a poc canviant-ho. Mm-hmm. Després també és cert que hi ha unes traves al pujar aquest escaló que fa que les empreses siguin molt costós tirar avant i eixir del seu àmbit de pocs treballadors, assusta, tira enrere, i perquè són traves importants. I també pues, lentitud en els tràmits i un mercat europeu que està fragmentat, i això també fa que estiguin mercats menudets que, comparat amb els Estats Units, pues, impedeixen créixer. Tots, a més, crec que també les preferències, no n'hi ha que oblidar-ho, tots coneixem el cas d'empresaris que els proposes perquè no creixes i perquè no amplies i no volen.
1: Mm-hmm. Sí, sí, sí.
0: No volen, es senten còmodes, però bueno, també tenim, avui era notícia, empreses que tiren avant. L'empresa espacial en ells, avui crec
1: correcte,
0: que hi havia
1: sí.
0: una visita.
1: La visita de Pedro Sánchez, del president del govern.
0: Exactament, les empreses valencianes o Mercadona, on pues tenen una expansió i un número de treballadors, i a més en sectors amb valor afegit.
2: Mm-hmm. Efectivament, en part, si parlem de certs sectors, com el cas de la tecnologia o la innovació, apenes hem millorat un 15% en un període de 20 anys. Tot això enfront del 50% que ha millorat a nivell europeu. Per què a la PYME espanyola li costa tant invertir pues en la modernització?
0: Perquè en un bar, en hostaleria, hi ha un límit a aquest tipus d'inversions. Quan tu tens una indústria, una fàbrica, ahí sí que hi ha peu a que n'hi hagi una innovació, una inversió ni més de, però en aquests sectors limitats en aquest sentit, on tenim molts, i afortunadament els tenim, que així podem ocupar la gent, a la nostra gent, però és de veres que n'hi ha menys oportunitats o menys causes per a fer aquest tipus d'inversió, a part de que també n'hi ha una reducció, no només en el sector privat, sinó també en la inversió pública, que també hi ha un diferencial respecte a Europa.
1: Mm-hmm. Clar, tot això a partir del model, no? Econòmic, no? Que planteja la societat i el teixit empresarial espanyol. Perquè, clar, en aquest tipus d'activitats, com pugui ser l'hostaleria o el comerç, que al final ocupen quasi un terç dels nostres treballadors, com es pot elevar el valor afegit en aquests sectors?
0: No descarte que n'hi hagi oportunitat per a fer-ho. D'ahí tenim, per exemple, grups valencians exitosos, uh-huh. Estic pensant en Saona, estic pensant en aquest tipus d'empreses o algunes cadenes o hosteleres que sí que donen aquest pas. En la mesura en què es cresca, en que tinga un cert volum, pues les inversions, aquest tipus d'inversions són rentables. El problema és quan és una microempresa. Aleshores, sí que hi ha peu per a aquest tipus d'empreses augmentar el valor afegit, però necessiten una certa número de planta. Mm-hmm. És complicat.
2: I en part, si parlem de noves grans oportunitats econòmiques, evidentment hem de parlar de la intel·ligència artificial. Com pot uh-huh. ajudar de manera pràctica el fet que, per exemple, un xicot de negoci que estàvem mencionant guanyi productivitat en el seu dia a dia?
0: Jo en intel·ligència artificial, bueno, durant les últimes notícies estem ahí un poc, però bé, tot és aprofitable. Crec que la gent està llançant-se a provar, a consultar, el que crec que falta són aplicacions basades en la intel·ligència artificial que ho facin molt fàcil a l'empresa. Mm-hmm. Que no tinga que ser l'empleat que li s'ocorrisca en aquest moment, com fer les coses més fàcils i aprofitar-ho, sinó que

0: les empreses tinguin ja uns protocols i unes aplicacions basades en IA que permeten guanyar aquesta productivitat.
1: En part, me quedé també en esta part que comentaves abans, de que estem en un moment de transició generacional, que els estudiants que prepareu en les universitats prenen bona nota també del que veuen fora, i esperem que en els pròxims anys esta bretxa de productivitat que existís entre Espanya i Alemanya, per exemple, es vagi a reduir. En part, Pons, moltes gràcies per atendre'ns.
0: A vosaltres.
1: Bona vesprada. Adéu.

0: I tanquem este bloc d'actualitat parlant també d'empresa, i és que l'Associació de Joves Empresaris de València, AJEP, manté obert fins al 2 d'octubre el termini de candidatures al Preu AJEP 2026. Els guardons el que busquen és reconèixer i donar visibilitat a joves que al capdavant dels seus projectes contribueixen al creixement econòmic, la innovació i la creació d'oportunitats.
1: La convocatòria està oberta a qualsevol empresa sense necessitat de pertànyer a AJEP i enguany incorpora com a novetat les companyies de la província de Castelló. Les persones candidates han de liderar efectivament l'empresa, tindre com a màxim 45 anys i comptar en general amb almenys 2 anys d'activitat.
0: Els premis inclouen 6 categories i les candidatures es poden presentar mitjançant un breu formulari en línia sense aportar documentació en esta primera fase. Les empreses guanyadores es coneixeran el proper 12 de novembre a 6:45 de la vesprada en una gala que celebrarà a la Rambleta.
2: Demà serà notícia.
1: Com cada dia tanquem este bloc d'actualitat mirant el nostre calendari, per això parlem amb Pere Ferrer. Pere, bona vesprada.
3: Bona vesprada, companys. Què tal? Doncs, si voleu, abans d'avançar el que serà el dia de demà o el que tindrem en matèria econòmica, ressaltar, per exemple, que esta mateixa vesprada Carlos Cuerpo, que és el vicepresident primer i ministre d'Economia, inaugura el fòrum de marques renomenades espanyoles a la seu de la consultora KPGM de Madrid. Curiós això de marques renomenades, però, bueno, no sé, ja averiguarem si és que són de segona generació o que han canviat de nom. O...
1: Hi ha que mirar-ho, hi ha que mirar-ho, exacte.
3: Estaré pendent. Demà, ressaltar que és el dia 11 de setembre, i jo crec que és una data que ens ha quedat a tots marcada un poquet...
1: Malauradament, és així.
3: Sí, després d'aquell atemptat terrorista a nivell global. Uh-huh. Jo crec que a partir d'aquest dia, jo crec que el món també ha canviat, i quan canvia el món, pues, també canvia l'economia, que té aquest component emocional, no?
1: I tant,
3: només era recordar-ho. Uh-huh. Si voleu, comente a nivell local, per exemple, demà tindrem a Elx la inauguració del 8è Congrés de l'Aigua. N'hi haurà molta presència de càrrecs de la Generalitat Valenciana. I l'aigua també, parlàveu ahir, crec que en la Unió de Llauradors, que important és també per al col·lectiu d'agrícola i ramader.
1: Clar, fonamental per a tot el sector primari.
3: També tindrem, per exemple, este congrés serà a Elx, el que comentava el de l'aigua, però a València tindrem la 4ª edició del Mobility Summit. També a nivell de màrqueting ens agrada molt les paraules en anglès, però bueno, que parlaran de tecnologia i de mobilitat en el Cap i Casal, així a València. També serà l'apertura del curs a la Universitat de València, si ahir parlàvem de la Politécnica, i tindrem com cada divendres ja de manera ordinària ple del Consell i posterior roda de premsa per a comentar un poquet els assumptes tractats. En clau global, i coneixerem dades d'inflació als Estats Units, ja sabem el que pot donar de si l'índex de preus al consum, i també tindrem revisió de la qualificació creditícia a Espanya i a Itàlia per part de agències qualificadores internacionals com Standard & Poor's o Fitch Rating. Sabrem un poquet, a partir de esos anàlisis, pues, quina és la solvència del país o en quin estat s'encontra l'economia del país. Per últim, coneixerem també l'índex de confiança del consumidor que més a més fa la Universitat de Michigan, en el cas dels Estats Units, però també el coneixerem en el cas de la Xina. I també es donaran o es publicaran informació o referències a la producció industrial al Regne Unit. Revisava, per últim, com anava l'IBEX 35, aperturava en 9.750 i continua en esa senda estable de 9.700 punts, mentre no baixa més, pues, bo serà.
1: No, clar, es donava ja per fet aquesta pujada de tipus, sinó que jornada mitjanament estable, vaja.
3: Encara que sí que el barril de Brent sí que ha tingut una lleugera pujada, perquè arrencava en 101 dòlars i jo ara el veia en 104, o sigui, un percentatge superior al 3,5%, però que és inevitable també en aquesta situació geopolítica.
1: I tant que
3: tot això, companys.
1: Que no és poc. Pere Ferrer, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Una abraçada.
3: Adéu.
1: Adéu, fins demà. Nosaltres fem una xicoteta pausa per a la publicitat i de seguida continuem així en Cadena de Valor.
2: Cadena de Valor. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: A què sona la nostra terra? Sona a tradició, a foc lent i a sabor autèntic. No menges sempre el mateix. Cada setmana et portem de ruta pels secrets gastronòmics més ben guardats dels nostres pobles i ciutats. Els plats que fan història i les persones que els creen. Escolta, tastem la comunitat. Els divendres a les 12 del migdia. L'hora que s'obri la gana. T'esperem. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Si yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes...
6: L'actualitat econòmica en cap...

0: Arriba setembre, tornem a casa després de les vacances i ens adonem o recordem que hem de fer algun arreglo, algun apanyo, què diríem? Que si una finestra que no tanca, que si les canonades que no acaben de tragar bé, que si la junta del bany està per refer... Bé, és temporada de posar la casa a punt per al curs. En concret, es calcula que en el mes de setembre les sol·licituds de reformes en vivendes creixen un 7%. Les sol·licituds per fer treballs de canvi de caldera augmenten un 90%, així com per a l'instal·lació de fusteria metàl·lica o també d'aïllants. A més, també creixen el nombre de sol·licituds de reforma que inclou fer obra, que ahí ja tenim un problema. Si cal fer obra, agarren-se amb paciència. Bé, quin és el problema de tot això? La falta, precisament, de mà d'obra. Jo crec que tots som conscients de que avui en dia trobar un obrer, un fontaner o un pintor que puga vindre a casa esta mateixa setmana és més complicat que ens toque la loteria. Falten especialistes en oficis qualificats com lampisteria, amb un dèficit estimat de 25.000 professionals, electricitat i també obra, on es calcula un dèficit que supera els 700.000 llocs de treball. I bé, per a intentar acabar en esta falta de mà d'obra qualificada, va néixer Camper. I per saber més sobre què és això, tenim al seu gestor, Fernando Marzal. Fernando, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, què tal?
0: Fernando, com a gerent, explica'ns una miqueta què és Camper i quin problema ve a solucionar en el mercat laboral actual.
1: Sí, Camper és una companyia que estamos ayudando a los jóvenes a entrar y a crecer en el mundo de los oficios a través de formación y de acompañamiento, ¿no? Hacemos una formación intensiva, los llamados en tecnología bootcamps, donde en un mes o mes y medio, dependiendo de la modalidad, introducimos a alguien que no tiene conocimientos de electricidad, de fontanería, de instalación de climatización, por ejemplo, en los conceptos necesarios y básicos que requiere para poder empezar a trabajar, ¿no? Como bien has mencionado, la demanda de mano de obra en oficios es gigantesca. O sea, no puede la FP cubrir toda la FP nacional. Si toda la gente que saliera de FP pues se pusiera a trabajar el día siguiente, no cubriría ni un tercio de la demanda que hay en este sector, ¿no? Y nosotros lo que estamos haciendo es formar y ayudar a que esta gente encuentre trabajo, empezando desde abajo, empezando desde el modelo de aprendiz, ¿no? Que es como se ha, trabajado en el mundo oficios de siempre. Entonces, los ayudamos a introducir en las empresas, les hemos dado la formación necesaria para arrancar y a partir de ahí los acompañamos para que puedan seguir creciendo.
0: Claro, Fernando,

0: pensant que tal vegada, si això de la ràdio no ens acaba d'anar bé, podem mirar en Campe, que com estem veient, demanda ja moltíssima.
1: Demanda ja molta. Se m'ha notat el telèfon de Fernando, per si de cas.
0: Correcte. Nosaltres acabem així el programa, però tornem demà.
1: Demà tornarem, tancarem esta primera setmana de la nova temporada, com sempre, de 4 a 5 de la vesprada.
0: Demà tornem. Gràcies per estar ahí. Es queden ara els companys d'informatius. Adéu, bona vesprada.
1: Adéu.

0: són les 5 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El rei Felip VI ha presidit l'acte inaugural de l'any judicial, un acte en què la presidenta del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha reclamat una justícia independent. Alejandro Moles.
2: Sí, i també ha reclamat més mitjans humans i materials per a l'administració de justícia. A més, ha dit que és inadmissible que s'acuse als jutges d'estar polititzats.
3: En los últimos tiempos hemos escuchado acusaciones expresas, generalizadas, de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas que expresan sus resoluciones. Esta es una imputación de extraordinaria gravedad que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva.
2: I durant l'acte inaugural de l'any judicial també hi havia expectació sobre el que haguera de dir la ministra de Defensa, Margarita Robles, després de la publicació dels documents desclassificats del Centre Nacional d'Intel·ligència. L'escoltem.
4: Todos tenemos que aprender y sacar lecciones, pero también quiero decir, es un acontecimiento que era por su magnitud difícilmente alcanzable no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, y todos hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible.
1: I a casa nostra avui ha tingut lloc l'acte inaugural del nou curs acadèmic 2026-2027 de la Universitat Politècnica de València. Xavier García del Valle.
5: Sí, un acte en què el vicepresident segon del govern valencià, José Díez, ha confirmat la pròxima transferència de vora 1.100 milions d'euros a les 5 universitats públiques del nostre territori. José Díez també ha destacat les ajudes dirigides als estudiants que hagin aprovat totes les assignatures durant el primer curs acadèmic.
6: La Generalitat incorpora la medida más ambiciosa, las nuevas ayudas Impulso Universitario, que garantizan la gratuidad de la primera matrícula universitaria a quienes aprueben íntegramente el primer curso de la carrera. 20 millones de euros y cerca de 20.000 beneficiarios sin que el estudiantado tenga que realizar ningún trámite.
1: I a les comarques del sud, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitat avui l'Hospital de Torrevella, on ha presentat el projecte per ampliar les instal·lacions. Una ampliació que es farà en tres fases.
2: Invertiran més de 175 milions d'euros amb nous servicis que inclouen, entre d'altres, 50 noves consultes i la incorporació de més de 650 professionals. Està previst que les obres duren 6 anys. Escoltem Pérez Llorca.
7: El pistoletazo de salida a un proyecto sanitario importantísimo para la ciudad de Torrevieja y para su área de salud, que ya no va a tener parada alguna. Cuando todo esto esté terminado, tendremos uno de los hospitales más grandes de la Comunidad Valenciana. Vamos a trabajar en paralelo todas las administraciones, especialmente Generalitat y Ayuntamiento, cada uno con las tareas que tiene asignadas.
1: En l'àmbit laboral, la plantilla de la factoria de Ford Almussafes i la direcció de la planta han començat avui a negociar el conveni col·lectiu sobre el que els empleats treballaran quan entre en vigor l'acord amb la xinesa Geely per a fabricar vehicles de manera conjunta.
5: En l'ambient, l'amenaça de l'administració Trump per l'acord entre Ford i esta empresa xinesa des dels sindicats i la Generalitat lleven ferro a l'assumpte i el secretari general del comitè d'empresa a la factoria d'Almussafes remarca que el mercat europeu res té a veure amb el nord-americà. Escoltem José Luis Parra.
8: Lo que estamos hablando aquí es del futuro del automóvil en Europa y en ese sentido lo que le hemos trasladado a la empresa es un poco que se aleje de ese ruido mediático y nos centremos en cerrar el acuerdo 2030, que es lo que tiene que dar esas garantías de futuro a la plantilla y esa estabilidad para los nuevos lanzamientos.
1: En tribunals, la jutgessa de Catalunya

0: Roja, que porta el cas de la Dana, ha tornat a rebutjar els recursos dels dos imputats, en els quals insistien en demanar que la delegada del govern, Pilar Bernabé, entregara els seus missatges.
1: La magistrada rebutja que les defenses de Salomé Pradas i Emilio Argüeso puguen reclamar de nou les comunicacions de Bernabé perquè considera que no han concretat quina prova o quina circumstància justificarien esta petició. Sobre les comunicacions de la delegada del govern, la jutgessa recorda que la seva aportació era voluntària i que ja es va plantejar durant la seva declaració judicial. Diu la jutgessa que Bernabé no és part en el procés, només testimoni, i que va alegar que el seu telèfon mòbil era personal. La resolució no és ferma. De fet, l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso, ja ha presentat recurs d'apel·lació i serà ara l'Audiència de València qui haurà de resoldre'l.
0: En successos, la Policia Nacional ha desarticulat un dels majors arsenals clandestins d'armes localitzats mai a Espanya. L'operació continua oberta. De moment, hi ha 7 detinguts que formarien part d'una xarxa que utilitzava València, Benidorm i Alcira com a punt de partida per a distribuir l'armament.
2: La policia ha confiscat unes 650 armes de foc, milers de cartutxos, silenciadors i també carregadors que es venien a bandes de narcotraficants i de segrestadors. Parlem d'un valor en el mercat negre de 5 milions d'euros. A València Ciutat s'ha detingut un dels intermediaris que anava, en el moment de ser arrestat, armat amb un rifle, una pistola i abundant munició. Les armes estaven amagades en un taller de Figueres a Catalunya, on es manipulaven. Un dels serveis de la xarxa l'han detingut a Benidorm. Així ho detalla l'inspector de la Policia Nacional, Enrique Azorín.
3: El principal investigado en la Comunidad Valenciana, en concreto en la provincia de Alicante, fundamentalmente utilizaba en la Nucía y en Benidorm empresas de paquetería y se consiguieron detectar decenas de envíos realizados por esta persona pues a remitentes, algunos de la provincia de Badajoz, otros de la provincia de Huesca y otros de la provincia de València.
0: I en els esports, encreuament de declaracions d'autoritats del Marroc i d'Espanya per acollir la final del Mundial de Futbol de 2030. El president de la Federació Marroquina ha assegurat avui en un acte electoral que l'últim partit de la Copa del Món, és a dir, la final, es jugarà en el gran estadi Hassan II de Casablanca, amb capacitat per a 115.000 persones i encara en construcció.
1: I en este mateix sentit, i a nit des de Màlaga, es va pronunciar el president del Consell Superior d'Esports, el valencià José Manuel Rodríguez Uribe, que va afirmar que Espanya lluitarà per la final. El Santiago Bernabéu, amb 83.000 seients, és l'opció amb més força de la candidatura espanyola. A l'exministre també li van preguntar per el nou Mestalla i va tornar a dir que si l'estadi està disponible en 2028, València hauria de formar part del Mundial.
0: Més informació a les 6, així en esta sintonia, en A Punt Ràdio. Us deixem ara en companyia del magazín Tot per l'aire.
4: A Punt Ràdio, notícies. Vivim per contar-te la vida, per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb el partit de primera entre Atlètic de Bilbao i Elx, el partit de líder de segona, el Castelló front el Girona, tot el futbol regional, la primera jornada de la primera divisió de futbol sala, la pilota valenciana i la pretemporada del bàsquet valencià. Tots els esports tenen cabuda este dissabte des del migdia al Punt a Punt.
1: Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
2: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
1: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Estàs a punt? Nosaltres estem preparats. Ara va tot per l'aire.
4: Què tal, com va? Molt bona vesprada, benvinguts a Tot per l'aire, ja quart programa de la temporada. Quart programa de botxeria, quart programa de diversió i quart programa en el que anem a parlar de moltes coses, perquè avui tenim un espai carregat d'informació, també de cultura, d'entreteniment i jo crec que de molta festa, perquè avui anem a parlar de molta, molta, molta festa. Perquè més enllà de la tertúlia que està preparada, que també avui anem a estrenar, anirem per tota la comunitat valenciana a buscar festes, a buscar festivitats que jo crec que van agradar a tot el món. Però abans he de presentar a la meva companya de vida, també de treball i la que més mana, així. Maria Caballero, què tal, com estàs? Bona vesprada.
5: Quan em deixen. Gràcies, Dani, bona vesprada a tots els oients de Tot per l'aire. Te tinc que reconèixer que estic una miqueta cansadeta, però molt feliç, com sempre, d'estar al teu costat i de gaudir 3 hores i mitja per davant que tenim de ficar-lo tot per l'aire.
4: La veritat és que jo crec que anem a passar-ho d'allò més bé i sí que és de veres que per a passar-ho bé primer hem de saber on estan els nostres components de l'equip, perquè està al comandament tècnic Tono Escribano, està també a la producció Sílvia Alabort, a les xarxes socials està la nostra companya Sofia García i no sé on està Carles Navarro, que tampoc està així. Carles, què tal, com estàs?
6: Molt bona vesprada, Maria, Dani. Pues estic al carrer, com sempre, i en un dia com avui, que han baixat les temperatures i que corre una brisa fantàstica, que així al centre de la ciutat de València s'està millor que en l'estudi, vos ho assegure.
5: Molt bé. Estàs per València, després, no? Ens contaràs què fas, on estàs i tot allò.
6: Sí, mira, estic a la plaça de l'Ajuntament. Uh-huh. Estic davant de la porta principal de l'Ajuntament de València.
5: Toca,
6: perquè avui és...
5: a veure si està Maria José Català, no?
6: Crec que la dona estarà ocupada. Crec que la dona estarà ocupada en aquests moments. Jo és que he vingut per un altre motiu.
5: Val.
6: Perquè avui és 10 de setembre, avui és el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, i esta vesprada, així a la plaça de l'Ajuntament de València, a partir de les 6 de la vesprada, dos associacions, La Niña Amarilla i el Telèfono de la Esperanza, que són dos associacions, dos col·lectius que tracten el tema de la salut mental i tracten el tema del suïcidi, tindran així una taula informativa a partir de les 6 de la vesprada per a totes aquelles persones que vulguin saber més d'aquest tema o que tinguin alguna circumstància relacionada amb el tema de la salut mental i amb el tema del suïcidi, per a poder parlar sense tabús i per a que aquestes dues associacions puguin informar-los de tot el que cal sobre el tema de la prevenció del suïcidi. Nosaltres anem a parlar amb una de les associacions, amb el Telèfono de la Esperanza, per a que ens conten quina és la importància de tindre un dia com avui, el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, i per a què serveix una associació com la seua, com el Telèfon de l'Esperança. Però això, Dani i Maria, serà en uns minutets, un poc més tard.
4: Vinga, pues, a veure si després podem parlar amb tota aquesta gent en aquest dia que es commemora avui de la prevenció.
5: És un tema complicat, Dani, és un tema dur, difícil, però molta gent pensa que parlar d'este tema és contraproduent, vull dir, que no ajuda, i hem vist al llarg dels anys que ajuda i molt. Per això, dins de tots els continguts, de tota la programació que hem fet per avui, per al programa de Tot per l'Aire, creguem que és important riure molt, passar-ho bé, parlar de festivitat, parlar d'entreteniment, parlar de cultura, parlar de misteri, tot allò. Parlarem avui en el programa, però també ficar-nos una miqueta més seriosos i parlar d'un tema que crec que és molt important, que les dates són molt sorprenents. Després ja aprofundirem i entrarem en el que són les dades i tota la informació relativa a este tema, però hem considerat que també, dins de Tot per l'Aire, cap tot, i també cap ficar-nos seriosos i parlar d'este tema, per si des dels nostres micròfons, des de Apunt Ràdio, podem ajudar també a la gent que ho està passant malament.
4: Sí, això serà després, perquè recordem que podeu sintonitzar-nos més enllà de la pàgina web, del web d'Apunt Media, en apuntmedia.es, i també del canal de YouTube on estem en directe. Hola, hola.
5: Hello.
4: Què tal, com esteu?
5: També n'hi ha que dir que són més guapos
4: en directe.
5: En persona.
4: En directe, en persona.
5: En persona, perquè
4: sí.
5: Aquestes càmeres a mi, jo ja les tinc molta mania, però...
4: Jo també. M'agraden més les de la tele.
5: Sí,
4: sí. Són més... Però sí que és de veres que...
5: Espero que estem en directe.
4: Estem en directe. I també al 102.2 a València, 96.5 a Alacant i 103.7 a Castelló. També tenim les xarxes socials, que són @totperlaireapunt en Instagram i TikTok, i @totperlaireap...
5: Perquè avui estrenem...
4: Twitter.
5: Perfil en Twitter. Tenies moltes ganes, tu, d'estar en
4: Moltes ganes tenia. He de preguntar-te, Maria, quina és la pregunta del dia avui?
5: Bueno, pues realment la pregunta, perquè després la gent podrà comprovar que en la tertúlia parlarem de fotos, desvelarem després per què anem a parlar de fotos, i avui la pregunta del dia és: quina és la teua pitjor foto? Esa foto que mai t'agradaria que vegera la llum. Bueno, pues quina és esa foto? Tu tens una foto roïna? És que tu...
4: Moltes fotos roïnes.
5: Mentira, que mentira, que mentira. No pots mentir en directe,
4: mira, tinc
5: Dani.
4: Tinc una foto que em dona molta ràbia, més enllà de...
5: Vergonya? Te dona ràbia o vergonya?
4: Les dues coses. No, ràbia millor. Perquè jo vaig anar al Parc Warner,
5: sí,
4: amb una exnòvia que jo tenia,
5: ah,
4: i va fer-me una foto amb Batman.
5: No era jo,
4: Va fer-me una foto amb Batman.
5: Val, i què?
4: I era una foto que jo vaig fer de costat i apartar a totes les xiques que n'hi havien per a fer-se la foto, perquè Batman passava un minutet.
5: Uh-huh.
4: I li vaig dir, fes-me la foto ja. I va fer-me la foto tallat. Però tallat és tallat. Estava Batman sencer i jo estava només un ull.
5: No se te veia.
4: I jo tot content, a veure la foto. I quan vaig veure la foto, és la foto que més ràbia m'ha donat de tota la meva vida. La foto que estava tallat per la meitat.
5: Està Dani Meroño i després estem els mortals. Perquè, clar, Dani Meroño mai és malament en una foto. Mai. Tu li dius... Jo moltes vegades tinc que reconèixer que intente buscar una foto on isca malament, on isca lleig. Però no, és impossible. És missió impossible. Però... la majoria de persones no ens passa això i no som molt agraïts a l'hora de fer-nos les fotos. Per això busquem la típica foto. N'hi ha molta gent que foto de DNI, no, de normal, no hi es ve en la foto del DNI, això és de veres. La foto de la orla, ojo, esa foto, que també molta gent no hi es ve en la foto de la orla, i és el que estem buscant, fotos que no hem eixit la nostra millor expressió. Podeu contestar-nos en Instagram, en X, que ja estem operatius, i també podeu enviar-nos fotos on hi siguin malament al nostre número 24 93-317-1136. I és el número que tenim per a poder comunicar-se en directe amb nosaltres. Podeu enviar-nos notes de veu, fotos, el que vulgueu. 639-324-136. I és el telèfon de WhatsApp on la gent també es pot comunicar en directe amb nosaltres.
4: Ixa és la comunicació oficial amb el programa, però tenim moltes més coses, aixina que crec que és moment de veure què ha passat avui en les altres notícies.
3: Tot per l'aire.

0: A veure què passa avui, Maria.
1: Ja saben els nostres oients que tota la informació la rebren per part dels companys d'informatius i nosaltres donem altres notícies. I he volgut començar en esta perquè saps, Dani, que tu i jo tenim com un símbol, no?, que ens identifica a tu i a mi, que és el coet. Bueno, pues avui s'ha presentat un nou coet. Si tu tingueres que ficar-li un nom a un coet, què nom li ficaries?
0: Uf, MRX.
1: Molt bé. Doncs no és el cas. En este cas n'hi ha, com diem, un nou coet que s'ha presentat, però li diuen Miura 9.
0: Miura.
1: Miura 9.
0: Perquè és espanyol o...
1: D'una empresa d'Elx. Ah, concretament, i per això te porto la notícia, les instal·lacions de l'empresa il·licitana PLD

Space de Elche ha consolidat en els últims anys com una punta de llança en la indústria aeroespacial i ha fet servir com a esdeveniment de presentació

0: van a tindre els millors calls, cachopos i fabada del món. Parlem de el millor dels millors en Alicante Gastronòmica, que incorpora enguany una nova proposta que reunirà del 2 al 5 d'octubre alguns dels grans campions de la gastronomia espanyola i permetrà al públic descobrir i degustar les seues creacions. Els plats de cullera més reconeguts protagonitzaran esta programació, que comptarà amb els millors calls d'Espanya, el millor cachopo del món o el subcampió de la millor fabada del món. Entre els calls, el cachopo i la fabada, ¿en què te quedes?
1: Com deu estar, eh? Com deu estar la millor fabada, cachopo o els calls? Mare meua!
0: Tu què te quedes en estos tres plats?
1: Buf!
0: Si tenies que triar uno...
1: Cachopo, crec.
0: Cachopo, jo crec, no?
1: Un cachopo, un bon cachopo asturià. Espectacular,
0: I parlarem el dilluns amb la nostra companya Sofia García de Farmechar Aura, sí. I això és el que varen fer també en ells centenars d'adolescents que van prendre els carrers de l'entorn de la històrica torre de la Calahorra a Elche per a participar en la primera batalla de Farmear Aura. Esta curiosa tendència viral que consisteix, com hem parlat, en competir mitjançant còdics juvenils molt específics per a guanyar punts d'estatus socials o d'aura, pues també s'ha consolidat en ells i ahir va ser la primera batalla de Farmechar Aura. I també te tinc que dir que hem descobert avui que n'hi ha només 3 persones a tot el món que poden viatjar sense passaport. Sabries dir-me quines
1: tres
0: són?
1: 3 persones?
0: En tot el món, només n'hi ha 3 persones.
1: Però que també farmegen aura o que no farmegen aura?
0: Per el seu estil, jo crec que de moment no.
1: Però
0: no
1: tenen molta aura. Però que són 3 persones que poden anar a qualsevol lloc sense dur el passaport? Sense dur res?
0: Se planten allí i no cal ningú tipus de documentació. Poden viatjar per tot el món i tenen l'honor de viatjar lliurement sense passaport. Un d'ells és el rei Carles III d'Anglaterra. Després tenem a l'emperador de Japó, l'emperador Naruhito,
1: sí.
0: La emperatriu Masako.
1: Masako, sí, que fort, que fort. Que... I, però per què? Perquè són de la monarquia, de la... Realesa, no?
0: No, perquè, això... perquè són superimportants i
1: són superimportants.
0: No necessite...
1: Imagina't tu que no portes el passaport per anar a qualsevol lloc.
0: No, ni el DNI. No?
1: Oh, és sí.
0: Necessitem una documentació oficial, no?, per a poder viatjar.
1: Mare
0: pues
1: meua.
0: Aquestes 3 persones no cal. I ara te vaig a donar una notícia que te jure que és de veres. Bueno, tu ho saps perquè tu en això del futbol estàs a l'última.
1: Vinga.
0: Però tu saps que Messi,
1: sí,
0: ha comprat el Eldense.
1: Sí, ho he vist, però pensava que era una broma.
0: No.
1: Que no era de veres.
0: No.
1: Sí, és de veres.
0: És de veres. L'astre argentí ha confirmat la compra de l'Eldense, equip valencià de la Lliga Hypermotion, inversió, nous tècnics i una visita pactada a Elda, que és el que més emociona als veïns de la localitat.
1: T'imagines ahir a Messi, a Elda?
0: Jo te jure que quan he vist la notícia pensava que era broma.
1: No, és de veres. Té el Cornellà i també té l'Eldense.
0: Sí, però que era lo típic de Messi compra l'Eldense, però que Messi és Josep Messi. Saps el que te vull dir? Que era el cognom de Messi que se jugava en el titular. Però no, però és Messi, l'astre argentí.
1: Mare meua, tu.
0: Però tu creus...
1: M'agradaria que comprar...
0: És que ja seria clavar-nos en parlar de futbol.
1: Haguera estat bé que comprara l'Alboraya.
0: Home.
1: Per a que Enzo veixera a Messi de prop.
0: De prop,
1: de molta prop.
0: No?
1: Sí.
0: O el València, també.
1: O el València. Diners té.
0: Per això.
1: Diners en té per a comprar el València.
0: Una altra cosa és que estigui en venda.
1: Que li
0: agrada. No, però no anem a parlar de
1: futbol. No, de futbol. Així no es parla de futbol.
0: Però que m'ha paregut...
1: He promès que així no parlarem de futbol mentre siga possible, Que si
0: però
1: no
0: que
1: estaria...
0: m'ha aparegut una notícia com
1: no,
0: per a parlar.
1: Sí, molt curiosa.
0: És molt curiosa.
1: Molt curiosa.
0: I tenien que portar-la en el programa.
1: Alguna coseta més d'actualitat?
0: D'actualitat, ja. Després
1: ja no
0: te conté més coses. Sí.
1: Més. Vinga, pues... terminem amb el bloc d'actualitat i després tindrem amb nosaltres a la nostra Sílvia de Unya per a parlar-nos del suïcidi, aprofitant aquest dia de prevenció del suïcidi que es celebra precisament així a València, on tenim també a Carles. Fem una xicoteta pausa i a la tornada parlem d'assumptes més seriosos.
2: La vesprada és tot per l'aire.

0: El Barcelona torna a visitar València per a jugar contra el Llevant. Viu el partit al Punt a Punt. Este diumenge, des de les 12 del migdia, tota l'actualitat de l'esport valencià amb atenció especial als partits Sporting Eldense, Huesca Villarreal B i Fertiberia Port de Sagunta de Mar de Lleó. Amb totes les notícies, les narracions i els protagonistes de la jornada. I a les 11, els últims 90 minuts del Punt a Punt amb l'anàlisi de la jornada. Este diumenge, des de les 12 del migdia, viu l'esport valencià en A Punt Ràdio.
1: Podríem posar un cartell per anunciar el nostre programa, però això és la ràdio, no el veuries. Podríem fer un anunci en Cinemascope, perquè ho veres ben clar i ben gran. Tenim nou programa, però tampoc. Inclús podríem posar una avioneta, un anunci al periòdic, fer una cançoneta... Però, per a què? Sí, en definitiva, el que volem és que ens escoltes. Matí Directe. Sergi Olcina i el seu equip et conviden a la travessia diària de 5 hores de ràdio. De dilluns a divendres, de 7 a 12 del matí. Te'n vens? A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
2: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
1: Fem banda, amb Imma Mateu. Els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Com un tsunami siento el aire entre mis dedos.
1: Parlem del que ens passa amb Sílvia de Uña.

0: Quin és el tipus de material que soleu utilitzar per a la gent que ve a preguntar-vos?
1: Pues nosotros, aparte de los flyers informativos, solemos todas las asociaciones hacer dinámicas y cosas un poco más interactivas. Nosotras, por ejemplo, llevamos unos girasoles que tienen que pintar con razones, cosas que les hacen sentir bien en momentos difíciles. Tenemos una caja negra donde pueden dejar aquellos pensamientos, aquellas situaciones de la vida que están suponiendo una carga para ellos y que de alguna manera es algo de lo que les gustaría deshacerse. Y tenemos este año también la posibilidad de coger de un tarro una frase que estén necesitando en este momento.
0: Com estem en directe, jo torno a repetir que aquestes associacions, aquestes taules informatives estan així a partir de les 6 de la vesprada fins les 8 de la Perfecte. Vesprada. Estaran així a la plaça de l'Ajuntament. Què li diguem a aquella persona o a aquelles persones que vos miren de reull i que no saben si apropar-se o no apropar-se?
1: Yo les diría que la prevención es un acto colectivo, que realmente es algo que tenemos que ser parte de todos los miembros de la sociedad y que no tengan miedo. Que no tengan miedo, porque realmente hablar de este tema es precisamente lo que más ayuda a prevenirlo. Hablar siempre previene.
0: ¿Estas tablas ayudan a que el tema de la prevención del suicidio no siga tabú?
1: Totalmente. Esto ayuda a que se vea que realmente hablar de este tema ni incita, sino que todo lo contrario. Ayuda a que podamos hablar de algo que es no solo necesario, sino importantísimo.
0: Moltíssimes gràcies, que comenceu molt bé, que continueu sí. molt bé esta vesprada amb esta activitat. No sé, Maria, sí. Dani, si des de l'estudi teniu algun tipus de curiositat, pregunta, dubte...
2: L'únic dubte és que la gent s'aprope, que pregunte, que s'informe i que no tinga por de saber coses al voltant de la prevenció del suïcidi. Gràcies, Carles.
0: A vosaltres, Maria, Dani, i deixant que torni a repetir, així, a la plaça de l'Ajuntament, de 6 de la vesprada a 8 de la vesprada, taula informativa de diferents associacions que parlen de la prevenció del suïcidi. Qui tinga algun dubte, ja sap on estan.
2: Perfecte, Carles, moltes gràcies. Sílvia, estem ja a punt de finalitzar la teua secció i també totes aquestes recomanacions per a detectar, per a tractar de veure senyals i també per a reconduir situacions que a lo millor, o per fortuna, no han arribat a un mal moment, però ens queda alguna cosa per saber, per a puntualitzar, per a tractar de que la gent sàpiga a l'hora de parlar d'aquestes coses?
3: Bueno, yo creo que lo más importante, si lo tuviera que resumir en una frase, es demos recursos a la gente, demos recursos a los jóvenes también para que sepan funcionar en la vida, enfrentarse a adversidades, enfrentarse a problemas y que, bueno, que acompañemos y que esto se pueden hacer muchas cosas, no solamente el día de sensibilización, sino siempre.
4: Y que demandar ayuda, Dani, no es debilitar.
2: No, al contrario.
4: Claro. Es necesite en este momento puntual de un profesional. Moltes vegades, no? Necessitem de professionals, pues, quan estem parlant de salut mental també necessitem claro. acudir a grans professionals.
2: Gràcies, Sílvia. Fins bueno, la pròxima setmana, que parlarem de moltes més coses. I esperem que més boniques
3: sí.
2: i més emocionants i alegres. Nosaltres anem a fer un alt en el camí perquè és el moment del butlletí. Maria, ràpidament, què tenim per a després dels informatius?
4: Parlarem d'humor. Tenim una entrevista molt sucosa, no podem dir, no podem donar detalls. Tenim misteri i també tindrem, bueno, Carles l'hem enviat a un altre puesto, eh?
2: Ah, sí? L'has enviat a un altre lloc?
4: Sí, després te conté on estarà.
2: I humor, molt d'humor també, anem a passar-ho bé, sí, ja hem fet i s'ha acut un poc de seriosa. Ara anem a passar-ho d'allò més bé perquè després estarà amb nosaltres Maria Zamora, que ha vingut a divertir-se així a la nostra ràdio, a Punt Ràdio. Vinga, fem una xicoteta pausa, se n'anem amb els companys d'informatius i a la tornada anem amb tot així, en tot per l'aire.

0: Són les 6 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El Consorci Provincial de Bombers d'Alacant dona per extingit l'incendi forestal que es va originar fa dos dies a Polop, a la Marina Baixa, concretament en un bancal de difícil accés en la partida de Bacorero. Alejandro Molés.
2: Recordem que l'incendi es va declarar dimarts poc abans del migdia en una zona de vegetació, tot i que poc després es va reclassificar com a forestal. L'incendi es va donar per controlat a primeres hores de la vesprada d'ahir. La superfície arrasada per les flames es calcula en 36 hectàrees.
1: Coincidint avui amb el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, el Ministeri de Sanitat ha anunciat la creació d'un registre estatal per a millorar el coneixement i la resposta a la conducta suïcida.
2: L'any passat, més de 3.800 persones es van llevar la vida a Espanya. Escoltem la ministra de Sanitat, Mónica García.
3: Y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando. En el fondo consiste en saber qué está pasando con la salud mental de la gente, detectar dónde empiezan y aparecen nuevas situaciones de riesgo y poder llegar antes para poder prevenirlas. Porque no se puede prevenir lo que no se conoce.
2: Es calcula que una persona se suicida al món cada 40 segons i que 9 de cada 10 persones que es van llevar la vida van manifestar clarament el propòsit de fer-ho.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat a Elx la seu de l'empresa aeroespacial PLD Space. Xavier García del Valle.
4: Sí, l'empresa il·licitana s'ha presentat avui el coet Miura 9, capaç de posar satèl·lits en òrbita i que està previst que estigui acabat abans del 2028. Abans, l'any que ve, es llançarà a l'espai el coet Miura 5. El cap de l'executiu espanyol s'ha congratulat que Espanya estigui allà entre els països del món que desenvolupen esta tecnologia.
5: El Miura 9, por su parte, abre, yo creo que una nueva y emocionante etapa que pondrá a Elche, a Alicante y a España donde merecemos estar, que es a la vanguardia de la industria espacial. Así que, enhorabuena.
4: I esta visita de Pedro Sánchez a les comarques del sud s'ha referit el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Ho ha fet en estos termes.
6: Yo hoy visito Torrevieja con un plan director debajo del brazo. Él visita hoy nuestra provincia sin nada que ofrecernos. Cuando se marche hoy de la provincia, seguiremos siendo la provincia 52 de 52 en inversión. Seguiremos teniendo un problema hídrico importantísimo. No nos habrá dado ninguna fecha concreta de cuándo terminará el corredor mediterráneo. Cuando hoy se vaya de esta provincia, no nos dirá si ya los 1.300 millones de euros que nos debe por los desplazados de la sanidad.
1: I el canvi climàtic està augmentant la mortalitat relacionada amb la calor a les ciutats espanyoles. I Castelló de la Plana és precisament la ciutat on més ha crescut, més d'un 560% en les últimes dècades. És una de les principals conclusions de l'últim informe de Lancet Countdown Europe.
2: I és que la capital de la Plana ha passat de 25 morts per milió d'habitants en els anys 90 a 168 només entre el 2015 i el 2024. L'informe alerta que les ciutats són especialment vulnerables per efecte d'illa de calor. I a Castelló, este fenomen es combina amb un altre problema, la falta de vegetació. Els experts reclamen més zones verdes i infraestructures adaptades per tal de protegir la població de la calor extrema.
1: Més coses, el conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, ha presentat a Benicàssim el balanç de les principals línies del Pla Xoc destinat a fer front a la sobrepoblació de porcs senglars i reduir el risc d'expansió de la pesta porcina. Un pla que, segons el conseller, ha permès capturar i abatre uns 5.000 exemplars en el conjunt de la Comunitat Valenciana.
4: Destaca la participació dels caçadors, que s'ha complementat amb la instal·lació de gàbies, el que ha permès obtindre els registres més elevats en les zones de Xàbia Dénia, la Plana, la Valldigna i la Safor. Escolten Martínez Mus.
7: Sabem que les mesures que hem ficat en marxa estan funcionant. Hem alcançat, a través dels caçadors, algo més de 3.000 exemplars abatuts en tota la comunitat, i en el sistema de trampets, que és l'altra fórmula, que ha anat creixent perquè hem anat incorporant gàbies durant tot aquest període, doncs uns

0: 2.000 i poc més. Per tant, ens arribem ja als 5.000 exemplars capturats en la campanya, que ja dic, pareixen molts, si es dius així, però en relació a la sobrepoblació no és suficient. Hem de continuar treballant.
1: En successos, a València, la Policia Nacional ha detingut tres persones acusades de participar en la sostracció d'un nadó acabat de nàixer. Els arrestats són els pares i el iaio de la bebè.
2: La xiqueta anava a ser titulada per la Conselleria de Servicis Socials de la Generalitat. El pare de la criatura tenia una reclamació judicial perquè ingressara en presó per altres fets delictius.
1: I el Banc Central Europeu ha anunciat esta vesprada que puja els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,5%. Darrere d'aquest increment, la pujada de preus pel conflicte entre l'Iran i els Estats Units.
3: La mesura comporta la segona pujada de preu dels diners d'enguany. Ara s'obre un debat entre els membres del Consell, de l'organisme i els analistes sobre si s'ha de pujar encara més per arribar a l'objectiu d'una inflació del 2% o farà massa mal a l'economia i sobretot a la butxaca de les famílies.
1: I en la informació esportiva, etapa contrarrellotge de la vuelta entre el Puerto de Santa María i Jerez de la Frontera. El més ràpid de la jornada ha sigut Stefan Kung, que només ha necessitat 35 minuts i 22 segons per a completar els 32 quilòmetres.
3: En la classificació general, Enric Mas continua amb el millor mallot groc de líder amb 1 minut i 37 segons sobre Roglic. Demà la carrera torna a la muntanya, amb final en alta, Peñas Blancas a la província de Màlaga. Una dura ascensió final de 18 quilòmetres i un desnivell del 6,5%. A més, serà el recorregut més llarg d'esta edició amb 211 quilòmetres en total.
1: Tornem a les 7 amb més informació. Es queden ara amb el magazín Tot per l'aire.
4: A Punt Ràdio, notícies. El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb el partit de primera entre Atlètic de Bilbao i Elx, el partit de líder de segona, el Castelló front el Girona, tot el futbol regional, la primera jornada de la primera divisió de futbol sala, la pilota valenciana i la pretemporada del bàsquet valencià. Tots els esports tenen cabuda este dissabte des del migdia al Punt a Punt.
4: Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
6: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
4: Fem banda, amb Imma Mateu, els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La vesprada és Tot per l'aire.
7: Continuem en Tot per l'aire. Ja estem així, són les 6 i 8 minuts de la vesprada. Recordem que tenim les xarxes socials obertes per a tots vostès, per a tots vosaltres, en @totperlaireapunt, en Instagram i TikTok, i a Twitter, @totperlaireap. Tenim una pregunta avui a les xarxes socials. Maria, quina és?
8: La teua pitjor foto.
7: Mare meva, la teua pitjor foto. Ara després preguntarem als nostres convidats, perquè és moment ja de parlar i veure quin oratge farà demà.

0: Joan Carles Fortià, què tal, com estàs? Molt bona vesprada.
1: Hola, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Joan Carles, jo tinc calor.
1: Tu tens calor?
3: A veure, espera't a l'aire, quina és la tecla esta? A quina temperatura el teniu, això?
2: Pues a quina temperatura el teniu? Vull dir, a veure, no, sí que no,
3: 26, és de veres... 26, 26, no, està 25. Ah, està,
2: és calor, no? Sí que és de veres que el nostre reporter, Carles Navarro, que està en la plaça de l'Ajuntament, ha diu... No, no, no, però que ha diu que es notava que no era esa calor dels últims dies... Però, clar, jo, a lo millor era la meva imaginació que pensava que anaven a desplomar-se les temperatures i ja era xaquetre.
0: Però portes camisa.
2: Sí, però bueno, porte camisa...
4: Fa una miqueta de...

0: Lisa, he de dir, eh? Jo ara mateix que vinc del pàrquing, que normalment fa una calor en el pàrquing, que això és insuportable, fa una miqueta de brisa.
1: Avui és el dia de
2: que... Maria Zamora, bona vesprada.
0: Bona vesprada, bona vesprada, perdó, que m'he colat sense permís. Hola, hola. És que jo no sé estar callada, també us dic, eh?
1: Avui és el dia en el que a l'ombra fa aquesta briseta, és molt agradable avui. Avui les terrassetes, avui sí que és agradable. I la sensació que tens, no havíem dit... Ahir vaig insistir l'altre dia, no ve... Al litoral no ve fred. Al litoral el que ve és la calor normal per a aquestes dates, suportable. A l'interior sí que han tingut fred. O sigui, a l'interior tens observatoris, Morella estava a 8 graus aquesta matí, a 9 graus, i feia vent. 8 graus amb vent,
0: és frescoreta, ja. He d'agafar una rebequeta.
1: Sí, bueno, entrem en les vesprades de les rebequetes, que ja s'havien oblidat fins i tot. Però ara entrem en una dinàmica de vesprades més fresquetes, matins també, i al migdia una calor de 30-31, que el que si vol acostar-se a la platja o inclús fer algun banyet encara, perfecte, perquè la mar està...
0: Encara
2: queden dies. La mar està fresquibilíssima.
0: La mar està ara com hauria d'estar...
1: Ara està, no? Sí, està entre 20... Ara s'ha remenat un poquet, s'ha barrejat i s'ha refrescat, però estava entre 25 i 27, encara està molt bé, la mar està perfecta, fins i tot en octubre encara tenim temperatures més que agradables, alguns que venen del nord diuen que la tenim bé tot l'any, que ells no sé què ells la tenen freda, però bé, ha baixat, i el que ha sigut una passada ha sigut la quantitat de pluja que hem tingut ahir, vam tindre diverses tongades que estaven previstes, i la d'esta matinada en el litoral, en la Marina Alta, només volia comentar-vos tres dades. Al terme de Pego, a la Plana, a la Sagra, al terme de la Sagra i al terme d'Orba han caigut 104 litres per metre quadrat, que és, que dius, això, 100 litres, en poc més de 2 hores, dona l'eficiència que tenim ací de la pluja. Són tronades de setembre, que són de matinada. Al setembre és molt típic tindre les tronades de matinada i en la mar i tocar el litoral. És una situació de setembre perquè la mar genera les tempestes de matinada, les genera, les alimenta, i ahir van tindre les de la vesprada, que són típiques de final d'estiu, i les de la matinada, que són típiques de setembre.
0: Ahir van tindre un
1: combo. I van tindre un combo.
0: Clar, ells van cridar, si es van enviar un WhatsApp, i va dir, tia, eixim a la vegada.
1: I van quedar entre la Safora, Ribera Baixa i la Marina Alta, i van fer la quedada, unes que baixaven, les altres que es formaven, i van fer ahir el combo, i ahir se van quedar, i ara se n'han anat totes ja, se n'han anat totes direcció a les Balears d'Itàlia, i ahir en Itàlia n'hi ha una, han quedat unes, però que han quedat...
0: Balears, les italianes.
1: Però que han quedat, però que són diverses juntes, i quan se junten diverses, i comencen a girar...
2: Crec que només s'ha dit xungues, són
1: diverses
2: juntes.
1: Però, a més... Juntes i xungues. Però d'aquestes que van... A més, és com quan se junta un grapat de gent i volen fer maleses. O sigui, pues este, igual. Les tronades que estan per
0: com els guiris al Cabanyal, no? Que se junten per la nit i fan maleses.
1: Ja, bé.
3: Més o menys, sí.
1: En este cas s'han juntat i estan fent molta de destrossa i estan sent una barbaritat. Mos hem lliurat. Hem de dir que esta vegada ens hem escapat dels monstres. Ahir se forma un monstre de tempesta a les Balears i se n'anà cap a Còrsega i Sardenya. Ens hem jurat. Uf. Que ningú pense que no hi hagués ahir barbaritats, perquè ahir hi hagués barbaritats de tempestes. I mos hem jurat de les més grans, i ara entrem en una dinàmica de... S'han acabat els avisos i entrem en calma meteorològica.
0: Ah, xica, calma meteorològica.
3: Durant quants dies?
0: Molt bé, eh?
3: Quants dies?
1: Com a mínim fins a dilluns.
3: Ah, molt bé, mira.
1: Vos va bé?
2: Sí, calma.
0: I què és? A dijous.
1: Te va bé? Vos va bé?
2: Cap de setmana bo.
1: Bé, ja saps que nosaltres en l'horatge no volem dir ni bo ni roïn.
2: Ja, perquè què és bo o què és roïn? Clar, depenent de la gent.
3: I per aquí.
1: Nosaltres diem estable, inestable, que mos agrada més la paraula.
0: Ah, molt bé.
1: Inestable, inestable.
2: Estable vol dir soler...
1: Calma.
2: Calma, temperatura bona...
1: De vegades estable dona boires, perquè al matí estabilitat és que l'atmosfera no està turbulenta. Estabilitat per nosaltres és calma, alguna boira i sol al migdia, habitualment. Inestable és que l'atmosfera està bullint, amb ganes de ballar i amb ganes de... amb energia de fer...
0: Sí, inestable com jo, inestable absolutament.
1: Tu diries que eres horatge inestable.
0: Jo soc totalment, sí. Explosió tèrmica d'estes, soc jo, més o menys.
1: És un esclafit tèrmic d'estos. A vegades tens ciclogènesi explosiva.
0: Exacte.
1: Anem a dir que la situació està ja estable, que tenim temperatures ara entre 27 i 30, demà pujaran un pèl més les temperatures al migdia. Al migdia farà un poc més de calor, arribarem a 31-32 en algunes zones, sense passar. I això és 35 i 40, de moment... ja no es veiem. Llavors arribarà l'estiu de Sant Miquel, de Sant Martí, però ja no arribarem a aquestes...
2: 40 graus, 30 graus a les 11 de la nit.
0: Quina
2: barbaritat.
1: És que les temperatures que avui en tenim a migdia les teníem l'altre dia a les 2. És que l'altre dia a les 2 de la matinada ja havien tenit 33 graus. Que era una bogeria. Ara entrem... Ara és dia ja d'obrir les finestres a partir de les 11 de la nit que entra...
0: Que ja entra frescoreta. Anem a dormir tranquil·lament.
1: Esta nit algú haurà dormit ja sense aire i sense ventilador i igual s'ha tapat i tot.
0: Sí, jo, efectivament.
3: Maria.
1: al litoral. Estem parlant del litoral, que sí, a l'interior sí, sí. Se pressuposa que ja s'han tapat ben tapats. O sigui, que ja t'has tapat. Esta nit
2: sí,
1: ja...
2: Esta nit, sí, esta nit,
0: sí. Molt bé, sí, jo també he hagut de tancar la finestra en la matinada,
1: Qui s'alça? Esa és la pregunta sempre.
0: El meu home, per descomptat. El meu home, per descomptat, però perquè ell va decidir que jo dormia al costat de la porta per si entraven a atacar, a mi m'atacaven primer, aleshores ell es va quedar amb el costat de la finestra.
1: I quan s'ha d'apagar l'aire condicionat o el ventilador, qui l'apaga?
0: Ell, perquè té el mando.
2: Això, sempre és ell. És un tema, Maria, sempre són ells.
1: Això és un tema, això és un tema
0: això
1: sempre.
0: És un tema que, si voleu, desenvoluparem.
1: Vale, després ja vosaltres. Jo ja vos deixo, horatge molt tranquil i molta estabilitat i fresqueta. O sigui, podríem dir que és un horatge ara de temperatures normals per a aquestes dates i jo crec que és prou agradable.
2: Abans de despedir-te, Joan Carles, la pregunta del dia. Quina és la teua pitjor foto?
1: Ne tinc diverses, però sobretot ne tinc unes quantes en el fotomatón que són espectaculars.
0: És que...
1: Perquè sempre te claves en grup per a fer el monya, per a fer la festipower allí, que dius, si no cabem.
0: No cabem, exacte.
1: Té igual. Clar. La capacitat d'un fotomatón mai se subestima. O sigui, ahí caben...
2: I és el bolso de Mary Poppins.
1: I de vegades tens una part de la teua cara que dius, això ho tenia jo ahí en la cara?
0: Efectivament, sí. Les fotos... O sigui,
1: i aquestes són les, per a mi han sigut les
2: pitjors fotos.
1: I que sempre, també pots passar, bueno, no sé si li passarà a tot el món, que sempre quan deixes la foto dius, i per què estic mirant cap a...
2: On no toca.
0: Perquè el fotògraf o fotògrafa ha d'avisar. Ha de dir, una, dos i tres, perquè quan som molta gent estem cadascú...
3: Sí, sí.
0: Per favor, fotògrafs i fotògrafes del món, aviseu.
1: De tota manera, tampoc fem moltes vegades cas. També t'ho dic.
0: Això ja és el teu problema.
1: Val, gràcies.
2: Fins demà, Joan Carles.
3: Joan Carles Fortea.
1: Demà vindrà Lluís. Demà ja tenim
3: Lluís.
1: Sí, perquè anem canviant tots i tal. Demà no estaràs tu, Maria?
0: No, demà no. Jo només ja prou una vegada a la setmana, prou ja.
1: Mos juntarem més vegades.
0: Oh, pues això espero.
1: Algun improvís de l'oratge?
0: Per favor, quan tu vulguis. Jo sóc una tia absolutament meteorològica.
1: Inestable.
3: Gràcies, Joan Carles. I ara sí, és moment de passar-ho d'allò més bé, de traure i se somriure, perquè es comença la secció de Maria Zamora.
4: Dibuixem somriures amb Maria Zamora.
3: Maria Zamora, ara sí, oficialment. Què tal, com estàs?
0: Bona vesprada, Dani, com estàs?
3: Benvinguda a l'equip de col·laboradors i del programa i de tot.
0: Moltes gràcies, encantada d'estar aquí.
2: Bueno, que plaer és nostre, Maria.
0: Que guai, jo tenia moltes ganes de tornar a la ràdio, ja ho sabies tu, Maria. Sí. Així que fenomenal. Bueno, és de veres, Dani, tu i jo no ens coneixem,
3: No.
0: O sigui, que jo ja t'avise que efectivament sóc un poc explosió meteorològica, com acabes de notar,
3: molt
0: en
3: guai.
0: El temps. Així que quan vosaltres necessiteu, ja sabeu com jo funcione. Me dieu, ara sí, ara no, ara te calles, ara seguimos, ara cortamos. Perquè
2: tira,
0: la vida és la vida. Bueno, ties, com va la primera setmana de la tornada al cole?
2: Va, podríem dir que va, no? Vull dir, va.
0: Estem en la supervivència, no?
2: Sí, jo crec que ara estem en mod supervivència, totalment, okay. No? Hem començat el programa, el dimecres els xiquets a escola...
0: Clar.
2: Tot el que això suposa...
0: Clar, molt bé, mira, o escolti aplaudiments quan hem dit els xiquets a escola.
2: Correcte.
0: Efectivament.
2: Tenia moltíssimes ganes.
0: Pues molt bé, és de veres, jo també he fet la meva tornada al col·le particular, que és he tornat a la ràdio, estic molt contenta, és un mitjà de comunicació que m'encisa. I jo per aquesta temporada, ties, he preparat una secció que es diu... Només sóc una xica millennial. Perfecte, perquè les persones millennials o de la generació I, per a qui no ho sàpiga, som les persones nascudes aproximadament entre el 1981 i el 1996. M'encantaria dir, és el meu any, però efectivament no. Per la qual cosa, ara mateix els millennials tenim entre 30 i 45 anys.
2: Molt bé.
0: Estem
2: molt
0: en la
2: bé.
0: Mateixa barca, tots sí. Nosaltres aquí presents.
2: Jo ja quasi estic baixant-me de la barca, però
0: bueno,
2: ahí aguanta,
0: ahí, aguanta. Ahí, el millennial 45. Gran Reserva.
2: Correcte.
0: Nos gusta.
2: Millennial Gran Reserva.
0: Perfecte. Aleshores, què serà Només sóc una xica millennial? Vos estareu preguntant.
2: Sí.
0: Pues Només sóc una xica millennial va ser una sèrie de manuals de supervivència per a qualsevol persona que no sàpiga si el que vol és reinventar-se o fer una migdiada.
2: Ah, vale.
0: Perquè, ties, encara que jo siga una millennial, esta secció és per a totes les persones perquè jo no discrimine.
2: Molt bé.
0: Com altres.
2: Molt
0: bé. Aleshores, per a començar, Wio, vos porte el manual per a tornar a la rutina sense perdre la dignitat.
2: Uau, és complicat,
0: Clar, ties, és complicat. Aleshores, jo que sóc una tia de la comèdia, ja sabeu que jo la dignitat, pues, ni està ni se l'espera, sincerament, perquè ja fa què. Aleshores, jo només tinc quatre guapa consellets que vos vull contar, podem comentar, i, per favor, si la gent s'anima a donar més, pues aquí estamos. Val. Primer guapa consellet, no cal tornar a tope. Vull dir, setembre és com, per a molta gent, setembre és com el començament d'any.

0: començar i totes volem ser una persona nova. Aleshores, tu te compres una nova agenda, t'apuntes al gimnàs, a pilates, a anglès, a xinès, te fas un curs, te montes un projecte, fas dos sopars, una escapada. I a més, tu vols començar la dieta, llegir 14 llibres, dormir 8 hores, ver journaling, meditar i beure 2 litres d'aigua al dia. I clar, cariño, mi vida, mi cielo, Mari Carmen, Yolanda. Tu, bueno, ni tu ni qualsevol ésser humà, tot alhora no pot ser. Així que, per favor, tranquil·les, hem tornat de vacances fa una setmana o igual més, però ha començat el curs pràcticament esta setmana, no cal que siguem la nostra millor versió. Amb ser unes persones funcionals ja estaria bé. Bé, ties, continuem amb el segon guapo consellet, que este a mi m'agrada moltíssim,
1: sí.
0: Crec que és molt guai, i és el gimnàs no és el teu ex. No generes una relació tòxica amb ell. O siga, anem a veure. Ens passa molt, no? Arriba el curs nou i tu t'apuntes al gimnàs amb tota l'alegria i a tota la motivació de principi de curs i vas el dilluns, perfecte. El dimarts tens unes cosetes, el dimecres plou, el dijous estàs cansada, el divendres tens un sopar. I dius,
1: i ja
0: bueno,
1: per al cap de setmana, per al que queda
0: home,
1: en el convento...
0: I, ja diu, ja, no. I així, així, així, fins a gener no tornes otra vez, una altra vegada
1: a apuntar-te. Jo tinc una amiga que li passa.
2: Sí, pues sí.
0: Dis-li a la teua amiga que, cariño, com es diu la teua amiga? Bueno, no li diu, no, por favor, vale.
1: Anava a dir Maria.
0: Protecció de testigos, cariño, no passa res, no passa res, ties, però el guapaconseller millennial és, si tu havies dit que aniries 5 dies al gimnàs i només ha anat un, no passa res, cariño, no has fracassat, has anat un dia. I no passa res, perquè tenim els millennials, no sé si a vosaltres us passa, tenim una mania molt de pensar que si no ho faig perfecte, no serveix.
1: Sí, és de veres.
0: Pues cariños, no fa falta. Millor fet que perfecte.
2: Exacte.
0: I si vas un dia, doncs millor que zero. I si la setmana que ve vas dos, pues xica, ja tenim una evolució de personatge, així que cariños, no us agobieu, que si un dia, i a més, si un dia només poden ser 20 minuts de workout en la teua casa, amb unes peces, o t'agafes dos botelles d'oli o dos botelles d'aigua, i tu fas arriba, abajo, te poses un vídeo de YouTube, de... si tu poses cardio sense impacto, te ixen moltíssimes coses, cariño. Així que tu aprofita, agafa dos botelles d'aigua i a funcionar. Així que això, 20 minuts de workout, millor que res.

0: Perfecte, ties. Anem amb el tercer guapo conseller millennial, i és que després de l'1 ve el 2. O siga, vull dir, jo ja he dit que no ho facis tot alhora, abans, que no fa falta apuntar-te a xinès, a francès, al curs, a... Però si tu eres una tia a tabalar, pues, por lo menos, organitza't. Perquè si no, començaràs a... O siga, vull dir, si tu no t'organitzes, començaràs a fer les coses no a partir de dilluns, no a partir de setembre, no a partir de demà. Ai, ara ja m'organitzaré quan tinga temps. Spoiler, no el tindràs. O sigui, ai, sí que...
1: Però, perquè són coses que donen com perea, no? Vull dir, mai trobes el temps idoni perfecte per a fer algo que no t'havies fer.
0: Efectivament, efectivament. Però quan vols fer tantes coses... A mi me passa que jo mals un dia i dic, he de fer esgueda, i m'entra ansietat de tot el que he de fer.
1: I jo me sento en el sofà.
0: Sí, i no comence a fer res de l'ansietat que me dona i dius, chica, pues si primer fas una cosa, després fas una altra.
1: Tens raó.
0: Una lista de prioridades, mi vida, mi cielo, mi Mari Carmen. Aleshores, apunta les cosetes en una agenda i si dilluns no has pogut fer-ho, doncs pues dimarts ho faràs. Si tu el dimarts vas menjar fatal, doncs pues el dimecres ja menjaràs millor. O sigui, si aquesta setmana no has fet esport, doncs pues no passa res, ja ho faràs la pròxima. Això sí, calendaritza-te-lo. Perquè també t'he dit, no cal esperar a la inspiració divina, no cal esperar al dilluns, no cal esperar a setembre, ni a gener, a la lluna nova, a Mercuri retrógrad, ni a que Beyoncé ens doni permís. La vida funciona per temporades, mi vida, mi cielo, i sobretot més a les dones, tia.
1: Sí,
0: que
1: som
0: unes persones, absolutament, anava a dir circulars.
1: Cícliques.
0: Cícliques, efectivament.
1: Bueno, alguna circular n'hi ha.
0: Home, també, això també. Però és de veres que som cícliques i... Jo no estic en la fase de la vida de la... Me va a bajar la regla, no tengo ganas de nada. Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
0: Aleshores, per favor, la vida funciona per temporades. Importància a l'important, però, carinyos, organitzem-nos, perquè, vull dir, tu pots fer tots els plans i apuntar-te tota l'agenda, tot el que tu vulguis, i organitzar-te, ser una tia estupenda, però després la vida arriba i te diu... Ah, un moment, que tenies uns plans? Pues no fa falta. Ja te'ls lleve jo i te pose un, jo què sé, poso una xiqueta malalta, una roda del cotxe punxada...
1: Sí, sí, sí. La vida és així de meravellosa.
0: Un apagón, un quedar-te encerrada en l'ascensor... Jo què sé, una cosita així divina.

0: I ja ties, per últim, últim guapa consellet d'esta xica millennial, per favor, deixa un poc d'espai per a ser una persona. Això què vol dir? A mi, en estos moments de la meva vida, cada vegada m'interessa menys, però tot perfecte, i més que la vida m'agrade.
1: M'agrada, aquest consell.
0: Clar, o sigui, a veure, també un mínim de fer les coses ben fetes. Però vull dir, ties, gaudint de les coses, perquè si tu fas una ullada al món tal com està ara mateix, dius, pues...
1: Tampoc és.
0: Efectivament, s'ha de gaudir les coses. Així que no necessitem una rutina perfecta, no necessitem, o sea, necessitem una rutina que puguem aguantar.
2: Exacte.
0: Una vida on treballem, of course, però també i sobretot on quedem amb les amigues, perquè les amigues sempre et salven. Una vida on llegim, una vida on puguem fer-nos un cafè tranquil·lament, on anem a pilates, ens arreglem si ens dona la gana, mirem una sèrie de merda d'aquestes sèries que a mi m'agraden moltíssim, de romanticor juvenil, que dius, però què fa una tia millennial de 40 anys veient una sèrie de juvenils que s'enamoren? Pues ahí
1: Elite.
0: Estic jo.
1: A nosaltres
0: a tope.
1: També ens enxís en les sèries aquestes juvenils.
2: Elite i totes i sèries.
0: Elite, Sterling totes. Point.
2: Valeria, tal, totes.
0: Mi vida con los chicos Walter. Todo. Bueno, pues també això, que mirem una sèrie de merda, que llegim sobretot moltíssim, que ens enamorem, que ens desenamorem, perquè això també és la vida adulta. I sobretot, i el més important, que jo volia que se quedara avui ben clavat, és, de tant en tant, per favor, no fem absolutament res. Perquè així és com es rebenta el sistema capitalista des de dins. Que això a mi m'agrada moltíssim. Així que, xiques, no intenteu tornar a la rutina perfectament, torneu a poc, després de l'1 ve el 2. Si avui només heu fet una cosa bé, pues enhorabona, demà serà una altra. I recordeu que estem totes en la mateixa, perquè jo ara mateix tinc 3 aplicacions per a organitzar-me la vida i encara no sé què soparé avui. Així que, ties, endavant.

0: Barbie. Hey, she's so cool, all dolled up, just playing chess by the pool.
1: Això és el que passa sempre, eh? Quan tornem a la rutina, que se fa...
2: Que t'aturulles, té raó, Maria, que t'aturulles, que vols fer tantes coses que no saps per on començar i t'entra tota l'ansietat. L'altre dia nosaltres mon anàrem a comprar, anaven els dos en dos bolses cada un i arribarem a casa i no teníem sopar.
1: I què sopem?
2: I diguem... Però què hem fet?
3: Clar, és perquè no ho vareu fer la llista de la compra. És superimportant.
2: No sé, era com... Ai, tenim que parar a per sopar a 6 deberes i a plegarem a casa
1: i... compres coses i després dius...
3: Ui, què sopem?
2: No hem comprat per a sopar?
3: Ai, per favor. Això passa. No sou els únics, també, vos dic, eh?
1: No, no, no.
2: Però això que la vida...
1: De fet, avui ens passarà.
3: Arribarem a casa i què soparem?
2: Arribarem a casa de Maria Zamora a sopar.
1: Exacte.
2: Ah, no, que no ho sap, el que va sopar.
3: Jo no sé què soparé, però alguna cosa tindré per la nevera. Així que, clar que sí, ties, vingueu.
1: Maria, moltes gràcies per estar així amb nosaltres.
3: Gràcies, a vosaltres.
1: Ha sigut un plaer. Cada setmana estaràs així gaudint de la nostra companyia i de la ràdio en esta tornada a l'escola.
2: Els trons és perquè ha dit que és inestable, no?
1: Ah, va, és que està José Navas.
3: Ciclogénesis explosiva.
1: Que ja han fet el canvi, la substitució. Serà a Tono Escribano, ha arribat José Navas per a fer aquest recanvi i està atent absolutament
2: tot.
1: Gràcies, Maria Zamora.
3: A vosaltres. Fins la setmana que ve, ties.
2: Gràcies.
1: Fins la setmana que ve.
4: No és precís que siga diumenge per viure alguna cosa excepcional.
5: Tenim una hora per davant on no caben les presses. Una hora per escoltar una bona conversa, descobrir una idea nova, entendre un poc millor la ciència i mirar la cultura amb uns altres ulls.
4: L'hora de la cultura, amb Reis Juan. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Són les 7 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: La Conselleria de Cultura ha tornat a exigir al Ministeri de Cultura un pla coordinat d'actuació i un full de ruta que permeta millorar la seguretat en els museus arran dels diferents robatoris esdevinguts a Espanya, entre ells el del Tresor de la ciutat de Villena.

0: demanen al Ministeri que col·labore amb els ajuntaments en matèria de seguretat. Alejandro Moles.
1: Sí, així ho ha traslladat el director gerent del Consorci de Museu de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugueda, en la reunió celebrada a Madrid amb representants del Ministeri del RAM, de les comunitats autònomes, de la Guàrdia Civil i també de la Policia Nacional. Escoltem Nicolás Bugueda, qui ha expressat la seva decepció pel resultat de la reunió.
2: Se ha perdido una oportunidad magnífica para avanzar en materia de seguridad. No hay nada nuevo sobre la mesa. La coordinación y el protocolo no pueden esperar a que se produzca un nuevo robo. Nos vamos como hemos venido.
0: El rei Felip VI ha presidit l'acte inaugural de l'any judicial. Xavier García del Valle.
3: Sí, un acte en què la presidenta del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha reclamat una justícia independent i dotada de mitjans humans i materials. A més, ha dit que és inadmissible que s'acusi els jutges d'estar polititzats.
4: Acusaciones expresas, generalizadas, de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas. Esta es una imputación de extraordinaria gravedad. Los tribunales han de resolver conforme a lo que el derecho dispone, sin presiones directas ni indirectas.
3: I durant l'acte inaugural de l'any judicial també hi havia expectació sobre el que haguera de dir la ministra de Defensa, Margarita Robles, després de la publicació dels documents desclassificats del CNI i les forces de seguretat. L'escoltem.
5: Todos tenemos que aprender y sacar lecciones, pero también quiero decir, es un acontecimiento que era por su magnitud difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, y todos hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible.
0: I el president de la Generalitat i líder de la popular de la Comunitat Valenciana, a Juanfran Pérez Llorca, avui els periodistes li han tornat a preguntar per la seva futura designació com a candidat del Partit Popular a la Generalitat.
3: Una designació sobre la qual encara no hi ha data. El president ha tornat a dir que no li lleva el son i que ell està en la gestió del dia a dia de la Comunitat Valenciana.
6: Jamás un presidente tan interino como dice usted ofreció tantas realidades como las que ofrezco yo a cada municipio que voy. Estoy absolutamente tranquilo. Yo asumí el reto de ser presidente de la Generalitat sin pedir nada a cambio, porque es un honor ser presidente de tu comunidad. Y solo tenía una misión, y es la misión que tengo todos los días. Es mejorar la calidad de vida de todos los valencianos y las valencianas presentando actuaciones y proyectos como este.
3: Este projecte és al que se refereix el president de la Generalitat, és el projecte d'ampliació de l'Hospital de Torrevella, on s'invertiran més de 175 milions d'euros.
6: El pistoletazo de salida a un proyecto sanitario importantísimo para la ciudad de Torrevieja y para su área de salud, que ya no va a tener parada alguna. Cuando todo esto esté terminado, tendremos uno de los hospitales más grandes de la Comunidad Valenciana. Vamos a trabajar en paralelo todas las administraciones, especialmente Generalitat y Ayuntamiento, cada uno con las tareas que tiene asignadas.
0: L'alcaldessa de València, Maria José Català, carrega contra l'Esquerra en considerar que difonen informacions falses sobre un imminent desallotjament de les xaboles instal·lades als antics terrenys de la Fórmula 1. L'escoltem.
7: Ahí no hay ningún desalojo, es decir, hay un desalojo fake. Es un asentamiento que tenemos absolutamente monitorizado por el ayuntamiento. Los servicios acuden dos veces a la semana. Es un ejercicio de hipocresía y de cinismo absoluto. Provocar el problema, como está haciendo la izquierda en este país. Generar un bulo, como es el de que hoy se iba a producir un desalojo. Convocar una concentración para que vaya al Cuerpo Nacional de Policía y evidenciar que hay policía cuando la policía va porque va a la concentración y no porque hay un desalojo. Y encima decir que es culpa de los demás.
0: I protesta de les víctimes de la Dana per la incorporació de l'exconsellera Salomé Pradas com a professora en la Universitat Jaume I de Castelló.
1: L'associació ha comunicat al rector Jesús Lancis a través d'una carta la indignació i el malestar per aquesta incorporació de Pradas al claustre. Li han reclamat una resposta institucional davant d'una situació que consideren d'especial sensibilitat per a les famílies. En el comunicat emès, l'associació diu que este fet genera importants qüestions de caràcter institucional, ètic i moral, tot i que respecten la presumpció d'innocència i el dret a la defensa, i que ho reclamen apel·lant a la responsabilitat i sensibilitat que ha de mantindre una institució pública. Prades repeteix enguany per segona vegada com a professora substituta.
0: En successos, a Benicàssim, la Guàrdia Civil investiga les causes que este matí han provocat l'explosió d'una bombona de butà en una vivenda amb un balanç d'una dona ferida de diversa consideració i nombrosos danys materials, així com el desallotjament de les persones que viuen en l'edifici.
1: L'explosió de la bombona de butà ha passat en la

0: cuina del setè pis d'un bloc d'edificis. La dona ha patit cremades greus i ha sigut traslladada a l'Hospital La Fe de València. Escoltem el testimoni d'un veí, de Pablo Martínez.
1: Estaba totalmente quemada, pues despellejada, digamos, y con mucha sangre y, bueno, en estado claro, muy catatónico, digamos, ¿no? Impresionado.
2: I en esports, des de fa mitja hora s'està jugant al Trinquet de Castelló de Rugat la primera partida de la Copa de Raspall.
3: Destaca la tornada de Tonet després de la lesió que va patir en el torneig individual. El de Genovés fa parella a Amberger i està enfrontant-se al trio Marraí, Lorja i Bosio. Ahir es va iniciar la Copa d'Escala i Corda i en la primera partida Salva Palau, Pere i Bueno es van imposar per 45 a 60 a Hilari i Alejandro.
2: Tornem a les 8 amb més informació. Així en A Punt Ràdio us deixem ara amb tot per l'aire.
4: A Punt Ràdio, notícies. Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: El Barcelona torna a visitar València per a jugar contra el Llevant. Viu el partit al Punt a Punt. Este diumenge, des de les 12 del migdia, tota l'actualitat de l'esport valencià amb atenció especial als partits Sporting Eldense, Huesca Villarreal B i Fertiberia Port de Sagunt de Mar de Lleó. Amb totes les notícies, les narracions i els protagonistes de la jornada. I a les 11, els últims 90 minuts del Punt a Punt amb l'anàlisi de la jornada. Este diumenge, des de les 12 del migdia, viu l'Esports Valencià en A Punt Ràdio.

0: tota la gent que estigui ara mateix escoltant a Punt Ràdio a casa, que obriga l'ordinador i...
1: O que agarre el mòbil i busque.
0: O que agarre el mòbil i busque Culto al Cargo.

0: por allí.
1: Ahí está ese desafío viajero amb tota l'experiència de Luis Tobajas amb esa cultura.
2: Ni amb misteri.
1: Calgo de John Froome. Hem de deixar-ho així perquè tenim sí. moltes més coses. Què volies dir,
2: no,
1: Maria?
2: Volia dir que n'hi ha misteri en qualsevol puesto, també així a València.
1: No, no, no, sí, sí.
2: Altre dia, Lluís...
1: Per cert, abans, crec que a novembre tenim una cita així a València amb un congrés espectacular per a tots els que som... amants del misteri.
0: Efectivamente. El fin de semana del 21 de noviembre en el Ateneo Mercantil de Valencia vamos a celebrar el tercer congreso de misterio e historia de la ciudad de Valencia. Y entre otros, pues van a estar aquí personas como, bueno, va a estar Cristian Gálvez, tendremos a Vicente Garrido, a Zabala también. Bueno, vamos a tener una cohorte de auténticos cracks del mundo del misterio, pues hablando de todos los temas que nos resultan interesantes de este y otros mundos. Así que todo el mundo que se quiera apuntar al tercer congreso de Misterio e Historia. Están las entradas en la página web del Ateneo Mercantil y os espero ahí a todos.
1: Nosaltres anirem, pero abans te tindrem así en el programa Moltes Vegades. Gracias, Luis.
0: Muchas gracias.
1: Benvingut. Nosaltres continuem así en Tot per l'aire quan són les 7 i 22 hores de la vesprada. I, Maria, tenim moltes més coses ara per davant perquè tenim a Carles en altre puesto, en altre lloc de la geografia valenciana. I sí que és de veres que després tindrem també, més enllà de la festa de Carles, tindrem també una tertúlia que jo crec que a la gent li va agradar molt perquè avui va, està relacionada amb la pregunta del dia, perquè la pregunta del dia és quina és la teua pitjor foto, o la foto que tu recordes que pitjor així tot has fet. I té molt a veure aquesta foto amb la tertúlia que tenim en el dia d'avui. Maria.
2: Realment, estem esperant perquè són festes en... Bueno, ja podem dir-ho, no?
1: Sí, pots dir-ho.
2: Són festes en Alaquàs. Carles està camí a Alaquàs per a conquerir el seu castell. I després tenim tertúlia fallera, perquè sí que és de veres que, com diríem col·loquialment, la cabra tira al monte i tenim que parlar de,
1: sí, a més,
2: de falles en este programa. I per això hi ha hagut moltíssima polèmica en les fotos de les candidats.
1: Puc dir-ho?
2: No, encara
1: puc dir-ho? Tota la gent que avui no ha escoltat La Flama amb Loren Donat, avui, així, al programa...
2: Es que
1: escoltarà...
2: No te puedes callar res.
1: No en primícia, però sí, d'esta casa, d'Apunt Ràdio, escoltarà el que ha dit el fotògraf oficial de les fotos tan criticades de la Junta Central Fallera.
2: Sí que és de veres que hem parlat tots d'aquestes fotos, que no hi se'n molt ben parades, sobretot les candidates a cordonor de la Fallera Major de València. Per això preguntaven també avui. La nostra pregunta del dia és quina és la teua pitjor foto, i com tu ben deies, Dani, els companys de La Flama, presentat per Loren Donat, han aconseguit una de les coses que tots estaven buscant, i són les primeres declaracions del fotògraf, del, entre cometes, culpable, del responsable, de l'autor, d'aquestes fotografies, i anem a tornar a escoltar el que ha dit, quina és l'explicació que ha donat el fotògraf.
1: Carles encara no està, perquè em diuen que està encara aparcant el cotxe, així que mentre aparca el cotxe, mentre arriba al puesto, al lloc on està la festivitat d'esta vesprada, anem a fer una xicoteta pausa i a la tornada anem amb Carles, anem a la tertúlia de festes i anem també amb totes les exclusives i rumors que queden així, en Tot per l'aire.
3: Apunt Ràdio, les vesprades al teu gust.
4: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb el partit de primera entre Atlètic de Bilbao i Elx, el partit de líder de segona, el Castelló front el Girona, tot el futbol regional, la primera jornada...

0: Jornada de la primera divisió de futbol sala, la pilota valenciana i la pretemporada del bàsquet valencià. Tots els esports tenen cabuda este dissabte des del migdia al Punt a Punt.
1: No és precís que siga diumenge per viure alguna cosa excepcional.
2: Tenim una hora per davant on no caben les presses. Una hora per escoltar una bona conversa, descobrir una idea nova, entendre un poc millor la ciència i mirar la cultura amb uns altres ulls.
1: L'hora de la cultura, amb Reis Juan. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tots. Esports a Punt. La teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
3: Perquè tu també jugues este partit.
0: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: La tauromàquia envesteix no sols els toreros, els joneguers, fins i tot els banderillers, sinó que arremet contra l'oient mitjançant els sons que, al cap i a la fi, són l'essència pura del periodisme radiofònic taurí. El mateix que l'art de lidiar ho és per a la festa nacional i per als seus fidels seguidors. Terra de Bous, el genuí programa taurí. Divendres de 7:30 a 8:30 de la vesprada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Xàtiva, 101.5. Connecta't a la vesprada de Punt Ràdio amb Dani Meroño i Maria Caballero.
4: Ara sí, ja tenim el nostre company Carles Navarro. Continuem en tot per l'aire. Són les 7:28 de la vesprada. Carles, ja estàs a on has d'estar. On estàs ara?
5: Dani, què tal? Bona vesprada. Estic a Alaquàs. Estic a la porta principal del castell d'Alaquàs, on en pocs minuts està previst que comenci un dels actes més representatius, perquè Alaquàs, esta localitat de l'Horta Sud, està en festes. I ara, en pocs minuts, que són i mitja, quasi, pues, res, en pocs minuts començarà el que ells coneixen, la conquesta del castell. Se van alternant els bàndols moros i cristians i en 2026 a la qual li toca ser mora. Per tant, els cristians han de fer-se amb el control d'este castell imponent, un dels millors conservats de la comarca de l'Horta Sud. Això està ja de gom a gom. Com dic, jo estic entre el carrer Major i el carrer de Miguel Hernández. Això està, el públic ja està esperant que les desfilades, primer desfilarà el bàndol moro, després desfilarà el bàndol cristià, i s'ajuntaran així precisament en el castell per a com dic, dur a terme ixa representació, ixa conquesta del castell per part del bàndol cristià, Dani Maria. No sé, ja te dic, el bàndol moro de moment està anant a les seues posicions per a concentrar-se i per a començar ixa desfilada. I el bàndol cristià, el mateix. Des d'ací no el veig, però sé que està concentrant-se a les portes de l'Ajuntament. El que hi ha així és molt de públic.
4: Sí.
5: Jo no sé si voleu que...
4: Sí, jo encantat de que...
5: Del públic...
4: Sí, sí, sí. Encantat d'escoltar a públic que estiga ja participant en ixa festa, perquè has dit que està ple de gom a gom.
5: Sí, està molt ple. Mira, ja me mira una senyora que
4: s'enriu.
5: Me miren dos senyores que s'enriuen.
4: T'han reconegut.
5: Va, que vaig a per elles. Estem en directe en la ràdio d'Apunt, en el programa Tot per l'aire. Ah, ho agafava. Ai, bon gràcia, puesto, perquè esteu en el banc, esteu en primera fila.
6: Claro, però en primera fila que no vegem res. Ah. Ara, quan es comencen a desfilar, si no t'alces, així no se veu res.
5: Dones, que esteu a pona, jo d'alçar-se.
6: Però tu saps tantes dies de festa, però si ja no podem en l'ànima.
5: Que vostè ha anat a tot.
6: Eh?
5: Vostè ha anat a tot.
6: A tot.
5: Què és el que més li agrada de les festes d'Alaquàs?
6: A mi les provessons.
5: I participa en elles?
6: En quasi totes.
5: Sí. I la carxofeta, què tal este any?
6: Ai, de categoria lleva...

0: La d'ahir, que mos la suspengueren.
1: Oh. Per què? Per què vos la suspengueren?
2: Per la pluja. Ah, per l'aigua, per la pluja. Clar. És veritat. Gràcies, que m'acaben de donar l'acreditació. Gràcies.
0: Mos l'han passat el diumenge.
2: Bueno, pues encara queda una oportunitat per a disfrutar-la.
0: De... Pa lluir-mos i pa lluir-mos.
2: De quin bàndol sou, del moro o del cristià?
0: Els cristians.
2: Ho diu en resignació?
0: Sí, perquè este any estan els moros que guanyen així i mira com està la cosa.
2: Bueno, bueno, anem a centrar-nos en les festes de la Quas. Tu també eres del bàndol cristià?
3: Claro, és que les meus filles són cristianes totes.
2: De quina comparsa?
3: Las Valquírias. Valquírias, ¿no?
0: Valquíria.
2: De las Valquírias. I desfilaran ara?
0: Sí, hombre.
4: Home.
2: Conteu-me si què no, és el que va passar així ara en el castell.
0: Què va passar?
2: Sí.
0: Pues que ara venen desfilant, pujaran els que manen, la lluita i baix de les espases i els cavalls, que es començaran també a lluitar i tot. I després, pues, els que guanyen, que seran els moros este any, mos diran unes paraules.
2: I són els que se queden en el castell.
0: Que se queden en el castell, clar, este any el castell és moro.
2: Perfecte, pues a disfrutar moltíssim de les festes. Vos queden moltes dies de festa, a part del diumenge que teniu la carxofa, però oficialment...
0: Sí, ara mos queden totes les de la creu.
2: Així en la Quas no pareu, si és que quan no toca la flauta Rita la toca Margarita.
4: Mare.
0: Així sempre tenim festes.
2: Bueno, pues anem a disfrutar.
0: Inventem.
2: Molt bé, ixa és l'actitud, sí senyora, moltíssimes gràcies. Dos veïnes de la Quas, que com dic, estan així en primera fila, que no es valen perdre res de lo que així va passar. A veure, vaig a clavar més micro. Dani, Maria, me diceu?
4: Sí. Total llibertat, sí. A més, és que
2: ens encanta. Buenas
3: tardes.
2: D'on és vostè?
3: D'aquí, de la Quas.
2: Com es diu?
3: Petri.
2: Petri. Li agrada molt este acte de la conquesta del castell?
3: Sí, senyor.
2: Sí?
3: Sí.
2: ¿Ha disfrutado molt de les festes esta setmana?
3: Sí, todo lo que hemos podido y lo que nos queda el sábado todavía.
2: ¿Qué es el que més li agrada a vostè de les festes de la Quas?
3: Me gusta todo, pero los moros y cristianos me gusta mucho.
2: Quan sona la marxa moro, la marxa cristiana, com se li fiquen a vostè els pèls del cos?
3: Uau, es que eso es muy emocionante.
2: ¿De quin bàndol és vostè, del cristià o del moro?
3: Yo soy, digamos, de los dos.
2: ¿Per què és dels dos? Ya que triar.
3: Ya sí, a ver, porque me gusta más la marcha mora, ¿eh?
2: Vale.
3: Eso sí que lo tengo claro, la marcha mora me encanta. Uh-huh. Y aparte que mis hijos salen también en una comparsa, otro es músico y todo eso.
2: ¿Aquí
3: es
2: Capita Moro? ¿Aquí de blanc?
3: Sí.
2: Vaig a averiguar-ho, Dani. És que passa un home molt mudat,
4: sí.
2: I vaig a per ell ara. Buenas tardes, bona vesprada, que estem en directe per la ràdio de Punt. Per la indumentària que porta vostè ha de ser un carrer prou important.
5: Soc el capità mort d'estany.
2: Molt bé!
4: Ole.
5: Soc Toni, soc de la fila Mora Cresol,
2: sí.
5: I aquest any represento la capitania.
2: A veure, com es presenta la batalla d'avui?
5: Bé, pues, qui penses que va guanyar? Qui penses que va guanyar?
4: Ah, amigo!
5: Nosaltres, guanyem este any guanyem en moros. En cada any canviem, cada any guanyes cristians, altre any en moros. I avui mos toca a vosaltres.
2: I què suposa per un veí de la Quas com tu ser el capità moro de les festes d'esta localitat?
5: És un orgull. Estic molt feliç, és un orgull i, no sé, estic molt nerviós, perquè tinc que parlamentar ara, però és un orgull. Un orgull com a... Encara que sí, soc de Paiporta, però visc quasi 30 anys i per mi és un orgull viure això.
2: Què és el que va passar ara a les portes del castell? Conta-m'ho seu.
5: Pues ara el que farem serà... Jo demanaré quedar-me al castell, el cristià me diu que no, i entonces enfrontem les nostres forces, i hi ha una pelea, i qui guanya s'endú el castell.
2: M'han dit que la lluita és de pel·lícula.
5: Sí, claro. Lluiten cavalls, lluiten, venen dos cavalls, lluiten tenen armes de veritat, i bueno, una cosa està xulo de veure.
2: I el discurs te'ls has de memòria?
5: Sí, claro. Però no te vaig a dir, no.
2: Vale, serà sorpresa. Presenta-me a esta xica d'ací que s'acaba de
5: preparar. Tan guapa és la capitana Mora d'estany.
2: Com te diuen?
6: Me diuen Clàudia.
2: Clàudia, com és, què suposa per a tu ser capitana Mora?
6: Un orgull, molta emoció, molts anys de molt treball i a ganar.
2: És un somni complit per a tu ser capitana Mora?
6: Sí, en 2008... ja vam viure la capitania, però aquest any, com capitana, pues, un orgull ser del Cresol i ser capitana Mora amb Toni.
2: Preparada per a la lluita?
6: Per supost.
2: Vinga, va, que segur que guanyeu.
5: Vinga, gràcies.
2: Adéu, gràcies. He tingut la sort de trobar-me'ls.

0: els capitans, bueno, el capità Mora i la capitana Mora, ja t'he dit, de casualitat, perquè com dic, estan, els bàndols estan concentrant-se cadascú, cada bàndol, en el seu lloc. Com dic, el bàndol Moro desfilarà per el carrer Miguel Hernández i el bàndol cristià desfilarà pel carrer Major. Així confluiran, i com ens ha contat Toni, el bàndol cristià li demanarà el castell, el capità Moro dirà que no, que el castell és d'ell, i així se formarà una lluita que jo tinc moltes ganes de veure, perquè conforme ens han descrit, és una lluita de pel·lícula. Molt bona vesprada.
1: Hola, buenas tardes.
0: D'on és vostè?
1: Jo de aquí, soy de Cuenca, però vivo aquí, en Alacuás.
0: Des de quants anys fa?
1: Ui, muchos. Es que valenciano no sé.
0: No te preocupes. ¿T'agraden les festes de moros i cristians?
1: Me gustan mucho, sí.
0: Per això estàs en primera fila.
1: Por eso me coloco, para verlos aquí bien en la primera.
0: Así n'hi ha una lluita ara, m'han contat, no? N'hi ha una batalla.
1: Es una batalla, van a hacer ahora, sí.
0: I si demanen reforços, demanen ajuda, vostè se va tirar a lluitar també?
1: A defenderlos.
2: Sí,
0: jo estic enmig, a mi també me tocarà lluitar.
1: Tenemos a ayudarle lo que haga falta.
0: ¿De quin bàndol és vostè, del Moro o del cristià?
1: Yo del Moro.
0: ¿Del Moro? ¿Perquè té família en el bàndol Moro?
1: Sí, sí. Que tengo familia. Yo es que soy allí en mi pueblo, se celebran los moros y mi familia.
0: ¿De quin poble és vostè?
1: De Valverde del Júcar, de Cuenca. Siempre.
0: I allí també hi ha moros i cristians.
1: Moros i cristians, preciosos, la fiesta.
0: I allí participa vostè en les festes?
1: No, però mi cuñado mi...
0: Vostè li agrada veure i disfrutar de les festes, però no se gasta un xavo ni així.
1: Sí, però, home, he comès, sí, he pagat a la comida.
0: Ah, bueno, afartaria veure.
1: Jo sí, col·laboro con tot el que m'haga falta, eso sí.
0: A disfrutar de la festa, a disfrutar de la festa. Bueno, així la gent, ja t'he dit, que està preparadíssima, Dani i Maria, per a veure desfilar. Voleu que pregunte a més gent del públic?
3: Jo encantat d'escoltar a la gent del carrer.
4: Sí, n'hi ha ambient, no?
3: Sí, n'hi ha molt d'ambient. A més, a la gent que escolta la ràdio està
4: de goma.
0: A veure, va, vinga, esta dona. És que, claro, si m'alça el braç...
5: Però tens que endur la càmera. On vas sin càmera?
0: És que soc de la ràdio.
5: Ah, ja ho ha dit ell, ja ho ha dit ell.
0: Soc de la ràdio.
5: Esta és per gravar-la.
0: Ja n'hi ha càmeres, però també és per escoltar-la.
5: També és veritat, també.
0: D'on és vostè?
5: Jo d'ací, nascuda d'ací de l'Alacuás.
0: Com es diu?
5: Paqui.
0: Paqui, li agraden molt les festes de moros i cristians de l'Alacuás.
5: He sigut mora i després cristiana.
0: Ha sigut de tot.
5: Però quan era jove, ara ja no la me canso.
0: Ah, que ara que continua seguint jove...
5: No, jove de ment, però de físic ja no tinc ganes.
0: De quines comparses ha sigut vostè mora i cristiana?
5: No me'n recordo ja.
0: Ai, mal.
5: De 9 anys.
0: I ara que n'hi té 23?
5: 63, no me'n recordo. No me'n recordo de veritat.
0: Però aleshores, si li pregunto a qui li agrada més, si els moros o els cristians, vostè què me contesta?
5: Hombre, la música mora m'agrada molt, però no m'importa, els que siguin més marxosos.
0: Vostè està sempre en primera fila, vostè sap que s'hi ha una batalla ara, no?
5: Sí, per això he vingut.
0: Si demanen reforços, vostè se posa a lluitar?
5: Hombre, pues depèn. Si me ho diuen, pues hi aniré a lluitar, claro.
0: Que disfrute de les festes. ¿De quién bando? No mire cap, ya que yo el tengo divisado.
6: Es la primera vez que venimos.
0: Ah, ¿y de dónde son?
6: No, de ahí de al lado, pero es la primera vez. De Aldaya.
0: Son de Aldaya. ¿Y primera vegada así en Alacuás, en les festes?
6: Sí.
0: ¿En qué han vingut o per qué han vingut?
6: Porque lo hemos visto lo que hacían y lo hemos visto nunca y vamos a verlo, a ver cómo es.
0: Les han contado que así ha una batalla.
6: La señora ya no
0: sabe. Paqui, ya se ha informado usted.
5: Ya ellos también.
6: Ya nos ha puesto en antecedentes.
0: O sea, que Paqui ha fet de guía turística y ya se lo ha contado, ¿no?
6: Muy bien, muy bien.
5: Fai lo mateix en tots els puestos, en que siguen estrangers.
0: Y si no, s'hace women.
5: Claro, claro.
0: Bueno, pero de moros y cristianos, ¿quién bàndol vos agrada més?
6: Los moros, más. Sí, lo hemos visto en otros sitios y los moros. Sí. Más por la vestimenta, por... Sí, los moros.
0: ¿Y a vostè també?
1: També. A mi no me pregunten.
0: No li pregunte. Si sabereu... Gràcies. Si sabereu com m'aparten la mà... Adéu, disfruteu. Si sabereu com m'aparten la mà...
4: No volen parlar.
0: Ai, mira. Quan vaig preguntar... Vaig a preguntar per ahir, és que acabo de veure la cap de premsa de l'Ajuntament d'Alacuás i volia saludar-la. Jo estic passejant-me ara precisament per un dels laterals del castell, per on van a desfilar i per on va a passar esta batalla campal que diuen que van a... Jo tinc moltíssimes ganes de veure com va ser ixa batalla, perquè, clar, si hi ha animals, si hi ha armes, si van tots vestits de gala, amb armadures i no sé què, doncs jo tinc moltes ganes. Vostè

0: Té moltes ganes de veure la batalla entre els moros i cristians?
1: Home, clar.
2: Sí.
0: Però això estàs en primera fila?
1: Sí, senyor, per això hago turno.
0: Des de quina hora estàs?
1: Ara media hora ja que estamos aquí o más.
0: Ah, bueno, pues han arribat pronte, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Sí. ¿De quin bàndol és vostè, de moro o de cristià?
1: A mí me gustan los dos.
0: Sí?
1: A mí me gusta la fiesta.
0: ¿Té familiars en la festa?
1: No.
0: No té familiars en la festa.
1: Bueno, el hermano de la compañera.
0: A veure, el seu germà, de quin bàndol és?
3: Dels moros.
0: Dels moros, de quina comparsa?
3: El cobertí.
0: I què van a fer ara, així?
3: La batalla, a veure qui guanya, guanyen els moros.
0: Segura?
3: Segura.
0: Jo he parlat amb Toni, el capità moro, i no ho tenia molt clar.
3: No, pues jo crec que sí, que guanyen els moros.
0: Vale. Aleshores, si el seu germà està en el bàndol moro, vostè és del bàndol moro o li du la contrària al seu germà,
3: no,
0: i és del bàndol cristià?
3: No, jo soc del bàndol moro.
0: Sí?
3: Hombre.
0: I per què no participa en les festes, vostè?
3: Perquè jo els apoyo en la festa. Tinc a tres festes.
0: Amb quines?
3: Ui, mira, el castell, anar a classe.
4: Molt bé.
3: Som, mira, de l'APA de l'alumnat. Què te pareix? Quina
0: això està molt bé. A disfrutar de les festes, eh? A disfrutar. Gràcies, gràcies. Bueno, Dani, Maria, com dic, estic així ja
5: quina
0: esperant
5: meravella.
0: Que això comence.
5: Quina meravella, quina
0: el
5: meravella.
0: El poble està de festa. El centre de l'Alacuas està completament engalanat.
6: De totes
0: este
6: maneres...
0: Este castell està...
6: Porten retard, no, Carles? Vull dir, segons programa
0: no sé
6: oficial...
0: És
6: no començava tot a les 7:30?
0: Començava tot a les 7:30, efectivament,
6: sí.
0: Però les desfilades començaven a menys quart.
6: Ah,
0: és a dir,
6: val,
0: que encara
6: val,
0: queden
6: val,
0: 3
6: val.
0: Minuts. És veritat que jo ara porto 4 moros que estan dirigint-se cap al punt de concentració i tranquil·lets van un rato. Te penses tu que tenen molta pressa.
6: No, home.
0: Però bueno, així estan ja tots preparats, estan ja tots preparant-se per a... Per a que comence la batalla, i
6: per
0: a millor dit.
6: Per que comence la batalla on estàs tu, no?, en la plaça de la Constitució.
0: Així mateixa és on passarà la batalla. Ja t'he dit, jo tinc moltíssimes ganes de veure aquest espectacle. M'han parlat molt bé d'esta festa. Hi ha moltíssima gent que està esperant en primera fila per a no perdre's cap detall d'aquest espectacle. I jo, en el moment que comence la cosa, si voleu, tornem a connectar. Dani, Maria.
5: Perfecte, perfecte, perquè si n'hi ha alguna cosa és ambient i la veritat és que la gent se ho està passant d'allò més bé. Bueno, pues estem pendents del que passa en Carles, Maria, però
6: festa,
5: és que ara estem en canviat el xip i estem ara en modo festa.
6: Modo festivo.
5: I sí que és de veres que tenim moltes coses no a soles, moros i cristians, sinó que anem a parlar també de falles, perquè ja coneguem moltes coses, perquè primer anem a pujar un poquet la veu, clar, perquè estem en falles, clar que sí. Perquè avui estrenem la nostra tertúlia de festes.
6: Tertúlia fallera.
5: És una tertúlia espectacular, a més, molt de casa, molt familiar i també amb moltes notícies.
6: Sí, estem pendents de que vinguin tots els que van a participar en la nostra tertúlia fallera, però per anant introduint el tema, si t'avellís, podem... Escolta, un dels temes que anem a parlar en la tertúlia fallera és el tema de les fotografies.
5: Oh, com m'agrada aquest tema de les fotos.
6: A les candidates a Fallera Major de València. I avui, com dèiem abans d'anar-nos a publicitat, el nostre company Loren Donat, en el programa de La Flama, ha pogut parlar amb Armando, que és...
5: Qui és Armando?
6: Armando és el responsable, el autor...
5: El fotògraf!
6: El fotògraf! El autor de les fotografies. El que ha disparat totes les fotografies...
5: I mai millor dit.
6: Correcte. Que hem vist. Si vols, per a després no perdre temps, podem escoltar.
5: Sí, ara, clar.
6: El que li ha dit Armando a Loren Donat en l'entrevista que li ha donat...
5: Li ha donat en la flama...
6: I després, en la tertúlia, comentem les declaracions de...
5: Vinga, anem a escoltar a Armando, el fotògraf oficial de la Junta Central Fallera, que avui ha parlat en exclusiva al programa d'esta casa de Punt Ràdio, La Flama, amb Loren Donat.
2: A ver, como todos los años, la forma de hacer las fotografías, pues es eso, tenemos una hora para hacer las 146 candidatas, nosotros ponemos una iluminación bastante sencilla para que no salga.

0: Terrània, m'he fet tots els metres possibles que n'hi havia i ha arribat. O sigui, que
1: molt bé. Havies estat alguna vegada, sí, a punt?
0: Havia estat en a punt televisió. No havia estat a la ràdio.
2: En a punt ràdio, no?
0: No, i m'encanta. Vaig estar això en la tele abans d'estiu i ara amb vosaltres. O sigui, que molt genial.
1: Bé. Estem parlant de fotos. Sí. Com no podia ser d'una altra manera.
0: Sí, sí, sí.
2: No sé si pots dir algo
1: sí.
2: o...
1: Sí, alguna coseta. Jo sé que, jo sé que després, en tot el festa, en Levante Televisió, explicaràs moltes coses sí. i donaràs veu a persones que poden parlar també, però com a abans, com a aperitiu.
2: Una pinzelladeta.
0: A veure, jo pense que el que ha passat no pot passar. Pense que no hi ha una responsabilitat clara des de la part que organitza tot això, que és la Junta Central Fallera, que ha obviat la situació i només hi ha silenci, en la qual no se protegeix aquestes persones, algunes de les quals, ho dic de veres, jo pense que les han clavat en una posició molt, molt complicada i molt desagradable, perquè al final és la teua cara la que està eixint a nivell nacional per a deixar... clar que esas fotografías no son las que toca, en la cual cosa algú hauria d'haver dit algo.
3: Y luego también eso que por lo que dice Jaime, esas chicas que han salido en todas partes, cómo se enfrentan ahora al proceso, ¿no? Que empezó ayer.
0: Claro.
3: No se enfrentan con la misma seguridad ni con las mismas ganas, quizá, porque
0: tenía un problema Laura, que es que tú en xarxes socials ja han vist tot el que ha passat, tot com s'han comentat les fotografies, aquestes coses. Hem de pensar també que molta gent el que parla en xarxes s'ho estalvia de psicòlegs, amb la qual cosa pues la gent sí, participa més activament sí. en les xarxes, i el problema que jo veig és que aquestes persones que estan assenyalades ara mateixa, si ixen, no, és que les han tret únicament per a intentar compensar un poquet el que van passar abans. I si no ixen, no, és que se les han carregat perquè són les de les fotos. És a dir, faces el que faces, la situació ja està enfangada, jo crec.
1: Sí. Estem a punt d'arribar a la pausa per al butlletí, però vos coneixeu Jaume Bronchud i Laura Caballero?
2: De vista.
0: No. Laura Caballero.
2: Sí.
3: No. Yo creo que no era mayor, no para él.
1: Va a ser fallera mayor de Valencia,
0: sí. Mayor infantil.
2: Mayor.
0: Ah. Sí, sí. Pues ya fará años, porque yo porté años en eso y no tan mal recuerdo.
3: No, sí, yo creo que te he visto alguna vez en el balcón, puede ser.
0: Puede ser. Puede
3: en
0: ser.
3: El balcón de casa.
1: En el balcón de tu casa. ¿Y a Carlos?
0: De vista, sí.
1: Sí, de vista sí que va a ser xurat. Después parlaré, no només de las fotos que tenéis esperadas.
2: Que tenéis xurat.
1: Que tenim xurat també de falles.
2: Que tenim proves.
1: Tenim proves. I també vull parlar un poquet de l'ofrena. Perquè, clar...
2: que volien nosaltres tres dies...
1: Sí, un dia més per als xiquets i per a tot i claro. La gent vota que no. Bueno, que sí, però no el suficient.
2: Pero, correcte.
1: Aleshores parlarem de l'ofrena, del xurat i també connectarem amb Carles, que està preparat en les festes de l'Aquas, però serà després que fem una xicoteta pausa, siento per l'aire, que se n'anem amb els servicis informatius.

0: President José Díez ha destacat les ajudes dirigides als estudiants que hagin aprovat totes les assignatures durant el primer curs acadèmic.
1: La Generalitat incorpora la medida más ambiciosa, las nuevas ayudas Impulso Universitario, que garantizan la gratuidad de la primera matrícula universitaria a quienes aprueben íntegramente el primer curso de la carrera. 20 millones de euros y cerca de 20.000 beneficiarios sin que el estudiantado tenga que realizar ningún trámite.
2: I continuen les reaccions a les crítiques llançades per l'administració Trump a la multinacional Ford, que qüestiona l'aliança amb la companyia xinesa Geely en la factoria d'Almussafes per raons de seguretat nacional, ja que considera que la Xina és un adversari estranger.
0: El portaveu del PSPB a les Corts, José Muñoz, ha criticat la intromissió del govern de Donald Trump en interessos que poden danyar la comunitat valenciana i ha demanat al president de la Generalitat que defense Ford Almussafes.
3: Lo que necesita nuestra industria es producción, empleo y futuro. No que Donald Trump decida desde Washington qué se puede fabricar en una fábrica valenciana. Y reclamamos a Pérez Llorca que deje claro de qué lado está, si del lado de los trabajadores valencianos y de nuestra industria o del lado de las políticas proteccionistas de Trump. Trump no puede decidir qué se fabrica en Almussafes, pero Pérez Llorca sí puede decidir de qué lado se pone.
2: Juanfran Pérez Llorca ha afirmat que està molt orgullós de l'aliança entre Ford i la xinesa Geely perquè garantix el futur de la planta d'Almussafes.
4: Yo estoy orgullosísimo de que hayamos podido garantizar el futuro de una industria tan importante. Nos hemos involucrado las administraciones. Hemos asumido un plan de formación y unos gastos importantes a garantizar el futuro de muchísimas familias, el trabajo de muchísimos trabajadores y la continuidad de muchísimas industrias y muchísimas empresas que también dependen de una planta como Ford, que va a volver a estar al 100% de su producción.
2: I en aquest entorn geopolític, la plantilla de la factoria de Ford d'Almussafes i la direcció de la planta han començat avui a negociar el conveni col·lectiu sobre el que els empleats treballaran quan entre en vigor l'acord amb la xinesa Geely per a fabricar vehicles de manera conjunta. Escoltem José Luis Parra.
5: La empresa ha hecho un movimiento importante, nos ha presentado una propuesta que recoge gran parte de lo que nosotros planteamos en la asamblea afiliativa, un acuerdo completo que nos tiene que permitir dar estabilidad en los próximos 4 años a la planta y poder lanzar todos esos nuevos productos que se nos han asignado.
2: En tribunals, la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Dana ha tornat a rebutjar els recursos dels dos imputats en els quals insistien en demanar que la delegada del govern, Pilar Bernabé, entregara els seus missatges.
0: La magistrada rebutja que les defenses de Salomé Pradas i d'Emilio Argüeso puguen reclamar de nou les comunicacions de Bernabé perquè considera que no han concretat quina prova o quina circumstància justificarien esta petició. Sobre les comunicacions de la delegada del govern, la jutgessa recorda que la seva aportació era voluntària i que ja es va plantejar durant la seva declaració judicial. Diu la jutgessa que Bernabé no és part en el procés, només testimoni, i que va alegar que el seu telèfon mòbil era personal. La resolució no és ferma. De fet, l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso, ja ha presentat un recurs d'apel·lació i serà ara l'Audiència de València qui haurà de resoldre.
2: I llum verda al Congrés perquè els nascuts al Sàhara Occidental abans de 1977 i els seus descendents tinguen la nacionalitat espanyola.
0: Segons els col·lectius sahrauís, entre 80.000 i 120.000 persones podran beneficiar-se d'esta llei impulsada per Sumar i que repara en part la situació del poble sahrauí mig segle després que Espanya signara els acords del 14 de novembre de 1975, pels quals va cedir l'administració del Sàhara Occidental al Marroc. La votació del dictamen ha tirat endavant, com estava previst, amb el suport dels socis de l'executiu, amb l'abstenció del PP i Junts i amb el vot en contra de Vox.
2: I acabem amb un apunt econòmic. Tal i com havien previst els experts del Banc Central Europeu, ha encarit esta vesprada el preu dels diners en un quart de punt, un increment que situa els tipus d'interès en el 2,5%.
0: La institució justifica aquesta mesura per a combatre la inflació en l'eurozona, que ha passat del 2,9% que hi havia al juliol al 3,3% del mes d'agost. I tot això, diuen, per causa del conflicte entre l'Iran i els Estats Units.
2: Nosaltres tornem a les 9 amb el repàs informatiu de la jornada en Contrapunt.
6: A Punt Ràdio, notícies. Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio,

0: Tonis amb tu.
1: El Barcelona torna a visitar València per a jugar contra el Llevant. Viu el partit al Punt a Punt. Este diumenge, des de les 12 del migdia, tota l'actualitat de l'esport valencià amb atenció especial als partits Sporting Eldense, Huesca Villarreal B i Fertiberia Port de Sagunta de Mar de Lleó. Amb totes les notícies, les narracions i els protagonistes de la jornada. I a les 11, els últims 90 minuts del Punt a Punt amb l'anàlisi de la jornada. Este diumenge, des de les 12 del migdia, viu l'esport valencià en A Punt Ràdio.
0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Continuem en Tot per l'Aire, són les 8 i 7 de la vesprada. Estem en la tertúlia de festes amb Bronxut, amb Laura, amb Carles i amb l'altre Carles que el tenim, creuem els dits, a la Quas. Carles, què tal, com estàs?
1: Molt bona vesprada, Dani. Pues, això està a punt de començar. El bàndol moro ja el veiem que està arribant així a la plaça del Castell, desfilant per este carrer de Miguel Hernández. El bàndol cristià encara no el veiem, però ja Amparo, presidenta de l'Associació de Moros i Cristians, els Perolers de la Quas, l'atenció se nota.
2: Atenció se nota, estem tots molt nerviosos, volem que isca tot bé i la gent està ja esperant que vinga els bandos pa veure la batalla i qui guanya.
1: Conta'ns què va a passar exactament així en aquest punt de la localitat de la Quas.
2: Pues avui tenim la conquesta del castell, ara mateix governa els cristians i veurem els moros que venen a demanar. Venen a demanar el...
0: Sembla que hem perdut
2: volem
0: la
2: si
0: serà connexió
2: en de Pau, o
0: momentàniament,
2: no?
0: Sí o no. Carles, hem d'acomiadar-te perquè està anant i tornant la connexió perquè n'hi ha molta gent utilitzant el mòbil. Aixina que disfruta, gaudís de la festa de moros i cristians i ens escoltem demà.
1: Perfecte, Dani, amiga, moltes gràcies.
3: Un beset.
0: Moltes gràcies, adeu.
3: Ja mos ha fet spoiler adeu, que guanyen els moros.
0: Ale, però
3: ja
0: bueno.
3: Ja ha fet spoiler, Carles.
0: No, sí, però ho ha dit la primera connexió,
3: per això, per això te dic.
0: Canviem de festa, tornem ara a les falles de València.
3: Que ens agrà.
0: Perquè de les fotos voleu dir alguna coseta més?
3: Ja està
0: Bronxut,
3: tot dit, no?
0: Carles,
4: jo,
0: Laura,
4: mira, jo lo único que diria és que espero que nunca más se vuelva a repetir algo así, sobre todo por las chicas que se presentan.
0: Ah, pero les fotos, dius, o...
4: O sea, todo, en general. O sea, que no se vuelva a dar una situación en la que se pueda criticar tanto a unas chicas que lo único que hacen es querer a esta fiesta y bueno, y estar en un proceso para poder ser las máximas representantes de nuestra fiesta a la que tanto queremos, vaya.
3: Pero tú crees que Xunta Central Fallera va a publicar ses fotografies sabent les conseqüències que podria tindre?
4: No, no, claro que no, no lo piensan, claro.
3: I és el problema,
5: que no hi ha una supervisió de les fotografies. Ja. En qualsevol cas, jo estava pensant que n'hi ha una frase, que és Història d'Espanya, que estaria molt bé que algú haguera dit, que és "Lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar". Esto estaría muy bien, que algú l'haguera dit, perquè no ha passat. S'han corregit unes fotografies per intel·ligència artificial, s'han fet i s'han tret com s'han tret, ningú ha dit res, ni ha una espantada general. Les xarxes ataquen a les xiques o ataquen al fotògrafo, però és que no sabem realment què ha passat.
3: Què ha passat, no?
5: L'única cosa és que ja s'ha pres una decisió, que és que l'any que ve cadascuna que se faça les seues fotografies. En la qual cosa jo també penso que aquestes fotografies no serviran de res, perquè al final... totes les cares vistes per un mateix fotògraf o una mateixa càmera te poden donar per a triar. Si cadascuna té la seva foto en els seus processos d'edició, de...
3: Com deia Carles, clar, distorsiona completament la realitat la foto.
5: Jo crec que sí. Jo crec que sí.
0: Sí. No sé si volen...
5: Que facin un grup de WhatsApp i s'envien un selfie.
4: Claro.
0: Això és de veritat.
5: Ara venen a totes dins, se fan un selfie i l'envien.
4: O com
5: ja
4: a los niños en la federación, cuando los tienes que apuntar, que te dicen con fondo blanco y no sé
0: quina
4: qué.
0: Ruïna, quina
4: que
0: ruïna.
4: Salen todos también regular, la verdad. Regular tirant-te mal.
0: Hem de parlar de l'ofrena, dice Dia Extra.

0: Però abans ja vull saber un jurat. Clar, ja perquè ja sabem quines persones conformen el jurat. No sé si les tens per ahir ja,
1: sí,
0: si vols dir-les.
1: Ja que estem parlant de
0: perquè la gent està a casa.
1: Ja que estem parlant de les candidates, ahir coneguerem els 14 fallers i falleres que seran els responsables de triar a la Cor d'Honor i fallera major infantil de València d'enguany. Demà començaran les proves amb la presentació oficial de totes les candidates en l'acte i el pròxim 26 de setembre serà el gran esdeveniment en el Roig Arena i el 13 d'octubre, apunta ja Dani en l'agenda, és la famosa telefonada.
2: Que nerviós, que nerviós.
1: Tenim com a jurat de fallera major infantil de València a Amparo Martín, fallera major infantil en el 84 i també periodista d'esta casa, Consuelo Benavente, Maria Fernández, Amparo Prats, Jorge López i Òscar Mollà. I com a jurat de la fallera major de València, Cristina González, Ángel Marcos, María Tomás, Rafa Mengó, Beatriz Pérez, Pepa Gómez y Sandra Llopis.
0: ¿Qué vos sembla el jurat? A ver, aquí vol obrir el debat.
1: ¿Alguna sorpresa?
2: Bueno, a mí me ha sorprendido que no hay ninguna fallera mayor de Valencia en el jurado.
0: ¿De mayores?
2: Porque, bueno, sí, Amparo Martín sí que fue fallera infantil de Valencia y ya ha sido jurado en otra ocasión porque yo compartí con ella jurado de corte en el 2013, creo recordar. Pero en el jurado de mayores no hay ninguna fallera mayor de Valencia, que de normal últimamente sí que venía pasando, vaya. Es lo único que me ha echado un poco en falta, ¿no? Que hubiese una fallera mayor de Valencia, porque creo que igual que una corte de honor, que en este caso sí que hay, porque María Tomás fue corte de honor, es necesario, ¿no? Porque se le da esa visión de realmente lo que necesitan lo que tienes que encontrar entre las 73, porque lo has vivido, vaya.
3: Lo que digo, Laura, te toca la raó, porque una persona que ja està dins sap el que se busca i el que ha de tindre una persona per plegar al lloc on s'opta. I això es nota, per exemple, en les primeres fases, quan estem en els sectors, que moltes vegades tenim gent de la cort, fins i tot fallers majors, que jo he compartit amb moltes d'elles, a banda que ha après molt, sap el que té que buscar en cada candidata. Que estigui aquest fallo. No és un fallo al final, és que no s'han presentat, perquè tu has el llistat i no n'hi ha cap.
4: Jo la primera sorpresa és de la enorme quantitat de candidatures de l'any passat, que era excessiu, a més ho comentaven tota la gent, que era impossible triar perquè potser n'hi havia com 25 o 30 candidats per a cada jurat, és que n'hi ha que votar. Hem passat a un any en el que molta gent ja sabia que era jurat perquè no hi havia una altra opció que triar-los a ells.
1: De veres?
4: En quantitat, i me sembla interessant.
1: Podem també, Jaume, explicar, perquè n'hi ha molta gent que és fallera, que ens està escoltant, però també n'hi ha molta gent que no és fallera, que diu, però el jurat com es tria? Qui tria què? Per què un sí, un no?
0: Com arriben ahí?
1: Com arriben? Perfecte.
4: L'assemblea de presidents tria 4 noms d'entre totes les persones que es presenten. Val? I el president de la Junta Central Fallera tria 3 més. Els 3 i 4, és 7, composen el jurat gran infantil. L'any passat n'hi havia un fund de candidatures per a ser jurat de gran i d'infantil. Este any, com vos dic, n'hi havia gent que directament passava a ser jurat perquè no hi havia una altra possibilitat.
1: I el motiu no se sap.
4: No, però a mi me sorprèn que de sobte passem d'un fum de gent a que n'hi hagi gent que entra directament perquè no ha tingut que aconseguir els vots. O sigui, que em sembla prou interessant.
0: I també vull preguntar-vos, per a la gent que esteu sempre al món faller i als jurats, com és el teu cas, Carles i Laura, què busqueu en una fallera major de València? Què es busca? Per a la gent que està a l'altre costat de la ràdio que diu, a veure, què coses es necessiten per a ser o què coses es miren?
2: A ver, realmente, cuando te presentas a estas pruebas, yo que lo he vivido de las dos, en las dos caras, ¿no? Siendo candidata y siendo jurado, realmente es hay un factor suerte bastante importante,
0: ¿sí?
2: Me refiero. Y seguramente igual...
0: ¿Tú tienes suerte?
2: Yo seguro, porque igual los 5 que me eligieron a mí no me hubiesen elegido a mí, porque buscarían otras cosas. Al final somos gente haciendo pruebas a otras personas.
1: Ni una parte subjetiva.
2: Claro,
1: ¿no?
2: Claro. Es casi todo es subjetivo al final, porque igual a mí me encantas tú, pero igual a él no. Entonces, si soy yo tu jurado, te voy a sacar, y si es Bronchud, pues igual te deja fuera, que tiene más mala leche. ¿No?
4: qué bien está. Está muy bien, ¿eh?
2: No, pero me refiero... ¿Qué se busca? Pues yo creo que al final pues un compendio de muchas cosas, ¿no? Que sepa hablar, que sepa estar, y sobre todo yo algo que siempre para mí ha sido muy importante es que tenga pasión por esta fiesta, porque al final tú llegas a ser falla mayor de Valencia y vives actos muy guays que todos los falleros queremos vivir, como una crida, como la saltación, como el

0: Y nosotros dijimos, prueba de resistencia. No hemos hecho ninguna prueba de
1: ni que fueras una torre de tensión eléctrica.
0: O sea, también hay mucho bulo acerca de las pruebas, porque sí que hay algunas, como la de los supuestos, esos que meten la mano en una caja, sacan un papel y tienen que hablar sobre eso. Eso es verdad que siempre se hace.
2: Pero
0: y...
2: es lógico. Pero algo relacionado a la festa,
0: sí,
2: ¿no?
0: Sí, sí, sí.
2: En plan, no, parlan no. De...
0: Bueno, yo en mi año...
2: ¿De actualidad también?
0: A mí, por ejemplo, cuando yo fui, me hicieron una prueba y era modo aleatorio de háblame sobre los caracoles. O cosas así, ¿sabes? Para... Porque realmente...
2: ¿Para improvisar?
0: Para improvisar, claro, para saber...
3: Madre mía,
2: ¿tú sabías de escarabajos?
0: Sí, sí, yo canté la canción que nos cantaba la Yaya, que los hacía con tomate.
2: Caraol, trauba...
0: Esa.
3: Madre mía.
0: Pero vamos, que cada jurado elige sus pruebas, pero sí que creo que este año Junta de Entral Fallera, desde Junta de Entral Fallera, se han propuesto unas pruebas que se tienen que hacer tal cual ellos han determinado.
2: No saben encara quiénes pruebas son, para que nos preparen también los candidatos.
0: Claro, porque... sí, yo creo que las citan en tal sitio de valencianas o de particular y ahí ya el jurado hará la prueba que considere.
1: La primera prueba que tienen que hacer es reconocer en las fotos que les han fet.
3: Exacte.
1: Les posen totes como si fueran cromos y cadascuna ha de buscar la seua cara.
3: Queden 8 minuts de programa y de tertulia y voy a preguntaros per lo frena. Perquè, clar, es va votar i no va arribar al mínim per a canviar, per a donar un dia extra. A veure, tu que eres president de Falla.
0: La millor Falla de tota València.
1: Que actitud més bona.
0: Gràcies, president.
3: A lo millor me canvie de Falla.
1: A lo millor.
3: Què ha passat amb el dia extra de Falles? De Falles no, d'Ofrena, que no finalment frena. No...
1: L'has resumit tu molt bé. N'hi ha una proposta que ells, des de la pròpia Junta Central Fallera, que intenten clavar un tercer dia d'Ofrena sense canviar res més del calendari, que jo pense que això és l'errada, és a dir, si tu adelantes la planta infantil un dia i la planta gran un dia, doncs escolta, guanyem un dia de setmana fallera i tens 3 dies d'ofrena. Però no, se volien posar 3 dies d'ofrena únicament clavant els premis pel matí, val? Amb la qual cosa també... Pues,
2: els premis dels infantils, clar, el del dia 7.
1: Exacte, perquè la visita dels jurats a les falles grans seria mentre estàs fent l'ofrena. I els premis es donarien a conèixer mentre estàs fent l'ofrena, clar. Tu imagina't aquells de Convent Jerusalem ofrenant a la Mare de Déu en els cascos com si fos quan la gent està sentint el futbol.
2: La proposta era l'ofrena el
1: mateix dia que estan els jurats visitant les falles grans i que s'han de donar a conèixer els premis. Amb la qual cosa, o dones a conèixer els premis a la 1 de la matinada o... Jo vaig a dir-lo per primera vegada, jo estava en contra d'aquesta proposta. No vaig anar ni a votar, val? I la majoria de gent va votar que sí. El que passa és que com van convocar una assemblea extraordinària, feia falta un quòrum més gran de vots per a que s'aprovara la proposta. És a dir, guanya en vots, però no guanya la votació. Jo no estic d'acord per una senzilla qüestió. Esta festa és la festa de les falles, no és la festa de l'ofrena. 3 dies d'ofrena no va a fer que l'ofrena acabi abans, perquè si ara estem desfilant 120.000 persones, quan siguin 3 dies d'ofrena serem 150.000 persones o 180.000 persones o 210.000 persones i tornarem a acabar tard. Amb la qual el problema no és ixe.
2: Quin és el problema?
1: Des del meu punt de vista, primer, que la ciutat no està preparada com toca per a fer l'ofrena des de primera hora de la vesprada, que això ningú el diu, però els carrers no estan tallats i la gent que fem les connexions des de la plaça, jo per exemple per a Levante Televisió, ho sé que moltes vegades se retarden les primeres falles perquè no poden desfilar.
2: Perquè després de la vesprada encara està el trànsit.
1: N'hi ha molta gent participant en les desfilades, n'hi ha molta gent que ve de fora a participar de les desfilades, és a dir...
2: Però això sí que es podria controlar, vull dir, realment, si Junta Central Fallera té la quantitat de fallers inscrits en el censo de les comissions, sí que podríem calcular més o menys quan
0: se supone que se vigila eso un poco, pero claro, es que eso es muy complicado porque tienes que tener cuántas personas dándole a un clic clic clic clic clic. Estos son 200. Ah, no, pues han pasado uno.
2: Es que tendría que estar prohibido.
0: Y luego también te digo una cosa, hay gente de tu falla a lo mejor que no se viste de fallera, entonces claro. Como tú no te vistes que se vista aquella, ya no es fallera tampoco.
1: I després fa 2 anys que els estandards porten un xip per a controlar a quina hora entren pel carrer i a quina hora ells. És a dir, això està controlat i el treball des de Junta Central Fallera se fa. És a dir, no se pot disparar sempre tot en contra de Junta Central Fallera perquè no és el cas. Però jo tinc la sensació de que han intentat fer una proposta que, des del meu punt de vista, haguera sigut millor si s'haguera consensuat. És a dir, es començarà a parlar ara en les assemblees de presidents durant un any o el temps que farà falta per a entre tots trobar la solució i portar-la a votació. val? No s'ha fet això, el que s'ha fet era anem a intentar aclarir aquesta proposta, la proposta no és endavant, pues ja està. Al final ningú li pot

0: dir res al president de Junta Central Fallera. Ell ha portat una proposta a l'Assemblea per a que la cosa canviara, però no s'ha aprovat, amb la qual cosa ell el treball ho ha fet.
1: Ja, però no n'hi ha solució, perquè l'any que ve...
0: Però ningú li pot dir res. Però ningú li pot dir res, perquè qualsevol que li diga, senyor president, no, jo ja traje una proposta i ustedes no la quisieron. Claro, és a dir, fins ara sí que se li podia reclamar a Junta Central Fallera que no estava fent res per a controlar la frena. Ara ja no. Ho han intentat, però no hi citen davant la proposta.
1: Clar, però a lo millor
0: ja no és responsabilitat.
1: Perquè no era la millor proposta.
0: Això és un altre debat.
2: Ja. Sí que és de veres que... Vull escoltar també l'opinió de Carles. Perquè, clar, estàs ahí escoltant, no sé si a tu t'agrada i si dia extra no t'agrada.
3: A veure.
2: Tens dos minutets per explicar-ho.
3: Jo estava a favor de una tercera sessió d'ofrena. Perquè, per exemple, la meua falla, en guany li toca l'últim dia del 18. L'últim turno. Claro, estem dient, si en guany han passat a les 3, l'any que ve, si van a veure que s'ha augmentat el censo, a quina hora anem a passar? Igual que també li dic que en la falla que jo som, d'on toque que som músic, també mos toca un turno un poc complicat. I ho comentàvem amb els companys, prepareu-se, perquè si no s'aprova i se queden dos dies, anem a passar a les tantes.
1: Sí que és de veres que les falles, la ofrena no és lo més important. És una part, jo considero, molt important de la festa, però no és la festa. Però també és de veres que n'hi ha horaris que per a que desfilen els xiquets, per exemple, és una autèntica animalà, que un xiquet de xicotet passe a les 2 de la matinada per la Mare de Déu.
0: Tan barbaritat com que aquest mateix xiquet estiga dormint entre dos cadires en el casal perquè els pares estan en la discomòbil a les 3 de la matinada.
4: Sí. He dit.
0: Super unpopular el que acabe de dir, però és la realitat.
2: Sí. Jo crec que teniu tota la raó, perquè són dos visions diferents de com és la festa fallera. Ens quedem sense temps. Perquè de
4: volveremos. Nos vais a volver a llamar.
2: Jo crec que sí, si voleu.
4: Lo hemos hecho bien.
2: Podeu tornar, eh? T'ha agradat, Carles?
3: A mi sí.
2: La tertulieta?
3: Sí.
2: Està bé?
3: Sí.
2: Laura, tornaràs o no?
4: ¿Me dejarás venir?
2: Jo sí, si tu
4: vale.
2: Vols, sí.
4: Sí, jo sempre.
2: Però, en Xut, esta és la teua casa també.
0: Si tu me dices ven, lo dejo todo.
4: Si tu me pides un minuto,
2: tot per l'aire,
0: te regalo mi peluco.
2: Tot per l'aire i tot és festa, eh? Achermanats.
0: Ahí está.
2: Gràcies, Bronxuc, gràcies, Carles, gràcies, Laura. Maria, que se n'anem.
1: Demà
2: ja...
1: més i millor.
2: Sí, ens queda un minutet per acomiadar-me. Demà tenim un munt de coses.
1: Mare meva, demà.
2: Cantants, artistes...
1: Tenim agenda, tenim de tot. Parlarem de tot, protagonistes, moltes sorpreses... i que la gent ja mos pot seguir en X, en Twitter,
2: sí, en
1: que
2: Twitter.
1: Ja hem obrit el compte, i nada, que tot per l'aire, que gràcies per estar a l'altra banda.
2: Moltes gràcies, Maria, també gràcies a José, a Tono, a Sílvia, a Sofia i a Carles, que ha estat recorregant tota la comunitat valenciana. Ha sigut un plaer. Se'ls contem demà, així, a la mateixa hora. A tot per l'aire. Adéu.
5: Es un minuto que allargue cada matinada, una canción a la ducha.
6: La destrada es Tot per l'aire.

0: jugador del Barcelona, que tiene que ver con esto.
1: Què tal, com esteu? Són les 8:31 minuts de la vesprada. Hem escoltat avui la roda de premsa més personal, més alterada, més reivindicativa de Carlos Corberán. Un Carlos Corberán que ha tret les garres, ha anat, com després també escoltarem, a Luis García parlant de com arribarà al València de Malpizjuan amb el ganivet en la boca. No dimitirà, no pensa en la destitució, confia en la reacció de l'equip i del seu treball. Ha deixat algunes perles sobre el mercat comparant, no? I ara de seguida ho comentarem amb el del seu rival de demà, precisament el Sevilla, que ha netejat el vestidor, tot i que també ara ho analitzarem. És el pitjor equip en fair play, un fair play que acaba de publicar la Lliga i també comentarem. En fi, repassarem l'última hora de l'equip perquè ha anunciat que Luis Rioja no està, però que alguns jugadors, com Guido Rodríguez, no diguen que podria jugar, però sí que podríem dir que va viatjar tot i no tindre l'alta mèdica. També Justin de Haas ha viatjat amb un sol entrenament. Ara de seguida aprofundim en aquesta roda de premsa de Corberán, primer amb Sergi Escrivá i després a les opinions de Manolo Montal i de José Luis Sánchez. Esta vesprada també, com diuen, la Lliga ha fet públic les dades, ha fet públic les dades del mercat i del fair play financer dels clubs al dia d'avui. Llevant València, Elx i Castelló, diríem, d'alguna manera es mantenen o augmenten una miqueta el seu fair play financer, mentre que el Villarreal i el Club Deportiu Eldense, tampoc amb molta variació, sí que baixen una miqueta respecte del passat mercat. Després, l'escoltarem també a Javier Tebas parlar del València i del Llevant, però ha tornat a parlar de la compra del Club Deportiu Eldense. El tema de la setmana ja ha tornat a repetir, que no sap res y que para la Liga es un orgullo.
2: Recordaré que el Almería, el 25% es de Cristiano Ronaldo, pues que los dos jugadores mejores de la historia quieran invertir y tener su capacidad de inversión en clubes en España, pues es un orgullo y muy contento con esa cuestión.
1: Bé, anem ja al tall. Juan Alpuente està al comandament tècnic de la realització tècnica del programa, al micro com cada dia, Dani Hermosilla. Canviem de ritme i parlem ja de Carlos Corberán. Ja no hay dragón, ni adrenalina,
3: ni autoboicot, a tu autoestima. Yo, sinceramente, me centro en lo que de mí depende, que es que eso no pase, que el Valencia haga un gran partido mañana. Yo estoy convencido de que el Valencia puede hacer un buen partido y competir en Sevilla. A partir de ahí, en la vida, nunca me centro ni me he centrado en aquellas cosas que no dependen de mí. Yo el primer año llegué al Valencia, me dejé la vida cada día con el equipo, cumplimos el objetivo. El segundo año temporada en el Valencia, me dejé cada día la vida y el equipo consiguió el objetivo. Y este año llevamos 4 partidos. Lo que hará Corberán es dejarse la vida cada partido para dar al Valencia todo lo que Corberán pueda darle.
1: Bé, això dia Corberán, quan li han preguntat per si temia ser destituït, si l'equip no redreça la situació o no fa un bon partit a Sevilla. El tècnic de Cheste, com ja ha fet en altres ocasions, ha dit que ni dimitix perquè es veu capaç i amb força ni pensa en aquesta possible destitució. Sergi Escrivá, bona vesprada.
4: Què tal, Dani? Bona vesprada.
1: Bueno, i benvingut, Es posa a punt una altra vegada. Aquesta no deixa de ser ta casa. No se deixa de ser ta casa.
4: Gràcies.
1: Bueno, què més podem destacar de la roda de premsa Corberán?
4: Bueno, un Corberán, com tu has dit, el Corberán més reivindicatiu, el Corberán que sap que se la juga, el Corberán que està pendent d'un fil, que no li poden quedar massa partits amb el València i que davant d'esta situació ha fet dues coses. Una, defendre a ultrança els seus jugadors, com mai podríem dir que ho ha fet, sempre posant-se ahí per davant com a principal responsable de tota la situació que arrossega l'equip, amb totes aquestes últimes derrotes i amb este 1 de 12 en la classificació, i després també el que ha fet és tirar de currículum, de començar a analitzar una vegada rere altra en quina situació va arribar el València en el seu primer any, en quina situació el va deixar en el segon any i en quina situació l'afronta ara amb el tercer. No sé si ell es veu ja més fora que dins, però molt reivindicatiu, molt més actiu del que estem acostumats, que sembla un missatge enllaunat, no?, cada setmana el mateix. En este cas, no.
1: Bé, i primer podem dir que la veritat és que és moltíssim els talls i els titulars que ens ha deixat, però bueno, anem a parlar sobretot del rival del Sevilla i de com ha parlat del Sevilla a diferència del que li han fet a ell en el vestidor del València, no?
4: Així és, perquè Corberán sap molt bé que les coses s'han fet distintes en el Sevilla. Un Sevilla que va acabar en una situació com el València la temporada passada, a la vora dels jocs

0: Sens, que va salvar la categoria en les últimes jornades, que ho havia passat molt mal. Són dos històrics de la Lliga que no estan acostumats a aquestes coses. Bueno, més el Sevilla, perquè el València comença a estar més acostumat a aquest tipus de situacions. Però en el cas del Sevilla, des de l'arribada de José Ignacio Navarro, el director esportiu del conjunt sevillà, les coses han canviat molt. Ells sí que han afrontat un mercat de fitxatges profund, amb molts moviments. S'han fet fins a 10 arribades hi ha hagut, 16 eixides, vendes importantíssimes com les d'Osso, Gudel, Acor Adams, Rafa Mir, s'han desfet de fitxes molt altes, i això ha fet possible que el marge econòmic amb el que compta el Sevilla siga molt, molt més alt, i s'ha elevat el nivell de la plantilla amb jugadors, sobretot en eixa recta final del mercat, on el València no va signar tots els jugadors que molts volíem. En el cas del Sevilla, sí, Fofana, Félix Correia, Stasin, Kotsorasvili... En definitiva, el Sevilla, que sí que ha sabut fer els deures a última hora, i això es reflecteix en aquests 7 de 12 punts en la classificació.
1: Bé, i precisament parlava Corberán sobre el rival de demà, no?
0: Anem a escoltar-lo, sí.
2: Han hecho un verano para mí muy intenso, te diría. Es un club que han tenido que reajustar muchas cosas. Han hecho un buen trabajo y de ahí un buen inicio para mí de temporada. Por lo tanto, muy consciente del nivel del rival, de lo exigente que va a ser el partido de mañana. Y con muchas ganas nosotros también de dar una mejor imagen que los últimos dos partidos, o una mejor imagen que la última salida.
0: Més assumptes de la roda de premsa, on d'ells les lesions que arrossega el València. Són 7 lesions musculars esta temporada. És l'equip de la Lliga que més lesions musculars està patint. I Corberán, que no és partidari de prendre decisions dràstiques en este sentit. Considera que pel fet de que hi hagi més lesions no s'ha de canviar a el cos mèdic del club, que almenys està deixant alguns dubtes, perquè la situació que arrossega el València, independentment de que hi hagi hagut aquesta càrrega de partits, jo crec que no és excusa. Anem a escoltar l'explicació de Corberán.
2: Jugar 3 partits en agost, la primera setmana competitiva, per a mi té un risc tremendo. Sobrepone algo que no tiene que ver con lo médico ni con el rendimiento. A partir de ahí, luego, las lesiones pasan en el fútbol, porque son parte del fútbol. Nos pasa al Valencia y pasan a otros sitios. Y cada vez que hay lesiones se cambian los servicios médicos, tampoco hay estabilidad en los clubes y desaparecerían todos.
0: Són coses del futbol, sí, però alguna cosa més s'haurà de fer, no? Alguna cosa està passant en el València en eixe sentit. Més assumptes. En este cas, Corberán, que considera que la confiança que té en tot moment amb la plantilla és total, però ara sí deixa entreveure que, clar, és que al final el que marca la situació són els resultats, els gols, i és el que va marcar el futur d'ell mateix. Així ho ha admès en sala de premsa.
2: Tanto la confianza como mis ganas son exactamente las mismas. Pero también está claro que los clubes dependemos todos los resultados y tenemos que ganar partidos. Y todos tenemos la misma responsabilidad. Todos los que formamos parte del Valencia, nuestro trabajo va de sacar resultados, de que el Valencia compita y que ganemos partidos.
1: Sí, no ha variat, eh? En excés el missatge sí que ha tret les garres, com hem dit a l'inici del programa. Diríem que ha tret el caràcter, no? Corberán, que no havia tret en altres rodes de premsa. Ara comentarem. Però, Sergi, avui ha parlat també Luis García Plaza i ha parlat bé de Corberán.
0: Sí, ha parlat bé de Corberán, encara que li ha deixat una bulleta que de seguida analitzarem, però ha destacat el València com un dels rivals històrics, com un dels grans clubs de la Lliga, com un dels equips que millor plantilla té. Considera Luis García Plaza que el València hauria d'estar en posicions molt més altes. S'ha desfet en elogis de l'equip de Corberán. Però atenció a aquesta bulleta que ha deixat també sobre la situació de Corberán i el per què està rebent tantes crítiques per part de l'afició valencianista. Este és el punt de vista de Luis García.
3: Al Valencia le considero un gran club, un gran equipo, con buenos jugadores y que viene una situación, como tú dices, que no nunca mal, que viene con el cuchillo entre los dientes y que va a venir a cambiar. Yo creo que los entrenadores se los juega por el tiempo. A lo mejor a Carlos le están jugando no por estos 4 partidos. O sea, si un entrenador lo juega por 4 partidos, otra cosa es que ya venga de más tiempo.
1: Bé, gràcies, Sergi. Completa la informació, una roda de premsa que volem analitzar i per això tenim dos periodistes. El primer, Manolo Montal. Manolo, bona vesprada.
4: Què tal, Dani? Bona vesprada.
1: Bueno, suposo que aquesta nit tindrem molt de temps. Nosaltres així tenim molt poquet, però sí que vull una valoració general o què t'ha suposat a tu esta roda de premsa d'un Carlos Corberán, que ja ho hem dit en l'inici del programa, el més reivindicatiu de tots els Corberans.
4: En el global no m'ha suposat cap novetat.
1: No, bueno, novetat no.
4: Val. En el particular, pense que és la mateixa roda de premsa que li sentirem en els últims dies a Baraja, o a Gattuso, o a... Vull dir, és la roda de premsa d'un entrenador contra les cordes. que després pugui guanyar demà i alça el vol. Bueno, aquestes coses en el futbol passen, però a hores d'ara és evident que és un entrenador contra les cordes i ell ho sap, ell no és aliè a esta situació. Per això, en el moment en què li han preguntat per la seva continuïtat, que sentia Sergi com ell ha repassat, i en la primera temporada vaig fer això, i en la segona, en quan me dugueren jugadors, li pegaren la volta de no sé què, i ell també reivindica el seu treball.
0: T'ha fet un LinkedIn ja, eh?
4: Sí, jo crec que això és la situació clara i determinada d'un entrenador que, com deia, és que està contra les cordes.
1: Penses que pot passar alguna cosa, un mal resultat o una mala imatge a Sevilla?
4: Jo no descarte res. Jo no descarte res, perquè a més és que és típic de Meriton. És típic de Meriton, que a més, a lo millor no passa el dissabte, no passa el diumenge, i el dimarts passa, perquè Meriton sempre és agarrar-te a peu canviat. Sempre, sempre. I no seria la primera volta que ho fa o que l'entrenador pacta de manera consensuada amb el club una eixida, la disfracen de dimissió. De fet, este és el quart, este és el cinquè, els quatre entrenadors que vingueren a la benedicció de Peter Lim: Nuno, Gary Neville, Cesare Prandelli i Gennaro Gattuso dimitiren. Està clar que les dimissions de Gattuso i de Prandelli van ser de veritat, les de Nuno i Gary Neville van ser pactades amb el club, van ser destitucions encobertes com a dimissió. Però jo no descarte res.
1: Bueno, Barolo, que ja no tinc més temps. Esta nit, a partir de les 11, segur que la roda de premsa, les declaracions que ara repassarem de Javier Tebas, parlant del València, parlant de moltes coses, perquè s'ha anunciat ja el fair play i repetís el València com el, si no m'he equivocat, el 8è fair play de la Lliga. O
4: sí.
1: La mateixa posició que l'any passat.
4: Després de l'ampliació de capital que va fer Peter Lim, ha pogut ampliar el marge, lo que no sé si tot ixe marge s'ha consumit.
1: Ja ho sabrem, ja ho sabrem. Gràcies, Manolo.
4: Vinga.
1: I parlem ara amb el nostre company José Luis Sánchez, que ha estat este matí a la Ciutat Esportiva de Paterna, que és l'home d'esta redacció, que normalment segueix a Carlos Corberán. Diem al principi, José Luis, hem vist al Corberán més personal i probablement al Corberán amb més caràcter, no?
5: Sí, Dani, bona vesprada. Jo diria això, que ha pujat un puntet, el seu to de veu, i també ha ensenyat un poc la punteta, un poquet d'ullal. Tampoc sense mossegar, però deixant clar alguns punts que fins ara havia mantingut, podríem dir, amagats. Ha sigut, la veritat, una roda de premsa aspra, tensa. Per a ningú és agradable que li pregunten dos o tres voltes si ha pensat en dimitir. Si va fer com Baraja, que va dir que és el capità d'un vaixell encara que s'afone. Que haig de respondre si és de veres això de que els seus jugadors lo dien. És a dir, ha sigut una roda de premsa que no ha sigut agradable per a Corberán. I ell portava ben apresa la lliçó. De fet, en una de les primeres preguntes, que era obligada, era la de Rodri, ha deixat clar que no li agradava aquestes declaracions, que s'havia equivocat, que acceptaven les disculpes, i li ha tirat la xineta de que si li hagueren expulsat, pues igual no hagueren sigut un equip tan roïn com havia dit. I després ha tirat un poquet de hemeroteca o de currículum personal en el València, i pràcticament de carrereta ha enumerat en tres fases la seva etapa en el València: la primera temporada, quan va arribar a meitat per a dir que va complir la missió de salvar-lo quan estava en un dels moments més crítics de la seva història; després, en la primera part de la temporada passada, no van estar a l'altura perquè havien perdut a futbolistes importants com Mosquera o com el porter Mamardashvili; i una segona volta on ha dit, i jo m'he quedat en això, que quan li portaren futbolistes de nivell com Guido i Sadik, l'equip va respondre i va fer una segona volta de Champions. Jo crec que ha tirat un poquet de currículum i dient, jo he complit la meva missió en el moment més difícil, i quan m'han portat el que jo he demanat, l'equip ha tret resultats, com dient, ara els deberes que no hem començat bé, calendari apretat, però sense dir-ho, no m'heu portat aquest estiu el que jo us havia demanat per al vestidor.
1: El veus amb menys poder ara del que tenia en el València?
5: El que té és menys crèdit, perquè els resultats, Dani, no perdonen per molta confiança i per molt home de Meriton i de Ron Gurley que sigues. Ell és el primer que sap que una altra desfeta com les que va tindre a Riazor o com la que va tindre a Mestalla contra el Barça, este València no se la pot permetre, Un mal resultat jo crec que no faria perillar encara la seva continuïtat, però una altra desfeta, un altre partit vergonyós, com ell mateix va qualificar el de la Corunya, jo crec que sí que podrien deixar trontollejant el seu futur com a entrenador del València, tot i que li salvaria que dimarts n'hi ha partit, en tres dies no perdona el calendari i ha de jugar contra l'Alavés, i jo crec que ahir no n'hi hauria marge de maniobra per a que un altre agarrara el relleu.
1: Bé, estarem pendents. Gràcies, José.
5: Adeu.
1: Acabé la informació del València, un València que acaba d'arribar a Sevilla i si t'està vesprada des de la ciutat esportiva via Manises, amb novetats, com ja hem dit, Justin de Haas sí que està disponible, encara que arriba molt justet amb una sola sessió. Guido ha viatjat, però no jugarà. Acompanya l'equip, no té l'alta mèdica. Rioja, Sadik, Fulquier, són baixes i del filial baixen, bueno, viatgen o han viatjat un fons de futbolistes. Otorbi, que apunta a titular, Aymar Blázquez, anem a veure, Iker Córdoba, Panac, Jaume Durà i Mayol. Anem amb més coses. Anem amb el Fair Play i amb el mercat, perquè la Lliga anuncia les dades de l'últim mercat en relació a l'anterior, que s'incrementa un 15%, ha augmentat la quantitat de diners que els clubs han dedicat a les compres, més de 13 milions d'euros de respecte de les xifres de la temporada passada, però s'han reduït les vendes en uns 60 milions d'euros. Per el que fa el número d'operacions, és similar una temporada i una altra. Anem al Fair Play. Continua siguiente el Villarreal. El millor equip entre els nostres del Fair Play és quart. Ha passat de 173 milions a 170. Ha reduït una miqueta. El València sí que ha passat, com dia Manolo Montal, de 91 a 98. Ha millorat ese Fair Play. L'Elx ha passat de 40 a 60. I el Llevant de 35 a 45, gràcies també a la intervenció de Pepe Danvila. En el Castelló, de 11 a 15. I el Club Deportiu Eldense, que com sabeu, es fa de referència a l'any 2024, quan va estar en el futbol professional, ha passat del 5-7-9 del 5,8 del 2024 al 5,7 d'enguany. Ha parlat Tebas, ha presentat els números i ha parlat també del València, del Llevant, del València i del Llevant, sobretot, no? En la presentació dels números, a Tebas se li ha preguntat per una possible venda del València i ha dit això.
6: Yo no lo sé si el Valencia o no sé, ha tenido ofertas o no ha tenido ofertas, es una cuestión que tiene que decir Valencia se ha tenido y satisfactorias para lo que ellos hay, no hay más. Y que podría haber vendido, se ha tenido ofertas, pues a lo mejor, pero ellos son los que tienen que decidir cuál es su estrategia, su forma de estrategia. Y luego, pues de la situación del Valencia, bueno, pues, como siempre digo, habrá que quedar no sé cuántas jornadas, lo veremos a final de temporada, ¿no? A mí personalmente, no sigo la prensa de Valencia todos los días, leo prensa, no he leído que haya tenido muchas ofertas por jugadores, las ha tenido, pues no ha querido vender.
1: Bé, quan l'han tornat a preguntar, que li han tornat a preguntar a Javier Tebas sobre la situació del club, QR i amb una economia minvant, també, bueno, amb aquesta crisi entre l'afició del València i Meriton, Tebas ha tornat a dir el més important de la situació econòmica del València, que passa per el nou Mestalla.
6: A mi el que me preocupa del València ara mismo es que el estadio se termine en la fecha y el Valencia tenga uno de los mejores estadios del fútbol español y dentro de los estadios de Europa, que le va a suponer una capacidad de ingresos que ahora mismo el Valencia no tiene. Todo lo que se va a hacer alrededor y todo lo que va a cambiar, que le va a poner a otro nivel de ingresos en el tema de ticketing, y eso es lo que hay que pensar. El Valencia puede dar un paso de calidad con esa expectativa.
1: Molt bé, ara quan parlem del Llevant també parlarem, perquè Javier Gómez també ha parlat de la situació del Llevant Unió Esportiva i de l'aportació i la gestió de Pepe Danvila, el màxim accionista. Anem amb més coses.
7: Estàs escoltant Esports a Punt.
1: Són les 9:10, ja tenim els horaris de la jornada avui, s'ha fet públic també la Lliga, el primer que jugarà serà el Villarreal, que ho farà, recordem, el Bernabéu, serà el dissabte 10 d'octubre, després del 9 d'octubre, a les 9 de la nit, diumenge 11 d'octubre, a les 2 de la vesprada, jugarà l'Elx, al Martínez Valero contra el Celta, el València jugarà també diumenge, però farà les 9 de la nit al Sardinero contra el Racing, i per últim el Llevant jugarà el dia de la Hispanitat, el 12 d'octubre, dilluns, a les 9 de la nit, al Ciutat de València contra el Sevilla, una altra vegada, de Luis García Plaza. Ahora sí. Ayer vos comentaban que el compositor y director de orquestra y gran seguidor granota Vicente Martínez Alpuente hacía fet esta versió de pas doble de l'Himne del Llevant o versió sinfònica, que la veritat, i pel que hem pogut llegir, ha caigut fenomenal entre els aficionats i les aficionades del Llevant. Com comentàvem des de la presentació oficial dels números de la Lliga, Javier Gómez, director corporatiu de l'entitat, ha parlat del Llevant, que ha millorat el seu fair play gràcies a la gestió i a la inversió també de Pepe Dávila. L'escoltem.
8: Pepe Dávila. El senyor se está jugando su patrimonio. Se habla mucho, se critica a la gente cuando no acierta, sea Peter Lin o sea tal, pero Pepe Dávila se está jugando su patrimonio, poniendo dinero en el club, y eso creo que hay que también, aunque no se pregunte, destacarlo. Permanecer en primera división ayuda cuando encima hay gente, hay personas administrando el club que tienen la filosofía de ir, además de ir poniendo dinero, ir teniendo beneficios para ir recuperando lo que hablábamos antes, ¿no? Las pérdidas acumuladas que tenían, pues está jugando el patrimonio este hombre. Yo lo quiero destacar porque es justo destacarlo, aparte de que está haciendo la gestión, oye, como se tienen que hacer las cosas, ¿no?
1: Defensa de Pepe Dávila. També parlem de l'Elx i parla sobre Anselmi.
9: Pero nosotros tenemos confianza en el entrenador, en el equipo que armamos, en los jugadores que tenemos, en los jugadores que han llegado y se están adaptando a esta ciudad, a esta afición, a lo que es el club, a las exigencias, a esta liga. Entonces creo que tenemos que estar unidos, tenemos que hacernos fuertes como gran parte del partido del otro día, donde estuvimos muy cerca, y seguramente esta pregunta, si el resultado...
1: Ayer escoltàvem a Pedro Esquinoca, el director general de l'ES, parlant sobre el mercat i la fitxa lliure, de moment sense novetat, i avui, bueno, pues vos portem el suport absolut en la presentació dels quatre futbolistes d'ahir, a Martín Anselmi, una aposta del club i de Cristian Bragarni. Cert que les desconnexions, la primera part de Santander, la primera a ells contra la Real Societat, li han costat gols i, sobretot, errors amb un nom propi, el de Matías Dituro, però, de moment, el conjunt de Franja Verd no està buscant, diríem, un perfil adequat, sinó una oportunitat de mercat. Ara sí, tanquem el futbol, si anem a parlar de l'esport femení.
10: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
11: Ganamos todos.
10: Juguen elles, guanyem tots.
12: Dona empoderat, el microcrema.
1: S'està jugant el partit de quarts de final del Mundial d'Alemanya, que enfronta Espanya amb Austràlia. Les xiques de Miguel Méndez estan guanyant 13-15 en estos moments a Austràlia, quan queden 4 minuts per al final del primer quart. En quant a l'handbol, com diguem, ahir va començar la Lliga Guerrera, l'handbol els va guanyar contundentment la pista del campió de Lliga, el Rocasa 26-31, el de Prestigio va guanyar en el Florentino Ibáñez al Zonzomas Lanzarote 22-9, i l'única derrota la del Morvedre de Cristina Cabeza, que va caure en la pista de Porriño per 27-9. L'entrenador de Fertiberia por de Sagunt, de cara a ixe començament de la Sobal, serà diumenge, així, contra Demar de Lleó. Bueno, la veritat és que, Sergio, bona vesprada. Supongo que és un debut...
10: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
11: Ganamos todos.
10: Juguen elles, guanyem tots.
1: Obrim la pàgina poliesportiva i ho fem com a Irene Ambol. Este cap de setmana comença la Sobal. Ahir parlarem amb Roy Sánchez, l'entrenador del EON Alacant, i avui escoltarem Sergio Mayo. Ara de seguida l'escoltem, el de Fertiberia Port de Sagunt. Dissabte a les 8:30, al Pitiu Rochel, EON Alacant, Torrelavega, i diumenge a les 12 del migdia, Fertiberia Port de Sagunt, Ademar de Lleó. Com diguem, hem estat en l'entrenament del conjunt del Port de Sagunt i hem parlat també el seu entrenador. L'escoltem. L'entrenador de Fertiberia Port de Sagunt, de cara a ixe començament de la Sobal, serà diumenge, així, contra Ademar de Lleó. Bueno, la veritat és que, Sergio, bona vesprada.
13: Buenas tardes.
1: Supongo que es un debut, bueno, hemos hablado con un par de jugadores, muy deseado, con muchísimas ganas, lleváis muchísimo tiempo preparando este partido y, sobre todo, en la Liga Sobal, que es el gran objetivo del...

0: Comença Contrapunt. La reflexió de la jornada a l'informatiu vespertí de Punt Ràdio. Amb Rubén Dempere.
1: Passen uns segons de les 9 de la nit i comencem este relat, este repàs informatiu de la jornada així en Contrapunt. Estarem fins les 11 de la nit. I anem ja amb tot, amb tota la informació de la jornada. Al comandament de so, José Navas. Comencem.
0: Connectats amb la realitat del dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Contrapunt.
1: La companyia aeroespacial PLD Space, amb seu a Elx, ha presentat avui el Miura 9, que serà capaç de posar satèl·lits en òrbita i que està previst que estigui acabat abans del 2028. És la nova evolució del model Miura 5, que es llançarà a l'espai l'any que ve.
2: I l'endemà de la desclassificació dels documents i avisos del CNI i de les forces de seguretat sobre l'entrada d'immigrants a Ceuta, el govern manté que en cap moment es va enviar una alerta oficial sobre

0: Per una situació extrema, l'oposició acusa l'executiu de mentir perquè, diuen, tenia tota la informació i els socis desconfien de les explicacions del govern i eleven el to de la crítica.
1: La suspensió cautelar de la llei de Nets per part del Suprem ha marcat, en part, l'acte d'obertura de l'any judicial celebrat avui. La crisi migratòria de Ceuta i la defensa de la independència judicial han estat també ben presents en l'acte presidit pel rei.
0: Ford rebutja les crítiques de Trump per la relació de la companyia nord-americana amb empreses xineses. Un entorn geopolític complicat que no impedís que arribi al Musafes una proposta de futur per a la plantilla, amb millores salarials per als pròxims 4 anys i amb increments vinculats a l'IPC.
2: Contrapunt. A Punt Ràdio. Rubén Dempere.
1: Ens ocupem ja d'aquesta primera informació amb la qual obríem els nostres titulars de la jornada. La companyia aeroespacial PLD Space, amb seu a Elx, ha presentat avui el Miura 9, que serà capaç de posar satèl·lits en òrbita i que està previst que estigui acabat abans del 2028. És la nova evolució del model Miura 5, que es llançarà a l'espai l'any que ve. Xavier García del Valle, bona vesprada.
0: Bona vesprada, Rubén. L'empresa ha fet aquesta presentació aprofitant la visita a les instal·lacions del president del govern, Pedro Sánchez. Tant ell com la ministra de Ciència, Diana Morant, que l'acompanyava, han destacat l'èxit de la col·laboració público-privada en un projecte que compta amb finançament de l'Estat.
3: Un dia soñasteis con fabricar un cohete en Elche y hoy España, Europa, tienen una llave hacia el espacio y se fabrica aquí. Como valenciana, y como ministra, no puedo estar más orgullosa y emocionada. Muchas gracias y enhorabuena.
4: La empresa española está entre las tres únicas compañías europeas que han sido seleccionadas y han firmado contratos con la Agencia Espacial Europea para desarrollar la próxima generación de lanzadores. Así que enhorabuena porque habéis hecho realidad vuestro sueño. Hoy el sector espacial español vive un momento récord y creo que PLD Space es un gran, probablemente, de los mejores ejemplos del momento que vive la industria espacial española.
0: Sánchez també ha aprofitat la seva estada en Terres Alacantines per a visitar Novelda i allí la nova factoria de Carmencita, el principal productor d'espècies i edulcorants d'Espanya. Estes visites s'han fet sense cap participació del govern de la Generalitat. El president Juanfran Pérez Llorca ha mostrat el malestar per haver rebut una comunicació ahir mateix i ha dit que Sánchez no ha vingut a aportar res.
5: Yo hoy visito Torrevieja con un plan director debajo del brazo. Él visita hoy nuestra provincia sin nada que ofrecernos. Cuando se marche hoy de la provincia, seguiremos siendo la provincia 52 de 52 en inversión. Seguiremos teniendo un problema hídrico importantísimo. No nos habrá dado ninguna fecha concreta de cuándo terminará el corredor mediterráneo. Cuando hoy se vaya de esta provincia, no nos dirá si ya los 1.300 millones de euros que nos debe por los desplazados de la sanidad.
1: Més enllà de la controvèrsia política, volem conèixer més a fons el que s'està fent a Elx en esta carrera espacial europea. El Miura 9, el seu projecte més ambiciós, està pensat per llançar satèl·lits i avançar cap a la reutilització dels coets. El seu president executiu, Ezequiel Sánchez, ha explicat les particularitats d'este nou projecte. Ens ho conta Iñaki Espeso.
6: 42 metres d'alt, 3 metres de diàmetre. Este és el Miura 9, el projecte més ambiciós de PLD Space fins ara.
7: Miura 9 representa la oportunidad para que España lidere el acceso europeo al espacio. Es un vehículo de dos etapas y está diseñado para situar hasta 1.500 kilogramos en órbita.
6: Està pensat, per tant, per a transportar satèl·lits de més grandària i, sobretot, per incorporar una capacitat que encara està a l'abast de molt poques companyies. Recuperar la primera etapa després de l'enlairament.
7: Está concebido para evolucionar hacia una reutilización completa mediante aterrizaje propulsivo, con el objetivo de incrementar la frecuencia de vuelo y mejorar la competitividad del servicio de lanzamiento.
6: En la pràctica, reutilitzar-la permetria aprofitar de nou bona part del vehicle i abaratir cada missió. Però abans, PLD Space ha de superar un altre repte. El Miura 5 serà el seu primer coet comercial i amb ell intentarà arribar per primera vegada a òrbita. Serà el següent capítol d'un projecte que va començar amb el Miura 1, el coet experimental que va volar en 2023. Ara el salt és molt més gran, i fer-ho des d'Europa, amb tecnologia desenvolupada per una empresa que va néixer a Elx.

0: I deixem l'espai i tornem a aixafar terra. Escoltàvem fa uns minuts el president de la Generalitat parlant de Sánchez des de Torrevella. Pérez Llorca s'ha desplaçat allí per a visitar l'hospital de la localitat on ha presentat el projecte d'ampliació de les instal·lacions en què s'invertiran més de 175 milions d'euros.
1: L'ampliació es farà en tres fases, inclou la creació de 50 noves consultes i la incorporació de més de 650 professionals. I allí, a Torrevella, li han tornat a preguntar a Pérez Llorca sobre el seu futur com a candidat, el candidat del seu partit a la presidència de la Generalitat en les pròximes eleccions. El PP havia ajornat la proclamació fins a finals de l'estiu i a hores d'ara encara no hi ha una data prevista per a concretar esta designació. Pérez Llorca diu que res d'això li preocupa.
2: Jamás un presidente tan interino como dice usted ofreció tantas realidades como las que ofrezco yo a cada municipio que voy. Estoy absolutamente tranquilo. Yo asumí el reto de ser presidente de la Generalitat sin pedir nada a cambio, porque es un honor ser presidente de tu comunidad. Y solo tenía una misión, y es la misión que tengo todos los días, y es mejorar la calidad de vida de todos los valencianos y las valencianas presentando actuaciones y proyectos como este.
3: Contrapunt. A Punt Radio. Rubén Dempere.
0: Són les 9 i quasi 8 minuts de la vesprada. I parlem ara, l'endemà de la desclassificació dels documents i avisos que van emetre el CNI, les forces de seguretat, sobre l'entrada de migrants a Ceuta. Sobre això, el govern manté que en cap moment es va enviar una alerta oficial sobre una situació extrema. L'oposició també continua pensant que el govern està mentint, perquè, diuen, tenia tota la informació. La desconfiança en les explicacions de l'executiu també s'estén entre els seus socis.
1: I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, manté que cap dels informes que el mateix govern va publicar ahir era suficientment important com per a arribar als superiors com una alerta.
4: Si alguno de ellos, en concreto el delegado del CNI, entiende algo de relevancia, normalmente lo hubiera elevado a sus superiores. Depende de la alerta, de la razonabilidad, de la importancia, de la gravedad y de las circunstancias, cualquier funcionario lo eleva inmediatamente arriba, donde en su caso y dependiendo la importancia que se le da, se puedan adoptar las medidas necesarias y precisas.
1: En la mateixa línia s'ha explicat Miguel Ángel Pérez, el delegat del govern a Ceuta, directament apuntat perquè un dels agents del CNI el va parlar per missatgeria i en conversa telefònica dels grups on es movien les crides a l'assalt.
5: No, por supuesto que no es una alerta. Primero, las alertas del CNI no se emiten así, eso no es ninguna alerta. Es un comentario, es una conversación de la situación que estábamos viviendo en aquellos días en Ceuta, que era de fuerte presión migratoria.
1: I la ministra de Defensa, Margarita Robles, que també és responsable del CNI, aposta per tancar ja la polèmica.
6: Y todos hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible. No me van a encontrar en polémicas, porque no tenemos derecho a estar en ninguna polémica cuando uno solo de los ciudadanos de Ceuta puede estar sufriendo.
1: Però el PP creu que els documents només confirmen que el govern està mentint. Esther Muñoz n'és la portaveu al Congrés.
7: Yo creo que debe ser el primer gobierno del mundo que ataca al Estado. Lo sabían. Y no pusieron medios. Han mentido a toda España. Todo el mundo ha visto cómo han mentido.
1: I tampoc està convençut Gabriel Rufián, que és portaveu d'Esquerra i, per tant, membre del grup d'investidura i soci parlamentari del govern.
8: Creo que están poniendo sobre o a los pies de los cabellos a Robles porque prefieren, repito, que se hable de sus peleas y sus disputas internas que de lo que se estaba hablando hasta hace media hora, que es de Marruecos.
1: Un Marroc a qui el govern continua sense acusar de res. I un Marroc també, que avui, precisament, per via del seu Ministeri d'Afers Estrangers, ha tornat a rebutjar les acusacions. Unes acusacions que atribueix a cercles polítics i mediàtics espanyols, diu el Ministeri, que només volen explotar el seu país amb finalitats polítiques internes.
0: I a l'endemà d'esta desclassificació de documents, el rei Felip VI avui ha participat en l'acte d'obertura de l'any judicial i allí ha confirmat, en conversa informal amb periodistes, que molt prompte viatjarà a Ceuta. Encara no ha donat dates, però la Casa Reial ha facilitat més tard a l'agència EFE més detalls d'esta visita.
1: Sí, i el primer en què han insistit és en que la visita ja estava programada abans que esclatara esta crisi migratòria. La Zarzuela i la Moncloa treballaven des de fa mesos en un viatge que també farà la reina Letícia. En tot cas, la visita, com has dit, encara no té data. Serà la primera d'un cap d'estat espanyol des de fa quasi 20 anys i inclourà també Melilla. És exactament el mateix que van fer els pares del rei, Joan Carles i Sofia, en novembre del 2007, en un viatge que, per cert, va provocar una important crisi diplomàtica amb el Marroc.
0: I enmig d'esta tensió diplomàtica amb el Marroc, avui llum verda al Congrés perquè els nascuts al Sàhara Occidental abans de 1977 i els seus descendents tinguen la nacionalitat espanyola, Xavier.
1: Sí, i segons els col·lectius sahrauís, entre 80.000 i 120.000 persones podran beneficiar-se d'esta llei impulsada per Sumar i que repara, en part, la situació del poble sahrauí mig segle després que Espanya signara els acords del 14 de novembre del 1975, pels quals va cedir l'administració del Sàhara Occidental al Marroc. La votació del dictamen ha tirat endavant, com estava previst, amb el suport dels socis de l'executiu, amb l'abstenció del PP i de Junts i amb el vot en contra de Vox.
0: I ho comentàvem fa un moment, el rei Felip VI ha presidit l'acte inaugural de l'any judicial, un acte en què la presidenta del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha reclamat una justícia independent.
1: I també ha demanat més mitjans humans i materials per a l'administració de justícia. A més, i sobre les acusacions de Lawfare adreçades a membres de la judicatura, ha reiterat que és inadmissible que s'acusi els jutges d'estar polititzats. Però ell considera que cada volta que s'ataca un jutge, s'ataca l'estat de dret.
9: En los últimos tiempos hemos escuchado acusaciones expresas, generalizadas, de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas que expresan sus resoluciones. Esta es una imputación de extraordinaria gravedad que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva.
0: Unes declaracions que coincideixen precisament amb l'explicació que avui donava o que avui ha fet pública el Tribunal Suprem a la decisió de suspendre el dret de vot dels nacionalitzats com a descendents d'exiliats en aplicació de la Llei de Memòria Històrica. Diu el Tribunal que l'aplicació de l'anomenada Llei de Nets representa un perill real que pot afectar greument el resultat de les eleccions. Xavier.
1: Sí, fins ara coneixíem només la resolució de suspendre el dret de vot dels descendents de l'exili i ara la sala contenciós administrativa del Suprem ha explicat per què va adoptar esta mesura. Diuen que la inscripció en el cens electoral de les persones nacionalitzades per la Llei de Memòria, l'anomenada Llei de Nets, genera, i és textual, un perill fundat, real i seriós de poder afectar greument la objectivitat i transparència del procés electoral. Això, diu la sala, causaria, i de nou és textual, un dany irreversible a la rectitud i correcció d'aquest procés, perquè afecta directament un element essencial de l'estat de dret, com és el de l'expressió de la voluntat popular a través dels vots. De moment, està en l'aire el dret a votar de les 2,4 milions de persones que han demanat acollir-se a la llei. La decisió s'ha pres per les demandes que van interposar Vox i el també partit d'extrema dreta Justícia Europea. La decisió s'ha pres també amb el vot particular en contra de la magistrada Maria Alicia Millán, que considera que la mesura impedeix als afectats exercir un dret que els correspon i que no concorren els requisits legals per adoptar-la, perquè, diu, té uns efectes desproporcionats que es fonamenten en una hipòtesi futura i incerta, però el perjudici per als afectats és immediat.
0: I del Tribunal Suprem a la Fiscalia General de l'Estat, que avui ha presentat la seva memòria anual, on alerta sobre l'augment de la ciberviolència. Òscar García.
10: La Fiscalia General de l'Estat alerta sobre la concentració de ciberviolència en adolescents, especialment en dones. El 28% de xiques d'entre 16 i 17 anys l'ha patida. També destaquen la consolidació de l'ús de la intel·ligència artificial en delictes vinculats a la violència de gènere. Així ho ha explicat la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato.
11: Y esta realidad adquiere una gravedad aún mayor cuando las víctimas son personas menores de edad, especialmente vulnerables ante la facilidad con la que los agresores pueden acceder a ellas.
10: La Fiscalia també posa el focus en la relació dels menors amb la tecnologia. L'any passat, l'assetjament escolar ha augmentat vora un 18% i una gran part es du a terme de manera digital. és l'anomenat ciberbullying.
0: I a les 9:16 de la nit acabem este

0: repàs a l'actualitat de tribunals i ho fem al jutjat de Catarroja. La jutgessa que instruís la investigació de la Dana no demanarà els missatges de WhatsApp de la delegada del govern central, Pilar Bernabé.
1: No, la instructora rebutja així els recursos que havien presentat els dos imputats en la causa, l'exconsellera Salomé Prades i l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso. Els dos reclamaven, i no era la primera vegada, el contingut del telèfon de la delegada del govern, però la jutgessa considera que no han concretat quina prova o quina circumstància justificaria esta petició. També recorda que l'aportació dels missatges és voluntària i ja es va plantejar durant la declaració judicial de Bernabé, però que la delegada no és part del procés i que va alegar que el seu mòbil era personal. La defensa d'Emilio Argüeso ja ha presentat un altre recurs d'apel·lació que resoldrà ara l'Audiència de València, Rubén.
0: I més coses sobre la Dana, perquè una de les associacions de víctimes considera que Salomé Prades no hauria de ser professora de la Universitat Jaume I de Castelló, fins que els tribunals no determinen quina va ser la seva responsabilitat en la mort de les 232 víctimes de la catàstrofe.
1: Així ho assenyalen en una carta dirigida al rector Jesús Lancis, els membres de l'associació Víctimes Mortals Dana 29 d'octubre. En l'escrit diuen que no qüestionen la presumpció d'innocència de Prades, que és una de les imputades en la investigació en qualitat d'exconsellera d'Interior i d'Emergències. Les víctimes apel·len a la responsabilitat i sensibilitat que ha de mantindre una institució pública, la universitat en este cas, davant d'una situació encara oberta judicialment i que afecta directament a centenars de famílies. Per tot això, traslladen al rector la seva preocupació i malestar profund, diuen, per la incorporació de Prades com a professora substituta, una circumstància que consideren especialment dolorosa.
2: Contrapunt. A Punt Ràdio. Rubén Dempere.
0: I anem ara amb una altra de les notícies importants de la jornada. El comitè d'empresa de Ford d'Almussafes veu amb bons ulls el nou full de ruta laboral, les noves condicions per als pròxims 4 anys que ha presentat la multinacional després de l'aliança estratègica amb Geely.
1: Un acord que ha criticat durament l'administració Trump. Ford planta cara i contesta ja a aquestes acusacions. Ens ho conta Carles González.
3: Pujar des de sou per damunt de l'IPC gratificacions que arriben als 1.000 euros anuals si treballar 8 dissabtes a l'any si la producció ho requereix. Punts clau de l'oferta per als pròxims 4 anys que l'empresa ha posat damunt la taula i que agrada al comitè d'empresa. José Luis Parra és el secretari general de la UGT a Ford.
4: Evidente que hay una apuesta importante por esta factoría, una propuesta que recoge gran parte de lo que nosotros planteamos, es lo que tiene que dar esas garantías de futuro a la plantilla y esa estabilidad para los nuevos lanzamientos, y en ese sentido, si somos capaces de alcanzar un acuerdo, que lo seremos, no tengo la menor duda, pues poner de nuevo al Musafes en el mapa, ¿no?
3: En el mapa mundi, y ahora también al Musafes intervé la administración Trump per a dir que no li agrada l'aliança estratègica amb el gegant xinès Geely. Crítiques plasmades en una carta del secretari d'Estat de Transports Duffy, on diu que amb aquest acord Ford ajuda els adversaris estratègics i deixa de comportar-se com un soci fiable. La companyia ha respost per a negar la major, diu que aquesta carta de Duffy conté errors i és un intent d'acaparar titulars i que Ford és el fabricant d'automòbils més nord-americà, el que fabrica i exporta més cotxes des dels Estats Units. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, destaca el treball fet i el compromís perquè es tancara l'acord amb Geely.
5: Me siento muy orgulloso de haber aportado nuestro granito de arena por parte de las administraciones a garantizar el futuro de muchísimas familias, el trabajo de muchísimos trabajadores y la continuidad de muchísimas industrias, de muchísimas empresas que también dependen de una planta como Ford, que va a volver a estar al 100% de su producción.
3: Y será gracias a la producción de 5 models amb números que la pueden acostar a la mejor etapa en la historia de la planta valenciana.
0: I sobre Ford d'Almussafes, s'ha pronunciat també el PSPB. El seu portaveu a les Corts, José Muñoz, ha criticat la intromissió del govern de Donald Trump i ha demanat al president de la Generalitat que defense la factoria d'Almussafes.
6: Lo que necesita nuestra industria es producción, empleo y futuro. No que Donald Trump decida desde Washington qué se puede fabricar en una fábrica valenciana. Y reclamamos a Pérez Llorca que deje claro de qué lado está, si del lado de los trabajadores valencianos y de nuestra industria o del lado de las políticas proteccionistas de Trump. Trump no puede decidir qué se fabrica en Almussafes, pero Pérez Llorca sí puede decidir.

0: de què lado se pone.
1: I una altra notícia important en l'àmbit econòmic. El Banc Central Europeu ha anunciat esta vesprada que puja

0: Balaguers.
1: I més coses. Renfe ha substituït alguns dels trens que cobrien la línia d'alta velocitat entre València i Madrid del model S106, també conegut com l'Abril, en el que s'havia detectat una fissura que està analitzant-se.
0: I no obstant això, l'Agència de Seguretat Ferroviària assegura que no hi ha cap problema de seguretat i que poden circular a la velocitat habitual. En els darrers dies, alguns maquinistes, per instrucció del sindicat SEMAF, estan reduint la velocitat a 200 km per hora des dels 300 als quals pot arribar este model de tren. Per a complir amb el compromís de puntualitat, Renfe ha decidit canviar les màquines perquè els maquinistes no hagin de baixar aquesta velocitat.
1: I dels trens a les carreteres, esta vesprada, Seraco s'ha manifestat per a demanar millores de seguretat en el tram de la carretera nacional 332, que divideix el municipi. Decenes de veïnes i veïns s'han concentrat en el mateix punt de la travessia amb pancartes, fins i tot tallant el trànsit en presència de la Guàrdia Civil.
0: El municipi de la Safor alerta dels problemes d'inseguretat que genera la carretera nacional i reclamen al Ministeri de Transports actuacions. Escoltem les veus del seu veïnat.
2: Jo passo tots els dies en xiquets menuts i tots els dies estem arriesgant-nos perquè no sabem si arribarem a casa bé o com passarem.
3: Un parell de voltes que anaven a llevar-nos la carretera i no s'han brindat a llevar-la, i ara que n'hi ha una humanització programada, aprovada de l'any 2024, publicat en el BOE, i així no fan res. No.
4: O a veure de quina manera s'arregla perquè no ens juguem la vida cada volta que passem.
0: Perquè, de fet, molts dels veïns presents en esta protesta han perdut familiars atropellats per vehicles. Els escoltem.
5: A ma mare l'han morta i a ma tia, i el que és d'això és que han estat enmig la carretera i no han parat els cotxes. Els cotxes han seguit passant d'una part i altra.
4: És molt fort, molt, tot el que està passant així, per no llevar la carretera.
2: Han hagut molts accidents. De fet, a m'abuelo el van atropellar i, degut a seus quants mesos, es va morir.
0: L'alcalde de Seraco, del Partit Popular, Avelino Mascarell, també ha estat en la manifestació. Ha demanat que s'execute el projecte que preveu dos redones en un tram d'1,3 quilòmetres. Unes obres que, diu, ja es van aprovar fa 6 anys. L'escoltem.
6: Creguem que el ministre ha de valorar Seraco, que és una inversió d'un milió i poques d'euros. No estem demanant ninguna barbaritat. Si no van a fer-nos el desvio, pues una condició de mínimes seria que ens feren les rotondes, que ens feren la humanització del poble i que poguérem entrar i eixir al poble d'una manera segura. Que la gent de l'altra part no sentirà abandonar i aïllar del nucli urbà.
0: El PSPB i Compromís també han donat suport a esta protesta per la Nacional 332 a Xeraco. Des de la protesta mateixa parla la diputada a les Corts per Compromís i veïna del municipi, Natali Torres, i Josep Montilla, regidor de Xeraco, també per Compromís.
7: Les persones volen solucions i volen zero accidents, perquè així, per desgràcia, hem hagut de soterrar a molts veïns i veïnes.
8: Una manifestació que ha unit a tot el poble. És que, al final, és una problemàtica que portem anys arrastrant, que molts governs han lluitat i que és totalment impensable que el 2026 continuem tinguent la carretera nacional creuant el poble.
0: La protesta arriba després de l'últim accident, el 19 d'agost, en este punt de la Nacional 332 a Xeraco, que, amb el que portem d'any, ha patit ja 12 sinistres.
1: I mirem ara cap al món. Milers de drons han recreat les torres bessones sobre el port de Nova York en honor a les víctimes dels atacs de l'11 de setembre, que demà farà el 25è aniversari.
0: 2.977 llums, una per cada víctima mortal, formen rèpliques de les torres en les seues dimensions originals. Un gran muntatge visual previ a la cerimònia en la zona zero, a la qual assistirà el vicepresident Vance, però no Donald Trump, que es convertirà en el primer president en actiu que no assisteix a la commemoració. La cerimònia retrà demà homenatge a les víctimes i també als bombers, policies i altres cossos de seguretat que van participar en els rescats.
1: I Donald Trump manté que els Estats Units se la juguen a tot o res a les eleccions del pròxim novembre. A la convenció que el Partit Republicà celebra a Dallas, ha dit als votants que pensen que qui està a la papereta són ells. El seu missatge no deixa lloc als dubtes. Ell

0: o el caos. Rafa Saló.
1: A la convenció es presenten els candidats per les eleccions del 3 de novembre. Trump sap que molts són quasi desconeguts, així que té la solució. Imagineu que estic en les paperetes, diu, perquè si no, perdreu la frontera, la seguretat, la riquesa. Si no guanyen els republicans, el país se n'anirà a l'infern, afegís. El president dels Estats Units planteja les eleccions com un referèndum sobre si mateix. Les enquestes de popularitat són les pitjors que ha tingut fins ara. Vol mobilitzar els votants per a novembre i fins i tot va més enllà, oferint
2: $5,000.
1: $5,000 per a cada adult nord-americà si els republicans aconseguissin la Cambra de Representants i el Senat. Una proposta de legalitat dubtosa que costaria $1 bilió. Però a la convenció els seguidors de Trump ja estan convençuts.
3: Loves the audience, loves the people and...
1: És un home que estima a cada ciutadà, diu esta dona. Però Trump s'ha afonat en les enquestes per culpa de la pujada dels preus i la guerra contra l'Iran. Per això també diu que la guerra s'acabarà l'endemà de les eleccions, segur que encara no ha arribat el temps del seu últim ball.
0: I parlem ara d'una notícia trista en l'àmbit de la cultura. Arturera és una de les grans figures de la cultura valenciana contemporània. Ha mort als 81 anys. Pintor, escultor i agitador cultural, va fer de la ironia i la crítica la seva manera d'entendre i difondre l'art. Víctor Vidal.
4: Nascut a Xàtiva el 1945, va convertir la pintura, el dibuix i l'escultura en una manera de qüestionar el món. La seva obra sempre estava construïda sobre la ironia, la denúncia, el compromís social i la memòria, tal com destacava en esta entrevista l'any 2024.
5: Jo diria que és important la memòria, diguem, col·lectiva, compartida, com la individual.
4: Als anys 60 es va situar entre els artistes que lluitaven per obrir finestres en una societat encara marcada pel franquisme. Anys després, des de la mítica Sala Parpalló, va contribuir a acostar València a l'art contemporani internacional durant 15 anys. Així s'expressava en una entrevista el 1991.
5: Aquesta sala, que jo crec que el que ha pretès és estar, diguem, com una finestra oberta a tot allò que conteix dins del camp de la creació tan pròxima com internacional d'aquest tipus d'autors o aquest tipus d'obres que està fora de les grans circuits d'exposicions d'art.
4: Utilitzant els més diversos mitjans d'expressió, els jocs conceptuals del seu treball van arribar al Reina Sofia, a l'IBAM i a ciutats com París o Nova York.
5: Em semblava bastidors i també tècniques, incorporar fotografia i objectes.
4: Mai va deixar de mirar cap a la seua Xàtiva natal, on va presentar Halt, imatges que pensen després d'haver passat per la nau de València. L'exposició recuperava l'horror dels camps de concentració per parlar també de les tragèdies del present com els bombardejos de Gaza. Deia que en l'art calia incordiar i Arturera ho va fer durant tota una vida.
0: Anem ja amb la informació esportiva, amb dos focus d'interès. El primer, la roda de premsa de Carlos Corberán, i el segon, els números de la Lliga que ha presentat el president de la patronal dels clubs, Javier Tebas. Bona vesprada. Bona nit, Dani Hermosilla. Bona nit.
6: Bona nit, bona nit. Rubén, sí. Carlos Corberán, que ha tret les ungles de cara al partit de demà al Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Per cert, que el València ja ha arribat fa uns minutets a la capital andalusa. Demà a les 9, el primer partit de la quinta jornada serà ixe Sevilla-València. L'equip que va amb nombroses baixes, tot i que el tècnic si té disponibles, per exemple, a Justin de Haas, encara que amb un sol entrenament. Guido ha viatjat, però no jugarà, no tindré l'alta mèdica i són baixa ja coneguda, ja que avisa Dic i Luis Rioja. Ara sí, el tècnic se la juga a Sevilla, tot i que Corberán ha dit, quan li han preguntat si dimitirà o pensa en una possible destitució, ha dit això.
7: Yo, sinceramente, me centro en lo que de mí depende, que es que eso no pase, que el Valencia haga un gran partido mañana. Yo estoy convencido de que el Valencia puede hacer un buen partido y competir en Sevilla. A partir de ahí, en la vida, nunca me centro ni me he centrado en aquellas cosas que no dependen de mí. Yo el primer año llegué al Valencia, me dejé la vida cada día con el equipo, cumplimos el objetivo. El segundo temporada en el Valencia, me dejé cada día la vida y el equipo consiguió el objetivo. Y este año llevamos 4 partidos. Lo que hará Corberán es dejarse la vida cada partido para dar al Valencia todo lo que Corberán pueda darle.
6: Rubén, s'estava reivindicant. El tècnic Carlos Corberán ha sigut una roda de premsa molt tensa i Corberán Tampoc no ha volgut valorar si els futbolistes estan amb ell o no, si li han preguntat. I també ha mostrat el seu malestar amb els comentaris, recordeu, de Rodri el diumenge passat al Mestalla sobre el València.
7: Para mí, palabras completamente desafortunadas. No, no las comparto en absoluto porque para nada es así. Es verdad que no hicimos un gran partido, pero también es verdad que a lo mejor la acción donde Danjuma se queda ante el portero y Rodri hace una acción que es considerablemente, se puede considerar una acción de penalti y expulsión, pues también te pueden cambiar un partido y de repente los que te parecían tan malos a lo mejor te parecen más buenos.
0: I esta vesprada, Dani, hem escoltat el president de la Lliga, Javier Tebas.
6: Sí, a Javier Tebas. La Lliga ha presentat els seus números, el fair play dels nostres equips, el València, el Llevant i l'Elx han millorat els seus números de fair play, mentre que el Villarreal ha reduït lleugerament, però pràcticament en res, i amb 170 milions d'euros continua sent el millor fair play financer dels nostres, dels quatre equips de primera divisió i els dos de segona. I el quart de la Lliga, que també té el seu mèrit. El València és el vuitè, per baix el Sevilla és altre mercat, el pitjor fair play de la Lliga. El Levante, el quart pitjor, tot i l'augment a 45 milions d'euros. I l'Elx té 7 equips per davall d'ell amb poc més de 60 milions d'euros. Milloren, per tant, els comptes dels nostres equips. Te vas a parlar també sobre una possible venda del València, també del mercat del València, mentre que el director executiu de la Lliga, Javier Gómez, ho ha fet sobre el Levante i el seu màxim accionista, Pepe Damián.
2: Les coses que passen... Des de tots els àngulos. Contrapunt.

0: No hem pogut escoltar i ser últim tall de Pepe Dambila, el recuperarem.
1: El recuperarem, sí. Completem, si vols, Rubén, ja la informació del dia en bàsquet. Espanya està jugant a hores d'ara, està jugant ara mateixa. A Alemanya és quarts de final del partit contra Austràlia en el Mundial. El resultat al descans és de 37 a 58, 21 punts d'avantatge. I en la vuelta, col de Madenri, més que així líder de la crono de Guillem, que el seu màxim rival, Primo Roglic, només li ha pogut traure 33 segons, tot i ser la seva especialitat. Mas afronta les 13 etapes que resten amb 1 minut i 36 segons sobre l'eslovè.
0: Gràcies, Dani Hermosilla.
1: Adéu.

0: Pel que fa a l'oratge, deixem arrere un episodi de pluges curt, però intens, amb ruixats localment torrencials i amb una baixada de temperatures general. Bona nit, Joan Carles Fortea.
1: Hola, bona nit, Rubén. Efectivament, hem deixat enrere aquest episodi de pluges que ha sigut intens. Ahir a estes hores estaven comentant les tempestes que agranaven de nord cap a sud i que van descarregar de manera puntual abans de la mitjanit quantitats al terme d'Agres, d'Alfafara o també de Càrcer de més de 40 litres per metre quadrat. Però després de matinada, com també comentàvem ahir, van créixer les nuvolades a la zona marítima, unes tempestes de nit i matinada típiques ja del mes de setembre que van descarregar en punts de la Safor i de la Marina Alta principalment quantitats de pluges torrencial. En algunes zones van caure més de 60 litres per metre quadrat en una hora. A la zona del Grau de Gandia van superar-se els 60 litres per metre quadrat. També al terme de Xàbia, al Port, més de 60 litres, però és que hi hagué punts del terme de Pego, de Sagra o d'Orba, on s'han superat en les últimes hores, sobretot esta matinada passada, esos 100 litres per metre quadrat. Una pluja torrencial molt intensa i molt localitzada en este sector. I efectivament, també, com ho comentes, una baixada de temperatures general, la que hem tingut en les últimes hores, amb unes temperatures que si ja la passada nit van baixar de manera general en punts de l'interior, també avui han afectat a totes les màximes. Difícil trobar avui algun observatori que superi els 30 de màxima, s'han arribat a 30 a Orihuela, però en general totes les màximes entre els 26 i els 29 graus, un dia amb una calor més suportable i més agradable, amb unes temperatures, tornem a insistir, ja que podien qualificar-les de fins i tot normal per a aquestes dates o fins i tot lleugerament més baixes de l'habitual.
0: I ara, després de la tempesta, arriba la calma demà i el cap de setmana.
1: I sí, ara, després d'aquestes tempestes, arriba la calma meteorològica. Tenim per davant uns dies d'oratge molt estable, molt tranquil. De matí, l'ambient continuarà sent fresc o fins i tot fred a les zones d'interior. Esperem que es puguen formar-se tant demà com després demà bancs de boira en les zones fondes de l'interior, principalment de València i de l'interior d'Alacant, per al migdia lluirà el sol. També podrien creixeran núvols en zones de muntanya que difícilment poden arribar a deixar alguna precipitació. En general, la situació molt tranquil·la i amb unes temperatures màximes que pujaran lleugerament demà, valors que sí que ja superaran els 30-31 graus de manera local en punts del litoral sud de València i el litoral d'Alacant, però la resta i en general continuarem amb màximes entre els 25 i els 30. La situació marítima, que encara estava

0: Avui alterada, demà encara es mantindrà amb marejada cap a la zona marítima d'Alacant. La tendència també és a quedar més tranquil·la en vista al cap de setmana. Per tant, tenim per davant uns dies, tant demà com el cap de setmana, d'oratge estable, boires, núvols baixos de matí, però amb sol al migdia i temperatures que també al migdia estaran al voltant o lleugerament per damunt dels 30 graus.
1: En un moment, en uns moments, obrim el temps de l'entrevista, així en contrapunt.
2: Les coses que passen des de tots els àngels. Contrapunt. Rubén Dempere. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Darrere de cada ingredient de casa nostra hi ha una història, unes mans que el cuiden i un sabor que ens fa poble. Fem honor a la nostra cuina. Descobrim l'origen del producte que arriba a taula. Donem suport al comerç de proximitat. I cuinem amb identitat pròpia. Tastem la comunitat. El nostre patrimoni dut al paladar. Els divendres de 12 a 13. El programa de gastronomia de Punt Ràdio. Amb Vicente Gil. Tota una veu autoritzada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La tauromàquia investeix no sols els toreros, els joneguers, fins i tot els banderillers, sinó que arremet contra l'oient mitjançant els sons que, al cap i a la fi, són l'essència pura del periodisme radiofònic taurí. El mateix que l'art de lidiar ho és per a la festa nacional i per als seus fidels seguidors. Terra de Bous, el genuí programa taurí. Divendres de 7:30 a 8:30 de la vesprada. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alt Palància 102.0.

0: Amb la partitura de Richard Strauss començava 2001, una odissea en l'espai, l'obra monumental de Kubrick que adaptava al cine l'obra visionària d'Arthur C. Clarke. Stanley Kubrick presentava una intel·ligència artificial que responia al nom de HAL 9000. Era el cervell que governava la nau i que es rebel·lava contra els tripulants humans.
1: Quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro.
2: No acabo de entender a qué te refieres.
1: Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
2: ¿De dónde sacaste esa idea?
1: Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios.
0: Este extracte de 2001, la pel·lícula de Kubrick de 1968, ens serveix per a introduir la qüestió que volem abordar avui amb dos especialistes en intel·ligència artificial que anem a presentar de seguida. Fa poc més de 24 hores que un enginyer d'Anthropic, un dels gegants mundials en el desenvolupament de la IA, va dimitir després de dir que la intel·ligència artificial ens aniquilarà com a espècie abans del 2030. Pot sonar apocalíptic, però Jacob Coxon, que així li diuen a l'enginyer, ha treballat per a OpenAI i Anthropic, les dues empreses més importants del sector. En este punt, i amb esta introducció, saludem els nostres experts. Vicent Botí és investigador en intel·ligència artificial i catedràtic de la Universitat Politècnica de València. Bona nit, Vicent.
3: Bona nit.
0: També saludem Antonio Pita, expert de la Universitat Oberta de Catalunya en intel·ligència artificial i professor dels estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicació de la UOC. Bona nit, Antonio.
4: Bona nit.
0: Per començar, una pregunta adreçada als dos. Què penseu sobre este anunci o sobre esta advertència, sens dubte apocalíptica, d'este enginyer que fa unes hores dimitia en Anthropic, en esta empresa puntera de la IA?
3: Bueno, per a poder opinar en consistència seria necessari tindre la informació en la que es basa esta persona, no? Però això no és nou.

0: les prediccions que afirmen que la intel·ligència artificial extingirà la humanitat en una dècada són extremes, en la meva opinió, no? Altament improbables. No? Encara que n'hi ha figures prominents dels sectors tecnològics, principalment de les grans tecnològiques, que en algun moment, no?, signen cartes d'advertint sobre els riscos d'extinció, jo crec que aquests escenaris solen basar-se en suposicions teòriques que la tecnologia actual no avala. Entonces, per analitzar aquestes opinions és necessari, no?, separar la ciència ficció de la realitat tècnica.
1: Antonio, ¿qué opinas sobre esta advertencia de este enginyer?
2: Pues yo coincido con las palabras de Vicent, creo que son muy acertadas, y además añadiría que aunque el riesgo es pequeño, pero creo que probablemente en un futuro sí que tengamos herramientas cada vez más inteligentes, creo que sí es acertado el aviso o anuncio de Jacob, en el que pone de manifiesto que a lo mejor estas grandes empresas se están olvidando un poquito de gestionar estos riesgos y que tendría que dedicarle un poquito más de esfuerzo, tendrían que actuar de una forma un poquito más responsable sobre estas temáticas, que creo que es algo que es destacable del anuncio que ha hecho este señor, aunque, como bien dice Vicent, no nos ha mostrado datos ni detalles, ni de hecho haya sugerido que estemos cerca de ese escenario.
1: En tot cas, sí que planteja una qüestió, no?, que és la foscor o la poca transparència amb la que sembla que treballen aquestes empreses. Que no sé si és així, no sé què opineu, si realment es coneix el que estan desenvolupant en els seus laboratoris i en l'interior de les seues empreses. Què sabem del que està fent Anthropic o OpenAI?
0: El que es volen que s'aprèn, no?, el que ens conten, evidentment, hi ha herramientes, no?, que estan allà a disposició de la gent, que podem utilitzar-les, que podem avaluar-les, i que estan ahí. Que més n'hi ha, no sé, però jo què sé. És que jo crec que n'hi ha tres aspectes importants. Uno és la barrera de la consciència i la voluntat. Aleshores, els actuals sistemes d'intel·ligència artificial són excel·lents reconeixent patrons, processant dades itinerantes, però manquen totalment de consciència, de sentit comú, d'instints de supervivència, no? Si és cert que últimament el que és la IA agentiva, que no és algo nou. Jo duc 35 anys treballant en agents autònoms i sistemes multiagents, que ara s'ha acuñat el terme d'IA agentiva, no? D'estos agents que tenen autonomia, que són proactius, no? Però estos agents estan molt lluny, no?, de dispondre en realitat d'una intel·ligència artificial generativa amb voluntat pròpia, no? Això jo crec que està molt lluny si en algun cas s'arriba a alcançar aquesta idea generativa. Entonces, lo que sí que és un problema és que aquestes notícies creen una distracció apocalíptica, no? Això és algo que destaquen molts experts en ètica tecnològica, no?, que critiquen això, perquè aquestes prediccions apocalíptiques a 10 anys el que fan és desviar l'atenció dels legisladors, del públic en general, no? Preocupar-nos, no?, d'un hipotètic escenari a l'estil Terminator, no?, que distrau dels problemes que tenim realment avui, com és el biaix algorítmic, com és la desinformació massiva, com és l'impacte de la salut mental, entre altres, no?, el desplaçament laboral i la concentració, i sobretot el que tu estaves dient, no?, la concentració extrema de poder en unes poques empreses tecnològiques. Per a mi el principal risc és el factor humà, no? Això sí que és una amenaça real, no? Si l'IA representa una amenaça greu a curt termini, no serà perquè la màquina desperta i es rebel·li. És a dir, que és existencial més plausible prové dels mateixos humans, de l'ús que fem de la tecnologia, no? La preocupació legítima és que actors malintencionats o governs totalitaris utilitzen la IA avançada per accelerar el disseny, jo que sé, d'armes biològiques, per exemple, o llançar ciberatacs devastadors contra infraestructures crítiques o desplegar i sant d'armes autònoms, no? Entonces, el problema no és la tecnologia, és l'ús que fem el fumar de la tecnologia, de la IA o de l'energia nuclear o de qualsevol altra tecnologia.
1: Al fil del que està comentant Vicent, Antonio, on creus que hauríem de posar el focus en el control o en les preocupacions en relació a la intel·ligència artificial?
2: Pues precisamente el foco de las preocupaciones en lo que está comentando Vicent es en controlar los usos. Es decir, cómo se utiliza. Una tecnología no es ni buena ni mala. Es cómo se utiliza, marcará. Y creo que ahí el acierto de la normativa europea, la IACT, que ha puesto precisamente el foco no en la tecnología, sino en los usos, y va prohibiendo aquellos usos que puedan ser lesivos contra los humanos, que puedan poner en riesgo derechos fundamentales como la privacidad, por ejemplo. Entonces yo creo que en ese aspecto sí que estamos avanzando adecuadamente y nos estamos cubriendo bien. Y como el otro riesgo existente es el apocalíptico, yo creo que también se utiliza precisamente para seguir en boga. Al final estas compañías, como has dicho, son muy herméticas, son muy cerradas, porque tienen ahora una carrera por ser las que lideren el desarrollo de la inteligencia artificial, y creo que se encuentran en el dilema del prisionero. Es decir, todas probablemente coincidirán, ya salió Elon Musk a decirlo, en que deberíamos parar, deberíamos ir más pausados y pensar estos temas, pero claro, también ninguna tiene el incentivo a parar si sigue la otra. Entonces se encuentran prisioneros de su propio dilema del prisionero.
1: A més, abundant en això que estàs comentant, probablement també estan mirant de reull cap a la Xina, no? Que és un altre dels, una altra de les potències, no? que entra en joc en aquesta qüestió.
0: Sí, sí, en Xina diguem que l'estratègia xina és el control, no? El control, no? En això, en Xina com a nivell d'Estats Units, és el business, en Europa intentem apostar per una IA responsable, en Xina és el control. Entonces, els riscos es tenen igual i Europa pues, té una greu dependència tecnològica tant dels Estats Units, no, de les grans tecnològiques, com de Xina. Incidint en el que comentava, és important la inversió estratègica en seguretat a llarg termini. ¿No? ¿Por qué? Porque ignorar si es escenarios de riesgo extremo sería una negligencia. ¿No? Entonces, la velocidad en que están escalando las capacidades de la IA significa que los gobiernos no pueden esperar a que la tecnología se democratice pro con para facilitar ciberataques masivos o el diseño de armas biológicas, como abans comentaba, ¿no? Eso requerís de destinar presupuestos específicos a resiliencia de infraestructuras críticas en temas de ciberdefensa automatizada, ¿no? Y también tratar de arribar a acuerdo de no proliferación de tecnología militar autónoma. Se ha arribado a nivel de energía nuclear, pues sería posible. Yo creo que, en la misma opinión, a nivell d'investigació, el que els investigadors poden aportar en això és lo que és investigar en el que creiem alineació, és a dir, aconseguir que els models d'IA seguisquen els valors humans sense desviar-se, poder incorporar valors humans en les decisions dels sistemes d'IA. El meu grup d'investigació treballa en aquests temes, no? Treballar en explicabilitat, és a dir, poder explicar com prenen les decisions, no? les IAs, que això se puga després explicar. I en tema d'avaluació de IA, dispondre de metodologies, que són ja línia de recerca important en aquesta línia, des de BRAIN, no? Des de l'Institut Valencià d'Investigació en Intel·ligència Artificial de la UPB, estem treballant en això. No? Entonces, tenim que treballar perquè necessitem avançar, no? Tècnicament per evitar que un programa bancari actual discrimini un sol·licitant de crèdit avui i per assegurar, no, que un sistema militar avançat no prenga una decisió desastrosa d'ací a una dècada. Fa falta inversió en aquests temes, no? I l'alineació, l'explicabilitat, l'avaluació són línies de recerca per intentar proporcionar solucions, no, a aquests problemes i a aquestes amenaces que, evidentment, sí que existeixen, però sobretot en l'ús que els humans fem de la IA.
1: Vos preocupa a vosaltres com a investigadors que empreses com Anthropic o OpenAI estiguen a dia d'avui pressionades en els Estats Units per l'administració Trump, pel que fa a la participació o al desenvolupament de la IA amb finalitats militars?

0: Sí, és Antonio Pita, expert de la UOC en intel·ligència artificial, per haver participat en el programa. Bona nit.
1: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
0: I Vicent Boti, investigador en intel·ligència artificial, catedràtic de la Universitat Politècnica de València. Moltes gràcies també per haver participat. Bona nit.
2: Bona nit, gràcies a vosaltres.
0: I nosaltres tornarem demà en contrapunt a les 9 de la nit. Ara agafa el relleu Gustavo Clemente amb la tertúlia.

0: Comença la tertúlia de Contrapunt. Visió personal i anàlisi de la jornada. Amb Gustavo Clemente.
1: Bona nit. Comencem la tertúlia de Contrapunt, sí. Ixa hora en què un intenta entendre què està passant i acaba descobrint que en realitat passen massa coses alhora. Avui tenim un dia d'allò més complet. Començarem per Almussafes, perquè Ford presenta a la plantilla el seu full de ruta. Un full de ruta que esperem que tinga més rectes que revoltes, perquè del futur de la planta depenen, ja ho saben, moltes famílies i bona part del múscul industrial valencià. I de Ford passarem al foc, literalment, perquè Juan Nieto, el nostre company Juan Nieto, entrarà per telèfon amb la seva entrevista per parlar-nos de la seva entrevista en primícia al Piròman del Saler, així, en Apunt Ràdio, el dia d'ahir. Una conversa amb Juan que promet ser, com a mínim, incendiària, amb el testimoni que té, que d'alguna forma contextualitzar i contar-nos el més rellevant al seu parer del que ahir va declarar este testimoni d'excepció en el seu programa. Parlarem d'un foc molt diferent, però que pot acabar sent igual de difícil d'apagar, el de la intel·ligència artificial. Ho ha tractat el nostre company Rubén Dempere en els últims minuts, amb experts, ja ho han escoltat, i proposarem també la qüestió als nostres contertulis. Arran de la dimissió d'un investigador d'Anthropic, ens preguntarem fins a quin punt podem deixar que la IA avance sense saber exactament on pot acabar. Qui posa els límits? Les empreses, els governs, els investigadors? O acabarem posant-los nosaltres quan ja siga massa tard? I de la intel·ligència artificial a la intel·ligència política, que de vegades tampoc sabem

si té sempre massa d'intel·ligència, però d'artificial segur que la política en té prou. Quina eixida té Pedro Sánchez amb Ceuta? Una qüestió política, territorial i diplomàtica que torna a posar damunt la taula la relació amb el Marroc i el paper d'Espanya al nord d'Àfrica. I acabarem mirant cap a Elx, perquè avui el propi Sánchez ha visitat el Miura, un dels grans projectes de l'ecosistema tecnològic i aeroespacial valencià. Què suposa el Miura per a Elx? Ixe coet que pot viatjar a l'espai i tornar a la Terra per tornar a viatjar és la gran innovació que proposen estos genis que tenim a la Comunitat Valenciana, i ens preguntarem quines oportunitats pot generar i, sobretot, pot, fins a quin punt pot convertir Elx en un referent d'un sector que fins fa no tant semblava cosa de pel·lícules. Per tant, Ford, Fox, intel·ligència artificial, Ceuta, coets, en fi, una nit tranquil·leta, vaja, la que tenim per davant. Comencem.

0: I per analitzar tot això, avui tenim una taula de luxe, quatre periodistes, quatre mirades. Toni Cabot, informació, director, bona nit.
1: Molt bona nit, Gustavo.
0: Álvaro Errazu, delegat des Diario, benvingut.
2: Gràcies i ben hallat. Gràcies, Gustavo.
0: Anunciación Ramírez, vicedegana de Periodisme del CEU, bona nit.
3: Bona nit, Gustavo, un plaer.
0: Jesús Lorda, redactor de València Plaza, benvingut.
4: Molt bona nit, Gustavo.
0: En un dia, com dèiem, on Ford ha rebutjat les crítiques de l'administració Trump a les seues relacions amb empreses xineses i ha qualificat d'equivocada i plagada d'errades factuals una carta del secretari de Transport dels Estats Units que qüestiona, entre d'altres, aquesta operació d'aliança de Ford amb Geely en la seva planta d'Almussafes. La direcció de Ford Almussafes ha oferit, d'altra banda, una oferta final de condicions laborals i salarials per a la plantilla per als pròxims 4 anys a partir de 2027, que inclou l'increment de l'IPC real més 1,5 punts percentuals, amb un mínim del 3% i un màxim del 5% per a l'any vinent i de l'1% amb una pujada mínima de 2,5 punts per al període entre 2028 i 2030. Esta proposta s'ha presentat en la reunió de la comissió negociadora que s'ha celebrat avui al Almussafes amb la presència de la direcció i dels representants sindicals. UGT, el sindicat majoritari en la planta, ha qualificat de bona l'oferta econòmica i Intersindical considera que recupera alguns drets perduts, però tots dos sindicats han dit que es posicionaran quan l'analitzen amb més profunditat. Jesús Lorda, segueix habitualment aquestes qüestions empresarials i voldria començar per ell. Jesús, al teu parer, quin és el full de ruta? Què ha de llegir la plantilla d'Almussafes en este full de ruta? Tranquil·litat, inquietud o preocupació?
4: El primer que es pot extraure d'esta proposta és que després de molt de temps es comença a posar ordre en el que hi ha dins de la fàbrica, no? Em passa per molts anys d'indefinició en el que és Almussafes. Tot va començar amb l'acord amb Geely, amb aquestes promeses d'un futur més enllà d'aquell vehicle multienergia que es va prometre fa molts mesos i del que no sabien res fins aquest acord amb Geely, no? I ara el que veiem és que es posa ordre amb el que ve a ser l'acord per a la plantilla. El que veiem són pujades per damunt de l'IPC, que en el cas d'esta de l'any 2027, no, la primera d'elles, veiem com està actualment la inflació. El que esperem és que sigui una pujada molt forta, perquè és l'IPC més 1,5 punts a un límit del 5%, segurament, si tot segueix igual, serà la pujada en la part alta, no, de la taula. I després, una de les coses que a mi m'agradaria destacar d'esta proposta són les mesures de flexibilitat per raons productives que s'han plantejat, perquè per primera vegada després de molt de temps el que es planteja, no, és eixos fins a 8 dissabtes obligatoris per treballadors si les necessitats productives ho demanen. Per primera vegada en molt de temps estem parlant de necessitats productives a Ford que poden plantejar inclús una major necessitat de personal i que tinguin darrere, no, aquesta càrrega de treball. Això és fruit del que vam veure d'aquesta promesa de la fabricació de 5 vehicles a Almussafes. Crec que, com bé comenten els sindicats, a simple vista és una bona notícia. Veurem com s'acaben posicionant i com segueixen les negociacions, però des d'una primera ullada el que es veu és que es posa ordre dins de Ford Almussafes. Jo crec que dona certa tranquil·litat per als treballadors i sobretot el que està veient-se és com s'organitza el futur d'una planta que ara sí sembla que té futur.
0: Anunciació.
3: Sí, com deia Jesús, és posar ordre després del primer pas que fou l'acord amb Geely. Recordem que en aquell moment ja dèiem que la planta que Ford Almussafes, que sempre havia sigut un símbol emblemàtic, com tu bé deies, del teixit industrial valencià, passava de pensar quant de temps em queda, què va ser el meu futur, i ara en esta mesura que analitzaran, jo no la conec tan a fons com Jesús, però que s'ha d'analitzar, ja és un pas més endavant en voler veure el futur, però de veritat, ja només pintar-lo, sinó que els passos van cap que aquest futur siga d'una producció de veritat efectiva, perquè és molt important, no només des del punt de vista industrial, sinó també simbòlic, i de com els sentim, no?, els ciutadans de la Comunitat Valenciana amb una empresa potent, com ha sigut sempre, llevat dels últims anys, Ford. És un pas més en aquesta decisió de fer no només un full de ruta, diria jo, sinó un futur més garantit i consolidat, fent passos menuts i que no siguin en fals.
0: Toni Cabot.
1: Sí, jo he estat llegint i he estat escoltant els companys. A mi tinc que expressar satisfacció perquè he escoltat tantes coses des d'estar a distància, no?, d'Almussafes, i veure que les coses s'arreglen. Jo escoltava avui el representant d'UGT estant satisfet de lo que estava veient, de lo que estava passant, i de lo, quan escoltes a un representant sindical que està satisfet de lo que està passant en la empresa, és perquè les coses van bé, no? I bueno, crec que és una notícia excepcional, no sols per a València, sinó per a tota la comunitat, no?
0: Álvaro.
2: En unes hores se cumple el 25 aniversari del atentado de las Torres Gemelas. ¿Cómo ha cambiado todo? Lo digo porque era impensable hace 25 años una alianza de una empresa norteamericana con una empresa china. Los chinos eran muy buenos, pues, a copiar, ¿vale? Copiaban bien, éramos conscientes, fabricaban barato, pero los chinos ahora ya han superado la tecnología norteamericana. Y por lo tanto, pues ahora tenemos que mirarlo con otra mirada, ¿eh? La Universidad Politécnica monta un campus en China, ¿eh? El próximo, dentro de unos días, dentro de 10 días en concreto, pues ahí va a haber una representación incluso del gobierno valenciano. Después de esos 25 años del atentado de las Torres Gemelas, todo esto ha cambiado de una manera increíble. La tecnología, las relaciones internacionales. ¿Y por qué Estados Unidos está preocupado? ¿Por qué Estados Unidos no quiere esa alianza entre Ford y Geely? Porque en el fondo es un reconocimiento de que China te ha superado y que su tecnología es mucho mejor, ¿no? ¿Qué queremos los

0: los usuarios de un vehículo? Que sean buenos y que sean baratos, es lo que queremos. ¿Y qué es lo que ofrecen ellos? Pues una cierta calidad y un precio razonable, ¿vale? En todo este contexto, claro, esto es a la corta, pero si lo miramos a la larga, ¿lleva algo de razón Estados Unidos con este tipo de alianzas con China? Bueno, pues algo de razón puede llevar, ¿eh? Pero creo que lo de ver el futuro nos cuesta mucho, ¿eh? Pero que China en estos momentos, con un gobierno dictatorial, que lo es, que no vamos a negarlo, se está convirtiendo en el amo del mundo, sí, con inversiones en Hispanoamérica, con inversiones en África, ¿no? Y con inversiones importantísimas en la Comunidad Valenciana. Importantísimas en la Comunidad Valenciana. Pues, insisto, 25 años, una alianza china-norteamericana en Almusafes que da viabilidad, puestos de trabajo, garantías para que la Ford, pues, siga, pero que también es verdad que a la larga habría que ver los efectos que puede tener esto.
1: Jesús.
2: És cert, no?, que existeix un avanç xinès en tots els sectors, especialment en la tecnologia i en el món de l'automòbil.
0: El puerto de València.
2: Efectivament. És completament evident. Però en el cas concret de la situació de Ford i de la planta d'Almusafes, a banda d'això, n'hi ha un problema acumulat per part de la pròpia Ford, que és la seva indefinició durant molts anys. Així n'hi ha un tema que és que fa apenes 9 anys la planta d'Almusafes estava produint més de 400.000 vehicles a l'any.
0: I les del resto en Europa, de Ford?
2: El problema de Ford ha sigut en tota Europa. Exacte. Vull dir, és una indefinició de la pròpia marca. Però el problema que ha vingut al Almusafes és precisament la indefinició de la companyia. Fa 9 anys els vehicles que produïa al Almusafes, a banda del Kuga i a banda de la Transit, eren dos models, un monovolumen i un vehicle, una berlina llarga, que a dia d'avui ja no demana al mercat. Això sumat al tema de si tenien que avançar o no cap a l'electrificació o seguir amb els motors de combustió, li va portar a una indefinició que ha fet que la seva presència en Europa s'hagi minorat i al mateix temps que la seva capacitat de competitivitat dins d'Europa siga menor. Ara bé, jo crec que l'administració Trump, en les seues crítiques, crec que d'alguna manera no apunta massa bé el tir, perquè al final el que resulta, si bé suposa reconèixer, no?, ixe abans de Xina, com bé comentava Álvaro, també suposa que una marca i una empresa dels Estats Units tracta de sobreviure, tracta de mantenir el seu negoci i tracta de buscar aliances que li permeten tindre la seva viabilitat i aconseguir seguir present dins d'un mercat que és estranger, no? Crec que Ford, d'alguna manera, amb això salva els mobles i aconsegueix un acord que, en què tots, almenys des del paper, poden acabar guanyant. És a dir, Geely té un problema per tot el pacte arancelari, no?, dins d'Europa, que fa que siga molt més interessant produir a Europa els seus vehicles que no produir-los a Xina i importar-los, no?, així a Europa. I Ford, al final, té un excedent en la seva planta.
0: Sí, però això, de cara a la Unió Europea, con esa habilidad para sortear esos aranceles, con alianzas con otras empresas que están ya radicalizadas, mata la industria europea del automóvil. Y lo estamos viendo también con Volkswagen.
2: Sí, pero bueno, Ford
0: Volkswagen,
2: no es europea.
0: En estos momentos se habla ya de 20.000 puestos de trabajo que podrían caer. ¿Cuál es el problema de Volkswagen? Pues parecido al problema que tiene también Ford. El que no ha sabido adaptarse a una demanda y a unos precios también. Claro, si de alguna manera Europa pone aranceles a China, pero es fácil sortearlos, pues claro, esto es algo de política internacional y económica que tiene que plantearse Europa.
3: El que està clar és que la indústria de l'automòbil actual no és la de fa unes dècades i és evident que ha canviat. El que passa en les marques estes tan consolidades, Volkswagen, Ford, és que s'havien quedat parades i estaven indefinides, com explicava Jesús. Què és el que ha vist Geely? La manera d'entrar a Europa.

0: Europa per la porta d'Espanya, del Musafes, sobretot. I si ara tenen problemes les altres empreses és perquè els han avançat per l'esquerra. Vull dir que s'han quedat parats, no han sabut reaccionar a aquestes noves demandes del mercat i, evidentment, la indústria de l'automòbil no és la que era. El que passa és que ara cal readaptar-se i pensar que, en el cas del Musafes, no és només els llocs de treball directes de l'empresa, no? de la factoria, de Ford, sinó tot el que genera al voltant. Són proveïdors, és la logística, és la tecnologia, i crec que hem de pensar en ample, i no només en les persones que estan treballant ahí, sinó en com pot nodrir tot el que és al voltant de la indústria i que, en principi, ens ha vingut de la mà de Gili.
1: Toni.
2: Sí, jo crec que l'acord laboral arriba, a més, en un moment idòneo, no? Just quan, com comentàvem, que l'administració d'Estats Units ha començat a pressionar a la multinacional per ser llaços tecnològics en Xina, no? Pues des de sindicats, sí, el que ha escoltat és que s'ha demanat específicament que Ford, que s'aïlli d'aquest soroll geopolític i estiga firme, no? en ese plan, i per lo que per a tancar aquest conveni amb un balanç positiu que considera l'escut definitiu, no? per a garantir pues els llocs de treball i la producció fins a 2030.
1: Alors,
3: hasta ahora eran los chinos los que trabajaban, y ahora somos los europeos los que vamos a trabajar para los chinos. Bueno, es una broma, pero hay una parte de verdad. Es decir, la cantidad de empresas chinas que tienen. Bueno, yo, el tema de Costco, por ejemplo, es propietaria de una gran parte del puerto de Valencia, que además ahora quiere que haya una prórroga mucho mayor y unas inversiones que están dispuestos a hacer para que el puerto de Valencia sea más grande, ¿no? Pero estamos hablando de una empresa china, ¿eh? Que compite con otras empresas, ¿cierto? En el tema del automóvil yo creo que es muy llamativo, pero todo lo vinculado al automóvil, el tema de las baterías, ¿eh? El tema de las baterías, de la planta que va a Sagunto también, ¿no? Que va a Sagunto, pero que va a Vigo, otra empresa de baterías muy importante, también china, ¿eh? Y yo creo que el gobierno valenciano lo que está haciendo es también buscar alianzas, ¿eh? Y el gobierno de España, que nos puede chirriar cada vez menos. Es verdad que con la visión de hace 25 años sí, pero la realidad es la realidad, se impone. Cuando uno va por la pista de silla y ve los coches, yo creo que en estos momentos ya hay mayoría de coches de estos, de marcas que prácticamente no conocemos, ¿no? Que además dices, ¿y dónde se venden estos coches? Porque yo, en realidad, dices, los concesionarios, ¿dónde los están? Ahí, los hay, ¿no? Pero para ese volumen, dices, ¿dónde están? ¿No? Pues eso también me ha cambiado.
1: Jesús, Ford al Musafes tornarà algun dia als nivells de producció que va tindre, o hem d'assumir que, malgrat este punt d'esperança que contem avui, aquella Ford difícilment tornarà.
4: Pot tornar a tindre uns nivells de producció, si no els màxims molt propers. Estem parlant de 5 models, estem parlant de models que està demanant el mercat. Hem de veure precisament la llista d'espera que té, per exemple, ara mateix Volkswagen al presentar el Polo elèctric, amb bateries, per cert, amb les que se fabricaran a Sagunt, no? I per tant, jo crec que en aquest sentit la fàbrica pot estar a ple rendiment, perquè abans, pel que estava comentant Álvaro del cas de Volkswagen i de més, Espanya i també la comunitat valenciana per el seu teixit productiu pot jugar un paper molt, molt interessant, i jo crec que al final el futur en general no perilla, es tindrà que reinventar, però no perilla, perquè les fàbriques automobilístiques a nivell nacional, i especialment la del Musafes, han demostrat tindre grans índexs de productivitat, grans índexs de qualitat, i a més la mà d'obra en Espanya és més barata que en altres punts d'Europa. Ho estem veient en el cas de Volkswagen, no? Que inclús sent al final un grup alemà, està plantejant-se que la seva producció a Espanya continua, tot i que pot ser en alguns punts d'Alemanya no serà així. Aleshores, jo crec que en aquest sentit és per a estar contents, per a seguir invertint en la educació i en la formació del sector de l'automoció. I el cas, jo crec, més concret

Así es la planta de Seat en Martorell, que no sabem si la marca Seat seguirà més enllà d'esta mateixa dècada, però el que sembla és que el futur de la planta en un

0: de talent que té Espanya, jo crec que estem en una situació davant del sector de l'automoció positiva. Ara són els xinesos els que entren i els que fan una joint venture amb Ford per a quedar-se amb un terç de la planta del Musafes. Doncs fa unes dècades va ser Ford, una firma dels Estats Units, la que va plegar en un altre context molt diferent a nivell econòmic i a nivell geopolític a Espanya i va decidir instal·lar la seva fàbrica al Musafes. I precisament ho va fer per els mateixos motius per els que avui venen els xinesos, per una qüestió de que resultava beneficiós a nivell econòmic i a nivell de mercat produir al Musafes. Doncs ara, per una qüestió arancelària i per guardar-se un poc les esquenes i aconseguir pes en el mercat europeu, ho fan. I per tant, jo crec que això de cara al futur és una gran notícia i de cara al nostre talent, no?, i al nostre mercat laboral pot ser una gran notícia.
1: Parlant de talent, este analista que escolten, este periodista analista que escolten, Jesús Lorda, han de saber vostès que malgrat estes masterclass que dona així en este programa, en este cas sobre automoció, és insultantment jove. Tu havies nascut l'11 de setembre de 2001?
0: No havia nascut.
1: No havies nascut.
0: No.
2: Això fa mal, eh? Això dona a la resta de la taula.
0: I no només no havia nascut, no.
2: És insultant.
0: No estava pensat, tampoc.
1: Doncs, per als altres tres companys de la taula, Toni, on estàveu l'11 de setembre?
3: Jo entrava a casa a dinar, entrava per la Porto, vaig posar les notícies, que com feia tots els dies per a veure les notícies, en aquest cas era Antena 3, que estava Matías Prats, i recordo haver posat les notícies, quedar mirant i veure una de les torres bessones i el fum de la meitat, i vaig pensar quin animal que ha passat ahir, si ha sigut un avió, com és possible que este tio s'hagi ficat ahir i tal. I bueno, ja em vaig quedar mirant, vaig començar a fer-me alguna cosa de dinar, perquè per l'espera tenia que tornar al diari, i quan es va estrellar l'altre avió, no?, que ja Matías Prats va dir, esto ja no és un accident, esto és un atemptat, efectivament, i ahí va ser, en aquest moment, sobre l'estrès de la vesprada, no crec que no era l'estrès de la vesprada, però ja havien connectat, i entràvem a casa.
1: Tu, Anu?
2: Jo recordo que estava en la pausa de migdia de la facultat, i encara teníem, ara ja no tenim televisió, en la sala de professors, però en aquell moment sí que hi havia un company que havia anat a consultar els diaris, i en aquell moment s'estavellà l'avió i ens avisà, cridar pel corredor i acudirem i estiguem veient coses que ens sobtava. Era absolutament inesperat, i la veritat és que quan estàs en una facultat de periodisme la sala de professors es va omplir, perquè és evident que era algo cridaner i que era la notícia del dia. Ja no isquerem de la sala fins ben entrada la vesprada, com és normal en aquells que som curiosos de la informació, i en un cas tan sobtadament cridaner com va ser que estavellar en dos avions.
1: I tu, Álvaro?
4: Habría que explicarle a Jesús, porque él no lo vivió, en realidad, que es lo que pasaba hace 25 años, ¿no? Había internet, pero un internet muy lento, ¿no? Pero este es el primer suceso global que lo vimos en directo, que lo vimos en las pantallas en Estados Unidos, en España, en Tanzania, lo vimos en directo. Por lo tanto, el efecto todavía era peor en el sentido que fue que te afectaba directamente. Claro, cuando ves el primero, es que luego el segundo avión lo estás viendo directamente, en directo. Esto no nadie había tirado atrás para volver a repetir. No. Claro, la sensación era tremenda.
2: Era como que era una película.
4: Era,
2: ¿no?,
4: tremenda.
2: Pasabas por delante de la tele y era luego una película.
4: Pero era una película donde estabas viendo atrocidades, donde se veía cómo se tiraba la gente del edificio. Era tremendo, ¿no? Y luego, bueno, mucha de la tecnología que utilizas no existía. Por lo tanto, nosotros hemos ido evolucionando también con la tecnología. Vosotros ya sois os ha llegado ya del brazo, no el PAM, sino prácticamente el móvil ya del brazo, ¿no? Eso ha cambiado mucho.
1: Malgrat que avance molt la tecnologia, l'ésser humà entranya sempre molts misteris, i conèixer la ment humana és sempre fascinant, i mai deixem d'aprendre i mai ens deixem de sorprendre per diferents circumstàncies i vicissituds de persones, no?

0: pròpies del nostre voltant o alienes, no? Moltes d'elles les que coneguem en la crònica de successos. Esta casa està d'enhorabona perquè a partir d'esta temporada compta amb un espai específic per a aquestes qüestions que solen despertar molta curiositat en els oients, en els lectors, en els televidents, i celebrem que a més sigui un programa dirigit per un magnífic periodista com és Juan Nieto. Doncs bé, ahir en aquest programa, així en Apunt Ràdio, es va parlar en exclusiva amb el presumpte piròman del Saler. Ja saben vostès, o molts de vostès sabran, que es tracta d'un advocat valencià de nom Juan Curiel, que està acusat d'haver provocat els primers incendis al Parc Natural fa ara 3 anys, i ahir va trencar el seu silenci en esta casa, en el programa La Pista, que dirigís Juan Nieto. És, de fet, la primera vegada que parla per a un mitjà de comunicació. En l'entrevista, Juan Curiel va admetre que estava al Saler quan fa 2 setmanes, com saben, es va produir l'últim foc a la Devesa, però assegura que ell no té res a veure amb l'autoria.
1: Cuando lo vi, porque yo estaba en el Saler cuando ocurrió este último incendio. Yo esperaba incluso que vinieran a preguntarme, por lo menos, o incluso a detenerme. Yo me estaba preparando para lo peor, pero bueno, no vino nadie. Y sí que es cierto que en redes sociales han salido cosas e incluso en televisión me han comentado. Pero yo es que trato de omitirlo, porque yo no provoqué ningún incendio. No tiene ningún sentido que yo voluntariamente quiera hacer incendios en la zona donde vivo yo.
0: Recordem que l'advocat Juan Curiel va ser detingut diverses vegades després d'una sèrie consecutiva de focs a l'entorn de l'Albufera, i en abril de l'any passat va ser condemnat a 9 mesos de presó per un delicte d'incendi forestal sense propagació. Juan Nieto, bona nit i l'enhorabona pel testimoni exclusiu en el teu programa La Pista. Benvingut.
2: Hola, què tal? Bona nit, moltes gràcies.
0: Què destacaries com el més ressenyable, el que més et va impactar del testimoni de Juan Curiel?
2: Jo el que destacaria és, primer, que ell és plenament conscient de que totes les sospites estan sobre ell, i després la poca estima o el poc reconeixement que té cap a el paratge del Saler, no? Perquè ell està sent investigat des de l'any 2000 per provocar presumptament diversos incendis. Això vol dir que fa 26 anys que està baix sospita, i ella, alguns incendis que se li imputen no reconeix l'autoria, i en altres ho qualifica d'accidents. I veu, per exemple, absolutament normal anar pel Saler tirant, per exemple, carcasses de foc en plenes falles, no? Algo que jo crec que per a la majoria de persones que ens estiguen escoltant, no? És absolutament incomprensible, no? Que te'n vagis a un paratge com el Saler a tirar carcasses, no? I després també destacaria el seu estat de nerviosisme constant. Hi ha uns moments en el talls de veu que inclús s'escolta com tot el rato ell té com una espècie de toc, no? Que és tot el rato estar amb el metgero, amb l'encenedor, anant encenent-lo, no? Jo, vam acabar tot l'equip després d'esta entrevista amb la sensació que ens deixava més dubtes que certeses. Ell mai havia parlat en els mitjans de comunicació. Ell accepta parlar amb nosaltres, primer perquè des de fa temps, cada vegada que hi ha un incendi, pues, la nostra tasca és contrastar, no? I ens havíem ficat en contacte amb ell en diverses ocasions, i ell accepta esta vegada parlar per dos motius. Un, perquè ja ha complit en la pena per la que va ser condemnat l'any passat. Ell no va entrar finalment a presó perquè es va suspendre al no superar els 2 anys. I el segon, perquè ell ja que tenia la necessitat, no?, un poc d'aclarir tots els dubtes que s'havien ficat sobre ell en aquestes últimes 2 setmanes. Ell no entén, per exemple, té tan assumit que és un sospitós habitual en aquestes qüestions, que fins i tot, i ho acabem d'escoltar, no, ell esperava que la Guàrdia Civil anara a interrogar-lo, i no entén, no? És sorprenent com assumís que no entén que no hagin anat. Bé, en fi, jo crec que ell no és conscient de la gravetat dels delictes que se li imputen, no? També sembla una casualitat, però just quan no té l'ordre d'allunyament en vigor és quan comencen a haver incidents en el Saler, no? Per tant, per això dic que ens quedem amb més dubtes que certeses, no? Després d'aquesta entrevista.
0: Estem així amb quatre companys, com saps, que de segur volen saludar-te i preguntar-te qualsevol curiositat. Álvaro Razú.
3: Hola, Juan. ¿Cómo es el personaje? ¿Cómo lo podrías describir, no? ¿Cómo se comporta?
2: Es un personatge inquietant, eh? És un personatge estrany i és difícil mantenir una conversa en ell, eh? Nosaltres, la nostra conversa, la meva companya Belén Hernández, que és la que més va estar amb ell, és una conversa que tenim d'uns 20-30 minuts aproximadament. La tenim en un hotel en el centre de València i la tenim un dia abans de la emissió del programa, no? Nosaltres mantenim contacte amb ell, però és una persona que és molt estranya, és molt misteriosa, no? Ell reconeix que estava en el Saler, però no ens cita allí en el Saler per a fer l'entrevista, ens cita en un hotel, diu que és que a voltes se'n va a un hotel. És un personatge molt misteriós, molt estrany, inquietant fins i tot en alguns moments. Està tot el rato molt nerviós en la conversa, se sent que està en el centre de totes les sospites, i ell també es presenta un poc com una víctima, no? de totes aquestes qüestions. El que passa és que quan nosaltres li repreguntem, quan ell diu que és una persona innocent, que mai ha provocat un incendi, que no és un piròman, clar, quan, per exemple, nosaltres li tornem a preguntar i li diguem, bueno, ¿cómo puede ser que te encontraran cuando entró en tu casa la Guardia Civil la garrafa de queroseno, queroseno no, perdón, era para una estufa de queroseno, pero era un líquido inflamable, o los 100 mecheros dentro de un bote? Y ell, pues, ho veu normal, no? I per això dic que és una persona inquietant, no? Quan parles amb ell, no? No és una persona que t'aguanta la mirada, això ens va sorprendre molt, i bé, jo crec que és una persona, pues això, em dona la sensació que no és plenament conscient de la gravetat dels delictes per als quals és investigat, i crec que tindria moltes coses a explicar respecte a on estava, no? En concret, en el Saler, ese dia que es va provocar l'últim incendi i que tanta alarma social va generar.
0: Toni Cabot.
4: Juan, si no t'he escoltat mal, dius que mentre estaves entrevistant-lo, ell estava jugant en un mechero.
2: Sí. Tal qual, de fet, l'entrevista s'escolta, eh? Perquè, clar, ja vos dic, l'entrevista, malgrat que tant Belén com jo teníem relació, intentàvem ja fa temps de tindre una entrevista amb ell, no per a este programa, sinó per a altres programes en els que hem estat, i clar, va ser algo no estàvem preparats, no teníem mitjans tècnics preparats per a fer l'entrevista, i vamos, va ser algo molt inesperat, però clar, sabien que tenia molt de valor aquest testimoni, perquè a més, com ell mateix diu, en qualsevol moment la Guàrdia Civil pot anar i demanar explicacions, si no volien perdre aquesta oportunitat. I clar, i van, en l'entrevista s'escolta perfectament quan està jugant amb els metgeros, no? És algo sorprenent, no? I és un tic que nerviós que té i que ell no és conscient, eh? No és conscient, però clar, quan tu estàs entrevistant a una persona que ha sigut condemnada per provocar un incendi i que a més des de l'any 2000, i te ho conta en total naturalitat, acumula moltíssimes investigacions per ser sospitós, clar, te crida molt l'atenció.
0: Ah, no.
4: És que la gravació és que li falta un regó, no?
2: Sí, no, bueno, la sensació és un poc estranya, sí, està clar que té una part oculta, I bé, no acaba d'explicar la seva implicació en tots els incendis. El primer incendi, per exemple, que és el de l'any 2000, ho causa quan dispara la carcassa i reconeix que efectivament dispara la carcassa, però que va ser un accident. Després, la segona imputació és l'any 2003, en un incendi molt gran que va haver al Xalet. I no, és que te ho explica d'una manera com que no és plenament conscient, no, de la gravetat, i tot diu que són qüestions dels veïns, que el veuen passejar per allí, però no acaba de tancar la història, no? És la veritat que és un personatge un poc inquietant, no, en aquest sentit.
5: Sí, Juan, bona nit. Jo volia donar-te l'enhorabona a tu i a Belén perquè és un document periodístic absolutament oportú i que tots voldríem haver tingut. El meu dubte és, quan per fi acordeu l'entrevista amb Juan, com li la plantegeu? Què li dieu? Anem a preguntar-te i tu vas a explicar que no eres tu, o com li la plantegeu perquè ell accepte i se preste?
2: Sí.
5: És perquè em resulta estrany, no? Vaig a negar-ho tot. No sé, com li la plantegeu també per poder saber-ho?
2: Sí, mira, al final quan i els companys que se dediquen també a la crònica de successos, i quan són temes tan delicats, has d'anar amb molta cura, no? I a la millor n'hi ha entrevistes que aconsegueixes i que no l'aconsegueixes un dia cap a l'altre, sinó que és el fruit d'un treball que has estat ahí durant mesos, moltes vegades també escoltant conversacions buides, i nosaltres no ens vam ficar en contacte per a aquesta entrevista. Nosaltres manteníem una relació pues cada cert temps, no? Li telefonàvem, estàs preparat, t'agradaria parlar, contar la teva versió, i sempre deia que no, però perquè estava en vigor, diguem, totes les mesures que incluïa la sentència. Que
5: clar, és que és advocat, també, cal tindre en compte que se ho sap tot.
2: Sí, el llenguatge jurídic. I també vos vaig a dir una cosa, i el llenguatge d'emergències ho domina a la perfecció. O sigui, a mi una altra cosa que em va sorprendre és com coneix, per exemple, el mapa de les, de les eixides d'aula que hi ha en el Xalet contra incendis. Ho domina a la perfecció, no? Però, clar, no sé si és perquè s'ha vist clavat en tantes investigacions i al final s'ho ha hagut d'aprendre, o perquè té algun tipus d'obsessió. I després, aquest últim incendi, clar, és que hi ha mitjans que sí van escriure el seu nom, no? Però en la majoria de diaris o de tertúlies tots sabien de qui estaven parlant, no? Però, clar, no hi havia cap indici ni cap document que recordara, més allà de les declaracions de les institucions que asseguren que ha sigut intencionat, no? Que no pot haver un altre motiu. I, clar, ens van ficar en contacte amb ell i pues ens va dir que sí que estava preparat, que sí que volia parlar. I bé, són coses de vegades que ixen, moltes vegades no tix, no? I mantens també el contacte amb les fonts, o amb els personatges, o amb les víctimes. Que
5: hi ha molt de treball darrere, sí, aquest testimoni.
2: Sí, no, això sí que és cert, que no és una qüestió d'un dia cap a l'altre, no? És que vam obtindre el seu telèfon, el van telefonar i, oye, me das un... No, és un treball que n'hi ha d'anys, no? Des de l'any 23 que es va veure implicat en aquests últims incendis.
0: Jesús Lorda.
6: Bona nit, Juan. Abans comentaves, no, que havies percebut d'alguna manera poca estima, no, per el que és el paratge i per el que és l'entorn que l'envolta. A l'hora de descriure, per allò que es pot escoltar a la ràdio, però també per tota aquella imatge, no, que ens perdem, i com ho veieu a l'hora de fer l'entrevista, com qualificaries, no, la seua relació en l'entorn, i a l'hora de descriure un paratge que per a qualsevol persona que ha estat és meravellós, però que doncs ahí passen coses, no, en el cas d'aquest personatge. Com veus aquesta relació entre l'home i l'entorn?
2: Ell sí que li té estima al Xalet, i en el sentit de que ell és propietari d'una vivenda en la zona que està urbanitzada del Xalet des de fa 40 anys, val? I és a casa, i ell en aquest sentit sí que té una relació afectiva. Quan jo dic que per a mi, i això és una opinió, no és conscient del valor que té el Saler, és per exemple perquè veu normal anar tirant coets per allí, no? Enmig d'una pinada. No, em va sorprendre moltíssim de que no. I damunt te diu, no, és que en ese momento la normativa no lo prohibía, no lo... Bueno, no sé lo que diría la normativa en esos años, pero yo creo que es de sentir común que no pots anar tirant una carcassa per molts festes de falles que siguen, ¿no? En mig de la devesa. És absolutament de sentit comú i de responsable, i fins i tot te diu que estava en la seva família, ¿eh? Ho veu absolutament normal, però sí que és cert que ell sí que té una estima al Saler, i hi ha una part de l'entrevista que no sabem més i que en la que ell, per exemple, conta que el que més mal li ha fet de tot este últim procediment és l'ordre d'allunyament respecte al Saler, perquè ell se'n va tindre que anar a casa de una amiga, crec recordar, i que per cert estava en la zona de la Dana i es va veure afectat per la Dana, no? I ella ho conta això molt enfadat. Per tant, jo crec que sí que té una relació de familiaritat, no?, amb el paratge, però no és conscient de la talla que tenim allà al costat, no? Hi ha molta gent de fora de la ciutat de València que igual no coneix molt aquesta part de la ciutat, però per als que vivim en València ciutat o coneixem la ciutat, sabem que és la vàlvula d'escape, no?, que tenim el cap de setmana, està enmig de l'Albufera i és una meravella, no?, poder disfrutar d'allò, i jo crec que a ningú o a molt poca gent, a no ser que tingués algun tipus de trastorn, se li ocorreria allí anar a pegar foc.
3: Juan, el foco de la policia que investiga el último incendio, el más grave, ¿está puesto en él?
2: Sí, clar, les sospites, les primeres són d'ell. Sí, i jo vos dic una cosa. Si la Guàrdia Civil no l'ha interrogat, és primera, perquè estem en una fase molt inicial de la investigació per part del CEPRONA, o perquè de moment, clar, si no hi ha cap element o cap veí que el senyale, que assegure que l'hagi pogut veure, no té cap sentit, no? Però sí, ell és el sospitós habitual. Cada vegada que hi ha un incendi en el Saler, ell és el sospitós habitual. Ell finalment només va poder ser condemnat per un dels incendis que es van provocar entre els anys 2023, 2022, 2024, que, si ho recordeu, eren molt freqüents, no?, i eren molt estranys. Però sí que hi havia molts indicis que el senyalaven. Hem de tenir en compte que són investigacions molt, molt complexes, val? I per a condemnar a una persona que hagi provocat un incendi, com tenim un sistema garantista, pràcticament has de tenir una càmera de vídeo que t'estigui gravant. O si no, és molt, molt, molt, molt difícil, val? Aquestes investigacions jo sempre les compare com si fos una autòpsia, no? Per exemple, quan fas una autòpsia, els forenses el primer que te diuen és que el cos parla, no? Este cadàver m'està parlant, no? Pues els guàrdies civils que s'encarreguen, i que jo he parlat amb ells alguna vegada, t'ho comparen igual, no? Nosaltres ara, en este cas, el paratge del Saler ens ha de parlar i ens ha de dir en quin punt concret es va ocasionar, hem de revisar les càmeres de seguretat que puguen haver per la zona, hem d'interrogar els veïns, no? I són investigacions molt complexes, però sí, jo estic convençut que de la mateixa manera que per als periodistes, no?, que coneixem més els detalls d'aquestes investigacions, el primer nom que ens va vindre al cap és el d'ell, per a la Guàrdia Civil també.
0: Juan Nieto, l'enhorabona per exercir el millor periodisme i fer-ho en esta emissora. L'enhorabona i molt bona nit.
2: Gràcies, una abraçada.
0: Interessantíssim el testimoni de Juan Nieto sobre la seva entrevista a Juan Curiel. En una jornada, este 10 de setembre, que ens ha deixat també un somni col·lectiu d'arribar a l'espai i fer-ho en clau valenciana. La companyia de coets espacials PDL Space ha anunciat avui el seu últim i més sofisticat llançador de satèl·lits o coet reutilitzable. És el Miura 9, just quan esta empresa, PDL Space, celebra 15 anys des de la seva fundació. Va ser el 12 de setembre de 2011 quan Raúl Torres, José Enrique Martínez i Raúl Verdú van crear una empresa emergent que des d'aleshores ha crescut per a convertir-se en pionera i referent en el desenvolupament de coets reutilitzables a l'espai, i és a dir, coets que van a l'espai, tornen i poden tornar a anar, i situen a Espanya, partint des d'Elx, en l'11è país del món amb capacitat en este sector. El coet Miura 9 estarà orientat a missions dedicades a satèl·lits de tamany mitjà i al desplegament i reposició de constel·lacions sobiranes europees. Entre aquests grans atractius que proposa, està concebut per a evolucionar, com diem, cap a una reutilització completa mitjançant un aterratge propulsiu en la superfície terrestre, la qual cosa permetrà reutilitzar les unitats i, en conseqüència, incrementar la freqüència de vols i millorar la competitivitat del que suposa el llançament del coet. En fi, és veritablement apassionant.

0: sense escapa del nostre coneixement aquestes qüestions, però no podem deixar d'admirar els enginyers i enginyeres que hauran estat tantes hores darrere d'este projecte. Des d'ací el nostre reconeixement. Ens felicitem com a valencians de tindre estos genis ací a Elx. Toni, què significa el projecte Miura i tot el que fan amb tots els projectes anteriors per a Elx, per a Alacant? Què significa estar convertint-nos en una xicoteta Houston? És veritablement fascinant.
1: Sí, sí, tal i com ho has explicat, no? PLD és, jo crec que significa la major transformació industrial de la història recent, no? Passant de ser a més una economia, com saps, tradicionalment associada al calçat, doncs s'ha convertit ara mateix en l'epicentre, no?, d'aquesta indústria aeroespacial europea, no? Ja saps que PLD Barajas, com dius, fa 15 anys, el 2011, ha revolucionat absolutament el municipi, convertint-se en aquest referent global, no?, del sector, no?, de l'espai, i després també de lograr hitos històrics, no?, com el llançament d'aquell Miura 1, no?, de l'impacte real i el significat estratègic de PLD per a la ciutat, té eixos, a més, que són fundamentals, no?, la reindustrialització tecnològica, el Silicon Valley de l'espai. PLD ha canviat, com dia, radicalment el perfil productiu de la ciutat d'Elx, no? L'empresa a més va firmar un acord estratègic per a compra de 20 milions de metres quadrats en un terreny en el nou polígon industrial d'Elx, i ahí poc a poc està avançant. Avui ha tingut la visita, com saps, del president del govern, acompanyat també de la ministra d'Innovació, de Diana, i cal precisar que aquest nou vehicle que es ha començat a descriure, no?, presentat oficialment, com dic, este matí, és el Miura 9, que és una evolució que triplica la capacitat del seu predecessor, no? I pues, s'ha convertit, com dic, en un líder, no? Té un contracte històric, a més, en l'Agència Espacial Europea. És una de les tres empreses del continent seleccionada per aquesta Agència Espacial Europea, i li ha valgut l'adjudicació d'un contracte, a més, de quasi 160 milions d'euros per a desenvolupar la pròxima generació de llançadors privats europeus.
0: Mm-hmm. Anunciació.
2: Jo crec que és un motiu d'orgull valencià, este sí que és valencià, de pura cepa, que diria aquell, però no és només simbòlic, perquè just ara, fa 2 anys, vaig poder estar compartint una activitat amb el CEO de l'empresa, amb Raúl Torres, i el que més l'enorgullia era la quantitat de treball que estaven donant. És a dir, començar en 3, impulsant esta idea que semblava de ciència-ficció, i ara crec que són 400 i pico, quasi 500. I ell estava orgullós pel treball que estaven fent, perquè era el seu somni de tota la vida, però sobretot estava content per la quantitat de persones que tenien baix la seva responsabilitat treballant. I jo crec que això és molt important, no només perquè l'empresa d'Elx està treballant i pegant molt fort dins d'un mercat que és extraordinàriament sofisticat, i això ja parla molt bé de la qualificació d'aquestes persones, sinó també de la quantitat d'experts, ja enginyers, matemàtics, programadors, especialistes en materials, de fabricació avançada, electrònica, logística, i torna a dir, Raúl estava content perquè era un somni de tota la vida, que és dos Raúl, sobretot, estaven esmentant, però també i sobretot per la quantitat de treball que estava donant la seva empresa, i sobretot perquè és una ocupació qualificada i està posant-nos en el mapa europeu, perquè el que està fent és importantíssim. Fa que no depengam tant, Europa no depenga d'altres fabricants externs, i eixa producció està arrelada a Elx, i això és importantíssim. Parlàvem de Ford. Ford és important i ha sigut important en la història de la Comunitat Valenciana, però és importantíssim que tinguem una empresa tan sofisticada demostrant que la qualificació valenciana és molt bona. I afegisco una cosa. Em contava Raúl, en aquella conversa que tinguérem fa 2 anys, que els més optimistes li donaven a l'empresa un any de vida. ja duen la tira i duen 400 i pico treballadors. Jo crec que els valencians som capaços de fer moltes coses. I recorde una dada més, que dins de, també per la humilitat que caracteritza aquestes persones tan qualificades. I continuava anant i venint, segons em comptava, compartint cotxe en un BlaBlaCar, perquè volia continuar sent tan humil com quan començà, i crec que això encara fa més gran a les persones que són sàvies. Per a mi les persones més sàvies són habitualment les més humils que hi ha, i crec que les persones impulsores d'esta empresa d'Elx són tres d'elles.
0: Efectivament, segurament aquesta humilitat és la que fa que la curiositat continuï creixent cada dia sense límits per a la nostra admiració. Álvaro, com assistisses a este fenomen?
3: Pues, hombre, tener una empresa en Elche que compite con Elon Musk es espectacular, ¿no? Yo esperaba que Pedro Sánchez, aprovechando la visita, les encargara un contrato. Y un contrato vinculado con los satélites, ¿eh?, por un tema de seguridad nacional. Pero creo que no ha sido así, ¿eh?, que no ha habido. Pero habría que hacerlo. Aquí hay una parte del negocio de ellos, que es la agencia europea, pero ya hay mucho inversor, ya hay gente privada que quiere invertir, porque es un campo apasionante, ¿eh? Es un campo de auténtico futuro. Es decir, esto no es un cohete que nos lleve a la luna, lo vemos y nos traen de vuelta. Bueno, eso algunos sí que ya se lo plantea así, ¿no? El espacio, quien controla el espacio controla el resto, es fundamental. Pero desde el punto de vista de lo que es la geopolítica, pero desde otros puntos de vista. Entonces, claro, yo creo que ellos lo que han conseguido es un gran negocio, sobre todo por la amplitud que tiene, ¿no? Y que seamos un referente en la Comunidad Valenciana, ya digo, pues eso, que Elon Musk tiene que venir aquí, ¿eh? En nuestro Miura, no es mucho Miura.
0: Jesús.
4: Més flors de les que han tirat la resta de contertulis, jo crec que ja no em puc tirar, però sí que és cert que crec que és molt necessari seguir invertint en el projecte de PLD Space, tant des del punt de vista del capital privat com sobretot del públic, perquè al final, invertir en ciència, doncs, moltes vegades no és el més rentable de cara a obtindre vots, però al final acaba donant cert prestigi i certa qualitat intel·lectual que quasi res, no, tenint els temps que corren. Jo crec que és un orgull tindre una empresa i un projecte com el de PLD Space així a la Comunitat Valenciana, que naix així i que pinta molt bé, que estan treballant molt bé i que per tant cal seguir invertint i cal seguir donant suport a aquest projecte des de tots els vessants. La visita d'avui, doncs, és un bon una bona resposta des del punt de vista estètic, des del punt de vista de les formes, però sí que és veritat que jo he trobat a faltar alguna cosa més que el que ha sigut la pròpia visita, algun anunci més destacat o potser alguna inversió en eixe sentit, no? Més enllà del que ha sigut la pròpia visita i la pròpia foto, esperàvem alguna cosa més d'eixa visita a l'ACA.
2: Jo no sé si Toni ho sap millor que jo, però jo crec que d'alguna manera crec que sí que l'Estat participa a través de la SEPI, de pareix, no? D'alguna manera en l'empresa. I de tota manera crec que diguem-ne que el benefici ha sigut més, des del meu parer, per a Pedro Sánchez, inclús Diana Morán, que han vingut els dos, perquè vindre a la Comunitat Valenciana, a Alacant, perquè també ha fet la visita, no?, al Colorant, després a Carmencita, que també s'ha innovat, crec que s'ha obert un apunt d'agenda positiva dins de tot el ceuta que duen a les esquenes. És a dir, avui hem vengut i hem participat de la innovació i de la tradició que innova. És a dir, ha sigut un respir dins de l'agenda i crec que mai es dona una puntada sense fil. Diana Morán ha vingut perquè és ministra de Ciència i Innovació, però recordem que també és la candidata i que han fet públics els alcaldes esta setmana passada. És a dir, que jo crec que tot juga al partit.
3: Que està dient que vam a ir com un cohete, no?
2: Efectivament. Jo crec que ha sigut una puntada d'agenda positiva i després tot el que cueix ha sigut més benefici per a ells que per a l'empresa, jo crec.
0: Toni?
1: Sí, precisamente per lo que dius, demà en la portada d'informació són dos imatges, les dues imatges de Pedro Sánchez primer en companyia de els directius de

PLD i vaig estar en la fàbrica de Carmencita, no? I el titular és així, entre el cel i la terra, no? El cel de les coets i la terra de les espècies de Carmencita, que també és una de les empreses punteres de la província.

0: Doncs aquestes han sigut les mirades dels quatre periodistes de luxe que ens han acompanyat. Toni Cabot, bona nit.
1: Bona nit, Gustavo.
0: Álvaro Razu, gràcies.
2: Molt bona nit.
0: Lucio Cien Ramírez, bona nit.
3: Bona nit, Gustavo.
0: Jesús Lorda, gràcies.
4: Gràcies i bona nit.
0: Gràcies a Juan Albuente i José Navas, al comandament tècnic, i a tu per estar a l'altre costat de la ràdio. La ràdio continua. A continuació, l'esport, 90 minuts. Fins així, Contrapunt. La llum de la nit ensenya allò que el dia oculta.

0: Contrapunt. L'anàlisi i la informació de la jornada fins les 11 de la nit. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb el partit de primera entre Atlètic de Bilbao i Elx, el partit de líder de segona, el Castelló front el Girona, tot el futbol regional, la primera jornada de la primera divisió de futbol sala, la pilota valenciana i la pretemporada del bàsquet valencià. Tots els esports tenen cabuda este dissabte des del migdia al Punt a Punt.
0: Darrere de cada ingredient de casa nostra hi ha una història, unes mans que el cuiden i un sabor que ens fa poble. Fem honor a la nostra cuina. Descobrim l'origen del producte que arriba a taula. Donem suport al comerç de proximitat i cuinem amb identitat pròpia. Tastem la comunitat. El nostre patrimoni dut al paladar. Els divendres de 12 a 13. El programa de gastronomia de Punt Ràdio. Amb Vicente Gil, tota una veu autoritzada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en redacció i producció de l'espai vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt

Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, en número, TikTok, 90 minuts ràdio, és la plataforma TikTok, i el perfil d'Instagram és 90 minuts ràdio, sense xifres ni números. Si el que voleu és enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu, ja sabeu, el nostre número, el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: com veus el futur de Corberan després de sentir-lo en roda de premsa? I això és la pregunta que vos fem avui. Com veus el futur de Corberan després de sentir la seua roda de premsa? La impressió generalitzada, després d'escoltar avui Carlos Corberan en roda de premsa, és que el temps se li esgota. Tot i que en el futbol hem vist tècnics que semblaven sentenciats a alçar el vol, i viceversa, i més en l'univers Meriton, Corberan no va néixer ahir, i no se xupla el dit. Ell mateix ha dit que els tècnics depenen dels resultats i que hi ha coses que escapen al seu control. El soroll de sables, frase de Jorge Valdano, perdó, quan entrenava i estava en la corda fluixa en el València allà pels anys 90, és evident en la ciutat, en el club, pel que juguen econòmicament, i entre l'afició, perquè la imatge de l'equip és la que és, i el de Chest és un tècnic que no va empatitzar quasi mai amb la graderia. Amb tots aquests ingredients, ja sabem que el més normal és que el guisat isca marc. Demà en Sevilla és dia de jugadors i d'entrenador. Tot i que la defensa pública avui de la seva plantilla de Corberan hagi sigut de manual, ja escoltarem ahir Carmelo del Pozo en el partit de la una dir que no semblen remar en la mateixa direcció. A mi s'ha multia de el que es veu des de fora, però clar, ell està dins. Igual que tots sabem que Corberan se la juga, ho sap també el vestidor. Els futbolistes hauran d'anar amb compte perquè l'entrenador sempre és la part més fluixa per on es trenca la corda, però els següents senyalats serien ells. Tota aquesta tormenta la tenim generada en setembre, amb 4 jornades jugades i ni un mes de campionat disputat, tot i que el CEO de futbol, Isquera, avui fa una setmana, a dir que havien millorat l'equip i que s'havien pres les decisions correctes, arguments tan falsos com ridículs. I també, després que avui s'hagi desvelat que el límit de cost de plantilla, a la fi, que no al principi de l'estiu, com diguérem, és de 98,8 milions d'euros, tot i que l'IM continua jugant a la ruleta russa i només hagi permès gastar 90 d'aixòs, quasi 99 milions. Per cert, els dos últims entrenadors del Sevilla, abans de l'actual, García Pimienta i Almeida, feren les maletes després de perdre contra la València. Demà veurem què passa i si hi ha o no un tècnic més en la cua del CP antiquinent. Grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 de la nit i 6 minuts. Hola, Folgador, què tal?
1: Què tal, buenas?
0: Bueno, ara en tornar de la publi, després d'escoltar les fotos, metes a contar una notícia que jo crec que a més d'un el va deixar bocabadat.
1: Bueno, anem a parlar de certs moviments que estan en marxa des de fa mesos per a comprar el València. Sí.
0: 11 i 7. Moviments. Altra cosa és que ja ets a venda. Però moviments, d'això vos valerem a parlar. Dit tot això, Salva, què t'ha paregut la roda de premsa avui de Corberán? L'has vist tan acorralat com jo?
1: Jo he vist a Corberán absolutament arraconat i defensant-se, a més de recordar, bueno, pues, tot el que ha fet pel València, com va ser salvar-lo quan va arribar del descens a segona divisió i aconseguir classificar 9 d'aquella manera, però 9 la temporada passada. Roda de premsa d'autodefensa avui de Corbea.
0: I si a 9a plaça, que l'altre dia Garli deia allò de... No? Quasi arribem a Europa. Me recordava molt aquesta escena d'una pel·li dels germans Marx on el tio arriba a l'òpera, una volta s'ha acabat i li diu: s'ha perdut vostè tota l'òpera. Diu: sí, però només per uns minuts. El València estigui lluitant per Europa només uns minuts.
1: Efectivament.
0: 11 de la nit i 8 minuts. Com venen les fotos?
1: Les fotos venen de prèvia. Primer match, bola a Sevilla en plena crisi. En quart de primera, el València acudeix al Pizjuán amb la necessitat de vèncer, convèncer i revertir el pitjor inici lliguer en la història del club, arraconat pels resultats negatius, la distància amb la plantilla i els dubtes en mèrit, on Corberán, que s'ha justificat en roda de premsa, ha afegit que no pensa en la seva destitució.
2: Yo, sinceramente, me centro en lo que de mí depende, que es que eso no pase, que el València haga un gran partido mañana. Y estoy convencido de que Valencia puede hacer un buen partido y competir en Sevilla. A partir de ahí, en la vida, nunca me centro ni me he centrado en aquellas cosas que no dependen de mí. Así que ahora vamos con la mentalidad de mostrar nuestro nivel, de competir en Sevilla, y lo que depende de nosotros, hacerlo al 100%.
1: La Lliga elogia Dambila. Javier Gómez, el director corporatiu de la Lliga, ha destacat la gestió econòmica del màxim accionista del Levante, els Granota. La Lliga els ha assignat un límit salarial de 45,5 milions, quan al gener el tenia establit en 17,4, pel que la pujada és del 161,4%. Això sí, respecte a l'estiu de 2025, quan tenia assignats 35,5 milions, l'increment és del 28%. El Levant va iniciar l'estiu amb un límit d'11 milions, una xifra que ha quadruplicat per les diferents operacions que ha realitzat i l'aportació patrimonial de José Dambila. Escoltem Javier Gómez.
3: El Pepe Dambila. El señor se está jugando su patrimonio. Se habla mucho, se critica a la gente cuando no acierta, sea Peter Lin o sea tal, pero el Pepe Dambila se está jugando su patrimonio, poniendo dinero en el club, y eso creo que hay que también, aunque no se pregunte, destacar esta tabla. Se está jugando el patrimonio de este hombre. Yo lo quiero destacar porque es justo destacarlo, aparte de que está haciendo una gestión, como se tienen que hacer las cosas, ¿no?
1: Novetats a San Mamés, el lateral dret Rubén Sánchez i el central Kevin Lomónaco apunten a reforçar la defensa de l'Elx davant l'Atlètic Club en el partit de dissabte. Els franjaverds juguen ja amb certa urgència per a sumar la primera victòria després de tindre un punt en 5 jornades de Lliga. Parla Lomónaco.
4: Llegué recién y ya de otro fútbol, de otro ritmo de juego, así que nada, hablé ya con el técnico, me estoy poniendo a punto y ya poder estar de donde me toque para ayudar a mis compañeros.
1: Tebas destaca la tornada de Messi a la Lliga. El president de la Lliga s'ha referit a la possible compra del Deportivo Eldense per Leo Messi com un orgull i ha recordat que el 25% de l'Almeria ja és propietat de Cristiano Ronaldo.
5: Parece ser que definitivamente Leo Messi o el grupo que él lidera también de van a hacerse cargo del Eldense. Y bueno, pues lo que dije yo ayer, para mí que recordaré que el Almería, el 25% es de Cristiano Ronaldo, pues que los dos jugadores mejores de la, para mí, de la historia, ya no digo los últimos años, de la historia, y que todavía están demostrando lo que son, ¿no? Y que han jugado el Mundial, ¿no? Quieran invertir y tener su capacidad de inversión en clubes en España, pues es un orgullo y muy contento con esa cuestión, ¿no?
1: Quatre jugadores taronja en les semis del Mundial. La Raquel Carrera, Elena Buenavida, Alicia Flores i Elena Puello s'han classificat per a les semifinals del Mundial d'Alemanya de bàsquet femení després de derrotar amb la selecció espanyola per 89-66 al combinat nacional d'Austràlia. Abans de la final hauran de superar als Estats Units el pròxim dissabte. Arranca la temporada en handbol. Estem a les portes de la primera jornada de la Lliga Sobal, que enguany compta amb dos equips de la Comunitat Valenciana, León Alacant i el Port de Sagunt, que torna dos anys després. EON rep el Torre la Vega dissabte al Pitiu Rochel i diumenge el Fertibèria s'enfronta a l'històrica de Mar Geo al nou pavelló del Port de Sagunt.
0: Les 11 de la nit i 12 minuts, vos recorde, arroba 90 minuts. El 90 en xifra, en número per a ells o Twitter. Per a TikTok, 90 minuts ràdio. També se 90 en xifra, en número. Sense xifres ni números. En paraula, en lletra, 90 minuts ràdio és el perfil d'Instagram. I sí, el que voleu és enviar un àudio amb la vostra veu. Podeu fer-ho al nostre WhatsApp 6 de 9 42 18 01. 6 de 9 42 18 01. Pregunta que vos feu avui: com veus el futur de Corberán després de sentir la seua roda de premsa? Pausa per a la publicitat, 11 i 12. De tornada de pausa, parlem de tot això i de moltes coses més així, en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
6: ¿Y dices que siempre sucede?
7: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
8: Solo se me ocurre. ¡Wow!
6: Increíble. Pasa siempre.
7: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
8: ¡Wow!
7: Descúbrelo en tu concesionario.
9: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
10: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. A Punt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
11: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalti i Salva Folgado.
0: 11 de la nit i 14 minuts. Abans que res, deixeu que li envie una abraçada ben forta i el nostre condol a Òscar Fernández, ex-tècnic del València i del filial en dos etapes del Mestallà, que avui ha perdut son pare. Descansa en pau. Des d'ací, una abraçada ben forta per a Òscar i per a tota la família. Dit això, 11 i 14 d'ella, vos va contar Salva Folgado una notícia. Ja sé que aquestes coses causen incredulitat i que tenim el culpe de la moto, que diria aquell, però quan tu no té informació, el que ha de fer és exposar-la i donar-la. I crec que ja ens coneixeu. Així que, Salva, has de parlar-me de moviments entre l'empresariat valencià per a fer una oferta de compra del València.
1: Sí, anem a contar a hores d'ara, és notícia de 90 minuts, que un grup d'empresaris valencians que està en marxa des de fa mesos per accedir a la compra del València diu que disposa de 150 milions d'euros per a poder accedir a la compra de l'accionariat que està en mans de Peter Lim. El problema és que aquests diners no són suficients. Per això, Manolo, han activat una sèrie de contactes per a reunir-ne més. Un d'aquests moviments és el que anem a contar a hores d'ara, sí, en 90 minuts. Este passat estiu, un grup d'empresaris valencians va contactar amb Atitlán. Atitlán, la gent que, bueno, pues, estiga a la guait de la informació econòmica de la ciutat, o també de la informació esportiva, és una plataforma valenciana, un grup valencià global d'inversió en diferents sectors, i este grup d'empresaris valencians va oferir-los participar a Atitlán com a socis inversors en la compra del València. El contacte, la informació que nosaltres tenim, va produir-se este estiu, mes d'agost, durant el creuer que la família Roig estava realitzant pel mar Egeo. Per què nomenem a la família Roig? Molt fàcil, perquè el gendre de Juan Roig, vinculat a Titlán, és Roberto Centeno, que està casat amb Carolina Roig. Centeno és president i fundador d'aquest grup d'inversió al costat d'Aritza Rodero. Són dos socis els que estan al capdavant d'Atitlán. Centeno i Rodero, aquest estiu, mes d'agost, aproximadament, van rebre aquesta oferta. El grup els va garantir que compten amb 50 milions d'euros per a comprar el València, però els va indicar que necessitaven més diners per a poder fer-li una oferta més potent a Peter Lim, perquè interpreten que necessiten entre 350 i 400 milions d'euros. En aquest grup es troben empresaris vinculats a l'Associació d'Empresaris Valencians. El grup els va oferir a Rodero i Centeno que participaren en l'oferta per a comprar el València a canvi d'explotar el terciari immobiliari del vell Mestalla. Atitlán, recordem, ja té un acord amb el València per a explotar el terciari del nou Mestalla, del nou estadi, a canvi de 35 milions d'euros. Què ocorre? Després d'estudiar esta proposta, Atitlán, que va efectuar les seves consultes, va rebutjar participar en esta operació. Atitlán només mostraria interès en la compra del terciari de la parcel·la de l'antic Mestalla per a explotar l'immobiliari, però no està interessat en participar en la compra del València. Esta no és la primera vegada que empresaris valencians que aspiren a comprar el club se dirigeixen a Atitlán. I este moviment, Manolo, el que demostra és que alguna cosa se continua movent entre l'empresariat valencià, si bé encara és incipient, està en bolquers i no s'han aconseguit reunir la quantitat econòmica potent de 350-400 milions per a negociar amb Singapur.
0: Per tant, això de moltes voltes de ponlos tu, és que no hi ha ofertes, no se menetxen. Bueno, se menetxen, però també...
1: Els posen, Manolo, volen posar-los, diuen que tenen...
0: O diuen que volen posar-los, sí,
1: de correcte. Moment han reunit 150 milions d'euros, però, clar, entre 150 i 400 milions d'euros...
0: Que és el que demana Peter.
1: Pues a partir d'ahí, Manolo, es fan falta, pues això, la diferència.
0: Està clar, que és molta més a més. Dit això, pues la notícia queda donada, la notícia queda exposada, les dades queden ahí damunt de la taula i veurem com evoluciona tot això o si queda en res. Esta és la informació que teníem i esta és la informació que havíem de donar, informació...
1: Que ningú perga de vista que si van dirigits estos empresaris cap a Titlán és perquè interpreten que com que un dels socis fundadors de Titlán és gendre de Juan Roig, pues que probablement pogueren involucrar a Juan Roig. Però moment...
0: Res de res. Bueno, dit això, 11:20, entrem en la prèvia del partit de demà, on lògicament, Salva, tot estava pendent del discurs de l'entrenador de Carlos Corberán, que, com dèiem, ha semblat ser un home acorralat en la roda de premsa.
1: Sí, molt ràpidament, Corberán, recordem que demà afronta el primer match ball al Pizjuán, en plena crisi, en quart de primera divisió. L'equip s'enfronta al Sevilla a domicili amb la necessitat de revertir el pitjor inici lliguer en la història del València. El València ja ha fet fanit a hores d'ara a Sevilla i en aquesta llista de convocats Manolo de Salta de Haas acaba de superar un skins, està per ajudar. Seria sorprenent que estigui en l'11, ja veurem. Guido viatja però no pot jugar perquè encara està recuperant-se de la seva lesió. Són baixa Rioja, Sadiki i Fulquier, a més de Diacabí. I els joves del filial són Otorbe, Aymar, Blázquez, Iker Córdoba, Panac, Jaume Durà i Mayol. Un possible 11, abans d'escoltar Corberán, si me preguntes, és el que donaven este matí Nacho Sánchez i Germán Muñoz en el partit de la una. Dimitriesque en porteria, Arnau, Pepelu, Tàrrega, Gaya en defensa. Javi Guerra i Jugrinich estarien en la parcel·la de mitjcentres. Otorbi, Sato estarien en les bandes, Elliot en la mitja punta i Hugo Duro seria el davanter que en este cas de Malpizjuán apareixeria com a referència ofensiva. Este es Corberán en roda de premsa quan se li ha preguntat sobre la seva destitució.
2: Yo, sinceramente, me centro en lo que de mí depende, que es que eso no pase, que el Valencia haga un gran partido mañana. Yo estoy convencido de que el Valencia puede hacer un buen partido y competir en Sevilla. A partir de ahí, en la vida nunca me centro ni me he centrado en aquellas cosas que no dependen de mí. Así que ahora vamos con la mentalidad de mostrar nuestro nivel, de competir en Sevilla y lo que depende de nosotros, hacerlo al 100%.
1: Este es Corberán sobre la seua destitució. Escoltem un altre fragment destacat de veu este matí en la roda de premsa del tècnic del València.
2: Tanto la confianza como mis ganas son exactamente las mismas. Pero también está claro que en los clubes dependemos todos los resultados y tenemos que ganar partidos y todos tenemos la misma responsabilidad. Todos los que formamos parte del Valencia, nuestro trabajo va de sacar resultados, de que el Valencia compita y que ganemos partidos.
1: Corberán sobre la necessitat urgent ja que té l'equip,
0: sí,
1: de...
0: Diu, estem sotmesos a...
1: No de sumar, no de sumar un punt, sinó de sumar-ne en tres. Se li ha tornat a preguntar sobre si demà, si en qualsevol moment d'esta...

0: Rodri demanant disculpes a la plantilla del València, al club, als aficionats, per aquell comentari quan va estar en la banqueta diumenge després de la golejada a Mestalla del Barça sobre el conjunt de Corberán.
1: Para mí, palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron Gallá tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes, porque al final, aunque sea en un contexto de a un compañero, sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española, y aceptamos esas disculpas porque entendemos que son lo mínimo ante unos comentarios o palabras, pues la verdad que desafortunadas.
2: Pues esas son las paraules de Carlos Corberán. Com dèiem, la sensació és la d'un home acogotat i que està baix mínims o en les últimes. Això és la situació. Ara bé, en el món del futbol, dir això implica, jo crec que, un risc. Quin risc? Pues que demà, per lo que siga, l'equip trau un punt o guanya el partit o perd 2-1 i ho fa d'una manera per una decisió injusta, etcètera, a lo millor continua i li pot pegar la volta. No té pinta. Tampoc, encara que l'entorn de l'entrenador diu que no, jo tampoc descartaria, però no per res, sinó perquè els tècnics que han vingut amb la benedicció de l'IM, els quatre, han acabat igual, dimitint. Nuno, Gary Neville, Cesare Prandelli i Gennaro Gattuso. En el cas de Prandelli i de Gattuso, sí, van ser dos dimissions com a tal. En el cas de Nuno i de Neville van ser dos destitucions encobertes i disfressades de dimissió. No té pinta tampoc. Però jo, i en el món Meriton, Salva, no descartaria res.
0: Bueno, veurem, Manolo, què és el que ocorre. Hi ha cert debat entre els mitjans de comunicació sobre si el matchball és d'un partit, demà el de Sevilla, o si ne són tres. Lo que surt al club, i és la meva sensació, és que ne són tres. I que si se provoca o se activa la destitució de Corberán, serà en ese paró XL que fa la FIFA per a la finestra de partits internacionals. Això sí, jo, Manolo, crec que seria negligent per part de Meriton, encara que tampoc m'estranyaria, si a hores d'ara Lisandro Issei, que crec que és l'encarregat, o Ron Garli, no estiguen ja buscant substitut per a Carlos Corberán.
2: Altra cosa és que el troben, però igual buscar-lo han de buscar.
0: Jo crec que el trobaran.
2: També te dic una cosa.
0: Ara bé, aquí trobaran. Bueno.
2: També te dic una cosa. Tenint en compte que va dir fa una setmana el senyor Ron Garli que havien millorat l'equip i que s'havien pres les decisions correctes, estem en la jornada.
0: Oi, que era confiança absoluta.
2: Jornada 4, cuere l'equip, amb un cacau de tres palets de nassos, no se du ni un mes de lliga jugat. Com dèiem, avui la lliga ha donat a conèixer els límits de cos de plantilla, el del València. Recordeu el que vos contàvem aquest estiu, que començà l'estiu amb 80 milions d'euros i una volta donarem aquesta informació, de seguida el club va començar a dir que bueno, el propietari podia activar, i en efecte ho va fer, una sèrie de resorts per a augmentar aquest fair play. Aquest fair play ha acabat en 98,8 milions d'euros. Això sí, l'IM només ha autoritzat a gastar-se 90. O sigui, una cosa és el fair play de la Lliga i altra cosa és el fair play de l'IM. I com a l'IM li agrada i li encanta jugar a la ruleta russa, de moment Salva diu que d'aixòs 99 quasi se poden gastar 90, res més.
0: Sí, resten... Bueno, són 90, la diferència pues, són 8-9 milions d'euros. Veurem si se'ls guarden. Solen guardar-se diners per a ja fa, invertir ja, en l'equip ja en el mercat de l'hivern. Ja veurem què és el que passa, Manolo. Jo també tinc quimera que el... O el que m'agradaria és que el València... També seria negligent si no estiguera fent hores d'ara seria menejar-se en el mercat per a trobar un davanter en el mercat de futbolistes lliures. Si l'he preguntat este matí, crec que l'he preguntat

0: Pau Pardo, a Corberán. No sé si Pau sap alguna cosa, si Pau sabe cosas, pero si le he preguntat a Corberán en roda de premsa, Manolo, i jo 100% ho tinc confirmat, mira, vaig a contar-ho. Però a mi el que m'ha arribat esta setmana és que el València estava manejant-se en el mercat de davanters lliures, per a tractar d'incorporar-ne un. Ho he tornat a preguntar a la persona que m'ho va contar i m'ha dit que la sensació que tenia és que sí, però que igual tota esta crisi que pot afectar a la destitució de Corberán ha paralitzat altres moviments que tenen a veure, pues això, en la recerca d'un davanter en el mercat de futbolistes lliures.
1: Per cert, si sumes el límit de cost de plantilla del Villarreal, que tinc per ací, doneu-me un segon, que ara no el veig, ah, sí, 170,5. Això li sumes els 98 del València, els 60 de l'Elx i els 45 de Llevant, que són els quatre límits salarials dels equips de primera divisió valencians. Entre els quatre no arriben a cobrir la totalitat del límit salarial del Madrid i el Barça. Està la lliga que tenim. I està la lliga que ha provocat el senyor Tebas, que avui ha tornat a defensar la gestió de l'IM, però com ja sabem de què va l'assumpte, és que no val la pena ni perdre un segon amb esta gent. Les 11 de la nit i 30 minuts, fem una pausa i en tornar de la mateixa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. Hemos venido con flores de
2: venganza en el pelo. Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

0: Les 11 de la nit i 31 minuts. Com és el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi en el 90 minuts. Abans, com sempre, vos recordem la pregunta que estem fent vos per a la interactuació, per a que ens envieu les vostres opinions. Ja sabeu, @90minutsx o Twitter, per a TikTok 90 minuts ràdio, en Twitter i en TikTok el 90 va en número, Instagram no, és 90 minuts ràdio, però sense xifres i números. I si el que voleu és enviar un àudio de WhatsApp, 6-9-42-18-01, 6-9-42-18-01, ai mare, per a la pregunta que vos estem fent en el dia d'avui, encara que podeu opinar de qualsevol tema que es conte en este programa, de fet, ara recordarà Salva la informació amb la qual hem obert el programa. La pregunta és si quina impressió tragueu del futur de Corberan després d'haver-lo sentit en la seva roda de premsa del dia de avui. Comencem la tertúlia de dijous.
1: Com es nota qui és gent de ràdio i qui no, Manolo? Conrado i Pau han vingut, puntuals, a l'hora, i Javi Lazo lo diu, mentre no s'ensenya la llum roja, tinc temps.
0: Mentre no estic al retorno, comença la missa. 11:33, per ordre d'arribada, Pau Pardo, Superdeporte, què tal? Bona nit.
2: Bona nit.
0: Saludem a S'Integra, este any a les tertúlies. És un plaer saludar al capo del diari AS en València, Conrado Valle. Hola, Conrado, què tal?
3: Bona nit, muy contento de estar otra vez con vosotros en la noche y de aquí a 5 minutos presentas a Javi Lázaro. Que...
0: Mira, abans recordava jo una frase d'una pel·li de Groucho Marx, ha estat a punt de fer la Javi Lázaro, que és, se ha perdido usted toda la ópera. Dice, sí, pero solo por unos minutos. Javi Lázaro, què tal? Bona nit.
4: Muy buena noche. La verdad es que es el único día que llego sobre y está haciendo esto.
0: Sí,
4: está causando sensación.
0: Se ve que el nuevo horario.
4: Suelo ser bastante puntual,
0: pero... El nuevo horario de la tertulia te has tocado.
4: Bueno, hoy he sido puntual. A pesar de las críticas, he sido puntual.
0: Sobre la bocina, o sea, manatalista.
4: Pero entró.
0: Altrat. 11 y 34. Voy a comenzar. Díganle a Sada Folgado que ens recorde la informació amb la qual hem obert este 90 minuts, informació vinculada a moviments empresarials que s'interessen per intentar fer una oferta per a comprar València.
1: Si en compte, Manolo, que este passat estiu, mes d'agost, un grup d'empresaris valencians va contactar amb Atitlán, que és este grup valencià d'inversió en diferents sectors, per oferir-los participar en la compra del València com a socis inversors. El contacte va produir-se mes d'agost durant el creuer que la família Roig estava realitzant pel mar Egeo. Torne a dir que si citem a la família Roig és perquè el xendre de Juan Roig, que està vinculat a Atitlán, és Roberto Centeno, casat amb Carolina Roig, i Centeno és president i cofundador d'este grup d'inversió al costat d'Aritxa Rodero. Centeno i Rodero varen rebre ixa oferta. El grup va garantir-los que compten. A mi això ja me sembla important, perquè este grup va garantir-los que tenen 150 milions d'euros per a comprar el València, però al mateix temps els varen indicar que necessitaven més diners per a poder fer-li una oferta més potent a Peter Lim, ja que ells interpreten, jo crec que tots coneguem que necessiten entre 350 i 400 milions d'euros per a poder sentar-se a negociar amb Peter Lim. En aquest grup, la informació que tenim és que es troben empresaris vinculats a l'Associació d'Empresaris Valencians. A mi no m'han donat noms. El grup els va oferir que participaren en l'oferta per a comprar el València a canvi d'explotar el terciari immobiliari de l'actual Mestalla, o del vell Mestalla. Recordem que Atitlán ja té un acord amb el València per a explotar el terciari del nou Mestalla a canvi de 35 milions d'euros. Què ocorre? Que després d'estudiar la proposta, després de consultar, Atitlán va rebutjar participar en esta operació. Atitlán, la informació que nosaltres tenim, és que només mostraria interès en la compra del terciari de la parcel·la de l'antic Mestalla per explotar l'immobiliari, però no està interessat en participar en la compra del club. No és la primera vegada que empresaris valencians que aspiren a comprar el club s'han dirigit a Atitlán. Per què? Hi ha una evidència. A la fi, ahí està el xendre de Juan Roig, i estos interpreten que si tenen Atitlán, probablement puguen també accedir a Juan Roig. Però Juan Roig, de moment, Manolo, no té cap tipus d'interès en participar en la compra del València. Lo que demostra això és que, bueno, pues alguna cosa està menjant-se entre l'empresariat valencià. Si bé encara este moviment és incipient, està en bolquers i solament disposen de 150 milions d'euros.
0: Senyors, opinions.
4: Yo, al margen de la opinión, informativamente hablando, es una información que me consta y es una parte la que tiene que ver sobre todo con Atitlán, donde quien tiene que hablar ahí, sobre todo en las cuestiones, entre comillas, familiares, ya hace tiempo que dejó claro que la parte de compra del club, todo lo que sea y que tenga que ver con él, no. El mensaje creo que está mandado, creo que todo el mundo que tiene que tener claro eso, creo que ya lo tiene claro. Y básicamente, por hablar muy claro, Juan Roth no quiere que se relacione un poco su figura con la compra del club. No solo él, sino la parte familiar, que evidentemente ya tiene una relación directa con el Valencia, con el tema de Atitlán. Es un movimiento real, un movimiento que está ahí. Yo lo veo lejano por las cuestiones económicas, o sea, las cifras que ha dado Salva, que yo eso no lo manejo, pero sí me consta que las cifras, por quien está dentro, todavía eran muy lejanas a algo cercano a pensar que Lin pudiera aceptar una oferta, pero que sí que el movimiento está ahí, que la intención está. Yo creo que está bien, yo creo que la gente no debe perder la ilusión y las ganas, y sobre todo todo aquel que genera un movimiento, yo creo que hay que escucharle, pero por un poco lo que más o menos vamos conociendo, me parece difícil, por un lado, que Lin me escuche, y luego la parte un poco que tiene que ver con Juan Roig, no quiere ni acercarse, vamos.
2: Yo, obviamente, escuchando eso, il·lusiona la paraula encara, perquè crec que hi ha hagut moltes vegades en les que s'ha parlat d'aproximació.

0: a mí ya me sembra una, una noticia.
1: Es una cifra pequeña.
2: No, no, exacto. Yo ya me sospecho
1: que por 150 millones te compras la mayoría de clubes españoles. Te compras el 90% de los clubes españoles, lo compras con esa cantidad ya solo.
3: Sí. Yo haré un matiz de eso, porque voy un poco en la línea de Salva, informativamente hablando, pero hay que actualizar un poco las cifras, porque el club hace un año asumió unas obligaciones económicas.
0: Goldman Sachs, sí, sí.
3: Claro, que el que venga a comprar, a la hora la deuda que haya en el club.
0: Yo parlé, Javi, de 400. Pero has de hacerte carrer de un deute.
3: Claro.
0: Que la operación pucha mil millones.
3: El Valencia no puede valer lo mismo con una deuda de 600 que una deuda de 300. Empresarialmente hablando, alguien se tendrá que sentar y actualizar las cifras. Y Peter Lim puede querer vender por lo que quiera, pero ahora mismo con el club, lo que entre comillas y sin comillas, va a deber cuando se estabilice todo, que va a ser mucho dinero, el que venga a comprar, tonto no será, ¿no?
2: Y tenía que ser un equipo de fútbol.
0: Es que es deute. Compra deute, mes armar una plantilla para estar en Europa.
2: Es lo que te interesa. Que cada año tendrás que tornar al bank, a...
0: El deute,
2: a
0: Manolo,
2: Goldman, a... Un pasto, ¿eh? Sí, pero un pasto. 11:44. De esta historia, es que no vas a posar ni a Tebas, para lo que tú te vas, Juan, no. Es lo de siempre. Es el disc rayat de siempre. De esta historia, voleu afegir alguna cosa más?
4: No, jo crec que és bon cenisme, òbviament, però comentàvem del lideratge. Crec que després de l'experiència de Amadeu Salvo va tindre que ser un líder molt més convincent.
2: I molt creïble.
4: Molt creïble. I crec que també era anar en fets per davant. Jo recordo d'aquells actes populistes i discurs populista de Amadeu Salvo, i havia que creure la seva paraula per damunt de tot. Crec que el valencianisme ja no està per a aquestes coses. Té una experiència molt roïn. I crec que en els últims anys la protesta s'ha diluït, entre altres coses, perquè el valencianisme no ha cregut que més allà de la seva protesta hi haguera més que defendre el seu dret a la pataleta, perquè no veia una alternativa sòlida, una alternativa clara, i crec que és el que necessita per a poder tornar a manifestar-se d'una forma més cohesionada.
2: Dit això, 11:45, si vos sembla, tanquem aquesta història amb la que hem obert el programa, amb la que Salva ha afegit aquestes dades que tenia. I entrem en lo de demà. Li vaig a començar a preguntar a Pau Pardo per què si ha estat en la sala de... continua dient-se Media Center?
4: Jo no li dic mai Media Center.
3: Jo lo digo sempre.
0: Media Center.
3: Lo que pone, yo qué sé.
2: Sí, sí, és bonico, ¿no? Es bonico.
0: Eso va a cambiar Salvo, ¿eh?
3: Eso te iba a decir, digo, eso es
0: salvo. Eso es salvo.
3: Eso es salvismo puro.
2: Sí. Salvismo puro, ¿eh? Sí.
0: Academia y Media Center.
1: Academia es de Salvo, seguro.
0: Media Center.
4: Proyecto Global. Que no se encaje el proyecto Global, ¿eh?
3: Iba a decir, ¿dónde quedó el Global Respect?
4: Global Respect, sí.
0: Bueno, y el Borussia
3: Global con V, con V.
2: Borussia Dortmund. También de la ONU, para les dones y, bueno... 11:46, tu has estat en el Media Center, dic Media perquè Sancer no és. Com has vist a Corberán? La sensació que jo tinc que és pues escoltant les últimes rodes de premsa de qualsevol entrenador abans de ser destituït, és més o menys els paràmetres que avui Corberán ha oferit en la seua. Te dona la impressió també de ser un home contra les cordes?
4: Molt nerviós. Jo he vist un home molt nerviós, tratant de ser molt més expressiu que de costum. Crec que és un entrenador al que li ha faltat molta transmissió del missatge, més allà del contingut que tinguera aquest missatge. I jo a Corberán avui l'he vist molt més gesticulador, més reactiu cap a les preguntes que foren un poc més agressives o més... directes al gra, per dir-ho d'alguna manera. Jo he vist un Corberán molt distint al d'altres rodes de premsa, i també he vist un Corberán més distint al de la temporada passada, quan estava en una situació similar. Crec que a tots ens passa, per el fet de lo que se dediquem i tenim amics que són del València, sempre ens pregunten a l'entrenador. Jo l'any passat, quan me preguntaven pel futur d'entrenador, tenia clar per la... uno, per els inputs que teníem de ser home de Meriton, i altra, per la seua... lo que ell transmitia, jo tenia clar que Corberán, en aquella espiral de mals resultats, no anava a ser destituït. Sin embargo, ara tinc una sensació molt, molt distinta. No crec que siga una derrota en Sevilla lo que li acabe costant el puesto, però jo a Corberán sí que el veig molt distint gestionant aquesta situació que la situació igual
2: la temporada passada. Ell no va deixar ahir, no se supla el dit.
4: Així és. Però bueno, que la temporada passada també hi va haver situacions, va haver dinàmiques pròpies de destitució, i jo a Corberán li vaig veure mantenir una tranquil·litat molt superior a la que ha tingut avui.

0: No ens fan falta i estem posats.
1: Correcte.
0: És un tic.
1: Sí, senyor Lázaro.
2: Sí, sempre.
1: Conrado també. 12 i...

0: Per millor dir. Senyores, senyors, anem a dir ara sí que s'hem quedat sense temps. Javi Lázaro, gràcies.
1: Buenas noches.
0: Conrado, has tingut bona rentre.
2: Un placer, sí, un placer.
0: Pau, gràcies.
3: Moltes gràcies, bona nit.
0: Adéu. Senyores, senyors, a continuació l'hora de la cultura amb Rei Joan a les 4 i mitja de la matinada, remissió del programa. Més esports en esta sintonia demà a la 1 amb Nacho Sánchez i el partit de la 1 i des de les 8 i 5 punta a punta amb el Sevilla-València. De seguida tindreu el podcast. Recordeu fer-vos subscriptors perquè és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà divendres a les 11. Acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies. Adeu. I fins demà.

0: La informació esportiva en 90 minuts.
1: A Punt Ràdio. A la costera, 101.5.

0: hi ha paraules que, de sobte, comencen a aparèixer per tot arreu. Paraules que semblen explicar alguna cosa del moment que vivim, no? Una d'aquestes paraules és fragilitat. La trobem en la música, en el teatre, en el cinema, i potser no és casualitat que darrerament ens la trobem tant en la cultura, perquè durant molt de temps ens han dit que havíem de ser fortes, resistents, autosuficients, estupendíssimes, no? I ara la cultura sembla interessada justament en l'altra cara, en les pors, els badalls, les ferides, els dubtes, en tot allò que ens recorda que per molt que ens resistim, que vulguem dissimular, som vulnerables. Els Amics de les Arts, per exemple, amb la cançó Encara estem aquí, que acaben de traure, posen paraules a esta necessitat de resistir quan tot sembla trontollar. Abans de caure, l'espectacle de la Sala Inestable del qual parlàvem ahir i que s'estrena avui, s'ha estrenat avui, la caiguda deixa de ser només un accident i es converteix en una possibilitat, en una amenaça que forma part de la nostra mateixa condició. I si mirem al cinema, que ha passat esta setmana pel programa, Eixam, pel·lícula de la que hem parlat també al programa, explora les pors que ens habiten i que d'alguna manera també expliquen qui som i com actuem. O per exemple, la funció Les que tiren del carro, la funció que trobareu a la Sala Russafa la setmana que ve. Veiem personatges a priori febles, personatges ferits, personatges anònims que mai seran portada, que transformen el món de les ciutats. Quatre propostes diferents que hem tingut esta setmana, en el que va de setmana el programa, per una mateixa intuïció, una mateixa aroma darrere, no? Potser no estem vivint una època que vulga amagar la fragilitat, sinó una època que comença a mirar-la de cara i fins i tot a reivindicar la fragilitat. Per què no? Em pregunto si la fragilitat és tendència en la cultura contemporània i, si és així, per què justament ara? Què ens està passant perquè la fragilitat hagi deixat de ser una cosa que cal dissimular i s'hagi convertit en matèria artística, en tema al voltant del qual es pensa i es crea? I encara més, és possible que reconèixer que som fràgils siga justament una de les nostres formes més potents de resistir? Hem arrencat temporada parlant de fragilitat, de la que tenim nosaltres, però també de la que tenen els sistemes, les relacions, el nostre planeta i tots els planetes, de per què la ciència i la cultura, cadascuna des del seu lloc, ens estan ajudant a entendre que potser ser fràgil no és el contrari de ser fort. Potser és una altra manera de ser-ho, de ser fortes. Benvingudes i benvinguts a l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: es pot saber què és això tan bonic que està sonant, Arturo Rico?
1: Molt bona nit.
0: Molt bona nit.
1: Una música més calmadeta per les 3 hores de la nit. Estem escoltant Analfanauta.
0: Una cançó Analfanauta.
1: Analfanauta. Una cançó, una banda que a mi personalment m'encanta, que és Santi López.
0: Sí.
1: I, bueno, així estem. Avui no és el pretext. Avui duem músiques emergents, a Reis.
0: Això tenia jo entès, que duiem músiques emergents, però no hi ha instruments, a l'estudi.
1: No, avui no. Avui no, però vaig explicar també per què, té un sentit.
0: Val,
1: així,
0: val,
1: fem,
0: val, val.
1: Fem el que ens dona la gana, però sempre amb sentit.
0: Efectivament. Justifiquem per què fem el que ens dona la gana, que bàsicament és perquè ens dona la gana.
1: Efectivament, mira, no? Si dilluns el pretext parlàvem de l'art de tornar, esta primera setmana de la nova temporada no seria el mateix, evidentment, sense la música emergent.
0: Efectivament.
1: I és que iniciem la segona temporada d'esta secció i ho fem d'una manera diferent.
0: Val.
1: A nivell nacional, la música emergent sí que té un nom. I des de fa molts, molts, molts anys ha tingut una plataforma que sempre ha estat al capdavant si parlem d'artistes emergents.
0: Ah, sí?
1: És que la música emergent necessita escenaris. Però també necessita altaveus, espais d'encontre, necessita persones disposades a escoltar abans de que arriben els grans focus.
0: I tant. Mira, ahir Rafa Cervera ens parlava d'eixe club on Madonna, que ningú donava quatre xavos, aquella xicona rúbia joveneta, va començar en aquell club, no? Vull dir, és que tot el món ha sigut emergent, però tot necessita això que tu estàs dient. Algú que pare l'orella, que s'escolte.
1: I a més, la filosofia és amb la que treballa des de fa ja molts anys Sesión de Microabierto, SDMA, que la figura de David Sales, per exemple, s'ha convertit en una de les una plataforma dedicada a descobrir, a gravar i a difondre el talent de cantautors, de cantautores, de grups i també, atenció, de poetes.
0: Sí.
1: Amb
0: sí,
1: una
0: sí.
1: presència especialment activa, sí, a la ciutat de València. Per les seues càmeres i pels seus micròfons han passat artistes com Rupa Trupa, com Rosalén, El Canca, Pedro Pastor, El José, Antí López, que escoltem ara, de Canela, la Mare o la Otra, i podríem estar així una hora enumerant. Sí, perquè sí, el projecte acumula més de, atenció, 2.100 vídeos publicats, supera els 200.000 subscriptors i suma més de 126 milions de reproduccions.
0: Vaja, que és minoritari.
1: Efectivament.
0: No? És allò de, no, la música emergent, això és minoritari, doncs ahí teniu les xifres de com és de minoritari, no?
1: Un aparador digital que permet que una actuació íntima gravada en format acústic puga arribar a públics situats molt més enllà de la sala on va començar tot.

0: deixeu-vos del mainstream i d'escoltar allò que ens diuen que ens agrada i busqueu allò que vos agrada de veritat, no?
1: Mira, com estem parlant de música, anem a continuar escoltant alguns dels artistes que han passat pels micròfons de CDMA. Si escoltàvem, per exemple, ara mateix a la Raïssa amb Rosalén, és un vídeo que recomano, està gravat allà als peus de la Sagrada Família i és preciós. Ara es torn d'escoltar algun dels artistes d'aquest últim any.

0: I és que en una xarxa plena de continguts breus i estímuls constants és més fàcil arribar al públic, o també resulta més difícil aconseguir que escolti una cançó completa, perquè estem molt acostumats a aquests breus fragments, és a dir, a aquest vídeo en Instagram, a aquest vídeo en TikTok, a aquests breus pildoretes de la viralitat. Com lluita SDMA en contra de tot això?
1: Wow. Es muy difícil al final intentar adaptarnos como sea del vídeo que subimos completo a YouTube, pues sacar pequeñitos clips para poder subir a Reels, a TikTok. De todas formas se nota mucho y las interacciones que había hace unos años no son las de ahora.
2: Son menos.
1: Sí, baja justamente a los directos. Yo creo que incluso se va más. Y la gente le apetece ir más a escuchar el evento en directo, pero en plataformas sí que es verdad que los números no son tan altos por justamente eso. Iba a decir, la gente no, todos. O sea, estamos acostumbrados a ir pasando TikToks lo más rápido posible.
2: Scroll.
1: Y si contásemos la cantidad de TikToks que scrolleamos en media hora, fliparíamos. No he hecho la prueba, pero tiene que ser tremendo. Entonces, pararte a escuchar una canción y ver un vídeo de 3-4 minutos es muy complicado.
2: Hauríem de fer-nos, com a posar-nos el propòsit en la nova temporada, a veure si som capaços de deixar d'escrolejar. I això no vol dir deixar de veure vídeos. Això no vol dir abandonar, anar-se'n d'anacoretes al mig del bosc i abandonar les xarxes. Però si podem deixar d'escrolejar.
0: Estaria molt bé, i s'ajuda contra
2: l'escrol. Ara, és molt interessant la dada que dona de que la gent va més als concerts. Potser també és que estem donant-nos compte que deixa't estar dels vídeos, jo vull anar a veure les persones físiques, no?
0: Efectivament.
2: Escenari.
0: És una bona notícia. La gent vol anar més a escoltar música en directe.
2: Clar.
0: Que trauré en la lluita contra l'escroll, crec que és una xicoteta victòria, podríem dir-li.
2: És fantàstic, és fantàstic. I a més, vull dir, sobretot, torna a repetir, quina meravella poder anar a un concert on no saps el que vas a trobar-te, ni falta que fa.
0: Ni falta que fa.
2: Perquè això té un punt de descobriment, de descoberta, que difícilment ho dona res en la vida, i poder assistir al naixement de gent que d'ací uns anys estarà omplint escenaris
0: Clement.
2: I el que vulga.
0: Nosaltres en tenim que anar.
2: Sí, no?
0: Tenim que acabar aquesta entrevista amb molt del nostre pesar.
2: Però... Molta divulgació científica, però no m'ha aconseguit cap equip d'investigador que faça que les hores tinguin més de 60 minuts.
0: Ens quedem en aquest bon sabor de boca de saber que la música emergent així, a casa nostra, està molt, molt viva.
2: Sí.
0: I que, per sort,

0: Teló de fons. Les arts escèniques en l'hora de la cultura.
1: Ja veieu, així sense mena de transició, passem de la veu emergent d'Àgueda Segrelles amb l'Amic, musicant un poema d'Estellers, a la veu d'algú que, si alguna cosa no té, és ser emergent. Vull dir, perquè és una veu que té molts anys, molta experiència, molta saviesa, i a més canviem de dimarts a dijous. Juanjo Prats, bona vesprada.
2: Molt bona vesprada, com anem?
1: Dijous és el dia de Júpiter, és l'amo, el jef, el capo.
2: Però de vegades és temperamental, impulsiu.
1: Sí, però és el que mana.
2: Reis,
1: és el que mana.
2: Jo t'agraeixo el piropo, però així sempre som emergents. Tingues l'edat que tingues,
1: així sempre som... Sí, clar, som valencians.
2: Som valencians.
1: És que no havia caigut. Disculpa.
2: Som valencians.
1: Disculpa, Juanjo.
2: Sí, sempre som...
1: M'havia situat, no sé, en el món, en el món mundial. És de veres, a València tot el món som emergents. Jo sempre ho he dit, soc becària. No sé de què exactament, però estic fent la beca.
2: Bueno, pues un plaer. Bueno, retrobamos esta nova temporada per
1: clar
2: compartir
1: sí
2: moltes coses, i jo trobo que, bueno, que la foscor ens ajuda, no? Les arts escèniques i la foscor sempre tenen aquest punt. Perquè cal buscar el focus i buscar, en certa mesura, dirigir la mirada o l'oïda de l'oient, i això és bonic, no? Perquè, en certa mesura, fem una mica de conductors.
1: A més, sí. Ho fas tu, no?
2: No.
1: És una secció que sempre ens fas anar d'allò genèrica i en un punt molt concret dius, ostres, quan... Pues mira, hi havia coses que no sabia.
2: Pues anem al titular genèric, i el titular genèric és que sabem que enguany estem en l'any que commemora el centenari de la generació del 27.
1: Efectivament.
2: Ni més ni menys.
1: Tot el món l'haurà estudiada, no? En l'ESO o en el
2: tot el món. I estem parlant ara de la reivindicació de Lorca, lògicament. I molts poetes, de fet, ara van a fer molts espectacles de Salinas, van a fer espectacles de... En fi, de molts poetes que en sonen molt. Fins i tot nosaltres, així a la Terra, tenim un molt conegut com és Miguel Hernández, no?
1: Faltaria.
2: Clar, però... En la generació del 27 també hi ha altres dramaturgs o poetes o escriptors que no teníem, són tan reconeguts, no? I d'ací a la Terra tenim un d'adopció i valencià perquè ho va escollir ell.
1: Perquè ho va decidir.
2: Ho va decidir, i això és molt important, no és on naixes, sinó on vols tu viure. I ell té una frase meravellosa, diu, u és del lloc on fa el batxillerat.
1: A veure. Segur que els més llegits ja saben de
2: ja
1: qui parlem.
2: Ja saben de qui parlem. Doncs avui anem a parlar ni més ni menys que de Max Hau.
1: I tant.
2: Jo trobo que és el gran...
1: Era generació del 27?
2: Sí, ell sí, ell sí.
1: Ell sí.
2: Ell sí, per generació, per temps, per
1: relacions.
2: Per relacions i per la seva influència. I ell ja, en el 27, ja escrivia obra i una obra consolidada, no? Mm. I per tant, diríem, però és un poeta que en certa mesura no ha tingut un poeta... A veure, perquè, pot ser el millor perquè no és tan poeta, encara que ha fet assaig, poesia, novel·la
1: i teatre.
2: No? Per això jo vinc a parlar més de la seva vessant com a dramaturg, com a autor teatral, una figura clau per entendre el teatre de l'exili. I per què hem d'entendre? Perquè fonamentalment ell és un trasterrat, no? Una persona que va ser obligada a anar-se'n de la seva terra, i després ell va tenir un paper molt rellevant des de la República, a nivell de càrrecs administratius, culturals, i de fet, una data senzilla, el Guernica... En certa mesura, tenim Guernica perquè Max Hau va ser l'encarregada d'anar a París a convèncer a Picasso...
1: Ho havia de fer, que pagava la pena fer-ho.
2: I que, en certa mesura, va fer la transacció econòmica perquè en aquell moment tenia un càrrec cultural dins de la República.
1: Sí.
2: Algunes dades, no?, d'aquest tipus d'històries, però...
1: Al final, el pare és a pensar i quants valencians hi havia en aquell moment definint la cultura i la ciència.
2: Fonamental, i molt va tindre...
1: Max Hau, Josep Renau,
2: claro,
1: vull dir, tantíssima gent.
2: I ells dos molt van a tindre a veure en tot la Pinacoteca
1: del Prado
2: que residirà a les Torres.

0: de Quart o en altres indrets que van estar així durant un període important, no? Uh-huh. Bueno, pues ahí n'hi ha moltes raons per les quals caldria difondre la figura de Max Aus i conèixer-la millor. Afortunadament, els estudiosos tenen pues, la Fundació Max Aus, i que Segor va recollir en certa mesura tota aquesta part, diríem, manuscrita, documental, i per tal diríem que és un, diríem, l'epicentre dels investigadors per a aquells que vulguin difondre l'obra o conèixer-la en més profunditat, no? Però jo trobo que en certa mesura la seva vessant teatral pot ser siga la més oblidada, no? I pues anem a fer un poc de memòria, i quan parlem això del batxillerat és que ell va fer el batxillerat a l'Institut Lluís Vives de València. Claro, però diu,
1: curiós.
0: Max i Aup, quins cognoms valencians són Max
1: i Aup?
0: Aup, doncs, no.
1: És que no són valencians.
0: No, ell va néixer a París 1903, família d'origen jueu, mare francesa i pare alemany, no? I al 14 el pare va vindre a Espanya perquè tenia... Bueno, doncs ja estem molt prop de les guerres importants, la Primera Guerra Mundial, i era molt sospitós. Un pare considerat enemic de França, en certa mesura possible espia, en definitiva van decidir vindre-se'n a València. I així ell va conèixer, en certa mesura, el que seria un context, una ciutat de la que no sabia ni papa, ni parlava ni castellà, ni valencià, ni res. Ell parlava francès i alemany.
1: Wow.
0: I tu imagina't arribar a una terra totalment...
1: Però és tan bonic.
0: Total... Però la seva vida és una biografia realment digna d'una novel·la. D'una novel·la, però inclús de captiveris, de fugides, de com va arribar a Mèxic. És brutal.
1: Té un audiovisual fantàstic.
0: Sí.
1: Té un audiovisual,
0: sí,
1: la
0: sí.
1: vida de Max Aup i l'obra també, no?
0: Meravellós.
1: Increïble.
0: Per cert, aquest primer fragment que anem a escoltar és d'eixe audiovisual fet per Apunt i que en certa mesura ens fica veu i acció dramàtica al que més o menys ara anem a contar. Doncs en 1914 va arribar així, ben menudet, però bueno, ell va decidir en certa mesura pues, d'aprendre castellà, valencià, que el parlava perfectament, uh-huh. i va escollir, en lloc del francès, llengua natal, i l'alemany, per escriure el castellà, en aquell moment. I, per tant, diríem que la seva obra està escrita en castellà per una elecció també d'ell, per un nou país que el va acollir, i, en certa mesura, la seva obra la va escriure en eixa llengua. Anem a escoltar un xicotet fragment d'eixe documental que feia al·lusió.
2: Nací el 2 de juny de 1903 en París. Mi padre era comerciante... Hijo de una familia bávara con ciertas ínfulas intelectuales. Mi madre es parisina, ella sí hija de comerciantes, de origen también sajón. Vivíamos cómodamente en la planta baja una librería. Desde que tengo uso de razón, nada me ha atraído tanto. En julio de 1914 estalló la guerra. Mi padre nunca había renunciado a su nacionalidad alemán. De la noche a la mañana nos convertimos de amigos en enemigos. Fuimos a vivir a Valencia.
1: Caram.
0: Clar, imagina't, una edat, un menut, canviar la vida, que és un trasterrat tota la seva vida. És a dir, buscant...
1: Que bonic, aquesta paraula, trasterrat, que a més té molt a veure amb el teatre i
0: sí,
1: amb Max Aup.
0: Clar, i a més, després és un títol d'una obra de teatre
1: que
0: representava un poc també un collage de les seues obres. Doncs ja una vegada a València va tindre la sort de tindre un context cultural molt important perquè va conèixer la família Gaos, a José i Alejandro,
1: quasi que res.
0: I a Àngel, intel·lectuals com Manuel Zapatero, Fernández Dicenta i els grans escriptors com Juan Gil Albert o Juan Chabás.
1: Que si te n'adones, són escriptors també que no han tingut el reconeixement
0: no.
1: que el seu nivell literari demana.
0: No. Juan Gil Albert és un... Claro, la seva tasca és com a poeta. Com a obra de teatre té una cosa que es diu Valentín,
1: sí.
0: que és una peça... De teatre no en va escriure molt,
1: no.
0: però realment és un gran poeta i, bueno, i Chabás, nascut també a Dénia, també és un gran intel·lectual. Estos dos últims van tenir relació amb la generació del 27, però són més joves i dirien que la seva obra important va ser una mica posterior. Dirien que estan ja en un període, diríem, afectats per la guerra.
1: Sí.
0: Vull dir, afectats sí. per la guerra, però ells no van desenvolupar la seva obra dins del context de la generació del 27. Però també, en certa mesura, cal reivindicar aquests dos grans intel·lectuals, escriptors, sí. poetes, que al millor no es coneixen com cal. No? En el cas de Juan Gil Alcoyà,
1: sí.
0: jo vaig tindre la sort també de fer una obra de teatre a partir dels seus poemes, en Antonio Díaz Zamora, que era un recital poètic, meravellós, però van tindre només dues funcions. Un sobreesforç.
1: Aquestes coses que passen per així.
0: Un sobreesforç que van fer en Sant Miquel de Reis.

0: ells, memoritzar, sí, perquè no eren llegits, eren escenificats, els poemes, i van fer dos nits, o sigui, dos funcions, no?
1: Ai.
0: Però, bueno, l'obra era una meravella.
1: És una meravella, és... doncs, sí. Este es va exiliar, però en sa casa,
0: en sa
1: de
0: casa,
1: gravador,
0: sí.
1: Este ve.
0: Exili interior.
1: Sí.
0: Parlàvem un poc d'on venia. Venia de família de comerciants i tal. I ell, tot i que era un bon estudiant, un bon lector, no va acabar ninguna carrera, no va fer ninguna carrera, perquè no podien econòmicament. I què va ser? Comerciant de... viatjant de comerç.
1: Bueno, un poc seguint l'estela familiar.
0: L'estela familiar.
1: Perquè...
0: I en aquest punt també un poc d'origen jueu, comerciant i tal. I què passa? Que el va portar a viure 4 o 5 mesos a Catalunya, no? Perquè no sé en quines empreses treballaria, però...
1: Sí, cada any que vas 4 mesos.
0: Molt probablement representant del tèxtil.
1: Vull dir, segurament.
0: No cal ser molt...
1: Sí, no cal ser molt llumbrera per adonar-se compte.
0: Si estem parlant de Catalunya i estem parlant un poc també de la realitat que tenim així, pues pot ser i sigui aquest element important. I allí, ni més ni menys, que assistir a tertúlies de López Pico o Joan Salvat Papaseit.
1: Quasi que res.
0: Clar, tu imagina't aquestes converses, aquest ambient cultural i tal. I el 28 ell ja té obra important literària, teatral, avantguardista, com El desconfiado prodigioso, El espejo de avaricia o Narciso.
1: Narciso potser és la més coneguda.
0: La més coneguda, sí.
1: De Max Aub.
0: I per tant, ja diríem que el 28 ell ja té obra important, no? Per això podem classificar-lo dins d'aquest context de la generació del 27. I també una vessant pràctica, i és que ell és fundador del grup teatral universitari El Búho, que és el primer epicentre del teatre universitari de la Universitat de València i que va ser fonamental també per a desenvolupar posteriorment al llarg dels anys el teatre de càmera, que era on es podia fer un teatre una mica més desenvolupat, que no passara la censura tan cruel de l'època, no? Però ell va formar part del Búho abans ja de que ja va entrar en, diríem, ell era republicà, en el 36 ell estava a Madrid i... ell ja era, pues això, va formar part d'eixa legació espanyola que va anar
1: a París
0: a parlar del Guernica, etc. I el 37 era secretari del Consell Nacional de Teatre, en definitiva un home que reivindicava el que estava fent Lorca en la barraca, Max Aub ho feia en el Búho. El que passa és que només que coneguem Lorca, la barraca, que era eixa difusió del teatre clàssic pels pobles i tal.
1: Potser no era l'únic.
0: No era l'únic, perquè el Búho tenia també eixa funció a partir de Max Aub de desembre. Però com no contem les nostres coses, i sempre, a mi em sembla meravellós el treball de la barraca i em sembla meravellós l'Orca.
1: Faltaria, però una cosa no lleva l'altra.
0: Parlant del 27 i parlant d'aquestes coses, per què no reivindicar...
1: Per què no reivindiquem Max Aub?
0: El que estem fent un poc així, no? I després les peripècies de la Guerra Civil. Terrible, el que estem parlat, eixa guerra civil, que una altra vegada més el va convertir en un exiliat, denunciat per agent comunista, va ser trasllat en este cas ja a... va intentar anar a França i va ser condemnat a un camp de concentració en Vernet, en els Pirineus. Allí va ser confinat a Marsella en el 41 i detingut de nou i enviat a Haifa, a Algèria, no? En certa mesura baixa el règim de Vigy. Allí va, d'alguna manera, es va guanyar els favors d'algun vigilant o algo i va poder escapar d'aquest camp de concentració.
1: Afortunadament.
0: I ahí comença una aventura terrible, que és creuar Argèlia pel desert per entrar a Marroc. Marroc, també.
1: Aquest està recordant aquest viatge. El que estan fent els invasors de Ceuta.
0: I en aquesta història ell buscava una llibertat real, no aquesta suposada llibertat que moltes vegades ens furten des del saló de casa. Una actual Marroc conquerida pel règim de Vigy, en aquest cas que era de protectorat francès, i l'altra protectorat espanyol per les tropes de Franco. Creuar el desert, en certa mesura, el que és Argel, el que és Marroc, i arribar a Casablanca, com ho faria? No ho sé. No ho sé, però és tota una aventura fins a agarrar un vaixell a Casablanca per exiliar-se a Mèxic.
1: És increïble, és increïble.
0: Imagina't.
1: Com no podem estar reivindicant-lo després de la... Era un home agosarat, no només un tremendo intel·lectual, sinó agosarat.
0: Imagina l'epopeia per salvar la vida, no? I un home d'un caràcter contradictori, fort, en el tracte proper era molt dur.
1: Aspre, dient.
0: Aspre, dient. Complicat. I entenc que en aquesta biografia entenc que seria prou complicat. Va tornar a l'any 69, així de viatge, un viatge, diríem, vinculat entre Mèxic i Espanya, però va ser una estança molt curta i el que va veure baix la situació que estava vivint Espanya, va escriure La gallina ciega, i clar, i en principi pues era, lògicament, aquell que no vol veure, que estaven baix el règim franquista, encara que l'any 69 podia ser el, diríem,
1: l'aperturisme aquell,
0: que per això el van deixar vindre, però ell se va tornar directament a Mèxic i ja va morir l'any 72, no? Uh-huh. Van veure un espectacle que va fer Juan Echanove i en testimoni de gent que el va conèixer, Núria Espert o Pepe Montleón o Rosa Chacel, i ara vam escoltar un xicotet fragment bueno, d'aquesta recreació de com era Maxau.
2: ¿Qué pretendo cuando escribo? Salir de las sombras, conjurar el olvido, romper el silencio, gritar mi protesta, pregonar la justicia, sacudir la indiferencia, perdurar, trascender, dejar huella en el mundo, ser leído aquí y allá.
3: Interesante, inteligente, culto. Era un hombre con una imaginación portentosa.
4: Tenía una vocación de maestro.
5: Áspero cuando se lo proponía.
6: Desconfió.
7: Es un personaje contradictorio.
5: Y afectuosamente hiriente.
3: Una naturaleza así cíclica, ¿no?
6: Porque no era una persona fácil, en todo caso.
3: Duro.
6: Difícil.
3: Crítico. Ácido.
8: Max era Max,
1: Max era Max.
0: Com diria...
1: Un bon final.
0: Fent un poc homenatge
1: sí,
0: no a Valle-Inclán.
1: No era una persona... Sí, clar.
0: Gran i privilegiat.
1: Gran i privilegiat.
0: Però difícil. Moltes vegades d'aguantar.
1: Bueno, s'entén, no? I s'entén. Tants genis han sigut així, no? No té res a veure.
0: És complicat un poc. Cal distingir la persona, la biografia personal de l'obra, no? I a Mèxic va fer una tasca cultural molt important i m'encanta la relació que va tindre amb Buñuel. Perquè va ser també guionista d'algunes pel·lícules de Buñuel. I en una entrevista, que encara que el son no és molt bo, m'agradaria que escoltarem un fragment quan entrevista Maxau, que veureu que així ja no té tant d'accent francès, perquè ja...
1: No té accent francès, és com si l'R
0: sí.
1: no se li n'acabara d'anar.
0: Però en Mèxic quasi se li va.
1: Sí.
0: Sí, perquè ara l'escoltaràs en Mèxic, ja portava molts anys, entrevistant a Buñuel, parlant de Los Olvidados, no? La pel·lícula magnífica de Buñuel que buscava denunciar les misèries que va fer en actors no professionals buscant en orfeninats, en buscant a gent del carrer que replegava carrers.
1: I és Maxau qui entrevista Buñuel.
0: Sí.
8: Bueno, a mí lo que me importa ahí, más que el hecho en sí, que ya es conocido, que ya se ha hablado, en fin, no en balde, pues, estuve trabajando contigo también, sí, unos días. Pero no es eso. Si a mí lo que me importa es tu cosa interna, ¿verdad? Decía, bueno... Voy a hacer algo que corresponde a lo mismo que yo hacía antes, la vuelta a ti mismo, pero un poco por casualidad o porque lo buscabas desde que llegaste a venir.
9: No buscaba nada. Me parecía imposible, creí que no volvería a hacer cine personal y creí que había terminado.
0: Bé, doncs el primer que feia l'entrevista era Maxau, ja sense accent francès, i un poc el Buñuel, que conta un poc perquè va escriure Los Olvidados i tot aquest tipus d'històries. Bueno, doncs ahí tenim un poquet la meravellosa forma d'escriptura. Inclús va inventar un gènere, que era un gènere que en certa mesura era un joc literari. I hi ha un fragment meravellós que és el seu discurs d'ingrés a la Real Acadèmia Espanyola. Meravellós. Si alguna vegada la veren convidat a formar part de la Real Acadèmia.
1: Però ell per si de cas.
0: Ell va escriure un discurs irònic, càustic, com podia ser.
1: Que bonic. No em digues que no serà un
0: discurs. És una meravella.
1: Sí, bonic.
0: I Juan Mayorga el va escenificar, el seu discurs, ell sí que ha entrat en la Real Acadèmia, però el va convertir en una obra de teatre. Però Maxau ho va fer abans.
1: Ostres.
0: Sense haver-lo mai nomenat membre de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua.
1: Que maravilla.
0: I això m'encanta.
1: Només per això ja te diu que ha de ser un personatge amb un caràcter...
0: Un personatge molt singular.
1: Brutal.
0: I perquè parlant del teatre, diríem que la seva representació, l'única que tenim és de l'any 98. El Centre Dramàtic Nacional li va representar San Juan, sota la direcció de Juan Carlos Pérez de la Fuente, que és un vaixell ple d'exiliats en busca d'una terra.
1: És impressionant. El teatre, a més de Orel, heu de saber que és lleig. Jo vos recomanaria que vos agafareu el San Juan de Max Aub per a llegir-lo, perquè és que en estos moments, a
0: molt
1: més...
0: Molt vigent tot.
1: Ha de ser una patada a l'estómac.
0: Molt. I és
1: veure que Max Aub va escriure sobre el present.
0: I que realment no... Bueno, no aprenem pràcticament res.
1: Sí,
0: no?
1: Pot ser. I de producció... És que llegim poc,
0: poc,
1: Juanjo.
0: I de producció pròpia tenim una producció de Teatres de la Generalitat Valenciana de 2003, que és aquesta
1: fantàstic
0: referència que es diu Trasterrados, que Pepe Monleón, que el coneixia molt bé, va fer un collage a partir de les obres de Max Aub, dirigits per Maria Ruiz, i realment on ell vol canviar la cultura, vol canviar la societat i, en certa mesura, defensava la República Espanyola.
10: ¡Muera! ¡Muera la podredumbre de la actual escena española! El escándalo se hizo mayúsculo. El teatro se dividió en dos, podridos y no podridos, se insultaban amenazándose. Estudiantes y jóvenes escritores armaron la gran bataola, viéndose a Benavente y a los Quintero abandonar la sala en medio de una larga rechifla. Aquella batalla literaria se convirtió en batalla política la noche de la última representación, en la que decidimos darle un homenaje a María Teresa Montoya. Teatro hasta los topes, firmas de adhesión. Álvarez del Valle aprovechó el momento para zaherir con claras alusiones la amortazada existencia española. José María Alfaro, poeta principiante y amigo, más tarde miembro del Comité Nacional de Falange, leyó entre estruendosas aclamaciones llenas de sorpresa para los espectadores los nombres de los jefes republicanos que estaban en la cárcel y de los cuales por la mañana nos habíamos procurado su adhesión: Alcalá Zamora, Fernando de los Ríos, Largo Caballero Unamuno. Envió un telegrama desde Salamanca que, reservado para el final, hizo poner de pie a la sala, volcándola luego enardecida por las calles. La tensión de aquellos meses hacía que la gente aprovechara el más raro pretexto para manifestar sus esperanzas.
1: Quin record. Saps que no t'havia conegut, no?
0: Era la broma.
1: Era la broma?
0: Sí, era jo.
1: Que acabem d'escoltar, claro, Juanjo Prats amb dos o tres anys menys.
0: El del 2003.
1: Sí.
0: Del 2003, que vaig tenir el privilegi de formar part d'això, però, i bueno, era una meravella.
1: Amb un altre gran, no?
0: Sí,
1: amb Pepe Monleón.
0: Pepe Monleón, que va fer tot aquest collage i tal. Doncs era una aventura, i ara recomanem una cosa molt important, que és, aquells que volien llegir, a banda del teatre i tal, El laberinto mágico, que és
1: per
0: una
1: favor
0: formidable exercici, sí, de memòria històrica, format per tres novel·les, començant per Campo Cerrado, i on ell reflexiona el per què va començar una guerra civil. I com, en certa mesura, podem detectar quins tics o quines maniobres o quin tipus de situacions poden provocar arribar a una confrontació, no?
1: I a més, laberint, vull dir,
0: clar,
1: mareja.
0: Clar.
1: És que la gent es perda, que ningú sàpiga on està el nord.
0: I sobretot...
1: I tindràs un bon brou de cultiu, no?
0: I bàsicament és què provoca el caos, i en aquesta ocasió ell, com a part dels vençuts, conta en aquestes tres novel·les que consideraríem dins de l'àmbit del laberinto màgico la situació que va viure este país, que va arribar a una guerra civil i que va arribar a, bueno, la lluita entre germans i a convertir a molts d'ells en trasterrats que van arribar a Mèxic. Afortunadament, en Mèxic no es tractaren com a invasors, sinó simplement es van acollir per formar part, diríem, de la cultura d'un país, en este cas, que era germà.
1: Ai, si ara anem a parlar d'invasors, doncs moltes recomanacions, no? El laberinto màgico...
0: Maravilla, maravilla, i sobretot perquè n'hi ha moltes possibilitats de recórrer la seva obra, la seva biografia, perquè s'entendrem-nos a nosaltres com a ciutadans i com a país.
1: Doncs recomanació de la setmana en la secció Telo de Fons, ja sabeu, Max Aub. Com va ser molt difícil que trobem una funció en escena, en cartell...
0: No.
1: Perquè ningú s'atreveix amb Max Aub, vés a saber per què, doncs de moment el que sí que podem fer sempre és llegir-lo. Una abraçada.
0: A tu, molt forta.

Sona la banda sonora de La llibreria, la pel·lícula d'Isabel Coixet de l'any 2017, que contava l'heroïcitat d'una dona jove que decidís obrir una llibreria en un poblet molt menut d'Anglaterra a finals dels anys 50, tot i l'oposició de molts veïns. Una pel·lícula que parla de llibres, de la subversió que suposa la literatura i també

de que mai estarem soles mentre tinguem un llibre, no? I si anem a parlar de llibres, recordareu que dilluns vos dèiem, parlàvem de l'estiu, no? I d'allò que l'estiu i les

0: Vilallibres. Què millor que deixar-nos recomanar a l'hora de la cultura per algú tan proper a nosaltres, tan de confiança com Mar Hernández, futura llibretera de Vilallibres a la Vila. Bona nit, Mar.
1: Bona nit, Reis. M'acabes d'emocionar moltíssim.
0: No, jo estic emocionada perquè a mi fa un any em diuen que tu i estaríem juntes a aquestes hores de la nit parlant de llibres i haguera dit, no, que va. Però com canvia, no? I què bé, què bé.
1: Rebre... Com canvia, que bonic els canvis bonic. Així.
0: Sí. Sí, jo suposo que estàs en el punt menys romàntic dels que suposa obrir una llibreria, no? Que és la paperassa i tot això, però que en breu ens convidaràs, no?
1: I tant que sí, a l'octubre vos espere per ací. De totes formes, també cal gaudir una miqueta del procés d'este viatge, perquè
0: també
1: al capdavall és un viatge, i vosaltres també d'alguna forma esteu iniciant esta setmana una nova etapa. Molta gent està iniciant una nova etapa, perquè és la setmana de tornada a l'escola, no?
0: Sí.
1: De tornada
0: sí que és de veres.
1: A classes, i també és setmana de novetats. Setmana de moltes novetats, Reis. Tu saps que quan arriba setembre s'inicien noves etapes,
0: sí.
1: I també per a les llibreries, per a les editorials...
0: Total. Setembre i octubre, vull dir, és com si no hi haguera prou dies per parlar de literatura. Veritat, fa la impressió, no? Aleshores, quedem així, no? Que tu ens recomanaràs llibres. I per on començaríem avui?
1: Doncs mira, comencem una mica amb la ressaca de les vacances, també, perquè molta gent imagina que haurà passat l'estiu per aquelles illes, per ses illes que ens agraden tant, per Mallorca. I d'allà ve d'alguna forma la meva recomanació. La meva recomanació té nom i cognom, és Aina Fullana, és una autora de Manacor, que ens va sorprendre ja molt fa uns anys, el 2022, amb una novel·la que es deia Els dies bons. I dic que ens va sorprendre perquè va guanyar el premi València d'Alfons el Magnànim, no? València de narrativa, molt jove, crec que ara té 30 anys, una novel·la preciosa, deixes que se te queda un nus a l'estómac al final, una novel·la atravessada per un problema com és la drogodependència, pel context social també de Mallorca, i amb un estil molt peculiar, perquè contava la història a través de tres veus, de tres persones d'una família, del pare, de la mare i de la filla, amb tres estils molt diferents, però també travessats per eixa oralitat i eixa parla tan bonica d'allà, de Mallorca.
0: Mallorca. I ara acaba de traure, no? És molt recent, no? Ha tret una segona novel·la.
1: Ha tret una segona novel·la, farà cosa d'una setmana, De gran vull ser una casa. Jo t'he dit que esta... Vaig a ser
0: De gran vull ser una casa. És que el títol em sembla tan bonic.
1: És preciós. És
0: vull acollir.
1: Preciós.
0: No sé, no sé, em suggerís això, no? De gran vull acollir, no? O vull ser refugi, no sé.
1: D'alguna forma parla sobre el refugi, sobre les llars, sobre el fet d'encaixar, de pertànyer a un lloc, a una casa de la mar, on també transcorre part de la novel·la, però també d'eixos traumes o d'eixes problemàtiques que ens travessen. De fet, la narradora és una xica jove, Emma, que passa part de la seva, dels seus dies també a clíniques psiquiàtriques. Aleshores, és una novel·la que aborda d'una banda la salut mental i d'altra també el fet de ser llar o ser refugi. He de ser honesta i t'he de dir que aquesta encara no l'he llegit. La meva recomanació és Els dies bons i el meu antull d'este setembre és De gran vull ser una casa, d'Aina Fullana.
0: Doncs ara ho hem d'averiguar, Mar. Jo tampoc l'he llegida, aleshores haurem de llegir De gran vull ser una casa, i ja sabeu, mare ens recomana que llegim encaridament Els dies bons, d'Aina Fullana. Mar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en eixa nova etapa de la que pensem estar al corrent de tots els detalls. Esperem que arribeixi octubre per poder-ho celebrar juntes.
1: Gràcies a vosaltres, una abraçada forta, i ja sabeu, a llegir, que són dos dies.
0: A llegir, que són dos dies.
2: Això no va enlloc.
0: I ens n'anem amb una recomanació de Mar. El que passa que, tot, com estem un poc fora de temps, no hem pogut esplaiar-nos. Montxerí, Go Home, dels mallorquins, també, Maria Jaume i Fades. Tanquem amb ells. Demà

0: Les 12:30 per seguir fent-nos preguntes, tornarem a estar així. Però no podem anar-nos-en sense dir-vos que estem molt tristos per la mort del pintor que ens acompanyava fa unes... Mira, si és que m'he quedat hasta en blanc. Ens acaben de dir que ha faltat Artur Heras, qui ens acompanyava la temporada passada. Se n'anem tristos, però és que per això hem de viure intensament la vida, perquè s'acaba. Fins demà, feu bondat, o no?
1: A la Polla de Bunyol, 102.2. Llum, pólvora, música i tradició. Comença el viatge al cor de la festa. El programa faller de la Ràdio Pública Valenciana. Comença La Flama. Amb Loren Donat.
2: Molt bona vesprada, són les 12 del migdia i això, amics i amigues, és La Flama en A Punt Ràdio. Avui tornem així a encendre per segona vegada este programa dedicat a les festes, a les nostres tradicions i, sobretot, a les persones que les fan possibles. És dijous, 10 de setembre. L'agenda festiva de la nostra comunitat torna a estar plena de cites, d'històries i de protagonistes. I nosaltres volem explicar-te-les totes. Avui posem el focus, a més, en una de les grans notícies d'aquests dies. Comença el camí cap a les Falles 2027. Arranca el procés per a triar les pròximes falleres majors de València. Jurat, candidatures, il·lusió, nervis i moltes històries darrere d'una elecció que anirem seguint-la molt a prop, així, a on? En La Flama. Però avui tenim molt més. Parlem amb protagonistes que viuen les festes des de dins. Coneixerem tradicions que passen de generació en generació. Viatjarem pels nostres pobles i ciutats per a descobrir què se celebra, com se celebra i, sobretot, per què es celebra. Perquè en la comunitat valenciana tenim una forma molt especial d'entendre la festa. Una festa que s'escolta, que es balla, que es cuina, que es compartix i que forma part del que som. Aixina, que puja el volum, perquè durant la pròxima hora tenim molt que explicar-te. Actualitat, entrevistes, tradició i festa, tot això és La Flama. Ara sí, amics i amigues, arrenquem.
1: El programa que respira pólvora, amb Loren Donat.
2: El primer que anem a fer és saludar als nostres col·laboradors, Omaira López Beltrán, Fran Casales, què tal? Molt bon dia, com estem?
3: Bona vesprada ja, jo crec. Sí, molt bé, estem preparats per a un programa que ve avui molt, molt intens.
2: Intens com va ser la nit d'ahir, Fran, quan varen escollir els jurats per a les Falleres Majors de València 2027.
4: Hola, bona vesprada. Sí, molt intensa, és una cita al calendari que tots els que som un poquet friquis de la peineta estàvem esperant perquè comença el Mundial per a nosaltres, el Mundial de les Falleres.
2: Aixina és. Va, anem a descobrir què tenim preparat per avui amb el nostre sumari, Omaira López Beltrán, què tenim este segon programa de La Flama.
3: Pues avui en La Flama tenim un programa carregat de protagonistes, tradició i molta actualitat festiva. Començarem en València, en el Mundial que acaba de comentar Fran, perquè ahir 9 de setembre es van donar a conèixer els jurats que tindran la responsabilitat de triar a les Falleres Majors de València 2027. Qui són, com ha sigut el procés d'elecció, quin serà exactament la seua comesa i, sobretot, quins passos queden per davant fins a arribar al gran moment. Contarem en exclusiva amb alguns membres d'estos jurats. I I de València viatgem fins a Mutxamel, perquè avui els seus carrers viuen un dels moments més esperats de les seues festes de moros i cristians, el dia gran de la seua espectacular entrada, una celebració plena de música, color i emoció, en la qual les comparses mores i cristianes prenen els carrers per a recrear a través de les seues desfilades la història i la tradició d'aquestes festes. També tindrem una cita imprescindible amb un dels grans símbols de la nostra gastronomia. Este diumenge, 13 de setembre, se celebra a Sueca el 65 Concurs Internacional de Paella Valenciana, un certamen que reuneix cuiners de diferents llocs del món per elaborar la que per a molts és la gran reina de la nostra cuina, la paella. Parlarem d'este concurs, dels seus protagonistes i de tot el que envolta a una cita gastronòmica que posa a Sueca en el mapa internacional. Continuem el nostre recorregut a Utiel, on estos dies viuen la tradicional Fira i Festes en honor a la Santíssima Mare de Déu del Remei. Una de les grans cites del calendari festiu de la localitat, amb dies replets d'actes, música, tradició, participació veïnal i molta, molta gastronomia. Una cita ineludible en el mes de setembre. I avui tindrem el nostre debat flamer, on parlarem d'un tema que ha donat molt que parlar, les fotografies de les candidates a Fallera Major i Fallera Major Infantil de València. València, Mutxamel, Sueca i Utiel. Quatre destins, quatre històries i una mateixa protagonista, la festa. Tot això i molt més, avui en La Flama.
2: Moltes gràcies, Omaira López Beltrán. Ja sabeu vosaltres, així, en Apunt Ràdio, en La Flama, de tot el que anem a parlar en el dia d'avui i el que ens espera per demà, perquè al final tindrem l'agenda de tot el cap de setmana per a que no se perguin cap festa al voltant de la nostra comunitat valenciana. Ja estem en marxa, en la carrera, per arribar a lo més alt de les falles de València, a ser Fallera Major de València, o Fallera Major Infantil de València. Ahir l'Assemblea de Presidents va quedar constituïts els jurats que tindran la responsabilitat de triar a les màximes representants de les falles 2027. Tant en l'elecció infantil com en la major, l'Assemblea va triar a quatre dels integrants del jurat, mentre que els membres restants són designats pel president de Junta Central Fallera, don Santiago Ballester. Ara sí comença el camí. El camí un somni. Per davant, 73 xiquetes i 73 dones que comparteixen un mateix somni. Arribar a lo més alt. Convertir-se en la Fallera Major de València. 146 il·lusions. I només dos noms seran els que coronaran aquestes falles 2027. Des d'ací, a unes setmanes, les protagonistes seran el jurat i elles, les candidates. Per això tenim l'oportunitat de tindre així en La Flama, històricament, quan ahir van ser triats el jurat, a Amparo Martín, jurat de la Fallera Major Infantil de València, i a Maria Tomàs, jurat de la Fallera Major de València. Molt bon dia a les dos.
5: Bon dia, Lorena.
2: Com estem? Estava així, Omaira, apuntant-me. Dis-me, Omaira.
3: Que volia, si te pareix a tu bé, dir primer tot el jurat, quines persones conformen tant el jurat infantil com el jurat major. A més, anem a comptar telefònicament amb un altre membre del jurat infantil.
2: Anem a repassar els títols perquè després parlarem en les dos protagonistes que tenim així a l'estudi, que estan curtides dins del jurat, estan molt curtides perquè ja han passat ja en 2014, si no recorde mal, Maria Tomàs, i Amparo crec que dos vegades, no?
6: En 1991 i en el 2015.
2: Pues ese, jo havia nascut en aquesta edat. Bueno, però anem a repassar. Amparo Martín, Fallera Major Infantil de València de 1984, periodista dels informatius d'esta pròpia casa d'Apunt. Fallera de naixement, pertany a la Comissió Peu de la Creu, falla que representa també en el Congrés Faller, ha sigut jurat de les Corts d'Honor, com han dit, en 1991 i 2015. Això en el jurat infantil. Consuelo Benavent Palop, fiscal de la secció de menors de la Fiscalia Provincial de València, fallera de la Comissió Nord Doctor Zamenhof,
5: i està en possessió del bunyol d'or en fulles de llorer. I la seva filla, que és Almudena

0: Reig va ser de la Cort d'Honor de la Fallera Major de València del 2016. María Fernández González, vicepresidenta de Cultura, que la tindrem al telèfon també en nosaltres en este matí. Cultura, solidaritat i consells i de consells locals de Junta Central Fallera. Fallera de la Comissió Poeta Alter Bení Carló, de la que ha sigut Fallera Major en l'any dos vegades, 2008 i 2011. Presidenta en 2016 i 2017. I copresidenta, perquè com n'hi ha tants presidents avui en dia, en els anys 2022 i 2023. Té el bunyol d'or amb fulles de llorer i va formar part de la Delegació de Protocol Relacions Públiques Agenda de Junta Central Fallera i és administrativa de finques, que mos ve molt bé. Ampar Prat Chacón, presidenta de la Falla Serranos Plaza de los Fueros, presidenta durant 17 anys i va ocupar el càrrec de delegada d'infantils i també va ser delegada de protocol. Ha sigut jurat de la Fallera Major de Torrent en dos ocasions, que això no és qualsevol cosa. Torrent és una potència mundial de falles. Jorge López de Brinyas, Manacloi, president de la Falla Nador Miraculosa. La seva filla, Mar López Brinyas, va ser de la component de la Cort d'Honor de la Fallera Major Infantil de València 2012, que era Rocío Io, que si no me'n recordo jo mal, Rocío Pascual. Mar Segovia Mora, membre de Junta Central Fallera i delegació del Recompenses de la Falla de Music Espí Gravador Fabregat. Jo dic music com si fora en anglès. És una cosa, és una barbaritat, lo meu, que no té
1: nom. Políglota total.
0: Sí, políglota. Idiomes, querida, saps? Té el bunyol d'or i brillants amb fulles de llorer i treballa a l'Ajuntament de València. Òscar Mollà Ferrer, faller de la Falla Albacete Marva. Actualment és vicepresident de la Federació de Falles Centre. Va ser president de la seua comissió en 2011 i 2017. I posseix el bunyol d'or brillants amb fulles de llorera. Així tenen tots els distintius. Això és el que tenim i conforma el jurat de la Fallera Major Infantil de València. I anem ara a la Fallera Major de València. Cristina González Beibel, membre de la delegació infantil de Junta Central Fallera, policia local, n'hi ha que portar-se bé en ella, fallera de dos comissions, de doctor Serrano Carles Cervera i Clero, i de Blanqueries. Ai, mira, la falla de Glòria Martínez Amigo, que va ser també fallera major de València. Té el bunyol d'or amb fulles de llorer i va ser fallera major en 2003. Ángel Marcos Davis, ojo, un veterà de la festa. Exvicepresident de Junta Central Fallera, forma part de la comissió Isabela Catòlica Cirilo Amorós Hernán Cortés, des de la seva fundació en 1978. Ha sigut president en els anys 1993 i 1994. En maig de 1992 va ser elegit delegat del sector de Pla del Remei, formant part de la Delegació de Cultura i també, com no, acompanyant de les falleres majors de València. Dis-me, Amparo.
1: I pare de Cort d'Honor de Fallera Major Infantil i Cort d'Honor de Fallera Major.
0: Així ho tenia. La seua filla va formar part de la Cort d'Honor de la Fallera Major de València i la seua neboda, Begoña Jiménez, en l'any 2013.
2: Va ser Fallera Major de València, la seua neboda.
0: Sí, la seua neboda.
2: Ana... va ser vicepresident meu, quan jo era de la Cort d'Honor.
0: Veus, és que porta carrera. María Tomás López, que la tenim també així amb nosaltres. Vicepresidenta de l'àrea de mitjans de comunicació web i xarxes socials, la que ens cuida a nosaltres. Clar que sí. A més, està en l'àrea de patrimoni, promoció exterior i publicacions de Junta Central Fallera. És fallera de la Comissió Sant Ignasi de Loyola i Jesús, de la qual va ser fallera major infantil en 1995 i fallera major en 2015. No. I, a més, això me'n recordo jo molt bé, perquè va ser component de la Cort d'Honor de la Fallera Major de València del 2010, en Maria Pilar Jiménez Santa Marina, que si no és Santa Marina s'enfada, eh? Això n'hi ha que recordar. Té possessió, ojo al cargo, eh? Possessió del bunyol d'or amb fulles de llorer. I en la seua etapa, que ja porta molt dins de la Casa Gran de Junta Central Fallera, va començar en 2019 fins a juny del 2020, i ja va ser nomenada vicepresidenta i ara també forma part del Congrés. Té tot, si és que María Tomás és tot. És, vamos, el món sencer de les falles. Rafa Mengó, un altre que porta un carreró, vamos. President de la Falla Monestir de Poblet a París i Albinyana, de l'antiga de Campanar. És el president de la Federació de Falles d'Especial. La seua filla, Laura Mengó, que és meravellosa, va ser fallera major en 2023. I posseix el bunyol d'or i brillants amb fulles de llorer. Tenim una altra més, Beatriz Pérez Faust, presidenta de la Falla Regne de València, mestre Serrano, enginyera industrial i funcionària de carrera en la Universitat Politécnica, presidenta des de l'exercici 2010-2018. Va ser fallera major.

0: Shore en 1992 i, evidentment, té el bunyol d'or i brillants amb fulles de llorer. Així tots tenen, menys jo, ho tenen tots. Clar que sí. I una altra de la casa, Pepa Gómez Valle, membre de Junta Central Fallera de la Delegació de Patrimoni, Promocions i Publicacions, que treballa colze en Maria Tomàs.
1: Correcte.
0: Fallera de la Falla Fernández Catòlic, erudit iroiana, va ser vicepresidenta de Cultura en Junta Central Fallera i va formar part de la Comissió Burrull Socors, de la que va ser fallera major i presidenta. I és periodista, evidentment, de ací, de la casa, de Apunt, de la Ràdio Televisió Valenciana. Sandra Llopis Barber, fallera de la plaça El Negret. A més, la seva vinculació amb la festa va començar en Paiporta, on va formar part de l'acord d'honor de la fallera major de Paiporta. Va ser fallera major de la Casa Regional de la Mare de Déu de a Sevilla en 2024 i fallera major del Centre de València Gran Sur de Montpeler en 2018. És fundadora i propietària d'una floristeria. Amics i amigues, així tenim conformat el jurat de la Fallera Major Infantil de València i el jurat de la Fallera Major de València. Lo primer de tot, enhorabona a les dos.
1: Gràcies.
0: Perquè tenen una tasca complicada per davant, eh?
1: Ja te dic.
0: Jo emparo totes a les menudes, a les xiquetes. Què és el que n'hi ha que mirar? Què és el que n'hi ha que fer en tanta xiqueta mona, tan guapa i tan complicat? Perquè, a més, les menudes sempre és més difícil que les majors, perquè a què t'hi deixes fora?
1: Clar, la qüestió és que són 73 angelets i jo sempre he dit que no s'ha d'elegir a 13 falleres, sinó que cal no elegir a 60 falleres. És a dir, són 60 xiquetes superboniques que, clar, el número és el número, són 13 les úniques que se poden elegir. I, per tant, te deixes molt fora. La veritat és que cada jurat és un món i és una elecció prou subjectiva. Per això, la gent després, no tot el món està content. És lògic que n'hi hauran 13 famílies afortunades i molt felices i n'hi hauran 60 famílies i 60 comissions que se quedaran decebudes, no? Què se busca? Cada un busca una cosa i avui ja anem a ajuntar-nos el jurat per a sentar les bases i per a tindre un objectiu. Però la veritat és que a mi m'agradaria elegir a 13 falleres majors infantils, sobretot que siguin molt falleres, que ho senten bé de cor, sobretot perquè van a viure una experiència única, una experiència que van a poder estar en tots els actes i en tots els fallers. I, per tant, a mi m'agradaria que foren 13 xiquetes que ho van a pues, d'alguna manera... no només disfrutar-ho, no? Sinó que viure-lo i donar el 100%. Però també necessitem que siguin educades i que sepan estar en cada situació, perquè se van enfrontar en moments molt xulos, no? Molt guais, però també pues, en moments de fred, moments de cansanci, en moments que a lo millor poden inclús en un moment donat avorrir-se, i per tant no són tot alegries, elles faran un treball durant tot l'any.
0: Que és lo important, que van fer un treball. Mira, tenim una companya teua, que la tenim també amb nosaltres, perquè dic, anem a intentar aglutinar a tot el jurat. I tenim amb nosaltres a Maria Fernández González, vicepresidenta de Cultura i Solidaritat, que ja l'hem presentat abans, i que és component del jurat de la Fallera Major Infantil de València. Maria Fernández, què tal? Molt bon dia, bona vesprada. No sé en quin moment del dia estem ara mateix, perquè així com entrem tant de matí, pues mira, se mos oblida l'hora. Dis-me, Maria.
2: Hola, què tal? Bueno, buenos días, buenas tardes. Sí, ja han pasado las 12, ya son buenas tardes.
0: Lo primer de tot, enhorabona, perquè el que tens per davant, pues les menudes, com estàvem parlant ara en Amparo, jo supose que ja esteu bitxeant tot el que n'hi ha i els vídeos que han pujat i totes les fotografies que tenim de totes elles.
2: Bueno, yo de momento todavía no... He querido entrar bastante sin ver demasiado y poder conocer a las niñas, porque al final, pues sí, hemos visto alguna entrevista y tal, pero sobre todo conocerlas desde cero. Y como bien ha dicho mi compañera, pues sí, una responsabilidad tremenda y con un objetivo creo que compartido, porque opino igual, hay que sacar a 13 niñas a lo mejor, bajo nuestro criterio obviamente subjetivo, pero vamos, Y sí, 60 niñas que, pues que desgraciadamente no van a poder escuchar su nombre, pero bueno, vamos a intentar hacer un proceso en el que sean felices, que disfruten, que también lo guarden como un bonito recuerdo. Y nosotros también, pues dentro de lo difícil y del sufrimiento que también vamos a tener, que estoy segura, pues también lo pasemos bien y hagamos un buen equipo, sobre todo eso, que haya buena cohesión y compartamos criterios.
0: Yo, una pregunta te anava a fer. Tu estàs dins de Junta Central Fallera. T'esperaves que t'anaven a tocar, en este cas, pues, el president de Junta i te diguen, vas a ser xurat?
2: A ver, esperarme. Santi quiere tener siempre gente de su confianza porque al final, obviamente, es un proceso muy complejo y yo creo que los vicepresidentes, antes que después, pues después del año pasado que estuvo Bea, pues había posibilidades de que pasara. Era algo que bueno, que si tenía que ser, pues obviamente lo iba a ser, no le iba a decir que no, pero que si era que no también, oye, que no había ningún problema, me parece, sinceramente, me parece una responsabilidad muy grande. Y lo tomo así, o sea, lo tomo con muchísima seriedad y sobre todo por el cargo que ocupo, porque obviamente el resultado de esto pues también lo voy a vivir durante todo el año con ellas y quiero sentirme orgullosa de ello. O sea que no me lo esperaba, pero tampoco me ha sorprendido, para que me entiendas.
0: Bueno, pues a mí la veritat que jo estic esperant a que me toque Santi Ballester per a ser xurat. A mi jo, a lo millor, pues ho celebraria jo. Jo parlaré en ell, a veure, ara estem en un any, a veure què passa.
2: Però tu estàs molt metido con los medios y todo, no sé si tiempo para tanto.
0: Pues jo te digo una cosa, me deixava tota una banda i me ficava jo, ¿sí?, de xurat de Faller. A mi me encantaria, seria feliç, clar que sí. Como Faller, ja abans de mig de comunicació, Faller, clar que sí.
2: Yo lo veo diferente con el paso de los años. Si me preguntas a la María de hace 10, creo que esto lo hubiera visto de otra manera, como madre mía, pero ahora lo veo con un perfil mucho más maduro o adulto y digo, virgen, qué tasca, como decís en valenciano, tenemos por delante y hay que hacerlo bien, no, excelente.
0: Excel·lent, Aixina. Tenim el xurat infantil per una banda i el xurat major, que la tenim així al nostre costat. Maria Tomàs, que tu ja tens experiència en això, se passa prou mal quan tens que prendre la decisió. Ara és molt bonico. Això és com comprar-te un vaixell. És bonico quan el compres i quan el vens. Entonces, jo no sé com te sents tu, la pressió que tens ara damunt d'escollir al màxim estàndard de la festa fallera.
3: A veure, jo crec que és un cúmul de sentiments que tens en el moment que et nomenen i et donen aquesta responsabilitat, no? Em sento afortunada perquè crec que no tot el món té la possibilitat de poder disfrutar i tindré aquest honor de triar a les màximes representants de la festa, però sí que és cert que bueno, pues que hi ha que fer-ho en jo crec que en una barreja perfecta de cor i de cap, no? És a dir, hi ha que tindre el cap per a veure quines són aquestes candidates que, com bé ha dit Amparo, en el criteri del jurat siguen les més idònies, que això no vol dir que les que no senten el seu nom no ho siguen, això és el primer que vull dir, o sigui, no és una qüestió de sinó és una qüestió de sensacions i de veure també, pues, després de les proves que facin, que els nervis no les traicionen, per favor, que vinguin a disfrutar, sobretot perquè pensen que sempre estan en el somni, no?, de ser màxima representant de la festa, però n'hi ha molta gent que s'ha quedat pel camí. Així que també el que poden disfrutar és això, que no totes tenen l'oportunitat. I jo crec que el més important és això, és tractar de triar un grup, unes persones que sàpiguen molt bé representar a la festa, ser ambaixadores, i jo també crec que a valorar això, no? El regal que li dona València a les falles a 13 xiquetes i a 13 senyoretes cada any.
0: Sempre està darrere el que diuen del xurat, eh? Pues si se regala una cosa, no se regalan, els pares van, parlen, arriben missatges, perquè això sempre està, i n'hi ha molta gent que no és fallera que diu, i el xurat, què li faran i ficaran? Jo crec que, clar, jo crec no, tot això mai s'ha donat en les falles i se tria segons el criteri del jurat.
3: Clar, com bé dia Amparo, nosaltres se reunirem esta vesprada i pues, entre tots jo crec que cal pensar què vol cadascú, no? I ficar, sentar bases, veure que anem tots cap al mateix lloc i aquestes línies que no volem creuar, és a dir, pues mira, pues, a mi si una candidata fa això, pues, no seré una persona millor que... Però jo crec que ja t'he dit, com ha dit ella, té una part subjectiva que la gent també ha de ser conscient de tot això. I el tema de que moltes vegades se parla dels contactes, les coses tals, a veure, és una cosa que no podem evitar en la festa que es parle, i el que cal pensar i el que cal fer, i és també la nostra tasca, és ser transparents i fer-ho el millor possible i sobretot creure de veritat en les candidates, en les possibilitats d'elles, que elles també han de fer-ho i han de fer-ho molt bé.
4: Jo t'anava a preguntar, Maria, tu com a membre de Junta Central Fallera, com a vicepresidenta, passes moltíssim temps en elles, al seu costat. Ara com a jurat, per això, perquè passes molt de temps en ella, busques alguna cosa en concret en les candidates?
3: Mira, jo sempre dic una cosa. Per a mi, el més important de tot això és que sàpiguen valorar on estan, no? Moltes vegades tota la gent pensa en això, com també, pues, jo crec que anem en la mateixa sintonia. Penses en les coses boniques que la gent veu, no? El més visible, jo estant en mitjans de comunicació, és això, pues, penses en el balcó de l'Ajuntament de les Mascletaes, penses a lo millor pues, quan te'n vas a les festes germanes, penses en el Dia de la Crida, són moments increïbles que sé que tot el món vol viure. Però també n'hi ha moments molt xiconinos, no? que cal també apreciar. N'hi ha moments també durs, que no hem d'amagar tot això, no? O sigui, moments de cansanci, n'hi ha moments de la logística de treballar i després m'he d'anar correguent a un altre puesto. I jo crec que si de veritat la gent que és triada valora això, és el millor, no? Perquè al final esta festa no és només la cara bonica, i ho hem vist en moltes coses, té eixa doble cara, i cal viure-la, perquè això enriqueix a la festa. I el més important també és que quan després d'haver viscut això, que és un regal i que no ho té tot el món, puguen elles també aportar a la festa tot el que han après. I això jo crec que és el més important, valorar de veritat ese regal que li dona la ciutat i la festa a cadascuna d'elles.
0: Jo lo que penso també que xua prou la família que tenen darrere, tant en les infantils principalment com també en les majors, no?
1: Sobretot les infantils. Pensa que les majors, moltes són independents, ja tenen una edat i més ara fa anys eren més joves, ara ja tenen ja una certa edat, algunes inclús viuen per la seva banda, però clar, les infantils sí, és molt important les famílies en les infantils perquè han de donar-les el suport, han d'estar en elles, han de pues, calmar-les quan vinguin a casa, quan isquen de casa. És a dir, són molts consells que han de rebre dels familiars. I per tant, nosaltres sí que volem fer una entrevista, tot i que sigui curta, però de seguida saps de què van i si estan pues, per la labor, no? O sea, per la feina de portar la xiqueta tot el que faça falta, i sí que volem parlar amb els pares. Crec que és superimportant.
2: Jo estic d'acord. ¿Se me oye a mí? ¿O ya no estoy...?
5: Sí.
2: ¿Hola?
5: Sí.
2: Ah, vale.
0: Sí, sí,
2: cuando habéis dicho María vicepresidenta, que comparte con el año, claro, como somos dos Marías, estamos en la misma situación, exactamente igual. Y efectivamente, en el caso que me ocupa, que es infantiles, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Amparo. O sea, lo que le rodea a la niña, o sea, la familia es imprescindible. Así como las mayores pueden tener un poco más de autonomía, que también necesitan una logística tremenda, o sea, por supuesto la fallera mayor de Valencia infantil tiene que tener un séquito, en el caso de la corte también necesitan una logística, pero las infantiles es crucial. O sea, la disponibilidad de los padres, la capacidad de poder llevar a cabo la agenda que tienen, que es bastante grande, como ya sabemos todos, y creo que eso es imprescindible. O sea, en las niñas el asunto familiar creo que es bastante prioritario. Y estoy de acuerdo con ella, con lo que ha dicho. Quería simplemente apuntillarlo, que vamos, totalmente de acuerdo. Muy vamos bien. Muy bien, Amparo.
1: Muy bien,
2: estamos yendo muy bien.
1: Ahí empezasteis camino, eso está bien.
0: Yo, abans de acomiadar-vos en el dia d'avui, des de programa La Flama, este segon programa de La Flama, que hem tingut l'oportunitat de tindre-vos així com a jurat, teniu alguna prova en el cap que podem, des d'infantils a majors, que podem adelantar-nos? Perquè, clar, nosaltres anem a estar darrere vostre.
3: A veure, encara no per això, perquè esta vespre parlarem i però, pues, anem tot en comú.
0: La crida la tenim en el cap.
1: Mira, jo te dic una cosa, referent a això. Jo sóc només una sèptima part del jurat, per tant, no puc parlar per tots. Però per si per mi fora, jo la crida no la faria de prova a la corte infantil, bueno, a les 73.
0: Oh, mira, ja tenim
3: jo
0: una coseta.
3: Jo estic d'acord con
1: ella. Saps per què?
2: Vamos,
1: perquè
2: jo també. Vamos todo el rato.
1: Anem pel mateix camí, Maria, perfecte. Ojo. Saps per què?
2: La crida és un evento que se mega prepara.
1: Claro.
2: O sea, es probablemente dentro del ejercicio, aparte del discurso de despedida, el que más de tiempo le dedican a aprendérselo con conciencia, claro. Porque es uno de los puntos más importantes de su reinado, porque es cara a todo el mundo, sobre todo a la crida.
1: Y eso, entonces, y sobre todo, no, y también por una cosa, subirte, María, claro, yo pensé, yo soy Fallera Mayor Infantil de Valencia y puc dir, y he vist que la Fallera Mayor Infantil o la Fallera Mayor de Valencia no naix, se fa. I per tant, d'ací a la crida queden 4 mesos. 4 mesos. 4 mesos que estaran,
2: un creixement total, que estaran...

0: hacerte total, entrevistas total. Y tal. O sea, que, vale, crida
1: tiene
0: no.
1: Que tener la base, ya tenim, pero ya... se va creciendo durante los meses.
2: Claro que sí. María, ya lo tenemos claro. Crida, no, ni en machos.
1: Bueno,
2: ni
1: escúchame, pero te lo han dicho, somos una parte de un jurado. Exacto. Lo mismo el resto de compañeros. Eso
3: es una opinión, porque eso, porque al final, cuando.
1: Claro,
3: siempre
1: es que
3: se tiene
1: que consensuar lo que ellos han para el resto.
2: Esta vez, Prada, a partir de ahí os
1: habréis. Igual si nos han escuchado en la radio, llegan esta tarde con la idea de decir, no, Crida, no, pero igual sí, igual sí.
2: Bueno,
1: igual
2: ya veremos. María Fernández, muchísimas gracias por estar en vosotros.
1: A vosotros, Amparo, nos vemos luego, compañeras.
2: Claro que sí. Amparo Martín, muchísimas gracias. María Tomás, gràcies per estar amb vosaltres.
3: A vosaltres per contar-nos.
2: Així, en la flama, moltíssima sort i que gaudisquen vostès, mai millor dit, del procés d'elecció de Fallera Major de València 2027. Gràcies a tots.
3: Gràcies.
2: Anem a fer una xicoteta pausa i tornem de seguida amb tots vostès.
4: Olor a saquer. Trons de bac. I terratrèmols que fan vibrar la terra. Obrim la catedral de la pólvora. La flama.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Ho sents? És el teu cos demanant-te un bon mos de la nostra millor cuina. És hora de regalar-li al paladar els millors sabors de la nostra terra. Los tapes de tota la vida, els productes de temporada i els racons amb més encant de les nostres comarques. A esta casa no et deixarem passar fam. Perquè divendres, a partir de les 12, tenim el menú més complet de les zones. Tastem la comunitat. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. La ràdio que sent la festa. La Flama. Apunt Ràdio.